0: en direcció contrària, perquè aquesta primera venia com de nord a sud, van agafar la ciutat de nord a sud, la segona venia de sud a nord, i aquesta sí que va ploure més a les zones on abans havia plogut poc. Total, que va ser una regada impressionant. I els llamps? Oh. I els llamps, mira, estava...
1: I uns trons ahir.
0: Bueno, clar.
1: Jo feia temps que no sentia trons.
0: No, no. Mira.
1: Els gossos pobres van passar una mala estona.
0: Sí.
1: Ni per Sant Joan.
0: Sí, sí, sí, sí. Van començar a caure, quan ja va començar la gran tempesta a la zona de Nou Barris, Collserola, etc, i Horta, i Carmel.
2: Jo visc allà, ho vaig veure en primera línia. Va caure un llamp i un tro al costat de casa, que ens vam quedar esmaperduts.
0: Doncs van caure, llavors, encara no plovia al centre de la ciutat. Jo estava a l'Observatori, al carrer Provença, per Santa Gràcia. No plovia, i va caure un llamp en sec, al costat. Amba, tomba! Hòstia! I a partir d'allà van començar a caure llamps en sec dient, eps, ara tocarà aquí. I efectivament va venir aquí. Llavors les tempestes que regeneren és que fat, aiguat, plom, plom, plom, llavors comença a fluixar i els llamps ja no cauen tant. I de cop i volta et cau un altre molt potent. Ja es bomba! Això és li t'indica que es regenera la tempesta. I torna amb molta violència l'aigua, etc, etc. Va tornar a mullar, a fluixar una miqueta, un altre llamp molt potent, es torna a regenerar i torna l'aiguat, aquell tercer cop amb ventades molt fortes, molt fortes, de 40 a 70 per hora. Per tant, aquestes són les tempestes més perilloses, clar, tot això alimentades per una aigua del mar extraordinàriament càlida.
1: Ara, de seguida en continuem parlant i també sabrem què podria passar durant la setmana que ve, setmana de festes majors a Catalunya. Abans, però, recordem que d'aquí a pocs minuts serà en directe aquí al matí de Ràdio 4 el doctor Bonaventura Clotet, una eminència, Jordi.
2: Sí, per parlar-nos de les darreres novetats en el tractament de l'Alzheimer, estudien si un fàrmac contra el VIH pot ajudar a frenar aquesta malaltia. Un projecte que necessita finançament per ampliar l'assaig clínic de 20 a 200 pacients.
1: I aquest matí també vindrà el doctor Ramon Vila-Rovira, el cirurgià de les estrelles, un expert en cirurgia estètica, que a més diu que vol viure 500 anys. Li explicarem com, què fa o què farà per aconseguir-ho, això.
2: Una cosa és voler-ho i l'altra és aconseguir-ho, no? Sí, sí, li preguntarem com és que té aquest horitzó, no?
1: Sí, sí. Molt bé, el doctor Vila-Rovira del Centre Mèdic Tecnon.
2: Que se'l coneix com el cirurgià de les estrelles,
1: Sí, noi, anirem també a Mercabarna amb els majoristes per saber quins són els productes estrella d'aquesta setmana als mercats del país, que és el millor que podem comprar amb peix, amb marisc, amb fruita, amb verdura, demà. I demà passat en parlarem amb Elisabet Carvajal, periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. I de seguida arribarà...
3: Lo Pau de Pau!

0: Doncs al, de seguida el Pau, eh? Aquí, tu portes música, no, Alfred, també?
1: Sí.
0: Ho esperem amb candeletes, això, també.
2: Ja
0: la, una la música que, diferent però... a la del Pau, eh?
2: Molt, sí, sí, és un altre estil, és el que anava a dir. És un altre estil, eh?
0: És un altre estil, és un altre estil. Vinga, va, i avui regalem el pastís de les festes de la Mercè. No em facis riure, Jordi
2: Vila. No faig riure. El que passa és que ho hem quadrat, eh? Fins l'any que ve. Bé, no, fins l'any que ve, no, fins ara mateix. Mira, sortejarem un pastís de figues i ametlles de la Mercè, elaborat ni més ni menys per la pastisseria Hoffmann, eh?
0: Sí, senyor, i si voleu un pastís d'aquests de franc, l'únic que heu de fer és endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va, endavant. Precioses, tu, dels ocells que millor canten, sens dubte. A banda del rossinyol, que era el so del dia fa 48
2: sí.
0: hores.
2: Fa, sí, perquè ahir era el...
0: un parell o tres de dies.
2: El picassoques. Ah, no, sí,
0: el picot. Doncs avui no és ni picot ni rossinyol, però és preciós. Mira com canten, que boniques que són. Au, una pista, boniques. No ja, bonics,
2: ja,
0: boniques.
2: Ja has dit una pista.
0: Truqueu sí. al 900-454-455, 900-454-455.

0: vaig gaudir, vaig disfrutar, com diem a casa, de veritat t'ho dic, i estava amb gent perquè volíem veure junts el partit del Barça. I tothom va començar a dir: quin descans. Em trobo, de cop i volta em trobo millor, tu. Quina manera de fer net, de netejar, punt i final, aquesta calor, aquesta xafogó insuportable. I de cop i volta la gent li va canviar l'humor, l'estat d'ànim, es trobar el millor físic, mentalment, de tot. És brutal com et canvia una tempesta en qüestió de pocs segons.
1: Això comentàvem ara fa una setmana. Dimecres de la setmana passada va tornar a passar el mateix. Veníem d'uns dies d'una calor i una xafogó insuportables, va haver les tempestes, i dijous vam respirar un aire fresc i tothom es trobava molt més bé.
0: Mare meva.
1: Ho vam comentar. Ahir va tornar a passar el mateix. Per què? Perquè bé, va refrescar dijous de la setmana passada, divendres també, dissabte també, però diumenge un altre cop es van enfilar les temperatures, i dilluns i dimarts van ser de ple estiu, màximes de 34 graus, humitats altes, i una altra vegada...
0: Horrible.
1: Oh, què va passar? Ahir una altra vegada va passar el que va passar fa una setmana, el dimecres passat, també... grans tempestes, violència meteorològica i refrescada notable. I, per tant, aquí es combinen, primer, l'estat fisiològic de cadascú, que es troba millor perquè no fa aquella xafogó, perquè fa fresca i això s'agraeix. I després, que després de les tempestes violentes hi ha una gran càrrega d'ions negatius. I l'augment d'ions negatius, això està estudiat científicament, provoca, comporten un estat de confort, una confortabilitat notable. Molts ions negatius es troben, per exemple, a sobre dels camps amb rosada. Tu passeges en un matí en un camp amb rosada i està carregat d'ions negatius. O quan passeges a la vora del mar, els esquitxos de les onades estan carregades d'ions negatius, és molt relaxant, confortable, mentre que un excés d'ions positius fan tot el contrari.
0: Sí, noi.
1: T'alteren, que és el que provoquen, els aparells electrodomèstics, els canvis de temps, abans que es produeixin els canvis de temps, abans d'una tempesta està tot molt carregat positivament. En fi, són
0: coses...
1: Si abans
0: d'una tempesta és mortal.
1: La gent no es pot aguantar. Però bé, després hi ha un alliberament.
0: Massa aigua i massa poca, veig aquí.
1: Massa aigua i massa poca, sí. Que... Mira, per cert, parlant dels llamps, hem de dir, per si algú no ho sap, que la temperatura a l'interior dels llamps, saps quina és?
0: Ui, no.
1: Molt alta.
0: M'imagino.
1: 32.000 graus.
0: 32.000 graus?
1: Que és unes 5 vegades més que hi ha a la temperatura del sol.
0: Carai.
1: 32.000 graus. Però què passa? Que allò dura, va a una velocitat de 270.000 quilòmetres per segon. Una bestiesa. 200. I dura mil·lèsimes de segon. Què passa per allà on passa un llamp? Que escalfa les partícules de l'aire a 30.000, 35.000 graus de temperatura. Surten disparades, brom, cap a fora, però allò dura mil·lèsimes de segon. Per tant, es refreda al mateix moment, instantàniament. I aquelles partícules de l'aire que havien sortit cap a fora tornen al seu lloc d'origen, patapum, xocant entre si i fent un soroll molt fort, que és el tro, senzillament. Aquesta és l'explicació del tro. Un altre dia explicaré moltes més anècdotes sobre els trons.
2: Perquè quan et cau a la vora, la veritat és que és una sensació que et trobes... És difícil d'explicar, eh?
1: Mira, m'ha passat...
2: Entre sorpresa, certa por, i dius, menys mal que ha caigut una mica més enllà i no ha passat res. Ja et preguntes, haurà passat alguna cosa, no?
1: M'ha passat dues vegades, i les dues a Montjuïc, quan tenia l'observatori, una l'any 76, l'altra 77, i després una en surt encara més grossa al 88 o 80, no recordo bé. Els dos casos van ser un llamp, quan anava a l'observatori de Montjuïc, al costat del Palau Nacional, un llamp a caure amb un xiprer, que estava al costat meu, em va deixar l'oïda dret, amb un tuuuut, saps allò? I esclar, em vaig espantar. Per cert, si encara puges per on estava el bar Les Cascades, que li deien, pujant cap al Palau Nacional, veuràs el xiprer amb la cicatriu.
2: No, pregunta què li va passar a l'arbre.
1: No, bé, encara viu. Mm-hmm. Almenys fa poc temps que hi vaig passar.
2: Perquè hi ha llamps que poden arribar a partir un arbre, no?
1: Home, completament, depèn de la potència del llamp. I l'altre és amb un altre xiprer de l'avinguda Maria Cristina. Jo també anava a pujar per l'avinguda Maria Cristina, va caure el llamp allà i també... És a dir, amb els llamps s'ha d'anar en compte. S'ha d'anar en compte i mai posar-te això, plugar-te a sota d'un xiprer, perquè, és clar, la xiprer, per la forma que tenen, punxeguda, són parellams, no? Massa aigua i massa poca. Ja ho diuen, al setembre...

0: Era, o asseca els fons o s'emporta els ponts. A València i a Catalunya, alguns llocs s'han portat els ponts gairebé.
1: Sí, però ara cap a Ponent, per exemple, deuen dir, aquí només parlen de tempestes i aiguats, i allà el que fan és patir per la collita d'olives, entre altres coses, ara mateix, perquè si no plou...
0: No hi ha manera de que plogui. Amb aquestes situacions que venen del nord-oest amb aire fred, és molt difícil. Sí que hi ha tempestes fortes quan són solcs, amb vents del sud o sud-oest, les tempestes de l'Aragó, del sud d'Aragó, entren per Ponent i descarreguen, a vegades empedregades, malauradament, però no és el cas, de moment, quan es repeteix la situació de fa una setmana, més o menys.
1: Ah.
0: I a la Mediterrània, clar, amb aquesta quantitat d'energia que t'ha acumulada, es formen aquests monstres.
1: Ja. Els boletaires estan també preocupats de moment, perquè sí que n'hi ha algun rovelló, algun cep, però poca cosa. A veure, amb les pluges d'aquestes últimes hores...
0: Ara parlarem de les prediccions, a mitjà termini. I va, vols que et digui una petita sorpresa?
1: Vinga.
0: Que t'agradarà?
1: Va.
0: Les tendències ja les van fer per l'octubre, però farem una tendència avui per tot l'hivern.
1: Per tot l'hivern?
0: Sí, molt per sobre.
1: Olé.
0: Tenint en compte diversos factors, la temperatura de la Mediterrània, tenint en compte el Super Niño, que cap al febrer-març començarà a perdre intensitat, què és el que podria passar? Atenció, no us ho prengueu al peu de la lletra. A més, són contradictòries, però guanya una miqueta una. Després ho parlarem.
1: Ah, espero que sigui la que ens agrada, tu i a mi. Per la cara que fas, potser sí.
0: Ah, no sé, jo no he dit res.
1: Ja veurem. Molt bé.
0: I a França, déu-n'hi-do, A França la sequera és tremenda. Pensa que a París, dimarts... Ah, espera, avui què som? Dijous. El dimarts van tenir una màxima de 32,4 graus a París, que és la temperatura més alta tardana mai enregistrada des que hi ha dades oficials del 1870. Mai havia fet tanta calor tan tard. Al setembre.
1: Sí.
0: Clar... Ostres.
1: El mig setembre...
0: Mig setembre, 32 graus i mig a París.
1: Una animalada,
0: això. Bé, però després en parlarem, les previsions. Per tant, això, que de moment, malauradament, molt poca pluja per Ponent i excés de tempestes violentes a punts de l'est. Hi ha un tema que vam deixar la setmana passada i que vam dir que ho parlaríem avui, que és el de les apostes climàtiques.
1: Sí.
0: Apostes, ja saps que ara s'està posant de moda apostar per la política, que guanyarà aquest, que guanyarà l'altre, que guanyarà aquest partit, que guanyarà l'altre, i s'aposten milions i milions d'euros, En fi, amb el canvi climàtic i amb els fenòmens extrems, també han entrat en el món de les apostes. A quin nivell de deshumanització hem arribat? És una paraula molt lletja, però no sé si dir-ho.
1: Tira.
0: Fastigós.
1: Fastigós, sí, home, sí, això es pot dir. Sí,
0: La gamificació, és a dir, la gamificació sobre l'escalfament del planeta. Gamificació és una paraula anglesa, etcètera, aquest game, que vol dir joc, doncs el joc estenent-se també a l'escalfament del planeta. Hi ha esports, hi ha política... Doncs bé, la plataforma, diem el nom Kalshi, K-A-L-S-H-I, és una de les grans plataformes financeres en línia, té permís per accedir a les dades de The Weather Channel, el canal de meteorologia, que és molt conegut als Estats Units, i així es verifica els resultats de les apostes relacionades amb el temps. És a dir, a veure, ve un huracà, fins a on arribarà? A què arribarà aquest estat dels Estats Units? Quants morts n'hi haurà? Imagina't. O un incendi forestal.
1: Mare meva.
0: Quantes hectàrees podrà arribar a cremar? Jordi. 200, 2.000, 5.000. És terrible, I amb això hi ha milions i milions d'euros o de dòlars en joc. Aquest és un tema, a veure, que arribem a uns límits. Tu, que ve d'apostar quants morts hi haurà en una riuada... Doncs déu-n'hi-do, els beneficis, jo no sé, suposo que això s'haurà de posar límit. Bueno, ara s'està parlant molt, d'aquest tema de la IA i tot això.
1: Oh, i tant, si en parlem, mare meva, dia sí dia també.
0: En meteorologia, en climatologia també.
1: Ai, senyor, Alfred Rodríguez Pico, què hi fotrem?
0: A veure quina hora és.
1: Mira, són un quart i mig de 12.
0: Tinc un altre tema, però el toco
1: sí,
0: o no?
1: Sí, home, i tant, toca el...
2: Sí, sí, sí, i tant. Toca'l. Sí, endavant.
0: Vale, tu, vosaltres em freneu, em dieu, va, prou, para.
1: No, si no en tenim mai prou.
0: Home, no, saps que tenim aquest problema això, amb tu.
1: No t'ho dic ara,
0: això,
1: també ja estaria tot el matí.
0: Ja t'ho dic ara, que no pararé, eh? Bueno, què passa? No hi ha huracans.
1: No hi ha huracans?
0: Som a mitjans de setembre i no ha aparegut cap huracà al Carib.
1: Com és això?
0: Ah, vols saber l'explicació?
2: Això és bo o dolent?
0: Bé, té dues vessants. Per una part és bo, perquè, esclar, no hi ha víctimes,
1: no hi ha res. En aquest sentit, boníssim.
0: La culpa o les conseqüències de que no hi hagi, de moment, huracans...
2: Que ho he preguntat perquè si ara no n'hi ha, potser després quan vinguin vindran amb més força.
0: És que la temporada s'acaba a finals d'octubre, novembre, vull dir que hi han passat més de la meitat de la temporada sense huracans. Això sí, curiosament, hi ha més tifons del normal. A l'altra banda, estem parlant d'huracans al Carib, però d'altra banda, el sud-est asiàtic, Japó, sud del Japó, Filipines, hi ha més tifons del normal. La causa és el Super Niño. Hi ha una massa d'aire tan calenta a l'Atlàntic que ha desequilibrat l'atmosfera a totes aquelles zones. També la desequilibrarà i la desequilibrarà Catalunya, després en parlarem. I què fa que no hi hagi huracans? Ara us diré una paraula que em direu. I què és això? La cisalladura.
1: Què és això?
0: Exacte, què és això? Cisalladura.
2: No ho havia escoltat mai.
0: Ja veuràs, així us ho entendreu. Perquè es formi un huracà o una gran tempesta, necessitem que els vents a les capes altes, o sigui, a mesura que vas pujant, siguin febles. Perquè si tu a llevant, a superfície, tens un vent molt fort d'una direcció i a 5.000 tens un vent molt fort d'una altra direcció, el núvol creix, es troba amb aquell vent en un sentit contrari i es desfà. Doncs el que està passant és que a tot el Carib hi ha vents amb molta cisalladura. És a dir, que els vents són molt forts i molt variats de direcció. L'huracà no es pot formar. No té aquells vents quiets, tranquils, que fan que els núvols creixin fins a 10, 15, 20 quilòmetres d'alçada i a poc es vagi desplaçant. No. Hi ha molta cisalladura. Vents contraris, molt forts, de direcció variada, i el desordenen, no l'impedeixen que es formi. S'entès el que és cisalladura?
1: Perfectament, sí, i tant.
0: I per què? Per culpa del Super Niño. Està desbaratant tota aquella zona atmosfèrica. És clar, això si dura, doncs mira, pràcticament no hi haurà huracans. També una altra condició és que hi ha molta més pols sahariana al Carib. Hi ha hagut moltes tempestes a l'Àfrica i molta d'aquesta pols ha envaït el Carib i aquesta pols inhibeix la potència dels huracans. Això també és un altre element.
1: Déu-n'hi-do! Si no aprenem de coses aquí,
2: I tant.
1: Jordi Vila. Però,
2: per tant, això és una bona notícia perquè els huracans a la zona de les Amèriques fan estralls.
0: Sí.
2: Hi ha molta gent que perd la casa, clar. Fins i tot víctimes, no?
0: Clar. Però, mira, aquí hem de parlar precisament de l'últim tema que volia tocar, el de la fitxa de dominó. És a dir, que no hi hagi huracans al Carib implica que hi hagi més tifons al sud-est asiàtic. Mm. Ja que hi hagi grans tempestes aquí vol dir que hi ha una sequera allà. És a dir, tot està interconnectat. Tot. És una fitxa de dominó del clima, que es diu. Que si cau una fitxa... cauen totes, eh? Per exemple, mira, les meteoconnexions que es diuen. Quan la temperatura al Tibet a l'hivern és poc baixa, no fa fred, un hivern no fa fred, tempestes violentes a Califòrnia. T'ha lligat. Una cosa està lligada a una altra. O un estudi que s'ha fet a Khyber. Khyber és un poblet perdut a l'Himàlaia de la Índia, a 4.270 metres d'alçada, té 366 habitants, està perdut. I allà és una zona, malgrat que està tan alta, neva a l'hivern, però no molt, és una zona desèrtica, saps? I tota l'agricultura d'aquella zona la veu de l'aigua de les glaceres. Les glaceres es descongelen i gràcies a això tenen una agricultura fantàstica, amb conreus, manantials... Què passa? Que les glaceres estan desapareixent. I si no hi ha glaceres, doncs que no tenen aigua. I què fan? Doncs que resulta que allà conreuen els pèsols negres per tota la Índia. Doncs no hi ha pèsols negres. I han de plantar el que plantaven fa molt temps els seus avis i besavis, els pèsols verds. Pels pesos verds consumeixen molta aigua. És un problema. Mm-hmm. És un problema.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do, el so més potent.
0: Tu quin diries que és el so més potent del planeta?
1: Oi, no ho sé. Ara m'agafes una mica...
2: El tro.
1: Els trons, els d'ahir, sens dubte que... Però segur que hi ha alguna cosa més potent.

0: I tant, i tant. Hi ha un so que supera tots els trons junts. Això quan va passar?
1: Terratrèmol, potser?
0: Està lligat. Aix. Aquí el tinc. Explosió del Krakatoa.
2: Olé.
0: Això va passar a l'estret de Sonda, entre Java i Sumatra, Indonèsia, un matí de maig de 1883, atenció al que us diré, un capità d'un vaixell de guerra alemany va veure un núvol de cendra que sortia d'allà, de la muntanya del Krakatoa. Era mitjans d'agost, mitjans d'agost, del 1883, d'acord? Bé, de cop i volta, el 26... Atenció, 26 d'agost de 1883, entre les 5:30 de la matinada i les 10 del matí, va haver quatre grans explosions, la darrera del qual va ser increïble. No hi ha paraules per definir-la. El núvol va arribar a 80 quilòmetres d'alçada. Va generar tsunamis que va provocar 36.000 morts. I el so que va provocar l'explosió del Krakatoa és el so més fort mai enregistrat al planeta, almenys a l'era moderna. El so que va ser audible al 10% dels habitants de tot el planeta. Mm. Tu t'imagines? El 10% dels habitants de tot el planeta van sentir l'explosió.
2: Quina animalada, tu. Quina animalada.
0: Aquests
2: quina animalada. Anem a les miniatures musicals,
0: sí,
2: dius avui,
0: va, mira, com que
2: miniatures
0: avui...
2: musicals. A
0: sabia
2: veure.
0: Que avui vindríem ressacossos de les tempestes i tot això. Anem a posar aquesta tranquil·litat.
2: Sisplau.
1: Vinga, va.
0: Doncs bé, els desitjos vostres són
2: actes, ordres per tu.
0: Ordres ràpides i immediates.
2: El mateix et dic, Alfred.
0: Molt bé, doncs anem a veure, va. Miniatures vol dir peces musicals de l'època clàssica molt curtes, de 10 segons, 15 segons, com a molt 20 segons, que diuen tota una història. Un dia posarem anuncis dels anys 50 i 60.
2: Oh, com m'agradarà això.
0: Ja veuràs. Pots, va, la setmana que ve.
2: La t'anava a dir, fem-ho aviat, home.
0: La setmana que ve.
2: Va.
0: Anuncis. Perfecte. Que són fantàstiques, les músiques, que perquè
2: bo.
0: Et diuen tota una història en 10 segons o 15 segons, o inicis de pel·lícules, que amb la música te'n diuen què és el que passarà. Doncs bé, això també. Anem a començar, és molt curt, aquest concert per orquestra d'un compositor contemporani de Bach, alemany, que es deia Johann David Heinichen. Escoltem-lo.

0: Ja està, ja està. Ja és una mena d'inici, això és de l'època barroca.
1: Com ens agrada,
2: eh?
1: Vila, com ens agrada, eh?
2: Sí, Dan, em sona això, eh?
0: Sí, no, no és massa conegut,
2: no,
0: eh?
2: No, però em sonava, no sé, potser d'alguna...
1: Resulta una mica familiar, no sé per què.
2: L'hauré vist en alguna d'aquestes pel·lícules d'època, no? Segurament.
1: Pot ser.
0: Sí. Avancem gairebé més de mig segle i ens anem a Joseph Haydn, que va fer... Saps quantes sinfonies va fer Haydn?
1: Quantes?
0: Beethoven va fer 9, per exemple. Haydn va fer 140.
1: Déu-n'hi-do,
0: 140. I totes molt maques i famoses, sí. Bé, doncs la sinfonia número 51 trobem una variació d'un tema que és molt curtet, però és tan agradable, jo me la repeteixo, quan s'acaba el torno a posar, perquè sí, ai, mira...
2: No arriba, escolta, i no arriba un moment que et canses?
0: No, canso.
2: No et canses?
0: No, fa anys que l'escolto. Mira, noi...
2: És que hi ha músiques, a vegades, que quan te la repeteixes molt, cansa. Per exemple, la música celta a mi m'encanta, però arriba un moment...
1: A mi no, cas, soc obsessiu. Quan m'agrada alguna cosa, és allò, vinga, i torna.
0: I a més, la música celta acostuma a tenir la gaita, i la gaita pot ser una miqueta...
2: Potser, no, a mi m'encanta, però no, que ja portes molt de temps escoltant, no?
0: Ah, clar. Doncs no, aquí no.
2: No és el cas.
0: Ja m'ho direu vosaltres. Endavant.

0: Aquesta ha sigut la variació amb una pausa. Que maques són les pauses de la música, perquè doncs també són part de la música.
1: Sí, senyor.
0: Són part. Va, anem a la quarta i darrera, abans de posar la música, que ja ho veureu. És una marxa... és un inici de Pirguin, el famós Pirguin.
1: I tant.
0: Et sona, no?
1: I tant. I tant.
0: Sí,
1: i tant.
0: El matí.
2: Sí, sí.
0: Doncs bé, anem a escoltar aquest moviment que dura, jo què sé, 10 segons, 12 segons. Mira que maco.

0: Ara entraria en bucle i tornaria. Estic una mica sonat.
1: És el que faig, jo el tinc muntat així.
0: És curiós.
1: Que hi hagi 10 vegades seguides.
0: Com? 25?
1: Ui, estem malament.
0: O no.
1: Va, i ara acabem amb una, precisament, una obra de Tchaikovsky que es diu Marxa miniatura, saps? I aquesta sí, anem a escoltar-la una miqueta més llarga, són menys d'un minut, eh? I és molt agradable, gairebé és per nens, com aquell que diria.

0: Són peces... Això pertany, per cert, a la suite número 1. Això és una suite, vol dir una agrupació de petites peces que va fer Tchaikovsky per divertir-se, com el que diu. Són peces, a veure, que no aspiren a ser grans peces, grans obres dels mestres. Però mira, són agradables. Hi ha moments que et dius, vaig escoltar això.
1: Genial, ens encanta això.
0: Va, la setmana que ve...
1: La música... setmana que ve, música d'anuncis dels anys 50,
0: sí.
1: 60...
0: Ja veuràs, quines peces.
2: En quin moment escoltes això? Bé, abans d'anar a dormir, per exemple? O...
0: Mira, per exemple, o si estàs molt nerviós perquè alguna cosa t'ha alterat, com una tempesta com la d'ahir, també t'ho pots posar.
2: Per exemple.
1: Ja. Ai, el fred. Ara arriba un altre dels moments més esperats de la setmana, diria jo, al matí de Ràdio 4, que és la previsió del temps.
0: Va, som-hi.
1: Primer pels propers dies, amb la vista posada sobretot a la setmana que ve, setmana de festes majors a Catalunya, Tarragona, Barcelona, Reus, Lleida i altres. I després parlarem sobre com podria ser el proper hivern a Catalunya. Atenció.
0: Molt per sobre, eh?
1: Molt per sobre.
0: Molt per
1: però ens interessa molt això. Ja ho anirem seguint i actualitzant d'aquí allà. Però vaja,
0: sí.
1: Una primera idea del que podria passar. Condicional. Ai, ai, ai.
0: Ai, li acabo de fer una pista pujant les celles.
1: Ara sí que sí, eh?
0: No, hem d'avançar.
1: Mira, us coneixeu o no? Una altra eminència, en aquest cas una eminència mèdica. El doctor Clotet, com estàs?
3: Bon dia. Bé, bon dia. Molt content de ser aquí i sentir Tchaikovsky, que sempre és molt, molt reconfortant.
1: Sí, senyor.
3: Perquè et relaxa.
1: Sí, senyor. Mm. Us coneixeu amb l'Alfred Rodríguez Picó?
3: Sí, home, qui no coneix l'Alfred?
1: Qui no coneix el Picó.
3: Sí, qui no coneix el Picó.
1: Amb el doctor Bonaventura Clotet, Alfred. Doncs anem a la previsió del temps, doctor. Atenció, perquè ara sabrem exactament què és el que pot passar durant els propers dies i també de cara a la setmana que ve a Catalunya. Endavant i quan vulguis, Alfred.
0: Molt bé. Per cert, fent un incís, Tchaikovsky té una peça musical que es diu La Tempesta, de Tempest, basat en l'obra homònima de Shakespeare, que està considerada el moviment més explosiu musical del segle XIX. Es diu The Tempest, és molt poc coneguda. Bé, som-hi, va, amb les previsions. Avui hi ha restes d'inestabilitat, molts núvols, més clarianes cap a ponent i algun ruixat encara a la costa molt local. Temperatures fresquetes, les que corresponen, per fi. Aquestes clarianes de ponent a la tarda també aniran avançant cap a la costa, d'acord? Aquesta tramuntana, aquesta de mestral, etc. La propera nit matinada hi ha un petit repunt de l'aire fred a les capes altes i torna a haver una miqueta de portació humida cap a la costa central. Per tant, no és descartable nord de la Costa Daurada, costa central vol dir costa de Barcelona, que es formi algun cumulot molt potent i entre la propera matinada i demà al matí pugui tornar a descarregar algun ruixat molt local, res a veure a les tempestes d'ahir, però molt intens. Per tant, hem d'estar una miqueta a l'aguai. Per tant, demà divendres, repunt d'aquesta inestabilitat que pot durar fins a mig matí o migdia. En aquestes zones concretes, a l'interior, i sobretot Ponent i Pirineu, pràcticament res. Potser el Pirineu de Girona, alguna cosa. ¿Vale? D'acord? I temperatures com les d'avui. Fresquetes, agradables, fantàstic. Dissabte, desapareix la inestabilitat. Encara de matinada, algun ruixat a la costa, però ja dissabte, molt més sol, ambient tranquil, temperatures cap amunt, però la nit serà molt fresqueta, cap amunt vol dir moderadament. Diumenge, anticicló. Per tant, tranquil·litat, sol, res de tempestes, res de ruixats i temperatures més altes, també les que toquen, una miqueta de caloreta al centre del dia, eh? Ja farà 24, 25, 26 graus, 28, 29 per ponent, però difícilment arribarem a 30. I avancem. Dilluns de la setmana que ve, no us espanteu, però altre cop 30 graus a la costa. Una altra vegada. 30 graus a la costa.
1: Una vegada, 30 graus a la costa.
0: Sí, alguns llocs de la costa dilluns farà calor.
1: Mare meva.
0: I 32, 33, potser algun 34 punts de l'interior. Dimarts es mantindria o baixarien una miqueta. Per què? I això és molt important. Això ho haurem de seguir, dijous vinent, Xavi. Això és perquè l'anticicló torna a aproximar-se, però no se'ns posarà a sobre, s'anirà cap a França i illes britàniques. Què vol dir? Que a partir de dimarts, i sobretot a partir de dimecres, que no sé quin dia és...
1: Dimecres 23, serà dia 23, a Santa Tecla, Tarragona.
0: Ah, sí?
1: Sí, doncs, vigília de la Mercè.
0: A l'anar-se'n cap a França, començarà a provocar un lleuger flux de vent de llevant. encara en territori anticiclònic. D'entrada, el dia 23, cap problema. Potser alguns núvols a la costa. I caloreta, sobretot cap a Ponent. I a partir del 24, i sobretot 25-26 de setembre, l'anticicló es podria allunyar més i deixar pas a una bossa freda que vindria de l'interior d'Europa cap a Catalunya. Si això es produeix, si això es produís, no ho sabem, encara segur, atenció perquè el temps es podria complicar notablement amb tempestes fortes, amb llevant, i més endavant fins i tot hi ha mapes que fan una miqueta de faretat de tanta aigua que podria caure. Tot això són hipòtesi, eh? Però veiem la retirada de l'anticicló a partir de dimecres cap al nord i això podria afavorir aquests llevants, un temps que seria inestabilitzant a la costa i després ja en parlaríem si més llocs.
1: Carai, tu, Santa Eulàlia, podria ser que tornés a plorar aquest any. Podria ser.
0: Clar, com que dijous és 20 i què?
1: Dijous 24, la Mercè.
0: Val, doncs...
1: Santa Eulàlia està enfadada perquè li va prendre el tema de ser
0: doncs,
1: patrona.
0: Ja, llavors ho podrem comprar.
1: I ara plora i fa sí, que plogui. Sí. Ai, senyor, què
0: doncs,
1: hi farem?
0: Ja veurem.
1: Ara tenim una altra cosa pendent
0: que
1: m'interessa
0: especialment...
1: Com podria ser el proper hivern, és a dir, l'hivern 2026-27
0: molt ràpid
1: a Catalunya?
0: I no us ho prengueu a peu de lletra, pot haver variacions molt importants.
1: Sobretot.
0: Més perquè hi ha una contradicció. Per cert, octubre continuen indicant les tendències, pluges molt més importants de les normals a Catalunya, en general. Bé, el que anem a parlar, novembre el deixarem de banda, ja ho parlaré, ja tindrem temps. És desembre, gener, febrer.
1: D'acord.
0: D'acord, aquests tres mesos. El Superniño sembla que pot tenir un paper important. Llavors hi ha dues contradiccions, tendències contradictòries. Una és el que ha fet altres vegades amb niños potents, però no aquest, que és un Superniño, eh? I diem Superniño, no diem Supernen, perquè ve de Perú, Ecuador, etc.
1: Sí,
0: que diem
1: Niño,
0: perquè ve del Niño Jesús, perquè és el Nadal quan hi ha més activitat del Niño. ¿Vale? D'acord? Doncs bé, la primera hipòtesi és que, com ha fet altres nens, niños, aquí acostumem a tenir pertorbacions que baixen de latitud, amb algunes pluges, proponents i temperatures superiors a les normals. Per tant, seria un hivern que no ens agradaria massa perquè les temperatures serien una miqueta superiors a les normals. I la pluja, bé, amb perturbacions de ponent, ja veuríem. Aquesta és una tendència. L'altra tendència, que té una miqueta més de possibilitat perquè es tracta no d'un niño normal, sinó d'un superniño. Tindríem una AO positiva. I què coi és això? Vol dir que l'anticicló s'instal·laria més o menys en freqüència entre Canadà, Estats Units, Islàndia i nord d'Europa. Què faria això? Bloquejaria les borrasques que passarien per allà i vindrien directament cap a nosaltres. Però baixant molt de latitud. És a dir, que algunes podrien passar per l'estret Gibraltar. Això implicaria un desembre, gener i febrer més plujosos del normal i amb possibles entrades fredes molt contundents.
1: Per tant, amb nevades a cotes baixes.
0: Ja sabia que acabaries per aquí. Per tant, hi ha possibilitat que aquest hivern, a diferència dels anteriors, sigui més similar al del 2018-2019, que va ser l'últim, que va ser realment fred i amb nevades a cotes baixes. Posem, de moment, percentatges, 55% de que passi això, 45% de que passi la primera versió.
1: D'acord, Alfred. Escolta, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre i t'esperem dijous de la setmana que ve aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, el bon cap de setmana.
0: Sí.
1: Dijous fem el programa des del carrer.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ja
1: et diré
0: on.
1: La Mercè, ja t'ho direm.
0: Ah, ja m'ho direu. Vale.
1: Els que vingueu a veure'ns, mira, sapigueu que tindrem allà el gran Alfred Rodríguez Picó. Gràcies, Alfred, que vagi molt bé això.
0: Vale, igualment.
1: Vinga, va, que són 3:15 ara mateix.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I dilluns que ve és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui parlem d'una investigació que estudia si un fàrmac contra el VIH pot ajudar a frenar aquesta malaltia. No sé si fins i tot potser a revertir-la. Ara mirarem d'explicar-ho més i millor, ho aclarirem tot plegat, perquè tenim el luxe de tenir aquí al matí de Ràdio 4 el doctor Bonaventura Clotet, referent a la investigació de la sida i president de la Fundació Lluita contra les infeccions que impulsa justament aquest estudi. Doctor, bon dia de nou i moltes gràcies per ser aquí en directe. Gràcies.
2: No, bon dia i moltes gràcies a vosaltres per invitar-me i espero que el que puguem explicar clarifiqui on som i on podem arribar i com necessitem que se'ns ajudi per poder-hi arribar.
1: Sí, senyor. On som?
2: Més aviat.
1: On som i on podem arribar, doctor Clotet?
2: Som amb que tenim proves de concepte, que vol dir resultats en petits grups de persones que són esperançadors i que, per tant, doncs, el que necessitem és poder desenvolupar l'estudi amb un grup ampli de malalts en fases inicials de l'Alzheimer, però tenim resultats, com dic, que són esperançadors i que, a més, l'estratègia que estem fent servir no només serveix per l'Alzheimer, sinó també per l'envelliment. Que això ens afecta a tots. Alguns ja ens ha afectat, però d'altres, doncs, som més joves encara.
1: Ens afecta a tots.
2: Us afectarà.
1: Cada segon que passa, efectivament.
2: I el que es tracta és de que la societat envellirà i que pugui envellir bé, sense trastorns neurocognitius i en bon estat, no? I, com sempre, tota la recerca no la fa mai una persona, sinó que la fan col·laboracions. I estic molt content de poder dir, doncs, que la col·laboració amb la Fundació Maragall, amb el Josep Maria Argimon, amb el Centre de Regulació Genòmica, la Mare Diersen i el seu equip, sempre dic un nom, però darrere hi ha un gran equip, també en l'IRSI Caixa, en el Laboratori de Recerca que dirigeixo, doncs, amb la Núria Izquierdo i el seu equip, i òbviament la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, sense la qual els estudis no es podrien desenvolupar, perquè fer un estudi clínic és molt, molt costós, molt, molt, molt complexa, necessita molta logística i, per tant, doncs, necessites tot un equip darrere molt potent i això ho té la Fundació de la Lluita contra les Infeccions.
1: Doctor Clotet, parles de resultats esperançadors, estem parlant de l'Alzheimer, també de l'envelliment, esperançadors, diguéssim, per frenar l'evolució de tot plegat o fins i tot per revertir?
2: No, jo crec que el que és més important és que, primer, que mai una malaltia complexa com és l'Alzheimer o com és, bueno, la infecció pel VIH o qualsevol altra, un sol fàrmac ho arregla. O sigui, sempre és combinacions d'estratègies de tractament, no?
1: Correcte.
2: Hi ha molts, en aquests moments, jo crec que hi ha una plètora, un gran desenvolupament de noves estratègies per diferents grups que són tots ells molt, molt respectables, molt potents i molt bons. Nosaltres, l'únic que vam fer va ser que, col·laborant amb el Centre de Regulació Genòmica, amb la Mare Diersen, doncs vam desenvolupar un estudi en el model animal per Alzheimer, que vam demostrar que si tractàvem amb aquest fàrmac, que també és molt útil per al VIH, però que a més és un genèric, que per tant és molt barat, molt econòmic, doncs els ratolins que estaven tractats no desenvolupaven l'Alzheimer i els altres que no s'havien tractat doncs el desenvolupaven. Aleshores, també més darrerament doncs s'han fet estudis en el model de ratolí d'envelliment, hi ha models de ratolí per tot, i aquests ratolins doncs s'ha demostrat que no envellien, val? Clar,
1: s'ha demostrat que no envellien.
2: No envellien, però estem parlant de tu amb un ratolí mires i l'envelliment del ratolí no millor es produeix en 4 mesos o en 2 mesos i tu tractes i veus que després d'aquest seguiment no han envellit, però vull dir, això són dades molt elementals, molt inicials. Aleshores, el que és important és que tu no pots fer estudis en persones que tinguin un Alzheimer inicial, com hem fet nosaltres, o amb persones de 60 anys i mirar l'envelliment i fer un estudi a 20 anys a veure com ha anat, no? O sigui, tu necessites el que es diu marcadors surrogats, o sigui, marcadors que t'indiquin a nivell de la sang si estàs impactant o no amb tot el que succeeix i apareix quan es desenvolupa l'Alzheimer o bé amb tots els marcadors d'envelliment. Aleshores, bàsicament són marcadors que indiquen inflamació i tot això es produeix perquè ja tots tenim un 30% com a mínim del nostre genoma que té virus fòssils i aquests virus es diuen retrotransposons i són de la família retrovirus i aleshores doncs tenen RNA missatger i això s'inhibeix a través d'emprar fàrmacs que serveixen per la sida. I això, doncs, ho hem demostrat, i a més, doncs, de nou, aquests fàrmacs també eviten que la inflamació es generi i es traslladi a cèl·lules que no estan afectades i que són cèl·lules joves i que aquestes cèl·lules envelleixin més.
3: Doctor, sí que hi ha un element que és com molt important del que està explicant, que ens ha cridat l'atenció a tots, a tot l'equip, que és a vostè, que la tenim ubicat en la lluita contra la sida. Llavors, clar, aquí combinar-ho amb l'Alzheimer va ser, ostres, el doctor Clotet també està ficat en això. Aquesta obertura de ment, per entendre, no?, que també va passar amb la Covid, no?, segurament entendre el coneixement que ja tenim o les coses que ja estan allà, saber si són aplicables a d'altres àmbits.
2: No, m'agrada molt que facis aquesta pregunta perquè te l'agraeixo, perquè, clar, la gent, saps que sempre hi ha molta competitivitat, que al cap i a la fi acaba ajudant a que tothom sigui molt rigorós i que hagi de poder demostrar sempre tot el que fa, que això ho fas a través de publicacions, etc. Però, clar, nosaltres tenim una fundació que lluita contra les infeccions, i resulta que els retrovirus endògens, els retrotransposons, són uns virus que van a infectar i que els tenim fòssils. O sigui, virus són fòssils, però virus. I passa que amb el transcurs dels anys, quan fas gran, els mecanismes de control que té la cèl·lula de tenir-los a ratlla, doncs falla. I aleshores, una petita fracció d'ells, que es diuen l'AINU, poden activar-se i saltar. De fet, en anglès hi ha un editorial d'una revista de molt prestigi que els diu Jumping Viruses, o sigui, virus saltarins. I aquests virus, quan salten, és quan activen la immunitat innata, que és l'interferó alfa, i creen inflamació. Aquesta inflamació ja desenvolupa una sèrie d'efectes en dominó i en cadena que alteren doncs, la progressió de la malaltia, del

0: l'Alzheimer, etc, i també l'envelliment. Però és que, a més, aquests virus que són saltarins, que són virus fòssils, però que una petita fracció s'activa, quan salten, poden passar diverses coses. Una d'elles és que facin un salt, però no s'integrin més avall del cromosoma. Però es poden integrar en un altre punt, i aquest punt pot activar una sèrie de gens i desencadenar càncer. Aleshores, clar, també podíem, seguint en la mateixa pregunta, el Clotet s'ha tornat boig i ara també treballa en càncer. No, és que nosaltres, diferents equips de la Virsi Caixa, doncs han pogut desenvolupar models de vacunes que poden servir per reconèixer els neoantígens dels tumors i poder-los atacar millor. I també es fa en col·laboració i amb altres grups, però és que la recerca, el que té d'engrescador, és que si no ets capaç de començar i reconèixer que t'has equivocat i tornar a començar, però aprendre dels errors i veure la connexió que té amb moltes altres malalties, doncs perds grans oportunitats, perquè és una gran sort el que puguem aprendre molt, i la nostra recerca és translacional, el que volem és ajudar. El fàrmac que estem fent servir és un genèric que pot costar 50 euros al mes, però hem de saber quant temps durarà l'efecte. Per tant, sobretot hem de fer l'estudi, l'hem fet amb 20 persones.
1: 20 persones, efectivament.
0: Hem de fer amb 200. L'estudi, quan surti publicat a la revista, que estem pendents de que ens diguin els últims comentaris, doncs crec que tindrà transcendència. I per l'altre costat, doncs, de nou, cal veure si ja no només és aquest fàrmac, sinó aquest fàrmac més algun altre fàrmac que també serveixen en els malalts amb la sida, però que és que hi serveixen, perquè és que aquest virus fòssil té característiques molt similars en el virus del VIH. Aleshores, doncs, ens podrà permetre que combinacions de fàrmacs veiem com inhibeix. Però, com que molts d'aquests ja són genèrics i són els que nosaltres podem comprar, doncs costa i necessites recursos econòmics que permetin endegar aquest projecte. Ho bo, si tenir idees és relativament senzill, tampoc és fàcil, però no és gaire complicat. El més complicat és tenir un equip que les pugui executar correctament, i jo tinc la sort de tenir-lo, a tots els nivells, a la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, a la Caixa, a la Mare Diersen, al CRG, a la Mare Gall, i tot plegat et permet, doncs, que diguis, ostres, doncs, un retorn emocional que et dona saber que on estàs avançant porta a que pot ajudar moltes persones.
1: Sí, senyor. D'aquest primer estudi que ara comentàvem amb 20 pacients amb Alzheimer lleu, diguéssim, podem parlar una mica més i millor dels resultats que s'han obtingut? S'ha detectat alguna millora en els malalts o de moment només en els indicadors biològics?
0: No, no puc parlar perquè he d'esperar que es publiqui.
1: I no podem avançar res, ja, no podem avançar res, doctor Clotet.
0: Que puc avançar que estem tots molt contents amb els resultats.
1: Bona notícia, ens agrada sentir-ho, això, de veritat. De veritat, clar. Ara parlàvem d'aquest assaig clínic, està previst ampliar-lo de 20 a 200 pacients. Sí. Aquí, però, falta...
0: Això vol dir, entre 1 i 2 milions.
1: Entre 1 i 2 milions d'euros, sí. D'on sortiran i com està, doncs, aquest tema?
0: Doncs, de moment...
1: I quan, previsiblement, quan serà aquesta ampliació de l'assaig clínic? I, sobretot, ara molta gent deu pensar, escolta'm, jo vull participar-hi. No, vull formar part d'aquest assaig clínic. Com funciona això, doctor Clotet?
0: No, realment esteu tots dos molt encertats en les preguntes.
1: Carai, moltes gràcies.
0: Costa que les persones entenguin que no, que sí, quan es parla d'un milió o de 2 milions, no els necessites avui. O sigui, tu necessites diners per endegar, per arrencar el projecte, i a partir d'aquest moment, doncs, és quan necessitaràs més per assolir totes les fites que t'has posat en aquest estudi. Aleshores, el que nosaltres volem, doncs, és poder tenir una mínima base, una mínima quantitat de diners per poder-lo, com dic, començar. Aleshores, ja fa 2 anys, amb la Fundació Metalquímia del Josep Lagares, doncs vam poder fer un primer concert que ens va ajudar molt a poder avançar i tenir aquests resultats. També ens van ajudar moltes persones que van fer donatius i que, per tant, doncs,

0: sempre dic que qualsevol donatiu és important perquè és una variable que depèn molt del número de donatius semblants. Si 10.000 persones et donen 5 euros cada mes, això és perfecte, però costa molt convèncer a la societat de la necessitat de recolzar la recerca perquè es pensen que ja se la faran, però no baixins, necessites aquests diners. Per tant, doncs, qui vulgui venir al concert de l'Auditori del 13 del dimarts 13 d'octubre.
1: Dimarts 13 d'octubre, important, eh? Recordar la data.
0: Auditori, 7 de la tarda, crec que comença a 2:15, però 7 de la tarda. I qui no pugui venir, perquè sempre veus el rata que diu, ai, jo és que aquell dia no hi soc, doncs entra a la web i fes un donatiu, fila zero.
1: Doctor Clotet, t'he de demanar, sisplau, que et quedis 5 minuts més, sentirem les notícies de les 12 i ara de seguida tornem en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Fins ara mateix. Gràcies. Fins ara, oients.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Esto ha tenido lugar en Tabriz.
1: Yes.
0: Y todo el mundo estaba como indignado, diciendo, bueno, esto porque tenemos el vídeo, imaginaros la de cosas que pasan, y claro, nadie los llega a ver. Impresionante. Luego salió que este pobre chico pues estaba liado en una pelea en la calle y fue detenido como resultado de ello, pero ese es el trato que se le da a la gente en Irán.
1: Todos recordamos, Rima, cuando se produjeron los grandes movimientos de protesta contra el régimen de los ayatolás, aquellos que luego volvió a citar el propio Donald Trump, ¿no? Cuando les invitaba a que saliesen a la calle para enfrentarse a su gobierno. ¿Se puede salir a la calle ahora o no?
0: O sea, realmente no, porque está la calle llena de tanto de los agentes policiales, está también lleno de los ciudadanos que de manera voluntaria se ofrecen a colaborar con las autoridades. Las activistas iraníes están completamente, no solamente censurados, muchos de mis amigos me dicen que solamente poner una story en Instagram les citan a casas de protección, les están interrogando durante horas. Estos días del aniversario, antes del aniversario, han llegado a detener a varios activistas y les han detenido durante varias horas del día simplemente para ejercer presión. Y luego ya a eso hay que sumarle toda la presión que sienten los ciudadanos cuando están en la calle. Cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de manifestación contraria a lo que está pasando en el gobierno, bajo la excusa de que estamos en guerra y estamos bajo amenaza internacional, hacen lo que les da la gana con los ciudadanos del país. En realidad, el gobierno iraní, históricamente, y ahora tenemos además la Amnistía Internacional y todas las organizaciones internacionales que ya lo confirman y lo digamos que avalan eso con sus informes, todos han constatado de que el gobierno iraní siempre ha considerado su propia población como la amenaza interna más fuerte. Uh-huh. Y por eso realmente es absolutamente heroico lo que han hecho las mujeres en Irán.
1: Recuerdo, ahora hablamos de las mujeres en Irán, recuerdo cuando estalló el conflicto, sí, que nos contabas aquí en el programa que de alguna forma la propia presión que recibía el régimen de los ayatolás de alguna forma servía para hacerlos todavía más fuertes dentro del país.
0: Exacto, sirve de pretexto para ejercer, o sea, para legitimizar la represión interna, porque dices, bueno, estamos en guerra, estamos bajo amenaza y entonces hay que controlar todo. Cualquier imagen, incluso ha habido detenciones y condenas a muerte para personas que han sacado imágenes de edificios derrumbados como resultado de la guerra. Simplemente una imagen que le haya llamado la atención a un par de ciudadanos ya puede ser una prueba, como diciendo, tú estabas celebrando esto que ha pasado, en realidad tú estás a favor del gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos, que esa es la excusa y el pretexto que más se utiliza hoy en día en Irán.
1: ¿Hay acceso a las redes? Porque a alguien le puede sorprender que hoy justo se haya viralizado un vídeo donde el protagonista es un chaval al que la policía le está pegando, ¿no?
0: Exacto. Este ha sido grabado por un agente. Hay acceso a internet, pero curiosamente hay un rapero iraní que ha sido recientemente condenado a 4 años de cárcel por tener un aparato de Starlink. O sea, el aparato que te permite conectarte a internet, esto es un delito y una prueba que se ha utilizado contra Afrosiab, que es este rapero, para decir que quería estar en contacto con agentes externos y quería estar en contacto para hacer algo contra el gobierno de Irán. O sea, que realmente son todas, una y otra vez se ven como todas como pretextos y excusas para decir estamos en guerra, y entonces cualquiera de esos mecanismos se utiliza para reprimir a la población y para justificar esta represión ante la comunidad internacional.
1: ¿Cómo están las mujeres ahora mismo en tu país?
0: Las mujeres, mira, la ley para el tema del velo, la ley no ha cambiado ni ha sido derogada, está ahí, pero lo que ha pasado con el tema del velo, que es lo más visible en la sociedad iraní, es que las mujeres han conseguido crear un espacio en la vía pública que es suya y que no tiene ninguna manera el gobierno de reprimirlas, porque al inicio todos recordarán cuántas detenciones ha habido, cuántas multas, latigazos, varias artistas, sí, iraníes que habían cantado han recibido la condena a latigazos. pero luego hay imágenes que todos vimos de las mujeres que caminan por las calles de Teherán sin velo. Eso no quiere decir que ha habido un cambio por parte del gobierno. Eso quiere decir que esa guerra la tiene más que perdida el régimen iraní, porque no ha podido, por mucho que ha ejercido la violencia contra los ciudadanos, no ha podido con el tema de las mujeres. Y esta represión no le ha servido para garantizar la obediencia de los ciudadanos. Por eso realmente como ejemplo es bastante histórico eso, porque muchos amigos míos me dicen, pero si las mujeres van sin velo, y yo digo, sí, sí, van sin velo, no porque no arriesgan, sino asumen el riesgo, pero el gobierno no puede hacer nada. De hecho, hace poco unas autoridades iraníes dijo, ahora estamos en guerra, no podemos ahora tratar el tema del velo, pero tomamos nota de ello y en cuanto se estabiliza la situación, eso no puede continuar así, porque obviamente hay una población minoritaria de Irán que está exigiendo y pidiendo mano dura contra las mujeres que salen a la calle sin velo.
1: Ciertamente, si algo hemos aprendido muchas cosas de Irán, de entrada el altísimo nivel cultural del país, ¿no? Es decir, que efectivamente es la antigua Persia, es decir, ahí hay una riqueza cultural absolutamente espectacular, eso por un lado. También hemos aprendido del profundo desconocimiento que muchos tenían respecto a Irán, empezando por el propio presidente de los Estados Unidos, que seguramente se emborrachó en lo que fue su, entre comillas, éxito a la hora de quitar a Nicolás Maduro de Venezuela, de llevárselo en una operación quirúrgica casi perfecta, ¿no?, de aterrizar un avión, coger al señor y llevárselo, y pensando que ese mismo modelo podía reproducirlo en Irán. Recuerdo perfectamente una de las primeras veces que hablamos en aquel momento, Rima, ¿no?, cuando nos contabas que eso significaba no tener ni idea de cómo funcionaba el gobierno en ese país, ¿no?, donde todo estaba... Llevaban 40 años preparando que llegase este momento y estaba todo absolutamente preparado para que si se descabezaba por un lado el gobierno, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer a continuación. Exacto. Eso ha sido una evidencia de cómo el país se ha salido de todo esto y cómo parece que Irán, claro, no puede desaparecer de los discursos porque hay mucho en juego, empezando por el control del estrecho de Hormuz, pero cómo... Diríamos que vamos tirando pelotas fuera a una velocidad sorprendente, ¿no?
0: Increíble. Y además yo creo que hay como mucho aprendizaje a nivel histórico que sacar de esas experiencias. O sea, a la vez que antes decía, se exige mucho de un movimiento civil, social, pero no se tiene en cuenta el poder tan opresor que hay. A la vez también hay que decir que también cuando invade otro país o un país invade otro país o la ataca, aún tenemos esta idea de que este modelo va a funcionar. Ese modelo no va a funcionar porque quien ataca al otro país, lo que le interesa son los recursos que hay en este país. No le interesa especialmente llevar los derechos humanos o llevar algo positivo para la población civil. El ejemplo de Venezuela es un ejemplo claro de que, como bien decías, este cambio no ha significado traer el respeto a los derechos humanos y de alguna manera salvaguardar los principios internacionales con este cambio que ha pasado en Venezuela, sino que es quitar los recursos del país, quedarse con el petróleo. Y lo mismo pasa con Irán. Esta guerra es una guerra que está muy clara con realmente ahora.
1: Con una diferencia, que con Venezuela lo han conseguido y con Irán no.
0: Exacto.
1: Y que de alguna forma ese demostrarse a sí mismos, estoy hablando del régimen de los ayatolás, la capacidad para hacer frente a las grandes potencias, entre ellos Estados Unidos, pero también Israel, les hace más fuertes, claramente les hace más fuertes.
0: Les hace más fuertes, pero la población civil, justo ayer, por ejemplo, fue muy sorprendente y quiero mencionarlo para que también los oyentes se den cuenta, dentro de un país en la que el Estado está oprimiendo tanto a la gente, ha habido huelga generalizada en toda Kurdistán por el aniversario de Mahsa Amini. Quiero decir eso, que realmente lo tenemos también, la historia nos lo ha mostrado, cuando la población decide el cambio, no hay nada en este mundo que le puede frenar. Y tenemos muchos ejemplos en la historia que avala esa tesis. Entonces, esos modelos de un país le dice, o sea, un presidente le dice salir a la calle, o incluso candidatos también, o opositores iraníes que le piden a la gente que salga a la calle, pero realmente no cuentan con un mecanismo dentro del país que pueda garantizar que tenga eso continuidad, una huelga generalizada o o un levantamiento de muchas más personas, lo que vamos a encontrar es lo que hemos encontrado ahora en Irán. Entonces, esto es un proceso y cada vez hay más y más iraníes que no ven ninguna salida. Y la llave está siempre en manos del ciudadano. Aquí lo tiene el ciudadano en las urnas, y en países que cuentan con un gobierno que es una dictadura, lo cuentan los ciudadanos también con su levantamiento. Así que eso es un proceso y estoy segura que los iraníes lo conseguiremos.
1: ¿Tú crees que lo acabaremos viendo?
0: Yo creo que sí, yo estoy absolutamente, o sea, tengo mucha esperanza, aunque el mundo ahora mismo está pasando por momentos absolutamente difíciles, pero también vemos muchas iniciativas, tanto en este país como en otros lugares del mundo, donde ves cómo los ciudadanos se encuentran y tratan de buscar la manera de generar este cambio y esta transformación. En países cuya gente busca el cambio, también saben que el cambio cultural es muy importante, cómo escuchamos a las distintas voces que están en contra y cómo abrimos espacio a este cambio.
1: Fíjate que, no sé si fue ayer o antes de ayer, leí unas declaraciones que me llamaron mucho la atención, creo que era el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que hablaba de Turquía como el nuevo Irán. Y eso nos dio dos pistas, o al menos yo lo recibí de esa forma. Uno, el conflicto de Irán respecto a Israel entra en su fase final, como mínimo esta acción concreta, y dos, ya están preparando el terreno para cuál es su siguiente objetivo, ¿no?
0: Sí. Esta región es la que tiene. Esta región es lo que la humanidad está viendo con sus propios ojos, mantener a gobernantes que creen en la dictadura como forma de gobernar, y mantener a regímenes que solamente creen en la mano dura contra aquellos en los que no quieren abrirles espacio. Mantener esta situación en una zona tan rica en el mundo, con tanto potencial y tan estratégica, es el precio tan alto que la comunidad internacional está pagando y va a pagar. Así que yo, un poco retomando lo que antes decía la compañera, fíjate que antes hablaba tanto de solamente de Ucrania, y ahora se está viendo cómo si no hacemos caso, si realmente no queremos ver lo que está muy claro y evidente, se extiende y se va a otros lugares. Y tienes toda la razón en cuanto a Irak, a Turquía. Es un país muy potente que está ahí, y también es un país que supone una amenaza. Así que...
1: ¡Qué historias, eh!
0: Sí. Sí, yo sigo creyendo en los ciudadanos a todo eso.
1: Yo también, sí. Déjame, y en las ciudadanas.
0: Y en las ciudadanas, no. Por supuesto.
1: Está bien que haya sido en este orden, ¿no? Que haya sido yo el que te lo haya dicho a ti. Rima, fíjate que tengo una cosa que no deja de darme vueltas en la cabeza. Yo recuerdo cuando estalló todo el conflicto, todo el mundo te llamaba.
0: Sí.
1: Tú has sido muy amable siempre que te hemos llamado, has estado aquí siempre. Pero recuerdo que habían veces en las que tenías que hacer auténticas virguerías con la agenda para poder organizarte, porque te llamaba todo el mundo, pero sí. Tenías mil entrevistas. ¿Cuántas entrevistas tienes ahora?
0: La verdad es que no tantas. No tantas. Lo que sí tengo ahora son, pues eso, conferencias. De hecho, la semana que viene voy a un par de conferencias. Una es en Pamplona, en la universidad, y otra es una reunión bastante interesante convocada por un medio iraní en Londres, donde han invitado a 40 personas para hablar sobre qué es lo que debemos mantener del Irán de hoy para el Irán de mañana. Eso va a ser un debate muy interesante. Pero volviendo a tu pregunta, sí, el tema de Irán ha quedado ahí. Pero por desgracia va a volver otra vez a ocupar las primeras páginas.
1: Seguro. Bueno, después de esa conferencia tienes que venir al programa a contarlo, porque ¿qué tenemos que conservar del Irán de hoy? Me parece interesantísimo. Sí, sí. Rima, siempre es un placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, Toni, igualmente.
1: Muchísimas gracias. Rima Shir Mohammadi ens ha acompanyat fins a aquest punt. Passen 3 minuts de 9:45. Teníem moltes ganes de veure el Fernando Muñiz finalment. Què tal, Fernando? Bona nit, eh? Apropa't una mica al micro, sisplau.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Bé, jo estic al·lucinant amb el teu llibre. Estic al·lucinant amb el teu llibre perquè penso, d'on treu aquest home totes les coses que hi ha aquí dins? Ara explicarem què és, eh?
2: Vale.
1: No te la pierdes, mira quin llibre, Rima.
0: Uau,
1: Un mundo estrambótico, cròniques insòlites del passat. Aquesta senyora fa un blog molt interessant, ara lo contaremos todo. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb aquest mundo estrambótico que ens dibuixa perfectament en aquest llibre el Fernando Muñiz. Fins d'aquí un moment.
2: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Clave, amb Toni Marín.
1: Passen 4 minuts de 2:15. Va, aprofitaré una vegada més per si s'han incorporat vostès a la sintonia de Ràdio 4 en els darrers minuts per recordar-los que a 10:45, és a dir, en 56 minuts, comença un programa especial a Ràdio 4 i a la 2CAT, presentat pel Lluís Falgat, un debat en el que hi seran presents els diferents portaveus de tots els partits que tenen representació parlamentària, lògicament, a l'hemicicle català. No s'ho perdin. Els temes avui tenim molts assumptes al damunt la taula molt potents, per tant, serà interessantíssim, com sempre, seguir els debats que fa el nostre company Lluís Falgat. M'estava ensenyant el Fernando Muñiz. És una imitació, no, Fernando?
4: Bueno, és un pòster, un flyer.
1: És un pòster xulíssim.
4: Ah, vale, gràcies.
1: Bueno, o sigui, jo l'he vist només un moment, però m'ha semblat xulíssim, no?
4: Gràcies.
1: Explica'ns què és.
4: Bueno, és la festa de presentació, la festa oficial de presentació d'aquest llibre que es diu Mundo Estrambótico.
1: Molt bé.
4: I que serà el dissabte 3 d'octubre al que jo crec que és el millor bar de Barcelona.
1: Això, tu de bars en saps una mica, eh?
4: Ostres, has investigat.
1: Home!
4: Sí, sí. Vale, doncs sí. Si la meva opinió val per algú, és aquest bar per mi actualment és dels millors de Barcelona, una bodega com les d'abans, un tracte imperial, gent de barri, i és la bodegueta del Guinardó, que està...
1: Hombre!
4: Com diu... Ah, la
1: home,
4: coneixes?
1: I tant, vale. I tant que la conec, molt a prop de la plaça del Nen de la Rutlla, per sota,
4: sí,
1: no?
4: Sí, exacte, sí, sí, molt a prop. I, bueno, doncs fem la festa allà, perquè jo crec que el lloc s'ho mereix. I és el dissabte, 3 d'octubre, a les 19:30. Això és al carrer Varsovia, exactament.
1: Sí, senyor.
4: I no només serà la típica presentació de llibre que, bueno, que normalment pues, és una mica... A veure, no sé si dir-ho, però conyazo, ¿vale? Que les presentacions de llibre normalment acostumen a ser un totxo.
1: Sí.
4: Doncs aquí farem projeccions, explicarem algunes històries del llibre i farem, o sigui, farem molt hincapié a les històries del capítol musical, perquè ens acompanyarà a l'Alberto Valle, que és un periodista i escriptor d'aquí de Barcelona i farà com de presentador. Ens acompanyarà el sobrino del Diablo, que és un cantautor de tota la vida d'Horta,
1: sí.
4: I bueno, farà com l'acompanyament i el fons musical de tota aquesta festa i tota aquesta... bueno, que ja et dic que farem projeccions i explicarem una mica històries que surten al llibre i, bueno, doncs amb imatges i explicat una mica així per l'autor.
1: Doncs està molt bé, està molt bé. Ara parlem del llibre. Fernando, és veritat, hem investigat una mica, hem anat a veure quatre coses que has fet. Jo tinc una sospita, però em pots corregir. Tu has fet sempre una mica allò que t'ha vingut de gust fer, no?
4: Sí, sí, i la veritat que l'altre dia en una altra entrevista em van dir, ostres, això que fas tu és, ja ho havies fet abans amb la música, perquè jo havia fet, no sé si ho has arribat aquí...
1: Los Bretones?
4: No, abans o després vaig fer unes recuperacions que es deien Spanish Bizarro,
1: una col·lecció de discos on volia recuperar perles del pop psicotròpic espanyol. M'ha encantat el concepte.
4: Exacte, doncs amb aquestes històries em passa una mica el mateix, no? O sigui... els historiadors ortodoxes, aquestes històries doncs, les passen per sobre i no els donen cap importància. I per mi, les anècdotes són la sal de la vida.
1: Sí, sí.
4: I aquestes històries que són tan sorprenents però que han passat, i bueno, això és una cosa que jo tinc superclar, soc supertalibana amb això. O sigui, qualsevol història de les que trobis en aquest llibre està absolutament documentada que ha passat, perquè moltes has de llegir dos cops per assegurar-te que...
1: Per creure-t'ho.
4: Sí.
1: Ara posarem uns quants exemples, no s'amoïn vostès, eh? Però la meva pregunta és, on has trobat tot això? Perquè no deu ser fàcil.
4: No, bueno, això és un procés de molts anys. O sigui, a mi m'agrada molt llegir, De fet, soc conductor de clubs de lectura a les biblioteques de Barcelona. Sí. O sigui, ja estic contínuament amb un llibre a la mà, però quan llegeixo jo alguna que m'agrada, sempre m'he decantat per la història. M'agrada la història, m'agrada saber que tot el que està passant ara parlàveu del Trump, després, si voleu, us explico una història que està al llibre, que té molt paral·lelisme amb el Trump, però que va passar fa 40 anys.
1: Ah, molt bé.
4: Això de que la història es repeteix, doncs el que passa és que no ens recordem, perquè va tot tan de pressa que no ens parem a pensar que, ostres, això de què va passar amb el Trump, que després anem amb això, això ja va passar quasi tal qual.
1: Ja.
4: Doncs de llegir tanta història, perquè m'agrada, o sigui, és el típic defecte, em fixava molt en aquestes petites històries que m'enviaven una nota a peu de pàgina.
1: Ah.
4: I dic, ostres, què és això? I vaig començar a apuntar-les, i quan tenia, no sé, 100, vaig muntar un blog per publicar-les. ¿Vale? Un blog que es diu El Cafè de la Història, si m'ho permets.
1: Sí, sí.
4: I, bueno, ja porto 10 anys amb el blog aquest, i amb una periodicitat més o menys setmanal, quan puc, pujo una història d'aquestes.
1: Ah.
4: Per exemple, avui mateix he pujat una història d'una església d'un poble de Múrcia.
1: És que comença bé, ja.
4: Ja
1: no, comença bé.
4: No, doncs pues acaba millor.
1: Va.
4: En la qual hi ha una cosa única, com a mínim que jo sàpiga, a Espanya, i jo crec que al món, que és el retable de l'església, ja està... O sigui, està dibuixat entre querubins, àngels i verges, Manuel Fraga Iribarne.
1: No!
4: Sí. ¿Vale? El poble es diu Aledo.
1: Sí. Aledo?
4: ¿Vale? Aledo, Aledo.
1: Ah, Aledo, perquè Aledo. Aledo també hagués anat bé.
4: A on?
1: A Aledo.
4: Vale. No, és Aledo, és un poble de Múrcia, i allà tenen a Manuel Fraga Iribarne, perquè quan... Perquè això té una història. Per què? Perquè quan era ministre als anys 60, em sembla que era d'interior, em sembla que era l'època d'interior, bueno, va ser ministre i... eren els anys aquests del desenvolupisme i tal, i va anar, anava poble per poble, que sigui aquí un col·legi, que sigui un dispensari mèdic, i allà va portar asfaltat de carrers, vivenda pública...
1: I el van considerar que era un sant,
4: no? No, espera. I de tot el que va portar, que ja va portar coses molt bones pel poble, va portar un mant per la verge de l'església.
1: Ah.
4: I el cura es va tornar boig i va dir, vull un retable nou amb el senyor Fraga allà. I és un cas únic d'un polític amb un retable d'una església.
1: O sigui, és boníssim,
4: sí,
1: això.
4: Sí.
1: És boníssim. Bé, el llibre està ple de coses boníssimes. De fet, jo avui, mentre em anava mirant una mica tot plegat, és fàcil riure, perquè trobes gent a la que se li ha anat.
4: Sí, sí, sí.
1: Ja, o sigui, aquest és un concepte que segurament és un concepte transversal al llarg de tot el llibre, que també es podria dir així, no? Gent a la que se li ha anat en un moment donat del tema.
4: Al
1: no?
4: Límit, sí, una mica al límit.
1: Norton primer, per exemple.
4: Vale.
1: Qui era Norton primer?
4: Bueno, era un senyor, o sigui, ens anem al San Francisco de mitjans del segle XIX,
1: sí.
4: I era un senyor que era anglès i va emigrar i va fer fortuna, com tanta gent, però un dia va fer un mal negoci i aquestes fortunes que creixen molt ràpid, un mal negoci el va tirar al terra, i va tirar a terra el seu patrimoni, la seva vida i la seva ment. I a partir d'aquest moment es va reinventar i es va proclamar emperador, que és l'únic cas que hi ha
1: es va autoproclamar emperador.
4: Es va autoproclamar, sí, sí.
1: És meravellós.
4: Com era el títol? Emperador dels Estats Units i protector de Mèxic. Perquè hi ha puestos...
1: Dic. Aleshores aquest no era el Donald Trump.
4: No. No, protector de Mèxic, no.
1: No, per
4: Donald
1: això
4: Trump,
1: dic,
4: no.
1: Per això.
4: I, bueno, era un senyor que era el típic boig consensuat, no? Tothom, o sigui, feia era algo quasi terapèutic,
1: yeah.
4: per San Francisco. Li donaven de menjar gratis, als teatres li reservaven els millors llocs, tot això el senyor anava amb un uniforme amb forats, amb una gorra que havia conegut millors temps, bueno, i va ser un senyor que la gent li va agafar molt de carinyo, va tenir estàtues, i el seu funeral va ser un dels més multitudinaris que va haver estat a San Francisco, concretament.
1: Déu-n'hi-do. No és l'únic que es va autoproclamar algo. I parles en el llibre del capità de Köpenick. Es diu Köpenick?
4: Köpenick. Bueno, és un barri de Berlín.
1: Ah, o sigui, d'acord.
4: Sí, és una part de Berlín.
1: Val.
4: I bueno, aquesta història és molt famosa a Alemanya.
1: I és boníssima.
4: Sí, no, no, és que el pitjor de tot, com et deia, és que tot és veritat.
1: És veritat.
4: I mira si és veritat que té llibres, té obres de teatre i té pel·lícules. I té, inclús, a la porta on va fer la seva fetxoria, sí, té una estàtua d'ell. I aquest senyor, resumint molt, era el típic tio que s'havia tirat tota la vida entrant i sortint de la garjola. I resulta que, bueno, quan tenia, jo sé, 40 o 50 anys, diu, bueno, surto i vaig a demanar els papers, perquè estem a l'Alemanya prussiana, o sigui, tot era molt quadriculat. I es troba amb el problema que, com no havia treballat mai, pràcticament, no tenia papers. I com no tenia papers, no podia treballar. O sigui, era un círcul viciós del qual no podia sortir. Qualsevol s'hagués enfonsat, però ell va dir, va passar davant d'una... O sigui, repeteixo que és una història molt coneguda a Alemanya. Qualsevol alemany coneix aquesta història, no? I resulta que, bueno, va comprar un uniforme de segona mà, es va posar la gorra, es va plantar davant del mirall, es va angular la veu, va posar-se així ferm, va fer quatre assajos així davant del mirall, va sortir al carrer, es va trobar un grup de soldats molt joves, els hi va donar una ordre en alemany d'aquest que dius, ostres, que et quadres... I els tios, sí, sí, síganme. I van començar a caminar i van entrar a l'Ajuntament i, clar, tothom, ostres, l'autoritat. I va fer una acusació molt genèrica, però rotunda, que era corrupció. Tothom, ningú li va qüestionar res. I van, o sigui, els soldats els va dir que detinguessin
1: l'alcalde,
4: no? i el tresorer. I després va sortir amb tots els calés, va firmar un rebut... Va sortir pel carrer, va despedir els soldats, se me llevan a estos a donde sea, i el tio, bueno, el van trobar i, bueno, el problema d'aquesta història que va tenir l'Alemanya...
1: I es va quedar la pasta i se'n va anar.
4: I va marxar al seu poble i va estar allà i, bueno, va amb els diaris, disfrutava llegint la gent, no, que parlava, i aquesta història el que té és que el que després va horroritzar la gent és, ostres, no és que hagi fet això, és lo fàcil que ha sigut. Per què? Perquè era l'Alemanya prussiana, que un uniforme i una ordre era, o sigui, era algo sagrat, ¿vale? I era això, un uniforme feia, o sigui, t'obria totes les portes i ningú, o sigui, tothom ho veia a les ordres perquè estava preparat per això. O sigui, el sistema es va deixar enganyar per un senyor que fingia ser capità quan no ho era, perquè el sistema estava dissenyat per això, no?
1: Que fort, eh? Escolta, ens havies promès una anècdota sobre Donald Trump, i ens hem liat a xerrar i se'ns ha passat, i jo entenc que hi ha necessitat de saber-ho, això.
4: Vale, no, bueno, és que com estava sentint la convidada, i heu parlat de Donald Trump, i amb el fil d'això que t'explicava, de que la història es repeteix i que no ni ens recordem, perquè... va tot tan de pressa que no, o sigui, la memòria se'ns queda en algun calaix. Si anem al Mundial de Futbol aquest que ha sigut fa 2 mesos, no sé si recordes, diré anècdota, però la jugada que va fer el Donald Trump quan van expulsar o li van treure una targeta vermella a un jugador dels Estats Units.
1: Uh-huh. Ah, sí, home, clar.
4: Què va fer?
1: Va trucar al president de la... No?
4: I què va fer el president de la FIFA?
1: Li va fer cas. Que fort,
4: sí,
1: eh?
4: Va alterar... davant de tothom va alterar el Mundial, perquè després no va tenir conseqüències, però podia haver tingut conseqüències.
1: I tant.
4: Bueno, doncs 40 anys abans, molt a prop d'aquí, al Mundial 82, a un partit que es va jugar a...
1: On, curiosament, hi havia el Mundial 82 i hi havia el Naranjito, també. Ho dic perquè posats a buscar comparatives.
4: No perds oportunitat, eh?
1: No, és que va fer gràcia, home.
4: Pues sí. Doncs, molt ràpidament, a Valladolid, el José Zorrilla jugava França-Kuwait. Dos equips en una diferència de qualitat extrema, o sigui, França tècnicament li donava 40.000 voltes a Kuwait, i el partit, bueno, va començar, gol de França, o sigui, el guió establert, no? Un França-Kuwait, i va haver un tercer gol, i, bueno, els kuwaitis es van queixar, i estava l'àrbitre així, què passa? I es queixaven que havien sentit un xiulet que pensaven que era l'àrbitre, que s'havien parat, i va irrompre al camp, va irrompre un senyor, un jeque, seguit d'un senyor amb un maletí a la mà, una cosa molt inquietant, va entrar al camp, tothom, què fa aquest tio? Es va dirigir a l'àrbitre, va estar un minut i mig parlant amb l'àrbitre, i amb una decisió històrica va anul·lar un gol. Per què? Perquè havia baixat aquest senyor, que era de la família real kuwaití, a part era de la Federació de Kuwait, i va convèncer l'àrbitre en directe, enmig d'un partit, que aquell gol era il·legal.
5: Que fort!
4: I a l'àrbitre s'ho van passar i van anul·lar el gol. Els de França van flipar, bueno, al final va acabar 4-1 o així, o sigui, van guanyar, no va alterar, o sigui, com el del tram, no va alterar realment, tal, però que a vegades això del tram de la targeta vermella ja va passar amb això, o sigui, va passar, un tio va dir, no, pels meus nassos aquest gol no val.
1: A mi deixa'm dir-te que el que em va agradar més de tram, en aquest cas, va ser quan es va posar la foto al costat dels jugadors, ja, que ja. Allò va ser boníssim.
4: Ja, ja. Jo veig allà un senyor gaga, ja, no? Una mica.
1: Bueno, molt prota, no? Que vol ser prota en tot, no? Ja. El segon capítol del llibre m'agrada, el dediques als fills de la Gran Bretanya. N'hi ha molts capítols, vull dir, ni de bon tros tindrem ocasió de parlar-ne de tots, però així ja els hi expliquem d'alguna manera a vostès que és que el llibre està farcidíssim d'històries concretes. M'ha agradat molt això del Club dels No Molt Bons. Això està molt bé. Explica'ns sí. Què és el Club dels No Molt Bons.
4: Ostres, a veure, era... tot comença amb un senyor que habilita una sala per fer reunions de persones que tenen una habilitat especial per fer coses malament. Vull dir, eren reunions terapèutiques, en principi, en les quals sortia un senyor que deia jo soc mag, i acabava, o sigui, i tothom estava allà mirant com feia un truc al qual el conill acaba escapant per la finestra i ell demanant perdó. Després, no, jo sóc pintor, i pintava una cosa que era una agressió visual. O jo sé cantar òpera, i tothom allà, ostres, que calli ja. O sigui, gent que insistia molt, o sigui, és quan l'ésser humà, la cabezoneria de l'ésser humà es troba amb una idea equivocada, no? O sigui, és la cabezoneria del romàntic, no? Mal enfocat. I què passa? Que, bueno, això va començar a arribar gent, i el senyor aquest que es deia Stephen Pyle, aquesta història va passar a mitjans dels anys 70, va passar a Anglaterra.
1: Sí.
4: I, bueno, aquest senyor va decidir ampliar el club, però més que ampliar-lo, perquè ja no cabien de la gent que bueno, és que és una col·lecció d'errades, ara us explicaré un parell molt bones. Va decidir escriure un llibre, que és ja quan es va fer famós, i el club es deia, el Club dels No Molt Bons, és una traducció una mica estranya de l'anglès, però vindria a ser alguna cosa així, i el llibre es diu, era alguna cosa així, ara no ho recordo, The Commemoration of Epic Fails, o sigui, de fallos gloriosos, no? I, bueno, hi ha molta gent que persistia al seu error, o sigui, no, ser torpe, per ser torpe no valia, ja tens que ser torpe, però con galones.
1: Yeah.
4: I t'explicaré un cas, que és un senyor que li van dir tens que fer la mudança, o sigui, marxem a Austràlia, tens que fer la mudança i fica-ho tot en caixes. El tio li diuen tot, i això inclou el gat. Va ficar el gat en una caixa.
1: Ai, pobret.
4: I el gat va aparèixer a Austràlia, no sé quantes setmanes després.
1: Pobre bitxo.
4: Viu, encara. I després un lladre que volia entrar a robar en una casa que estava protegida per gossos molt ferotges, i el tio va dir a la seva lògica, a veure, gossos mosseguen, però si jo em poso una armadura medieval,
1: ja no.
4: El metall em protegeix.
1: Clar.
4: Clar, els gossos, imagina't l'escena, els gossos veient un home d'ojalata dins del seu jardí, un soroll, un estruendo allà, i al final va acabar tota la història que fugint dels mateixos gossos es va quedar enganxat a la verge i va tenir que venir la policia a treure'l d'allà. I aquesta història, o sigui, hi ha moltes més microhistòries de gent d'aquestes serrades tan glorioses, però a l'epíleg d'aquesta història és que l'Stephen Pyle, el senyor aquest que va... O sigui, va ser l'ideòleg, l'escriptor, el que va fundar el club, el que el va organitzar, el que va fer tot, el van fer fora del seu propi club. Per què? Perquè el llibre va...
1: No era massa bon president, no?
4: No, és que el llibre va vendre molt, va ser un èxit, i clar, en aquest club, l'únic imperdonable és triomfar.
1: Ah,
4: i el van fotre fora.
1: Home, però tenien raó.
4: Home, sí, eren coherents amb la filosofia del club, sí, però aquest senyor, sí. O sigui, al final d'aquest club va ser quan van fotre fora el fundador.
1: Déu-n'hi-do, és curiosíssim. M'agrada molt quan parles d'esports, perquè, insisteixo, el llibre són molts capítols molt diferents, no? M'ha agradat molt conèixer la història de Botafogo de Peralba,
4: sí.
1: Que és un equip de futbol que em sembla que van ensarronar tothom en el seu moment, no?
4: Sí, a veure, tindrien que anar als anys 90, que hi havia aquelles gires d'estiu, les patxangues aquestes veraniegues que deien, que com per agafar rodatge, no?, els equips, doncs va aparèixer aquí un grup de senyors que deien que, eren el Botafogo de Paraíba, s'ho van inventar.
1: Uh-huh.
4: I, bueno, clar, en aquella època, tot el que és un és Brasil, o sigui, de Brasil, era com exòtic, una promesa com de talent, de samba, d'un prodigi futbolístic, no? Perquè tenien molta aura aquí els brasilers llavors. Bueno, doncs els tios van muntar una gira amb un equip fictici, amb gent reclutada al mercat, cambrers de nit, o sigui, gent que a la mitja part tenien que demanar el canvi perquè entre la ressaca...
1: Clar, no podien més.
4: I bueno, quan algú va començar a investigar, va fer una trucada de més, perquè clar, és una època, era el 97, no hi havia internet, no hi havia les facilitats per comunicar-se o sigui, les notícies no arribaven, o sigui, no eren tan ràpides com avui dia. Quan algú va fer una trucada de més, va desaparèixer com van arribar, i anys després, no sé quin periodista va anar allà i va localitzar algú i va dir, la frase era, jo, diu, vaig anar allà per una promesa de festa, noches de juerga i sangria.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha gent que s'apunta a un bombardeo, eh? I després hi ha històries que et preguntes si quan es fan, realment ho fan de veritat o no, perquè quan hem conegut la història de dos jugadors del New York Yankees, un es planteja si això pot ser veritat o no. Què és el que van fer?
4: A veure...
1: És que aquesta és molt forta.
4: Sí, són dos jugadors dels anys 70 i el béisbol als Estats Units és com un bastió dels valors familiars, o sigui... I els jugadors poden ser... o sigui, poden tenir vida privada dissoluta, poden fer trampes al camp de joc, poden fer moltes coses, però el que van fer aquests dos és imperdonable i van, o sigui, els hi van passar factura. Eren dos jugadors que jugaven a la mateixa posició. Van arribar a fer una amistat molt profunda i, bueno, les famílies, cadascú tenia dona i tenia fills.
1: Fills, sí.
4: I, bueno, cadascú vivia a la seva casa, no? I, bueno, de tant conviure, que si vacances, que si sopars, que si no sé què, un dia van parlar i van coincidir que cadascú s'havia enamorat de la dona de l'altra. I, bueno, van parlar i van dir, bueno, som adults, fem el canvi, i van fer el canvi, es van reformular...
1: Però les dones estaven d'acord?
4: Bueno, es veu que sí. Sí, estaven d'acord. Per lo que sigui, sí.
1: Ah, bueno, aleshores, no?
4: No, ja.
1: Però també es van intercanviar els fills, crec.
4: I els gossos, tot. Sí.
1: Bueno, els gossos, mira, però els fills?
4: Els fills també. Van anar, o sigui, ara no recordo si els fills van anar amb la mare o amb el pare. Però ja. Van fer una reformulació allà, i van fer com Mr. Potato.
1: Quina història. Escolta'm, jo abans ens queden un parell de minuts, però és que podríem seguir així fins a les 3 de la matinada, perquè insisteixo que això és una mostra molt breu d'un llibre que és entretengudíssim de llegir, perquè és que està ple d'anècdotes. Realment, està molt ben fet, eh?
4: Gràcies.
1: T'ho dic de debò. Hem parlat abans d'un barri de Madrid que va demanar la independència. Com anar allò?
4: Veus com la història es repeteix i no, ni ens en recordem?
1: Sí, un barri de Madrid crida l'atenció.
4: Ja, però bueno, van fer un referèndum d'independència.
1: Sí, és veritat.
4: Sabies això?
1: Sí, sí.
4: Tu ho sabies?
1: Sí.
4: Doncs la gent en general...
1: No, sabia un cop he llegit el teu llibre.
4: Ah, vale, vale. Doncs això va passar, o sigui, tot va començar per una recafeli... una petita disputa amb l'Ajuntament de Madrid que va escalar, va arribar... a tot l'assumpte aquest va ficar els nassos Fidel Castro i bueno, van anar els veïns de Madrid convidats a l'Havana com si fossin caps d'estat i bueno, van fer un referèndum d'independència, va sortir amb el 99, com a no sé quan, que sí, van perimetrar el barri, van fer patrulles, van fer un himne, van fer una moneda i van, durant una setmana, bueno, van fer una petició a la ONU perquè els reconegués. Però al final l'Ajuntament va recollir cable, els va donar el que volien, i aquí paz i després glòria. Però bueno, tot això del referèndum i tot aquest tema, que ja saps de què et parlo, això va passar 20 anys abans a Madrid.
1: Tu deus haver passat bomba fent això, eh? Sí. Ja m'imagino. Escolta'm, seguim un altre dia, perquè la veritat és que està ple d'anècdotes. Podríem parlar també del que és una vida molt interessant, perquè has fet coses molt, molt interessants. Insisteixo, tu i jo no ens coneixíem, però quan he vist una mica el teu currículum, he arribat a la conclusió que et deia abans, no? Aquest tio ha fet sempre el que li ha vingut de gust.
4: Un disfrutón.
1: Un disfrutón, lo qual és meravellós. Fernando, Moltes gràcies, de veritat.
4: A vosaltres.
1: El llibre es diu Mundo Estrambótico, Cròniques Insòlites del Passado, Fernando Muñiz. Senyores, senyors, ens queden 2 minuts per arribar a les 10 en punt de la nit. A partir d'avui acabarem cada dia, com fèiem l'any passat amb la Sílvia Tarragona, que ens oferia una música. Aquest any la música els oferim nosaltres. Si nosaltres hem de parlar d'un festival, ha de ser d'aquest festival, perquè aquest festival es diu B, com el Pla B. Ens porta una actuació meravellosa de Natalia Lacunza i Guitarrica de la Fuente, que precisament canten junts aquesta Nana Triste i que avui ens acompanyarà fins a les 10 en punt de la nit. Res més, demà tornem, ja ho saben vostès, amb una molt bona notícia, per cert. Demà... Sí, demà és divendres ja, no? No, demà és dijous encara? Encara és dijous? Tornem demà, en qualsevol cas, a 2:15, més Ràdio 4, més Pla B. Fins demà, gràcies. Bona nit.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Aclaparada encara amb l'èxit del consultori d'ahir per saber tots els detalls, funcionament i canvis de la meva salut. La Tàctica està entre els més escoltats de Ràdio 4, per tant, és la ràdio que volem fer que sigui útil. La Tàctica, ja us avanço, que serà com la vida, eh? Objectiu, buscar el nostre benestar. Per tant, avui tocarà ballar, que també és molt saludable. Celebrarem el Dia Mundial del Country, descobrint que té molta relació amb Catalunya i fins i tot un, no sé si un ball, no sé, ja m'ho explicaran els especialistes, un ball o una cosa concreta, una especialitat. Tenim l'estudi ple de gent, ho podeu veure a l'streaming que fem cada dia del programa, però abans entrem a casa els Dines a veure de què parlen avui.
2: Els Dines.
3: Marta, sisplau, apaga la música ja. Portem 2 hores i només he après a fer servir el barret de cowboy com a ventall. Em fallen les forces.
4: Que no, Jordi, que avui és el Dia Mundial del Country i estàs fent el pas malament. És dreta, esquerra, tacó, gir i hi-ha!
3: Ja ho he fet. Dreta, esquerra, he trepitjat el gat, m'he relliscat amb la catifa i he colpejat el moble de la tele. Això no és line dance, Marta. Això és un atemptat contra la meva columna.
4: És coordinació, home. Mira el vídeo de YouTube. Ho fan en línia tots iguals. Sembla fàcil. Vinga, tornem-hi. 1, 2, 3.
3: Marta, no et moguis. Els pantalons de cowboy han cedit i el meu genoll dret s'ha quedat bloquejat en posició country.
4: Ai, noi, donem per acabada la classe.

0: Truco al fisioterapeuta o demano una pizza?
1: Demano una pizza. Però que la porti algú que sàpiga ballar. A veure si ens ensenya d'una vegada.
2: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
3: I també amb la Natàlia Sánchez a la redacció i a les coreografies avui, i també la Marta Inglés i el Pau Ruert, que us posarà un munt de músiques. Avui celebrem a la tàctica un moviment, un estil de vida que torna a estar de moda a casa nostra. Celebrem el Dia Mundial del Country. Juhu!

0: nothing more. But I can feel in every step.
1: Hello, Radio 4. Ara m'he quedat amb vosaltres. Aquest que estem escoltant és Joe Fields, podríem dir-ho, que ho deia, com Ràdio Fórmula Americana, o Josep Ponsà, un cantautor català especialitzat en música country, que ha estat reconegut en dues ocasions pels premis Texas Sound International Country Music Awards. Què tal, Joe o Josep? Com vols que et digui?
2: El que vulguis, mentre no em diguis cul d'olla, el que vulguis.
1: Molt bé. Home, jo, és que jo no et coneixia així físicament, sabia d'un català que ha guanyat premis a Amèrica, en plan com el millor que canta country, que també és surrealista,
2: bueno,
1: això.
2: Queda molt, molt pompós, realment. Vull dir, s'ha de posar en justa mesura, i ja, si vols t'ho explico així, me'l veurem no competíem contra els americans. És a dir, és un premi internacional. Jo no competia amb Willie Nelson perquè no tenim res a pelar amb ell, saps què vull dir? Però a nivell internacional sí, fan aquest reconeixement.
1: Clar, jo em pensava, em trobaré aquí un americanitzat. I em trobo un català que fa servir unes paraules ben catalanes, a més a més.
2: Ara ho has dit. Ara ho has dit. Sí, home, sí. El català l'hem de mantenir entre tots i fer-lo viu.
1: Molt bé. Què té de català el country?
2: Ostres, és una bona pregunta. Jo penso que té la part de la tradició. Al final, cada cultura té la seva pròpia tradició. Jo el punt d'unió que veig, no sé com ho penseu vosaltres, entre un i l'altre, és precisament aquest caràcter tradicional que té aquesta música. Aquí no tenim aquest tipus de música, en tenim d'altres, però en el fons acaba responent a les mateixes preguntes que ens fem la raça humana, no?, tot arreu del món.
1: Una cosa com és que tens aquests guardons? És a dir, què vas haver de fer i què et va moure a presentar-t'hi?
2: Vaig haver d'enviar 3 pernils, 2 milions de... No. Això són uns vistaires, mira, veus? Una altra paraula d'aquestes que no fem servir gaire. Un vistaire, doncs, que va fent, el van buscant per internet, bàsicament, i va trobar el perfil, ens coneixíem, bueno, coneixíem, ens teníem al Facebook, no vol dir que ens coneguem, i llavors ells mateixos et proposen de fer, d'estar com a concursant, no?, com a candidat, com a nominat als premis aquests, i llavors la condició és que has d'anar allà a actuar en directe i aleshores tens l'opció d'endur-te el premi o no.
1: Tu ja eres un fan per això d'aquest gènere.
2: Sí, mi em ve de l'any 2000 i... 1900 i molt, 1990 i molt. Els 90 va ser una època brillant de la música country i aleshores, doncs, d'allà em va dir.
1: Estàs al capdavant de la formació Joe Fell and the Folky Tongues.
2: Sí, senyora.
1: I teniu dos àlbums publicats. No sé si heu arribat a cantar amb aquest estil, però en català, per exemple.
2: Doncs sí, de fet, el primer àlbum té dues cançons en català, perquè vam voler dir, home, ja que ho fem, fem-ho bé. I ara mateix estem començant un nou projecte amb alguns músics una mica diferents, més tirant cap a la música bluegrass i old time, però bueno, que també tindrà una banera, per exemple, que serà plenament en català ja com a Josep Ponsà.
1: Sí que és veritat que hi ha com un ressorgiment de la música d'arrel, no?
2: Sí.
1: És a dir, música d'arrel barrejada amb electrònica i renovada.
2: Exacte.
1: O sigui, ara els grups més moderns són els que fan servir més arrel, no?
2: Exacte, jo ho veig que és així, i al final ens estem saturant ja massa de música enllaunada, però enllaunada de que no es fa amb instruments, de que es fa amb ordinadors.
1: Clar.
2: I al final, doncs, és bastant disruptiu avui en dia pujar a un escenari amb un instrument que, si el rasques, sona, sense necessitat d'endollar-lo.
1: A principis d'octubre tens un viatge als Estats Units?
2: Sí,
1: el 2 d'octubre tens un concert a Marshall, a Texas?
2: A Marshall, precisament amb aquests premis. Enguany també m'han convidat a participar, però en aquest cas només com a artista convidat, com si diguéssim, no opto a premis. Però allà anirem amb totes per tornar a trobar els amics allà, que són una gent encantadora, i sobretot a fer comunitat amb altres músics, perquè això és una de les peces claus d'aquests premis, no? Més enllà del prestigi que et pugui donar o no, que això sempre és relatiu, és el fet de poder conèixer gent d'arreu del món, des de dues germanes d'Eswatini, que és l'última monarquia així absolutista de l'Àfrica, fins a gent de Nova Zelanda, de Dinamarca, de tot arreu. I això és fantàstic.
1: I a Manresa també tens una cita?
2: Sí, a Manresa serà el novembre, encara no sabem ben bé quin dia, però juntament amb més cantautors que també fem el mateix aquí a Catalunya, doncs sí.
1: I nou disc, com a Josep Ponsà?
2: Sí, senyora, també, no parem, realment.
1: Oi.
2: No podem parar els músics.
1: I com a Josep Ponsà també faràs country?
2: També. Serà una mica més barrejat, deia, no? També tindrem una banera, per exemple, que la volem countrytzar una miqueta. Aquesta paraula poder no existeix, però el Màrius Serra segur que ens ajudaria a trobar una paraula.
1: Ostres, countrytzar una...

0: només convidem especialistes, per tant, podeu ser pedants.
1: Va, perfecte, doncs aleshores, calla, que parlo.
0: No, no, allò de dir, vaig a la ràdio, penso rebaixar-ho tot. No, aquí volem especialistes.
1: No, doncs això, el banjo, tot i que tot ve de la mateixa escudella, al final a mi m'agrada definir-ho com una escudella, veus? Un altre cop amb el mateix, sí, és així. Perquè va venir gent d'arreu del món, va anar gent d'arreu del món als Estats Units, des dels esclaus que duien el banjo fins als irlandesos que duien el violí. I tot això va crear l'escudella del country i d'altres estils.
0: No us penseu que hem deixat el Joey Field sol, sinó que tenim una taula de gent, avui està plegat de gent que li agrada el country i que en sap molt, que van dient que sí o que no, anaven dient coses. El Fran Colom és presentador del programa setmanal de ràdio Tot Country, produït per Canal 20 Olèrdola, no?
2: Sí.
0: I que s'emeten més de 20 emissores a través de la xarxa.
2: Sí.
0: I quant temps fa que fas això?
2: Bueno, ara anem ininterrompudament, la segona època, anem pel programa 388 setmanal.
0: I encara hi ha temes de country.
2: I tant, no s'acaben mai. Això t'ho podria dir en Joe.
1: Un dia
2: li vas dir, escolta, tu, per què no fas alguna actuació per allà als Estats Units? I dius, si veiessis la pedrera, diu una cua.
1: N'hi ha molts. Allà aixeques una pedra i surten músics.
2: Sí,
1: és una altra cultura
2: no.
1: musical.
2: Hi ha programa per donar i vendre. Sí, a més, compte que fa poc vaig preguntar a una IA per no donar-li voltes per internet, saps? Per no perdre el temps. Dic, quants estils reconeguts dintre de la música country es podrien anomenar? 21.
1: Sí, sí.
0: 21?
2: 21.
1: Això que dèiem abans de les diferències amb els instruments.
0: Clar, que, per exemple, tu n'has dit un, Joe, has dit...
1: El bluegrass, l'old-time...
0: I el bluegrass, què identifica el bluegrass?
1: El Vicenti és més poder amb el banjo, però els instruments són el contrabaix, tot és acústic, no hi ha res que s'endolli amb el bluegrass.
2: Sí, sí, sí.
1: El violí, evidentment, la guitarra...
2: Ara vindrà un festival... Anava a dir una frase que no es pot dir per la ràdio. Molt bona, un festival molt bo, molt ferm, que farà 25 anys.
1: Ah, sí, senyor.
2: Ja, ja tinc el contacte fet amb en Lluís,
1: un
2: dels millors banjistes del món.
1: I tant.
2: Professional.
1: Sí, sí, el tenim aquí a Catalunya.
0: Del món?
2: Del món.
1: Bueno, sí, sí, és molt
0: bo. Com
1: es
0: diu?
1: Lluís Gómez.
0: Com?
1: Lluís Gómez.
0: Lluís Gómez.
2: Ei!
0: Apuntem.
2: Brutal.
0: Sí?
2: I sortirà el programa... Aquest programa és un programa de divulgació. No és un programa de culturalització. Perquè aquí la majoria... És allò de donar a conèixer. A què sona això? Això és música country. Quin tipus de música? Mira, avui és un western swing. Demà serà una polca. Demà passat serà un bluegrass punk. A l'altre serà...
0: És a dir, que hi ha molta diversitat. No és en plan country, imagina't.
2: 21 estils reconeguts.
0: Ja m'ho imagino.
2: I és divulgatiu. Aquí no volem fer classe a ningú.
0: Ja, ja, ja.
2: Diem, aquest cantant és d'aquí, la cançó es diu així i parla d'això. Punt.
0: I a Catalunya hi ha molta gent?
2: Què?
0: Jo crec que cada vegada hi ha més clubs. Jo veig molts pobles que fan country, que ballen country
2: això
0: a la festa major.
2: Això ho tindries que parlar amb la companya i amb el company que van, el que és el ball.
0: Jo crec ara anem a conèixer més gent.
2: Personalment crec que el meu és un programilla, a veure.
1: Però compte que t'he dit abans, que no ens siguem humils.
2: Un programa que a dia d'avui escolten 21 emissores municipals.
0: Clar, però no, però el tema és que tu en saps i que transmets aquesta energia del country.
2: Ah, sí,
0: no?
2: sí.
0: És el que ens interessava avui. El Toni Rufo és responsable de totcountry.cat, eh?
3: Sí, una pàgina web molt xula que tenim a internet, de les millors que hi ha actualment al mercat.
0: Ara tot gran, fem-ho tot.
3: Pots trobar una llista de totes les coreografies que es ballen.
1: Sí,
3: cada mes fem un rànquing amb el top 50 de les cançons que més es ballen. Aquest mes, Mr. Dave and Me.
0: Sí, després la ballarem,
3: sí,
0: aquesta.
3: Sí, molt xula.
1: Bueno, parla per tu, eh? A mi no em facis ballar gaire, que no en sé.
3: Parlem alguna cosa de culturilla i tal, però és sobretot l'any country i tot és... Catalan Country Style.
0: Clar.
2: Country Style.
0: Aquest no m'agrada.
2: Compte amb això, en català.
0: No. Espera't, saludem primer... No, anem al Catalan Country Style, que això, aquest tema m'interessa. O sigui, Catalan Country Style, què vol dir? Que hi ha una especialitat del country... De Catalunya.
3: Que el que veiem no són balls que s'han creat als Estats Units i que els veiem nosaltres, sinó que són balls que s'estan creant aquí des de fa més de 20 anys. Vull dir que els millors coreògrafs internacionals els tenim tots aquí a Catalunya i és un estil propi que es diu Catalan Style.
0: I que es canvien les botes per les espardenyes de vetes.
1: Això és una idea, això.
3: Sí. El tema és que és un estil i que ja es reconeix. I molta gent a França, Itàlia, Eslovènia, tot arreu, ballen Catalan Style.
1: I vas per aquestes festes, perdona que et talli, Toni, i veus la senyera.
3: Sí,
1: inclús a vegades han posat l'estelada, que dius, ostres...
3: Sí.
0: I per explicar per la ràdio com és aquest... O sigui, quines diferències té o quines especificitats té el català? Anem a la coreògrafa.
1: Sí.
0: Home, és que tenim... Jo dic, si parlo de country, ha d'haver-hi una dona a l'estudi, o sigui, perquè jo veig tantes dones que ho ballen, també, o sigui...
1: Moltíssimes.
0: Hi ha moltíssimes, sí. I per això hem convocat l'Anna Palà, l'Anna Palà

0: De fet, tu ensenyes...
1: Jo ensenyo, sí.
0: Tu ensenyes, professora, coreògrafa de country, des de fa més de 20 anys, sí. I organitzadora de trobades de country.
1: Sí, senyora.
0: Pot ser que ara hi hagi com un ressorgiment? Vosaltres ja fa temps que esteu dins del country i tal, però no sé, potser és que... No sé si és ara o s'ha mantingut al llarg del temps.
1: A veure, jo crec que va haver-hi un boom que va ser amb el No rompes más...
2: Ni pobre corazón.
0: I la gent s'ha quedat amb això, no?
1: Sí, i aleshores... No s'ha quedat amb això, gràcies a Déu. Però, perdó. Però aleshores sí, va començar que serien sobre els 90 i molts, 2000, i aleshores a partir d'aquí va anar creixent i això no para. No para. Cada vegada hi ha més gent. Pensa que la música uneix. Llavors... La música, si tu vas a aprendre un ball, quan tu tens un grupet d'amics, tots s'ho van dir un a l'altre. I aleshores doncs, consideren que no van a fer un exercici solament, sinó que ja, a part de fer aquest exercici, estan creant una colla, un grup, fan coses, surten...
0: I passen coses al country, eh?
1: Com a tot arreu, no?
0: Passen a tot coses, arreu, passen a tot arreu. Coses,
1: sí,
0: ho sé,
1: sí,
0: ho
1: sí, ja safreig, ja safreig. Però bé, on no n'hi ha de safreig, no?
0: Clar, clar, aleshores... quan es relacionen amb persones passen coses. No, però ho dic perquè normalment la gent de música country és una determinada edat, que potser algú està separat, sí. L'altre no sé què, no? Pot ser això?
1: O és una... Sí, la mitjana és alteta. La mitjana és alteta. Tenim sort que també la gent jove, sobretot aquí a Catalunya, comença a arrencar.
0: Això s'està notant, oi?
1: S'està notant. Uh-huh. Això s'està notant gràcies també a que nosaltres tenim uns coreògrafs internacionals que aleshores també es belluguen per altres llocs, a Itàlia, a França, que allà hi ha molta gent jove i tenen sort de que aquí també els arrosseguen una mica.
0: És a dir, que tenim a Catalunya escola de country i la gent ens coneix per això. Hi ha gent especialista, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Escola pròpia, molt. Catalan style.
1: Sí,
3: important, eh?
1: Sí, sí.
4: Aquest cap de setmana hem ballat a Nashville amb un concurs de ball,
1: sí.
4: I el hashtag posa en Catalan style. Vull dir, som plenament conscients de que és un ball que és així, el tipus de ball que és Catalan style.
3: I els festivals... A l'estranger, quan són trobades, ho posa. I a la bandera catalana,
1: la bandera,
3: sempre al costat
1: la
3: de la bandera del país.
4: Sí, a Suïssa hi ha una trobada que es diu Catalan Week.
3: Moment. I a Yokohama, al Japó, hi ha un dels grups de Catalan Styles més grans que he vist a la meva vida.
0: Al Japó?
3: Al Japó.
0: Però va, Anna, com ens hem d'imaginar aquest Catalan Style? O sigui, què té que no tenen els altres estils?
1: La veritat és que no sé com van anar.
2: La forma de ballar-lo
1: sí.
2: És complicat, oi, Anna,
1: sí, sí,
2: de definir?
1: Sí. A veure, no sé, li posem molta passió.
0: Sí. Ho sabeu ballar, sabeu ballar.
2: De picar...
1: Sí,
2: balla.
0: Després us gravaré ballant.
3: No, ell, jo no ballo.
0: Tu saps ballar el Catalan Style?
4: Bueno, tenen la professora, clar que sí, clar que ballem.
0: Sí,
4: i tant.
0: Ballem, tothom dissimulant.
4: Clar que ballem, sí, home, sí.
1: Sí, ballem.
2: Històricament havia sigut que es ballava amb música country, potser una mica més tradicional.
1: Més clàssica.
2: Almenys als inicis.
1: Més clàssica.
2: I la forma de ballar, jo el que he observat algunes vegades, corregiu-me si estic equivocat, és sobretot les picades que es fan.
4: Els estoms. Sí.
2: Els estoms, que se'n sí. Diuen.
3: Els girs
2: que es fan, també,
1: bueno,
2: la velocitat amb què
1: s'aplica. Bueno, i estan introduint moltes passes noves.
2: Exacte.
0: Estem innovant. Els catalans
1: estem innovant. Sí, és veritat.
0: Ara quedarem com els més
1: també t'he de dir que amb aquesta innovació, a veure, potser ens estem passant una mica de la ratlla.
0: Ui, això ja és el debat del country.
1: Però sí que és veritat que, clar, això comporta doncs, que hi hagi doncs, una cosa nova que no es veia abans i que es valora molt i que la gent jove és la que l'està atraient. Perquè si no, abans et quedaves molt clàssic i el clàssic no portava a que anessis renovant.
0: Clar, els que no en sabem res del country i del ball, jo, per exemple, des de fora quan ho veus, et sembla que no et canses i que és bastant fàcil com a ball. Anna, tu que n'ensenyes,
1: sí.
0: Trenca aquest tòpic. Trenca
1: tu
0: vine
1: a una classe d'un bàsic que... i veuràs que sues el que sues en un gimnàs o més.
0: Però que això
1: més.
0: Sí que és com molt tòpic, no? Que la gent ho pensa, això, a vegades.
1: Bueno,
0: no?
1: També la gent pensa que només balles el No rompes más. I aleshores, quan et veuen, diuen, però què esteu fent? Dic, pues que cada música és un ball diferent. Aleshores, clar, també se'n fan creus, perquè la gent, quan va aprendre un ball, un tipus de ball, pues, bueno, s'aprenen unes passes i tira milles. Aquí no. Aquí t'has d'aprendre no només les passes, sinó que cada cançó té la seva coreografia.
0: Ah!
1: I aleshores implica que si tu comences un curs, acabes un trimestre que potser has après doncs, unes 15 cançons.
0: Això és curiós, és
1: però
0: molt diferent,
1: no? Però
0: quan vas
1: fent anys, quan vas fent anys, no te les acabes. I aleshores el problema és recordar tot el que havies fet abans.
4: Perdona, i el problema que tens és que aquestes cançons potser es ballen durant 6 mesos
1: i
4: ara ja no es ballen tant i surten noves, entens? Exacte. Perquè cada mes surten 15-20 coreografies noves.
0: I de què depèn? Qui fa la coreografia de la...

0: de cada cançó.
1: Ella en fa una.
0: Clar, la gent que fa coreografies deu tenir molt èxit, no?
2: Jo no.
3: Ara hi ha molta competència.
0: Ah, competència, clar.
3: El que passa que per cada trobada, doncs el que l'organitza intenta fer un ball nou. Per cada lloc on te conviden, intentes portar un ball nou. Per cada concurs que es fa, fan 24 balls nous. Aleshores, tens molts balls.
2: És una barbaritat.
3: I és una barbaritat. Sí. Això sí que ens trepitgem una mica. Però, bueno, també hi ha la vertent que li agrada això. I hi ha la vertent que està en detriment d'això.
2: I pels músics és una mala passada. Perquè, clar, bandes que hi ha hagut a Catalunya n'hi ha hagut bastantes. Mm. Moltes enfocades al públic que balla, principalment. Clar, rebromar un repertori cada mes, totes les cançons, perquè aquells balls ja no es ballen, perquè només es poden ballar amb aquella cançó. Aquí entraríem també en una discussió que sort que no hi ha whisky damunt de la taula, si no ens el tiraríem. Jo soc partidari que una cançó no hauria de ser només per un ball o un ball per una cançó. Simplement és un ritme que s'ha de seguir, però això sóc en minoria, ho reconec.
3: Això passa al llarg del temps. Jo estic d'acord amb tu al llarg del temps. Sí. Perquè si no, acabes avorrint la cançó, no? Si sempre balles el mateix i amb la mateixa cançó. Llavors aquell ball el pots aprofitar amb una altra cançó, però més endavant. Clar. Perquè jo crec que realment la base del country, del ball country, és que tots ballin a una.
0: Clar.
3: I aleshores, si tu tens una plaça enorme com passava a Sabadell,
2: per exemple,
3: que omplies la plaça i veies a tothom a l'unísono, ballant igual, clar, la gent s'atura i diu, ostres, què estan fent?
0: És que és xulo.
3: El problema és quan una música pues, la fan servir per diversos balls, que també pot ser, tot val.
0: Amb això m'heu guanyat, amb això. Mica, jo no sabia això, que cada cançó tenia una coreografia. O sigui que està molt bé. A tot country, clar, un dels puntals de la plataforma són les coreografies. Cada mes afegiu entre 15 i 20 coreos noves. Escoltem-ne un moment.
4: Teti, rock step. Rockstep, kickball cross diagonal és com taló, taló, coaster un quart, sailor tres quarts, diagonal és com davant, bodybuild endavant, taló dret, taló esquerra, pas, punta enrere, shuffle, cap a la dreta, camino, giro mitja, camino, mitja més, set, i...
0: Quasi, rockstep, quasi tots alhora.
2: Perquè hi ha càmera, si no diríem que la Mariola ja ho està ballant, això.
0: No, perquè no en tinc res.
3: S'ha aixecat, aquí està
0: ballant. Quines paraules has dit? Clar, és que vas dient paraules, no?
3: Bueno, el que vas dient són el nom de cada pas.
0: Clar, jo què sé. Per això digues passos.
3: Un rockstep, un shuffle, el bàsic a la dreta, el bàsic a l'esquerra, un kickball change, kids...
1: Pas, lock, pas,
3: clar, tens mil.
0: I una cosa, aquell que fas així amb el taló, que és el més gustós, clink, que fas com amb la punta cap amunt...
3: Escaf. Carrasques al terra.
0: Jo m'hi he posat botes avui per fer escaf.
3: Molt bé. I per fer estoms també, de picar.
0: Estoms, què és picar?
3: Picar.
5: Això és molt català, l'escaf, no? És molt català.
0: Jo soc molt catalana, mare de... Clar, suposo que en el moment aquest de tots alhora deus notar molt, Anna...
3: Sí.
0: Quan anem bé, no? Sí. És un cop i dius, tots ho han fet bé...
3: No, tu pots estar perfectament, perquè normalment ensenyes i estàs tu d'esquenes, tens el personal darrere. Tu notes perfectament quan arriben al moment i piquen a l'hora o no piquen a l'hora.
1: A baix la traca.
3: Clar, la gent... Jo tinc alumnes que em fan molta gràcia perquè em diuen, ostres, és que tens ulls al clatell. Dic, no, és que us estic escoltant.
2: Només hi ha una norma, perdona que et talli, que és quan t'estàs ballant, encara que no ho sàpigues, ho pots fer, l'única condició és que quan acaba el ball has de tenir la mateixa paret que l'altra.
3: Exacte, això és molt important.
2: Vagi entremig, però has d'acabar. Si veus que s'estan mirant, és que ho estàs fent malament.
3: Sí, estàs fent malament alguna cosa, estàs innovant.
0: A mi em fa la sensació que, a banda de tot això que esteu dient que aporta, no, fer country, que és estar amb molta gent, les relacions, que jo penso que també és molt sa per la memòria, no? Perquè el tema de les coreografies, o sigui, jo penso que és, no sé, que s'hauria de prescriure en el moment de dir, exercites la memòria,
3: totalment,
0: no?
3: Totalment indicat per gent a tots els nivells, però sobretot gent gran. Memoritzes constantment. Aleshores, el problema és que et diuen, és que no me'n recordo. Dic, és igual, fes l'esforç. Memoritzar, i no només el moviment de peus, sinó la teva memòria per la seqüència de cada ball.
0: El que ve després i tal. Quins serien per vosaltres els imprescindibles per poder ballar bé country? Ballar bé no, per ballar country. Però, hi ha gent que és rítmica ja de per si.
3: Sí.
0: Que això a les classes, Anna, te'n deus trobar, no?
3: Dius, sí, és des que del no primer dia ho veus.
0: No. I no ho acaba enganxant, la persona que tu la
3: veus? Si té molta paciència, sí.
0: Però costa, no?
3: Costa.
1: Perdona, si té molta paciència, el professor.
3: També. Però jo crec que qui vol pot. qui vol pot. I no hi ha qualsevol edat

0: perquè és que els més joves es poden permetre el luxe de saltar i de bellugar més ràpid, i els més grans pues, s'ho prenen amb una altra filosofia, marquen poquet, no giren tant, vull dir que és molt adaptable a qualsevol edat.
1: El Joe ha vingut molt minimalista, però els altres esteu una mica tonejats amb la samarreta de tot country, tots veniu amb gorres. Ah, tu, Anna, portaves un barret així...
0: Bueno,
1: no
0: saps
1: és
0: que,
1: de country, per és això que portaves.
0: Jo he portat barret tota la vida. Aleshores, això m'ha vingut afegit. Ara què passa? Que com que faig classes a totes hores, doncs sempre vaig amb el barret country.
1: Clar que sí. Però... Ah, és country aquest barret?
0: No, aquest no.
1: Ah,
0: aquest no. Dir, no, home, aquí he vingut de gala, no? Aquí
1: ah,
0: no.
1: Era de gala. Era de gala. Que sí, porta un collaret sí, molt bonic, que sí. És una ploma sí, platejada. Sí, sí.
0: És que saps què passa? Que no et dones compte i al final el country se't converteix en un estil de vida.
1: Clar, és el que penso, no? Quan us he vist, o sigui, potser no, de lluny dius, mira, aquesta gent li agrada el country, jo crec que vas pel carrer i penses, no?
2: Sí, no et dones compte, sempre vas amb cintura amb sivella i sempre, sí, sempre penses en country.
1: I texans.
3: Fa dues setmanes estava convidat a un casament, sabia que posar-me a tu, tot era
1: country.
3: L'únic cowboy de tot el casament era jo.
1: Ah, que bo, clar, els texans, o sigui, es pot ballar country sense texans?
4: I tant.
0: Es pot ballar en qualsevol cosa.
4: Però country sí que és... nudista no n'hem fet mai, però també es deu poder.
0: També, segur que sí, jo no n'he fet, no, però segur que sí, perquè, a veure, tenim de tots colors, vull dir, no passa res.
1: És tot una sorpresa això que esteu explicant, no?, que el catalan country style, que es balla a França, Itàlia, Eslovènia, Suïssa, als Estats Units, i això, dèieu en això, que va fer un ball a Nashville. Anna, dèieu que hi ha molts subgèneres, no?, dins del country. Quina seria la principal disciplina quan n'has d'ensenyar, tu? O és un country genèric que hi poses una mica de tot? Tu què fas a les classes?
0: No. A veure, aquí el que has de fer és ensenyar la base, les passes, i aquestes passes es fan servir amb tots els estils.
1: Ah,
0: sí? Sí, un rock step, que és el pas davant o darrere o laterals, amb la dreta o amb l'esquerra, això ho fa servir fins i tot si te'n vas a fer zumba. Clar. O si te'n vas al gimnàs.
4: És que una cosa és ballar country i l'altra és ballar en línia, que clar, això a vegades es confon.
1: Ah,
4: i no és el mateix. Però avui en dia jo vaig fer un concert no fa gaire per aquí a Catalunya i clar, mentre estàvem preparant posaven música enllaunada per fer ambient.
0: Uh-huh.
4: No sonava música country.
0: Ja.
4: Re.
0: Ja.
1: Això passa bastant en general...
4: Per tant, era line dance?
0: Sí.
4: Era ball?
0: A veure, un moment. És que a line dance no deixa de ser qualsevol ball ballat
4: clar,
0: en línia.
4: Quan érem joves a la discoteca, el Saturday Night, inclús la Macarena,
0: no,
4: aquestes
0: la
4: coses
0: Macarena.
4: Es toquien tots en línia.
0: Clar, els pajaritos.
4: Aquesta. Mira que bé que ho fa. Aquesta.
0: Està clar que això és ball en línia. El que passa que després, en funció de la música que li posis, és country, line... O...
1: D'acord, doncs mira, això una cosa que ja estem aprenent. El Toni ens ha explicat que hi ha una mica de debat i polèmiques, que hi ha algunes curioses que la música no és música country autèntica, com estàvem dient, perquè són més country pop, disco o funky, i això no agrada a tothom. Què en penseu vosaltres? No, això ets
2: bueno, per mi ja també comentava que no passa res, l'important és passar-ho bé, no? Llavors, no és que siguin la majoria, però sí que potser una de cada 10 amb una festa pues, surt alguna... Pues, que no és 100% country, no passa res, un momentet per anar a fer una cerveseta i ja està.
5: Per ells.
2: Sí, vull dir...
5: La gent jove també busca això, també, una mica.
2: Sí.
5: Per això, una mica més de gent jove, perquè tant quan en quan n'entra alguna ara, que és country pop, country funky, i també treuen coreografies expressament perquè s'agafi la gent jove. Clar, no ha de ser tot sempre el clàssic, no?
1: Clar, sí. Que no, si, de fet és això, no? Si sou molt puristes, llavors no podeu abraçar també no, gent que va entrant, no?
5: No, té molt
0: el
5: a
0: tema
5: veure.
0: És abraçar lo just.
1: Val, és que ja la veig a ella més conservadora, eh?
4: Home, jo perquè no m'he boca, però em diria de l'alçada d'un campanar.
1: No digues jo.
4: Realment, clar, si es diu ball country, la ha paraula country ha de tenir algun
0: sentit,
4: si no,
0: has
4: no
0: de
4: cal
0: mantenir,
4: dir-li ball country.
0: Has de mantenir, si no, te'n vas de
4: si no
0: la línia.
4: Si fas zumba o fas el line dance,
0: sí.
4: No passa res.
0: Clar,
4: allò que deia, ballant, davant,
0: una
4: escolta.
0: Mateixa cançó, dos balls, vés-te'n a una discoteca.
4: Ah, si no passa per res.
1: Estic detectant que alguna cosa està passant al country, que estan venint com una onada de nova gent ballant d'una altra manera, o què
0: no,
1: està passant?
0: No, però gràcies a que també hi siguin, eh? Vull dir,
4: i tant.
0: S'ha d'aprofitar tot, i ells estan ara donant l'empenta que cal. Però també s'ha d'intentar mantenir una mica l'arrel, perquè si no també perds el nord, no?
1: Mm-hmm.
0: Llavors, bueno, saber trobar aquest punt intermig és l'adequat.
5: Mm-hmm. Això passa a vegades, disculpa,
1: No, digues.
5: Quan busco música per posar al programa i dic que és
3: divulgatiu de música, només perquè no soni estrany a algú, a vegades pues, el vaig buscant i buscant i buscant, i comença una cançó, digues, si això és un tio que està de marxa, mig trompa allí, fent l'animal a dins d'un paller, no? I no sona gaire, sona més a festa que no a country. I de cop i volta, això tu que és músic, en meitat et surt un sol de violí.
4: Ah, clar.
3: Que dius, és que és country.
4: És que ho hem mamat des de petits.
3: I és d'aquest nou, és d'aquest més
0: sí,
3: nou, no?
0: Sí,
3: és d'aquest
0: sí.
3: Més nou. I s'ha tret alguna coreografia, això pot dir ell, d'aquest més nou, que són aquells que balla el col·lega aquell, el, ja ho saps tu, que no paren de votar. Però és quan els joves ho miren.
0: Oh, clar.
3: És quan s'ho miren
0: no, i no, és els joves i els joves i no tan joves. O sigui, tu fas una ballada al carrer i tu, vale, la música country... agrada, de normal
4: sí.
0: Agrada
4: sí,
0: però com no... sí, agrada ah, sí.
4: Després xerrem d'això segur
2: sí,
0: però
2: sí.
0: Si no
2: sí,
0: poses
2: home.
0: Alguna cosa que et faci girar el cap
2: molt bé
1: home, mira, aquesta que està sonant, per exemple, a mi m'encanta quan és un duet i quan hi ha veu femenina és preciós.
4: Això sona aquí.
0: Home, i tant, i tant, i tant.
3: És country pur.
0: És un ball que es va fer en un concurs i és el Casino's Night, és un ball molt xulo.
1: Escolta, què hi ha de country amb la Dolly Parton, no? Perquè, clar,
0: ui, la
1: potser
0: Dolly.
1: No sé si hauríem de fer un espai per la Dolly Parton.
2: Un especial d'ella.
1: Ens aixequen, ens aixequen. Sí, sí,
4: sí. Tothom dret, sisplau.
1: Dolly sí, sí. Parton, clar, que fa poc ens va morir, i a mi és que realment, més que rompe el corazón, o sigui, jo com country penso en la Dolly Parton.
0: Penses en la Dolly Parton.
1: Sí, i llavors la meravellosa cançó, el duet que ha fet amb la Miley Cyrus, no?, de Jolene, aquesta sí. Versió. Mm-hmm. Pel country és molt important la Dolly Parton.
4: I tant.
0: Sí.
4: I tant, i tant. Era un dels mites que teníem encara entre nosaltres. Ara ja només ens queda el Willie Nelson. La resta ja han marxat per edat, la majoria. Sí. I sí, sí, evidentment és un dels noms més grans que hi ha hagut mai dintre de la indústria, perquè no només era una gran cantant, sinó que a més era una gran lletrista i una empresària, vull dir, una persona molt intel·ligent. Sempre deia, sempre feia bromes de roses, les típiques bromes estúpides que es fan, no? I diu, bueno, no m'importa que me les facin, perquè és que ni sóc tonta ni sóc rosa.
1: Sí, sí. No, és molt bo, perquè les històries de... Ara que ha mort, ha sortit moltes coses sobre ella, no? I la història d'aquesta cançó, no? Que, bueno, és que ell la vol explicar, la sabeu? Que
4: era... Quina cançó, exactament?
1: La de... Aquesta, la de Jolene,
0: ah.
1: Que és el nom d'una noia que es va acostar a la seva parella, no? O sigui, en plan, tu dius Jolene, que estàs, no?, una mica... I està molt bé. I l'altre, quan els vam trucar amb la Natàlia Sánchez, que es va posar en contacte amb vosaltres, deia que hi ha alguna Dolly Parton a Catalunya? Perquè, clar, la gran anècdota de la Dolly Parton és que va anar a un concurs d'imitadors i no va guanyar ella. I eren imitadors de Dolly Parton.
4: Sí, molt fort, això.
3: Sí, és veritat, no? Sí, sí, sí. Veritat,
1: és veritat.
4: A Irlanda, oi, va ser? O a Anglaterra, sí.
1: Clar, i ja s'hi va presentar com allà amagada i no va guanyar.
4: No em sona que hi hagi ningú aquí a Catalunya que faci
0: no.
4: De Dolly
0: Parton.
4: A mi no em
0: sona.
4: D'Elvis n'hi ha molts, però de Dolly no?
0: No, de Dolly
1: sí. Ah, no, tu una mica, Anna, tu no jada?
4: Ostres,
1: amb una perruca
0: però
1: així, Dolly Parton?
0: Jo torno a dir ballo, no canto.
1: I el Joe, no,
4: bueno,
1: Dolly Parton?
4: Bueno, es pot entendre, al final ens hem de construir tots, vull dir, és possible.
1: Escolta, no sé si us atreviríeu a fer com una mica de coreografia o no, què creieu?
4: Ell segur.
1: Sí, perquè podíem fer un mini escenari, estan les càmeres connectades.
0: Sí o no?
1: I nosaltres sempre, cada dia a la tàctica, fem el reel de la tàctica.
6: La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Doncs va, què us sembla? Mira, apartem una mica, jo, aparta la cadira, i vosaltres us podeu fer coreografia del, per exemple, el Mr. Dave and me, vosaltres tres aquí. Va, poseu-vos aquí. Va.
0: Va,
1: ara
0: Toni,
1: ho farem,
0: sí,
1: això.
0: No?
3: Sí.
1: Vosaltres, sí, sí. Els que ens esteu escoltant i ens esteu mirant, aixequeu-vos a...
3: Jo no ballo, eh?
1: Ah, no, tu no. Vosaltres dos. Va, aquí, a sota bueno. De Ràdio 4.
0: No, però si ho arribo serà dins.
1: No, oi. No l'hem
2: assajat, eh?
1: Estem aquí revolucionant l'estudi. Bé, mira, us explico.
0: No porto ni barret, jo, sense botes i barret.
1: I el teu negre aquell, encara que no sigui de cau, oi? Va, és igual, és una mica. A veure, els que esteu escoltant per ràdio disfrutareu d'una cançó, ja us he dit que aquest agost ho ha empatat moltíssim la coreografia de Mr. Dave and Me, que és la cançó que us posarem, i després vosaltres, mentre esteu escoltant la cançó, ells l'estaran ballant i després us trobareu al ball a xarxes, però que és molt poquet, eh? Ja sé que voleu fer-ho molt bé, però bé, va, quan la posem, va, endavant, Pau.

0: us aviso que ho han fet superbé. Clar, és que ballar sense barret, Anna, deu ser un tema, no? T'has acostumada a ballar sempre
1: jo,
0: amb barret,
1: sí. No, hi ha molta gent que balla sense barret, eh? No és una condició sine qua non.
2: Compte que el Catalan Style va iniciar la seva andadura amb cinturón, botes, texans, barret i mà dreta a la butxaca.
1: Sí, senyor, clar que sí.
2: Així va començar el Catalan Style. Per això es diferenciava del line dance, que anaven amb bambes, amb calentadors, amb la cinta al cap. Aquests, fora. Música country pura i la vestimenta adequada. Va començar així, que això vol dir que potser tenim un juliol i un agost com el d'ara, però si vas a la festa major, doncs vas amb unes bambes, amb els pantalons curts i sense
1: barret. Jo vaig amb botes i barret sempre.
2: Sí, així m'agrada.
0: Clar, botes i barret. I una cosa, hi ha botigues com especialitzades per anar a buscar això?
2: Sí,
0: sí, també.
3: Poquetes.
0: Aquí en tenim, aquí a Catalunya?
2: Sí,
0: aquí a Barcelona.
2: Sí, propaganda, que no paguen.
0: Aquí a Barcelona... No, però n'hi ha, no cal que
3: no,
0: dieu el nom,
3: simpàtics.
0: Però n'hi ha.
3: Aquí a la Rambla tenim el Corbetos.
1: A la Rambla,
2: sí. A la Rambla tenim una molt ferma, sí.
1: Sí, després també al carrer Pelai hi havia una altra.
2: Allà botes.
3: I després
2: botes.
3: a Platja d'Aro, que queda lluny,
2: el
3: gat amb botes.
2: El gat amb botes.
0: Home, queda lluny, digueu per tu, perquè o sigui, Ràdio 4 se sent a tot Catalunya.
3: Doncs ja està.
0: Salutacions a Platja d'Aro, que teniu molt a prop una botiga de country.
1: Home, a Lloret també hi havia una... No era reconeguda, però també era una sabateria que tenia moltes botes country.
3: Home, a més, clar, quan anem a trobades i a concerts grans i tal, sempre hi ha moltes paradetes de country.
2: El xiringuito allà.
0: I escolta, hi ha moltes maneres de botes, o sigui, és a dir... que les que són tan especialitats que dic, igual aquí obro un meló que de sobte la bota ha de ser d'una... Perquè, clar, jo he portat unes botes que són horribles, no per vosaltres.
2: No, perquè està molt bé.
4: Està molt bé.
2: Sí, perquè són de sola. Llavors llisquen bé per ballar.
0: Clar.
1: Necessites sola, això sí.
0: Soroll,
4: amb esquís no, que no ho faries bé, veus, per exemple? Però amb botes aquestes sí.
2: El taló t'ha de fixar el terra, però la sola no. M'equivoco?
1: No t'equivoques.
2: Gràcies.
4: Sí, per poder lliscar bé.
0: I, per exemple, quan arriben a la teva classe, Anna, diuen...
1: Jo que recomano, clar, no tothom quan arriba a la classe, doncs, ve amb botes o en té. Aleshores, el que sí que recomano és que portin sola, sobretot sola, i algú de taló, perquè és que si venen amb bambes, que és el primer que pensen, i que tothom arriba i dius, mira, bambes, no pots relliscar. Llavors, clar, tu necessites... Clar, tu fas molts girs. Llavors la goma se t'enganxa. Depèn del terra. El terra també és molt important. Què passa que, bueno, els ballarins estem acostumats...
2: Tens tota la raó, molt bé.
1: A ballar per tot arreu, no? Però el terra, sobretot pels nostres genolls i les nostres caderes, és molt important.
3: Clar, lo xulo és ballar sempre en fusta, però no sempre pots ballar en fusta.
0: I hi ha lesions de country?
3: Moltes.
1: Mira, tu pensa que la gent balla country i després ja surt directe al fisio.
4: Ja reparteixen targetes,
1: això
4: no
1: és veritat? No, a veure, he exagerat molt, però sí que és veritat que evidentment és un tipus de ball que provoca lesions, genolls, caderes, peus, i clar, si tu vols ballar molts anys, t'has de cuidar i t'has de dosificar.
2: Sí.
4: I estaria bé escalfar abans de ballar i tampoc no es
1: També s'hauria de fer, no ho fem. Llavors diu, no, ja he vingut caminant des de casa. Sí, no. Però clar, no és allò...
0: És que fa la sensació que sempre es mouen com els mateixos ossos, no?, amb el country. Sí, és a dir, per això és el genoll, no?, perquè, clar, tot passa bastant.
1: Moltes vegades l'espatlla, com que la mantens... l'hauries de mantenir molt recta, per això el Catalan Country Style, ¿vale?
3: Amb estil.
1: Amb estil, tot recte, tot xulo. Doncs, clar, també és allò que dius, bueno, belluga una mica externament, no en el ball, perquè és que aleshores et quedes com molt petrificat. No?
0: Clar, jo no he donat el número per si algú que n'està escoltant diu, és que jo vull dir una cosa sobre country o que ha ballat, que country li ha portat nova parella, per exemple, alguna cosa així.
3: Jo la meva dona la vas conèixer ballant country.
0: Clar, veus, ja he dit jo que passen coses al country.
4: Sí. Jo la meva exdona també. Llavors vaig poder escriure cançons de desamor.
2: Jo em vaig aficionar al country gràcies a la meva dona.
0: Veus?
3: Oh, que bonic.
1: Doncs mira, jo el meu marit ja el coneixia, però gràcies a que jo ballo, ell també ha ballat una mica, perquè no li queda més remei.
0: L'amor flueix.
1: I els meus fills també.
0: El country, dono el telèfon per si algú ens vol contactar, 900-454-455. Aquí sempre donem veu en els oients, però ja... És que heu entrat així com un vendaval, que ja estava jo aquí concentrada amb el country, però bé, si algú vol dir, té ganes d'intervenir en aquesta trobada de gent de country, 900-454-456. Clar, es fan moltes trobades, és que aquí...
1: No te les acabes.
0: Què he dit? M'he equivocat el telèfon, no? 900-454-455. D'acord, d'acord, aquest. Ja me l'aprendré al final. No, que es fan moltes trobades. Crec que aquí hi havia un número de 10 o 15 trobades, o que es fan moltes trobades
3: cada
0: de country.
3: Cap de
0: cada cap de setmana.
2: Sí,
0: trobo
2: sí,
0: molt.
2: No te les acabes.
3: Sí, sí, sí.
0: I què feu quan us trobeu?
3: Veiem.
4: Bueno, abans es saluden, la gent la saluden. Diu, hola,
1: sí,
4: què tal, com estàs?
1: Sí, sí.
4: Directament
1: això és una part molt important també del country. Perquè ja no només vas a ballar, sinó que ja vas amb el teu grup d'amics i a lo millor el ball és l'excusa per la sortida, pel que abans doncs trobes i fas el cafè i evidentment quan acabes la cervesa cau o el dinar o el sopar. Sí, sí. Llavors és un, ja no és anar com un grup d'amics a fer alguna cosa més, és gairebé una família.
2: I quan arribes a la trobada, disculpa, quan arribes a la trobada i veus aquella...
1: Tots se saluden, ens coneixem tots.
0: Sou una mica tribu, eh?
4: Sí, no?
0: La tribu country.
2: Però, bueno, en compte que si anessis a les de Sabadell davant, la tribu podia arrasar, eh?
1: Sí, molta gent,
2: no? 500 o 600 persones.
0: Però, per exemple, els de country us feu amb els de les Harleys, per dir alguna cosa?
2: Sí, es freguen, a vegades es freguen.
0: Sí?
2: Sí. Però passa molt represa la moto.
1: Però jo crec que el country, el que sí que és veritat, la gent del country és una gent bastant tranquil·la i molt acollidora. Tots som com molt... que ens agrada compartir la passió, sí, i aleshores doncs, tota la gent que ve a ballar en seguida l'aculls molt ràpidament, no? I qualsevol persona que ve de fora i que no ha ballat mai, en seguida es troba doncs, com a peix en l'aigua. Perquè...
0: molt oberts, no?
1: Sí, molt oberts, molt oberts.
2: És curiós, no m'ho vull ficar més, però és que és molt curiós perquè els conceptes que tenim com a mínim les pel·lícules americanes, que surten cowboys, el bar aquell, el honky tonk, que és el bar típic on igual menges una hamburguesa, que balles, que jugues al billar, sempre hi ha rotades i això, i el ball,
1: el nostre...
2: que estem parlant ara, no. És tot el contrari, troba gent ben educada, agradable, el sentiment aquell de grup que fem molt a Catalunya, saps que quan no saps la sardana, sobre, com t'equivoquis ballant a la línia, diu, mira'm a mi i mira aquesta d'aquí davant i no t'equivocaràs, i és tot això.
0: O sigui, res de pinyou-pinyou,
1: no? No.
2: Això només aquí el lletrero.
0: No aneu amb pistoles, clar, de fet sí que hi ha alguna pistola, no? Ah, val, Johnny Cash, portes una gorra de Johnny Cash, mira, ara que dius això de Johnny Cash, de fet, cada 17 de setembre celebra el Dia Mundial del Country, una jornada que commemora el naixement de Hank Williams, una de les figures més emblemàtiques de la història del country. Es torna a aixecar el Joe. Què va suposar Joe, Hank Williams?
4: Jo sempre dic que és l'avi del country. No va ser el primer, abans hi havia hagut Jimmy Rogers i molts altres, però ell va ser el mite, potser un dels primers mites que va haver-hi del country, el morir jove també, el seient darrere d'un Cadillac la nit de Cap d'Any.
0: Sembla una pel·lícula,
4: sí,
0: això.
4: Sí. I clar, va deixar una empremta, va tenir molts pocs anys de carrera, va morir em sembla amb 29 anys, si no vaig errat, i encara a dia d'avui els artistes country que surten el tenen com a referència, vull dir, és algo, va ser molt molt gran, i aleshores doncs ens ha donat molt.
0: I a nivell vocal que tenia? Que...
4: tenia aquesta veu un xic nasal que tenen molt, que tenim molts dels que cantem country, tenia la forma d'entregar la cançó, d'interpretar-la, era... No, aquest que sona no és, però
0: el,
4: sí, aquest
0: no
4: és
0: tenim
4: Your Strait.
0: El Hank William. A veure si el podem escoltar.
4: Sí.
0: Clar, tu dius això, el to nasal que tenim tots els que...
4: Sí.
0: Però tu, com parles, no el tens, nasal.
4: No, em surt,
0: o sigui,
4: sense voler, em surt.
0: La veu la poses d'una altra manera.
4: Sí, mira.
0: És aquest?
4: Aquest és Hank
0: Williams. Va, escoltem.
4: Williams.

0: Ah, has fet un duet a la ràdio amb Hank Williams,
1: això, què et sembla? Això, escolta, bon no ara, eh?
2: Però... Molt bé, ja ho tinc tot fet.
3: El pròxim dia que porti la guitarra. Ja.
1: Sí, perquè el Hank Williams no el podem portar, no el vulguis veure ara, pobre.
0: El country, dèiem que molts ens l'imaginem com ballant de forma enèrgica, però té aquesta, aquest punt de melangia, no?
1: Sí, sí, sí. A mi, jo sempre he dit que el country per mi és bàsicament sentiment, però també acompanyament. Mm-hmm. És a dir, m'ha acompanyat en etapes de la vida que tots passem, bones, dolentes, i sempre ha estat allà, poder no animant-te, però sí plorant amb tu al teu costat, mm. I això és molt maco.
4: És que
1: maco.
4: Té les dues, sí.
0: I les lletres què diuen?
1: Parlen de sentiments
4: de la vida,
1: de la vida d'altres de la estils, vida. Però tenen cançons de tota mena, realment. No, no podríem... La temàtica
3: de whisky, de bar...
1: De desamor,
5: De desamor, així.
1: Hi ha moltes, aquestes poden ser unes més...
5: Les lentes, les suïcidis a Nord-Amèrica escoltant country, és brutal.
0: El to country és bastant de desamor, no? Sí. O
4: sigui, mira, jo tinc un alumne que sempre que ballem així lentes i tal, va escoltant la cançó, li agrada molt i acaba dient sempre, però es casaran o no es casaran?
5: No, sí. Sí.
0: Clar, ara entenc per què hi ha tant de safreig i passen tantes coses amb el country. Perquè les lletres et porten, no?
1: Exacte. O sigui,
0: tinc desamor...
5: Porten moltes coses de la vida, eh?
0: Sí, no? Sí. Bueno, és que la vida és l'amor.
5: Quina era aquella jove, aquella, diu un tio canviant una bombeta, dos mirant, i és una cançó country.
0: Això és un acudit que feu?
5: Era un acudit, no?
0: Sí.
5: D'això treuen una cançó.
1: Totes les coses, sí.
5: Imagina't tu,
1: sí.
5: De qualsevol cosa.
0: Però vosaltres que n'heu escoltat moltes i que consumiu country cada dia de la vostra vida, diríem, què atrapa d'una cançó country? Més aviat la manera de cantar, la musicalitat, la lletra atrapa molt, o és un conjunt?
1: A mi la musicalitat i la lletra, sobretot. Capacitat aquesta de fer lletres que no cal que siguin erudites. Al final tots parlem com parlem i no tothom ha de ser un gran entès en combinar paraules, no? Chris Christopherson, per exemple, feia joies autèntiques amb paraules normals i corrents. Però només ell sabia en quin ordre s'havien de posar.
4: La veu també és molt important. Tu tens un Toby Keith que té aquella...
0: Clar, veus merdeta no van bé pel country? O sigui, veus
5: xixina, també? Si segueixen bé la música, aquest, el Zac Top, no té una gran veu. La té més veritat tirant a pito. Pel meu gust, eh? Però segueix la música i fa una música... que a mi m'encanta, per exemple.
0: Però normalment mireu els que escolteu. So here I am, drinking my hand, trying really hard to understand why I can't just be half the man that the West thinks I am. Whiskey Nights. Vam parlant, quina cançó és? Això sembla el Chassam, Ràdio Chassam. A veure quina cançó és la que sona a la ràdio. No, però és veritat que aquestes veus així profundes... no sé, però hi ha una persona... que ha cantat country, que té molta vinculació amb el country, que ens vol saludar.
6: Web, com anem? Vull donar senyora bona Ràdio 4 per el programa La Tàctica, amb motiu del Dia Internacional de la Música Country. Jo en som una mica aficionat i m'agrada escoltar i ballar aquest estil de música, que són arrels vitals. Així que salut, escoltau. I ho fem, tenint l'amor dintre el cor i un profund efecte quan ho fem. I res en aquest món es pot aturar quan ho fem. Au, que vol d'anys.
7: Sempre que fórem, sí que ho fem.
0: Tomeu Penya.
1: Sí, senyor, gran Tomeu.
0: Tomeu. És que clar, o sigui, no?
1: Sóc un referent a Catalunya, en Tomeu Penya.
0: Clar, sí.
1: M'encantaria fer un duet amb ell. A veure si ho aconseguim, a veure si ens escolten.
0: Vinga, va.
1: Que truqui el Tomeu, jo vull fer un duet amb ell.
0: Sí, avui tenia un dia complicat, però mira, ens ha pogut fer una salutació i realment sí que penses molt amb ell, no?
1: Sí, tant. És el referent que hem tingut aquí conegut, evidentment, no hem tingut gaires més. Núria Feliu va fer un disc de country, no sé si ho sabeu, això.
0: Sí. És veritat.
1: També era, bueno, li agradava molta música, no la coneixia prou jo, eh? De fet, no la coneixia personalment, però un tema que saps d'ella, que era molt musicòloga, feia coses...
0: Ah, sí, va fer un disc de country. Va fer moltes versions de moltes cançons, no? Sí, passava del català.
1: I tant.
0: Que per això et feia la pregunta aquesta, música country en català, potser tindria...
1: En Tomeu és un dels referents que ho ha fet, ha traduït moltes cançons de Don Williams, que em sembla que és un dels seus cantants preferits, d'Alan Jackson, té el Gràcies per sa ràdio, també té moltes.
0: Ara m'estava preguntant també que tota la gent que us agrada el country esteu molt americanitzats o no té res a veure que potser, no, bueno, clar, ara amb el Trump, no sé què dir-vos. No, però no, vull dir que no té res a veure amb la política, no?
3: No. Ara no queda bé amb el Trump, però en realitat sí que a la majoria els agrada als Estats Units.
1: Sí, a mi sí.
0: I heu estat tots als Estats Units, per exemple?
4: No, jo no, és una assignatura pendent.
1: Fora d'aquí.
3: Però la gran majoria, si no hem estat, volem estar. Vull dir, jo sé que he anat una vegada, però la gran majoria ho comenten, és una cosa de d'anar a Nashville, d'anar als Estats Units. Vull dir.
1: Jo us recomanaria Texas, és molt bonic, però en general tot als Estats Units. Si obvies tota la part política...
5: Austin, San Antonio... Fort Worth.
1: Dallas.
0: Sí. Ja tots esteu això projectant-vos anant per Estats Units amb música de country a tot drap, no?
5: Sí,
0: aquells cotxarros que porten.
1: Sí. Jo cada cop que he anat allà m'he trobat amb gent molt amable i molt afable com nosaltres. Vull dir, igual després tenen una Winchester al seient de darrere, però...
4: Que també pot passar.
1: Sí, però no hi ha hagut cap...
5: Però vas pel carrer, hola, bon dia, el iaio aquell amb la gorra de béisbol, hola, good morning. I no coneixes de res, però bueno.
0: Escolta, ha estat un gust el Josep Ponsà, el Joe, no?
1: Igualment.
0: Et diu tothom Joe?
1: Depèn.
0: Tens aquestes dues versions, no?
1: Molta gent del country em coneix com el Ponsà, de quan tenia la web també que parlava de country.
5: Jo li dic però... Joe sempre.
1: Sí, ell sempre em diu Joe.
0: Sí. I abans què m'has dit? Que en lloc de... tenies una cosa que es deia no whisky, wifi?
1: No, tenia un... No, tenia una cançó en català que es diu Maleït Whisky.
4: Maleït Whisky.
1: Maleït Whisky, m'ho vas prendre tot el que m'estimava amb el fons del meu cor.
0: Ai, ja la buscarem. Molt bé, doncs, molt Josep, bona, moltes gràcies. I a veure, estarem esperant aquest nou disc.
1: I tant.
0: Que ja el tens fet i mesclat i tot.
1: Estem ahir, precisament, estàvem treballant amb l'estudi encara. Falta encara acabar de gravar instruments i mesclar-lo, però sí. Ja us avisaré.
0: El Frank Colom, gràcies per venir aquí avui. El Toni Rufo per ballar, que ha sigut una mica això...
3: Una trampa, eh? No,
0: trampa,
3: no sabíeu dir això, eh?
0: Perquè dius, anem a la ràdio. Ja no agafo el barret de cowboy, perquè no. És que la ràdio ara és visual, no sabies això.
3: T'han enganyat. Aquí.
0: Ara tenim càmeres, tenim plató, tenim xarxes socials, que també van molt bé perquè la gent arribi al teu blog.
3: Va, això està bé,
5: sí, ho penjarem.
1: Una cosa molt, però molt breu. El programa de ràdio que encara està en antena més antic del món és de música country, és el Grange Old Opry de Nashville, té més de 100 anys. L'any passat va celebrar el centenari.
0: Clar, boníssim, boníssim. Sí. Els americans tenen poca història, però clar, amb el country, clar, és una de les coses que tenen, no, que té anys, i l'han apel·lat, doncs, això, que continuïs ensenyant country tria moltíssima gent.
4: Mentre el cos aguanti, endavant.
0: Molt bé, doncs avui hem fet aquest especial, ja veieu, la tàctica a vegades són coses pràctiques i a vegades, doncs, això, viure una mica la vida i, de fet, és la tàctica perquè sapigueu ballar country. Us posarem el vídeo a les xarxes i, sobretot, això, dir que hi ha com una mena de retorn. Ara no vol que el posi a les...
4: Que jo vaig sense la
1: ronya, Toni.
4: No, pot ser.
0: No em dones permís per posar-lo.
1: Fes-li fer-me un paper per si
0: Catalunya, mireu les xarxes que el Toni balla molt bé. Bé, doncs moltíssimes gràcies als tres i demà a la tàctica.

Demà a la tàctica, quan val la teva hora? Us posarem a la vostra disposició la consultora Txell Costa, que ens ajudarà a posar preu a una hora de feina. Alerta, autònoms, freelance, gent que ha de fer una feina. Clar, ens costa molt valorar-nos a nosaltres mateixos. Et diuen, passa'm els teus honoraris. Aquesta frase ja et fa com una por. Com puc posar valor o com posar un número, un preu, quan el preu és molt subjectiu? Te l'has de posar tu mateix? Doncs va, demà demanem pressupost i tu no saps quin valor posar-te, doncs la Txell ens ajudarà. Podeu deixar les notes de veu, les vostres consultes, al 690 080 830. I després demà s'estrena la tertuliana. La Carolina Ferrer vindrà a tancar la setmana cap amunt. Li donarem totalment llibertat, diem que la tàctica és un programa no apte pel cunyadisme, però en canvi vindrà la tertuliana i podrà tertulejar de què vulgui, podrà criticar amb total llibertat sense censures. Som la Natàlia Sánchez a la producció, la Marta Inglés i el Pau a la realització, tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès, que vaig a practicar el country. Us deixem amb l'informatiu. Adéu.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Al teteo.

0: ha una generació que encara recorda la por de sortir a la pissarra, però que ja no recorda la contrasenya del correu, per exemple, no? Però això, però el de sortir a la pissarra no oblidarà mai, Maria.
1: El Jordi Merck ha convertit aquells anys d'escola a les pintes impossibles i els records compartits en el material que ens fa riure. Jo sobrevivia a la EGB, barreja monòleg, música i improvisació per retrobar-nos amb la criatura que molts vam ser. Aquest dissabte 19 de setembre actua a Sant Boi i també aquesta temporada que torna al Teatre Balmes de Barcelona.
0: Sí, sí, i a més avui tenim la sort de tenir-lo aquí a l'estudi. Com estàs, Jordi? Bona tarda.
2: Molt bé, molt Jordi content. Merck. Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Avui volem repassar amb tu també la infància, però sí, tranquil, que aquí no et farem sortir a la pissarra.
2: Menys mal.
0: Però clar, primer, estàs arrasant ja des de fa anys amb això.
2: Sí, sí, comencem.
0: Ja tira, eh?
2: Bueno, de fet, fa 3 setmanes vam començar a Madrid la temporada número 9.
0: 9 a Madrid.
2: Wow. 9 temporades.
0: Ostres.
2: En general portem 9 temporades. Moltes, no ho sé, masses. Potser
0: no,
2: ja no.
0: No.
2: Potser
3: això
2: ja comença així. No
3: és
0: com va néixer tot plegat? Explica'ns la història, que
2: al
0: és molt
2: final,
0: bona.
2: Mira, al final va néixer de la necessitat d'escriure, eh? Jo estava allà una mica pensant, vinga, va, anem a fer un espectacle. De què? No, jo tenia la idea de ja muntar un espectacle a partir d'un títol, no? Sí. Perquè moltes vegades dius, bueno, tinc aquestes idees, ho faig i després li poso el títol. I jo va ser al revés, dic, hòstia, tinc un títol que tingui la paraula EGB, que pensava que era una paraula molt forta, no?
0: És
2: molt forta. Tots els que tenim de 40 cap a dalt, la EGB, a la que sona EGB, dius, ai, què? Què és? Aquí?
0: Clar, es veuen identificats de seguida.
2: Ah, exacte, exacte.
0: Part d'una comunitat molt concreta.
2: Ah, exacte, i vaig dir, vinga, anem a muntar un espectacle, anem a escriure un espectacle al voltant d'aquesta paraula, i va sortir Jo sobrevivia a l'EGB arrel d'això.
0: Sí, sí, sí. Clar, jo sobrevivi a l'EGB, que era molt potent. No recordo, no sé si... Què diries tu que era el més perillós? L'escola, els companys, o arribar a casa i explicar què havia passat a l'escola? A l'EGB. Tot això ha canviat molt.
2: Lo més perillós eren els companys. Tot el que avui en dia ja no es pot fer, per sort no es pot fer, a la nostra època, home, els companys tenien bastant mala hòstia.
0: Sí.
2: Nosaltres també, com a companys, perquè també rebíem, però també donàvem una mica, no?
0: Home, havies de respondre.
2: Clar, havies de donar una mica també, però jo crec que els companys, sobretot els nens d'aquella època, la infància d'aquella època, era la que realment tenia més perill de tot.
0: Tu eres dels que feien riure a classe?
2: Jo era... A veure, no dels que feia riure, però sí dels que normalment la liaven. Si passava alguna
0: cosa,
2: si hi havia
0: allà
2: algun marrón, el Jordi Merck estava per allà seguríssim.
0: Ja.
3: Alguna implicació tenia.
2: Sí, sí, sí. I si no, deien, algú està muntant. Si no està en aquesta, és perquè algú pitjor està fent.
0: Sí, sí, clar. Tu recordes algun professor que et fes sentir que allò no et portaria enlloc? Perquè, clar, què li diries ara en un teatre ple
2: davant? Clar, aquí ve el tema, no? Clar, quants professors em van dir, estudia... que no arribaràs a ser ningú a la vida. Bueno, mira, de moment...
0: Veus?
2: 9 temporades...
0: Liant-la, arribat.
2: Teatres plens, Barcelona, Madrid, viatjant per tot Espanya...
0: Sí,
2: bueno,
0: doncs
2: pues, potser liar-la ha servit d'algo, eh? No ho recomano, eh? Si hi ha algun nen, ara mateix aquí, alguna
0: Home.
2: Nena de 13, 14, 15, que acaba de sortir del col·le pensant, no sé si estudia o no, estudieu.
0: Estudieu,
2: perquè aquesta vida tampoc és tan guai com sembla, eh?
0: No, i que és molt difícil, que
2: hi ha
0: poquets, els contem amb una mà. Maria, deies.
1: La nostàlgia tira molt, no? Ho deia abans el Xavi, això agrada, recordar-nos d'aquells moments, perquè crec que romantitzem una mica que qualsevol temps passat va ser millor, no sé, no sabem si va ser millor, però ara ens ho sembla.
2: No sé si va ser millor, però sí és veritat que mirar-nos des de l'experiència que tenim ara com a persones adultes, i sobretot el que crec que ens agrada és veure'ns avui en dia els problemes que tenim, no? Hipoteques, criatures, que si no arribo a final de mes, que si la feina, que si el meu jefe... Llavors et mires per aquell foradet petit dels problemes que tenies quan eres petit, quan tenies 14, 15 anys, que et semblaven una barbaritat, i dius, mare meva, ojalà encara tingués aquells problemes i no els problemes d'ara.
3: Aleshores, no és que vivies millor, és que clar, ho veus amb unes preocupacions que ara no tenies.
1: Exacte.
3: Jo he pensat, clar, penses, clar, quan anàvem a escola, no teníem les preocupacions que tenim ara, amb gairebé 40.
2: Exacte.
3: No és que abans el món fos millor.
1: A mi fa molta gràcia.
3: Clar, és que ara vivíem millor. No, vivíem millor. Érem feliços perquè no havíem de pagar les factures de l'aigua, de la llum...
1: Hi ha una persona que a mi em deia, no, és que clar, tornant, evidentment, doncs el que es diu moltes vegades, no? Em deia a mi, no, és que jo, amb Franco vivia millor, dic sí, perquè tenies 10 anys, clar.
2: Exacte.
1: per això vivies millor, com Franco, no?
3: Ah, aquestes coses...
0: Sí, però no sé si en algunes coses, aquella època de la EGB, jo ho dic perquè hi ha persones, el meu germà gran o d'altres amics més... bueno, que veu la EGB, comparat amb el que tenim ara, realment et donen arguments per pensar que sí que hi ha moltes coses, era millor. O almenys sí, era més autèntic, era més... És veritat que no hi havia pantalles, no hi havia xarxes socials, jugava al carrer, anaves a casa del teu amic o amiga, no? I
2: la vida en directo, no? Allò que ens van intentar vendre a Gran Hermano, la vida en directo, sí, era lo nostre, no podies gravar. Clar. Anaves a veure un concert, no el gravaves. Anaves a fer coses, anaves a jugar i no estaves preocupat que et sonés l'alarma perquè t'havies de connectar, no sé on, no. Disfrutaves del moment i això sí que és guai, això sí que és veritat que et queda aquell record de viure el moment.
0: Sí, jo penso que també, mira, ara que sóc pare, que potser els pares eren més lliures que ara. Que ara ens autoexigim molt per ser molt bons pares i mares i també potser ens passem a nivell de control o hiperseguretat de cara als nens. És veritat que el món potser és una miqueta més perillós, que llavors, no ho sé, els carrers... O, clar, abans jugàvem al carrer i podíem estar tota la tarda.
3: Places, tota
0: i a les
3: la tarda.
0: Places, i ara vés en compte, que clar, era qui et creues, saps? Però bé...
2: I, no aquella, i aquella frase de... És que abans no teníem tanta informació. No sé,
0: també.
2: Aquesta frase que...
0: També.
2: Però no tenir tanta informació a vegades és bo. Perquè,
0: sí, sí,
2: perquè és real el que passa, no? Ara tu has de criar un nen, el que deies, no? Tu has de criar un nen i abans de ser pare et donen 14 llibres, consciència, no sé què, que tal...
0: Esgotador,
2: tal, que les joguines de fusta, no de,
0: sí, sí,
2: no de plàstic...
0: Montessori...
2: Cuidado, Montessori, que no sí, mengi sí, això, que no mengi... Quina sí, alimentació li faràs al teu fill?
0: Triturado
2: o no triturado, tal...
1: Baby Led Winning.
0: El Baby Led Winning, que clar, en 3 mesos diu, sí, corta-li un trozo de sandia a ver si se te ahoga esta tarde o mañana. Tu sigue provando que se te va ahogar.
2: I abans no, abans era la informació que hi havia i pa'lante, venga, anem improvisant.
0: Però per això et dic que no sé si amb algunes coses realment hem anat a pitjor.
2: Jo crec que sí.
0: Jo crec que això de tiempos pasados fueron mejores, sí, em sona caspós i és el de sempre, però en això en concret jo crec que sí.
2: Sí, jo crec que sí, que hem anat... No sé si, el que tu dius, no sé si a pitjor, però ja, bueno.
0: És diferent.
2: La vida ha canviat molt, la vida ha canviat molt, no? I en aquest espectacle ho vivim, no? Perquè vivim simplement com ens tractaven els profes, no? Aquell moment de com et tracten els profes ara, no? Tu que dius que ets pare, no? Pues si et truquen del col·le, bueno, el nen resulta, què li passa? Anem a intentar... A veure, què opina el nen del càstig que li he posat? No, tal? Abans no, abans com et castiguessin i arribessis a casa castigat.
0: Com una nota a l'agenda.
2: Ui, ton pare i ta mare.
1: Però això a la meva època també,
2: Ui, ton pare i ta mare.
3: Això era el pànic més absolut. Escolta, Jordi...
0: És que, perdona, els mestres eren respectats.
3: Això anava ara. El respecte dels mestres, no? És a dir, el que deia el Xavi, que tu abans els mestres eren l'autoritat màxima, el respecte, i ara és tota la consulta o la canalització a través...

0: Des del fill de la filla, tu, a través de l'humor, que fas les reflexions, però com veus aquest camp i com ho veu el públic, també?
1: Ja parlem una mica d'això, No? De que abans el profe era l'autoritat, no? Abans el que deia el profe anava a missa. Tu no podies, no sé, el profe t'havia dit que ho feies malament, no? O els càstigs, no?

0: era més senzilla de viure, no? I el cole, en aquest espectacle hi ha el gran part, no?, que parlem del cole, el cole era senzill, les assignatures eren senzilles. Matemàtiques, castellà, català, sociales, naturales. Gimnàsia i ètica. Si anaves a un cole de monges o de cures,
1: religió.
0: No sorties d'aquí. No, ni créditos no sé què, ni que el nen esculli, no, no. S'havia d'estudiar el que s'havia d'estudiar. Havien exàmens i havia algo pitjor.
2: Deures.
0: I l'examen sorpresa.
3: Ui, sí.
1: És veritat, l'examen dia... sorpresa. Ara no, perquè s'estressen, no?
0: Home, aquell dia que tu arribaves content al col·le dient «Oh, avui serà un bon dia». I deia «Avui, examen sorpresa».
1: Buah.
0: I deia «Si no estudieu pel normal, com ho vull estudiar per sorpresa?».
1: Un ceracó guapo, eh? Home,
3: aquell dia tothom ho passava malament.
0: Hasta l'empollón.
3: T'anava a dir això.
0: Hasta l'empollón.
3: Fins el que més estudiava, el que més estudiava, aquell dia patia com una mala cosa.
1: T'igualava, sí, és veritat.
2: Cara, jo pensava que hi havia figures d'autoritat abans, i ara no n'hi ha, no? Però crec que abans n'hi havia masses. És a dir, abans havies de fer cas al professor, havies de fer cas al metge, havies de fer cas al germà gran, havies de fer cas als pares, havies de fer cas als avis, havies de fer cas al teu professor que tenies a l'anglès. I ara no n'hi ha cap. O sigui, ara ningú... Ara no, és veritat, no?
0: Ara no li fessis cas a ningú.
2: Ara només al nen.
1: A TikTok i a la IA.
0: Exacte.
2: Ara només el nen, el metge no pot dir res, el professor no pot dir res, el pare no pot dir res, el germà gran no pot dir res, no? Vull dir, abans n'hi havia masses, fins i tot algunes que es passaven, que fins i tot pagaven, no? I ara no es pot fer res.
0: Sí, és veritat que no podem... No podem ser extremistes, eh?
3: Ni una cosa ni l'altra, no? És abans, a dir, no arribar a l'extrem.
0: Exacte. Abans els nostres avis, pobrets, que molts ja no hi són, però una colleja de abuela sempre caia, eh? Les abueles, no sé per què els hi passava, eh? A les iaies passava això, que es feien grans i se'ls hi soltava la mà, eh?
1: Sí?
0: Tu a vegades no feies res, però per què? Per si de cas. Eh? No has fet res, ja ho faràs.
3: I anava acompanyat a vegades d'un passa.
0: Passa.
3: Passa. Que el fet de passar, no sabies cap on havies de passar.
0: Sí, passa.
3: Que normalment era de l'habitació on estaves, al menjador o al passadís. Però era passa.
0: O la típica...
3: No sabies el per què.
0: La típica sabatilla voladora, no?, que volava per casa, no? Tu et barallaves amb el teu germà i ja volaven coses per casa de ta mare, no?
3: Potser apuntaria, eh?
1: Quan et donaven diners perquè compressis xutxes o un gelat i t'ho donaven així a l'ombra, no?, amagat de la teva mare.
2: Ara, pares. Secrets,
1: com
2: no,
1: eren narcos, com una espècie de narcos familiars.
2: Secrets, saps? No. Ara no es pot.
0: No es poden tenir secrets, ara?
2: No es pot.
0: Clar, és veritat.
2: Amb els nens no els hi pots dir. Això és un secret, no li digues a ningú.
0: Ai, però jo això
2: ho faig.
0: Sabeu?
1: I per donar 5 euros...
2: Però ho sabeu o no? Per què?
1: Per què?
2: Per tot el temps... O sigui, es diu que no es pot dir que això és un secret per tot el tema de que si algú els enganya alguna vegada i no els expliquis als teus pares, que no entenguin que tenir un secret amb algú és una cosa bona.
1: Ah... Ja t'entenc, ja.
2: Sabeu? O sigui, perquè si hi ha algun tema de... És una cosa seriosa, eh? Us dic
1: ja sé per on vas i té tot el sentit.
3: Té sentit.
2: Si és un tema d'abusos i li diguin no li diguis als teus pares, doncs per això ara no està bé dir-li a un nen escolta, va, no li diguis que et dono 5 euros, perquè entendrà que és una cosa bona i després si hi ha un tema més complicat d'abusos i tal, doncs tenim un secret. No hi ha secrets, saps? Vull dir, és una altra cosa que tampoc es fa, secrets.
1: Doncs està molt bé, això que dius, Maria. Està molt bé,
3: molt bé.
1: Això sí que és anar millor.
0: Mira, veus?
2: Aquí sí, veus?
0: Algú estem fent bé.
3: L'evolució en algun moment és positiva.
1: Què passa al show, a l'espectacle?
0: Mira, al final el que passa és que tenim una conversa amb el públic en la qual intentem que la gent arribi... s'oblidi dels seus problemes... El que parlàvem abans, no? Tots aquests problemes que tenim. No ens fotem amb marrons, perquè hi ha gent, i molta gent a la comèdia que li agrada, foten-nos, vinga, va, anem a tocar per aquí, anem a tocar per allà, anem al límit, vinga, va. A nosaltres no. Nosaltres no ens fotem amb marrons, perquè prou marrons tenim, com per a sobre anar a un espectacle a fotre't amb marrons. No ens fotem amb marrons i fem això, que la gent passi un bon rato, fem que la gent sigui protagonista del show, això és algo que ens agrada molt, fem que la gent sigui protagonista, que la gent que vingui, que són els protagonistes de la EGB, eh? Al final la gent que ve, que entra al teatre, és els que van ser els protes de la EGB, siguin protagonistes, s'ho passin bé, passin un bon rato, i surtin i se'n vagin a sopar dient, oi, quin bon rato he passat.
1: Sí, no?
0: Simplement això, eh?
1: S'escolta molt allò de... Mira, veus, a mi em van educar així i no he sortit tan malament, eh?
0: Clar, no sé si...
1: És molt de l'EGB, no?
0: La frase no he sortit tan malament...
3: Com hauria d'haver sortit.
0: No sé si és una bona frase. No és, mira, a mi em van educar així i estic estupendo. Això no ho diuen, eh? No, és... No estic tan mal. És com quan fas anys i diuen... Quants tens? Diu, 43. Diu... Doncs no estàs tan mal per a 43, eh?
1: Sí.
0: I, home, no estàs tan mal.
1: Tant.
0: Vol dir que estàs mal, però no tan mal, no?
3: No tant com hauria d'estar.
0: Exacte.
3: I pel que fa al públic...

0: públic? És a dir, perquè tu, clar, el fet d'actuar a tot Espanya, doncs potser m'equivoco, però la reacció del públic, no sé, d'un teatre de Saragossa, de Barcelona, de Madrid, com reacciona la gent? És igual, és diferent?
1: Són diferents.
0: Veus que alguns records han quedat més en el record d'algunes persones que d'altres?
2: És veritat que sembla el típico estigma, no? Però és veritat que el territori espanyol és tan gran que a cada part, sobretot a cada comunitat autònoma, és molt diferent l'humor, no? No és el mateix l'humor que es consumeix o que la gent li agrada a Andalusia, que el que potser li agrada a la gent de Madrid o ens agrada aquí a Barcelona, no? Són públics diferents i nosaltres simplement el que fem és adaptar-nos una mica, no? Però si el públic de Sevilla ja sabem que potser és una mica més de xiste fàcil, de xiste tirant a picantón, doncs anem per allà. I després també passa en ciutats més grans o ciutats més petites. Això s'ha d'anar molt en compte. Clar, tu vas a un poble petit, nosaltres aquest estiu, per exemple, vam actuar a un poble que es diu Valderrobles, la Franja de Ponent. És dels primers pobles d'Aragó. Un poble petit, un poble de 3, 4, 5 mil habitants. Allà tothom es coneix. Allà tothom sap qui és el peixater, tothom sap qui és el carnisser, els mestres, no? Nosaltres hi ha un moment que, vinga, va, volem conèixer els mestres que hi ha a la sala, no? Ja veus que aixequen la mà una mica, hòstia, cuidado, a veure aquest què em diu, no? I allà sí que has de vigilar una miqueta més, no? Aquella pulla, aquella coseta que li dius al públic, perquè allò possiblement li passi factura durant bastants mesos, no? Que es pot trobar a bastanta gent que ha vingut al teatre a veure-la i dir, ei, que es van fotre amb tu, no? I és veritat que allà la gent li costa més d'entrar a la història, que potser a Barcelona, que és tècnicament impossible que algú que t'estigui veient el show te'l trobis pel carrer. Sí. A Madrid sí, a Madrid la Ayuso va dir que...
3: No, que era, de fet, que era impossible trobar-te
2: Alex. Exacte.
3: Era impossible, impossible.
2: Era impossible trobar-te el teu ex prenent algú al mateix bar que estàs
3: ara tu. Ara que tothom va al mateix lloc perquè està de moda o perquè surt a Instagram, no? O perquè el pugen molt a TikTok, doncs jo crec que cada dia és més fàcil trobar-te el teu ex cada cap de setmana.
2: Sí, és veritat, sí.
3: Clar, a Catalunya com som? Tu com has vist el públic respecte a la resta de comunitats autònomes?
2: Mira, a Catalunya és un públic molt agraït, però és un públic que el dia que va al teatre, va en sèrio al teatre. Jo comparo molt entre les dues grans ciutats, no? Barcelona i Madrid. Sí. Madrid és una ciutat on la gent va al teatre i entra al teatre. I potser està passejant i entra a veure una obra de teatre. A Barcelona no, i a Catalunya no. A Catalunya...
3: Nosaltres ens preparem.
4: El dia
2: del teatre és el dia del teatre. Sí, sí, sí. Tu et prepares per anar, aquell dia ho planeges amb molt de temps d'antelació.
4: S'han planxat la roba, tenen una cita per sopar, no?
2: Saben on aniran després a sopar, tal qual. Llavors això fa que el públic entri amb una predisposició diferent que potser a Madrid, no? Que la gent, vinga, aquí vimo, vinga, anem a tomar una canya, vinga, vam entrar, no? Llavors, és veritat que l'evolució del show ja veus que és diferent. Ja veus que els primers 15 minuts, ells estan en el que també està molt de moda ara amb el nen, que és l'adaptació, no? Ai. Ells venen i s'adapten. Per això nosaltres vam crear aquesta història tan guai, que és que quan la gent està entrant, nosaltres tenim un músic en directe que està fent versions dels 70, dels 80, dels 90.
3: Ah, boníssim.
2: És una cosa molt guai.
3: Que guai.
2: És com un mini concert que regalem a la gent, que no se sap, perquè és veritat que el show posen música en directo, però llavors la gent no ho sap. Llavors la gent ja està picant l'entrada a la taquilla i ja està acostant, hòstia, de fons, què és aquesta música? I entra com en un miniconcert de cançons dels 70 i 80. Això és perquè la gent ja s'animi, ja agafi rollete, no? Una mica per això, no? Per fer aquest precalentamento i que quan ja comenci l'espectacle ja la gent estigui ja a tope.
4: Clar, t'expliquen moltes anècdotes, també. No sé si en aquests... Ara en deies 9 anys a Madrid. Hi ha alguna o algunes que t'hagin dit, ostres, aquesta és boníssima, això ho he d'incorporar...
3: Parles molt amb el públic, moltes, tu.
2: Clar. Parlo molt amb el públic, sí,
4: per
2: sí. Ens hem adaptat a aquesta new comedy que li dic jo, no? Aquesta comèdia que la gent ja vol, no?
4: Em fotre't una mica del...
2: Sí, la
4: gent...
2: Abans, quan jo fa, no sé, potser fa 15, 16 anys que faig stand-up comedy, no? I quan jo vaig començar, parlar amb el públic estava prohibidíssim. Mm. Deia, no, jo no parlo amb el públic perquè se me'n va el guió, no?
3: Sí, ara
2: és imprescindible.
3: Bueno, ara és ara, el format, no?
2: Exacte.
0: Obligatori, gairebé.
2: Hi ha gent que encara s'està, no? Parlava amb Alberto Romero l'altre dia i Alberto, sí, tècnicament diu que ell mai ho farà, que no vol fer-ho, que ell és còmic, no fa entreteniment. Jo faig comèdia, no vull parlar amb el públic, no? Però és veritat que ara ja la gent va al teatre dient, vinga, va, a veure quan...
3: Sí.
2: Vinga, va. Per què? Perquè es consumeix molta comèdia a TikTok, es consumeix molta comèdia a Instagram, i la gent vol això, vinga, va, a veure quan es fot amb el que està al meu costat. A veure si preguntes i vinga, jo aixeco la mà a veure si puc explicar alguna cosa graciosilla, no? I al final sí, passen moltes coses. Coses que després moltes vegades hem arribat quasi a introduir en el show, no? Perquè a vegades fas alguna pregunta o te'n vas cap a alguna banda i mola, i dius, home, això ho he de preguntar més, he de fer aquesta pregunta a més llocs, no? Però, bueno, anècdotes és que al final n'hi ha tantes que se't mig obliden, no? Però passen coses molt divertides.
0: Pel que fa a l'espectacle, clar, símbols, Naranjito, Kobe, Walkmans, Cuadernos Rubio, és a dir, que podem tenir 30.000 amb l'imaginari col·lectiu. Ara pensava, respecte ara, al moment actual, crec que també això, no sé si Jordi ho veus igual, també s'està perdent una mica.
2: Bueno, hi ha moltes més coses digitals,
0: molt digital,
2: no?
0: Molt digital. No tens una iconografia, una simbologia com més tangible que puguis dir, això és el meu símbol.
2: Els mòbils, no? Potser.
0: Els mòbils,
2: o les teles, però és veritat que...
0: Kobe?
2: Clar, un Kobe, no?
0: Això és icònic.
2: Quina ha sigut la mascota del Mundial d'aquest any de...
4: És que no ho sabrem.
2: Jo crec que no. Saps la cançó? No, la cançó del Mundial.
0: Perquè te la posen fins a
2: que
0: en bucle a tot arreu.
4: És que clar, eren tres, espera't, les mascotes.
2: Ah, eren tres mascotes. Ah, perquè
4: era Estats Units, Mèxic i el Canadà.
2: Mare meva.
4: Del Canadà era un ren.
1: No se'n fa de nadie.
0: Luego lo juntamos, lo ponemos en comunidad, está. Que salga lo que sea.
4: Del Canadà era un ren, un alce, que es deia Maple. Al Mèxic, Zayu, un jaguar de les selves.
2: Un jaguar.
4: I
2: als
4: Estats Units es deia Clutch i era un àguila calba.
2: Molt bé, una àguila calba, però...
1: Però ningú se'n recordarà de cap dels tres.
0: Això.
4: Però el que més m'agrada més és el Maple.
2: Tots ens recordem del Kobe. Inclús tots ens recordem de la Petra.
0: La Petra.
2: Que era la mascota dels Paralímpics. Imagina't el que és la simbologia d'aquella època. Sí, a vegades em pregunten, tu creus que d'aquí 20 anys hi haurà un espectacle que es digui Jo sobreviví...
4: A la ESO,
2: o Jo sobreviví al 2024 o tal? No ho sé si algú s'atrevirà d'aquí 20 anys a fer això, molt per aquesta banda, no? Perquè potser ja no hi ha tants de símbols i tantes coses, i tot ha quedat gravat. Això és veritat, que ara tot queda gravat. Vas a fer la comunió, queda gravat, vas a no sé on, queda gravat, i vas a tot arreu i queda gravat. Potser ja no ho consumirem perquè ja ho tindrem gravat i ho veurem quan ens doni la gana.
0: I amb la incògnita de que abans feies la fotografia i no sabies.
2: Ui!
0: Clar, tu anaves de viatge amb les fotos.
1: Exacte.
0: O amb la pel·lícula aquella del VHS, fins que no t'ho trobaves, després veies cada bunyol de fotografia o d'imatge que havies enregistrat, que jo ara no...
2: A tots ens ha passat allò de vinga, anem a revelar el carrete. I t'havies donat compte que el 90% de les fotos el teu pare havia posat el dit al mig. I tots tenim unes fotos de vacances que el teu pare es va comprar la càmera nova i tenia el dit allà posat.
1: Però ara tenen més valor. Dius, sí, podien sortir malament, però és que ara no mirem les fotos ni els vídeos.
4: Clar, directament. No,
1: ja no els mirem mai. Les fem al moment, ens passem dues hores enregistrant un concert amb el mòbil, però ni vivim el concert i després no mai mirem aquestes imatges.
2: A mi això és una cosa que m'impacta molt, no? La gent, sobretot, m'impacta molt la gent que va veure els castells de foc de la Mercè
4: i els grava.
2: Sí, que dius, en quin moment de la teva vida tu diràs, vaig a veure...
4: Boomers.
2: Els castells de focs del 2023 que els vaig gravar.
1: No, perquè escolliràs el millor tros quan arribis a casa aquella nit, després de veure els castells.
2: I ho penjaràs.
1: I penjaràs un trosset com a història o un reel.
0: Castells de focs que ja poden ser boníssims, però després, per molt que tinguis un telèfon amb una càmera espectacular...
1: No,
0: és
1: com la lluna.
0: No té res a veure. És
1: com la lluna.
0: Per alguna cosa... Sí,
2: o l'eclipsi.
0: L'eclipsi, home, sisplau.
4: Ui, l'eclipsi.
0: Són coses que estan fetes perquè les visquis al moment, doncs com a l'EGB, que les veies i les gaudies sense res. No, ara me'n vaig a fer una foto perquè per l'Instagram no sé què...
2: I ara, sobretot, si no està a l'Instagram, no ha passat. Això és molt important. Tu, quan ja busques una notícia, dius, ha passat això? Diu, no, perquè jo no ho he vist a les xarxes socials. Si ja no està a les xarxes socials, ja no ha passat aquella cosa.
1: Clar, tu pots explicar les bestieses que feies de petit sense que ningú tregui un vídeo d'això.
2: Exacte, no hi ha vídeos. Hi ha alguna foto, possiblement.
1: Pot ser.
2: De fet, això és una cosa que nosaltres juguem en el show.
4: No teniu vídeos de quan éreu petits?
2: Pocs. Relativament pocs.
4: Jo possiblement
2: tinc el 10% dels vídeos que tenen la meva filla, possiblement.
4: No, clar, evidentment, però bueno, clar, és que tu ja fa uns quants anys. Clar. És que jo tinc 29, llavors sí que en tinc.
1: No, clar.
2: 29,
1: clar. Ja, sí, però jo, per exemple, tinc 10 més que tu.
4: Sí.
1: I la meva família no era massa... Va arribar tard la videocàmera.
4: Mm.
1: que d'altres sí que ja la tenien, eh? Però la nostra va arribar una mica més
0: jo,
1: tard.
0: Jo similar, similar però com tot, tu, Xavi.
2: Tot i tenir videocàmera, que a casa sí que hi havia, a casa dels meus pares potser hi ha 5 cintes de VHS, sí, amb vídeos nostres. Vull dir que potser hi ha

0: 5 hores en total enregistrades de la nostra infància, d'anar de vacances, no? Ara no, ara tu obre qualsevol mòbil de qualsevol pare o qualsevol mare i hi ha minuts i minuts i minuts de vídeos. Sí,
1: sí. Doncs Jordi, aquest dissabte 19 de setembre actues a Sant Boi.
0: Sant Boi del Llobregat.
1: A Sant Boi. I encara queda alguna entrada.
0: Em sembla, poquetes.
1: Molt poques,
0: queden
1: no?
0: Poques, queden ja. Com 10 o 15 entrades. O sigui que si algú està escoltant i vol anar, rapidíssim.
2: Per cert, que hem parlat abans de la Petra,
0: correcte.
2: Que jo no la tenia al
0: oi,
2: meu
0: la
2: cas.
0: Petra,
1: la Petra m'acaba d'ensenyar la Maria i no estic massa bé, ara.
0: No.
2: Era la mascota no del 1992 al Covi i després la Petra als Paralímpics.
0: Que no clar. Tenia braços.
2: Ma, això és el que m'ha patat al cap. Clar, això ara no es podria fer.
0: Era als Paralímpics. Sí.
1: Però ara t'ho planteges com... Ostres, això no sé si avui es podria...
0: Hi ha una imatge... Hi ha una imatge que
2: no.
0: Quan arribeu a casa, hi ha una imatge molt impactant de la inauguració de la gala, aquesta inauguració dels Paralímpics, que és la Petra muntada a cavall sense braços.
1: Ah.
0: La Petra va arribar a l'estadi olímpic muntada a cavall sense braços. És molt impactant, aquella
3: ara
0: imatge.
3: No
0: molt impactant.
3: Jo encara diré que per casa encara puc trobar uns ninos del Covid de la Petra, que, perquè
1: COVID
3: no m'han recordat
1: Jordi
3: de portar-los,
1: sí.
3: Jo... perquè encara els dec tenir amb... Vaig arribar a tenir
2: Petra...
3: un del curro.
0: Aquest estiu vaig comprar... Aquest estiu vaig comprar en un típic mercadillo d'aquests, com de coses de segona mà, un Covid que s'enganxava al vidre del cotxe,
3: sí?
0: A la finestreta, amb
3: correcte.
0: Dos ventoses.
3: Amb una ventosa,
0: doncs
3: sí,
0: vaig
3: sí.
0: Aconseguir un d'aquests...
2: Anava
0: i el vaig...
2: en moto, no anava a cavall.
0: Amb moto, mira. Amb el Jordi... No, no era el Jordi Terrés, aquest, o un d'aquests?
1: Segur.
0: Segur,
1: sí,
0: segur. Amb moto, veus? Jo pensava que era cavall, era amb moto.
1: El curro, quin viatge acabo de fer. Ah,
3: hi havia de fet un gelat del curro, hi havia un gelat amb motiu de l'expo. Sí, això me'n recordo. A mi, com que sempre menjar m'ha agradat molt, recordo el gelat del curro, i tenia 5 anys, no sé per què, i el Covid que el deig tenir per casa.
0: A Sevilla hi ha un cementiri de curros, que es diu.
3: Sí?
0: És un lloc on només es pot entrar...
1: Què dius?
0: Jo he entrat. Només pots entrar si coneixes algú que coneix algú que coneix algú que té claus. I és un cementiri de curros, que allà es podria gravar una pel·lícula perfectament de la por que fa. I són tots els articles de curro que es van fer, que són molts més del que ens pensem, eh? Molts, molts més.
1: Doncs Jordi, el que dèiem, aquest dissabte a Sant Boi i aquesta temporada que tornes al Teatre Balmes de Barcelona.
0: Exacte, nou Teatre a Barcelona, sobre un Teatre Nou a Barcelona, això és una gran notícia.
3: Que bé, que bé.
0: I allà estarem a partir del 7 de novembre.
1: Jordi Merca, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: A la tarda de Ràdio 4.
0: Clar que sí.
1: Que vagi molt bé. Ara li preguntarem també a la Patricia Centeno, que ja la tenim per aquí, si té bons records de la EGB o no. Això serà en menys d'un minut. Atenció, perquè arriba la comunicació no verbal a la tarda de Ràdio 4.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
1: Ja la tenim aquí amb nosaltres, a la periodista experta en comunicació no verbal i molt coneguda a xarxes com a Política i Moda, Patricia Centeno. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Com va tot? Com ha anat la setmana?
6: Molt bé.
1: Sí, trobàvem a faltar, ho hem passat també.
6: Encara ressacosa del discurs de Salvador Illa.
3: Ara en parlarem.
1: Encara, que allò va ser l'11 de setembre.
2: Fa una setmana gairebé.
6: Gairebé una setmana, sí.
1: I encara tens ressaca d'aquell discurs.
6: Sí, m'ho passo malament quan he de veure el president, sí.
1: Ostres, i mira que molts suposo que t'hauran trucat perquè els ajudis, no?, a molts polítics, però...
6: Però ell no.
1: Ell no.
6: No. No, no, i
2: t'han trucat.
6: Fixa't que fa temps que li dic, ho comento xarxes, que podríem prendre nota.
1: Sí.
6: Però no.
1: No, eh?
6: Hi ha gent que és intel·ligent i que pren nota i que les crítiques les accepta bé. Hi ha altra gent que se les pren malament i després doncs, no fan el que toca. Però en aquest cas concret, o sigui, jo ja... no sé, o sigui, és que demano pietat, o sigui, que l'han de corregir ja. Clar, perquè jo me l'he de veure, saps?
1: Em sembla que no et va agradar massa el discurs de Salvador Illa.
7: La democràcia la va guanyar a la gent. I la segona, el futur no s'ha escrit. Ni ho estava abans, ni ho està avui. I és una... Cal que tinguem el coratge de decidir escriure nosaltres. Bé, sempre.
1: No que no t'agradi el que va dir, sinó que no el podies mirar, no?
6: No el puc mirar. I jo sempre recomano fer un exercici, que és escoltar els polítics en modo mute, és a dir, treure el so. Sí, que és molt interessant,
1: és molt interessant
6: per saber si estan sent sincers o no. Ja faig spoiler i dic que no. Sincers no
1: ho són
6: mai. No ho són mai, vale? Però amb el president Illa, aviam, és que té dos gestos. Amb les mans fa dos gestos. Un...
1: Amb les mans, eh?
6: Sí, que és... fa de Merkel, vale?
1: Tenim
6: el Merkel català, que és Salvador Illa, val? Que és aquest gest, que potser us en recordeu, que feia la cancilla alemanya, que és...
2: com un triangle, bueno, amb les mans.
6: Sí, és una espècie de diamant, de campanar invertit, bé, té diferents noms en llenguatge corporal, i que feia servir Merkel perquè ella se sentia molt insegura quan parlava en públic, i després no sabia què fer amb les mans, que és una cosa que ens passa molt. Què fem amb les mans? Quan estàs allà aturat davant d'un públic, què fas amb les mans? Val. Llavors això es va posar de moda, perquè van dir, ostres, la Merkel fa aquest gest, en la Merkel li dona, no? Li dona certa
3: una seguretat,
6: una manera sí, una de fermesa
3: política, decisió...
6: No sé què, no sé quan... Bueno, i llavors els assessors polítics van començar a dir, ah, doncs vinga, això ho farem amb els nostres.
1: Ja ho fan tots.
6: Ara ho fa tothom. És que fins i tot veureu en judicis que hi ha testimonis que fan aquest gest. Que ostres, hi ha assassins que fan aquest gest.
1: Rosa Peral ho va fer, em sembla. Sí.
6: Vull dir, no cal que ho fem. I a més, és que això dels assessors també és una cosa que hauríem de revisar. Perquè és allò de, com ho fa l'Obama, que ho faci el Rajoy. No.
2: El Rajoy no és Obama.
6: Clar. O sigui, Obama agafa els nens i els nens somriuen. Rajoy agafava els nens i què feien els nens? Plorar, perquè els nens són sincers. Els polítics no, però els nens són sincers. Va? D'acord? Doncs tenim aquest gest.
3: Agafar els nens en campanya electoral com si agafessin...
2: No ho entenc, com el papa.
1: Molt yanqui, això.
2: Com quan li passen els nens al papa, en el papa mòbil i els beneix...
1: Mira, estava jo mirant...
6: Bueno, el Rocío, te lanzo el niño.
3: Clar, però no li passa, és a dir-ho.
1: A l'Estadi Olímpic, de debò et repic, si jo em puc refiar de persones del Vaticà, si no et dic que no, eh? Un traje impecable, 2 metres d'alçada...
6: Però
1: i si no?
6: Però és igual, però que el nen s'ho passa malament. Vull dir que no li entregues a un desconegut al nen, així com qualsevol cosa, vinga, la bossa del pa.
3: El niño del papa.
6: No, no. Doncs llavors, Salvador Illa fa aquest gest repetidament, és a dir, 11 minuts de discurs de la Diada amb Salvador Illa, amb el gest aquest de les manetes. Clar, les mans han d'acompanyar el discurs. Llavors, ell el que fa és el segon gest, que és obrir i tancar els braços, obrir i tancar els braços. I això és un acordió. I llavors, jo el que començo a sentir és aquesta cançó de la Maria Jesús, no?, dels pajaritos, i veig el Salvador Illa tota l'estona, vinga.
3: Tu te l'imagines allà en un concert.
6: És que no puc, és que fins i tot...
1: Una gallina, no?
6: O sigui, jo els diria, al seu gabinet, diria al seu gabinet, doncs doneu-li un acordió i almenys riurem, perquè si no, allò no s'entén. O sigui, aquest gest no té cap mena de sentit en Salvador Illa. I després està que les mans han d'acompanyar allò que estem dient. I si estem callats, les mans han d'estar en repòs. I és una cosa molt difícil de fer, perquè la gent sempre vol fer alguna cosa amb les mans, sobretot quan estem nerviosos. Llavors, o agafem els fulls, o agafem un boli, o ens agafem les manetes, no? Que això també es fa molt quan et fas una foto de família.
2: Mira,
6: el primer que fan és protegir-se les parts, ¿vale? Que és, me van a xutar falta, val? I m'he de protegir, no sigui cas.
3: La barrera al davant de la porteria,
6: exacte,
3: no?
6: Exacte, això no s'hauria de fer. On han d'estar els braços i les mans? Doncs al costat del cos. O sigui, si estem relaxats, els braços estan relaxats.
2: Vaig sentir una vegada la Judit Mascó, que deia que ella, amb un fotocall, quan no sabia què fer les mans, s'agafava la mà si portava un anell i es tocava l'anell. Ja amb la mà dreta, amb la mà esquerra, i diu que això li quedaven les mans a la meitat del cos i que quedava molt bé, i que provessin d'agafar-se així les mans i tocar-se l'anell, i deia que amb ella li servia.
1: Per un fotocall.
2: No sé.
1: Això ho deia la Judit Mascó,
2: agafar-se així la mà.
6: També és veritat que quan estem parlant, això queda una mica raro, si ho fem tota l'estona. Per tant, jo sí, el que recomano, vale, una altra recomanació o consell, és que ens imaginem que tenim algun objecte a les mans, és a dir, els braços no cauen, sinó com si estiguéssim tenint alguna cosa, subjectant alguna cosa a les mans, i acompanyem el discurs amb el nostre moviment de mans i de braços. El que no podem fer és que les mans desapareguin, perquè si les mans transmeten moltíssima sinceritat. Si amaguem les mans, estem amagant moltes coses. Per tant, això que fa el Sánchez, també, avui li toca a tots els socialistes, però això que fa el Sánchez també, de quan va amb el rei, que es posa les mans a l'esquena. No sé si us heu fixat
1: sí,
6: mai.
1: Sí, sí, vol dir sempre, això. Sempre. Què li passa?
6: Bueno, no sé si s'ha jubilat, quan va amb el rei es jubila, clar, i fa aquesta pose de... Anem a mirar les obres, no? Anem a revisar. Sí. Bueno, aquest gest és molt de sirvents. Els sirvents, els majordoms, per exemple, retiren les mans. Per què? Per no posar la mà on no toca, saps? Clar. És com si no haguessis de parlar. Tu t'estàs reprimint una mica i dient-te ei, ara no toca parlar. Sí, hi ha una altra persona que té més prioritat que tu.
1: Que el rei l'imposa a Pedro Sánchez.
6: Total, o ell considera que se n'ha d'estar, perquè si no vindran les crítiques. Però les mans sempre han d'estar, diguéssim, a la vista de tothom. I una altra cosa que fem també és posar-les a les butxaques. Tampoc s'ha de fer.
3: Això no?
6: No.
3: Abans les butxaques.
1: No ho hem de
2: fer, abans, això... Ho hem dit abans, David.
3: Sí? No,
6: les butxaques, les butxaques també és com, seria com amagar informació. És a dir, si tu vols transmetre sinceritat, no has d'amagar les mans. És cert que a vegades, no, queda molt bé per una foto, però això ja és una foto, posar-se una mà a la butxaca.
3: Això,
6: no?
3: això.
6: I llavors
3: jo
6: fas la típica pose.
3: Aquesta ens agrada.
6: De xuleta, sí, doncs al igual.
2: Una però sí, però és molt d'home aquesta, no?
6: Sí, és molt de tio, és molt de tio. Tio, molt de tio. I llavors això es fa molt...
2: Però, el Xavi és molt tio.
1: Però,
6: una cosa...
1: Escolta, estem evolucionant cada dia.
6: Però una cosa és...
1: Reconstruïdeu.
2: Molt de construcció.
1: Sí, això.
6: Una cosa és a la foto i una altra cosa és, per exemple, quan estem parlant. Clar, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, allà al Faristol, un diputat amb la mà a la butxaca queda de xulo piscinero, saps? Sí. De xulo de bar. Vull dir, això també ho hem d'acabar de limitar.
1: Tu has de saber on ets.
6: I d'evitar, sí. Sí, sí.
1: És que, clar, aquí l'excusa era Salvador Illa i aquest discurs de l'11 de setembre, però, clar, el que ens explica la Patricia Centeno són gestos que hem d'intentar evitar tots, de fer amb les mans moltes vegades en el nostre dia a dia, a la feina, no? En exposicions públiques. Has dit, per exemple, amagar-les a la butxaca... No, sensació de que no ets fiable, no?
6: No.
1: De que amagues coses.
6: Clar, amaga informació, sí, sí.
1: Mans a l'esquena, una mica servent, no?
6: Sí.
1: Desocupat,
6: Sí, sí, sí, com de desocupat, sí, sí, total.
1: I
6: després també dèiem lo d'agafar-nos les mans davant dels genitals. Això és de protecció absoluta, de nen petit, de tinc molta por, i ara aquesta persona que em dispararà em matarà, saps? És com si t'haguessin de fotre un tret
1: i llavors, clar, t'estàs protegint.
6: Llavors, si us fixeu, en els polítics als Estats Units, ningú es posa les mans davant dels genitals quan li fan una foto. Ja estan entrenats per això. Però aquí, quan veiem els polítics catalans o espanyols, veiem que molts d'ells encara...
1: Sí, és molt d'aquí, és veritat.
6: Molt. D'ara em xutaran una falta.
2: També.
6: Sí, també, una
1: ara
6: mica.
1: Ara em xutaran una falta, m'encanta.
6: Ara em xutaran una falta. I, de fet, l'altre dia hi havia va haver-hi un funeral del rei aquest...
2: Harald.
6: Sí, del
2: de Noruega.
6: Rei Harald.
2: Noruega.
6: I vaig veure com la reina Mary de Dinamarca li deia al seu fill, futur rei, li deia, ei, deixa d'agafar-te les manetes. I el corregeix en aquell moment amb molta discreció, però el nen deixa les mans, perquè se n'adona que aquell gest no està bé. Per tant, sí que ens hem de fixar en aquests petits gestos, perquè estem denotant o estem transmetent certes inseguretats o nerviosisme en la nostra posada en escena.
1: Tots tenim, i que hem d'intentar corregir de cara a la galeria, no?
6: Clar, a la feina, en un espai públic, en una conferència, o fins i tot amb la noia o el noi que ens agradi.
1: Això és bo, això és boníssim, no?
6: Clar.
1: Consells per una cita,
3: per una cita
1: que vols que funcioni bé. Quines són les majors, no sé, diria, les majors cagades que podríem fer en una primera cita a aquest nivell?
6: Uf, ostres.
1: Algun exemple, si tonto, per algú que ens estigui escoltant i que potser demà divendres té una cita.
6: Jo crec que no mirar els ulls,
1: No mirar els ulls.
6: Sí, no mirar els ulls. És molt inquietant, És molt inquietant. També és veritat que hi ha gent que es passa. Que també, no?, pot ser molt pertorbador
1: molt
6: que hi hagi una persona que estigui tota l'estona mirant-te els ulls fixament. Però que no et mirin els ulls, que tinc la mirada tota l'estona baixada, jo no me'n refio de ningú que no em miri els ulls,
1: Sí, sí, és veritat.
6: O sigui que això en una primera cita per mi seria...
3: Descartada.
6: Sí,
2: ahir vaig veure al metro. Van entrar tres nois joves, bastant joves, que, bueno, eren molta cara de nen, però tres nois guapos, i una noia, crec que se li va acostar amb un noi com dir-li alguna cosa, no sé si es coneixien o alguna cosa, però jo, com a noia, vaig veure que aquella noia li encantava aquell noi perquè li mirava tot el rato, li reia, tal, els gestos que li feia, i vaig pensar, i em vaig recordar tu perquè vaig dir, mira, i ara que hem parlat de lo de les cites, jo només, com aquella noia mirava aquell noi i reia, vaig dir, aquesta noia li encanta aquest noi.
6: I com es nota l'amor als ulls?
2: Sí. Com si

0: il·luminen els ulls.
1: Sí, és veritat.
0: Jo és que la gent...
2: La mirada enamorada.
0: Sí, sempre es concentra tothom amb el somriure, no? Amb els llavis. Però jo crec que tot es denota, tot es veu a través de la mirada d'algú, no? Què sents per l'altra persona? Pot ser odi visceral.
1: És veritat.
0: Pot ser, doncs, el que comenta, amor a primera vista, o amor perquè ja portes molts mesos enamorat i no t'acabes de declarar.
1: La princesa Alexia dels Països Baixos amb vestit de gala i barret. S'ha parlat molt... No, això sembla, Jaume, que va després, perquè parlem de fumar.
3: Parlem
1: de fumar, perquè
0: aquí
1: és molt interessant.
0: Aquí anava Rebel Rebel, de David Bowie, això. Si la podem recuperar, perquè aquí la princesa Alexia l'ha liat una mica. Sí? L'escoltem? I
1: love you so. No, dèiem que l'ha liat una mica, com diu la Patricia Centeno. S'ha parlat molt d'aquest atreviment de la princesa Alexia de presentar-se al discurs del rei, clar, amb un vestit de gala i barret.
0: Clar, perquè com ens imaginem a les princeses? Doncs amb una tiara, amb una diadema, amb una corona, però no amb un barret d'ala. O sigui,
1: ostres,
0: i a més combinat amb un vestit llarg de gala el dia del discurs del teu pare, on les teves germanes van vestides totes mones, totes posades, la teva mare també, i tu arribes allà amb un barret. I dius, ostres, això ha estat un encert o ha estat un despropòsit? Doncs depèn. Un despropòsit per tot aquell que sigui un jihadista del protocol, perquè n'hi existeixen, existeixen de jihadistes del protocol, sí? Que diuen, no, és que això ha d'anar combinat amb això. No haguéssim evolucionat, també us ho dic.
1: Ja. O sigui, els puristes,
0: clar, no haguéssim evolucionat mai, perquè pensem, per exemple, l'esmoquin, també ho veien, bueno, una bestiesa, allò, deien que semblaven cambrers, i fixa't ara, l'esmoquin...
1: Qui dius?
0: Sí, sí, sí.
1: Es va qüestionar durant...
0: Oh, totalment, totalment, sempre que hi ha una evolució, sempre que hi ha un canvi.
2: És elegant.
0: En la indumentària sempre es posa en dubte i passa un temps fins que tot allò es normalitza. I per tant, doncs aquesta noia, jo per mi és un encert. Per què? Doncs perquè al final anem tots vestits igual. I també hi ha una cosa molt important en vestir bé, que és tenir estil. Quan parlem d'estil sembla una cosa com molt supèrflua, però al final tenir estil és tenir personalitat i caràcter. I has de tenir molta personalitat i molt de caràcter per plantar-te un dia així, que siguis princesa, amb un barret perquè et posaran, vamos, com l'han posada la pobra.
1: Sí.
0: Val? Per tant, ella va considerar que li agradava bé, que el combinava amb els guants, etc etc. Sí, les regles d'etiqueta diuen que això no pot ser, però ella va considerar que ella volia anar d'una altra manera, es volia expressar d'una altra manera. És cert que forma part d'una família reial, per tant, se suposa que ha de complir estrictament el protocol. Però a mi m'agrada la gent que se salta una mica les normes, sobretot si tenen aquest criteri, val, estilístic, perquè després l'altre dia em deien, ah, si hagués estat la Leonor o la Sofia, les d'aquí, les haguessis posat a parir. Sí, ho admeto. Però per què? Perquè no tenen estil. Vull dir, hi ha gent que té aquest do.
1: Sí.
0: Hi ha gent que no.
1: I gent que com icones, que poden ser icones de moda.
2: I gent que no pot fer-ho.
0: Exacte. I gent que no ho sap fer. Ara, quan et saltes les regles?
2: Clar, quan ho pots fer?
0: Quan ho pots fer? Un, quan coneixes molt bé les regles. No te les pots saltar si no coneixes bé les regles.
1: Clar.
0: Dos, si tens un objectiu. És a dir, tu et saltes la regla per què? Perquè et ve de gust, perquè vols provocar, perquè vols que et mirin... Mil motius, val? Però has d'haver reflexionat moltíssim sobre l'objectiu que tens amb aquella imatge que vols donar. Mm. I després, també és important tenir clar que hi haurà conseqüències. És a dir, si tu et saltes les regles, hi ha conseqüències.
1: Clar.
0: Si tu estàs disposat a admetre aquelles conseqüències, endavant. Perquè ara recordo amb el cap Pablo Iglesias, ¿vale? El líder de Podem, tal i qual, fa uns anys, es va presentar, crec que era als Goya, ¿vale? Amb un smoking. I amb un smoking que, clar, l'havia llogat, no li quedava bé, li quedava gran, era un desastre,
1: Mira, buscaré a Google la imatge.
0: Clar, pensem en aquest home que mai es posava corbata, que sempre anava així com si, no sé, com si li hagués caigut la roba des d'un cinquè...
1: que és part també del show de coherència de la seva ideologia, diguéssim, no? També donar a entendre que tampoc es gasta massa en roba, en fi.
0: Bueno, una coherència...
1: Viure a un barri humil... Sí. Bueno, en aquest cas no, perdó, en el Pablo no.
0: No, però jo diria que, aviam, parlar de coherència amb l'esquerra vestint d'aquesta manera, en plan, por diosero, això no és coherència.
1: Està molt bé això que vas dir la setmana passada.
0: Hombre,
1: estic molt d'acord, eh?
0: Això no és coherència, això és ser molt generós amb la coherència. Crec que l'esquerra i la gent humil vestim molt millor del que ens pot representar certa esquerra.
1: Totalment.
0: Per tant, ens hem de posar. Però aquell dia Pablo Iglesias, que va aparèixer d'aquesta manera, i òbviament tots els periodistes, tothom que hi havia allà, li va dir, escolta, què estàs fent? Què ha passat? Què t'ha passat? I ell, no, és que me lo ha dicho Resines, Antonio Resines, que és aquest home que va protagonitzar aquesta sèrie, no? Que se despertaven, no? Los Serrano, que se despertaven un dia i tot havia estat un somni. Doncs aquest home doncs, va ser l'estilista o l'assessor de Pablo Iglesias i aquí tenim ara el...
1: Estem ensenyant la
0: imatge. El Xavi ens l'està ensenyant.
1: Ja sé que això és ràdio, família, però si algú està mirant l'streaming de RN Audio o la web de Ràdio 4, doncs pues, pot veure
0: veus,
1: el Pablo.
0: Aquí tenim el Pablo Iglesias. Per tant, hem de tenir molt clar quin és l'objectiu i si acceptarem les conseqüències que tindrà això, perquè al final tot això té moltíssima repercussió. I hi ha una altra imatge que m'agradaria parlar amb vosaltres.
1: Quina?
0: Que és d'aquesta setmana mateixa, que potser ja heu parlat, que és la d'aquest diputat de Vox al Congrés dels Diputats amb un puro.
1: Ara sí.

0: Clar, enmig d'un debat sobre habitatge, un diputat de Vox s'aixeca i surt amb aquest pur a la boca, no?
1: Sí, primer a la mà, després el posa a la boca, després ja va traient el matxero. Hombre, aviam, primer, és un maleducat.
0: Ja.
1: Està clar, no? És un maleducat perquè, a més, amb un drama com el que tenim de l'habitatge, que hi hagi algú que consideri que en aquell moment crucial es pot aixecar i pirar-se d'allà, bueno, vale, ja sabem d'on ve aquesta gent, no? I el que els hi preocupa i el que no. Però això ho farien a l'empresa privada? S'ho permetrien, això d'aixecar-se al mig d'una reunió i agafar un purito i passejar-se per allà al mig del despatx davant del jefe?
2: No.
1: En plan, me voy al pasillo a fumar-me un purito? No. Eh que no?
0: Però és part de la performance, Patrícia, també? Insisteixo, en concret, d'aquesta ideologia o d'aquest partit o de... No?
1: Total.
0: O pot ser. Vull dir,
1: total, total.
3: Posa d'escena.
1: Sí, perquè al final el que vols transmetre és passotisme absolut. A mi aquest tema no m'interessa gens. De fet, quan traiem un pur, i de fet, si ho pensem cinematogràficament, vale, que és molt potent aquesta escena de treure un pur, o és per un tema de celebració, és un tema d'indiferència, que és el que ha fet aquest diputat.
0: I de desconnexió, no?
1: O fins i tot d'amenaça. Val? Quan, i sobretot ens hem de fixar, aquí no el veiem fumar, però ens hem de fixar, i em sembla com molt, molt, molt interessant veure com fuma la gent. Avui, Xavi, estem tocant un tema que et deu tocar, però jo després veuràs que tindré un consell perquè la gent deixi de fumar.
0: Vaig molt bé, Patrícia.
1: Vale, sí? vale, perquè estava jo una mica nerviosa, neguitosa.
0: Dia en concret 15 sense fumar.
1: Molt bé.
0: Dia 15, família.
3: Va molt bé, va molt bé.
1: Ja ho tenim.
0: Gràcies pel recolzament.
3: Sí.
0: No, estic molt, molt content i molt orgullós. Però
1: jo no
0: m'afecta,
1: si... Vale,
0: no, no, que es parli de fumar.
1: D'acord, doncs jo no sé si et... Jo no sé si et fixaves, però depenent d'on tirem l'aire quan fumem, vale? indica un...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ostres,
1: sí,
0: molt interessant.
1: Sí, si tirem l'aire cap a dalt, indica certa superioritat. Oh. Estem en un bon moment, saps? Allò de, vinga, va, estoy subidito, vale? Si el tirem cap endavant, a mi aquesta imatge em ve molt la Lauren Bacall, quan tira aquella bocanada d'aire, increïble, vale? És molt atractiu el tema del fumar. No ho feu, però
2: clar,
1: és molt atractiu.
2: T'anava a dir, és que ho tenim associat a gent sexy.
1: Sí, llavors, quan et tira aquesta bufarada de fum, interpretes o que t'està seduint o que t'està amenaçant, i això també és com, ostres. Ara, si l'aire, si el fum va cap a baix, és perquè estem tristos, perquè estem insegurs o estem deprimits. Per tant,
0: ostres,
1: depenent d'on, cap a on vagi l'aire, pensem una cosa o una altra d'aquella persona. El poder, els puros, han format sempre part de la posada en escena. Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, tots ens els imaginem amb el purito.
0: Tots dictadors.
1: Sí, fixa't. I com fumaven, i on anava l'aire, on anava el fum.
3: No serien precisament de la mateixa ideologia, crec que el diputat de Vox.
0: No.
1: És a dir, no, però tenen aquest tret dictatorial i autoritari,
3: l'autoritat,
1: saps?
3: Recordeu, estem parlant del diputat José María Sánchez, de Vox.
1: Que ja la va liar.
3: Que la va liar, perquè recordareu que el mes d'abril és qui es va encarar en aquell moment Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresident del Congrés, que es va encarar literalment, o sigui que és
0: buen
3: un tema de ser malabufa, perdona la paraula, a l'habitatge, i malabufa tot com a Congreso.
1: Total.
3: És a dir, que deu pensar, la llei sóc jo...
1: Total, no? I després
3: impunitat.
1: És això, el que comentava el Xavi, també. Tu no tens repercussió, doncs l'aconsegueixes d'aquesta manera. És a dir, al final tothom parla. No estem parlant del debat de la vivenda, sinó de l'habitatge, perdó, sinó que estem parlant d'aquesta persona, de la mala educació, de mal comportament dins del Congrés dels Diputats. Un altre home que sempre portava un pur a la boca, Winston Churchill.
0: Home!
1: Se'n recordeu?
0: Històric, el moment de...
1: Tot i així, Winston Churchill portava el puro, però un dels retrats més famosos de Winston Churchill és sense ell. I va ser perquè un fotògraf li va dir, treu-te el puro per fer-te una foto, i li va dir que no. i llavors el fotògraf va anar cap allà, li va prendre el puro i surt Winston Churchill, que és aquest retrat tan famós. Ostres, sí, amb una cara d'emprenyat de et devoraré ara mateix, vale? Doncs això va ser perquè li va arrencar el purito. Però si pensem, us deia, estèticament és molt atractiu el tema de fumar, vale? Tant dins del poder com cinematogràficament és molt atractiu, molt seductor, però hem de pensar també, a vegades se'ns oblida un component, un element molt important de la comunicació no verbal.
2: Ara diràs una de les coses que aquest programa valorem més, digueu.
1: Que és l'olor.
2: Ah, ja ho sé.
3: Ara.
2: Que per cert, jo vaig començar la setmana olorant els col·laboradors i ara no se m'ha oblidat d'oblidar i olorar la Patrícia.
0: No has olorat a la Patrícia.
1: Ah, ostres, vinc del metro, eh? El metro, Déu-n'hi-do,
0: no,
1: el que es pateix amb la...
0: Bé,
1: el que es pateix amb la...
2: No. Genial, és un 10.
0: És impecable, oi?
2: Sabeu? És la col·laboradora que...
1: La colònia s'ha de posar les mans, no s'ha de posar els cols. Sí.
2: Molt bona olor.
1: Doncs això...
0: Perdó, davant o darrere? Perquè jo me la poso aquí.
1: A dalt.
0: Ah, a dalt, eh?
1: A dalt. Perquè si no... Sí, abans els perfums sí que s'havien de posar al coll, on dius tu, al canell, però van explicar als perfumistes que actualment els perfums no s'han de posar on passem més nervis.
0: Ah, mira.
1: Perquè duri més, perquè si no, amb la calor, etcètera, etcètera, sí. La composició canvia.
2: Superbona olor, eh? És una colònia que fa molt bona olor, no és gens invasiva, és increïble, un 10.
1: Genial.
0: Ja tenia pinta.
1: Doncs això, estèticament és molt atractiu, però la pudor que fot,
0: o sigui,
1: que Xavi, jo crec que has guanyat.
0: Home, sí, ja t'ho dic jo. I escolta, m'està passant una cosa molt interessant, que és que, clar, qui fuma, ara sí que ho noto.
3: Ho notes.
0: I és,
3: ara ho notes molt.
0: Brutal.
1: Tremendo. I quan surts a la nit, que dius, ara que no, no hi ha recintes tancats, per sort, on es fumi.
0: Sí.
1: Però tot i així, encara que surtis al carrer, quan arribes a casa, jo el dissabte em va passar,
2: vaig
1: arribar a casa i el jersei feia pudor de tabac. Ia, quina sensació
2: molt
1: més desagradable.
2: Molt relacionat amb el sexe, també, fumar, eh?
0: Oh. Home, i tant.
1: Veus? Però, i el tema... Clar, però donar-li un petó, fer-li un petó a una persona que fuma, que és com fer-li un petó a un cendrer, és desagradable.
0: Clar,
1: o sigui, hem guanyat amb
0: és
1: això,
0: és anar al llit amb un cendrer.
1: I sí, ja, no, hem guanyat.
2: Jo no, res. Ha dit al final...
3: No me'n recordo del micròfon, a vegades.
2: Però tu fumaves,
0: Tu vas deixar...
3: Fa molts anys. Molts anys.
1: I millor, no?
3: Molt millor.
0: És el meu coach, ara, la relació.
3: Jo sóc el suport emocional del Xavi.
0: Exacte.
1: Doncs això, no fumeu.
0: Doncs no fumem.
3: Mai.
0: És meravellosa la Patrícia Centeno. De nou, quina sort tenir-te aquí al programa. Gràcies.
1: Ai, que bé. Gràcies a vosaltres.
0: Doncs dijous vinent més.
1: Vinga, va.
0: I preguntes per la Patrícia, si voleu, també ens les podeu fer arribar. I dijous vinent li fem a la Patrícia.
2: 900-454-455, telèfon gratuït de Ràdio 4.
3: I la tarda de Ràdio 4.
2: Arroba la tarda de Ràdio 4, 4 amb números.
0: Amb número. Arroba la tarda de Ràdio 4. Va, arriba a les 6 en punt de la tarda, de moment pel butlletí informatiu. I després què? Home, tenim música, perquè hem de convidar un artista que es diu Manuel Aira, que va guanyar La Voz ara fa un any i mig. I hem de parlar amb el John Hernández. Ens matarà la IA o no? Aquesta pregunta ens l'hem fet molt durant aquesta setmana i l'anterior, però ell avui té una resposta en majúscules, de seguida. Sí.
4: Ràdio 4.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 18 de setembre del 2026, ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, bon dia.
2: Bon dia.
0: L'Audiència Nacional permet instal·lar el campament per acollir més de 1.700 migrants que continuen als carrers de Ceuta.
2: L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i dona llum a la instal·lació del campament. El govern espanyol celebra la decisió i defensa que els terrenys del port són els més adequats per fer-ho en condicions de seguretat. El tribunal considera que hi ha raons d'interès general vinculades a la seguretat i l'atenció humanitària.
0: Detenen un home acusat de 6 robatoris de coure en 10 dies de la línia ferroviària de Barcelona.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al vespre un home de 21 anys al qual s'atribueix 6 robatoris de coure en 10 dies. La policia subratlla que les accions de l'individu, que té 14 antecedents, van generar una afectació greu a la circulació de combois.
0: I diversos policies han justificat l'ús de bales de goma durant les càrregues de l'1 d'octubre en el judici pel cas de Roger Espanyol.
2: Els agents han assegurat que hi havia violència extrema i que es van fer 3 avisos abans de les càrregues. Recordem, Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. El judici es reprendrà a l'Audiència Nacional el 30 de setembre i l'1 d'octubre.
0: També ha transcendit la notícia d'aquest judici que la traducció ha estat un autèntic desastre. Han demanat també que les persones que s'encarreguen de fer aquesta traducció siguin canviades perquè han estat incapaces de poder traduir les preguntes per part de la defensa. Un intern condemnat per l'assassinat s'ha escapat de la presó de Mas Enric a Tarragona durant una sortida programada.
2: L'home d'uns 50 anys formava part d'un grup de 4 presos que havien sortit del centre. Segons les primeres informacions, ha dit que anava al lavabo i ha fugit per la porta del darrere de l'establiment. Els Mossos han activat la recerca, tot i que a hores d'ara no han pogut encara localitzar-lo.
0: I parlem dels Mossos d'Esquadra també perquè han detingut 2 joves d'entre 19 i 20 anys per la seva presumpta implicació en l'agressió amb arma blanca a 2 menors durant la festa major de Palau-Solità i Plegamans.
2: Sí, la investigació a càrrec dels Mossos amb la col·laboració de la policia local ha permès identificar i detenir els 2 sospitosos. Al jove de 20 anys se li imputen delictes de lesions i un delicte en grau de temptativa i al de 19 un delicte d'amenaces.
0: En clau internacional, el Canadà obre la porta a convertir-se en el primer membre associat de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha mostrat favorable a la proposta de Brussel·les durant un discurs davant l'Eurocambra. La futura aliança reforçaria la cooperació en defensa, energia i intel·ligència artificial, entre d'altres. Carney ha negat que l'acostament sigui una resposta a Donald Trump, que ha amenaçat la Unió Europea amb nous aranzels si estreny els vincles amb el país.
0: Són les 6 i pràcticament 3 minuts del matí. Hem arribat a divendres, una de les paraules que més ens agrada en aquest programa. El divendres el temps serà més estable a Catalunya després de les pluges i tempestes dels últims dies. Perdona, quan dic això de divendres, que és una de les paraules que més ens agrada, no és pel fet de no fer el programa, sinó pel fet del que ve abans del programa. És a dir, llevar-se a les 4 del matí. Exacte. No és el mateix llevar-se a les 4 del matí, les coses com siguin, que llevar-se a les 10, a les 11, a les 12, fins que jo m'obligo a dormir més. Llevar-se a les 9
3: és
0: allò.
3: És un regal de Déu.
0: Que mires al despertador i dius, he dormit fins a les 9? En sèrio?
2: Com han canviat els temps, eh? Havien vegades que el cap de setmana servia per altres coses, ara volem dormir.
3: Sí.
2: Però que sapigueu que aquest cap de setmana, bé, avui, si més no, avui divendres, al matí encara tindrem alguns núvols, però durant la tarda el cel quedarà majoritàriament serè o poc ennuvolat i les precipitacions seran poc probables. Les temperatures seran més suaus, amb màximes d'uns 25 graus al litoral i prelitoral i valors més frescos, això sí, a l'interior i al Pirineu.

0: Són les 6 i 4 minuts del matí. El viral d'avui és el so del temporal de les pluges que va afectar ahir a la matinada al metro de Barcelona.
1: És el so del metro ahir a la matinada d'abans d'ahir en un vídeo que ha compartit el diari Ara, que bé, on es veuen les estacions de Fabra i Puig i 11 de setembre i una cascada d'aigua que entra a les andanes de l'L1. Les inundacions van obligar a tancar, recordem, diverses estacions i el vídeo es veu també com la zona de vies del metro a València, que també recull aquest vídeo, aquestes imatges de València, on recordem que també es van produir grans afectacions, està completament inundada, és a dir, el que és sota l'andana, el que són les vies, és com un riu, és com una riera. Les imatges, que són força impactants, s'han escampat ràpidament per les xarxes socials.

0: El Barça d'handbol ha superat el Montpellier per 27 a 28 en un partit molt ajustat. I atenció, la notícia és aquesta, però que ve lligada a una altra. Ja acumula un any sense conèixer la derrota.
1: El porter Sergi Hernández ha estat clau perquè ha fet 16 aturades, mentre que Peter Sikusa també ha destacat amb 2 gols i 4 assistències. Amb aquest triomf, el conjunt de Carlos Ortega suma la segona victòria consecutiva a la Champions i es col·loca el líder en solitari del grup E. A més, els blaugranes encadenen 18 victòries europees consecutives.
0: Joan Garcia, el porter del Barça, dubta per al Sevilla per unes molèsties al genoll. Estem parlant de futbol, ara.
1: El porter del Barça té un petit edema al genoll dret després del partit contra el Racing. Les proves descarten una lesió greu i afectació al menisc, però per precaució podria no jugar contra el Sevilla i aprofitar l'aturada de seleccions per acabar de recuperar-se.
0: Mentrestant, les obres de l'Spotify Camp Nou continuen avançant i ja s'han col·locat els primers seients de la tercera graderia a la zona del lateral.
1: El Barça preveu obrir aquesta part de l'estadi de manera progressiva durant el primer trimestre del 2027, fet que permetrà augmentar l'aforament actual d'unes 62.000 localitats. Els treballs també avancen als nous espais VIP i amb les proves de la il·luminació LED. L'objectiu final és arribar a unes 105.000 places i completar la remodelació de l'estadi durant l'estiu del 2028.
0: I encara en clau Barça, Rafinha ha estat convocat per Carlo Ancelotti per la pròxima aturada de seleccions, l'aturada internacional en Brasil. La selecció disputarà 3 amistosos, 2 contra Austràlia, a Townsville i a Brisbane, i un altre davant la Índia, a Calcuta.
1: La convocatòria obligarà el jugador del Barça a afrontar un llarg desplaçament que arribarà als 34.000 quilòmetres en avió, gairebé una volta sencera al món, i a més del temps del viatge, el calendari suposarà un important desgast físic per al futbolista.
0: Ho estàs sentint, no?
2: Ho estic sentint.
0: Estem parlant de Rafinha, eh?
2: Correcte.
0: Estem parlant d'aquell home...
2: El nòvio de la meva nòvia.
0: El nòvio de la teva nòvia. Sí, sí, sí.
2: Escolta, però és que m'he quedat a...
0: El nòvio de la meva nòvia.
2: Meu, sí, així ho diem.
1: Títol de pel·lícula, eh?
2: A casa així ho diem. Escolta, quin orgull que hagueu començat per una notícia del Barça...
1: D'handbol, eh?
2: He pensat, que guai treballar amb aquest programa. Així sí. És veritat. És que
0: no hi ha res avui.
2: És que...
0: A veure, perdona. Si ahir hagués jugat a la final de la Champions, estaria parlant d'una altra cosa.
2: Heu decidit posar-la a la primera.
0: No,
2: hem decidit
0: posar-la
2: a
0: la primera. També dic una altra cosa. Vull dir, les ràdios avui, les ràdios informatives de Catalunya, avui pràcticament totes estan obrint amb aquesta primera notícia.
2: Bueno, més igual les altres.
0: No, perquè fa un any que aquest
2: equip... És que la notícia és molt guai, la veritat.
0: És molt guai.
1: Bona notícia.
0: És molt guai. Enhorabona.
2: I tant.
0: No està en la victòria, que també contra el Montpellier, sinó que fa un any que no coneixen la derrota. Més notícies. A veure si t'agrada aquesta, ara. Lionel Messi va tornar a ser decisiu en la victòria de l'Inter de Miami per 2-0 contra el Cruz Azul a la Campeones Cup. L'argentí va marcar el primer gol, el número 100, amb l'equip nord-americà, i va assistir Casemiro en el segon. Hi ha moltes veus que demanen ja que Leo Messi sigui la pilota d'or, passant per davant de Mbappé i de Lamine Yamal.
1: Aquest és el quart títol de Messi.
0: I Rodri.
1: Aquest seria el quart títol de Messi amb l'Inter de Miami i el primer de la temporada per al club. El Cruz Azul va controlar els primers minuts, però Messi va aparèixer i va avançar els locals davant dels descans. La segona part, els mexicans van tenir alguna ocasió, però Casemiro finalment va sentenciar el partit amb un gol a falta de pocs minuts.
0: I acabem. Així es decidirà la pilota d'or, de que n'estem parlant molt, però entrem una mica més al detall, eh? Li farem seguiment des del Bon Dia i Bona Sort.
1: La Pilota d'Or 2026 es lliurarà, recordem, el 26 d'octubre a Londres. El guanyador es decidirà tenint en compte principalment el rendiment

0: euros, 10 futbolistes per a ferits. Els punts obtinguts determinaran el guanyador final.
1: Doncs estarem pendents d'aquesta gala el 26 d'octubre, l'entrega a Londres. N'hem parlat molt d'aquesta gala en el programa, en seguirem parlant molt i aquí també farem la porra, o la fèmia. Tu què creus que s'emportarà la pilota d'or?
2: Jo crec que Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal.
0: Home, jo diré, diré Mbappé, però per fer la contra una mica, per fer equilibri.
1: No, però si penses que pot ser Lamine Yamal...
0: És que jo, pel que he vist, estan molt igualats. És que tots dos s'ho mereixen molt.
2: Sorpresa,
0: hi ha molta gent que pensa que se l'ha d'emportar Mbappé pel seu recorregut més llarg. Lamine Yamal és molt jove, té encara moltes oportunitats. Amb la selecció no ha brillat especialment.
1: Sí, però
0: per tant...
1: això no va d'oportunitats. Això va de resoldre qui ha de ser la pilota d'or després d'un any en el qual un ha guanyat. És que jo... Es parla molt del joc individual, però jo crec que també el joc col·lectiu ha de tenir alguna cosa a veure. Una persona que ha guanyat el Mundial, que ha guanyat la Lliga, és que Mbappé no ha guanyat res.
0: No ha guanyat res.
1: No ha guanyat res, que no juga.
0: Sí que
1: no guanya,
0: que Lamine Yamal...
1: no guanya ni el pòquer els divendres a la nit.
0: Amb el Barça sí, però amb la selecció...
2: Ara vull que guanyi l'Mbappé. Ara vull que guanyi l'Mbappé.
1: Digues Lamine
0: Yamal. No, anava a dir que Lamine Yamal a mi m'agradaria, no? Perquè, clar, és d'aquí, som aquí, és del Barça, no? Però amb la selecció no ha brillat especialment tampoc ni a nivell col·lectiu ni individual. No? No,
1: vull dir,
0: amb el Barça sí, però amb la selecció no.
1: Sí, però allà està el títol.
0: Això sí.
1: Allà el té. Des de control diuen Messi... Els tres dieu Messi? En sèrio? Sí? Molt bé. Doncs així està la cosa. D'aquí 4 minuts arribem a 6:15 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badona 2.
1: És divendres, dia 18 de setembre del 2026. Estem arrencant ja el programa 227 del bon dia i bona sort. Ara quan ens lleveu al matí, quan soni el despertador, amb què et lleves tu? Amb el mòbil?
2: No, em llevo amb un rellotge...
1: Digit,
2: analògic? Sí, que comença a sonar així, com si fossin les onades del mar.
1: Però va amb piles o va endollat?
2: Endollat.
1: Endollat?
2: Sí.
1: En compte que si un dia marxa la corrent...
2: Ja ho he pensat.
1: Però en el mòbil també el tens posat?
2: No.
1: Home,
0: Ares.
2: No, me l'estic jugant, sí.
0: Te la jugues, eh?
1: Doncs sí. Posa'l als dos llocs pel que pugui ser.
2: Estàs patint ara mateix.
1: Home, ara sí. I tu, Montse?
0: Jo amb el mòbil. Amb 4 alarmes del mòbil. No em fan falta les 4 normalment, eh? Amb 2 ja en tinc prou.
1: Només
0: però
1: el mòbil?
0: Per si de cas... Sí, només el mòbil.
1: Només aneu amb un?
0: Sí, home, 4 alarmes. Però,
1: no, però
0: el mòbil...
1: Però només amb un...
0: Sí, amb un despertador. Sí,
1: allà
0: sí.
1: També, dos, sí. El David, dos.
0: Dos, també, sí.
1: I 4, molt bé. La Laia, 4. El David, 2. I el Gorka, 2. És que s'ha d'anar amb mínim 2.
2: Dos dispositius, vols dir, o dos alarmes?
1: Dos dispositius.
2: Ja, no clar.
0: Però per què ha de fallar el mòbil? És a dir,
1: no,
0: tens bateria i tot
1: falla,
0: plegat, no?
2: És estrany, no?
1: Bueno, falla, ja, a vegades fallen.
0: A veure, pot ser.
1: Hi ha mòbils que a vegades moren, eh?
0: Ui.
1: Aquestes coses
0: ara,
1: passen.
0: Ara m'estàs fent patir.
1: El David diu que sí, que a vegades mor. Té un Nokia del 2001, del 2001 i mig. Bé,
2: Tu tens dos dispositius, llavors?
1: Sí.
2: Però dos mòbils, un rellotge i el mòbil.
1: Un analògic i un normal. I el mòbil,
2: quin
1: perdona.
2: Quin sona primer?
1: El mòbil.
2: El mòbil primer.
1: I si falla, doncs tinc la gata retent.
2: Però amb l'alarma del mòbil ja t'aixeques o esperes que soni l'altra?
1: No, si sona l'altra, l'envio des de Caldetes al Mare Magnum. Perquè t'ho juro que el so és inaguantable. L'altre és infal·lible. O sigui, si falla el mòbil, aquell no falla. Però és que és un soroll tan desagradable... I aguanta, eh? Aguanta. Aguanta perquè ja ha rebut aquest...
0: Ja ha rebut alguna, no?
1: Home, el feia servir al fricant del matiner, imagina't.
2: Té anys.
1: No, aguanta aquest. No, estava dient que és el programa 227, que portem 227 alarmes. 227 alarmes, que són moltes alarmes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Avui el sol sortirà a 4:05 de 8 del matí i ens deixarà quan faltin 4 minuts per les 8 del vespre. En falten 98 per les vacances de Nadal i avui la Montse Vidal ens porta...
0: Avui, Badó, és un dia en què parlarem, atenció, d'un cas que ha commocionat el món, ha commocionat el panorama internacional, Mèxic, a Espanya també, parlarem d'aquest assassinat a Mèxic de la noia espanyola de 21 anys que anava a estudiar allà amb un intercanvi amb la Universitat de Granada i va resultar assassinada d'una manera totalment cruel i parlarem, doncs, de com està aquest cas i què se'n sap.
1: Per robar-li el mòbil.
0: En principi, el motiu de l'assassinat era robar-li precisament el telèfon mòbil, sí. És un país que té greus problemes de seguretat, sobretot, especialment, per les dones.
1: Bé, i amb zones molt localitzades, també,
0: sí.
1: Ares.
2: La convivència és un tema, companys, hi ha feines que s'han de fer a casa que jo no les suporto. Llavors, he trobat un rànquing de feines que li passaré a la...

0: la meva parella, perquè les que a mi no m'agrada que les faci ella. Això és una democràcia i així ha de ser. Llavors,
1: no, perdona.
0: Jo vaig colant coses, Montse, jo vaig colant coses i si colen, colen.
1: Diu, això és una democràcia, li passaré
0: democràcia
1: a veure si les vol fer ella.
0: I jo, que no, m'estresso. Jo, planxar no és lo meu, què vols que et digui?
2: Aquestes feines les has de passar a la teva parella i en Rafinha. I en Rafinha. Per cert, abans d'ahir, era un quart de sis de la tarda.
0: Sí.
2: I a les sis tenia que portar la meva filla a gimnàstica amb moto. Que agafem la moto i és allò de 7 minuts tardo d'un lloc a l'altre. I estic assentat al sofà i dic, vaig a fer la neteja de la casa en temps rècord.
0: En quant temps ho vas fer?
2: En 40 minuts.
0: Va, tota la casa.
2: En 40 minuts. Però allò a tot drap. O sigui, vaig començar, vaig agafar l'aspirador o vaig passar per la... A sac.
1: Home, jo, coneixent-te, m'ho crec perfectament.
2: No, l'aspirador, vaig treure la pols a tota la casa. Jo allà amb el flipis i anava veient la meva filla com estava mirant a la tele, menjant uns palitos, tirant engrunes per terra i vaig dir, en sèrio, que la teva vida ara està en perill, ho saps, no? I després vaig fregar-ho tot.
1: És que amb el nervi que té, l'estic veient tirant la flipis i amb el peu passant l'aspirador.
2: No, però t'ho juro, és que ni els millors somnis, però a saco. És possible.
1: Molt bé.
2: És possible. No, t'ho juro, no vaig anar al gimnàs. Al vespre vaig caure a prop.
1: Bueno, és que cansa, fer les neteges de la casa.
2: Clar que cansa. Va, família, al control tècnic, la Laia Casanovas i el Gorka Delgado, i a la producció, el David, l'home de Solutions de tot. És l'home de Solutions de tot.
0: De tot.
2: El David Alcalde. Per cert, deixeu-me us dir una cosa. Avui, quan acabi el programa, després que hi ha el Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, la Gemma Nierga ens entrevistarà perquè explicarem què passarà a partir de dilluns en aquest programa. I és que a partir de dilluns, el Bon Dia de Bona Sort el podreu veure a través de la 2CAT de Televisió Espanyola. I cada dia, en directe, nosaltres obrirem la programació de la 2CAT. És a dir que abans ens podíeu escoltar, ara ens podeu veure també per streaming, però ara ens podreu veure també per aquesta nova finestra, a través de la televisió, a través de la 2CAT. Així que, a partir de dilluns, encara ens posarem més guapos i guapes. Per cert, sabeu quan estem més inspirats?
1: Quan?
2: Sabeu quin és el moment del dia que estem més inspirats? Això és el que diu la ciència. I és que un estudi que ha analitzat com varia la creativitat al llarg del dia ha trobat que algunes persones poden tenir un millor rendiment creatiu a la tarda o al vespre que al matí. Tot i això, els investigadors no han identificat una hora concreta que sigui la millor per tothom. La clau sembla estar en el cronotip, és a dir, en el ritme biològic de cada persona. Les persones més matinadores poden sentir-se més creatives a primera hora, mentre que les més nocturnes poden rendir millor més tard. Per tant, si busquem el moment ideal per tenir idees, la resposta no és una hora concreta. Es coneix que el nostre cervell funciona millor, depèn també de l'hora que nosaltres ens hem llevat. Bé, hi ha una màquina que es diu... Ho tenim? Ho tenim o no? No ho tenim? Bé, hem tingut... Acaba de petar el sistema operatiu, el software del Bon Dia i Bona Sort. Però no passa
1: les
2: res.
1: Les màquines.
2: Seria un bon moment per parlar amb el Nil.
1: Amb el Nil, a veure què n'opina. Sí.
0: Ja ha tornat. Ui, quin patir, durant uns minuts.
1: Ha reviscut.
2: Ja ha tornat.
0: Jo us he de dir que durant molts anys vaig creure que la inspiració em venia de nit. Allò de matinada, no, és el meu millor moment. Mentira, tu has de dir igual el teu cervell. No és allò de musses de la inspiració, veniu a mi. Però no és veritat allò de que la nit és... No, perquè jo ara matino molt i vaig a dormir molt d'hora i de vegades estic inspirada, de vegades, tampoc.
2: També tinc una cosa, la inspiració està abans i durant el programa, però quan acaba el programa tenim una descompressió.
0: Sí, això és veritat.
2: Tenim una descompressió molt bèstia.
0: Cert.
1: No, però això que diu l'Ares és veritat, t'acostumes a tot,
0: T'acostumes, exacte. Jo crec que és aquell.
2: A veure què deia aquest. Nil, bon dia i bona sort.
3: Bon dia. Que tinguis un dia tranquil i tot et vagi bé.
2: Vinga, molt bé.
1: És una bona manera de començar.
2: Escolta'm, si ens peta el software del programa en directe, què hem de fer?
3: Primer, mantingueu la calma. No toqueu res que pugui empitjorar-ho. Canvieu a un pla de seguretat, un ordinador de reserva, una font de verí i informeu el vostre tècnic de seguida. Després, valoreu si cal aturar temporalment la missió. què ha passat per aprendre'n després. Pas a pas.
2: Ja està, ja està. Gràcies.
1: Molt bon, benil.
2: Bon dia i bona sort.
3: Bon dia i endavant.
2: Vinga, no, i bona sort.
3: Oh, i bona sort, sí, clar.
2: Vinga, bon dia,
3: bona sort. Que tot et
2: somriqui. Avui és divendres 18 de setembre i com cada matí fem una ullada al calendari per descobrir què es commemora avui arreu del món. Avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Allò de mateix lloc, mateixa feina i salaris absolutament desorbitats.
1: Home, ja estaria bé, eh?
2: No està a l'ordre del dia. És una jornada de les Nacions Unides que reivindica una cosa que sembla bastant elemental. Mateix treball o treball d'igual valor, mateixa remuneració. L'objectiu és continuar reduint la bretxa salarial entre homes i dones, una desigualtat que encara existeix arreu del món. Us puc explicar una cosa, una anècdota?
1: Sisplau.
2: Jo fent treballant amb una feina que estava molt ben remunerada, presentava conjuntament, copresentava amb una noia, cobrava el mateix, a diferència. La noia anava representant i jo no. Resta-li 20% del teu sou.
4: Clar, evidentment.
1: Home, si ella cobrava menys que tu, en realitat. Clar.
2: Cobrava menys perquè anava amb representant.
1: Clar, sí, però aquí la diferència és que el pagador, diguem-ne, qui paga, pagava igual.
2: El sou era el mateix, això era el mateix, però al final aquestes bretxes salarials canvien segons què utilitzis tu per adjudicar-te una feina o una remuneració.
1: Sí, però no seria l'habitual, no?
2: No.
1: En aquest cas sí que...
2: Vull dir que en el món que ens movem sí que passa això a vegades, que tens
4: representants. Però el món dels representants algun dia en parlarem. Jo l'anècdota ràpidament més heavy que m'ha passat a la vida amb una representant era en el moment professional que jo estava millor, ella em va dir que estava saturada, que necessitava parar i que se n'anava de viatge uns dies i tornava. I la tia se'n va anar amb els meus diners. Bueno, ja m'entens.
2: Sí, sí.
4: Però amb tot el que havia guanyat, amb el percentatge que es quedava, se'n va anar a les Maldives. I jo em vaig quedar a Madrid plorant, de dir, però pues sí.
2: I tu sense treballar?
4: I jo, no, bueno, sí, sí i no. Bueno, va ser una moguda, sí, algun dia us explico els detalls.
2: Va ser un cas Belén Esteban 2.0.
4: Una mica, eh? Una mica.
2: Avui també és el Dia Mundial de la Quiropràxia. I want to break free. És un dia per posar el focus en la salut de la columna vertebral i el sistema musculoesquelètic, i que segur que més d'una i d'un que ens està escoltant ara mateix amb el coll bloquejat perquè ha dormit en una postura impossible, doncs deu estar pensant, avui és el meu dia.
1: Sí.
2: Bon dia també per tots vosaltres. Avui també és el dia de l'ètica mèdica.

0: Doctor.
1: Un dia per recordar que la medicina no és només diagnosticar i tractar. També hi ha principis fonamentals com la confidencialitat, el consentiment informat, a respectar les decisions del pacient i actuar sempre pensant en el seu benefici. Avui també és el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua. Una jornada per recordar que no n'hi ha prou amb tenir aigua. També hem de saber en quin estat està. Controlar-ne la qualitat permet detectar contaminació i protegir tant la nostra salut com el medi ambient. I escolta'm, amb el que es paga de l'aigua, perquè l'aigua no és barata, vull dir, és un... l'aigua no, tampoc s'ha de malbaratar. Però ja podríem posar també alguns filtres, perquè segons quines ciutats, i ciutats catalanes, aquest particular que ens afecta a nosaltres, l'aigua és horrorosa. Ara te'n vas a segons quins llocs i l'aigua...
2: I no té gust, sí. I bé, i és bona, sí.
1: I jo quan
2: sí.
1: em quedo sense aigua, allò de... Perquè compro aigua embotellada, però bec aigua de l'aixeta i no passa
2: sí,
1: res,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, jo també.
1: És bona l'aigua de l'aixeta,
3: Jo és una de les poquetes coses que trobo a faltar de Madrid, eh? Allò de llevar-se a primera hora i un got d'aigua ben freda... De l'aixeta. I això aquí no se m'ha acut fer.
1: El Gorka diu que Arbúcies l'aigua és boníssima, eh?
3: Home, ha de ser.
1: Es veu que baixa camions cisterna d'Arbúcies cap a Barcelona quan ve a treballar. I avui també és el Dia Mundial de... Per cert, jo una vegada... I a segons quins llocs, si veus aigua, compta. Per exemple, jo vaig estar vivint a Andorra fa molts anys, l'any 92, i quan hi havia pluges torrencials, si bevies aigua de l'aixeta... recomanaven que no em bevessis, almenys aquella època. Jo vaig veure una vegada i, escolta'm, unes descomposicions horroroses. Vinga, avui també és el Dia Mundial del Bambú! Sí, sí, el bambú té Dia Mundial, eh? Però atenció perquè té una curiositat que s'ho mereix. Algunes espècies de bambú poden créixer desenes de centímetres en només 24 hores i es troben entre les plantes de creixement més ràpid del planeta. Jo, on vivia fins fa un parell d'anys, tenia la casa que acabava i hi havia tota una plantació de bambú, però és que no us podeu imaginar com anava la plantació de bambú. No, és una animalada.
3: És una animalada, sí.
1: És molt invasora, aquesta planta.
2: Sí, sí.
1: I a més, però després jo vaig dir que la volia tallar i em van dir que no, que les arrels anaven molt bé per fer contenció del mur.
2: Que més
1: de posar-se a dins, el que feien era una bona contenció del mur. I em van dir, no et treguis el bambú, que va molt bé. En fi, que...
2: Veus? No ho sabíem,
1: sí,
2: això.
1: Amb propostes per tot. 4 minuts, 6:45.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Adollador.
1: I aquest divendres 18 de setembre obrim el calendari, que avui tenim aniversaris per tots els gustos. Hi ha una efemèride amb categoria de diva absoluta. Avui fa 50 anys...
3: Ronaldo Nazario.
1: L'home que ha fet més màgia en el món del futbol. Indiscutible. Vull dir, poden arribar molts i segurament, igual en un futur, esperem que si sigui, arribi un relleu tan natural de màgia. Però com a màgia jugant a futbol, aquest home s'ho porta tot, eh?
3: 50 anys fa avui Ronaldo Nazario. Dos cops pilota d'or, campió del món amb el Brasil i un dels davanters més espectaculars de la història del futbol. La FIFA situa el seu naixement el 18 de setembre del 76. La confusió amb el dia 22 ve perquè el seu naixement es va registrar 4 dies més tard.
1: En sèrio?
3: Que això també passa. La meva mare va néixer un 28 de febrer, però la meva àvia va dir millor la registrem el 29 de gener. Perquè, si no, la pobra, hi haurà anys que no celebrarà el seu aniversari. Sí, i llavors me va fer molta gràcia, per això ho vaig posar, que a Ronaldo Nazario li va passar això. El van registrar al nano més tard, llavors hi ha llocs on trobareu l'aniversari. Per si ho aneu a consultar. Si ara esteu consultant quan va néixer aquest home, doncs hi ha llocs que sortirà avui i altres el dia 22. Sí.
1: I avui fa 60 anys...
3: Fa 60 anys que vino Diego. Una de les cares més imprescindibles del cinema espanyol dels 90. L'hem vist a moltes pel·lícules com Ai Carmela o Los peores años de nuestra vida i va guanyar un Goya pel seu paper a Ai Carmela, precisament.
1: I hauria fet 82 anys.
3: La gran Rocío Jurado.
5: Como una ola, tu amor creció como una ola.
3: La más grande, li deien, una de les veus més potents de la música espanyola i un artista que va portar la copla, el flamenc i la balada molt més enllà del que s'havia fet fins aleshores. Ràdio Televisió Espanyola situa el seu naixement el 18 de setembre de 1944 i va morir l'1 de juny del 2006, amb 61 anys només tenia. Jove, era molt jove, jove, eh?
2: Sí.
1: Vinga, va, a veure qui celebra avui el sant. Prepareu-se, que aquí hi ha noms per intentar desxifrar-los.
3: Álvaro Soler canta aquesta cançó dedicada a la Sofia, una tal Sofia, i és que avui felicitem a les Sofies també, però també les Bertes, les Emmes, els Eumenis, els Eustorgis, els Ferriols, les Irenes, els Joseps de Cupertino, les Lluïses, els Metodis i les Ricardes. Què et sembla?
1: I les Sofies.
3: I les Sofies, ja ho he dit, la primera que dic, que la cançó que sona és Sofia, exacte.
2: Eustorguis, eh?
1: Per cert,
2: Metodis.
1: Álvaro Soler era el que va cantar amb la Jennifer López.
3: Sí, correcte.
1: Molt bé. L'Álvaro, vaig explicar la història, que és molt bona. És que l'Álvaro Soler, la seva mare, estava treballant a un restaurant que està a la Rambla del Badal, que es deia el Barrabal, que el meu germà aleshores era el xef, i la mare de l'Álvaro era la seva companya.
3: Ostres!
1: La seva companya de cuina, quan Álvaro Soler estava en el moment a la cresta de la ona, quan estava amb la Jennifer López. I un dia vaig anar allà d'això i em va dir, tu, perquè vam entrevistar l'Álvaro Soler a la ràdio, diu, que la seva mare està a la cuina. Diu, la mare de l'Álvaro Soler, eh? Diu, sí, és la meva companya de...
2: Boníssim!
1: Sí, feien...
3: Que bo!
1: Feien sushis i sashimis, els dos. En sèrio. Va, anem amb la consulta als astres.
3: Doncs sí, somni, el signe beneït del dia és Aquari. Avui aquella idea de que al principi tothom us mira amb cara de què diu aquesta persona, pot començar a tenir fans, eh, Aquari? Aquesta setmana les teves idees innovadores poden ser especialment valorades, així que ven-la bé, carinyo, que sé una mica rara, avui cotitza a l'altre.

0: A veure, els nascuts el 21 de desembre, què són?
1: Capricorn.
2: Comença per aquí, no? Capricorn, em sembla?
0: Sí. I ara estàs parlant de...
1: Dels aquaris, que són...
2: Aquaris
1: comença el 20 de gener. Jo soc nascut el 19 de gener, soc quasi aquari.
0: És que el meu fill cada dia m'estava anant motos.
1: Sí?
0: Cada dia, però cada dia de forma sistemàtica. Papi, papi, papi.
1: Això potser és l'edat, no són els astres. És l'edat.
3: L'edat. Si fa des que tenia 3 anys que me l'estava anant, la moto.
1: El signe que avui ha d'anar amb compte és Lleó. Lleona, tinc una lleona a casa. Avui parlem d'amor, i és que si tens parella, Lleó, hi ha una conversa en què guanyar la discussió pot significar perdre la tarda. Els astres et demanen una cosa terrorífica per a tu, i és cedir una miqueta i baixar el volum. No has de tenir sempre l'última paraula, ja sé que això fa mal, però és així. I per últim, el signe sorpresa del dia és Peixos. Peixos, carinyo, avui el problema no és que no tinguis cor, és que de vegades ens tens per a tot el barri. La teva sensibilitat està especialment alta, però vigila amb carregar-te els problemes dels altres com si fossin teus.
2: Ai.
1: Si algú et diu, et puc explicar una cosa, abans pregunta quant dura aquesta cosa.
2: Hem de vigilar amb això, eh?
0: Sí. Perdoneu, ja tots portem motxilla. Vull dir, no cal que portem la nostra motxilla.
1: No carreguem més, exacte.
0: Hi ha gent que passa que de forma sistemàtica tot el dia t'has d'explicar les seves penes.
2: Exacte.
0: I jo sóc una d'aquestes persones. 2:15 de 7 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: És molt fort perquè just el meu pare m'està donant el bon dia, que ens està escoltant, i li he dit, després t'explico una cosa que li vull explicar, un problema que li vull explicar, i ell és Peixos. I us acabo de dir, Peixos, no carreguis el problema. Dic, papa, quina il·lu que avui te veig, en unes hores te veig, que vaig a Lleida. Després t'explico això.
2: Teixi, prepara't.
1: Els meus drames. Prepara't, Teixi.
0: Explica-li ara que t'està escoltant.
1: No, home, pobre, no.
0: Explica-li al pare, home. Para la música.
1: No.
0: Explica-li al pare, va.
2: No, home, li facis això.
1: Jo li fer coses. Jo quan arribi ara a Lleida, pues jo el faig a voltar. Hem d'anar a fer els recados i m'ha d'acompanyar perquè és mon pare.
0: Encàrrecs,
1: tens tota la raó, perdona. I ell se queixa. Ell vol estar tranquil, esmorza tranquil, i jo vaig una mica...
0: Però expliques problemes.
1: Doncs hem d'anar al banc...
0: Els problemes.
2: Home, anar al banc és un problema de petar com ella.
1: Anar a un banc és un problema.
2: Ja és un problema.
1: Imagina't, ja no veus res...
0: I n'hi ha un que ho és més, encara.
1: Sí? Qui?
0: Sí. No, no ho diré.
1: A veure...
0: Hi ha un banc que t'ho dic de veritat, eh?
1: Jo vaig a aquest.
0: Hi ha un banc que, si quedes al saldo amb un cèntim negatiu, el dispositiu que fan és que només falta un helicòpter amb un focus de seguiment sobrevolant casa teva.
1: No m'ho puc creure.
0: No. Comença, s'activa les trucades, que deus diners, que pots saldar-ho, no, mails, però en plan tan desagradable que dius, en sèrio?
2: Quina pressió, per favor.
0: En sèrio? Jo que he depositat la meva confiança, tot el que jo penco... En el teu banc.
1: Per què em tractis així?
0: Perquè em tractis d'aquesta manera.
2: Un dia parlarem de bancs. Un dia parlarem.
1: No.
2: És un tema.
0: Ah, que vas al banc per això?
1: Què vaig a això? Un pare em diu, no muntis en xou, t'ho demano, sisplau. Dic, aquesta gent me sentirà.
0: Vinga, va, atenció, perquè tenim un nou invent, un invent europeu que permetrà construir cases de 100 metres quadrats en tan sols... una setmana.
2: Sí, això mateix, una setmana. Una empresa alemanya ha desenvolupat un innovador sistema que és modular, de fusta massissa, que permet construir la façana d'una casa en pocs dies, sense utilitzar ni ciment, ni cargols, ni materials sintètics. Us explico.

0: Mireu, els blocs de fusta que us deia s'encaixen entre si mitjançant unes unions que permeten aixecar un metre quadrat de paret en uns minuts. En el moment en què tu rentes la casa, has aixecat ja mig apartament.
1: M'ho està mirant i explicant amb un entusiasme que només falta que digui construccions, Vidal!
0: Firma aquí.
2: Jo ho veig, eh?
0: I pots completar el muntatge sencer de tota l'estructura en 7 dies. Clar, redueix el temps d'obra, el consum energètic, els costos laborals, no requereix cap tipus de maquinària pesant, facilita l'autoconstrucció assistida, perquè això t'ho pots muntar tu, com aquella marca coneguda de mobles, i a més, doncs, ofereix una alta durabilitat. Clar, evidentment, és fusta, eh?
1: Què vols dir? Que tothom, que jo me la puc construir?
0: Bueno, amb assistència. No ens vinguem a dalt, amb assistència.
1: Perdona un moment, deixa'm obrir un parèntesi. Hi ha hagut moltes vegades que han sortit construccions d'aquestes que són ràpides. També el fet de que no proliferin aquests negocis, per alguna cosa serà.
0: Per alguna cosa serà. També t'he de dir que en aquest cas continua sent necessari el que és el tema fonaments, els ciments,
1: val?
0: La teulada i la instal·lació elèctrica. No ens vinguem a dalt i volem també nosaltres fer tota la instal·lació, que això no seria possible. Però, home, el que és la construcció, les estances, l'arquitectònicament parlant, doncs ja ho tindríem. Està homologat per l'Institut Alemany de Tecnologia de la Construcció, és apte per edificis de fins a 2 plantes més àtic, unifamiliars, comerços, garatges, tot el que se us acudeixi, eh? Sempre que es disposi d'un certificat d'estructures corresponents. Però vaja...
1: I un detall que t'has deixat. El terreny.
0: Ah, bueno, clar, el sol, sí, clar. El terreny, ja...
1: Una mica de terreny estaria bé.
0: Partint d'aquesta base, ja podeu fer la casa en 7 dies, escolta.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Vinga, 4:05, atenció, una notícia que els darrers dies està portant cua.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Ed Sheeran està en boca de tothom perquè fan fora a Macklemore de la gira d'Ed Sheeran i diversos artistes també se'n van en senyal de protesta. Mm-hmm.

0: I seguidors i detractors del que ha passat, alguns, a Girona estan caient per tots costats, també, eh? Per un costat, el fet de que no, diuen que s'ha embullat poc, altres defensen la seva posició perquè Ed Sheeran ja ha declarat que els seus concerts no és cap discurs polític, que per tant no vol explicar discursos polítics, i altres diuen que no costa res mullar-se també davant de situacions adverses.
1: Sí, polèmiques. Expliquem com ha anat la cosa. El raper Macklemore ha estat apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran després de mostrar públicament el seu suport a Palestina durant diversos concerts a Nova Jersey. Diversos recintes van comunicar als promotors que no permetien la seva actuació, fet que va acabar provocant la seva retirada de la gira. La decisió ha generat una nova polèmica i ha provocat que altres artistes, com deies, vinculats a la gira, com Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe i també Beogan, decidissin abandonar-la en solidaritat de Macklemore. Ed Sheeran ha assegurat que l'expulsió de Macklemore va ser una decisió dels promotors, que ell no ha tingut res a veure, i ha defensat que ell prefereix mantenir els seus concerts al marge del debat polític. Però aquí jo dic una cosa: si Ed Sheeran es planta i diu això no pot ser, és a dir, si sense Macklemore no actua...
0: No, Macklemore està actuant.
1: Dins la gira.
0: No, total. Si Ed Sheeran diu...
1: Doncs parem
0: la gira.
1: Absolutament.
0: Si Macklemore ja tarda a tornar. Sembla que darrere la gira també hi ha una empresa molt forta de capital israelià. Aquí està la cosa. Més coses. Una parella converteix la seva boda, el seu casament, en un concert de Snoop Dogg. I just wanna make you sweat.
2: Doncs sí, una parella armènia va sorprendre els seus convidats contractant Snoop Dogg per actuar durant la seva boda, celebrada a Beverly Hills. El raper va pujar a l'escenari i va transformar la festa en una autèntica celebració de hip-hop. Els vídeos de l'actuació s'han viralitzat a les xarxes i diverses publicacions asseguren que la parella hauria pagat $1 milió per 5 cançons.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tot i que aquesta quantitat no ha estat confirmada oficialment.
0: A veure, estem parlant $1 milió per 5 cançons, tenint en compte que això va ser Beverly Hills i tenint en compte que segurament Snoop Dogg té casa Beverly Hills, aquest tio va anar amb xandall. Bé, és que anava amb xandall. Va anar amb xandall a cantar les cançons.
1: Amb el pijama sota.
0: Exacte. I això sí, no fos el pijama.
1: Exacte.
0: Directament. I després va tornar a casa. La gràcia del tema és que veus el vídeo i aquí el nuvi, sí, jo crec que el va contractar allò fent Give Me Five tota l'estona, abraçant-lo, sí, com donant a entendre que era el seu gran col·lega.
1: El seu amic.
0: Amic que li ha costat $1 milió.
2: Home, si li pagués $1 milió, poc més semblen Give Me Five. Me faig més fotos amb ell que amb la dona.
0: El seu millor amic. En fi, un altre. Mor Eliana Moreno, una coneguda periodista en estavellar-se a l'helicòpter de Telemundo 52 a Los Angeles. Aquest és el moment en què saludava dins de l'aparell. Tot això passava en directe, just abans de l'accident.
3: Reportando aquí desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno, Telemundo 52.
1: Justament, la periodista va morir aquest dimarts després que l'helicòpter des d'on cobria en directe un accident de trànsit a Chatsworth, a Los Angeles, s'estavellés poc abans de les 7 de la tarda. Moreno, que

0: Treballava per a Telemundo 52 i la NBC a Los Angeles. Viatjava amb el pilot George Marcinip, que també va perdre la vida. Una tercera persona que es trobava a terra va morir també en el sinistre. Moreno havia treballat durant més de 15 anys en periodisme aeri i era coneguda per les seves cobertures des de l'helicòpter. Les autoritats ja investiguen les causes de l'accident.
1: I acabem la contra d'aquest matí del Bon Dia Bona Sort. El paper d'alumini al pom de la porta no protegeix realment contra els lladres. A veure, no sé si ho sabíeu, però hi ha molta gent que posa paper d'alumini en el pom de la porta. Es veu que s'havia posat molt de moda,
2: no,
1: això.
2: No, ho sabia, no tenia ni idea.
1: Tu sí que ho sabies, perquè ara ho expliques.
2: Bueno, ara sí. Durant els últims anys s'ha popularitzat el truc de cobrir el pom de la porta amb paper d'alumini, amb la idea que si algú intenta entrar, el soroll de l'alumini alertarà els propietaris o farà marxar el lladre. Però aquesta tècnica no és una mesura de seguretat efectiva. Si una persona vol entrar en una casa, el paper d'alumini no l'impedirà manipular la porta ni tan sols el pany. Per protegir millor una llar és més útil comptar amb mesures de seguretat reals, com una bona porta i un pany resistent o una alarma.
1: O tenir fills que criden molt. No, tenir fills, perquè clar, se senten algun soroll i jo és que he sentit uns crits a casa meva i dic, què està passant aquí? Però el pom de la porta posaven paper de plata.
0: O sigui, jo això no ho havia sentit mai, eh?
1: Posaven paper de plata i a l'hora de si intentaven obrir la porta, doncs se sentia des de dins.
0: En fi, jo
1: no ho havia sentit mai fins que m'ho ha explicat l'Ara Estació. D'aquí 4 minuts seran 3 quarts de 7 del matí. Cançó del dia, a aquesta hora, quan ens hem acostat a 6:45 del matí, ja és divendres, i suposo que aquesta cançó serà un reflex d'aquelles divendres, eh?
0: Sí, i tant, perquè a més, no és una cançó del dia, és una de les cançons que tenim preparades, Badó, perquè tenim molt bona música en aquest programa, i arriba Kerry Rae Jepsen, que avui és protagonista perquè aquesta dona edita avui un nou àlbum, però a l'espera de familiaritzar-nos amb les seves noves cançons, escoltem el que va ser fa uns anys el seu èxit més important, que tot se'n sonarà, i moltíssim, perquè va ser un referent de la música. Call Me Maybe, així és com sonava Kerry Rae Jepsen.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Hem arribat a 3 quarts i un minut de 7 del matí. Veig a dins de l'estudi que hi ha arribat la Gurgui. Quina gràcia, la Gurgui, quina gràcia, després de tot l'estiu que no l'hem vist. Arriba molt aviat, una mica més, ja arriba més aviat, arriba més aviat que el David. Va, anem als titulars de la premsa escrita, el que trobareu avui quan arribeu al quiosc, en portada. Trobareu això, La Vanguardia.
1: Avui titula Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. El periòdico avui destaca Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc. El País diu avui el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump. El Mundo diu l'Eurocambra acusa el Marroc i promou represàlies per Ceuta. Al diari Ara llegim el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. La Razón avui destaca Interior triga 50 dies a identificar els menors que van entrar amb la invasió i el diari ABC diu Brussel·les no cedeix. Va ser una invasió i cap assaltant a la península.
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
1: Mundo Deportivo en portada sensació Adeyemi, un primer pla del jugador alemany.
0: I el diari Esport?
1: També amb Adeyemi en portada atrapa'm si pots.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Va, i ara toca descobrir una d'aquelles coses que hem vist tota la vida, però que potser no funciona exactament com pensàvem. Avui què descobrim?
4: Doncs mira, avui descobrim que els miralls no ens giren d'esquerra a dreta. Ja. A mi em va costar entendre, i a veure si sóc capaç d'explicar-vos,
0: va? A veure. Els miralls...
4: A veure, els miralls no ens giren a nosaltres d'esquerra-dreta. És a dir, portem tota la vida dient que el mirall ens canvia la dreta per l'esquerra, però tècnicament no és això el que està passant, és a dir...
0: Home, ja ho sabem, que sí. Si aixeques la dreta, aixeca la dreta, però nosaltres veiem l'esquerra.
4: O sigui, si jo aixeco la mà dreta davant del mirall,
0: sí.
4: La imatge continua apareixent al mateix
1: sí,
4: costat.
1: Sí, la mà dreta, clar.
4: Ja, i si aixeco la mà esquerra, passa exactament el mateix.
0: Va, però un moment. Però tu quan estàs davant del mirall, si tu aixeques la mà dreta, el mirall està aixecant l'esquerra.
1: No, home, no. Sí, a veure, sí. Bueno, aixeca l'esquerra, però tu veus la dreta.
0: Home, clar. Clar, no, fas així i et clar.
4: El que realment inverteix el mirall és el davant i el darrere. És a dir, si jo estic mig metre davant del mirall, la meva imatge sembla estar a mig metre darrere. A veure si m'explico.
1: Mig metre?
4: Sí, és a dir, és aquesta direcció la que queda invertida, no la de dreta a esquerra. O sigui, tenim la sensació que canvia de dreta a esquerra perquè nosaltres ens imaginem que la persona del mirall s'ha girat per posar-se davant nostre.
0: Des d'aquí ara...
4: És
0: la primera vegada a la història de la ràdio que diem, podeu canviar de ràdio si voleu.
4: No, ara escolteu-me, quan una persona se gira, la seva dreta queda davant de la nostra esquerra. Això és així?
0: Sí.
4: Vale.
0: Sí.
4: Però el mirall no s'ha girat.
1: No.
4: Clar, la cosa, el problema som nosaltres.
0: Home, ens hem girat nosaltres.
1: D'aquesta...
4: Si tu portes una samarreta amb una paraula, no? Una paraula escrita, un clàssic, sí. Els selfies també passe. La veiem al revés, perquè la samarreta està orientada cap al mirall.
1: Val.
4: I sí. Nosaltres el que fem és interpretar aquella imatge com si algú s'hagués girat davant nostre, m'explico?
1: Sí.
4: Més
1: o menys.
0: A veure, un moment. Tu pots davant d'un mirall. I a la teva samarreta posa Ares. I en el mirall estàs veient cera.
4: Exacte. Correcte.
0: I a partir d'aquí, què?
1: Ho està intentant explicar.
4: És que aquesta discussió que estem tenint, que no arribarà a cap lloc, he estat investigant i m'ha agradat. Li he dedicat molt temps i he vist...
0: La pastaria i el vespre amb la teva parella. I ara ens l'hem de menjar nosaltres. Sí, ella té problemes a casa. No. I ens els explica.

0: Aquí, a veure si li arreglem el seu problema.
1: Que t'ho juro, que aquesta explicació apareix en discussions científiques. Que hi he vist que hi ha gent que en sap, està encara discutint aquesta moguda. O sigui que avui hem descobert que hem estat acusant injustament els miralls tota la vida. No ens canvien de dreta a esquerra i esquerra. Ens tornen exactament la llum quan els enviem.
0: Molt bé. Molt bé, Xama, molt bé.
1: Si voleu més informació, i ens de Catalunya, m'ho expliqueu, perquè jo ho he entès perfectament.
0: Passa res, estem acabant perquè s'acaba la cançó.
1: Tot passarà, no?
0: Men in the mirror. Per cert, moraleja, que si us mireu en el mirall i us veieu lletjos o lletges, no sou vosaltres.
1: És culpa del mirall.
0: És el mirall.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Anem a parlar d'un cas que ha commocionat Mèxic i, sobretot, Espanya. El de Clàudia Tacoronte, una jove espanyola de 21 anys que va ser assassinada amb arma blanca el dissabte passat al municipi de Cuautla. Ho he dit bé, això?
1: Cuautla.
0: Cuautla, ara sí, prop de Cuernavaca, capital de l'estat de Morelos.
1: Sí, la noia, Clàudia Tacoronte, natural de Gran Canària, es trobava al país com a estudiant d'intercanvi de la Universitat de Granada. Ella estudiava en aquesta universitat d'educació infantil i doncs, va marxar d'intercanvi a Mèxic, concretament a la Universitat de Morelos. La noia va arribar a mitjans de l'agost. Només feia 3 setmanes que havia arribat al país, residia a Cuernavaca, a uns 120 quilòmetres al sud de la ciutat de Mèxic. Com dèiem, és el cas que ha commocionat tot el món, especialment a Mèxic i també a Espanya, i de moment el que se sap del crim és que el motiu seria el robatori del mòbil de la noia. Tal qual, el principal sospitós ha estat identificat com Javier Francisco, alias El Trampas, i és un veí de la població on es va produir aquest assassinat. Els veïns assenyalen que El Trampas és un lladre conegut de la zona, i és que les imatges d'aquesta persona van ser captades per les càmeres de seguretat fugint dels llocs dels fets, unes imatges que hem pogut veure en diferents mitjans de comunicació. El cas ha generat una onada d'indignació després que es conegués que és la quarta alumna d'aquesta universitat assassinada en tan sols 7 mesos.
2: Mare de Déu.
1: Va passar el mateix amb Kimberly Ramos, Carol Toledo i Michelle Itzana Fuentes. Uns casos que ja havien provocat protestes i vagues estudiantils a l'estat, on també el mateix acaba de passar aquests dies precisament per l'assassinat de Clàudia Tacoronte.
3: Intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, y sin ningún tipo de justificación. A mí es que me parece increíble, porque cuando mi hermana llegó, que ella ante esto no la habían avisado, no sabía nada. Resulta que en la universidad en la que iba a estudiar allí, hacían nada, habían asesinado a otras 2 chicas. Y bueno, ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo. De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes...
1: Estem escoltant les paraules de Lara Tacoronte, que és la germana de Clàudia Tacoronte. Ella s'ha pronunciat d'aquesta manera a les xarxes socials i, com hem sentit, ella doncs, explica aquest mòbil de l'assassinat i explica també doncs, que com pot ser possible que hagin passat aquests assassinats i ningú no hagi fet res. Explicava també doncs, que els pares, evidentment, que quan Clàudia Tacoronte va anar a Mèxic a estudiar, no els havien informat de que ja hi havien hagut aquests precedents, aquests assassinats anteriorment, i un cop ja estava allà, es van assabentar i, evidentment, òbviament, la família, els pares, es van quedar preocupats per aquest motiu, sabent que la seva filla estava allà. La Universitat de Granada, d'on procedia Clàudia Tacoronte, ha assegurat que la Universitat de Morelos no els va informar, tampoc, de la resta dels feminicidis que s'havien produït aquell mateix any. El Ministeri d'Exteriors sí que els va emetre un avís a la Universitat de Granada. Parla Immaculada Marrero, vicerectora d'internacionalització d'aquesta universitat, de la Universitat de Granada.
4: Donde se decía que en los últimos meses había habido un repunte de la violencia como consecuencia de enfrentamientos entre narcotraficantes y secuestros.
1: Pero

0: Tampoc no van especificar que en aquesta universitat doncs, ja hi havia hagut aquestes víctimes anteriors a un cas doncs, semblant, en aquest cas, al de Claudia Tacoronte. Ara s'ha cancel·lat l'estança d'estada de tres estudiants més que anaven allà el proper semestre, anaven doncs, a fer aquest intercanvi també, i bé, és un cas que realment ha desencadenat una onada d'indignació, perquè la pregunta és com pot ser possible, no? És a dir, assassinen una mitjana de 10 dones cada dia al país, a Mèxic, i una quarta part d'aquests crims es processen com a feminicidi, segons les xifres oficials i d'ONG, dels crims generals.
1: Gràcies, Montse, déu-n'hi-do. D'aquí a poc més de 4 minuts, arribem a les 7 del matí.
2: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Vinga, acostant-nos a les 7 del matí, entrem ja al rànquing de l'Ares Teixidor.
3: Doncs sí,
1: bon dia, bona sort.
3: Com us avançava, avui parlem de les 5 feines de casa que més odiem, dades d'una enquesta feta aquest any, i ja us aviso que hi ha una guanyadora claríssima, claríssima. This time, so when you got loose on... Comencem. Tenim el clàssic de recollir la cuina després de menjar. No sé si això ho feu o no ho feu, fa mandra, però jo ho faria. O sigui, s'ha de fer perquè has cuinat, has parat la taula, has menjat i quan ja creus que tot s'ha acabat, mires la cuina i dius, mare de Déu, plats, paelles, gots... És com els crèdits finals d'una pel·lícula, però amb greix. En quart lloc tenim netejar el forn, de les feines que més odiem a casa. Una feina que només recordes que existeix quan obres el forn i penses, això no pot continuar així. El greix enganxa restes que ja formen part de l'estructura. Arriba un moment que no neteges el forn, el que estàs fent és arqueologia. En el número 3 tenim treure la pols o passar a l'aspirador. Tenim una injustícia terrible en aquest cas, perquè tu estàs netejant, te queda perfecte, i l'endemà torna a haver-hi pols. No sé si us passa.
0: Home, passada,
3: però la pols no descansa la pols, no fa vacances mai. És com l'única cosa que té contracte indefinit a casa teva.
1: Perquè puguin intervenir també. Com
4: bon
1: estàs,
4: dia,
1: Gurgi?
4: Bon dia, molt bé, tenia moltes ganes de veure-us.
1: Les ganes que teníem nosaltres. Vai, estiu, t'has fotut, no?
4: Bueno, com vosaltres, no? N'heu parat,
1: És igual, però el nostre ja fa temps que no ens en recordem.
4: Encara esteu morenos, això dura. Això dura.
1: Què tal? Segueixes a Televisió Espanyola?
4: Sí, a la 2CAT. Escolta, tinc una bona notícia per tu.
1: Què?
4: Lucas, Dandy Lucas, s'ha operat.
1: Epa. Home, ja ho sabem,
4: i
1: això.
4: I aquesta nit podrem veure el seu nas.
1: Oh, en sèrio?
4: Aquesta nit?
3: Avui?
4: Però ja t'avanço que s'ha filtrat part del seu nas.
1: Quina foto?
4: Després parlarem una mica.
1: Perdona, no? És aquesta foto que m'estàs ensenyant?
4: Sí.
3: Això, com li ha quedat?
4: Sí. Bueno, s'ha de sentar. S'ha de sentar.
1: Home, ja...
4: Potser millor era que no anés a Turquia.
1: En sèrio? Jo vaig veure unes fotos que sortia un nas molt correcte.
4: No, però si s'acaba d'operar, això... Pensa que li han tret cartílag, de l'orella. Sí. I diuen que part de costella. Bueno, ho veurem aquesta nit.
1: Vinga, anem fatal. Capella, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
1: Què tal, Carles?
5: Jo menys moreno, però bé, també.
4: Sí.
1: Molt bé, això que has entrat més tard al bon dia, bona sort, eh?
5: Sí.
3: I acabem els dos últims d'aquest pòdium de les feines que més odiem de casa, netejar el bany i planxar, un altre clàssic. Clàssic,
1: total. Quin és el que odies més?
3: Jo planxar. Jo estic superd'acord amb aquestes dades d'aquesta enquesta.
1: Tu, Carles?
5: Jo planxar, no en sé.
1: Planxar, no en sé.
5: Soc la màquina de rentadores, però planxar, no en sé.
1: Jo vaig comprar una post de planxar dels grossos perquè tenia un petit, i la setmana passada vaig dir, vaig a planxar totes les camises, que en tenia... He hagut de fer una ampliació a la casa per posar les camises. I a la tercera vaig dir, plego.
5: No puc, jo no puc.
1: No, és
4: horrorós.
1: I tu?
4: A mi m'agrada molt netejar lavabos. Fa un lanet, la casa. A mi m'agrada, em relaxa,
1: sí?
4: Però planxar no.
0: Jo porto fatal les rentadores. Vinga, roba, tinc dos fills.
4: Plegar la roba.
1: Vinga, que estem a punt d'arribar a les 7, anem al preu just. El centre comercial més gran de Catalunya està a la venda. I al final està allà, no sé si sabeu on està, allà està al final de la Diagonal, eh? Mm-hmm. Em sabríeu dir quan costa, quin és el preu de sortida, Montse?
0: El centre comercial, 400 milions d'euros.
1: 400 milions?
4: 400, Montse.
0: Què no sé?
4: 5 milions.
1: 5 milions?
5: Jo diria... Mm-hmm. 500 milions.
1: Ostres, 500 milions.
0: He dit 400 milions.
3: Bé, 20 milions.
1: 20
3: milions. No sé, m'encantava la ment. No sé quants euros, quants euros.
1: A la tornada us diem què val el... Ho dic per si teniu ganes de comprar-lo. El centre comercial Diagonal Mar està en venda. Arribem a les 7 del matí. Comencem nova hora del bon dia i bona sort.

0: Són les 7 en punt del matí, és 18 de setembre del 2026, el dia que ens llevem, sabent que l'Audiència Nacional permet instal·lar el campament per acollir més de 1.700 migrants que continuen als carrers de Ceuta.
1: L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i dona llum a la instal·lació del campament. El govern espanyol celebra la decisió i defensa que els terrenys del port són els més adequats per fer-ho en condicions de seguretat. El tribunal considera que hi ha raons d'interès general vinculades a la seguretat i l'atenció humanitària.
0: I detenen un home acusat de 6 robatoris de coure en 10 dies a la línia ferroviària de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al vespre un home de 21 anys al qual s'atribueix 6 robatoris de coure en 10 dies. La policia subratlla que les accions de l'individu, que té 14 antecedents, van generar una afectació greu a la circulació de convois.
0: I diversos policies han justificat l'ús de bales de goma durant les càrregues de l'1 d'octubre, en el judici pel cas de Roger Espanyol.
1: Els agents han assegurat que hi havia violència extrema i que es van fer 3 avisos abans de les càrregues. Recordem que Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. El judici es reprendrà a l'Audiència Nacional el 30 de setembre i l'1 d'octubre.
0: A les darreres hores també ha transcendit el problema que hi ha hagut en la traducció en aquest judici, que s'ha demanat que posin altres traductors que estaven els havia facilitat el propi organisme dels jutjats. Es veu que no s'havia traduït tot el que li estaven dient. Van a posar unes persones que estaven expertes en traduir ucranià i rus. I els hi han posat al català i es veu que no s'acaben de trobar. Han demanat que ho canviïn i em sembla que s'ha ajornat alguna
1: veurem què passa el 30 de setembre i l'1 d'octubre.
0: I un intern condemnat per assassinat s'ha escapat de la presó de Mas Enric a Tarragona durant una sortida programada.
1: Sí, l'home d'uns 50 anys formava part d'un grup de 4 presos que havien sortit del centre. Segons les primeres informacions, ha dit que anava al lavabo i ha fugit per la porta del darrere de l'establiment. Els Mossos han activat la recerca, tot i que a hores d'ara encara no l'han pogut localitzar.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 joves de 19 i 20 anys per la seva presumpta implicació en l'agressió amb arma blanca a 2 menors durant la festa major de Palau-Solità i Plegamans.
1: Sí, la investigació a càrrec dels Mossos, amb la col·laboració de la policia local, ha permès identificar i detenir els 2 sospitosos. Al jove de 20 anys se li imputen delictes de lesions i un delicte en grau de temptativa, i al de 19, un delicte d'amenaces.
0: En clau internacional, el Canadà obre la porta a convertir-se en el primer membre associat de la Unió Europea.
1: El primer ministre canadenc Mark Carney s'ha mostrat favorable a la proposta de Brussel·les durant un discurs davant l'Eurocambra. La futura aliança reforçaria la cooperació en defensa, energia i intel·ligència artificial, entre d'altres. Carney ha negat que l'acostament sigui una resposta a Donald Trump. Recordem que ha amenaçat la Unió Europea amb nous arancels si estrenys els vincles amb el Canadà.
0: Anem pel temps, 7 i 3 del matí. Aquest divendres el temps serà més estable a Catalunya després de les pluges i tempestes dels últims dies.
1: Sí, però al matí encara tindrem alguns núvols, tot i que durant la tarda el cel quedarà majoritàriament serè o poc ennuvolat i les precipitacions seran ja poc probables. Les temperatures seran més suaus, amb màximes d'uns 25 graus al litoral i prelitoral i valors més frescos a l'interior i al Pirineu.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Des del Reial Automòbil Club de Catalunya, Ferran Arandiga, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals, tot i que amb menys intensitat que durant els dies d'entre setmana. A hores d'ara tenim alguns punts en congestió a la C58 i C33, també a la B20, al nus de la Trinitat, que de retruc en sentit sud afecta a la ronda de dalt, també en direcció Llobregat, en aquest cas fins a Sant Gervasi. També tenim retencions en direcció Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta, a la B10, a la ronda litoral. Pel que fa al vessant Llobregat, de moment força fluidesa, tanmateix també al vessant Vallès. Hi ha de moment un quilòmetre de retencions a la C-17 a Parets del Vallès, però pel que fa a la B-7, doncs també força normalitat. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Bon dia. I el viral d'avui és el so del temporal de pluges que va afectar ahir la matinada al metro de Barcelona.
1: És el so que sentim en un vídeo que ha compartit el diari Ara. Veiem en aquest vídeo les estacions de Fabra i Puig i 11 de setembre i un torrent d'aigua que entra a les andanes de l'L1. Les inundacions van obligar a tancar, recordem, diverses estacions, i el vídeo també es veu com la zona de les vies del metro, concretament unes imatges que corresponen al metro de València, és un vídeo que també hi surten aquestes imatges, que també recordem on es van produir grans afectacions, està completament inundada, sembla un canal d'aigua a aquesta estació. Les imatges, que són, com us dic, força impactants, s'han escampat ràpidament per les xarxes socials.

0: clau esportiva. El Barça de Camol ha superat el Montpellier per 27-28 en un partit molt ajustat. I aquesta és una notícia, però la notícia forma part de l'embolcall de la gran notícia. I és que el Barça de Camol ja acumula un any sense conèixer la derrota.
1: El porter Sergei Hernández ha estat clau en això, amb 16 aturades, mentre que Peter Sikusa també ha destacat amb 2 gols i 4 assistències. Amb aquest triomf, el conjunt de Carlos Ortega suma la segona victòria consecutiva a la Champions i es col·loca líder en solitari del grup E. A més, els blaugranes encadenen, com deies, 18 victòries europees consecutives.
0: Acostumeu-vos a aquesta sintonia perquè on juguem la final de Champions?
2: Al camp de l'Atlètic de Madrid, al Wanda, no?
0: Ah, sí, senyor, any? Sí. Bueno, ara només falta saber qui serà el rival, no?
2: Exacte.
0: Joan García dubta pel Sevilla per unes molèsties al genoll.
1: El porter del Barça té un petit edema al genoll dret després del partit contra el Racing. Les proves descarten, això sí, una lesió greu i també descarten afectació al menisc. Per precaució, però, podria no jugar amb el Sevilla contra el Sevilla i aprofitar l'aturada de seleccions per recuperar-se.
0: Mentrestant, les obres de l'Spotify Camp Nou continuen avançant i ja s'han col·locat els primers seients de la tercera graderia a la zona del lateral.
1: El Barça preveu obrir aquesta part de l'estadi de manera progressiva durant el primer trimestre del 2027, fet que permetrà augmentar l'aforament actual que, recordem, té 62.000 localitats. Els treballs també avancen als nous espais VIP i també amb les proves de la il·luminació LED. L'objectiu final, recordem, és arribar a unes 105.000 places i completar la remodelació de l'estadi durant l'estiu de l'any que ve, no l'altre, el 28.
0: I ara que teníem a Rafinha en estat de gràcia, marcant, no sé, que porta 7 gols en 5 partits, va sobrat, pichichi, doncs resulta que Rafinha ha estat convocat per Carlo Ancelotti per la pròxima aturada internacional al Brasil. No està en la convocatòria, sinó la pallissa que es farà de bio. La selecció disputarà 3 amistosos, 2 contra Austràlia, a Townsville, i Brisbane, i un altre davant de la Índia, a Calcuta.
1: La convocatòria obligarà el jugador del Barça a afrontar un llarg desplaçament que arribarà als 34.000 quilòmetres en avió, que aquesta seria l'altra part de la notícia, els quilòmetres que haurà de fer, 34.000, recordem, gairebé una volta sencera al món. A més del temps de viatge, el calendari suposarà un important desgast físic, això sí, per aquests viatges, per al futbolista.
0: 2 apunts més d'esports. Leo Messi va tornar a ser decisiu en la victòria de l'Inter de Miami per 2-0 contra el Cruz Azul a la Campeones Cup. L'argentí va marcar el primer gol, el número 100, amb l'equip nord-americà i va assistir a Casemiro en el segon.
1: Aquest és el quart títol de Messi amb l'Inter de Miami i el primer de la temporada per al club. El Cruz Azul va controlar els primers minuts, però Messi va aparèixer per avançar els locals abans del descans. A la segona part, els mexicans van tenir alguna ocasió, però Casemiro finalment va sentenciar el partit amb un gol a falta de pocs minuts.
0: I atenció, perquè així es decidirà la Pilota d'Or 2026 i li farem molt seguiment des del Bon Dia i Bona Sort.
1: Recordem que la Pilota d'Or es lliurarà el 26 d'octubre a Londres. El guanyador es decidirà tenint en compte principalment el rendiment individual, els títols aconseguits i el comportament esportiu. Repassem una mica els noms destacats que hi ha candidats a aquesta Pilota d'Or. D'una banda, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri, Fabián Ruiz, Leo Messi i Ousmane Dembélé. Cadascun arriba amb arguments diferents, gols i assistències, títols amb els seus equips o grans actuacions amb les seves pròpies seleccions. La votació estarà en mans de periodistes especialitzats de diferents països que hauran de fer la tasca difícil d'escollir i ordenar els seus 10 futbolistes preferits. Els punts obtinguts determinaran el guanyador final.
3: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Badona 2.
0: Hem arribat a divendres, Sant Divendres, 18 de setembre del 2026. Arrenca l'edició del Bon Dia, Bona Sort. Arrenca la segona hora del Bon Dia, Bona Sort, el programa 227. El sol que sortirà d'aquí a 26 minuts mal comptats i que ens deixarà quan en faltin 4 per arribar a les 8 de la tarda. Avui falten

0: 98 dies per les vacances de Nadal. No?
1: No està mal.
0: No, podria ser pitjor, no?
2: Dos dies.
0: Dos dies, eh? Com sempre, el control tècnic amb el Gorka Delgado, la Laia Casanovas i la producció del David Alcalde. Va, anem al preu just.

0: 400 milions d'euros em sembla massa. Llavors, sí, va, baixaré a 40. Doncs que també em sembla massa, també.
1: Doncs dona raó a la pressa, eh? Dona raó a la pressa.
0: Sí?
1: Quan?
2: 20.000 milions.
1: 20.000 milions.
2: No sé, no hi va ningú, va, allà.
0: Mare meva, quins papillons.
2: 20.000 o 20 milions? No, jo és que em lio amb les xifres grans, em lio. No sé, 20.000 milions. No arribo a tirar.
1: No inclou tota la platja del Bogatell, ni les Torres Mafre, ni a l'Hotel Vela.
0: Ni l'Hotel Vela.
1: Què diries?
3: Jo segueixo amb la primera onada. He dit 500, em mantinc a 500.
0: 500 què? 500 milions.
1: 500 milions.
4: Ostres, jo no sé el que he dit, però ara 100 milions.
1: A veure, aquest centre comercial es va comprar per 495 milions.
2: Ostres, Montse. Hola, per què he fet això?
1: I es ven... No, però pressa, veure, pressa. I es ven...
0: No sé, digue-ho tu.
1: Per 500 milions.
2: Ostres!
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Ado Lladó.
1: Mira, primer dia del Carles.
0: Sí, l'ha clavat.
3: Hi ha premi o no? Hi ha premi?
1: Sí, t'emportes el pernil.
2: Bueno, ara copiaré el Carles a Montes de la Montse.
1: No copia el Carles, fes-me cas. Vinga, va, 18 de setembre del 2026. Tal dia com avui, però del 1947...
0: Va néixer oficialment la CIA, el Centre d'Intel·ligència Agency, creada per una ordre del president dels Estats Units, Truman. Escoltem un tall d'un documental en què s'explica les diferències entre les preocupacions que tenia la CIA en dècades anteriors y las que té ara de fa uns anys.
6: Durante 40 años, la agencia se había centrado casi exclusivamente en la lucha contra ese monolito soviético. El terrorismo no era más que una amenaza muy lejana, un tema secundario.
1: Aquest home no és el de mil maneres de morir, no? Eh que sí?
0: És un doblador que potser sí, que és el mateix.
1: Un clàssic. Tal dia com avui, però del 1970.
0: Va morir a Londres el guitarrista James Marshall Hendrix, conegut pel seu nom artístic Jimi Hendrix.
7: El 17 de setembre del 70, Jimi Hendrix murió por un cóctel de alcohol, heroína o cocaína y píldoras. Y se inició la leyenda y la especulación, la edición de innumerables discos póstumos, el litigio por su herencia.
1: I tal dia com avui, un 19 de setembre, però del 1900...
0: Un dia com demà, de vegades els divendres també
1: sí,
0: afegim alguna efemèride del cap de setmana destacada.
1: Tal dia com demà, un 19 de setembre del 2022.
0: A Londres, a l'abadia de Westminster, més de 500 caps d'estat i dignataris d'arreu del món assistien al funeral de la reina Elisabet II, que recordem va morir el 8 de setembre del 22 a l'edat de 96 anys.
8: Un momento sin duda histórico. Hablamos de esa concentración de poder sin precedentes, unos 500 mandatarios de todos los rincones del mundo que se van a dar cita en esta ceremonia. El primer funeral de Estado en Reino Unido desde 1965.
1: A veure, gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Per la gent que ens llevem aviat, recomanacions per si el son s'us trenca a mitjanit.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Sovint passa que esteu dormint, esteu descansant tranquil·lament, us lleveu a mitjanit i després costa conciliar el son. Estem d'acord o no?
2: Sí.
1: O no us passa?
2: Bueno, els nens a vegades apareixen.
1: No, jo vaig escriure ahir això perquè portava dos dies que em llevava a les dues i que no hi havia manera de dormir després.
4: Quina ràbia fa, eh?
1: Vaig tot el dia amb ànima en pena, eh? Si et despertes a mitjanit i no vas tornar a dormir, el més recomanable primer és no mirar el mòbil ni l'hora.
2: No.
1: O sigui, a la que obres els ulls, no mireu l'hora. Perquè l'hora és el que crea l'estrès i l'angoixa aquella de que em queda tant per dormir i que després, si no dorms...
4: Clar, doncs... però com que em tens obsessionada amb el preu just, començo. Quina hora serà? Les 2:55, llavors no puc parar fins que no li dono el preu just a l'hora.
0: L'hora justa, juga a l'hora justa.
4: Culpa teva, badollador, culpa teva.
1: No, com tot.
9: Sansoneta, vine aquí.
1: Va. Heu de mantenir l'habitació. Heu de provar això. Mantenir l'habitació fosca, tranquil·la i fresca. Si veieu allò que esteu i dieu ui, no m'adormo. Heu de respirar lentament i intentar relaxar el cos sense obligar-vos a dormir. No us obligueu a dormir.
4: Això és horrorós, eh?
1: No, és... Si després d'una estona continues completament despert, aixeca't, fes una activitat tranquil·la amb poca llum.
4: Una mica de crossfit, eh? Allà una cosa tranquil·la.
1: I torna al llit quan tornis a tenir son.
0: Ui, això pot passar hores.
1: Heu de mantenir uns horaris de son regulars cada dia.
0: Impossible.
1: Home, nosaltres tenim el
0: son... De dilluns a divendres, fill, però de cap de setmana... Tu et lleves a les 4 al cap de setmana.

0: Montse,
1: tu saps que tenim el so, el son regular cada dia, és a dir, 24 hores tenim son.
2: I ja, això sí.
1: I heu d'evitar quedar-vos mirant vídeos o xarxes socials al mòbil durant la nit.
2: No, no, això no.
1: No hi ha un truc infal·lible. Per tornar a dormir immediatament, l'objectiu és reduir l'estimulació i deixar que el son torni de manera natural. Per tant, si us lleveu a mitjanit i dieu... voleu fer coses per dormir-vos? Tot això que he dit no serveix de res. Arriba de forma natural. Va, un quart i un minut. Li posem música?
2: Música de la bona.
1: Va, fot-li. I és que Harry Styles afegeix un nou concert a Madrid, eh?
2: Sí, un nou concert a Madrid durant el 2027, que hi actuarà amb la seva gira Together Together. I ara és moment de recordar el Bon Dia i Bona Sort, aquesta grandíssima cançó que presentava el seu anterior disc. No és un altre que As It Was.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Hem arribat a un quart i cinc minuts de 8 del matí, 18 de setembre del 2026. Esteu escoltant el Bon dia i bona sort, el despertador d'aquesta casa de Ràdio 4. Avui xineu al quiosc i compreu el diari, trobareu això a la premsa escrita.
4: La Vanguardia titula Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. El periòdico destaca Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc. El País diu el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump. El Mundo titula l'Eurocambra acusa el Marroc i promou represàlies per Ceuta. El diari Ara destaca, vaja, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. La Razón avui diu Interior triga 50 dies a identificar els menors que van entrar amb la invasió. El diari ABC diu Brussel·les no cedeix, va ser una invasió i cap assaltant a la península.
0: Pel que fa a la premsa esportiva.
4: Mundo Deportivo, en portada a

0: Yemi, titula Sensació a de Yemi.
1: I el diari Esport.
0: El diari Esport també, en portada el jugador alemany, Atrapa'm si pots.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: Marqués.
1: Bé, avui arriba el debut del Carles Capella, que ve a explicar-nos per què el Barça és com la vida. És a dir, tu fas una mica la...
2: No parlarem de futbol, no us preocupeu. Però anirem a buscar paral·lelismes de per què coses que passen al Barça ens les trobem a la vida quotidiana.
3: Ah, molt bé.
2: Vale? Per tant, anirem per aquí.
1: Fàcil t'ho deixa el Barça, eh?
2: Clar.
1: Com està el Barça?
2: Bueno, primer de tot, dic que estic molt content de debut aquí. Vale?
1: La felicitat és compartida, Carles.
2: Defensar aquests colors és el que havia somiat des de petit. És una cosa que tenia moltes ganes de dir, vale? Perquè soc un futbolista frustrat.
1: Però faixar quins colors?
2: Home, els colors de Ràdio 4 i del Bon Dia i Bona Sort.
1: Molt bé.
2: Vale? I doncs, com deies tu, què farem aquí, no? Quines seccions portaràs? Doncs la basarem amb el Barça és com la vida. I com dic, parlem de temes quotidians que són paral·lelismes amb el Barça. Durant molts anys s'ha dit aquella bonica frase de si el Barça està bé, Catalunya està bé. No sé si l'havíeu sentit alguna vegada.
3: Sí. I jo sumo, si el Barça està bé, Catalunya està bé i mon pare està molt bé.
1: I el teu pare està millor.
3: I el meu pare està molt millor.
2: Vale. Sí, sí, això té una mica... Té un origen històric, aquesta frase, doncs, perquè als anys 60 la indústria de Catalunya despuntava i el Barça entrava en una època de bonança. Als 70, Johan Cruyff, que sabem que era d'Osona, de Manlleu, explotava també una sensació de catalanisme que feia doncs, trempar molt els blaugranes. El 2010, el Barça de Pep, doncs, semblava que doncs, la simbiosi amb Catalunya era indestructible. I si el Barça està bé, doncs Catalunya estava bé.
1: Perdona, 2009, Pep Guardiola.
2: 2009, sí. 2009-2012.
1: 2009 és quan es guanya la...
2: El triplet.
1: Es guanya la Champions primer a la final de Roma.
2: Exacte. Doncs porto males notícies. Això s'ha acabat.
1: No.
2: El moment actual nega rotundament aquesta frase perquè ara mateix el Barça està en un gran moment i Catalunya està malament. Us preguntareu, doncs, què podem fer per superar aquesta situació? Senzill, Catalunya ha de copiar el Barça. Vale? I per això us porto doncs, una sèrie de propostes de com ho ha de fer. D'acord?
3: D'acord.
2: La primera cosa que està marcant l'èxit d'aquest Barça i que hauria de copiar Catalunya és la figura de l'entrenador, d'acord? Catalunya necessita urgentment un coach que motivi i tregui el millor dels seus jugadors, que al cap i a la fi som tots nosaltres, els ciutadans. La figura de Hansi Flick és difícil de repetir. Jo crec que deu ser literalment l'únic alemany simpàtic i adorable capaç de motivar un grup de gent per conquerir Europa sense recórrer la violència. Vale? Però crec que a Catalunya tenim diferents opcions que podrien agafar un rol d'entrenador i jo us proposo tres, aviam què en penseu, d'acord? La primera és Pep Guardiola, vale? Ara està a l'atur i divorciat. Per tant, té temps per intentar fotre'ns aquelles tabarres infumables que ens fotia. A mi m'agrada molt aquesta opció, tot i que el d'aixecar-nos vendora a vendora, avui ho hem
3: comprovat. Aquí ja ho fem, això ja ho fem.
2: Ho fem i és bastant dur. Vale? Ens anem a la segona opció, que és el cantant de la Ludwig Band. Vale? Ara està de moda, agrada a tots els públics i és d'aquests perfils que no saps mai si és un tio brillant o és que no hi és tot. Vale? Aquesta habilitat pot fer que els rivals polítics ens subestimin i puguem sorprendre. Recordeu que Europa ens mira, de reull, amb molta miopia, però ens mira. A més, la seva música és prou animada que pot anar sempre bé un dia si s'han d'aixecar els ànims al Parlament. Vale? Per tant, aquesta és la segona opció. I la tercera és Pilarín Vallès. Vale?
1: Home!
2: Sí, una senyora...
1: La gran Pilarín Vallès.
2: Una senyora entranyable, estil Jessica Fletcher.
3: Pues no és mal, aquesta.
2: Vale? No hi ha res millor que crear tendresa per després ser un autèntic tirà i un bon líder.
3: Sí.
2: Té més anys que el Titanic, senyal d'experiència. S'assembla moltíssim a Isabel II, la reina d'Anglaterra que va viure 200 anys. Per tant, impossible que aquesta aposta surti malament. No sé quina d'aquestes traduccions us quedeu.
3: La Pilarín.
2: Unanimitat. El segon ítem que a Catalunya hauria de copiar-li al Barça és el model Masia. Vale? Si algú ha funcionat aquests últims anys després de tenir menys diners a la compta que Arantxa Sánchez Vicario, és l'explotació infantil formant nens joves perquè facin la feina. És per això que porto tres grups de joves que podrien ser els impulsors d'aquest país, d'acord? El primer grup són els enxanetes, d'acord? Ja està bé de posar-los un casc i tirar-los de 10 metres d'alçada i que després, un cop fan 6 anys, els desterrem a l'anonimat i ja mai més tornem a saber res d'ells. Són els únics professionals de les colles castelleres perquè els altres estan més pendents d'embolicar-se els uns amb els altres que d'aixecar castells. Per tant, aquesta és la primera opció, enxanetes.
1: Què vols dir que estan pendents d'embolicar-se?
2: Bueno, tots sabem que
3: hi ha uns rotllos.
2: L'Anna, segur que... Però és que ja et dic, jo he tingut amics i...
1: O sigui, al món casteller hi ha molts rotlletes?
2: Jo no he sigut mai casteller, però ja en parlarem.
3: Tinc ni idea. Home, tan a prop allà, això dona el roce...
2: Lo de folre amb manilles ja ho desglossarem un dia, eh? De història, eh? La segona opció és munició.

0: Us desplalli que us escolta, aguantar grups nombrosos de nens petits i aconseguir que aprenguin coses sobre la natura i els valors sota els efectes de la marihuana em sembla raó suficient per confiar-los part del país, d'acord? I la tercera opció són colles de diables infantils. Tot el que sigui manipular pirotècnia és un sí de manual i, per tant, doncs, aquests col·lectius, si poden tocar poder a Catalunya, crec que això anirà
1: Ostres.
0: Molt bé.
1: Ostres, que difícil.
0: Dels tres col·lectius us quedeu. Enxanetes.
2: Enxanetes.
0: Ha molat dels castells,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Què serà d'aquells?
1: I la de Folre i Manilles, també.
0: Què serà del futur dels enxanetes, eh? Vale, i ens anem a l'últim càrrec important que hauríem de substituir. Sabem que el Barça fa mesos que torna a funcionar a nivell, doncs, econòmic, i per tant la figura del director financer o tresoreria, doncs crec que hauria d'anar molt bé a Catalunya, ja que hem après a no estirar més el braç que la màniga, hem tornat a fer bones polítiques econòmiques i per tant a Catalunya, que hi ha molts sectors que sabem que doncs, reclamen millores econòmiques, doncs jo crec que hem de buscar tres opcions, llavors us en dic tres i anem a veure què trieu. La primera és Xavier Sala i Martí, vale, doctor i no sé quantes més tonteries per la Universitat de Colòmbia. Ja sabem que el màrqueting és important. Americanes amb més color que les seves gràfiques de PowerPoint. I amic de Joan Laporta. Aquí hi ha...
2: Això ja ho tenim.
0: Loro. La segona opció per anar doncs, reflotar el Barça econòmicament són els hereus de Josep Lluís Núñez. Vale? Si van fer el que van fer als anys 70 i 80, imagineu si els hi donem Barcelona. Jo crec que no quedaria ni un metre quadrat per no edificar, però clar, això seria molts calés, per tant s'hauria de valorar. I la tercera opció i última, perquè doncs, Catalunya millori econòmicament, és la parella de consellers Ibaiano-Gerard Piqué. Vale?
1: Ibaiano-Gerard Piqué.
0: Són l'estranya parella, Timon i Pumba, un que fa diners estornudant, l'altre que se'ls gasta badallant, explotarien el producte com no ho fa ningú. Vale? Si la cosa no acaba de funcionar molt, muntarien una balada amb els polítics perquè es fotessin d'hòsties. I si la cosa va malament, doncs escolta, cap a Andorra, que hi falta gent. No sé quina d'aquestes tres opcions per reflotar el país econòmicament.
3: Home, jo Ibai-Gerard Piqué.
2: Comprem l'última.
0: Sí,
2: eh?
0: Doncs molt bé.
2: Carles Capella, gràcies.
0: Un plaer.
2: D'aquí dos minuts. Per cert, ets molt de llegir, tu, o no?
0: Llegeixo.
2: A part dels
0: intento,
2: guions.
0: Si els nens em deixen, intento.
2: Si, tens fills, tu?
0: Dos.
2: Dos fills?
0: Dos nens.
2: Si estàs
0: estic al pou.
2: Al pou.
1: Al pou, eh?
3: Quines edats?
0: 5 i 2.
1: Al pou.
3: Al dos estàs.
2: Noms?
0: Carles i Pep.
2: Carles i Pep,
0: sí.
2: Dos nens,
0: sí.
2: I el Pep és Pep per Pep?
0: No. No, però bueno, ajuda.
2: El petit li heu posat Pep?
0: Sí, el primer Carles, hem seguit una saga familiar que ve de molt lluny, Carles, i el petit es diu Pep, sí.
3: Ai, m'encanta.
2: Està molt bé, eh? O sigui, una crida... Jo no hi hagués posat mai, que està molt bé, eh? Però jo, un fill petit, posar-li Pep...
3: M'encanta, sí.
1: Jo tinc uns amics també.
0: És un autèntic dimoni,
3: eh? És boníssim.
2: És un dimoni.
0: Casa, sí.
2: Molt bé, tu quants en tens?
3: Jo dos. Però jo ja 7 i la gala farà 5 al novembre. Jo ja aquest estiu ha sigut glòria.
2: 7 i 5?
3: Bueno, Glòria, en tema, ens ho hem passat molt bé. No és el por dels cotxets, a la platja, els bolquers, la muda, tal. Jugant entre ells ja és diferent.
2: 7 i 5.
3: Una altra lliga. Sortiràs del pou.
0: Gràcies.
2: No, sortiràs del pou, no. Et tornaràs a posar al pou quan arribin a la preadolescència.
3: Bueno, jo
2: l'adolescència no la conec ara, però la preadolescència se m'està eternitzant. No, de veritat, eh? O sigui, els dies es fan setmanes, i les setmanes es fan mesos, i els mesos es fan anys. O sigui, s'allarga tot molt.
3: Uf.
2: Els teus quina edat tenen?
1: No, 10 i 8.
2: 10 i 8.
1: 10 i 8. 10 i mig, gairebé 11, el desembre fa 11 al gran. I 8, ja. Jo estic ara en una època bastant dolça. Ni en el pou total, ni en la preadolescència. Tot arribarà.
2: Et queden un parell d'anys.
1: Ja.
2: No, et queden un parell, eh? És que no hi ha més.
1: Sí.
2: Va, per cert, avui, si sou amants de la lectura, el Bon Dia Bona Sort us porta un regal molt xulo. Atenció als amants de la lectura, perquè avui al concurs portem un dels esdeveniments culturals més importants de l'any i ve amb regal, a part de l'esdeveniment, eh? 900, 630, 630. Anem a repassar el que ha passat les darreres hores i de seguida tornem amb moltes més coses en aquest nou despertar. 18 de setembre del 2026. El més bo de tot és que avui ja és divendres. Són 2:15.

0: És 18 de setembre del 2026, el dia que ens vam saber que l'Audiència Nacional permet instal·lar el campament per acollir més de 1.700 migrants que continuen als carrers de Ceuta.
1: L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i dona llum a la instal·lació del campament. El govern espanyol celebra la decisió i defensa que els terrenys del port són els més adequats per fer-ho en condicions de seguretat. El tribunal considera que hi ha raons d'interès general vinculades a la seguretat i

0: de l'atenció humanitària.
1: I detenen un home acusat de 6 robatoris de coure en 10 dies a la línia ferroviària de Barcelona.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al vespre un home de 21 anys al qual s'atribueix 6 robatoris de coure en 10 dies. La policia subratlla que les accions de l'individu, que té 14 antecedents, van generar una afectació greu a la circulació de combois.
1: I diversos policies han justificat l'ús de bales de goma durant les càrregues de l'1 d'octubre en el judici pel cas de Roger Español.
0: Els agents han assegurat que hi havia violència extrema i que es van fer 3 avisos abans de les càrregues. Recordem que Roger Español va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. El judici es reprendrà a l'Audiència Nacional el 30 de setembre i l'1 d'octubre.
1: Un intern condemnat per assassinat s'ha escapat de la presó de Mas d'Enric de Tarragona durant una sortida programada.
0: L'home d'uns 50 anys formava part d'un grup de 4 presos que havien sortit al centre. Segons les primeres informacions, ha dit que anava al lavabo i ha fugit per la porta del darrere de l'establiment. Els Mossos han activat la recerca, tot i que a hores d'ara encara no l'han pogut localitzar.
1: I no deixem els Mossos d'Esquadra, que han detingut 2 joves de 19 i 20 anys per la seva presumpta implicació en l'agressió amb arma blanca a 2 menors durant la festa major de Palau-Solità i Plegamans.
0: La investigació, que és a càrrec dels Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local, ha permès identificar i detenir els 2 sospitosos. Al jove de 20 anys se li imputen delictes de lesions i un delicte en grau de temptativa, i el de 19, un delicte d'amenaces.
1: En clau internacional, el Canadà obre la porta a convertir-se en el primer membre associat de la Unió Europea.
0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha mostrat favorable a la proposta de Brussel·les durant un discurs davant l'Eurocambra. La futura aliança reforçaria la cooperació en defensa, energia i intel·ligència artificial, entre d'altres. Mark Carney, però, ha negat que l'acostament sigui una resposta a Donald Trump, que, recordem, ha amenaçat la Unió Europea amb nous arancels si estrenja els vincles amb el Canadà.
1: M'estan enviant missatges des de la direcció d'aquesta casa dient-me que si la preadolescència, cuidau, espera't a l'adolescència. Sí, no. Que venen curves. Tu, Gorka, no em miris així, que tu passaràs per això. I a tu la vida t'ho portarà al doble. No tens fills, oi? Ni estan ni si l'esperen. Diu que no. I el David, què? Tindrem o no tindrem? Què? No ho tenim clar, eh? No?
0: Som molt joves encara.
1: Primer una casa, dius. Ara. Primer una casa, ja t'ho dic jo, no tindràs fills. 2:45 de 8 del matí. Si hem d'esperar a tenir fills, a tenir una casa,
2: és que no.
1: Se'ns complica la vida.
2: Home, i tant.
1: Se'ns complica.
2: Imagina't.
1: Un 114%, dèiem ahir, que havia augmentat el preu de la vivenda.
0: Sí, i els sous, en els últims 10 anys, un 114%.
1: I el sou, un 34,
0: un 30, crec, sí, un 31, una cosa aproximada, sí.
1: Va, anem pel temps, perquè aquest divendres el temps serà més estable a Catalunya després de les pluges i tempestes dels últims dies.
0: Al matí encara hi haurà alguns núvols, però durant la tarda el cel quedarà majoritàriament serè o poc ennuvolat i les precipitacions ja seran poc probables. Les temperatures, més suaus, amb màximes d'un 25 graus al litoral i prelitoral, i valors més frescos a l'interior i també al Pirineu.
1: Anem al Real Automòbil Club de Catalunya, a veure com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí. RAC, bon dia.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la B20 en sentit sud a Cornellà del Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i ja deixa 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, en direcció a Barcelona es fan retencions a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts i també a la B23 des de Molins de Rei. Al Besòs es fan cues també arreu del nus de la Trinitat amb afectacions de retruc en sentit Llobregat per les 2 rondes de Barcelona. I per últim, al Vallès, congestió també arreu de la C58 des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana i a la AP7 amb intensitat de circular a hores d'ara durant 2 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa a Barberà del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia, Ferran. Vinga, va, 4 punts d'esports, 2:45 de 8 del matí. Primer, el Barça de Campbell guanya Montpellier per 27-28 i encadena un any sense perdre la Champions.
0: Sergi Hernández ha estat clau aquí amb 16 aturades. Els blaugranes són líders ja del grup E.
1: Mentrestant, Joan Garcia dubta pel Sevilla per unes molèsties al genoll dret.
0: Tot i que el Barça descarta una lesió greu i el porter podria descansar per precaució.
1: I l'Spotify Camp Nou ja comença a posar seients a la tercera graderia.
0: La nova zona del lateral podria obrir parcialment durant el primer trimestre del 2027.
1: Rafinha viatjarà amb el Brasil durant l'aturada de seleccions.
0: I jugarà 3 amistosos, 2 contra Austràlia i 1 contra l'Índia, amb un llarg desplaçament per davant.
1: I acabem amb un apunt més. Messi torna a ser decisiu amb l'Inter de Miami.
0: I és que l'argentí ha marcat i ha assistit en el triomf per 2-0 contra el Cruz Azul.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Atenció als amants de la lectura, perquè avui al concurs del Bon Dia, Bona Sort portem un dels esdeveniments culturals més importants de l'any, la Setmana del Llibre en Català, un espai de trobada ideal per descobrir, conèixer els autors en persona i, sobretot, celebrar la literatura amb el regal d'un lot que inclou tres llibres sorpresa de primer nivell. Tres llibres sorpresa! Mola, eh?
1: Que bé! Mola, mola!
0: Eh? Per omplir el cap de setmana de les grans històries i les estanteries de noves lectures, tot emportant-te la tot el bac de la Setmana del Llibre. Així que, ja sabeu, des d'avui fins al 27, durant la Setmana del Llibre en Català, podeu trobar cultura a Lluís Companys i aquí, al Bon Dia, trucant al 900-630-630. Va, que tenim una trucada. Bon dia, bona sort!
2: Bon dia!
0: Hola! Com estem?
2: Molt bé! Molt bé!
0: Amb qui parlo?
2: Amb la Núria.
0: Com estàs, Núria? Des d'on truques?
2: Pues, mira, estic en ruta anant cap a la feina.
0: Cap a la feina. De quina població a quina?
2: Vaig de Palau-Tordera a Arbúcies.
0: De Palau-Tordera a Arbúcies. Heu estat mai a Arbúcies?
3: Sí.
0: Vosaltres, no? Estan mai a Or...
3: Sí, sí, és molt bonic.
0: Sí?
3: No, no, que ho dic de debò, bueno, és que tot el Montseny és preciós.
0: Em, sí. em pots dir coses d'Arbúcies?
3: Bueno, té molts arbres. No, però t'ho dic de veritat, o sigui, és preciós. I ara que ve la tardor, els colors seran increïbles.
0: Molt bé. Núria.
2: Digue'm.
0: Ets de molt llegir o no?
2: Bueno, molt, molt llegir no, però les estones que puc, sí, sí, sí. Són de les d'abans, que encara llegeixo el diari i aquestes coses també.
0: Molt bé.
2: Alguna novel·la, sí, sí, sí.
0: Perfecte, doncs mira, t'emportes aquests tres llibres que són molt xulos. A més, està molt bé perquè són tres llibres sorpresa, m'entens o no? O sigui que no és allò que vas a la llibreria que et deixes aconsellar per la persona que t'atén i...
4: No. I costa decidir, de vegades costa decidir,
0: exacte,
4: eh?
0: Doncs ja decidim nosaltres per tu, m'entens o no? Tres llibres sorpresa que t'emportes gràcies a aquestes Setmana del Llibre en Català. Que vagi molt bé i records aquí...
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: I records a Arbúcies, que hi ha molts arbres, eh? Havíem quedat així, eh? Que vagi bé, un petó, gràcies per escoltar-nos. Adéu, bon dia i bona sort.
4: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu.
5: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó.

0: Bé, o sigui, aquest programa porta un nivell, Carles, no sé si... Porta un nivell d'estrès que jo estic... I ho dic de veritat.
1: Saps patint, eh?
0: No, no, estic per desapuntar-me al gimnàs. No, no, no, de veritat, eh? Jo posaria una bàscula aquí i ens passaria tots abans de...
2: No, no.
0: Abans del programa, sí, sí. I després em tornaria a passar després del programa. Ara m'ha vingut un acudit al cap que és que parla d'això, però
2: sí?
0: Després ho després. És que és molt escatològic.
2: Ah, no.
0: No,
2: home, que hi ha gent esmorzant, home.
0: No. Home, es pot dir sense dir marranades.
2: Tu mateix.
3: No ve de gust.
0: Te l'explico o no?
2: Ho està pensant.
0: Vinga,
4: va, ja ens ho traiem de sobre. Fes-ho ja.
0: Així t'estalvies a la redacció, no?
4: Sí.
0: Diu que és un que va amb un altre i diu... Escolta'm, ara he après a pesar la quantitat que trec cada vegada que vaig a dintre. Diu, ah, sí? Diu, com ho fas? Diu, doncs, mira, diu, em peso... No, com era?
2: No, deu ser l'altre que li pregunta.
0: No. Diu, no, sí. Diu, no, espera, un moment.
4: Ostres,
0: no, diu, he pres a pesar la quantitat que deixo cada vegada que vaig a ventre. I l'altre li diu, ah, sí, diu, o sigui, et peses, vas de ventre i després et tornes a pesar. Diu, ah, també es pot fer així.
3: Quina mamada.
2: És que el va explicar l'altre dia.
0: Ah, ja ho vaig explicar?
2: Jo l'havia sentit.
0: No, tampoc era així. És que era l'amic que entrava en el bany i...
4: Ei, tots cagant allà i pesant-se... Vado, per favor, no vull sentir més.
3: Traient la caca.
4: No he entès l'acudit i no el vull entendre. No vull, no m'està agradant.
2: No cal.
4: No sé de què parle. Aquesta gent, quins amics són?
0: No
4: l'he explicat bé. Quines coses fan aquesta gent?
3: El tornarà a explicar algun dia.
4: Prou.
0: No l'he explicat bé.
4: És que, clar...
2: Sí, l'has explicat bé.
4: Però no fa gràcia, Vado.
0: Ho podria compensar amb un altre molt millor.
4: No.
0: Vinga, va, anem a la... És real o no real, això que avui ens porta l'Ares Teixidor?
4: Doncs mira, avui marxem als Estats Units, ¿vale? La notícia és que un equip de científics ha aconseguit crear ratolins vius amb milions de neurones humanes integrades...

0: sí, això ha passat o no ha passat. Això és real o no és real.
1: Això pel Carles que debuta avui... Així,
2: Carles, prepara't.
1: Hem de veure si això és real o no és real. Ja et dono la resposta. Això és mentida. Això és mentida.
0: Mira, Carles, escolta'm a mi, perquè ell només t'explicarà acudits dolents. El cas és que els investigadors van modificar els ratolins perquè una part del seu cervell no es desenvolupés amb normalitat i li van implantar teixit cerebral humà cultivat en laboratori. És a dir, aquest teixit va créixer dins del cervell dels ratolins, es va connectar amb el seu sistema nerviós i en alguns casos les neurones humanes van arribar a ocupar més del 90% de l'espai on normalment hi hauria l'escorça cerebral de l'animal, del ratolí. Parlem d'uns 4 milions de neurones humanes. No tenim, també us dic, parlant anglès els ratolins ni es resolen sudokus, però continuen comportant-se com a ratolins, però l'objectiu és poder estudiar millor com es desenvolupa el cervell humà i investigar trastorns neurològics. És real o m'ho he inventat,
2: Mira,
0: Carles?
2: Jo m'ho crec.
3: Jo també.
2: Mira, jo compro.
1: No, jo només et dic una cosa, que he entregut el mirall i això avui portes un dia que... O sigui, que tu t'estàs...
0: Estic tan curiosa,
1: no, no, no, és que tu et poses amb els meus acudits...
0: Estic tan curiosa.
1: I a les 6 del matí m'has començat a...
0: No et sembla fort que facin aquestes coses amb els ratolins?
1: Explica'm unes coses que...
3: Bueno, el del mirall ha sigut...
0: Boníssim, no diguis que no, boníssim. És que, home, una mica de... Penseu una mica, home, penseu una mica.
1: Digue-ho tu, ja ens ho traiem de sobre.
0: No, què vull, Carles? Que és el que m'importa.
4: Molta dada, és veritat.
0: És veritat. Molt bé, Carles, molt bé. Veig que estàs atent. És real, Badó, és real, això. És un estudi que ha liderat la Universitat de Stanford i s'ha publicat aquesta mateixa setmana. Jo, a partir d'ara, si veig un ratolí mirant-me massa fixament, el tractaré de vostè.
1: D'aquí 3 minuts arribem a 3 quarts, gràcies, Ares.
0: A tu sempre.
1: D'aquí 3 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí. Quina xapa de notícies.
0: Si els ratolins no t'encanta, t'imagina't que em treuen el nord amb meu i li posen amb un ratolí.
3: Si hi ha persones que tenen menys neurones que un ratolí.
4: Exacte,
0: així ens va.
1: Montse, desengraça.
2: Vinga, va, una mica de música. Sabeu que avui surt a la venda el desè àlbum de Miley Cyrus? Doncs, si no ho sabíeu, ara ja ho sabeu.
0: De Miley.
2: Ah, exacte, que per cert, això és el que anava a dir. Prescindeix el seu cognom, ha dit, de Cyrus, ja res. Ara sóc Miley. Anem a recuperar 5 de les seves cançons més importants de la seva trajectòria. Una d'elles...

0: in the USA va ser potser la primera cançó que va traspassar fronteres i que va ser, doncs, això, el seu primer gran èxit en solitari, eh?
1: També... Per cert, éreu seguidores de les seves pel·lícules?
0: No.
1: I seguidors?
0: No.
2: Jo no.
0: Pel·lícules, no.
2: A mi m'agrada la música, però...
3: Home, va fer moltes pel·lícules.
4: No ens va agafar l'època de veure Disney.
0: No, la veritat és que no.
1: I pel·lícules, sí, pel·lícules. Sèries i pel·lícules.
0: Bueno, Hannah Montana, no?
1: Sí, va fer una pel·lícula que s'anava amb els seus pares, que aquesta me la vaig tenir que empassar. Que s'anava amb els seus pares en una zona de vacances, després la típica amb casa davant de la platja, a festes... Saps aquestes coses, festes d'estiu i que s'enamora i que és...
0: Molt teenager tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però saps que molt maca?
0: Que li agrada, van. Mira, no, no, aquest cap de setmana fes una sessió de cinema.
1: No, tinc un altre plan.
0: Aprofita, ja explicaràs. Wrecking Ball, a tots ens ve al cap aquesta imatge de la Miley asseguda sobre una bola de demolició presentant aquest gran disc i aquesta gran cançó. I came in like a wreck. Wrecking Ball, recordem aquesta emblemàtica cançó que va ser tot un èxit. Més temes, una de les cançons més polèmiques de la seva discografia, We Can't Stop.

entrem una mica en cronologia. Anem a recuperar una cançó que presentava ara fa dos àlbums. L'anterior aquest, no l'altre, no l'anterior. Midnight Sky.

Acabem aquest recull amb una cançó dels èxits més recents de la Miley, que interpretava la gala en què va aconseguir el seu primer Grammy, la gala del 2024.

0: A veure si es pot escoltar, perquè tinc el moment en què feia l'actuació precisament i feia al·lusió en aquest...
1: M'encanta aquest moment.
0: A veure si sona, posa-li volum, a veure.

0: Boníssima, gran.
1: Brutal, brutal. Un moment èpic d'aquesta cantant. Vinga, va, 3:15 de 8 del matí.
2: Bon dia i bona sort amb Adollador.
1: Va, que anem als truquers. Portes molt de tema, tu, o no, avui?
3: Home, no sé, dic, potser s'han oblidat de les meves... Quants minuts tenim? Perquè llavors prioritzaré algun tema.
1: Tindràs 10 minuts ben bons.
3: Val, val.
1: Bueno, potser 9.
3: Va, perfecte. Amb 3 ja faig.
1: Amb 3 minuts?
3: No, amb 4.
1: Va, no, tindràs temps. Val. Tens sort. Va, anem als truquillos. Vinagre per recuperar una tassa trencada.
0: Vinagre. Vinagre ja... El primer ja poses el vinagre i ja treus tot l'arsenal.
1: Tota l'artilleria.
0: L'artilleria, la primera.
1: No, és vinagre per recuperar una tassa no trencada, tacada, que m'havia equivocat.
0: Ah, val, val.
1: Si una tassa té marques de cafè o té, saps aquelles taques que no marxen? Que es queden allà incrustades? Doncs heu d'omplir amb una barreja de vinagre blanc i aigua calenta i deixar-la reposar uns minuts. Després heu de rentar i fregar suaument i les taques desapareixen de forma miraculosa.
0: Molt bé.
1: Anem al segon. Una patata per netejar una paella rovellada. Eh?
3: Ah, això no
0: ho sé. Explica, explica.
1: Com us heu quedat?
3: Morta, morta, una patata. Jo la menjo, no la utilitzo per netejar.
1: Doncs ressuscita, que t'ho explico. Has de tallar una patata per la meitat, posar-hi una mica de sal i fer-la servir com si fos una esponja per fregar suaument la superfície metàl·lica. La d'això, ho proveu, eh? Patata tallada per la meitat en sal i si us surt bé, truqueu al programa. Si no us surt bé, us deixem que no ens escolteu durant una setmana.
0: Si us carregueu la paella...
1: Exacte, si us carregueu la paella...
0: No,
1: la combinació pot ajudar amb brutícia superficial i petites taques d'òxid. Petites d'òxid. Si tenim la paella negra...
3: No, tira,
1: ja serà. Busqueu una altra opció. I la tercera, hi ha una goma elàstica per obrir un pot difícil. Si el tap d'un pot no gira, heu de col·locar una goma elàstica ampla al voltant del tap. Et donarà més adherència i facilitarà que puguis fer força sense que rellisqui la mà. Què us sembla?
3: Bueno, jo, el del pot fas clac-clac i ja està.
1: I rebentes el pot,
0: clac. No, si tinc uns cops així, no? Clac.
3: Sí.
0: Pel costat,
3: sí.
1: Amb una cullereta i doncs fas una mica de palanca. Però la bona és la de la goma.
2: Bon dia i bona sort amb Adollador.
1: Vinga, va, que arriba la Gurgui disposada a donar-ho tot. Tens estona, per parlar.
3: Tinc estona. Bueno, llavors, al final de la secció, averiguarem si algun vaticini abans de l'estiu...
1: No cal.
3: Hem encertat o no? No cal.
1: Avui posem el focus en Can Lamiñamal,
3: Can Lamiñamal, perquè es veu que hi ha bastants problemes. El cas és que està un altre cop la ombra, que hi ha una possible crisi entre Inés García, que aquí n'hem parlat molt, de la parella actual...
1: Comprar dos gossets.
3: I, bueno, espera. I Lamiñamal. El cas és que anem a començar amb la sogra, que la sogra sempre és un pes important i més amb els futbolistes que s'escolten molt a les mares. El cas és que la Sheila Baena va estar...
1: Perdona un moment, la sogra d'aquí, d'ella o d'ell?
3: D'ella, la mare del Lamiñamal, la Sheila, que ja és mig també influencer.
4: Aquesta dona... És TikTok.
1: La mare, que per cert viu al Maresme, no? Premià a dalt.
3: No sé on viu, el pare el tinc controlat, a la mare no sé on viu, exactament.
1: Sí, vaig passar per davant de casa seva.
3: Sí. Ens té... I hi ha gent que pagava sopars per anar amb aquesta dona a sopar.
0: Ens està donant la vida.
3: Ja
0: ens explicaràs un dia com va quedar aquest tema dels sopars, perquè era una mica estrany.
3: El cas és que la Sheila, recordem, la mare de Lamiñamal, va estar durant setmanes i setmanes amb la Inés García gaudint del Mundial i de les victòries del seu fill. El cas és que jo em vaig adonar, dic...

0: a veure si segueixen les xarxes, perquè em va semblar molt estrany que no pengessin cap foto juntes i tal, van estar en convivència. El cas és que, ojo, perquè la Sheila Baena, mare del Lamine Yamal, seguia a l'Àlex Padilla, ex del Lamine Yamal, però a la Inés García ni rastre. Casualment, ho vaig dir a xarxes, ho vaig dir en un programa...
1: Moment, moment, això, ja... això ho vas buscar tu?
0: Sí.
1: Està molt bé, està molt bé perquè... A veure, normalment aquí expliquem notícies que cerquem d'altres llocs. Tu...
0: No, això ho,
1: ella
0: jo
1: porta
0: ho vaig
1: notícies
0: buscar,
1: que ella ha descobert.
0: A mi se'm defensava que en Lamine, la Inés, estava tot molt bé i jo vaig dir, bueno, ojo, a mi em sorprèn molt que la Sheila i la Inés, després d'un mes juntes, no segueixin a xarxes. Ojo, perquè aquest comentari, bueno, es va fer bastant viral, o suposo que s'ho miren bastant tot, i al cap d'una setmana, què va passar? Que es van començar a seguir. Això em va passar amb la Isabel Preisler i a l'Iñigo Nieva.
1: En sèrio?
0: Que no sabien.
2: Això és ser influencer.
0: Això és influenciar la sogra. Bueno, total, es van començar a seguir, però ara aquesta setmana, això sí que ja ha arribat a altra gent, que la relació no és gens bona, que a la Sheila no li agrada la Inés García pel Lamine Yamal, però bueno, això ja passa. A la mare del Cristiano Ronaldo ja li passa amb la Georgina, amb la que es van casar.
2: Vull tampoc li agrada?
0: Bueno, no va anar ni la boda, la mare.
2: Què dius?
0: No.
2: No va anar la boda?
0: No.
1: És que hi ha moltes mares que... És que les mares són males mares, costen també. La teva mare va acceptar la teva parella, no?
3: Sí, perquè vaig tenir bastanta sort.
1: Vas tenir
3: sí.
1: sort,
0: molt
1: eh?
0: Bé.
1: Molt bé. I la teva mare...
0: Tot correcte, tot fantàstic.
1: Ha acceptat la teva parella?
0: I tant, no, sí? Me faltaria. Home, és molt important, eh?
1: I tu?
2: Jo diria que se l'estimen més que a mi, tot.
0: Sí,
2: no, és broma,
0: igual que la
2: Montse,
0: no, però molt bé. El cas és que...
1: Home, perdona, a mi la meva ex-sogra encara em segueix estimant molt, eh?
0: Pues això és molt important.
1: Malgrat tot.
0: Clar, i després veuen lo dolent que ve i diu, ah, mira, saps? Bueno, el cas és que...
3: Vaya el Badó, eh?
0: Això, llavors, aquesta ombra, com deies tu molt bé, Badó, s'han comprat dos gossos, que també justament ara, amb aquests rumors de crisi, però recordem que en la Lamine Yamal té 19 anys, ella té 22, porten 3 mesos, em sembla una mica anar de pressa i la irresponsabilitat de comprar amb tot el que sabem que està passant a les protectores, que estan saturadíssimes, però òbviament per la foto quedava millor dos gossets que dos gossets acollits o de qualsevol protectora. El cas és que dins d'aquests titulars tothom ha passat per desapercebut que si tenen dos gossos, i jo que m'he fixat molt amb els stories de la Inés García, viuen junts, o sigui, la Inés està tot el dia a l'excasa del Piqué, del Gerard Piqué, que recordem que Lamine Yamal la va adquirir.
1: Sí, perdona, sí. Què fa aquesta noia, a part de ser...
0: Creadora de contingut, recordem que l'adult...
1: Quin tipus de contingut?
0: Lifestyle, ensenya els seus outfits i el seu dia a dia.
1: Té molts seguidors o no?
0: Bueno, és que van passar de 120.000 seguidors quan la va fitxar la Dulceida a, després del Mundial, crec que té 4 milions de seguidors i l'engagement ha passat per sobre de les top. Inclús es veu que té més repercussió que en la Lamine Yamal a les xarxes. O sigui, és increïble. És cert que aquesta tia, o sigui, a mi el contingut s'ho curra, ho fa bé, i bueno, exponencialment ha crescut moltíssim. Vull dir que a l'agència de la Dulceida clic, clic, clic, clic.
4: Bueno, han marxat totes.
0: Sí,
4: també
0: clar.
4: És que des de Can Catella totes hem fotut el camp.
0: És que ahir anava, perquè no sé si tenim molt temps, però bueno, d'aquí ve que la Dulceida ha marxat tothom perquè té un gran... bueno, és
1: perdona,
0: una...
1: un moment, deixa'm obrir un parèntesis. Per què ha marxat tothom?
0: Bueno, a veure, jo el que sé és que ha marxat
4: tothom. Molta gent de
0: l'agència. Sí, perquè a part es veu que l'agència, pel que jo sé i pel que m'arriba, és que sempre posen a les mateixes figures públiques, jo que sé, una Inés García, tal, és a les persones que ofereixen a les marques, i a les altres figures que ara no tenen tanta repercussió, pues demanen molts diners, que la marca diu, home, no em demanis aquest fi perquè no el pagaré. Això és el que a mi m'arriba.
4: Ahir es va publicar que va marxar un dels influencers també, sí, que portava molts anys, i ja t'aviso jo ara que no s'ha publicat, que jo també vaig marxar.
0: Pues exclusiva!
4: Vaig marxar ahir. Va passar just
0: pues
4: ahir.
0: Mira,
4: però sí, sí, no
0: para.
4: Bueno,
0: l'Anabel Pantoja, ja. Susana Bicho, l'Ares Teixidor, en exclusiva. Bueno, i el cas és que el pare de Lamine Yamal últimament tampoc no se'l veia amb el fill, i pel que sé jo és que la relació és bona, no posarem el tall perquè no tenim molt temps, prefereixo passar a l'altre tema, però sí que és cert que pel que
4: si
0: jo sé...
4: Temps, eh?
0: Bueno, no sé si tenim temps.
1: Tenim temps.
0: Bueno, pues això és el que deia Munir.
5: O sea, lo desmientes por completo.
6: Hombre, está claro. ¿Cómo no voy a hablar con mi hijo? Mi hijo es el número uno y tengo que hablar con él y apoyarle 100%. Qué bueno.
0: Va sorprendre
2: però
0: molt.
2: Però un moment, ha dit mi hijo se lo miro, no, i por eso... Un moment, és el teu fill.
1: Estem parlant d'ella i surt amb el fill, que és el número 1, eh?
0: El cas és que ja sabeu que el pare de la Lamine Yamal sempre ha entrat en moltes polèmiques, sempre ho hem parlat.

0: que no li van aficiar a nivell d'imatge, i sí que és cert que des del Mundial també no se'ls ha vist junt mediàticament, i pel que tinc entès jo, la germana de la... De la Rosalía, la Pili, és la seva assessora d'imatge. I s'està intentant que mediàticament el pare i el Lamín pues, no hi hagi cap fotografia junts, i tot perquè podria pues, trepitjar la imatge del Lamín.
1: És l'assessora d'imatge de Lamín.
0: Sí.
2: Anem a un altre punt més, que si no, no em donarà temps a parlar-ho, i ens interessa aquest tema. I és que Julia Janeiro i Belén Esteban no volen guerra, però la guerra continua.
0: Ha sigut la revolució d'aquest estiu, que no n'hem pogut parlar. Ja us vaig presentar la Julia Janeiro, però és cert que la Belén Esteban, molt ràpid, va fer un petit comentari de Nepo Babies, les típiques filles de famoses que viuen del seu cognom, i ella es va sentir pues, ofesa i que anava per ella, quan en cap moment la Belén Esteban va dir va por Julia Janeiro. El cas és que va haver-hi una guerra mediàtica de declaracions, bueno, una guerra que només la fa sola la Julia Janeiro, perquè la Belén Esteban ja diu que no vol entrar a guerra. El cas és que aquesta setmana la Julia Janeiro monetitzava tota aquesta polèmica fent un anunci, perquè, bueno, li diuen la nova reina del pueblo, i ella deia el següent.
3: Yo siempre me lo he tomado todo con humor. Yo creo que si yo he conseguido algo no es por ella, precisamente, es por como yo soy. Puesto que estoy preparada, yo nací preparada.
0: El cas és que la Julia Janeiro no s'ho deu prendre tot amb humor. Ja ens consta a periodistes i a comunicadors que quan no li agrada a algú t'arriba un correu, i òbviament estàs on estàs ara mateix perquè tu has ficat el focus i la polèmica amb Belén Esteban, i no per l'exclusiva que vas fer de 12 pàgines parlant de maquillatge a Lola, i t'ha beneficiat. O sigui, tu també estàs vivint de la Belén Esteban com la Belén Esteban va començar a parlar del seu pare.
2: Que també ha parlat, eh?
0: Que també ha parlat la Belén Esteban contestant aquesta campanya publicitària.
4: Más, cuando estaba en Sálvame, yo la defendía. Yo no quiero una guerra con Julia, que tiene 23 años. Yo voy a hacer 53 el 9 de noviembre. Pero yo lo único que tengo que decir, que yo con el que tengo la guerra es con su padre, y la voy a seguir teniendo. Y a lo mejor hay que buscar en el diccionario lo que significa la palabra ausencia.
0: Pues ja està, no hauríem d'afegir res més, perquè ja ho ha dit tot la Belén. Una cosa,
2: no, no, no, espera, que si no, no ens donarà temps a Godalares. Oh. No, et deixaré parlar,
0: Oh.
2: No, perquè em vols portar pel pedregar, i no.
0: El divendres que ve no et lliures.
2: No, ja t'ho explicaré jo el divendres. Vinga, va, avui, si fos estiu, què faríem?
5: Doncs si fos festiu, aniríem a Miravet. Tant de que tu fossis com jo. Miravet és a la Ribera d'Ebre, al sud de Catalunya, amb el castell a dalt i l'Ebre passant just per sota. Preciós. Jo començaria pel pas de barca, una barca tradicional que travessa el riu sense motor, aprofitant el corrent i un sistema de cables, és a dir, un transport sostenible abans que existís el transport sostenible. Després pujaria fins al castell, que primer va ser una fortalesa andalusina i després una de les grans places dels templers. Miravet també va tenir un paper important durant la batalla de l'Ebre, així que té molta història concentrada en molt poquet espai. Per acabar, volteta pel cap de la vila, dinar a tocar del riu, i si encara tenim temps, algun taller de ceràmica, per exemple, perquè Miravet també té molta tradició terrissaire. Això faria amb la Sud de Fons, que és preciosa.
2: Avui, si fos festiu, ens aniríem a Miravet, i l'àrea d'estació doncs faria de nostra guia turística. Ho anem deixant aquí. Us deixem amb el cafè d'idees de la Gemma Nierga. Per cert, si avui voleu un petit tros del Bon Dia, Bona Sort, també estarem en el cafè d'idees. D'aquí una estona ens entrevista la Gemma Nierga, perquè a partir del proper dilluns aquest programa el podreu escoltar, el podreu veure per streaming, com sempre, escoltar, i a més, a partir de dilluns el podreu veure en directe per la 2CAT de Televisió Espanyola. Així que, família, una finestra més, més bon dia i bona sort. Montse, gràcies, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: Gràcies.
0: Bon cap de setmana.
2: I tu, no diguis res,
0: No, haurem de solucionar el vaticini
2: ja
0: del baló.
2: Gràcies, Carles.
6: Gràcies, família.
2: Ara és bon cap de setmana amb la família.
0: Gràcies.
2: A Terres Lleidatanes. Marxem i tornem dilluns a partir de les 6. Bon dia, bona sort, bon cap de setmana.
7: Bon dia, són les 8. El govern espanyol pot dir avui que ha guanyat una batalla judicial, la del campament al port de Ceuta.
8: I és que l'executiu Gemma no ha perdut ni un minut des de 6:45 del matí, que ens arriben imatges de Ceuta, d'aquest trasllat, aquesta infraestructura amb capacitat per 1.700 migrants.
7: Són imatges d'aglomeracions, de caos, de persones que fa 2 mesos malviuen a les platges de Ceuta, que no volen perdre la seva oportunitat de poder, per fi, dormir a cobert.
8: Estem vivint, ja ho veuen, una crisi humanitària i política que ha arribat fins al Parlament Europeu, que parla d'invasió, critica la gestió del govern i amenaça.

0: amenaça al Marroc de retirar-li els fons si no coopera.
1: Ens ocuparem al llarg del matí d'aquest tema, serem a Ceuta, en parlarem a fons, però el programa d'avui hi haurà temps també de parlar d'altres coses. Per exemple, d'anar a Sant Sebastià, s'estrena una nova edició del seu festival de cinema.
0: Un festival per on veurem estrelles com els Javis, Penélope Cruz, Naomi Watts o Brad Pitt. El cert és, Gemma, que serà el nostre company, el Carlos de l'Amor, qui ben segur comparteix catifa vermella.
1: Que és l'estrella que més brilla.
0: Aquí sí.
1: Obrim el Cafè d'Idees.

0: A 6:45 ha començat el trasllat dels migrants al nou centre d'acollida del port de Ceuta. És un operatiu que està sent complicat i caòtic. Hi ha 1.700 places, no hi ha lloc per tots els que estan, es troben en assentaments a les platges del Trampolín i Benítez, i per això a aquesta hora hi ha allau de i corredisses per poder-hi entrar.
1: Així és, Gemma. El trasllat el supervisa la Policia Nacional amb l'ajuda de la Guàrdia Civil. El govern ha pogut començar aquesta operació després que ahir l'Audiència Nacional desestimés la petició d'un sindicat policial que demanava que no s'obrís aquest nou espai. Els jutges justifiquen la represa. Creuen que hi ha raons d'interès general per a la instal·lació del campament. El govern ho celebra mentre els populars insisteixen que la prioritat és el retorn dels migrants. Feijó ha demanat al comissari europeu de migracions que faci de mitjancer perquè el Marroc accepti les devolucions. Vox creu que la solució no passa per fer campaments.
2: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
3: Estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país.
4: La solución en España no es la instalación de campamentos, no es el aumento del número de plazas. Lo que debería haberse hecho es juntar a todos los que han entrado ilegalmente, ponerlos en la frontera y empezar a expulsarlos inmediatamente.
1: Sobre els 500 menors que el govern vol traslladar a la península amb l'autorització del govern de Ceuta, l'executiu ha difós el contingut del correu que va enviar el president Vives amb una proposta. El Ministeri d'Infància hi explicava que l'acollida la farien entitats socials especialitzades, que l'Estat assumiria el cost i que Ceuta es mantindria la tutela. El govern de Vives nega haver rebut una proposta formal. La ministra Cira Rego diu que ara és Ceuta qui ha de moure fitxa.
5: Entiendo que se pueda discrepar con las propuestas que pone el Gobierno sobre la mesa. Lo que no se puede decir y lo que no es tolerable bajo ningún concepto es que se diga que no existen, porque hemos sido muy leales, pero debe ser Ceuta la que dé un paso y decida si quiere o no quiere trasladar a estas 500 niñas.
0: De Ceuta se'n parla també el Parlament Europeu, que ha aprovat una resolució de suport que va impulsar el Partit Popular. El text, amb el suport de l'ultradreta, parla d'invasió i critica la regularització de migrants del govern espanyol.
1: És un text que no és vinculant, considera que Ceuta és víctima d'un atac híbrid i que ha patit una invasió. Inclou 6 esmenes de Vox, entre elles que es puguin congelar els fons de tercers països si no cooperen en referència al Marroc, tot i que sense anomenar-lo. La resolució considera era responsable d'un efecte crida a la regularització extraordinària i demana a l'executiu espanyol mesures urgents. El document insisteix que no es pot qüestionar la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla.
0: I en aquest context, Marroc i Israel han fet un pas més per enfortir les seves relacions diplomàtiques amb la col·laboració dels Estats Units.
1: Nomenaran ambaixadors, augmentaran els vols entre els dos països i han arribat a acords comercials. Amb dos països qualifiquen a Donald Trump de ser un líder visionari que troba, diuen, la pau on ningú creu que sigui possible.
6: Europe and Canada are stronger together.
0: Amb una ovació, així ha acabat el discurs del primer ministre del Canadà a l'Eurocambra. Mark Carney accepta acostar-se al vell continent i diu que Europa i Canadà són més fortes juntes.
1: A Canadà li agrada la idea de ser membre associat de la Unió, tot i que el seu primer ministre parla d'aliança. Una aliança que no s'ha detallat. Hi haurà una cimera a finals d'octubre. Algunes àrees de cooperació serien tecnologia, defensa, energia i seguretat econòmica. I també hem conegut més detalls de la llei sobre l'accés dels menors a les xarxes que prepara

Per a Brussel·les. Ho va anunciar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el seu discurs de l'Estat de la Unió. A banda de prohibir l'accés als menors de 13, els que tinguin entre 13 i 14 hi podran accedir durant una hora al dia i només amb perfils bàsics creats i supervisats pels pares o tutors legals.

0: I qui ha aixecat el to arran de la crisi migratòria a Ceuta és el president de la Generalitat, que des d'Extremadura acusa el Partit Popular d'hipòcrites per negar-se a acollir menors.
1: Ya basta de hipocresía. Ya basta. Apelo a todo el mundo a que mire los números. La prioridad ahora es ayudar a normalizar la situación en Ceuta. Y esto exige lealtad de todos, también del Poder Judicial.
0: Ceuta i la immigració també han estat molt presents en el debat de tots els grups parlamentaris al programa L'Aquí Parlem.
2: Sí, Gemma, el programa del nostre company, el Lluís Falgàs, que ha estrenat temporada reunint a tots els portaveus dels grups parlamentaris i posant el termòmetre a la política catalana.
3: Un curs polític que comença caldejat, amb retrets creuats entre Comuns i Vox.
4: Jo no vaig amb barco, no com tu, pijo.
5: No vols tindre un immigrant d'aquells de Ceuta.
4: L'únic vaixell que tinc jo és un vaixell de Playmobil.
6: Vosaltres sou els representants de la patronal immobiliària.
7: Vivenda social per als de casa. Primer, els de casa.
3: Tampoc han faltat les denúncies d'inseguretat per part del PP. Aliança la vincula amb la immigració.
8: Els catalans no se senten segurs i no és només una qüestió de percepció. És que està a Catalunya que sembla el plató de Narcos.
9: Si no vols tercer món, no importis tercer món. Aquest seria el resum de la jugada.
3: Com a solució, PSC i la CUP defensen el traspàs de competències que proposa Junts.
10: S'ha de gestionar aquesta integració de les persones que arriben noves a Catalunya i per això volem les competències.
11: Però també volem la de treball, perquè si no, que genera una barreja entre immigració, inseguretat...
3: El finançament protagonista en el xoc entre Esquerra i Junts.
12: Estan disposats a renunciar a aquest model de finançament que representa 4.700 milions d'euros més per Catalunya.
13: Nosaltres no volem que ens donguin ara un ou més a la cistella o dos ous més a la cistella. No, no. Nosaltres volem la gallina.
3: En una qüestió han coincidit tots. Cal millorar l'educació, però, això sí, amb models irreconciliables.
0: Per primera vegada, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha reconegut que l'àtic que va comprar per més de 6 milions d'euros s'anava a utilitzar com a allotjament ocasional d'autoritats de la Comunitat de Madrid.
14: El conseller de la Presidència ha reconegut que l'àtic podria tenir un ús residencial, unes declaracions que ha fet minuts després de fer-se públic que la subhasta que ha realitzat el govern de la Comunitat de Madrid ha quedat deserta. L'àtic de luxe estava taxat en 6,7 milions d'euros i els beneficis de la venda s'havien de destinar a reconstruir la Serra Oest després dels incendis. L'Audiència Nacional ha incorporat les converses gravades entre l'excomissari Villarejo i l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, que suposadament implicarien l'expresident Mariano Rajoy en l'espionatge a Luis Bárcenas.
15: Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
16: Bueno, pues eso...
15: Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho la presidenta.
14: El jutge, Antonio Piña, ha demanat a la Fiscalia que valori si ha d'investigar aquestes converses que podrien derivar en una altra peça del cas Kitchen.
0: Minut de silenci a Olivella, al Garraf, per la mort de l'home que va ser arrossegat per l'aigua quan intentava creuar amb el cotxe la Riera de Begues, coincidint amb el temporal. El cos sense vida es va localitzar a uns 500 metres del cotxe. I després de la tragèdia, algunes veus qüestionen l'arribada de l'ES Alert quan la Riera ja havia incrementat el cabal. L'alcaldessa, però, destaca que els avisos previs s'havien fet correctament.
2: Interior defensa que la decisió va ser correcta, insisteixen que l'alerta no s'envia per avisar la població quan plou molt, sinó quan ha de protegir-se. D'altra banda, la nova cúpula d'Interior ha comparegut al Parlament per donar comptes de la nova etapa del cos després de la sortida del major Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha aprofitat per anunciar la creació d'un grup d'investigació contra el crim organitzat arreu i un pla contra les bandes juvenils.
17: Tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori, coordinat amb les policies locals i amb els cossos de l'Estat, amb judicatura i fiscalia, amb la gendarmeria, però cal tenir unitats especialitzades que treballin el crim organitzat.
0: I en la segona sessió...

0: Tant a 13 anys de presó, el judici continuarà el 30 de setembre.
1: I en plana internacional, el vot per correu confirma la victòria del bloc del centre-esquerra a les eleccions de Suècia. Els resultats definitius també consoliden el retrocés de l'extrema dreta per primera vegada des de l'any 2010.
0: Sí, Gemma, i l'ex-primera ministra socialdemòcrata, Magdalena Andersson, tornarà a liderar el govern suec després d'aconseguir 176 diputats enfront dels 173 del bloc conservador. L'actual primer ministre del país, Ulf Kristersson, ha reconegut la derrota i ha presentat la seva dimissió. I a Rússia ja han obert els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. S'escollen els 450 diputats de la Duma, el Parlament rus, però només s'hi han pogut presentar els partits que donen suport a Putin i la campanya militar. També participaran dels comicis als territoris ocupats i annexionats de l'est d'Ucraïna.
1: I la benzina, que va arribar ahir al seu preu més alt de l'any, de mitjana 1,86 € al litre. Malgrat això, encara és més barat a Espanya que països com Itàlia o França, on ha arribat, Lorena, els 3 €.
0: I aquests preus, Gemma, han encès les protestes dels pescadors francesos. Encara en termes econòmics, us expliquem que els preus dels habitatges han arribat a un nou rècord. A Catalunya, els pisos de compra s'han encarit un 10% respecte a l'any passat i el preu del metre quadrat puja fins als 2.753 €. A Barcelona, els pisos han notat una lleu rebaixa de gairebé el 2% respecte al trimestre anterior, però són un 7% més cars que l'any passat. En busca i captura un pres de 52 anys que s'ha fugat de la presó de Mas d'Enric a Tarragona. L'home està condemnat per assassinat. Ha aprofitat una sortida programada fora del centre penitenciari. Ell i 3 interns eren en un restaurant de menjar ràpid a la zona comercial de les Gavarres i va demanar permís per anar al lavabo. Els Mossos van rebre l'avís ahir a les 2.
1: Informació d'interès per tots els que viatgeu en tren. Rodalies ja ha reprès la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord, l'R11, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després que aquestes línies estiguessin més de 7 hores suspeses per les conseqüències del temporal.
0: Les fortes pluges del dimecres van provocar un esvoranc que afectava les dues vies ferroviàries. Mentre els usuaris utilitzaven autobusos alternatius, Adif va reparar les afectacions amb formigó. La incidència era a pocs metres de Vallbona, on al juliol ja s'havia produït un forat de grans dimensions. I a banda de les pluges, Rodalies també ha patit afectacions per un nou robatori de coure. Els lladres es van endur 200 metres de cable a la zona del Papiol. Precisament ahir, els Mossos van detenir un home acusat de 6 robatoris en 10 dies a la línia ferroviària de Barcelona.
1: Les farmàcies alerten que s'estan quedant sense l'Enceto. És un medicament per alleugerir els símptomes de la menopausa. Les principals raons són l'augment de la demanda i els problemes de subministrament.
0: A més, les empreses farmacèutiques prioritzen mercats amb un cost més elevat. Existeixen alternatives a aquest esprai hormonal, com els gels o els pegats, però també s'estan esgotant. Sanitat preveu que el Enceto torni a estar disponible a finals d'any. Escoltem el testimoni de la Georgina.
2: Coger la moto e ir 5 o 7 farmacias. Apuntarte en todas las listas. Era un drama. Y ahora ya ni siquiera te puedes apuntar.
1: A 8:45 anem amb els esports. El Barça descarta una lesió greu de Joan Garcia, substituït al descans del partit davant del Racing, però és dubte per jugar demà a Sevilla.
0: Segons el comunicat del club, Joan Garcia té un petit edema al genoll dret sense afectació al menisc, però es podria perdre el partit de demà al camp del Sevilla. Caldrà veure si també afecta la convocatòria de la selecció espanyola, que De La Fuente farà pública aquest migdia. Sí que hi serà Eric Garcia, a qui van fer un homenatge ahir a Martorell després de guanyar el Mundial. El Blaugrana també aposta per Lamin a la pilota d'or i diu que aquesta temporada vol tornar a casa amb la Champions.
3: I com que veig moltes samarretes també del Barça, doncs ojalà la temporada que ve ens podem tornar aquí i puguem celebrar molts títols i ojalà puguem estar celebrant la Champions. Moltes gràcies a tothom.

0: a la convocatòria de la selecció espanyola també hi podria ser Roberto, el davanter de l'Espanyol, està signant un brillant inici de temporada.
1: De fet, Gemma, Roberto en aquesta convocatòria seria una motivació més per a ell, que avui espera tornar a marcar el partit que obre la setena jornada de la Lliga. Serà l'RCD Stadium davant de l'Elx. Manolo González vol passar pàgina de la derrota davant del Rayo i arriba a l'aturada amb 10 punts. El tècnic creu que la lliçó de la temporada passada reforça la mentalitat de l'equip.
2: L'equip mentalment n'ha pres molt l'any passat. Al final va haver un moment que guanyàvem, com qui diu, amb el cul, per dir alguna cosa, que la primera volta inclús partits que eren d'empat els guanyàvem i a la segona volta partits que mereixies guanyar no els guanyaves. Això et demostra que al final has de mantenir la calma.
0: Demà arrenca per primer cop a Catalunya la Supercopa de Bàsquet. L'Olímpic de Badalona acollirà la competició on podria haver-hi una final catalana entre Joventut i Barça.
1: I a la Champions d'handbol, segona victòria d'un Barça que ja lidera en solitari el seu grup. Els blaugranes van vèncer per la mínima al Montpellier francès per 27 a 28. A destacar el porter blaugrana Sergei Hernández amb 16 aturades. El Barça, vigent campió europeu, compleix just un any sense perdre a la màxima competició continental amb 18 triomfs.

0: El Teatre Lliure arrenca temporada i celebra el seu 50è aniversari. Ho fa amb majúscules, amb l'Òpera dels Tres Rals.
1: La peça és un clàssic dels alemanys Bertolt Brecht i Kurt Weill. Presenta un muntatge dinàmic i ofereix una posada en escena divertida, desenfadada i d'estil cabareter. Marta Pazos, la directora d'escena d'aquesta adaptació al català, juga amb coreografies i el trencament de la quarta paret. Es podrà veure fins l'11 d'octubre a la sala Fabià Puigcerver de Montjuïc.
2: Víctimes del...
3: No sabeu encara què us espera. No sabeu. Primer el menjar, després
2: que queda lluny temps per...
0: Doncs de seguida anem amb el temps, Lorena, però continua el trasllat. Recordem que és la notícia amb la que hem començat aquest informatiu. Ha començat el trasllat d'aquests migrants cap al port de Ceuta.
1: És una infraestructura, Gemma, que recordem té capacitat per 1.700 persones, que estava aturada de manera cautelar per l'Audiència Nacional, per una petició que feia la policia, que deien que estava en joc la seva seguretat, però que ahir es va aixecar aquestes mesures cautelars i que era imminent aquesta execució per part de l'executiu del trasllat, que veiem que des de les 6:45 d'aquest matí s'ha posat en marxa sota una mica de caos que intentava controlar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
0: Estem veient doncs aquestes imatges en directe, com dèiem, al llarg del matí hi estarem molt pendents, però Lorena, una setmana molt canviant, de temps, de temperatures, bon moment per preguntar-li a la Sònia, no?
1: Doncs a la Sònia, que li volem preguntar per divendres, però també pel cap de setmana. Sònia, bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom. Doncs sí, déu-n'hi-do, quina setmana més distreta. Hem passat calor d'estiu, han descarregat aiguats torrencials. Avui i demà tindrem el temps típic de setembre i diumenge torna a remuntar les temperatures. Ho expliquem. Mireu, de moment avui estem pendents de l'arribada d'un front. Es tracta d'un front fred que està llescant pel Pirineu i que de matinada ens ha portat un augment dels núvols alts i mitjans. No és gaire actiu, però sí que quan entra aquest front en contacte amb l'aigua del mar calenta, doncs està afavorint la formació de nuvolades que acaben descarregant alguns ruixats. Aquest front lliscarà pel Pirineu, durant les pròximes hores s'allunyarà i amb ell s'emportarà tot l'aire fred que tenim a damunt. Per tant, a capes altes de l'atmosfera, la inestabilitat minvarà i això es traduirà en superfície. Avui a la tarda les precipitacions també minvaran. Però de moment aquestes precipitacions durant la matinada s'han concentrat damunt del mar, però des de fa un parell d'hores aquests ruixats i aquestes localment tempestes estan entrant terra endins i estan tocant algunes poblacions costaneres. De fet, ara aquí comença a xispejar. Per tant, tenim pel davant un matí en què els núvols seran abundants a molts punts de la costa i descarregaran aquestes precipitacions en forma de ruixats localment intensos, perquè hi ha un avís de tempestes o de precipitacions intenses de 20 litres en una hora que es concentren entre el Tarragonès i el Maresme. A la resta del territori tindrem un matí de sol emblanquinat de núvols alts. A la tarda, per les comarques de l'oest i del sud de Catalunya, el sol s'imposarà, però en canvi la lleugera inestabilitat que quedarà en alçada afavorirà que a punts del Pirineu, del nord-est, del litoral i del prelitoral central i nord puguin tornar a créixer nuvolades que acabin deixant novament algunes precipitacions. Si mirem els termòmetres, doncs a hores d'ara l'ambient és fred a alta muntanya, on la temperatura ha baixat per sota

0: dels 5 graus. Al Pir, a la resta de les valls pirinenques ronden els 10 graus, a l'interior els termòmetres als 15 graus i a la costa ballen entre 15 i 20 graus. Les més altes, allà on el mestral i la tramuntana bufen amb més intensitat, que són a les Terres de l'Ebre i també a la zona de l'Empordà. Les màximes d'avui seran si fa o no fa com ahir, per tant, valors de 22 a 28 graus, una calor bastant habitual al mes de setembre, per tant, Gemma, tenim per davant un divendres tranquil i, de moment, poc calorós.
1: Sònia, i aquesta refrescada serà definitiva o l'estiu encara té corda?
0: De moment, gaudim de la calor suportable o la temperatura confortable que tindrem avui i també demà, perquè a partir de diumenge la temperatura torna a pujar. Però de moment, centrem-nos primer en el cap de setmana. Mireu, el cap de setmana serà bastant tranquil, dominat per les altes pressions, unes altes pressions que afavoriran que la inestabilitat minvi i que, per tant, tret d'alguns ruixadets demà a la tarda, diumenge acabem el cap de setmana amb molt de sol. Aquestes altes pressions arriben acompanyades de l'entrada d'una massa d'aire més temperada. Per tant, sí que les nits necessitarem rebequetes, però als migdies les temperatures pujaran i les jaquetes ens faran. O sigui, posem símbols a tot això. De cara a dissabte el cel estarà dominat pel sol, però amb boirines matinals que marxaran i després sol, núvols alts i nuvolades de tarda a punts del Pirineu i del Nord-est que poden deixar alguns ruixats. De cara a diumenge, superades les boirines matinals, serà un dia dominat pel sol a tot arreu, només amb algunes nuvolades de tarda. Les nits continuaran sent de manteta al Pirineu. La temperatura baixarà per sota dels 10 graus. De flassadeta a l'interior, els termòmetres ballaran al voltant dels 15 graus i de llençol finet a la costa, perquè el mercuri es mantindrà entre 15 i 19 graus. De dia, insistim, les jaquetes començaran a fer-nos nosa, perquè si bé dissabte la temperatura serà confortable i es mantindrà entre 22 i 28 graus, a partir de diumenge torna aquesta remuntada i els termòmetres ja començaran a passar dels 30 graus. De fet, mireu, la setmana vinent començarà amb una nova entrada d'una massa d'aire càlid que ens acompanyarà durant bona part de la setmana. Per tant, les de dia al mercuri a partir de dilluns tornarà a superar els 30 graus a la costa i ballarà entre 30 i 35 graus a l'interior i només ens salvaran d'aquesta nova remuntada les nits que es mantindran la setmana que ve de bon dormir. Però de moment, Gemma, ja veus que l'estiu té corda per dies.
1: Molt bé, gràcies, Sònia. Doncs a les 8:23, Marc Brau, bon dia.
2: Què tal, Gemma? Bon
1: dia. Sé que ho trobarem avui amb moltes portades, però tu poses l'accent en una portada on el conflicte no apareix d'una manera destacada.
2: Sí, sí que hi apareix, però la centrada del diari El País avui del seu titular és per aquesta aliança entre el Canadà i la Unió Europea. Després veurem abastament com a la premsa del dia apareix, evidentment, el nom de Ceuta, però crida l'atenció, no?, que en aquesta portada només apareix a la part dreta, com veiem amb la notícia que l'Audiència doncs, va autoritzar aquest trasllat de migrants que hem estat veient els últims minuts. El titular és aquest: Canadà i la Unió Europea reforcen l'aliança tot i les amenaces de Trump, destacant que el president americà amenaça amb aquesta guerra comercial. La fotografia és per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb el conflicte sobre l'Àtic, que destaca que només anava a utilitzar-se com allotjament ocasional.
3: Canadà i Trump, Marc, apareixen a dos diaris amb un titular gairebé idèntic.
2: Sí, perquè El País deia aliança entre Canadà i la Unió Europea sota les amenaces de Trump, i el diari Ara destaca pràcticament el mateix. Diu: Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. Són pràcticament les mateixes expressions, que contrasten sobre algunes que veiem durant la setmana, on no es destacava tant aquest cara a cara respecte al president nord-americà. Sí que diu que aquesta aliança no és només en matèria de seguretat, sinó també en IA, en minerals crítics i també en seguretat energètica. M'ha agradat la fotografia, no sé què us sembla a vosaltres, però és una fotografia força interessant d'aquesta crisi de Ceuta. I és un dels diaris que sí que destaca aquesta votació, segons diuen, contra Sánchez, dient que Ceuta ha estat envaïda, en referència al que es va votar ja a l'Eurocambra.
1: Precisament la divisió en la votació a l'Eurocambra, Marc, que és central a diaris com La Vanguardia.
2: Sí, destacant aquesta divisió entre els populars europeus i els socialistes europeus. Això és el que diu La Vanguardia. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu, destacant aquesta resolució aprovada pel Partit Popular Europeu, els patriotes de Vox i l'SR de Meloni, amb aquesta expressió en què diuen que la ciutat va ser envaïda, i destacant, en tot cas, que la part socialista, el bloc d'esquerres, no volen criminalitzar tampoc l'actuació del Marroc. La fotografia, en aquest cas, sí que és per l'alerta per pluja extrema a la Mediterrània. És una fotografia de Cartagena i un tema a sota sobre Jonathan Andic, que després us explicarem, perquè La Vanguardia avui treu una notícia en exclusiva.
3: Ceuta, que gairebé torna a monopolitzar la portada del Mundo.
2: Sí, i ho comentarem bastament al llarg dels propers minuts, perquè el diari El Mundo no només centra la problemàtica en la política, sinó també amb les samarretes que lluïen alguns jugadors del Real Madrid. Ara en parlarem. El diari El Mundo, que destaca d'una forma semblant a com ho feia La Vanguardia, que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou represàlies per Ceuta. En aquest cas, la fotografia és pel president de l'Agrupació Deportiva Ceuta,

0: que és el club local, l'Unai Hamid, amb una entrevista en exclusiva, si us sembla. Anem a fer una mirada al titular, perquè és força polèmic i entra en el joc de tot això que hem estat detallant en les últimes hores. Diu l'Unai Hamid, amb com de malament estem aquí i aquests jugadors es comporten com a nens. Posar-se-la a mitges va ser estrany. Això és el que diu el president del Ceuta. Avui hi ha notícia també esportiva a Ceuta.
1: Gemma. El president del Ceuta es refereix, evidentment, a aquests jugadors com Mbappé, Vinícius, Konate, que no van mostrar sencera la samarreta. O sigui que el que veig és que la polèmica continua als mitjans i continuarà, perquè avui Florentino Pérez, el president, visita la ciutat.
0: Sí, visita la ciutat, és una visita que es va concretar després de la polèmica, però més enllà d'aquesta visita, que veurem com va tot plegat, perquè la penya madridista de Ceuta ja havia manifestat que no estava gaire d'acord amb el que van fer alguns dels seus futbolistes, recordaràs que en el dia d'ahir, Gemma, el diari El Mundo presentava un editorial que es deia La responsabilitat de ser jugador del Real Madrid. Doncs avui és el diari El País qui fa un editorial i és radicalment diferent. Es diu Ceuta a la samarreta i destaca en aquest text sobretot l'exercici de llibertat individual de Vinícius i d'Mbappé, que ha estat un dels més assenyalats. Diu, així ho han viscut Mbappé, Vinícius i Konaté, que en un exercici respectable i respectuós de llibertat individual van evidenciar la seva incomoditat a la gespa. I també destaca l'editorial, no sorprèn que un diputat del reagrupament nacional al partit de Le Pen hagi comentat l'episodi dient, si la vergonya tingués cara, seria la de Kylian Mbappé, recordem, molt implicat criticant a l'extrema dreta francesa.
1: Tinc ganes després de posar sobre la taula aquest debat amb el Màrius Carol i l'Antonio Baños, que són els dos analistes que tindrem avui, però canviem de tema.
2: Canviem de tema radicalment perquè sí. Has trobat un article en Marc que vincula les fortes pluges, les alertes al Mediterrani, amb la falta d'aigua.
0: Sí, això és el que diu avui el diari Ara, el titular és una mica alarmant, i és que s'estan esgotant les reserves d'aigua dolça. Ara us expliquem el context. El que diu el diari Ara és que, segons un informe de l'Organització Meteorològica Mundial, la Terra acumula 10 anys de pèrdua d'aigua i cicles imprevisibles de sequera, sobretot el període del 2014 al 2016, els últims 10 anys. I el que sí que trobo interessant d'aquest article és que destaca com en alguns d'aquests territoris no està passant gaire temps entre les inundacions i les sequeres, i això fa que no hi hagi prou temps per la recuperació. Evidentment, també l'informe parla d'elements habituals quan es parla de sequera, com el desgel, com les temperatures extremes, però és interessant aquest punt de vista, no, Gemma, Lorena, de que està plovent tant que no hi ha marge perquè es pugui recuperar el temps.
1: Hem conegut també una notícia, és dolenta, Marc, perquè és que el preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics i unes dades que no es veuen des de fa 30 anys.
0: Des de fa 30 anys. Això és el que explica avui el periòdico amb un informe que ha fet el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. La dada és significativa perquè 15 trimestres consecutius a l'alça el preu de l'habitatge. Això són dades que no es veien des del boom immobiliari dels anys 90. Els pisos s'encareixen un 12,5% interanual. És veritat que es modera lleugerament aquest ritme de pujada, però el valor mitjà dels immobles a Espanya són 2.355 euros, perquè tothom i els nostres espectadors es facin una idea. A Barcelona, aquest preu mitjà per metre quadrat ja supera els 4.000 euros.
2: Fa temps que hi ha organitzacions de salut, no?, que estan preocupades per aquestes notícies falses que a vegades apareixen sobre les vacunes, sobre com poden afectar els nens, i tu d'això has trobat una informació que en parla.
0: Sí, sí, sí, perquè avui molts diaris en fan referència, però m'ha agradat com ho enfoca el diari El País, perquè després ha fet un grafisme que veurem tot seguit, unes imatges per destacar aquesta notícia, i és que la vacunació es veu frenada a poc a Europa. Destaquen que no és que hagi col·lapsat, però sí que hi ha senyals d'alerta amb aquest estudi que adverteix que la cobertura infantil s'ha estancat, sobretot també amb el sarampió, amb les vacunes del sarampió, i també amb vacunes com la tosferina, l'hepatitis B i la poliomielitis. Evidentment, a la Unió Europea la cobertura segueix sent elevada, però veiem en aquest grafisme que, tot i que Espanya està per sobre de la mitjana a la Unió Europea, en general la tendència és a la baixa. No hi ha un moviment antivacunes tan radical com, per exemple, als Estats Units, però sí que és cert que la tendència segueix igual. Sí que hi ha un apunt, i és que també es va reduir aquestes vacunes per l'època Covid. Haurem d'estar pendents de com evoluciona tot plegat.
1: Marc, a La Vanguardia hem trobat una notícia que publiquen en exclusiva sobre el cas Andic, que incrimina encara més Isaac Andic, que de moment, recordem, és el principal sospitós de la mort del seu pare.
0: Sí, perquè expliquen el Toni Muñoz i la Maica Navarro que el fill del fundador de Mango es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc i que, a més, aquesta pràctica havia de tenir lloc a Montserrat. Tot això forma part d'un dels testimonis que ha recollit la investigació. En aquest cas, havia estat proposat aquest tractament per la terapeuta Maria Júlia Luderwald, que recordem es va acollir al seu dret a no declarar per secret professional, però van considerar la investigació que, com no està titulada, no podia acollir-se a aquest dret. I el que crida més l'atenció de la informació és que aquesta pràctica no anava a ser per Jonathan Andic, sinó per un altre pacient, però Jonathan Andic es va mostrar interessat i que fins i tot això comportava una pràctica a Montserrat on, a més, hi havia d'anar un infermer per si passava alguna cosa. Evidentment, Gemma Lorena, això incrimina força, sense jutjar-lo, òbviament, perquè encara crec que té recorregut aquest cas, incrimina Jonathan Andic en la mort del seu pare.
2: Continuem amb La Vanguardia. Vull saber per què parla ja dels Jocs Olímpics de 2032 a Austràlia.
0: Vinga, per destensar una miqueta tots plegats i per donar pas als esports. No sé si heu estat a Austràlia vosaltres.
2: No.
0: Jo sí, vaig estar a Sydney. Els Jocs Olímpics es fan a Brisbane, que no és que estiguin a prop, perquè ja les distàncies són molt llargs, però no està lluny. I avui La Vanguardia destaca a la seva secció del Forat del Pany que s'estan començant a treure conclusions sobre els cocodrils que habiten al mar proper a Brisbane. Per què? Ja sabem que les proves d'aigües obertes dels Jocs Olímpics es fan a mar obert. Recordem que ja hi va haver-hi problemes a París per la presència d'una bactèria al Sena, on també s'havien de disputar diferents proves, i en aquest cas han trobat que hi ha pràcticament 30.000 cocodrils en aquella zona. Home, tenen 6 anys per intentar doncs, trobar les mesures de seguretat abans que els nedadors i nedadores doncs, tinguin algun problema greu.
1: A la premsa esportiva sembla que l'afició del Barça ja té un nou ídol inesperat, no, Marc? Perquè quan se'l va fitxar no semblava que pogués ser un dels jugadors estrella.
0: Sí, perquè el fitxatge estrella tots convindrem que ha estat Rodri, segurament també Anthony Gordon, però les portades avui són per Karim Adeyemi, que està marcant gols importants i que contra el Racing el passat dimecres va fer un partidàs. Aquesta picada d'ull a les pel·lícules, eh? Atrapa'm si pots, fent referència a la velocitat del futbolista alemany que va donar una exhibició contra el Racing. Protagonisme també a la portada del Mundo Deportivo, la que veiem era de l'esport, per Karim Adeyemi, que parla de sensació Adeyemi en fotografia pel futbolista del Barça.
1: No estem exagerant una mica?
0: Jo crec que no, perquè és un futbolista que està realment sorprenent a tothom. És un futbolista
1: que... I Rodri?
0: És que Rodri ha jugat molt poc, encara.
1: Ja, però tu has dit Rodri era el gran fitxatge, la gran esperança.
0: Jo només puc dir que Rodri, amb menys d'un mes al Barça, ja ha sigut titular als últims 3 partits.
2: Queda tot dit.
1: Queda tot dit, només preguntes.
2: Un protagonista a Catalunya i a Madrid, qui teníem, els esportius?
0: Jo és el protagonista a Madrid, Kylian Mbappé.
1: Mbappé.
0: Però en aquest cas ho enfoquem des d'un punt de vista esportiu. El diari ja es publicava ahir aquesta entrevista en exclusiva amb les declaracions d'Mbappé respecte al conflicte de les samarretes. Avui la portada és més aviat esportiva. Al Madrid jugar implica passar a un altre nivell. Sí que us vull fer un apunt. Aquest any serà, ho explicava la Carme Barceló l'altre dia, el director del diari AS, José Félix Díaz, qui votarà a la pilota d'or, i porten 3 dies parlant d'Mbappé. No vull dir res, però t'ho vull dir tot.
1: O sigui, l'únic espanyol que vota la pilota d'or és el que entrevista Mbappé. Ja. I també hem trobat un altre protagonista, no? Hem trobat a...
0: Això em sembla divertit.
1: Harry Kane.
0: Em sembla divertit. L'has entrevista Mbappé, i qui entrevista el diari Marca?
1: Harry Kane.
0: Correcte. Aquí jo us vaig dir que per mi era el gran candidat a la pilota d'or d'aquest any, a més de Lamine Yamal. Entrevista a Harry Kane, recordem, bota d'or de la temporada, marcant més de 50 gols amb el Bayern de Múnic, i diu, no m'agrada parlar dels gols. Els gols parlen per mi. És una entrevista en exclusiva amb el futbolista del Bayern de Múnic, que és també un dels grans candidats a endur-se aquesta pilota d'or.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí.
0: Ho deixem aquí. Sí. Recordem, Gemma, que avui hi ha llista de Lluís de la Fuente,
1: sí,
0: de la selecció espanyola, la primera després del Mundial. Veiem si hi ha molts canvis i et faig una agenda molt ràpida. Avui Espanyol Elx, a les 9 de la nit. Demà juga el Barça a Sevilla i diumenge Atlètic de Madrid, Real Madrid. Així que jo vaig agafant lloc al sofà i dic...
1: Doncs deixo el futbol perquè me'n vaig a la política. Avui el secretari general del Partit Popular de Catalunya, portaveu adjunt del grup parlamentari del PP, Juan Fernández, ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
3: El gobierno de Salvador Illa es incapaz de gestionar absolutamente nada. Vendieron gestión y trajeron crisis.
4: El que hauria de fer Salvador Illa no és donar més conferències, sinó dir davant de la cambra catalana, davant del Parlament, com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya.
5: La izquierda os ha llegado a decir efectivamente que para ser jóvenes enrollados había que ser unos perroflautas guarros. Pues no. Aquí cada uno hace lo que le da la gana.
4: El curso en Cataluña no puede empezar con Esther ni Hugo como consejero.
3: En sus vacaciones Illa tampoco ha encontrado el momento para dar ninguna explicación tal y como le exigimos ya en el mes de julio desde el Partido Popular.
6: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando.
4: Cuando un ciudadano español tiene un problema en Ceuta, en Melilla, en Cataluña o en cualquier otro punto de nuestro país, el todo es palés, no podemos mirar hacia otro lado.
1: Juan Fernández, que ja s'ha assegut amb nosaltres, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Benvingut. Gràcies. Al Cafè d'Idees. Escolti, estem informant des de primera hora que ja ha començat el trasllat dels migrants de Ceuta, aquestes 1.700 persones que han d'ocupar els pavellons habilitats al port de Ceuta. Li sembla una bona notícia que hagi començat ja el trasllat?
7: Jo crec que el trasllat que s'hauria de produir és el trasllat d'aquests migrants al seu país. I jo crec que arribem tard en aquesta situació, no? I s'arriba tard i jo crec que les imatges que estem veient és una indignitat, sobretot perquè el president del govern ha permès una invasió del seu territori nacional. El president del govern, Pedro Sánchez, ha permès una invasió en tota regla, un atac a la integritat territorial, i és una qüestió que no podem permetre com a país.
1: Com l'ha permès? Què vol dir l'ha permès? Què ha fet per permetre-ho?
7: Aquest estiu s'ha ferit l'orgull d'un país. Aquest estiu s'ha ferit l'orgull d'Espanya i s'ha ferit perquè hi ha un president que ha actuat d'una forma negligent. Un president que en el moment d'una invasió, d'un atac a la integritat territorial del seu propi país, la seva primera decisió és anar-se'n de vacances en comptes d'afrontar una crisi com aquesta i sobretot reaccionar. Reaccionar sobretot amb una mesura que jo crec que és la que importa i la que interessa al conjunt dels ciutadans, que és que aquestes persones que van entrar de forma il·legal per la nostra frontera tornin al seu país. I aquesta és l'única notícia que esperen els ciutadans.
1: Però com ho faria, senyor Fernández, del Partit Popular? Perquè vostè sap que la legislació, això ho impedeix? La legislació impedeix les devolucions massives que sembla que vostès estan proposant. S'ha d'estudiar cas per cas.
7: Jo crec que hi ha una cosa prèvia a tot això. Vull dir, m'està vostè posant sobre la taula quan el problema ja està, quan ja s'ha produït. Però és que jo crec que una frontera tan complexa i tan delicada com és la frontera de Ceuta amb el Marroc, aquí s'ha d'actuar amb anticipació. El problema de Ceuta no és tant reaccionar a un problema sobrevingut, a un problema que ja s'ha produït, sinó anticipar-se. Jo crec que el govern no ha estat a l'alçada tampoc, i és reforçar la frontera amb més policia, amb més Guàrdia Civil, i si cal, amb les forces armades, tal com ha anunciat el nostre partit quan es va produir aquella invasió. Vull dir, aquí el que es tracta és que tenim una frontera que és molt complexa, per tant, el que s'ha de protegir és aquesta frontera.
1: Això ho ha dit Núñez Feijóo, ha dit que ell hagués enviat l'exèrcit a la frontera, per tant, si el Partit Popular governa, impedirà qualsevol entrada a Ceuta, Melilla, ho farà per la força?
7: És que les fronteres es defensen sigui com sigui. Vull dir, jo crec que una qüestió elemental, jo crec que una gran responsabilitat d'un president d'un govern, del govern, és protegir les seves fronteres, ja sigui a Ceuta o pels Pirineus, no? I aquí podem parlar també a Catalunya de l'afebliment que s'està produint a la frontera pels Pirineus, no? Amb aquesta plantilla de Guàrdia Civil i de Policia Nacional que cada vegada està més a la baixa, no? 3.200 vacants de Policia Nacional i Guàrdia Civil, no només a la frontera, sinó a tota Catalunya. Per tant, estem davant d'un afebliment de la seguretat del nostre país.
1: Però un cop han entrat, jo l'entenc, diu, primer la previsió, un cop han entrat, un cop aquestes persones, homes i dones, estan aquí al nostre país, li torno a dir, vostès des del Partit Popular diuen que tornin, que és el mateix discurs de Vox, però com s'ha de fer? Li repeteixo, la legislació no només espanyola, sinó europea, ho impedeix.
7: No
1: es pot fer aquesta devolució massiva. S'ha d'estudiar cas per cas i ara parlarem dels menors, eh?
7: Vostè diu que és el discurs de Vox. Jo crec que és el discurs de tot el país. Jo crec que amb les concentracions que es van veure fa uns dies en el suport a Ceuta, jo crec que vam poder comprovar que el sentit comú el que ens diu és que potser, si aquesta és la legislació, s'ha de canviar. I s'han de permetre aquestes expulsions massives, sobretot perquè estem davant d'una entrada massiva en un moment determinat. I jo crec que un país ha de tenir totes les eines disponibles al seu abast per poder reaccionar. Reaccionar sobretot per anticipar-se, per protegir aquesta frontera. És que el primer error d'aquest govern negligent, és no haver protegit la seva frontera.
1: I la segona cosa, vostè diu canviar la legislació per poder permetre les devolucions en calent, que es diuen.
7: Evidentment.
1: I que estan prohibides.
7: Sobretot perquè, al final, estem davant d'una situació que ha col·lapsat els serveis públics a Ceuta, que ha col·lapsat a Ceuta des d'un punt de vista social, econòmic i dels serveis públics, com he dit. I, per tant, aquesta crisi jo crec que no és una crisi que pugui assumir la comunitat autònoma, la ciutat autònoma en aquest cas, per ella sola, no? I aquí podem veure la indignitat d'un president del govern en els passadissos del Congrés, on els periodistes li pregunten per als menors que estan a Ceuta i que diuen...

0: digui, esto Vivas, no?
1: Pregúnteselo a Vivas.
0: Esto és, jo crec que la demostració de que tenim al front del govern no només un president que ha actuat amb la iglesia, negligència, sinó un president del govern que és un indigent moral des del meu punt de vista.
1: Parlem dels menors, ja que vostè ho diu. El PP i vostè reclamen agilitat, però des del govern espanyol assenyalen a Juan José Vivas, vostè ho està dient, pregúntele a Vivas, va dir el president, perquè té la competència en la gestió dels menors i l'acusen de posar bastons a les rodes. És a dir, que el govern espanyol el que diu és que el 28 d'agost ja va enviar a Ceuta una proposta formal amb places, amb protocols, amb els costos concrets per traslladar 500 menors a la península. Per què Vivas no ho ha acceptat?
0: Torno a dir, Ceuta, una ciutat autònoma d'aquestes característiques, no pot assumir ella en solitari una crisi com aquesta. Però és que, i li portaré aquesta situació a Catalunya. Catalunya, a dia d'avui, no pot ni deu acollir més menes, més menors no acompanyats. Catalunya no està en disposició ara mateix d'acollir més menes. De fet, hauríem de fer una reflexió sobre els que ja tenim. Per tant, si això passa a Catalunya, que no ha viscut ara mateix una crisi migratòria com la que ha viscut Ceuta proporcionalment a la seva població, doncs imagini's la situació d'aquest govern, d'aquesta societat. Perquè quan els catalans i el conjunt dels ciutadans d'Espanya van sortir en suport de Ceuta fa uns dies als carrers per manifestar-se, no ho van fer només per donar suport a un polític o a un partit polític que està governant una regió d'Espanya. Van sortir en suport dels ciutadans ceutins, d'aquells que estan visquent un infern.
1: Escolta, per vostè són les víctimes de tot aquest conflicte. Qui són, per vostè?
0: Els ciutadans ceutins, primer. I després, segurament, els migrants, que moltes persones de les que han entrat, moltes, no totes, segurament són persones que ho estan passant malament al seu país.
1: Li recordo que hi ha 142 morts.
0: Però que és el seu país qui ha de tenir la responsabilitat de tractar bé aquestes persones i, sobretot, ajudar aquestes persones dintre del seu país. El que no pot ser és que Espanya es converteixi en la ONG d'Europa. El que no pot ser és que Espanya sigui el Departament de Serveis Socials del Marroc. Vull dir, aquí la política exterior de Pedro Sánchez no pot servir als interessos d'un altre país. La política exterior ha de servir als interessos generals del nostre país, d'Espanya. Per tant, jo crec que el president del govern, en tota aquesta crisi, s'ha convertit en el ministre d'Exteriors, en el ministre de Serveis Socials del rei Mohamed VI. I jo crec que això no ens ho podem permetre com a país.
1: Pel que fa als menors, vostè ha dit que Catalunya no es pot permetre acollir més menors. Cap altra comunitat autònoma?
0: Totes.
1: O sigui, vostè creu que no s'han de repartir aquests menors en comunitats autònomes espanyoles?
0: És que jo ho he dit molt clar, jo crec que Espanya no es pot convertir en la ONG d'Europa.
1: I per tant, vostè què faria amb aquests menors?
0: Quan jo parlo de Catalunya, parlo de totes les comunitats. Va. Evidentment, jo sóc el secretari general del Partit Popular de Catalunya i parlo per Catalunya. Però jo crec que el cas de Catalunya és extrapolable a qualsevol comunitat del
1: país. Què faria vostè amb els menors, doncs?
0: El que hauria de fer alguna cosa és el govern del Marroc. El govern del Marroc, en comptes de celebrar, si té diners per celebrar un mundial, ha de tenir diners també per atendre els seus menors. Jo crec que això és una qüestió de sentit comú. I, escolti, és que Espanya gasta molts diners en cooperació internacional en favor del Marroc. Per tant, aquests diners que arribin on han d'arribar, si és que han d'arribar.
1: Està criticant pràcticament totes les lleis, perquè hi ha una llei orgànica de protecció del menor que en el seu article 1 parla dels menors de 18 anys en territori espanyol i el reconeix una sèrie de drets.
0: Pues ha arribat el moment de dir prou a que Espanya i Catalunya es converteixin en el Departament de Serveis Socials de Marroc. Jo crec que això és una qüestió de sentit comú. Nosaltres hem de tenir una prioritat, i la prioritat és oferir als ciutadans de Catalunya i del conjunt d'Espanya, en aquest cas, uns serveis públics de qualitat. I els recursos no són il·limitats, els recursos són limitats. I aquests recursos han d'anar destinats, sobretot, a aquells que contribueixen a construir l'estat de benestar. És a dir, Catalunya ha de destinar els diners a aquells que aporten, siguin d'on siguin. És que aquí no estic fent un discurs de separació d'aquells que venen de fora. No. Escolti, aquí els immigrants que venen de forma legal a treballar, a contribuir i a construir un estat de benestar, escolti, són ben rebuts, són benvinguts.
1: Ara, aquells
0: que venen i entren de forma il·legal i que venen a delinquir o que venen a aprofitar-se del sistema, jo no els vull en el meu país. Per tant, això és una qüestió de sentit comú, no és una qüestió de qualsevol altre partit polític ni res. Vull dir, jo crec que això ho pensa tots els ciutadans. Perquè, al final,
1: cap a aquest tema de la immigració, que sí que pot recordar una mica el discurs de Vox. No podem dir que el Partit Popular ha endurit el seu discurs?
0: Mira, jo sóc, dedico a la política des de fa 20 anys, he estat regidor a Badalona 17 anys. Quan jo era regidor a Badalona no existia Vox i deia les mateixes coses que li estic dient ara mateix en aquesta taula. Per tant, jo no imito a ningú. Jo no imito cap discurs de ningú. Jo, el discurs que crec que tinc és el del sentit comú. I crec que sóc ara mateix, i el meu partit és l'altaveu de moltes persones que estan fartes d'un col·lapse dels serveis públics que s'ha produït perquè potser hem acollit a masses persones. I perquè al final hem volgut fer un país de 8 o 9 milions de persones, no? Hem volgut fer, en aquest cas, una Catalunya de 8 o 9 milions de persones quan no estàvem preparats. I aquesta situació s'ha donat perquè hi ha ara mateix un col·lapse als serveis públics, que no només es produeix també per aquesta immigració massiva descontrolada, sinó per la mala gestió dels serveis públics.
1: Miri, ja que parlem de Catalunya, canvio radicalment de tema, perquè dimarts vinent és un dia clau per dues qüestions. L'amnistia, voldré abordar-ho també amb vostè, i l'oficialitat del català a Europa. Ahir es va seure a aquesta taula on està vostè ara el conseller de Política Lingüística. I li va enviar un missatge, no directament a vostè, però sí al Partit Popular. Francesc Xavier Vila deia això.
2: El que seria convenient és que el Partit Popular digués públicament que està clarament a favor d'aquesta oficialitat. Perquè això desfaria, sense cap mena de dubte, aquelles reticències que potser s'han pogut trobar en països governats per partits del mateix color.
1: Què li contesta?
0: Que jo crec que aquesta política amb el tema d'Europa i el català és una política que no li fa cap favor al català. Vull dir, al final li hem de fer un favor al català, hem d'ajudar al català des de les institucions públiques, parlant-ho, fomentant el seu ús i destinant recursos públics al seu foment. Però no podem ajudar el català, protegir el català i defensar el català volent-lo imposar a les escoles, volent-lo imposar al carrer o fent del català una moneda de canvi a Europa. Vull dir, jo crec que...
1: No és una manera de protegir-lo.
0: És un mal camí, vull dir, permetre que tres o quatre persones que poden parlar català al Parlament Europeu no crec que sigui la major ajuda que se li pot fer al català. Mire, ho van fer al Congrés dels Diputats, van permetre aquest sistema de traductors simultanis. Després podem veure a diputats com, per exemple, Gabriel Rufián, que no parla català. Vull dir, li fa un flac favor al català o no? Vull dir, jo crec que el senyor Rufián té el dret de parlar la llengua que vulgui. I ho dic amb tota sinceritat.
1: Però llavors entenc que el Partit Popular està pressionant perquè el català no sigui oficial a Europa?
0: No. Això és un invent del senyor Illa, això és un invent del Partit Socialista. Nosaltres no estem pressionant a ningú. Jo crec que a Europa... Jo no tinc el telèfon de les institucions europees ni els truco per dir-los que han de prohibir i no han de permetre que el català es parli a Europa. Escolti,
1: no... Vostè podria no tenir el telèfon, però Feijóo segur que sí, no?
0: Sí, però escolti, jo crec que hi ha problemes...
1: No, perquè com que s'ha dit que el ministre d'Italia d'Exterior...
0: sobre la taula, jo crec que hi ha problemes més greus sobre la taula, sobretot a Europa, en el conjunt d'Europa, com perquè els nostres líders hagin de pressionar per això, cosa que no s'està produint, i ja li dic de forma claríssima. No? Per tant, escolti, jo crec que Pedro Sánchez i el Partit Socialista li fa un flac favor al català posant-lo damunt la taula com a moneda de canvi. Perquè al final tot això és producte d'un xantatge, d'una subhasta política entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el Partit Socialista per la investidura de Pedro Sánchez. Això no és per defensar el català. Això no és per defensar el català. Això és per la subhasta política que es produeix cada dia entre aquests tres partits que al final són els salvavides de Pedro Sánchez a la Moncloa. Per tant, si hem de defensar el català, si hem de protegir el català, jo sóc el primer. I ho faig parlant-ho, ho faig defensant que destinin recursos públics per protegir-lo, però no imposant-lo i sobretot no utilitzant-lo com a moneda de canvi a les institucions europees.
1: Dimarts vinent també el Constitucional comença a deliberar sobre l'amnistia als líders del procés. Jo recordo que el PP català va dir en l'últim congrés cal passar pàgina. Van dir cal passar pàgina. Si el Constitucional avala la llei d'amnistia, el Partit Popular entenc que acceptarà aquest pronunciament.
0: El cal passar pàgina resta a veure amb la situació del senyor Puigdemont. Cal passar pàgina vol dir que les qüestions que tenen a veure amb el procés independentista no estiguin al centre de la conversa política.
1: Miri, però Puigdemont té a veure amb el procés independentista,
0: sí, però,
1: no?
0: El president Illa va a unes preguntes sobre quines són les prioritats del nou curs polític fa uns dies. Va dir que una de les prioritats era que se li apliqués l'amnistia al senyor Puigdemont. No? Doncs aquestes són les prioritats del senyor Illa. És que nosaltres tenim altres prioritats. el que passa a pàgina és que al centre de la conversa política estiguin les llistes d'espera a la sanitat pública, estigui a erradicar els barracons escolars, estigui a resoldre el problema de la delinqüència i de la inseguretat, no només a l'àrea metropolitana, sinó a tot Catalunya, estigui...

0: resoldre el problema de la immigració descontrolada, estigui millorar el col·lapse general dels serveis públics a Catalunya, estigui reduir els impostos als catalans que viuen un infern fiscal. Això és el que hauria de centrar a la conversa política, no?
1: Clar, no, però aquest la cap situació, pàgina, no, la situació, pàgina del procés no seria també tancar-lo.
0: No la situació personal d'un líder polític d'una formació política que va cometre uns delictes. Jo crec que aquesta persona el que ha de fer és donar resposta sobre els seus delictes, no amnistiar-la, i això és una qüestió que nosaltres ja vam deixar clar en el seu cas. No? Per tant, quan nosaltres parlem de passar pàgina, parlem d'això, de que les coses que han de ser les prioritats d'un govern han de ser aquelles coses que preocupen el conjunt dels catalans.
1: Però, per tant, què passa si el Constitucional avala la llei d'amnistia dimarts que ve? Què farà el PP català?
0: Nosaltres, quan arribi aquest dia, opinarem sobre el que decideixi el Constitucional.
1: Ara no em vol donar la seva opinió?
0: No, perquè no ha dictaminat.
1: Però acataran el pronunciament, entenc, l'acceptaran.
0: És que nosaltres acatarem i respectarem totes les decisions judicials, sempre ho hem fet. Nosaltres no som un partit polític que discuteixi les sentències judicials. Vull dir, això ja ho deixem per al govern i per Pedro Sánchez.
1: Però llavors, si Puigdemont acaba venint a Catalunya, tornant a Catalunya, es pot convertir en un interlocutor del Partit Popular Català?
0: Els nostres interlocutors són els ciutadans, no és el senyor Puigdemont.
1: Vull dir... No, però en la interlocució política, vull dir, vostès bé, han d'interlocutar sí, però... amb altres partits i amb altres forces.
0: Anem a lo de sempre, que és els pactes o els acords amb Junts, que no existeixen. Vull dir, nosaltres tenim el mandat de responsabilitat de posar-nos d'acord sempre en allò que beneficia la gent. Escolti, si Junts, amb Puigdemont o sense Puigdemont, presenta al Parlament de Catalunya una iniciativa per augmentar la presència de doctors, de metges a la sanitat pública, doncs hi votarem a favor. Si nosaltres presentem al Congrés dels Diputats una proposta per baixar els impostos, estarem encantats de que Junts hi voti a favor.
1: I si baixem els impostos, com pagarem els metges?
0: Per tant, estimulant l'economia i sobretot creant riquesa.
1: Sembla antagònica a l'altra, no? Si baixem impostos, demana a baixar impostos i a la vegada a pujar el nombre de metges.
0: Això ho fan a Galícia. A Galícia, baixant els impostos, tenen menys pressió fiscal que a Catalunya i tenen millor sanitat pública. Vull dir, potser el que ha de fer Catalunya és aprendre d'aquelles comunitats que tenen millors serveis públics, que són quasi totes. És a dir, a Galícia tenen 0 barracons escolars, 0 barracons escolars, però gasten la meitat en despesa política. Potser el que hauria de fer el govern de la Generalitat és aprimar la seva macroestructura soviètica i burocràtica per destinar aquests recursos als serveis públics.
1: Vull comentar una fotografia amb vostè. L'altre dia vam veure Salvador Illa assegut amb Maria Guardiola, dos presidents de comunitats, de dos colors diferents, que és una imatge a la que no estem gaire acostumats. Què ens diu de la política catalana actual el fet que el president del govern s'hagi volgut asseure amb la presidenta d'Extremadura i veiéssim un to de cordialitat? Per vostè és una bona notícia?
0: És que la gent del Partit Popular som gent educada. Si ve un president de la Generalitat d'Extremadura, doncs la Maria Guardiola el rep, perquè al final és el president d'una comunitat germana com és Catalunya, no, en aquest cas. I
1: però molts... Salvador Illa també és... el troba un home educat o no?
0: Un què?
1: Un home educat?
0: Sí, sí, no, això ho té, la veritat és
1: que... No, com que ha destacat que aquesta... la gent del Partit Popular són educats, no sé si m'està dient que els altres partits són mal educats.
0: Era ironia, evidentment, no?
1: Sí, però... l'he entesa, però vull dir, també demostra una certa bona voluntat el fet que vulguin a Extremadura reunir-se amb Maria Guardiola, no?
0: Sí, però...
1: Okay.
0: Però darrere de les paraules d'Illa i darrere d'aquesta celebració de la Diada de Salvador Illa hem de veure més fets, no? El que no pot ser és que Salvador Illa, quan està a Catalunya, parli d'una determinada forma per contentar el nacionalisme i després se'n vagi a Extremadura i parli d'una altra forma. És a dir... jo crec que hi ha una cosa que fa el Partit Popular, que és que parlem el mateix idioma i no parlo de la llengua, parlo del context polític, no? A Barcelona, que a Sevilla, que a Madrid, que a Corunya. És a dir, nosaltres no canviem el discurs, depèn de la zona d'Espanya on estem. Nosaltres parlem el mateix en català que el que parlen en gallec els gallecs, no?
1: Un tema que els preocupa a vostès, i ho ha dit en aquesta conversa, és l'educació. L'altre dia Salvador Illa va fer una conferència a la que no hi van anar vostès, no van voler assistir, però proposa aquest gran pacte. Vostè creu que el Partit Popular podria formar part d'un nou consens per millorar l'educació al nostre país o les postures estan massa allunyades?
0: Jo crec que el que hauria de fer Salvador Illa primer és cessar la consellera d'Educació, perquè no pot liderar un pacte nacional per l'educació, un pacte per l'educació, una consellera que no ha estat capaç de posar-se d'acord amb els sindicats per lo més elemental, que és donar recursos a aquells que estan cada dia a les aules. I després el que hauria de fer Salvador Illa és aplicar les sentències judicials, el que en parlàvem fa poc, de les sentències judicials. No? Per tant, en qüestió d'immersió lingüística. Per tant, jo crec que aquest és un pacte que és el mateix que altres pactes que tenim a Catalunya. Pactes que no arriben a cap lloc. Pactes que no resolen el problema. Salvador Illa va fer una conferència d'autobombo. El balanç de Salvador Illa en 2 anys és per posar-se a plorar. Jo crec que no podem tenir un president que faci conferències d'autobombo quan després Catalunya, a la realitat, és un desgavell. El govern de Salvador Illa és un govern en descomposició. És un govern on té els càrrecs, i el càrrec més important que se li ha marxat recentment és el senyor Trapero, un senyor que va anunciar el seu fitxatge en un debat polític abans de les eleccions a bombo i plateret, i ara plega. Per tant, a nosaltres pactar i formar part d'un pacte amb un govern en descomposició és que és anar al no-res. Vull dir, què ha resolt Salvador Illa en aquests 2 anys? Quina qüestió que preocupi els catalans està solucionada o està mínimament solucionada des
1: creu
0: que governa Salvador Illa?
1: Creu que ha portat tranquil·litat política?
0: Tranquil·litat política? Vol dir, la tranquil·litat política l'ha portat la societat.
1: O passar pàgina del procés, que em deia abans.
0: Que jo a Badalona, amb un veí que era independentista, que durant el procés em va deixar parlar, ara en parli, no és per Salvador Illa. Vull dir, és perquè potser aquesta persona s'ha adonat de que ja no cal aquesta tensió política. No? Per tant,
1: però i aquesta tensió política, qui l'ha rebaixada?
0: Salvador Illa no és Salvador Illa el pacificador.
1: No,
0: Salvador Illa és el mal governant que està portant Catalunya al col·lapse.
1: Però digui'm, aquí, per què creu que s'ha rebaixat la tensió política?
0: Perquè
1: el veí de Badalona que no li parlava ara li parli.
0: Perquè va haver-hi un procés que va fracassar. Perquè hi ha uns líders polítics que ens van portar a la decadència, que ens van portar un procés que no anava a cap lloc, i aquestes persones s'han adonat de que potser allò va ser anar en la direcció contrària. I per tant, jo crec que socialment això, aquesta tensió ha baixat de forma natural. És que Salvador Illa, de l'únic que és responsable, és del desgavell del govern de la Generalitat. És que tenim les llistes d'espera de la sanitat pública disparades. Tenim barracons escolars i la situació a l'educació. Vull dir, és que ja no podem ni contrastar dades perquè no han estat ni capaços d'estar a les proves PISA en l'educació. Per tant, qui ha de fer una reflexió en aquest sentit és Salvador Illa. No
1: Però, per tant, els 4.700 milions d'euros que portaria o que guanyaria Catalunya amb el nou model de finançament, no creu que podrien ajudar a resoldre aquests problemes que està descrivint?
0: Ajudarien, però més ajudarien els diners que gastem en despesa política, en aquest establishment polític, en aquesta macroestructura que serveix només als partits polítics que governen i no als serveis públics. Vull dir, tornem a parlar de finançament, i jo estic encantat de parlar de finançament, perquè nosaltres tenim una postura molt clara. Catalunya necessita un nou finançament i més diners? Sí, ho necessita. Ara, el que no necessita Catalunya és que el president del govern, Pedro Sánchez, i el govern de la Generalitat pactin un sistema de finançament amb una persona que no és diputada, que està inhabilitat i que no representa la majoria de catalans, que és Oriol Junqueras.
1: Però per què no presenten vostès el seu model de finançament? No l'han presentat.
0: El que necessita Catalunya és que els responsables que governen s'asseguin a la taula on toca, que és el Consell de Política Financera i Fiscal, i pactin amb totes les comunitats un nou sistema de finançament que jo crec que beneficiarà a Catalunya i a la resta de comunitats d'Espanya.
1: Per què no presenten vostès el nou model?
0: Nosaltres presentarem el nostre model de finançament quan governem. I jo crec que la mostra és molt clara. Vull dir, el Partit Popular, quan ha governat en el govern d'Espanya, ha presentat models de finançament pactats amb tothom, que s'han aprovat i que han tingut una llarga vigència i que han afavorit a Catalunya i a la resta de comunitats. Vull dir, aquesta és la major prova de la traçabilitat d'una bona gestió, sobretot no només des del punt de vista econòmic o dels fets, sinó també del consens que s'ha de generar a una qüestió tan important com és el finançament.
1: Però Catalunya ha de rebre tants diners com aporti?
0: Catalunya ha de ser, d'alguna forma, s'ha de fer la reflexió de que Catalunya, igual que altres comunitats, perquè aquí hi ha una qüestió que s'oblida. Catalunya no és la que més aporta. Catalunya no és la que més aporta. Hi ha Madrid, hi ha les Balears, hi ha altres comunitats que també aporten. Per tant, s'ha de fer la reflexió de que Catalunya ha de rebre recursos suficients perquè al final és de les que més aporta, evidentment. No? I jo crec que això és una qüestió de sentit comú.
1: Això és Catalunya ha de rebre més diners. Ha de rebre tants com aporta.
0: Això
1: és el principi d'ordinalitat, no?
0: Això és un principi d'ordinalitat que, a veure, no és una qüestió...
1: Li pregunto d'una altra manera. Catalunya té dret a rebre més diners? dels que rep ara?
0: I tant que sí. És que jo crec que m'he fet la pregunta de forma retòrica i li respost. No? Sí, sí. Catalunya ha de rebre un millor finançament i més diners? Evidentment que sí. I s'ha de premiar aquelles comunitats que en reben més. Evidentment que no, també. Però això també ha de respectar el principi de solidaritat. Principi de solidaritat. I

0: sobretot que hi hagi igualtat entre totes les comunitats. Jo crec que això és una qüestió de sentit comú.
1: Escolta, que veiem, aquesta setmana està marcada per les inundacions i un cop més fruit de les pluges torrencials que han provocat lamentablement la mort d'un home a Olivella. Hi ha moltes queixes de que del protocol d'enviament d'EsAlert. Jo no sé què passa amb aquests protocols, que sembla que sempre arriben tard. Què en pensa? Li volia demanar la seva valoració. Si s'ha de revisar el protocol d'enviament d'EsAlert, si creu que Interior va actuar tard.
0: Jo crec que van actuar tard, bàsicament, perquè jo vaig veure la situació pràctica. A Badalona va caure una tromba d'aigua monumental i l'EsAlert va arribar just quan acaba de ploure. Per tant, les coses no han funcionat. I jo crec que la consellera hauria d'explicar per què no ha funcionat. I hauria d'explicar què és el que faran perquè la pròxima vegada que passi no haguem de lamentar aquestes situacions que jo crec que són de risc cap a la població. No? Jo crec que
1: però sap que a València ha passat el mateix.
0: Passat episodis.
1: A València, on governen vostès, l'enviament de les senyals d'EsAlert també van arribar molt tard quan ja estava diluviant.
0: Aquí anava. Jo crec que des de fa uns mesos i des de la Dana, evidentment, de València, doncs, jo crec que estem davant d'una situació nova, d'una situació que ens ha agafat a tots de sorpresa i que els que governen i tenen responsabilitats en protecció civil jo crec que han de fer una reflexió, un estudi d'experts, no de polítics, perquè al final que parlem d'això els polítics jo crec que el que hauríem de fer és deixar els experts, no?, que ens diguin què és el que hem de fer, no?, i no utilitzar aquesta situació com arma política. No? Per tant, jo crec que aquí hem de fer una reflexió, hem de fer un estudi i sobretot hem de treballar perquè no torni a passar.
1: Molt bé, doncs Juan Fernández, li agraeixo que hagi vingut el dia d'avui, que l'imagino amb molta feina, perquè tenen el jefe aquest cap de setmana a Badalona, no?
0: Aquest diumenge demostrarem la força del Partit Popular de Catalunya, que és un partit que està creixent aquí a Catalunya i que hi ha molta gent disposada no només a votar-nos, sinó a donar la cara per nosaltres cada vegada més, i jo crec que és important que donem aquesta imatge de força, perquè a Catalunya som l'alternativa al socialisme i al nacionalisme.
1: Sí, sí, Feijóo li ha encarregat que augmenti el pes del Partit Popular aquí a Catalunya.
0: Evidentment, tenim un paper clau, perquè si volem canviar el conjunt del nostre país, si volem canviar Espanya, Catalunya és una palanca de canvi en aquest sentit, no? I jo crec que ens hi deixarem la pell perquè puguem canviar aquesta situació al nostre país.
1: El secretari general del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, avui al Cafè d'Idees. Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Bon dia.
2: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
3: La solución en España no es la instalación de campamentos, no es el aumento del número de plazas.
4: Estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país.
5: Pero debe ser Ceuta. Debe ser Ceuta la que dé un paso y decida si quiere o no quiere trasladar a estas 500 niñas. Lo que depende del gobierno ya ha sido habilitado.
6: Ya basta de hipocresía. La prioridad ahora es ayudar a normalizar la situación en Ceuta.
7: Tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori, coordinat amb les policies locals i amb els cossos de l'Estat, amb judicatura i fiscalia, amb la gendarmeria. Però cal tenir unitats especialitzades que treballin el crim organitzat.
1: Les 9 i 5 minuts obrim aquesta segona hora del Cafè d'Idees donant la benvinguda a dos analistes històrics del programa que tornen una temporada més al Consell Editorial de La Vanguardia. Marius Querol, bon dia.
8: Per dir, em pensava, històric? El bany és històric? No sé si és el terme.
1: Quan ets històric? Quan has vingut ja?
8: Quantes temporades?
9: Jugues al torneig d'històrics, també.
1: Quantes temporades calen?
9: I amb el Marius, moltíssima. Sí.
1: Què tal, Banyos?
9: Bé. És el primer dia... Estava pensant que aquesta decoració em recordava molt al plató de Directísimo de José María Íñigo. No, era molt modern, no?
1: No, que... Li estàs dient antic?
9: No.
1: Ah, jo t'entenc,
9: aquesta cosa, no? Sí, però bé.
1: Ràdio 4 no ho veuen, els hi hem de descriure.
8: Per portar històrics.
1: Són com unes formes geomètriques.
9: Una mica setenteres, que estan bé, sí. Falta l'Uri Geller, però...
8: Està molt bé. És veritat que tenia un punt entranyable, aquell cafè, diguem, de... De barri.
9: Això és més urbà.
1: Continues sent un cafè de barri.
8: Sí, ara sí. No, per això ja...
1: Hem fet obres.
8: Aquí hi ha els propietaris del cafè, hem fet la primera pela, ja.
1: Banyos, que et deia que Twitter no siguis tan agressiu, eh?
9: Sí, d'acord.
1: Perquè ho ets i molt.
8: Sí. Però no el canviarem.
9: Perquè estic molt emprenyat. Estic molt emprenyat.
8: En contra?
9: Bueno,

0: contra les classes dirigents, contra les veus que tenim. És que no hi ha, no trobo que és un nivell molt desesperant. Com comprendràs, quan veus un forat al costat d'una via de tren on passen 20.000 persones, no pots dir, ai, bueno, hem d'avançar cap a un servei, perquè fa 20 anys que estan els forats. Vull dir, i llavors m'emprenyo, sóc com el català emprenyat, però més emprenyat que el català emprenyat.
1: Doncs mira, no vull que t'emprenyis més, però ahir el nostre company, el Lluís Falgàs, va fer el seu debat a l'Aquí Parlem. No, Aquí Parlem. I va convocar tots els representants parlamentaris.
0: Ho vaig veure, sí.
1: I hem volgut destacar moments d'aquest debat que poden servir perquè ara ho comenteu i perquè potser el Baños s'emprenyi una miqueta més. A veure si ho tenim i ho recordem.
2: Jo no vaig en barco, no com tu, pijo. Ah, tens un barco, jo no. Doncs ja està, llavors què parles?
3: Però no vols tindre un immigrant d'aquells de Ceuta.
2: L'únic vaixell que tinc jo és un vaixell de Playmobil.
1: David Cid i Joan Garriga, discutint si un era un pijo i l'altre tenia un vaixell.
0: Tu diràs. I, teòricament, són partits, diguéssim, consolidats. O sigui, no és un moviment social perifèric. Jo, és que, veus, és que sóc com el servei bubca de l'emprenyament. És que cada vegada un centímetre més d'emprenyada. Perquè és que, fins i tot gramaticalment, m'emprenya. El debat de les idees.
1: I el que està veient, el que està passant a Ceuta, us emprenya?
4: Semblava que era un debat de les idees.
0: No, no, dic que no hi és. Per això que trobo que prendrem mal, no només els catalans, anava a dir Occident sencer, però crec que prendrem mal precisament per una falta de seriositat dels que em manen.
1: També hi va haver un moment tens amb el representant de la CUP.
0: Sí.
5: Ha de venir aquí, senyora Oriol. I vostè no ve. Perquè fa dos mesos, avui és el primer dia que la veiem aquí des de finals de juliol. No ve les ponències de llei, no ve fer absolutament res. Això sí, la pagueta que tant critica pels altres, vostè la té la butxaqueta.
1: És el que li deia a Oriols d'Aliança
4: Catalana. Això és veritat, perquè té moltes absències a les diferents comissions. No? Jo crec que no es tracta només d'anar allà a dir la frase en el moment en què tens les càmeres i tal. No? Jo crec que el treball parlamentari és molt important, però es fa moltes vegades fora de les càmeres, fora del que és la política que tots veiem.
0: I m'agradaria recordar que quan la CUP tenia 3 diputats, amb el David Fernández, estaven a 10 comissions cada un dels 3 diputats que tenia llavors la CUP, i hi havia una extra presència pels pocs que eren. Vull dir que és el que deia, la falta de seriositat, diguéssim, el semanfutisme, sobre coses que afecten no només a la vida, sinó que poden...
1: Amb aquest emprenyament, us preguntava si l'emprenyament la sentiu també quan veieu tot el que està passant a Ceuta. Vull recordar, per si algú us lleva ara, que des de primera hora del matí, des de 6:45, ja s'estan traslladant els migrants a la zona habilitada al port. Estem veient ara mateix imatges, entenc que deuen ser imatges en directe. Sí. Ho són, imatges en directe d'aquestes persones que han de ser traslladades al port de Ceuta, on s'han habilitat instal·lacions perquè puguin dormir sota sostre. Sabeu que això ho havia aturat l'Audiència Nacional per una petició d'un sindicat de policia i finalment ahir ho va autoritzar. Màrius, què penses quan veus tot el que està passant a Ceuta? Segons tu, ja que és el primer dia que en parlem amb tu, qui ho ha fet malament
4: tots,
1: en tot això?
4: Jo crec que ho ha fet malament tots, però hi ha una responsabilitat primera que és del partit que governa. Si el partit que governa, i jo crec que ha tingut la sensació que aquest era, no és que fos un tema menor, però que és un tema que tenia temps. I un tema com aquest el que necessita és ser molt àgil, des del primer dia. Tot el que no arreglis a les primeres 48 hores, després això es cronifica. I aquí és on estem, no sabem quanta gent hi ha al carrer. Ens han dit, el ministre de l'Interior, deien que si eren 4, que si eren 5, escolta, estan posant llocs perquè puguin dormir 10.000 persones, o intenten posar-lo per 10.000 persones. Estem parlant de xifres molt importants. Només menors hi ha...
1: Acabem de parlar amb el representant del Partit Popular, que us ha semblat la seva fórmula. Ell deia que se'ls expulsi. Primer, que l'exèrcit hauria d'estar per protegir les fronteres, i després que un cop han entrat, se'ls expulsi massivament.
4: Sí, però no et pots saltar
1: I diu que és tot el que tot el país vol.
4: Escolta, hi ha lleis que són lleis internacionals, no te les pots saltar. Jo quan van allà a Feijó i va fer la seva recepta era, em sembla que de 7 punts, i 3 trencaven totes les lleis internacionals.
1: Màrius, s'haurien de canviar les lleis per poder expulsar aquestes persones?
4: En qualsevol cas...
1: Tu no,
4: En qualsevol cas, com a mínim, hi hauria d'haver-hi un debat. O sigui, el debat de dir fora, sí, bueno, aquest és un debat que tothom entén.

0: hagin donat. En qualsevol cas, a nosaltres el que ens preocupava més és que després de les explicacions s'aclarís que es donarà continuïtat al projecte que va iniciar el senyor Trapero, i evidentment això és el que més ens ha tranquil·litzat, no? Saber que la intenció és continuar amb la mateixa línia que, si em permet dir, considerem nosaltres que ha fet molt correctament l'exdirector general.
1: Però hi ha aquest punt de no volia fer tasques polítiques. Màrius, això ho va dir ahir per l'ON, però tots coneixem que el seu nomenament va ser un dels primers anuncis polítics del president Illa.
2: Llavors vaig tenir ocasió de parlar, perquè ens coneixem des de fa molt de temps i ens apreciem mútuament, i ell, justament, quan jo li pregunto...
1: Aquí?
2: A Trapero. Lluís Trapero, quan li pregunto, escolta, com tu, que per mi, sobretot, és un policia, què és Trapero? Quasi bé abans que un ser humà, és un policia, amb tot el que això suposa. Com te'n passes a l'altre costat de la frontera, perquè una cosa és la política i l'altra cosa és estar en una estructura com és un cos com els Mossos d'Esquadra. I em va dir una cosa que em va fer pensar, dius, perquè segurament hi ha algunes coses que no es poden canviar des de dintre el cos i és molt més fàcil canviar-les des de la política. Vol dir que no és que ell pensés que la política... No. Ell sabia que podia canviar coses de la política. Què és el que ha passat? Que la política l'ha atropellat, ja està, punt, no? Jo crec que això va així. I a mi em sap greu, perquè em sembla que si una persona té les idees clares és Trapero. No dic que no el tingui la consellera, però és evident que són dues personalitats molt fortes que des del primer moment jo vaig veure que hi havia una tensió latent. I després...
1: També ho percebia, Imma Viudes?
0: Nosaltres el que ens preocupava, si hi ha hagut diferències, és que afectessin a l'organització del cos. I això era l'únic que ens podia haver importat.
1: Ha afectat la tensió d'aquests anys entre consellera i el major. Ha afectat el cos?
0: Nosaltres creiem que el major deixa el cos en una posició millor de la que estava. Per tant, les coses no s'han fet malament. I aquesta és la nostra visió. Creiem que ha situat el cos de Mossos d'Esquadra en una posició molt més sòlida de la que havia anteriorment. Per tant, crec que en tots els equips hi ha diferències i no sóc jo. No sóc jo la que correspon dir si aquestes diferències eren més o menys personals, però en qualsevol cas nosaltres, efectes d'organització, com a sindicat, podem dir que estem molt contents de la feina assolida per la direcció general.
2: De totes maneres...
0: Sempre amb les nostres diferències, com és lògic.
2: I una petita cosa, ho centrem en les figures de la consellera i del director general, però és que en una setmana li va plegar el seu segon, el secretari general i el director general. Això, a casa meva se'n diu una crisi. Esclar, dels tres que formen la part de la cúpula d'interior, pleguen dos...
0: També va aclarir el...
2: No, tots ho aclareixen tot.
0: Inicialment va aclarir també els motius, que hi havia un acord previ...
2: Sí, acord previ. I se'n va treballar al lloc on treballava abans, que és l'Ajuntament de Santa Coloma, que em sembla estupendo, però, home, ser secretari general de la policia...
1: Ahir Parlon reconeixia que tenim un problema a Catalunya amb les armes blanques. Està d'acord?
0: I tant. Reconegut des de fa 2 anys, s'ha intensificat el pla d'AGA, però també hem de dir que les dades són positives, i no em correspon a mi dir-ho tampoc, però sí que és veritat que s'està treballant. Ara, això no només té una solució policial, no només se li ha de donar una resposta policial. Nosaltres podem fer saturació d'espai públic, podem fer intervenció al carrer, però aquí hem de treballar coordinadament amb altres sectors, i evidentment, em sembla que ja ho hem parlat en aquest programa, el senyor Batlle, que fa anys apuntava a la cultura de Navalla, doncs el temps li ha donat la raó, no? I el problema és, com va dir l'intendent Teixidor, que el problema és quan hi ha el noi o noia que no hauria de portar una arma blanca a la porta perquè pensa que s'ha de prevenir del que realment la porta per prestigi, per estatus. Això és el problema.
1: Però no només l'arma blanca, perquè aquests mesos els episodis de morts a trets al carrer a plena llum del dia també generen molta alarma social. I tot això està vinculat amb el crim organitzat. I ahir em va preocupar que Catà reconeixia que Catalunya és atractiva per aquest tipus de delinqüència vinculada al narcotràfic. Sí, és una altra cosa, ja ho sé, però són els dos fenòmens que conviuen, el creixement de l'arma blanca i de cop també delictes relacionats amb armes de foc.
2: Perquè penses que aquí puguin haver-hi grups mafiosos que s'instal·len i que a més hi ha vendetes i tal que poden acabar amb delictes de sang, és terrible. Però jo et diria que quasi bé

0: preocupa més el tema de l'arma blanca per una raó fonamental, perquè aquí sí que ens hi podem trobar un dia, amb una discussió, eh?
1: Amb una discussió de trànsit.
0: Amb una discussió de trànsit, clar.
2: Sí, però a mi...
1: És el que preocupa els Mossos, no? Que amb una banal discussió de trànsit pugui acabar amb una ganivetada.
2: A mi no. A mi no em preocupa això perquè em preocupa molt més lo de l'arma de foc, i l'arma llarga, sobretot, de foc, perquè si hi ha plantacions il·legals de marihuana que estan protegides per gent amb armes de guerra, això em preocupa més que en una discussió de trànsit, dos particulars, no sé què. Perquè vol dir que si hi ha prous diners per fer tota aquesta infraestructura, pot haver prous diners per comprar càrrecs públics, alcaldes, regidors, per comprar edificis, per blanquejar diners, comprar apartaments de luxe... És a dir, si hi ha plantacions amb persones, amb un AK-47 governant-les, vol dir que la vida política, la vida pública de Catalunya es pot veure sotmesa a aquesta quantitat de diners. No sé si estic dient tonteria.
1: No, pas. De fet, els Mossos ho han apuntat des del primer moment, no? Que el problema era la marihuana. A grosso modo, evidentment.
2: I no com a substància,
1: però
2: sinó com a negoci.
1: Dir, no? S'ha de dir que els tirotejos són selectius. El que passa és que passen a la plena llum del dia i tenim un escenari a Barcelona, i dic Barcelona, àrea metropolitana, que sigui, que no teníem fa ja no una dècada, sinó 5 anys. No? Ara bé, el problema de la cultura de la navalla també genera molta percepció d'inseguretat. Els tirotejos són, com dic, a plena llum del dia, però què pot passar? Que un dia, amb un tiroteig, doncs un ciutadà o ciutadana acabi prenent mal, o un policia.
2: Però delictes de coll blanc. És a dir, si Catalunya és exportadora de marihuana o és un centre on ja... Bueno, vam veure allò, les màfies montenegrines que van decidir venir a Barcelona a fotre's trets. Això també va associat a el que et deia, blanqueig de capitals, possibles corrupcions d'autoritats locals... És a dir, afecten a la vida política i pública.
1: S'ha de plantejar modificar també l'ordenament jurídic, perquè, com dic, no té només una resposta policial, però sí que és cert que amb el tema de les armes blanques sí que tenim molta més capacitat d'actuació, perquè com no són fets perquè mantingueu sobrevinguts, també es poden preveure molt millor. I d'aquí la capacitat preventiva que hem de millorar, no? No ser tan reactius, sinó també preventius.
3: Senyora Viudas, el que veig, la comissió d'ahir també va aprovar que tots els cotxes patrulla dels Mossos incorporin una pistola elèctrica tipus Taser, que aquesta era una vella reivindicació seva, oi?
1: I tant, i de fet ho celebrem. Celebrem i agraïm als grups parlamentaris que hi han votat a favor. En qualsevol cas, va molt relacionat, directament relacionat, amb aquests escenaris nous que tenim. No. Armes blanques i armes de foc. No volem que passi un altre incident com el que va passar al carrer Mandri. Els companys i companyes que estan amb el patrulla, que no és el del cap de torn, diguéssim, el comandament que està responsable del districte, triguen molt, han d'esperar molt amb un fet sobrevingut i no tenen capacitat d'actuació. Per tant, evitarem que prenguin mal ells i la persona que està davant.
3: Aquests dies s'està celebrant el judici de Roger Espanyol per les pilotes de goma. Ho anaves a dir, no? S'està fent justícia amb l'arribada d'aquest cas als tribunals?
1: Home, no em pertoca a mi dir si s'està fent justícia o no. Veurem què passa.
3: Jo no dic que la sentència, que hagi arribat als tribunals. S'està fent justícia que per culpa d'una pilota de goma que aquesta persona perdés l'ull.
1: Jo, per la part que em toca com a policia, penso que, i per la part de Mossos, crec que sempre s'estan revisant els mecanismes i les eines perquè siguin molt més segures tant per la gent com pel ciutadà que es troba davant. Però, dit això, també hem de demanar que s'escolti als professionals que estan a peu de carrer realitzant tasques d'ordre públic, perquè són els que millor ens podran explicar quines eines necessiten, a banda d'estudiar després, evidentment, la seva lesivitat. Hem d'entendre que cada cop tenim també escenaris amb persones més agressives al carrer, que tenen menys por a agredir a policies, i també hem de poder donar resposta evitant el cos a cos amb aquestes persones.
2: Jo, a part d'això que volia saber i preguntar-li, hem vist també fa poc el carrusel que va fer Mossos d'Esquadra a Passeig Sant Joan de Barcelona contra antifeixistes, després certa connivència amb gent de l'Aliança Catalana, més que contra l'altra banda dels anti-Aliança Catalana. És a dir, si les coses ideològicament es posen també tenses, m'agradaria saber, primer, si els Mossos són neutres políticament, i és una pregunta, crec que pertinent per moltes imatges que veiem, i després una altra cosa, el tema de l'armament i de la gestió de crisis urbanes. Arro i brimo. És a dir, quina és la vostra postura com a comandant sindical? Quines creieu que ha de ser la relació amb el carrer, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta mena de situacions.
1: Bueno, hi ha molt, aquí hi ha molts ítems,
2: ho sé, però
1: respondre tot serà complicat.
3: Ho has de fer en un minut.
2: Diguin que dissol la Brimo i estaré content.
1: Si em permets. On no, permet. No, no li permeto no, parlar no, de connivència en cap partit
0: no, no
1: polític,
0: no,
1: ni amb Aliança Catalana, ni amb ningú. Ens devem a l'estricta neutralitat política, i així ho farem, i així ho hem demostrat sempre. I altra cosa és que cada cop tenim escenaris més violents, que tenim grups més antagònics, també s'apuntava ahir al Parlament, i per tant la nostra prioritat és que la línia no es trenqui perquè evitar que s'enfrontin entre ells. I per això també hem de buscar mecanismes, i hem de treballar amb protecció i amb seguretat. I em sembla que no he respost a tot, em falta alguna cosa.
2: No, deia sobre deia la pistola Taser, és a dir, una cosa és un acte de delinqüència sobrevinguda i tot això, que jo també estic en contra, però bueno, i una altra cosa és la gestió del darulls, per dir-ho d'alguna manera, no? Reclameu més equipament, més càmeres per gravar-nos, més coses d'aquestes, o com?
1: Evidentment. Les càmeres unipersonals no són per gravar a les persones que es troben a carrer, sinó per donar seguretat jurídica tant als agents com a la persona que té davant a la gent, no? Sempre donaran seguretat jurídica i no ens fa por demanar-les en absolut.
3: Doncs Imma Viudes, el Màrius s'ha quedat la paraula a la boca.
2: És que el Màrius...
3: No, molt bé, Màrius, què vols dir? Va, digue, el que hagis de dir, digue-ho ràpid.
0: Perquè
3: si no, la Lorena la faig esperar.
0: I ell és un home de desordre. Escolta, això del desordre també es pot ordenar.
2: És que cada dia fan més por. Venen amb uns pals, unes càmeres, semblen...
0: A mi no em fa por, la policia.
3: Et fan por, la
2: policia.
3: No, digue-m'ho.
2: No, la... Home...
3: Et fan por, no?
2: No, tots no. No, els que van amb el casco.
0: Segons el dia.
2: Els que van amb el casco. Escolta'm, no, dic que la gestió de desordre públic, no sé com li dieu tècnicament, no? Escolta, això tu dius, hi ha polarització, passarà més vegades... procurem, entre tots, no prendre mal. Bueno, ja sé que és molt diferent que un nano prengui mal, que un armari d'aquests prengui mal, però en qualsevol cas, diguéssim, com a... De bona fe dic, és que Rogers Espanyols i Ester Quintana no pot passar mai més, és a dir... Encara
3: suposo que l'Imma Viudes està d'acord que Rogers Espanyols i Ester Quintana...
0: D'acord, amb policia. Rogers Espanyol no va ser els Mossos.
2: Va ser policia nacional.
1: I Ester Quintana...
0: I l'importància de les imatges és que això pràcticament és l'únic cas que ha arribat, perquè els altres han quedat pel camí, per amnisties, etcètera, i aquest ha quedat, entre altres coses, perquè hi ha unes imatges que són molt rotundes, que és que es veu a l'escopeter que està apuntant, no? A 15 metres.
2: I aquí està bé allò de les imatges i allò de la purga interna...
3: Per això preguntava Imma si s'està fent justícia ja, no?, per la sentència, que no sabem quina serà, sinó perquè hagi arribat a judici i un jutge vegi aquestes imatges. Imma, ho hem de deixar aquí. Imma Viudes, del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Per venir al Cafè d'Idees. Lorena Amo, bon dia. Anem a veure què ens porta l'actualitat, Lorena.
4: Doncs ja saps, Gemma, que aquest matí estem molt pendents de Ceuta, perquè a aquesta hora alguns migrants ja poden entrar al nou centre d'acollida al port de la ciutat autònoma. Són imatges que esteu veient en directe. És una instal·lació que, ja sabeu, pot acollir 1.700 persones. El trasllat ha començat en moments de tensió i angoixa a 6:45 d'aquest matí, després que l'Audiència Nacional hagi aixecat la suspensió temporal de l'operatiu. Veieu en directe com els hi posen braçalets en aquesta entrada al port de Ceuta. També la Policia Nacional, que intenta fer fileres per tenir organitzada aquesta entrada de migrants, només té capacitat, recordem, per 1.700. Són milers els que estan ara mateix als carrers de la ciutat de Ceuta. També registren amb quines pertinences estan entrant al port de la ciutat. I el Partit Popular insisteix en que Sánchez ha permès una invasió i que el trasllat dels migrants hauria de ser cap al seu país. Juan Fernández, el secretari general dels Populars de Catalunya, reitera que Catalunya no ha d'acollir més menors. Ho ha dit aquí al nostre programa.
5: El que no pot ser és que Espanya sigui el Departament de Serveis Socials de Marroc. Vull dir, aquí la política exterior de Pedro Sánchez no pot servir als interessos d'un altre país. La política exterior ha de servir als interessos generals del nostre país, d'Espanya. El govern del Marroc, en comptes de celebrar, si té diners per celebrar un Mundial, ha de tenir diners també per atendre els seus menors.
4: El president Salvador Illa reuneix avui amb el ministre Félix Bolaños sobre la taula els avenços en el camp de la justícia i també el futur trasllat de l'escola judicial. Una trobada que segueix des del Palau de la Generalitat, la Iliana Viera.
6: La reunió és ara, a 10:15 del matí. El president Illa i el ministre ministre Bolaños aborden els avenços en el camp de la justícia. Cal recordar que serà a finals d'aquest any 2026, segons el calendari previst, quan començaran a incorporar-se a Catalunya els 91 jutges nous acordats amb el Ministeri, que es distribuiran per tota Catalunya, per tot el territori, però amb especial dedicació a la ciutat de Barcelona, i també 35 nous fiscals. L'objectiu és reduir la congestió que arrossega el sistema judicial. Es farà també en altres dues fases, el juny del 2027 i el novembre del darrer any. Estarem, per tant, pendents del que puguin explicar en els seus parlaments a partir de 11:45 del matí el president Illa i el ministre Bolaños, quines novetats en donen i també si hi ha nous anuncis pel que fa a la carrera judicial.
4: I amb aquesta última hora des del Palau ens acomiadem, Gemma.
3: Molt bé, gràcies, Lorena.

0: I said free Palestine.
1: Jo faig aquest exercici d'autocrítica de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que és un drama col·lectiu. Només pot... És molt fàcil ficar la culpa fora.
2: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Y, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras.
3: Todos los ceutís, todos los que vaya, os habéis convertido en nuestros ídolos, en mis ídolos, porque habéis estáis demostrando una entereza, una fortaleza, un saber estar, un ejemplo para toda España.
4: Lo que ha sucedido en Ceuta ya a un nivel más personal, creo que es también una forma de manipulación de Marruecos frente al gobierno de España por muchísimas razones, entre ellas el Sáhara. En vez de balas, mandan gente desesperada que muere y que pone en tela de juicio un sistema democrático y un gobierno progresista.
5: Màrius, els artistes, els futbolistes, els actors, han de utilitzar l'escenari, la tribuna pública per pronunciar-se políticament?
6: Per què no? És a dir, em sembla que tots tenim una idea sobre les coses que passen al món. És a dir...
5: O sigui, que... sí.
6: I tant. El que sí que no em sembla bé és que, de cop, tu formes part, per exemple, d'un equip de futbol. El que li ha passat al Madrid? Sí. El que ha passat al Madrid, si tu veus que hi ha futbolistes que no estan d'acord amb el missatge que vols posar en les samarretes i tal, no pots imposar. És a dir, jo crec que el que és ridícul és que el Florentino Pérez vulgui fer un queda bien i la meitat del seu equip s'incomodi.
5: Natàlia, he parlat d'artistes, de cantants. Natàlia, bon dia. Natàlia Sánchez, la nostra companya, perquè el raper nord-americà Macklemore és el primer que hem escoltat d'aquests talls de veu, que era de la gira d'Ed Sheeran i ha estat expulsat pel seu crit Free Palestine.
7: Efectivament, en una gira que va començar al juny, Macklemore era el taloner d'Ed Sheeran, ells dos amics. A principis de setembre fa aquesta proclama a favor de la població palestina, denuncia el que està passant a Gaza i dies després promotors i responsables dels estadis, però no havia de passar aquesta gira d'Ed Sheeran, decideixen que Macklemore no ha de continuar com a taloner. Ed Sheeran, per la seva banda, intenta neutralitzar doncs, aquesta expulsió del seu taloner de la seva gira, no ho aconsegueix, i Macklemore és expulsat de la gira com a taloner. La polèmica doncs, no s'ha fet esperar. Molts altres músics de la gira d'Ed Sheeran han deixat la gira. Ed Sheeran ha hagut de modificar el seu recorregut, ha perdut un munt de seguidors a les xarxes socials i ell ha defensat que vol que el seu escenari, que els seus concerts siguin un espai neutral. El raper nord-americà, Macklemore, per la seva banda, el que ha fet és donar 1 milió d'euros dels seus ingressos nets del que ha aconseguit d'aquesta gira a organitzacions d'ajuda a la població palestina. Això és el que ha passat aquestes últimes setmanes.
6: De totes maneres, dir Palestina lliure és molt poqueta cosa, eh? No, o sigui, no és fer un míting, eh? Escolta, jo crec que tots els que estem aquí pensem que...
5: No, però no era només dir Palestina lliure, sinó que també va interpretar aquesta cançó...
7: Sí, ell té un himne, efectivament,
5: una cançó de protesta sobre Gaza.
8: Bé, quina sorpresa que tenint a ell, ara, o sigui, és un de les cares visibles del moviment antisionista. Vull dir, ara que sorprenguin que surti amb això és bastant raro.
5: Però, Baños, sí. Macklemore ha rebut suports públics. Clar. De moment sembla que la polèmica no tindrà grans conseqüències per la seva carrera,

0: Però clar, la decisió d'apartar-lo ja és un avís per navegants.
1: Exacte, però jo aquí
0: vull... Un avís de dir, escolta, surts a Diffrey Palestine, que com tu dius, n'hi ha per tant, però té un cost.
1: Com allò... Bona nit, malparits, no?, que deien sopa de cabra.
0: Dic, home, no, és el mateix.
1: Però dic que... No, dic que la proclama en els concerts de rock o de pop ha estat sempre, vull dir, per crear consciència... A mi el que em preocupa molt és de com està la indústria... Bueno, ja no és una indústria musical, que el fons d'inversió o la gestora de les gires decideix l'actitud moral, no només del Macklemore, que està molt bé, vostè no pot dir això, perquè jo no he fet ni una cançó a la vida, jo no he tocat una guitarra a la vida, però sóc el que té els diners i decideixo sobre les gires artístiques, sinó el paper d'estrassa que ha fet el Sheeran, el nano aquest, perquè, escolta, si és amic teu, te'n vas amb l'amic, però això no cal ser en el pàdel també, eh?
0: Vull dir... Però recordeu que també va passar el mateix en el festival a Barcelona, recordeu-me quin, que per la relació d'algunes empreses amb Israel, el Sona...
1: Sí, el KKR, sí.
0: Molts artistes van decidir despenjar-se del cartell.
2: El fons que amagava la festa, però és que hi la festa...
0: Era Israel.
2: Però és que té a veure... Era favorable a Israel i...
1: Però un moment, però és que el que paga la festa no és un promotor de concerts com... Aquests fons i aquestes gestores controlen absolutament tot, entre altres coses, els drets musicals i també els temes de les cançons. És a dir, són grans corporacions com Live Nation i altres que decideixen què es pot veure i què no es pot veure. Llavors aquí un artista, a mi aquest nano, no sé qui és, però si són amics i són músics i són una mena de rockeros, oye, toques el meu amic, jo me'n vaig. I em dona igual els diners perquè ja en tinc prou.
0: Per tant, el cos poder serà per Ed Sheeran, no?
1: No, totalment. Llavors, aquí és, quina és la independència que té un artista davant de Spotify, davant de KKR, davant... superant-lo de Palestina. Quina... Abans, és a dir, un rockero, doncs, bueno, tocava i si volia deixar el concert a mitges, marxava i era responsabilitat seva. Ara, clar, tenen una sèrie de contractes, una sèrie de seguros que fan... que dir Free Palestine esdevingui una cosa, bueno, revolucionària.
2: I perquè aquests fons no només financien o patrocinen o organitzen concerts. Vull dir, formen part absolutament de les nostres vides, eh? Aquests tios fan pisos, aquests tios fan...
1: Sí, exacte.
2: Fan ciutats, eh?
1: I sí que tenen, perdona, i sí que tenen ideologia política, ells. Sí que la tenen perquè, diguéssim, fa amb lobby amb uns polítics i amb uns altres a tot arreu.
3: Però fixeu-vos entre la diferència entre Espanya i els Estats Units. Als Estats Units ha passat això. L'any passat a Rosalía se li demanava que es pronunciés públicament quan ella no havia dit res al
0: respecte. Natàlia, que tu ets de ràdio i saps el que vol dir les senyals horàries, eh?
3: Sí, nena,
0: que... Arriba ara el nostre company Xavi Freixas amb el matí aquí a Ràdio 4, però abans, com sempre, les notícies.
4: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han començat a traslladar aquest divendres els centenars de migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i de Benítez, a Ceuta, cap al port de la ciutat autònoma. Míriam Andreu, bon dia.
6: Bon dia. L'operatiu ha començat cap a 6:45 del matí amb un dispositiu de 150 agents. Cap a les 9 del matí han començat a arribar les primeres persones a les instal·lacions al port, dividides en grups i avançant lentament per facilitar-ne el control. A l'entrada de l'escentre han rebut una pulsera com a primer pas per identificar-los i s'ha comprovat que no portin cap objecte perillós. A Ràdio Nacional, Juan Manuel Doncel, president del Port de Ceuta, ha explicat que s'ha assabentat que el trasllat començaria aquest matí a través dels mitjans.
7: Y bueno, la información en este caso brilla por su ausencia. Y ya le digo, yo tuve la semana esta una reunión el martes en delegación del gobierno. Y que tengo que decirlo, era a la segunda reiteración mía sobre las cuestiones fundamentales en materia de seguridad y ante el inminente traslado que todos podíamos ya atisbar, pero a mí no me han dicho absolutamente ni a mí ni a ningún miembro de la cúpula de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre que el traslado se producirá la mañana de hoy.
6: A banda, s'ha confirmat el primer cas de varola del mico a Ceuta. La persona contagiada és un noi de 13 anys que es troba aïllat a un centre de menors i ja està rebent tractament.
5: El sindicat CGT ha reprès la vaga als serveis de terra de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. En un comunicat, el sindicat, que ja va convocar vaga a l'agost, ha explicat que la protesta té caràcter indefinit i han justificat la represa per l'acomiadament de dos representants del comitè de vaga. A més, denuncien el deteriorament de les condicions laborals, la manca de personal, les sobrecàrregues de treball o l'elevada rotació del personal. I parlem ara de salut. El grup de recerca biomèdica en ginecologia del Vall d'Hebron Institut de Recerca ha observat que la combinació de dos fàrmacs podria millorar el tractament de càncer d'endometri del risc. Un estudi que, a partir d'aquests resultats, inicia el camí cap a noves etapes de la investigació. Marga Esparza.
8: En els tumors del risc, la resistència als tractaments pot limitar les opcions terapèutiques disponibles. Per trobar noves teràpies per les pacients amb aquest tipus de càncer, l'equip de recerca va realitzar aquest estudi amb dos fàrmacs que s'utilitzen per altres indicacions oncològiques, però en aquest cas combinats entre ells. Els resultats de l'estudi, realitzat amb 15 models de tumors de pacients en animals, van mostrar la desaparició completa del tumor en un 60% dels casos. Doctora Valeria Tubita, investigadora de l'estudi.
9: En el momento en el que combinamos estos dos fármacos, tenemos una eliminación del tumor en el 60% de los casos. Eso es para nosotros muy prometedor porque estamos trabajando en el campo de la medicina de precisión. Es decir, que esos dos fármacos van a atacar de forma específica vulnerabilidades características que son típicas de estos tumores.
8: El càncer d'endometri és el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats, amb prop de 1.000 casos diagnosticats cada any a Catalunya. A més, la seva incidència continua augmentant principalment per l'increment de l'esperança de vida i de l'obesitat.
5: I de l'exterior, almenys 37 persones han mort en un centre de detenció a l'estat de Níger, al centre oest de Nigèria. Segons han informat les autoritats que han obert una investigació, el comandant estatal del Cos de Seguretat i Defensa Civil de Nigèria i el seu equip han estat suspesos de les seves funcions mentre s'esclareixen aquests fets. Les víctimes eren miners que treballaven presumptament de forma irregular i que van ser detinguts en una operació per frenar les activitats de mineria il·legal al Níger. S'han decretat 3 dies de dol a l'estat. D'altra banda, han detingut el presumpte assassí de Claudia Tacoronte, la jove estudiant espanyola que va morir a Mèxic la setmana passada. Francisco Javier, alias El Trompas, ha estat detingut gràcies a la col·laboració ciutadana al municipi de Cuautla, a Morelos, al centre del país, al mateix lloc on Tacoronte va perdre la vida. El fiscal ha explicat que El Trompas va robar-li el mòbil a la jove i després la va apunyalar. Tot i això, la fiscalia tractarà el cas com un feminicidi pel tipus de lesions que li va provocar. El detingut podria enfrontar-se a una pena de 70 anys de presó. I encara un apunt de l'exterior per acabar, perquè Rússia inicia avui eleccions legislatives que s'allargaran fins diumenge. Són les primeres eleccions al Parlament rus, la Duma, des del començament de la guerra a Ucraïna. També seran els primers comicis convocats per Moscou a les regions ucraïneses ocupades total o parcialment per les seves tropes. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia i Kherson, a més de Crimea, que ja van annexionar el 2014. El govern ucraïnès qualifica aquestes eleccions de farsa i adverteix que la votació als territoris ocupats serà nul·la. Pel que fa als resultats dels comicis, es dona per fet que tornarà a guanyar-los el partit del president Vladimir Putin, Rússia Unida. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
10: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que ja és divendres. Aquest matí entrevistarem a Joel Joan. De seguida vindrà aquí al matí de Ràdio 4. Està a punt d'estrenar obra de teatre i pel·lícula, també, tot a l'hora. A més, tindrem la sexòloga Alba Povedano i un expert en protocol, i molts altres que anireu descobrint a mesura que avanci el matí de Ràdio 4, que comença just ara mateix. A aquesta hora saludem a Marta Lasales, periodista del Nacional.cat. Com estàs, Lasales?
1: Molt bé, bon dia.
0: Va, que ja és divendres.
1: Sí, endavant.
0: Alegre aquesta cara, dona, et veig amb son. Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. Estàs moreno encara, eh?
2: Sí, em dura.
0: Dura, això.
2: Sí, sí.
0: Que menges pastanaga o...
2: No, no...

0: Penjo, però n'hauria de menjar, realment. No? Sí, no. Sí, sí, és una cosa ja genètica.
1: Sílvia Barroso, tens bon color, també.
2: Bon dia.
1: No vius malament del tot, directora del Món.cat.
2: Escolta, saps què faig jo? Quan estic a la platja, treballo amb el mòbil des de la platja, moltes vegades.
1: Treballem amb el mòbil des de qualsevol lloc i a tota hora, una mica. Eh? Escolta, Catalunya concentra aquest cap de setmana els actes polítics de Sánchez, Feijóo i Abascal. De fet, tots tres han triat Catalunya per arrencar la cursa electoral en plena tensió per la crisi migratòria de Ceuta. Ara de seguida en parlarem. Per començar, només un titular, Nacho.
0: Doncs jo crec que la crisi de Ceuta efectivament és avui mateix una gran preocupació pel conjunt dels espanyols i és normal que els partits polítics, inclòs el meu, tinguin com a prioritat donar suport als nostres compatriotes de Ceuta.
1: Sílvia Barroso.
2: No crec que el fet de que vinguin a fer campanya a Catalunya el PP i Abascal tingui res a veure amb donar suport als compatriotes de Ceuta. Vull dir, no té res a veure el territori de Catalunya amb això.
1: Marta Lasalas.
3: No, segurament no té res a veure, però que traslladaran aquí l'enfrontament que hi ha a la política estatal i que ara mateix el que té el president del govern espanyol contra les cordes és Ceuta, és una evidència.
1: Bé, Salut per fi i per primera vegada s'ha reunit amb metges de Catalunya. El sindicat, però, manté la vaga indefinida. Ramon Castelló.
4: Sí, manté aquesta convocatòria. Sabrem amb Ramon Sàrries, que va estar present a la reunió amb la consellera Pani, el per què doncs, no els han convençut de moment per desconvocar. Recordem que estan demanant una regulació específica per ells, no volen ser regulats en el marc del sector perquè creuen que hi ha unes situacions particulars d'ells com les guàrdies.
1: Una vaga indefinida que, si res no canvia, arrencarà el proper 28 d'octubre. Més coses. Perilla la collita d'olives de secà. La falta de pluja fa que, justament, es comencin a arrugar i madurin abans d'hora. Vaja, que semblen perdigons, Jordi Vila. Bon dia.
5: Això sembla. I en altres zones, si no hi plou en 15 dies, també pinten bastos, Xavi. Aquest matí parlarem amb Unió de Pagesos i també sabrem com afectarà als mercats tot plegat. Ens tornaran a pujar el preu de l'oli. De seguida entrevistarem Jordi Pasqual, responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos.
1: Doncs sí, ara hi parlarem. I això, que si no plou molt aviat, previsiblement tornarem a pagar l'oli d'oliva, aquest or groc o or verd, a preu d'or, i millor dit, Marta Lasalas, perquè La cosa pinta malament, no, en molts sectors del país ja s'ha perdut un percentatge important de la collita i si no plou en 15 dies, espera't, que la cosa serà molt pitjor.
3: És que això el canvi climàtic està trinxant el sector agrícola perquè és absolutament imprevisible com poden anar les coses, o fa massa calor o plou massa i clar, que cadascú el perjudica d'una manera diferent.
1: Ara veia justament que el panís, el blat de moro, que diuen a Barcelona, també s'ha perdut la meitat de la... Què rius?
2: Em fa gràcia
1: no,
2: perquè...
1: Rius per no plorar, però és molt trist, s'ha perdut la meitat de la collita.
2: Em fa gràcia que quan parles amb lèxic de la zona de Ponent, entenc.
1: Sí, clar, allà es diu panís.
2: Molt bé, sí, però aquí no. Després la fonètica l'has perdut, Freixes?
1: Els quicos, diguéssim. Depèn. Quan hi ha el Pau de Pons em surt més la vena d'allà.
2: Ara, tornant al tema de pagesia, és que els pagesos estan pressionats per molts factors. Primera, pel canvi climàtic, després per la dictadura de determinades polítiques agrícoles i per la dictadura del mercat i de la distribució que els perjudica amb ells, i en canvi altres intermediaris en surten més ben parats del comerç del que cultiven.
1: És divendres i, per tant, Jordi Vila, parlarem de sexe amb la psicòloga i sexòloga Alba Povedano.
5: Sí, avui ens explicarà què és...
1: Avui,
5: a veure si ho dic bé, perquè, atenció, aquest nom, breedcrambing, breedcrambing sexual. Sabeu què és? Doncs mira, ni idea, però mireu, ho descobrireu amb l'Alba Povedano.
2: Ho tinc
5: aquí escrit, ja us avanço que té alguna cosa a veure amb persones d'aquelles que s'acosten, flirtegen amb tu, però quan sembla que hi ha alguna possibilitat real, patapam, desapareixen.
1: Vaja.
5: Patapam,
1: vaja.
2: Covards.
5: També parlarem de sexe, de reconciliació i per què ens atrau tant allò que sabem que no podem fer.
1: Bé, i farem una classe de protocol aquest matí, també. Jordi.
5: Sí, amb en Marc Crespo, tutor d'alumnes i responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i d'Esdeveniments. Parlarem amb ell de coses tan importants com si ens conviden a un sopar, és correcte portar vi o postres sense avisar? Quins errors de protocol cometem quan anem a una boda? O com ens hem de comportar en una reunió de feina? Doncs tot això ens ho explicarà en Marc Crespo.
1: I també parlarem de bolets. Això tan nostrat, del rovelló.

0: un llibre on ens posa en valor les seves propietats curatives. I també recordarem que aquest cap de setmana, on hi ha Festa dels Bolets?
1: Doncs a Setcases.
0: A Setcases.
1: A Setcases hem d'anar cap allà. Cap de setmana, de Festa del Bolet, gastronomia, festa, tradició... En fi, no us ho podeu perdre.
0: I avui també vindrà el Marc Leirado.
1: Conegut periodista especialitzat en la premsa del cor. És una de les cares conegudes del programa De Corazón de la 1 de Televisió Espanyola. Avui ens començarà parlant de Shakira. Shakira.

0: Shakira avui comença la seva històrica residència, atenció, de 12 concerts a Madrid com a tancament europeu de la seva gira mundial Les Mujeres Ya No Lloran. El día está pavo de playa y para pasarme de la raya en la arena sobre la toalla ese plancito nunca falla. Xavi Marla Irado també ens explicarà que Marc Ribas abaixa la persiana del seu restaurant de Barcelona i Dinés Garcia, la nòvia de Lamine Yamal, que ja comença a parlar en català. El que fa l'amor, el que fa l'amor, Xavi.
1: Molt bé. I atenció, perquè qui vindrà també al matí de Ràdio 4 és el gran Joel Joan.
2: A vegades som dolents perquè no estem contents ni amb nosaltres, ni amb el nostre entorn, estem enfadats, de mala llet. A vegades ets feliç o estàs una mica en pau amb tu mateix, i llavors és més bo.
3: És que la liarem molt grossa, o sigui, el condal, aquesta propera tardor, desbarrarem una mica, riureu i a la vegada us tocarà. Oh, això sense filtres, eh?
0: Joel Joan és a punt d'estrenar l'espectacle Bons i Dolents al Teatre Condal i també Escape Room 2 als cinemes. Avui descobrirem tots els detalls dels seus nous projectes i també repassarem tota la seva trajectòria. No us ho perdeu perquè el Joel Joan mai deixa indiferent. Xavi, i arribats a aquest punt, havíem de preguntar als nostres tertulians si es consideren bons o dolents.
1: Si es consideren bons o dolents.
0: O dolentes.
1: Ai, senyor, què fas, les sales?
4: Vols dir, Jordi? És dolenta.
1: Ets bona, ets bona persona, tu, les sales?
4: I tirant el paper. Sí, i tant, que sí.
1: Ets un tros de pa, beneït.
4: I tant.
1: La Barroso també.
4: Amb qui s'ho mereix? Mira. Hi ha gent que no s'ho mereix.
5: La meva generositat no té límits.
1: El Nacho és bon tio. Jo, bona persona, Nacho.
6: Jo, la veritat, m'hi considero. Però, en fi, això ho hem de dir.
1: Jo també te'n considero. Vosaltres dues no ho tinc tan clar, eh?
4: No hi ha que nosaltres amb tu, rei.
1: Va, escolta, aquest matí, oients, ens regalarem dues entrades per la Fideuada Popular que organitza el Bar Bocata de Barcelona per aquest cap de setmana. Si vols

0: Doncs el Bar Bocata, que fa una superfesta aquest dissabte a la Diagonal. Hi haurà cervesa, ping-pong, música... I voleu anar de franc? Doncs ens haureu de trucar al 900-454-455 i encertar el so del dia.
1: 900-454-455 i ens heu de dir què és això. A veure, atenció. Mira que bonic. És molt maco, aquest ocell.
0: És preciós.
1: Molt bonic.
0: És preciós.
1: De veritat. Escolta, escolta, oient. Veig que ho sabeu tots. Amb la cara que feu. Va, 900-454-455 des d'ara mateix. Marta Inglés i Pau Robert, al control de so, passen 2 minuts d'un quart d'onze. Vinga, va, que estem ja en campanya aquí, Nacho Martín Blanco, eh? Aquest cap de setmana, Sánchez, Feijó i Abascal, tots tres a Catalunya, com dèiem abans.
2: Doncs sí, més, el que deia la Sílvia, segurament tingui raó que algú pot pensar que no hi ha correlació entre el fet que es facin actes a Catalunya i la crisi galopant que tenim a Ceuta, però jo crec que és important dir o explicar als espanyols que el que passa a Ceuta és cosa de tots. I jo crec que hi ha molts ciutadans de tot Espanya i també de Catalunya molt preocupats amb el que està passant a Ceuta, que veuen una situació inadmissible amb una invasió en tota regla, orquestrada, segurament, o si més no permesa,

0: per un país veí, amb poca diligència, amb poca contundència a l'hora d'assumir les seves responsabilitats, i sembla que aquí alguns políticament pensin que no passa res. Jo crec que passa, i passa molt.
1: El que hem vist aquestes últimes hores ha estat molta tensió, corredisses en el trasllat de migrants de les platges al campament del port de Ceuta, Marta Les Sales.
2: És que tot és un desastre, perquè és un tema que està aquí fa un mes i mig, amb un problema brutal per la població de Ceuta, i que ara el que s'ha habilitat són 1.800 places per 4.000 persones, amb la qual cosa, quan han començat el trasllat hi ha hagut corredisses, esclar, la gent no vol quedar-se sense una plaça, perquè és que també ens hem de fer càrrec de la situació tremenda que està en aquesta gent. Que és brutal. Que no s'hagi trobat una solució, que no s'hagi trobat una sortida, una alternativa, és inexplicable.
1: Bé, fem una cosa, repassem una miqueta l'agenda prevista de Sánchez, Feijóo i Abascal per aquest cap de setmana a Catalunya.
3: Sí,
1: Ramon.
3: A més, són clàssics, en el cas, per exemple, de... Comencem per el líder de Vox, que ja hi va ser a Lleida, però avui serà a Tarragona i a Barcelona. En el cas de Pedro Sánchez, el clàssic, la Festa de la Rosa, del PSC a Gavà, allà el podrem sentir al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo, que tindrà un acte a Badalona, que es preveu amb força gent, amb Alejandro Fernández i, evidentment, amb l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
1: I aniràs, Nacho?
0: Sí, òbviament.
1: I seràs, evidentment, sí. Sílvia Barroso.
4: A veure, abans deia, no té res a veure Ceuta amb Catalunya, però, clar, té una explicació que vinguin aquí a fer campanya aquests dos partits, perquè deixant de banda que a Catalunya el que hi ha és molts ciutadans que no acaben d'estar d'acord amb que es mantinguin aquests enclavaments al nord de l'Àfrica per part d'Espanya, però això és un altre debat. En tot cas, el que crec que segurament tenen en compte el PP i Vox és que precisament Catalunya és un lloc clau per Pedro Sánchez electoralment, perquè si no fos per Catalunya, no sé si estaria governant gràcies als resultats que obté aquí i a més on té la Generalitat, Illa i Collboni, que són dos altaveus que té, que contínuament transmeten el seu missatge, són els seus apòstols, diguéssim, i per tant és un territori molt important per venir-li a fer oposició a Pedro Sánchez.
1: Nacho.
0: Sí, no penso polemitzar amb la Sílvia, ni de bon tros, però sí que hi ha un parell de coses que diu, amb les quals estic relativament...
4: Estàs aquí per polemitzar.
1: Exacte, t'anava a dir sí, Nacho, sisplau.
0: No, però sempre amb tot el respecte. Hi ha una qüestió que és evident. Catalunya ha estat un territori important pels socialistes, això és una evidència, i la resta de partits som conscients d'això. Ara, sí que és veritat que cada dia jo crec que el suport a Pedro Sánchez està més afeblit també Catalunya endins, i a més hi ha una qüestió, que és que Catalunya és un dels territoris d'Espanya on la qüestió de la immigració, el problema, l'element conflictiu del fenomen migratori és on està més, diguem-ne, amb més intensitat. Catalunya és una de les zones d'Espanya on vivim aquest fenomen amb més intensitat, i hi ha una preocupació enorme entre els ciutadans de Catalunya per això. Per això jo crec que sí que és una qüestió important. I després hi ha una altra qüestió. Sílvia, jo crec que dir que Ceuta i Melilla són enclavatges d'Espanya o enclavaments, francament, Ceuta i Melilla són part de la unitat de la integritat territorial d'Espanya des del segle XVI, totes dues, amb absoluta igualtat amb la resta de ciutats d'Espanya. Per tant, pels espanyols, pel conjunt dels ciutadans espanyols, Ceuta i Melilla són tan espanyoles, i no només per nosaltres, sinó per la ONU, per tot el món, són tan espanyoles i tan europees com Sevilla, Valladolid o Barcelona. Jo crec que amb això no hi hauria d'haver discussió, perquè no hi ha una discussió jurídica
4: No és una qüestió, no és una discussió jurídica, només simplement geogràficament és evident que són dos enclavaments molt difícils de mantenir per la qüestió geogràfica, per la geopolítica, i per tant, però també és per això que ho volen mantenir. Bé. Però clar, és normal, són punts vulnerables, i és normal que hi hagi que sigui qüestionat per gent que opina.
1: Com dèiem, la policia pren el control del trasllat de migrants al campament del port de Ceuta. La Guàrdia Civil ha començat justament aquesta operació a 6:45 del matí, Ramon.
3: Sí, ara t'ho explicaves, les corredisses que hem pogut veure per qui hagi pogut accedir a les imatges de televisió. L'operatiu, per tant, està trobant dificultats per desplaçar a peu aquest gran nombre de persones. Hi ha capacitat per 1.700. Recordem que això és possible perquè l'Audiència Nacional va rebutjar i suspendre cautelarment la instal·lació de les carpes. Així de positiu ho veia el ministre de Política Territorial, i que és el comandament únic de Ceuta per part del govern, Ángel Víctor Torres.
5: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
3: De manera molt diferent, recordem Santiago Abascal, ahí estava a Lleida i valorava aquesta decisió.
6: No necesitamos más campamentos de inmigrantes, necesitamos que esos fondos vayan para los españoles. Aquí el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Marlaska y el gobierno de los traidores construye a todo correr infraestructuras para los inmigrantes o les alojan hoteles, pero no se construyen viviendas para los jóvenes y cada vez los españoles tienen más necesidades y más dificultades para llegar a final de mes.
3: I avui al Cafè d'Idees fa una estona conversava amb la Gemma Nier, que en tens entrevista, el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, que ha criticat amb duresa a Pedro Sánchez i el fet que intentés traspassar la responsabilitat del conflicte a Juan Vives, el president de Ceuta.
7: Podem veure la indignitat d'un president del govern en els passejos del Congrés, on els periodistes li pregunten per als menors que estan a Ceuta i que digui esto Vives, no? I...
8: Pregúnteselo a Vives.
7: Esto es, jo crec que la demostració de que tenim al front del govern no només un president que ha actuat amb la Iglesia, negligència, sinó un president del govern que és un indigent moral des del meu punt de vista.
1: I a tot això, l'Eurocambra qualifica d'invasió l'arribada d'emigrants a Ceuta. El Parlament Europeu ha aprovat una resolució impulsada pel Partit Popular Europeu que qualifica d'invasió, com dèiem, l'arribada de 80.000 migrants a Ceuta. El text ha prosperat amb 339 vots a favor, 225 en contra i 16 abstencions, amb el suport de l'extrema dreta. La resolució també reclama responsabilitats al Marroc i critica la gestió del govern espanyol. Marta Lasalas.
2: Joan, tinguem en compte que el PP és una peça fonamental del Partit Popular Europeu i que, per tant, si el PP impulsa això i, a més, ha tingut el suport de l'ultradreta, doncs el Parlament Europeu ho ha aprovat i els liberals també, penso que els han fet costat a la resolució. El que està provocant, i això demostra Abascal les declaracions que fa Lleida, el que està provocant la incapacitat del govern espanyol de donar resposta a aquesta situació tan tremenda que hi ha a Ceuta és un creixement de l'ultradreta, està atiant el discurs de l'ultradreta, i això és un dels elements dramàtics que està provocant aquesta situació, a banda de la situació de com estan tota aquesta gent i que aquestes corredisses avui i aquest drama humanitari que hi ha allà, i sentir Víctor Ángel Torres dient que finalment es podran començar els expedients per veure què es fa, és que encara és més desolador. O sigui, ha passat un mes i mig i ara finalment podran obrir els expedients.
1: Nacho.
0: Jo crec que la imatge d'Espanya amb aquesta invasió o crisi geopolítica que estem patint està quedant realment a una alçada lamentable. En general, la gestió ha estat desastrosa, el control de fronteres, que és una obligació fonamental de qualsevol estat democràtic, doncs queda molt en entredit per com es va gestionar l'inici i com s'ha gestionat després, tot el que ha suposat la presència de milers de persones en situació irregular a Ceuta, doncs ha estat una cosa que realment deixa la imatge d'Espanya, per desgràcia, en molt mal lloc a tota Europa, i jo crec que des d'aquest punt de vista hem de fer un esforç en general per recuperar la imatge del nostre país. Aquest esforç, òbviament, no podem comptar amb l'actual president del govern d'Espanya perquè el faci, perquè és evident que ell s'ha desentès. Com Ponç i Pilat ha dit que ell no hi té res a veure i que qui té la responsabilitat és el president de la ciutat autònoma de Ceuta. És d'una irresponsabilitat històrica.
1: Barroso.
4: A veure, és que aquí ara parlava el Nacho de la mala gestió del control de fronteres, que és una obligació de l'Estat, efectivament, però és que això ja ve d'un pecat original, que és que la mateixa Unió Europea té aquests acords amb països tercers per controlar les fronteres des de fora, països com el Marroc, que fan el que els hi dona la gana. I quan els hi dona la gana les controlen, i quan els hi dona la gana deixen de controlar-les i fins i tot estimulen que hi hagi doncs aquesta mena de marxa, diguéssim, que hi va haver a finals de juliol a Ceuta. I el que passa és que després el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez, no vol dir-ho, perquè no vol complicar-se la vida amb el regne del Marroc. I llavors queda, a part de la mala gestió que ha fet a posteriori, hi ha una mala gestió prèvia, una política exterior erràtica, que fa que el Marroc faci el que li dona la gana amb ells. I, de fet, hi ha documents dels think tanks de l'Estat que diuen que no s'ha de buscar l'enfrontament amb el Marroc, i això és el que es perquè llavors se n'aprofitarà, aprofitaran la seva posició amb els Estats Units, i per això tenen aquesta debilitat fins i tot de no poder dir el que ha passat realment, i cosa que li està dient tota l'oposició i fins i tot els seus socis de govern, des de Sumar, li està dient tothom que això ha sigut hi ha hagut una actitud per part del Marroc que ha propiciat o fins i tot provocat aquesta situació.
1: 2:02.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I atenció, perquè els policies justifiquen les càrregues de l'UO en el judici de Roger Espanyol.
3: Sí, recordem que ahir, pels oients que no ho hagin seguit, era en aquest cas Roger Espanyol qui explicava, qui interpretava que el fet que intentés que un agent no recuperés el seu bastó policial havia provocat com a represàlia, segons paraules seves, el tret que li va costar finalment perdre un ull. Ahir podíem escoltar els agents que participaven en el dispositiu i justificaven així com s'havia preparat.
9: Para nosotros este dispositivo no difería en nada a una final de Champions o ayudar a la gente en la Dana en Valencia o cualquier otra catástrofe.
1: Doncs sí, i la sessió va quedar marcada pels errors de traducció del català que van obligar els advocats de les acusacions a intervenir en castellà al final. Sílvia Barroso.
4: Bé, és que l'administració de justícia espanyola no té cap interès real per la preservació dels drets lingüístics i, per tant, com que els obliguen...
1: La intèrpret era especialista en rus.
4: Veus? Està molt bé.
1: Els errors de les intèrprets han obligat els advocats a traduir-se a ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos.
4: Ja entenc per què es van equivocar. És que era allò de que amb el procés que havien de venir 10.000 soldats russos a ajudar els independentistes, és per això. S'han cregut aquesta història i han enviat una intèrpret a rus. A veure, no hi ha interès real per la preservació dels drets lingüístics. Cobreixen l'expedient com poden i els és igual. És igual el resultat, i tampoc hi ha, evidentment, una preocupació pels drets dels administrats i dels ciutadans, que en aquest cas no és un acusat, recordem-ho, perquè al final semblarà que Roger Espanyol és que s'està defensant. No, Roger Espanyol està acusant, cosa que no fa la Fiscalia, que és la seva obligació.
1: Els reiterats errors de les dues intèrprets designades per traduir del català han complicat els interrogatoris en aquesta segona sessió del judici per les lesions a Roger Espanyol durant l'UO. Nacho Martín Blanco.
0: Bé, si hi ha un país al món i un estat al món que reconeix o respecta els drets lingüístics dels seus ciutadans i de les llengües diferents de la llengua majoritària al conjunt de la nació i del país, és Espanya. Per tant, més enllà de problemes tècnics que hi pugui haver en l'àmbit judicial...
4: Tècnics, no, que porten un intèrpret que no sap la llengua.
0: Jo, evidentment, això seria,
4: això no és tècnic.
0: Això seria desitjable que no passés, però insisteixo, no hi ha parió al món amb el respecte que hi ha a Espanya pels drets lingüístics dels ciutadans.
1: Doncs els advocats finalment van optar per expressar-se en castellà per evitar malentesos, Marta Lasalas.
2: Quina vergonya, Nacho, quina vergonya. Quina vergonya. L'Audiència de Barcelona incapaç de posar un traductor de català. I sents els esforços titànics d'aquella pobra dona. Me lo puede repetir? Anava dient, és quina vergonya... A veure, això ja no és una qüestió de respectar els drets lingüístics, que no es respecten. És la pròpia imatge de la justícia. És que és brutal. I això ja ho vam veure quan hi va haver el judici, el procés, que van venir diferents traductores d'holandès. Recordo una d'holandès en particular, que l'Andreu Van den Eyde, que és d'origen de la família holandesa, havia d'interrompre i dir, escolti, no, que no és això el que acaba de dir, és això altre. És tremendo. Però que passi a Barcelona amb el català, és que no té cap mena d'explicació. I això en un cas que és tan, tan públic i que té tanta difusió. Imagina't tu que vas tu... No, tu no, perquè ets un diputat. Imagina't que jo, que sóc una persona normal i corrent, intento parlar català, quina resposta tindré? És que és brutal, és una vergonya, la veritat. Em sap greu dir-t'ho per la defensa que fas, però és
1: no,
2: que...
1: No, això per al·lusions, sisplau.
0: No, perquè jo crec que és evident, i aquí segurament pugui haver opinions diferents, però és evident que Espanya és un país que reconeix la seva pluralitat lingüística molt més que altres països, que
2: paper.
0: Reconeix...
2: Clar,
0: no, home,
2: sí,
0: no,
2: Sílvia. A veure,
1: senyores i senyors,
0: conec una mica l'àmbit judicial, Nacho, i sé perfectament fins a quin punt es fan esforços per garantir
4: també,
0: els drets als ciutadans catalans.
4: Estem fartes d'una
2: judici.
1: O més Barroso, sisplau, les sales.
0: Amb llengües diferents de l'espanyol perquè puguin expressar-se els judicis. Imagina't una persona que visqui al sud de França, amb allò que els nacionalistes anomenen la Catalunya Nord, que intenti expressar-se en un judici a França en català. És una cosa absolutament inversemblant. A Espanya aquest dret està reconegut. Si hi ha alguna qüestió tècnica que pugui impedir-ho en algun moment determinat, doncs segurament això el que s'ha de fer és resoldre-ho. Ara, intentar fer categoria de l'anècdota, a mi em sembla que pot ser interessant.
1: Sílvia Barroso.
4: És que nego la major, no és una anècdota. Això passa contínuament. I està molt bé, com que la situació política, perquè històricament l'estat espanyol ha sigut més feble que l'estat francès, que ha aconseguit ofegar el català molt més que a la Catalunya Nord, molt més que a Espanya, als països catalans, doncs mala sort. Llavors es van obligats a sobre el paper, per acords legals, establir que hi ha d'haver el dret a uns intèrprets, però llavors la manera és la negligència i la mala gestió i l'absoluta indiferència, i és igual, i la falta d'eficàcia, i així ja està. Ja torpedines un dret que en teoria tens. I per tant, si el dret només en teoria no és un dret, no està garantit i no està cobert, no està respectat.
2: Efectivament, i a més és que ara ho veiem perquè és un judici que té una projecció pública molt gran. I per això ho veiem, però és que això és una constant. L'absència del català a la justícia és una evidència, i ho diuen els números.
0: Però,
2: que és
0: Marta,
2: que no,
0: és un altre debat que moltes vegades no ve determinat per una impossibilitat tècnica, com en aquest cas.
4: Que no
0: és
4: tècnica.
0: Sílvia, no ve moltes vegades determinat per una per una impossibilitat tècnica, sinó que moltes vegades ve determinat per la pròpia voluntat dels advocats, dels clients, en tot cas, per una relació, diguem-ne, una decisió, perdó, de les parts. I jo crec que això és una cosa que els que coneixem una mica com funciona la justícia sabem positivament que funciona d'aquesta manera. Òbviament, hi ha alguns que no tenim cap mena de recança, jo crec que la immensa majoria de recança amb l'ús de les dues llengües a l'àmbit públic. Ara, que hi pugui haver problemes? És evident que sí, Marta, però no crec que sigui una qüestió estructural, ni molt menys.
2: Nacho, que a l'Audiència de Barcelona no hi hagi una persona capaç de traduir del català al castellà no és un problema tècnic. Exacte. És una negligència, és una falta de respecte, una falta de voluntat, un desinterès, però no és una qüestió tècnica, perquè és ben senzill.
4: Tècnica si falla el micròfon. Clar. No si no tens una traductora, un traductor de català en un judici que saps que ho demanaran. És que ho saps.
2: I amb la projecció pública... que és possible fer-ho, perquè és un judici on està tota la premsa, on estan totes les càmeres, i és el moment de dir, escolti, miri que bé que ho fem. Doncs no, miri que malament que ho fem.
0: Bé, es poden fer les coses millor, segur. Ara, jo crec que aquí és... Jo és que voler fer un drama de la qüestió lingüística en general, a mi em sembla que és un desori. Però
2: no és un drama, és un dret. No, és un dret que tenen els ciutadans, és un dret que si un ciutadà... Tu vas allà, t'enfrontes a un senyor jutge, que ja entres com un ocellet, i a més no et pots expressar amb la teva llengua...
4: Clar, és que és exactament igual que en la sanitat.
2: Et situa en una posició de feblesa que perds els teus drets. Els pots continuar exercint, però no amb totes les capacitats que podries i et pots expressar amb la teva llengua.
1: Bé, passen gairebé 6 minuts de 11:15.
8: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí a la tertúlia, Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés, Sílvia Barroso, directora del Món.cat, i la periodista del Nacional.cat, Marta Lasales. A aquesta hora volem parlar de la vaga de metges, la vaga indefinida, que previsiblement començarà el proper 28 d'octubre, perquè continua convocada. Aquestes últimes hores hem llegit primera reunió per primer cop Salut, rep el Sindicat Metges de Catalunya, amb l'objectiu de desconvocar aquesta vaga, cosa que de moment no ha passat. Saludem a aquesta hora Ramon Sarri, que és secretari de Finances del Sindicat Metges de Catalunya i justament un dels que va participar també dels que era en aquesta reunió. Ramon Sarrias, què tal, com estem? Bon dia.
10: Hola, bon dia, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per atendre la trucada al matí de Ràdio 4.
10: Sí.
1: Tu has estat un dels que has anat a aquesta reunió amb la consellera Pané.
10: Efectivament, sí.
1: Com va anar això? És a dir, què us va dir la consellera? Hi ha algun motiu que ens pugui fer pensar que potser finalment s'acabarà evitant aquesta vaga indefinida que teniu previst començar el 28 d'octubre?
10: De moment no ho sabem. De moment no ho sabem i tot continua igual. Ara bé, és cert que tenint en compte doncs, la manca de sensibilitat que hi havia hagut
11: fins ara. No oblidem que estem parlant de que portem 11 dies de mobilitzacions, vagues, i que fins ara no havíem fet una trobada amb la consellera per parlar dels conflictes que ens afecten. Dius, home, sembla que alguna cosa s'està movent, no? Però de moment, perquè pensem que, diguéssim, la conselleria segueix dient el mateix, que és bàsicament que ells no seuen a negociar amb nosaltres, perquè aquí a Catalunya tenim el famós model sanitari català i que aquest obliga que nosaltres hem de parlar amb les patronals, ens hem d'ajuntar amb la resta de sindicat per anar a veure l'ICS en el cas de la sanitat 100% pública, etc. I no, el departament diu, no, en aquest imaginari, que no li toca negociar.
1: Bé, què ha de passar perquè es desconvoqui aquesta vaga indefinida que heu convocat a partir del 28 d'octubre?
11: Que comencem a treballar per poder veure aquests canvis que estem demanant en el model, perquè es vegi llum a la possibilitat de fer-ho sostenible, no? La consellera li preocupa molt les guàrdies, perquè sap que a dia d'avui les està cobrint malament, perquè sap que a dia d'avui ja no hi haurà gent, serem l'última generació, això ho diem tots, que farem guàrdies de 24 hores, però a més hem de començar a dir, bueno, fins a quan això, com fem per tenir una taula per parlar de les nostres coses, digue-li conveni mèdic, digue-li estatut marc català, digue-li el que com vulguis, però com podem tenir un espai on podem parlar de guàrdies, podem parlar de formació, podem parlar d'entendre el que significa haver de fer 11 anys de formació a la universitat per després anar a treballar, i que no haguem de parlar en taules on sí o sí, per demografia, per número, siguem minoritaris i ens trobem, doncs, que entre altres valors.
1: Però la consellera Pané, poques hores després que anunciéssiu aquesta vaga indefinida que ha d'arrencar, de començar a finals d'octubre, ja va dir que volia evitar aquesta vaga i que, per tant, es comprometia a acabar amb les guàrdies de 24 hores, justament.
11: Si mireu els documents tant d'ella com fins i tot dels residents nostres, és a dir, els metges més joves, tots som conscients que això sí o sí s'acabarà. Hi han coses que cauen pel seu propi pes. És inhumà, és insà, tant pel professional com perillós pel pacient, i s'acabaran. El que passa és que, com és el problema que més li crema, que hi ha molts més, a la sanitat catalana, parlem de metges sense especialitat, parlem de despoblació, de no metges a molts llocs rurals de Catalunya, però com aquest és el que li crema i és el més especial, vol solucionar aquest tema. La vaga no s'arreglarà arreglant les guàrdies. Jo tinc 58 anys ja, no faig guàrdies. Jo no estic fent una vaga només per les guàrdies, que la podria fer pels companys, però és per canviar la manera de relacionar-nos amb l'administració.
1: Mm. Us tornareu a veure, entenc. Teniu previst alguna altra trobada amb la consellera Pané els propers dies, suposo?
11: Amb la consellera no ens
1: ha ofert,
11: no tenim prevista cap trucada. Ara bé, és cert que ja en les mobilitzacions que varen fer amb el conseller Balcells es va crear una mesa de diàleg justament per parlar dels temes professionals, on a més de nosaltres hi havien els col·legis professionals més importants, bàsicament els de metges, i el departament, i en aquell cas el doctor Balcells hi va anar, la doctora Pané penso que només ha vingut una vegada, on es parlen aquests temes. I la setmana que ve la conselleria, que és qui convoca aquesta mesa, l'ha convocat. Hi havia temes menors i la idea seria començar a partir d'aquí anar treballant temes, doncs, en els marcs legals que tenim. Després també s'està negociant el conveni Siscat, on allà també hi ha gent de la patronal i del CatSalut, a veure si és cert que se'ns estan oferint coses en diferents espais.
1: Bé,
11: que puguin canviar les coses. De moment no.
1: Veurem, exacte, de moment no, no té pinta que es pugui desconvocar aquesta vaga indefinida.
11: Sí.
1: Un tema complex i un mal de cap també pels pacients i pels habitants d'aquest país, una vaga indefinida de metges.
11: Sí, malauradament pensem que, i per això continuem, no superior al mal de cap que ja tenen ara, veient com s'està caient la sanitat catalana. No ens oblidem que les coses ja no estan anant bé i que nosaltres, tenint en compte els serveis mínims, tenint en compte la nostra vocació, no empitjoren les coses. Empitjora més amb la campanya que tenim de ni un minut més, on el que fem és dir, escolta, allò voluntari no t'ho farem, et farem les guàrdies perquè són obligatòries i vol dir que cada any treballem més de 2.000 hores, però el que és voluntari ja no t'ho farem. Amb això empitjora molt més les llistes i no és fer vaga, que no pas amb la vaga que té el seguiment que té,
12: pels mínims, per la vocació, per les guàrdies, etc. No? Està malament. No canviarà molt i esperem que no calgui. Evidentment, no ens agrada fer una vaga i menys indefinida.
1: Doctor Ramon Sarria, secretari de Finances del Sindicat Metges de Catalunya, moltes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Adéu-siau, doctor, bon dia. Adéu. Senyor, no hi ha ningú content, ni metges, ni mestres, ni professors.
4: Home, és que estan tots els serveis al límit. Estan tots els serveis al límit i en part suposo que es poden gestionar millor les coses, això sempre, però hi ha una gran, a Catalunya hi ha un gran problema que el govern de Salvador Illa no vol esmentar, que és el dèficit fiscal crònic, vull dir, amb la qual cosa, clar, no hi ha prou diners, és que no hi són per atendre adequadament la població de Catalunya, que a més ha crescut. Amb la qual cosa, així estem en un carreró sense sortida, mentre això no canviï.
1: Mm. Nacho Martín Blanco, no hi ha prou calés, diu la Sílvia Barroso.
0: El pressupost de la Generalitat és un pressupost immens. Podem parlar també de les necessitats.
1: Barroso, sisplau, sí, 50.000 milions d'euros, Nacho.
0: 50.000 milions d'euros. Són moltíssims diners que surten dels impostos que paguem els ciutadans i són diners que moltes vegades es malbaraten en despeses que són absolutament supèrflues, prescindibles, que la immensa majoria dels ciutadans, no és un problema estrictament català, però és un problema especialment acusat a Catalunya. La majoria dels ciutadans de Catalunya estarien absolutament en contra que es destinés segons quins diners a algunes partides que són impresentables. Te'n podria posar molts, però vull continuar amb l'argument. I a més d'això, hem de tenir molt present que aquest govern de la Generalitat va arribar a la Generalitat amb la idea de ser el millor govern en gestió. I resulta que la gestió de la immensa majoria dels serveis públics ha estat calamitosa. En educació és un cas terrible. I el que hem vist amb l'informe PISA i amb el desastre que va ser l'ocultació dels alumnes més desafavorits en un percentatge enorme és una cosa certament difícil d'explicar. Amb la sanitat, exactament igual. En tots els serveis bàsics de l'estat de benestar, aquest govern ha fet figa i és una cosa que preocupa els ciutadans de Catalunya. Sí,
1: Marta, la sala, sisplau.
2: La major part del pressupost se'n va a ensenyament i a salut. Vull dir, és on va el cruix del pressupost. És evident que hi ha un dèficit fiscal, és evident que la població està creixent, s'està multiplicant i el pressupost va avançant mica a mica. Tenim un dèficit fiscal brutal que el nou finançament no solventarà i, per tant, hi ha un problema. A banda del problema de gestió, que talla també, i que ara es deia aquest senyor del sindicat, deia, si la consellera no vol parlar amb nosaltres perquè parla del model sanitari català i tal... Doncs val més que la consellera s'arremangui i comenci a parlar, perquè el govern no pot tenir problemes amb els metges, amb els mestres, amb els temes de seguretat, no pot acumular tants problemes, ha de donar respostes i efectivament tindrà dificultats per fer-ho amb els pressupostos que té ara, perquè ara mateix s'està parlant de dedicar el 6% del pressupost a ensenyament, per intentar solventar aquests problemes que s'estan enfrontant ara, i resulta que encara que posis tots els diners de més que et posa el nou finançament, encara que tots els diners de més que arribaran amb el nou finançament vagin a ensenyament, no s'aconseguirà arribar al 6%, per tant...
4: Però és que, a més, hi ha una trampa retòrica. Aquest 6% famós està utilitzant d'una manera bastant indigna a nivell, pel que fa a la propaganda, perquè ara han anunciat que hi haurà una ILP per fer que es destini que hi hagi una llei per destinar el 6%. És que ja hi és, la LEC ja ho preveu, això, del 6%. I no s'està fent. O sigui, per què fas ara una posada en escena per una cosa que ja està regulada? És més, atenció, encara que no ho digués una llei, si el govern vol posar el 6%, no ho pot fer, ningú li recriminarà. Per tant, no necessites una llei per això, però ja la tens. I en lloc de fer-ho, i en lloc d'aconseguir els recursos per fer-ho, el que fas és fer comèdia i fer-se una foto ahir la consellera amb uns que demanen una ILP per arribar al 6%. Però què és tota aquesta presa de pèl?
1: Bé, i a tot això, aquest divendres, jornada de vaga a les biblioteques de tot Catalunya, per un conflicte laboral que continua encallat, està enquistat. Això també a la convocatòria d'aturada pels treballadors del Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona s'hi suma la resta d'equipaments públics del país. Biblioteques també, Nacho.
0: És que jo de veritat que Comprenc que governar no és fàcil i comprenc que s'ha de tenir una visió una mica amb una mica altesa de mires per comprendre les dificultats que tenen els governants per aplicar les seves polítiques, el seu programa de govern. Ara, a mi em sembla molt evident que en aquests 3 anys que fa que governa l'actual govern de la Generalitat...
4: Fa 2, eh?
0: Tot fa l'efecte... Sí, dos.
4: Bé, se li ha
0: fet llarg. Se li ha fet llarg. Se m'ha degut fer llarg.
4: A l'agost ho ha fet 2 anys.
0: Dos anys, Sílvia. Jo crec que és prou temps com per haver fet una cosa diferent. I el que dèiem abans, a mi el debat sobre el finançament, jo òbviament no parlaré en cap cas de categories com dèficit fiscal, etc. No crec que això sigui vagi d'això. Ara, em sembla un debat interessant, però crec que quan tenim un pressupost de 50.000 milions d'euros, que com bé diu la Marta, la majoria com a Catalunya, com a la resta de comunitats autònomes, va a subvenir les despeses en educació, en sanitat i en serveis socials, si les coses amb els diners, que no podem dir que siguin pocs, és una quantitat ingent de diners. Jo crec que això és una evidència per qualsevol. Si amb aquests diners que es dediquen a aquests serveis funcionen com funcionen, jo crec que Déu ens agafi confessats, perquè realment és una cosa dramàtica la mala gestió que està tenint aquest govern en matèria de seguretat, de sanitat, d'educació, i jo crec que això, com a ciutadans, hem d'exigir molta més responsabilitat.
1: Bé, sí, no, segur. La sala, sisplau,
2: segur
1: breu.
2: Segur que hi ha problemes de gestió, però si no hi ha diners per pagar-ho, per molta bona gestió que passis, que segur que la gestió que hi ha ara mateix és millorable, sense cap mena de dubte, però si no tens diners per sufragar els mestres que necessites, els metges que necessites, les respostes als temes de benestar social, si no hi ha diners, per molt que t'escarrassis, no ho solucionaràs el problema.
1: Barroso.
4: Jo insisteixo que 50.000 milions a mi em sembla una barbaritat de diners, però clar, sempre és en relació a què? En relació a les necessitats, és evident que són insuficients. I et torno a demanar que em posis un sol exemple de quina és, de què consideres tu una despesa superflua, a veure si estem d'acord.
0: Sí, Sílvia, jo...
4: És que no me'n poses cap, dius, te'n podria posar molts, però no me'n poses ni un.
1: Algun exemple, Nacho?
0: Sincerament, és la típica cosa que en un debat resulta una cosa que t'encalles. Em sembla ridícul.
4: Pues no, no ho diguis.
0: Perquè, Sílvia, per què s'encetar una línia de discussió... Que
4: si
0: l'has
4: encetat
0: que...
4: tu...
0: No, encetar una línia de discussió que em sembla absolutament irrellevant, el fet d'intentar ara parlar sobre si una qüestió que a mi em sembla superflua, a tu et pot semblar absolutament fonamental.
4: És que
0: fonamental.
4: No sabem a què t'estàs referint.
0: És que realment, tu creus que té sentit que ara encetem un debat sobre això quan estem parlant de la gestió calamitosa que està fent aquest govern sobre qüestions que són bàsiques?
4: Jo no sé de què parles.
0: Però és que podem parlar de moltes. Posa'm
4: un exemple perquè ho entengui.
0: Podem parlar de qüestions que tenen a veure amb la propaganda del govern. Podem parlar de coses que tenen a veure...
4: Efectivament, en fan molta.
0: Tu, Sílvia, però... el que vols, i em sembla legítim des del punt de vista argumental i del debat, és que parlem de les anomenades ambaixades al món, que parlem de TV3, que parlem de la política, insisteixo, de propaganda en els mitjans... Tot això, que és un debat que a mi em sembla interessant, crec que ens faria perdre... I jo crec que és important que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Crec que és important tenir en compte què és avui el que ens ocupa. I el que ens ocupa és una gestió calamitosa de l'actual govern, dels principals serveis públics de la ciutadania de Catalunya, amb un finançament que crec que no podem considerar que sigui... poc. Però crec que 50.000 milions d'euros són molts milions d'euros.
4: No en té d'ambaixades, Catalunya.
0: No, jo he dit dites ambaixades, òbviament, té delegacions a l'exterior. No, no faltava més.
4: Com totes les comunitats autònomes.
0: Amb una despesa absolutament disparada.
2: Però una puntualització, fixa't.
0: Ara, si vols fer aquest debat, Sílvia...
2: Educació, salut i benestar social representa el 75% dels diners dels pressupostos. Amb el 25% restant tens els Mossos, tens Justícia, encara que no hi hagi català, tens cultura, tens empresa... O sigui, el marge que tens per malbaratar, tenint en compte el gruix que necessites pagar les grans necessitats, és molt relatiu.
4: Marta, és molt, molt petitíssim, clar.
0: Per això jo volia parlar de gestió i després i podem treure una llista de la quantitat d'organismes públics que tenim a Catalunya infinitament més gran que la que hi ha altres comunitats autònomes. Per tant, jo crec que aquest és un debat interessant.
4: Molt bé. Delegacions a l'exterior en tenen totes les comunitats autònomes, televisions en tenen la majoria de les que s'ho poden permetre.
0: És
4: que sempre dieu el mateix. O sigui, és que a Madrid no hi ha televisió. Televisió. Val, és igual. Sigui com sigui. Estem d'acord en que la gestió que està fent el govern que va venir a fer gestió és nefasta. En això estem d'acord.
1: 8 minuts i les 11.
0: És millor estar d'acord que estar.
1: Jordi Pasqual, responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos. Com estem? Bon dia, Jordi.
13: Bon dia.
1: Com estem? Potser no gaire bé, no? Perquè ha plogut, i molt, en algunes comarques amb massa intensitat, però en d'altres comarques ni una gota. I la sequera sembla que amenaça una mica, bastant o molt, la collita d'olives aquest any.
13: Sí, sí, a Catalunya està bastant fumut tot el tema de l'olivera. Més que res, doncs, perquè doncs, sí que vam tindre una primavera, un principi d'any molt plujós, però doncs, això va parar en sec quan doncs, va arribar el mes de maig o així, i llavors ja no ha plogut més doncs, fins ara.
1: Ja, fins ara, però hi ha hagut comarques on no ha caigut ni una gota encara, eh? Algunes comarques de Ponent, per exemple.
13: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Per tant,
13: hi ha moltes zones.
1: Quina previsió?
13: Nosaltres veiem que la previsió de collita estava correcta si la climatologia hagués sigut correcta. El que passa és que doncs, l'olivera és un dels cultius que ve més tard. Primer hi ha doncs, els sembrats, després fruita seca, després
1: sí, sí.
13: La vinya.
1: Sí, sí.
13: I clar, quan arriba l'olivera, si no segueix plovent, segueix patint molt més. I el que fa l'olivera, que és un arbre molt intel·ligent, és tirar el fruit al terra per salvar la seva pròpia vida.
1: Escupa el fruit, per tant, eh? És a dir, sí escupa el fruit.
13: La seca i el tira al terra, per això una olivera pot ser mil·lenària, perquè aguanta milers d'anys.
1: Dit això, quina previsió tenim per aquest any? Per aquesta collita, que lògicament ve més tard que les altres, ja ho sabem, però tot i venir més tard, enguany sembla que s'avancen totes les collites, també, arran del canvi climàtic.
13: També s'avançarà.
1: Quina previsió? Perquè
13: la previsió, comptem que si no plou en pocs dies, estarem rondant els 40%, 30-40% d'un any normal.
1: És a dir, que es colliran el 30 o el 40% del total d'olives que es collirien un any normal a Catalunya.
13: Un any normal, sí.
1: De quantes tones d'olives estem parlant?
13: A Catalunya es fan 30.000 tonelades d'oli.
1: 30.000 tones...
13: 30.000 tones d'oli d'oliva.
1: D'oli d'oliva, però d'olives quantes se'n cull? Quantes tones?
13: Ho han de multiplicar per 5 o per 6.
1: Per 5 o per 6. I aquest any...
13: Sí, serien les tones d'oli, d'olives.
1: Estàs dient que es podria perdre el 60 o 70% de la collita si no plou en pocs dies?
13: Sí, sí. Hi ha moltes zones que estan tocades de mort.
1: Quines zones estan tocades?
13: Tot el secà de Catalunya està tocada de mort. Tot el secà de Catalunya. El regadiu doncs, es manté bastant bé. Hi ha zones afectades, però es manté bastant bé. Però doncs, és que de secà n'hi ha tant i tan afectat doncs, que per això hi haurà aquestes davallades. Des de Baix Ebre-Montsià, Terres de l'Ebre, Terra Alta, Priorats, llavors ja venim cap a... Ara va ploure el que és a la zona de Manresa i tot això, va ploure bastant, que van caure 40 litres, i els mig salvarà que no s'acabi de perdre tot. Així està el pati.
1: Va, si no plou en pocs dies, quants dies són? En quants dies, com a molt...
13: Estem dient 15 dies, però és que crec que hi ha zones com pot ser la Segarra, que encara que plogui, ja està perdut.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, per tant...
13: Perquè l'oliva ja està seca i ja està caient.
1: Això fa preveure, entenc, que potser pagarem més car l'oli d'oliva aquest any?
13: És que sempre que m'han fet entrevistes i em diuen quan baixarà l'oli d'oliva, que va pujar, quan hi va haver aquelles sequeres tan importants, el 2021, 22, 23, hi van haver unes sequeres impressionants, sí, que encara les estem arrestant ara.
1: Jo pagava perquè... 5 litres d'oli a 50 euros, una garrafa de 5 litres a 50 euros. Ara me'n costa 38, el mateix molí.
13: Va pujar un 70% el preu de l'oli. Per què? Doncs perquè hi van haver gent que produïa oli que aquell any el que va produir no li va donar pels costos de producció que va fer aquell any. O sigui, per car que es hagués vengut, hi van haver moltes explotacions que van tancar en pèrdues, per car que es vagi a vendre. Llavors, diuen, quan s'apujarà? O quan s'abaixarà? Bueno, la climatologia ho marca tot això. Però el que no pot ser és que un any que no hi hagi gens de collita pugi el preu de l'oli, què vol dir? Que hi ha molta gent que no produirà cap quilo d'olives. Nosaltres mateixos, l'any 2023, vam perdre el 90% de la producció per la sequera. O sigui que aquell any vam tancar en pèrdues.
1: Ja.
13: Yeah. I per molt que es vagi a pujar el preu de l'oli, doncs pèrdues. Llavors, si l'any següent hi ha un superàvit de producció, llavors baixa el preu perquè, clar, el mercat té molta producció. Llavors, podem rondar sobre treballar just pels costos de producció. Llavors, tampoc hi guanyem. O sigui, no sé, quan hi ha de guanyar el pagès? Perquè si quan no hi ha producció no hi guanya i quan hi ha molta producció ha de vendre per sota preu de cost, s'ha de saber quan, quin moment hi toca tindre beneficis.
1: Déu-n'hi-do, Jordi Pasqual, responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos, moltes gràcies per haver-ho explicat aquí en directe al matí de Ràdio 4 i creuem els dits i esperem que plogui. Clar, perquè aquí tinc a les sales que pensa, però si ha plogut a Barcelona, a les sales, però moltes altres comarques no.
13: Passa una cosa, que no es parla mai de sequera en aquest moment, perquè Barcelona té un acúmul d'aigua per 2 anys. Però la sequera hi és vigent i encara no ha marxat des d'aquests anys del 2021. Encara l'agricultura encara no l'ha acabat de passar del tot, la sequera.
1: I què haurem de fer amb això, el canvi climàtic, al final, Jordi Pasqual? Perquè pinten bastos aquí. Bueno, tocant de peus a terra...
13: S'hauria d'intentar aprofitar totes les aigües com fan altres llocs del món, com pot ser Israel, Egipte...
1: De quina manera? Com ho fan allà?
13: Mira, nosaltres aquí al Baix Penedès tenim una depuradora que llença cada dia de l'any 15 milions de litres d'aigua depurades al mar. Que això es podria aprofitar per l'agricultura.
1: I com ho fan, això, Israel, i aquests llocs que dius? Què s'hauria de fer aquí a Catalunya, segons tu?
13: Perquè aprofiten molt bé l'aigua.
1: Com?
13: Nosaltres la
2: llencem. Un sistema de regadiu.
1: De quina manera?
13: Un sistema de regadiu, però aprofiten. És que s'aprofita tota l'aigua que cau del cel, l'estan emmagatzemant. Nosaltres no. Nosaltres la deixem marxar pels torrents fins al mar. I quan hi ha sequeres, doncs, vull dir, el Baix Penedès no té ni pantans, ni rius, ni canals d'aigua com Sagarra-Garrigues, no té res de tot això.
1: D'on ets tu, però exactament, del Baix Penedès? D'on ets? De quin
13: poble?
1: De
13: la Bisbal del Penedès.
1: Ah, de la Bisbal del Penedès, molt bé, home. Perfecte.
13: Sí, poble molt bonic.
1: Jordi Pasqual, moltíssimes gràcies. De veritat, gràcies. Que vagi bé.
13: Vinga.
1: Bon cap de setmana. Home, sí que s'hauria de fer alguna cosa en aquest sentit, també, Barroso.
4: Home, sí, perquè a mi més que el fet de que l'oli ens costi ara em preocupa que hi hagi explotacions que hagin de tancar, que anem perdent explotacions i anem perdent pagesia, perquè això és irreversible. Si l'oli ens costa més car un temps, doncs mira, fem el que puguem i ja el preu ja s'equilibrarà, però si ha de tancar el pagès, allò ja no es recupera.
1: Senyores i senyors, estan a punt de tocar les 11, per tant, és l'hora de les notícies. Ens veiem la setmana que ve, Nacho, Sílvia... Les sales, bon cap de setmana, que vagi bé. Els oients tornem de seguida, en 5 minutets aquí, al matí de Ràdio 4, que no marxi ningú. Fins ara mateix... Ah, vindrà el Joan, entre molts altres. Fins ara.
14: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
15: Bon dia. A aquesta hora està en marxa una manifestació dels bombers al centre de Barcelona. Els sindicats surten al carrer per reclamar millores laborals i una nova llei de bombers. Seguint-ho està la Maite Boada.
16: Manifestació sense pancartes més enllà de la present a la capçalera, però molt sorollosa, com és habitual entre els bombers. Els efectius antiincendis a Catalunya asseguren que no s'han complert els acords assolits prèviament i reclamen, entre altres, increment de plantilla, sobretot de personal de suport i logístic, que s'apliqui la llei de protecció de riscos laborals. Així es manifestava el representant d'UGT.
17: Exigim avui al govern i a tot l'arc parlamentari un pacte de país per fer una estructura fort i potent que doni resposta a totes aquestes emergències i aquests reptes. Amb una nova llei de bombers, amb un nou cos de país que amalgami bombers de Barcelona, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques.
16: La manifestació, després d'una concentració a la plaça de Sant Jaume, ha sortit cap a la Diputació amb passeig de Sant Jaume.
15: Gràcies, Maite. I les organitzacions agràries Assaja, COAC i UPA es mobilitzaran pròximament a tot l'Estat per protestar per la pujada del preu dels combustibles d'un 48% en un any, que qualifiquen d'inassumible. Tot plegat quan les ajudes expiren a finals d'aquest mes. Dimecres passat, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, va avançar que el govern decidirà en les properes setmanes quines mesures adoptarà davant d'aquesta pujada del preu dels carburants. Dilluns vinent, el ministre d'Economia i vicepresident Carlos Cuerpo es reunirà amb les organitzacions agràries per analitzar l'impacte de la guerra a l'Iran. L'escoltem.
18: Ver cuál es su situación, cómo están funcionando también las medidas que hemos puesto en marcha y por lo tanto decidir qué es lo que vamos a hacer a partir de septiembre, pero ya lo hemos anticipado, seguiremos ayudando, seguiremos apoyando en estas circunstancias difíciles.
15: La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a la comissió massiva d'estafes informàtiques. En l'operació han realitzat 14 escorcolls, 5 d'ells a la demarcació de Barcelona i 4 a Tarragona, i han detingut un total de 44 persones. Al conjunt de l'Estat hi ha prop de 150 víctimes que han patit estafes per un valor total de 433.000 euros. Per fer-ho, l'organització utilitzava sofisticades tècniques d'enginyeria social. I anem ara a Ceuta, on s'ha confirmat el primer cas de verola del mico en un menor que es troba aïllat. Més detalls, Míriam Andreu.
19: És un adolescent de 13 anys que es troba aïllat al centre de menors on s'estava i ja està rebent tractament mèdic. El noi és una de les persones que va arribar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Part d'aquestes persones que encara continuaven malvivint a les platges del Trampolín i de Benítez han començat a ser traslladades al campament instal·lat al port de Ceuta, amb capacitat per a prop de 2.000 persones. Ja n'hi han accedit unes 400. Un primer pas per a millorar la situació dels migrants, segons Catalina Perazzo, de Save the Children, a Televisió Espanyola.
20: El cambio es sustancial, ¿no? O sea, no solo por lo que tiene que ver con la salud física, sino también el impacto en la salud mental, ¿no? Toda esta gente está viviendo en una situación de mucha incertidumbre, pero todo lo que tiene que ver con cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como puede ser la alimentación, como puede ser la atención médica o las condiciones de higiene, es algo que al final es un impacto en el bienestar integral de esa persona.
19: Para Perazzo es crucial que s'identifiquin els menors que poden haver entre els traslladats.
15: Com dèiem, aquest divendres ha començat el trasllat de migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i de Benítez cap al nou espai d'acollida temporal, instal·lat al port de Ceuta. El Partit Popular ha carregat a les xarxes socials contra aquest operatiu. Miguel Tellado i Esther Muñoz han compartit alguns vídeos de moments de tensió que s'han viscut al començament del trasllat. Els populars demanen dimissions i critiquen la falta de seguretat. Al Cafè d'Idees de Ràdio 4, el secretari general del PP, Juan Fernández, ha criticat la gestió de l'executiu central i ha defensat les expulsions massives d'immigrants.
7: Jo crec que el trasllat que s'hauria de produir és el trasllat d'aquests migrants al seu país. Jo crec que arribem tard en aquesta situació, no? I s'arriba tard, i jo crec que les imatges que estem veient és una indignitat, sobretot perquè el president del govern ha permès una invasió del seu territori nacional.
15: Des de l'executiu central, el ministre Félix Bolaños demana confiança en la ciutadania.
21: Por ejemplo, en Ceuta, la ciudadanía debe confiar en aquellos que aportamos soluciones, en aquellos que estamos resolviendo un problema que es bien complejo, pero que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y no en los que están poniendo palos en las ruedas cada día con la antipolítica e intentando que nada se resuelva, pero que el odio siempre se esparza y siempre sea un factor determinante.
15: I encara una notícia de l'exterior, perquè 6 estudiants han mort i altres 17 han resultat ferits en un tiroteig a una escola al sud de Filipines. Segons un comunicat difós pel govern del país, els fets s'han produït al municipi de Banga, a la província de Cotabato. L'estat dels ferits, segons fonts del Departament de Benestar Social del país, és greu. Això és tot. Tornem a més notícies a les 12.
22: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al Consell Inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. A Entrades auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4.

0: És mig quart de 12 ara mateix. Alba Povedano.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Feliç de
1: veure't.
0: Bon
1: divendres, eh?
0: Sí. M'agrada que vinguis els divendres.
1: Sí, com que acabem la setmana...
0: Sí.
1: La temàtica ja ho porta, això ho diem sempre, no?
0: Com que... parla de sexe, aquesta noia.
1: Sí.
0: La psicòloga i sexòloga clínica del matí de Ràdio 4.
1: A mi m'agrada més dir que vinc a parlar de sexualitat.
0: De sexualitat,
1: que no és el mateix que de sexe.
0: Ja.
1: Perquè sento que al final la sexualitat és molt més àmplia. Això sabeu què em passa? Em passa a la universitat, a les escoles, una cosa molt curiosa, i és que a vegades quan jo presento, no, els meus tallers, els dic, doncs mira, tinc un taller de sexualitat. I em diuen, què podries dir, què podríem posar a títol sexualitat i afectivitat? I és com, què us passa? O sigui, per què està separat, no? Perquè, d'alguna forma, ens fa com por assumir la paraula sexualitat com si la afectivitat no hi anés dintre de la sexualitat, però realment no podem deslligar. O sigui, realment podem tenir, podem viure una sexualitat que té molts temes només amb sexe? No, clar que no. Té
0: Estàs guapa, Povedano.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Com t'enrotlles, per això?
1: Bueno,
0: a mi que m'agrada fer un inici d'hora, allò pim-pam, doncs una cosa picada,
1: jo,
0: un parell de titulars...
1: Sí, sóc aquesta. M'heu comprat així?
0: Mira com riu la Marta Inglés.
1: M'heu comprat així, sí
0: ja
1: o no, Marta?
0: Ja ens agrada com ets.
1: Marta, m'han comprat així o no?
0: Sí.
1: Doncs ja està.
0: Va, escolta'm, deixa'm dir, per exemple, que
1: vinga,
0: saps qui vindrà avui?
1: Qui vindrà? Oi! Qui vindrà avui?
0: Qui vindrà?
1: Home, tan feliç que et veig, o Pau de Pons?
0: Ai, quina mania que tenen tots i totes amb el Pau de Pons.
2: Ai, avui no.
0: No, però tenim vindrà el Joel Joan.
1: Oi, el Joel Joan!
0: Sí, és Ramon.
2: Sí, a més vindrà perquè, en fi, té com dos projectes aquí que tenim ja a tocar, una obra de teatre, i Bons i Dolents, i també al cinema. Per tant, ens ho passarem bé una bona estona cap a les 12:20 aproximadament, no, Xavi? Amb,
0: sí, senyor.
2: Amb el Joel Joan.
0: D'aquí una horeta el tindrem per aquí, compartirem una bona estona amb el gran Joel Joan. A més, avui avui farem, donarem una classe de protocol.
2: Sí, això està bé, ens agrada, perquè hi ha com coses que a vegades no tenim massa clares, no?
0: Sí.
2: Quan ens conviden, de dir què portem o què no portem.
1: Això em passa a mi molt, eh?
2: Clar.
1: Què fas, no? I què fas? Preguntes, no preguntes?
2: Si quedes curt o et passes de llarg, no? Diguéssim,
1: 100%.
2: Una mica.
1: Sí, perquè sempre que preguntes et diuen, no, no cal.
2: I també com comportar-se a casaments, que això també hi ha un punt interessant, perquè tot unes litúrgies a les bodes.
1: Ai, sí.
2: I també està bé saber què diu el cànon, que això és el que ens explicaran aquí després, no? Cadascú ho adapti com bonament pugui.
0: Parlem de la Shakira amb el Marc Leirado, d'aquí a poca estona. Altres temes també de la premsa del cor, a veure què ens explica el Leirado.
2: Sí. Moltes ganes d'escoltar-lo.
0: Aquest matí parlem de bolets, nena, que això és
1: molt
0: un tema molt nostrat, això del bolet.
1: A tu t'agraden molt els bolets, eh?
0: Home, a mi i en general a tots els catalans.
1: Jo estic aprenent.
0: Un dels programes...
1: Ho sé.
0: Un èxit històric d'audiència, caçadors de bolets. És a dir...
1: Soc superconscient.
0: Jo crec que deu interessar una mica bastant
1: a la
0: majoria dels
1: oients. Jo he començat a estimar els bolets en aquests últims 5-8 anys.
0: Que no els havies tastat mai.
1: Sí, els havia tastat, però no m'agradaven, i ara comencen a agradar-me. Ja, com ho fa? No sé. No...
0: Mira, fins i tot a la Poveda no li interessa, doncs, el tema bolets.
1: Sí, ara m'interessen més, de veritat, estic explorant molt més i m'agrada més.
2: Clar, doncs m'interessa recollir-los i qui ens interessa com menjar-los, bàsicament.
0: Sí, senyor. També és bonica anar a buscar bolets.
1: Sí.
0: Sí.
1: Té tota una història,
0: si en trobes,
1: història,
0: es gaudeix,
1: no?
0: Disfrutes molt, si t'agrada, clar.
1: Sí, sí.
0: Doncs aquest matí, justament, sabrem com tenim els boscos ara mateix, si en podem trobar gaires o no. Aquest cap de setmana i aquestes pluges que juguen a favor d'una temporada que ha començat amb mal peu, però
1: ja, a favor i en contra d'algunes coses bones i altres dolentes, oi?
0: Sí, clar, però pel bolet va molt bé,
1: pel
0: això.
1: Pel bolet va molt bé.
0: Va molt bé, això. Doncs, parlem de bolets amb l'Enric Gràcia, un dels experts reconeguts amb més prestigi.
2: Amb un llibre que
0: és... un llibre, no?
2: Sí, bolets i fongs medicinals.
0: Exacte.
2: Aquestes propietats curatives, més enllà del que ens agrada gastronòmicament.
0: Doncs, mira, avui també descobrirem quines propietats tenen els bolets, aquests fongs que tant ens agraden. I a més, avui regalem què? Dues entrades per la fi d'Aguada Popular que el Bar Bocata fa aquest cap de setmana a Barcelona. Heu d'endevinar el so del dia. Povedano.
1: M'agrada el Bar Bocata, a mi.
0: T'agrada? Ja has estat?
1: Sí, hi he estat.
0: Ah, jo encara no.
1: Sí.
2: I hem d'anar, Xavi?
0: Eh?
2: I anirem, no?
0: Anem, la setmana que ve, si vols. Avui hem de donar alguna pista, m'han dit, del so del dia, perquè la gent va bastant perduda, en general. Mira, és aquest. Va, sentim-lo, oients. Mira com canta, que bonic. És un ocell petit i molt bonic. Molt bonic. Abundant,

0: Sí, sí. Té diferents colors i és que clar, si dic alguna cosa més, diré massa ja. Si cal, ja donarem alguna pista. Sí?
1: Sí.
0: És un ocell habitual en zones boscoses i arbrades. Al voltant dels pobles se'n veu molts. Mira, aquí diu, resident comú a la Catalunya humida i als ambients montans del país, a les valls més humides de l'àrea d'influència mediterrània. Va, rumieu una miqueta i pareu bé l'orella, que no és tan difícil. 900-454-455. Ja podeu anar trucant, eh? 900-454-455.

0: bread crumbling.
1: Molt bé, molt bé.
0: Sexual. Què és això? Sí. Què vol dir això?
1: Interessant,
0: eh? Explica, explica.
1: Sí, si comencem pel principi, per la primera paraula, bread crumbling, vol dir, al final, molletes de pa, no? És a dir, aquelles molletes que deixem, que podem deixar sobre de la taula, no? I que també podem fer servir per deixar un camí, un rotllo Hansel i Gretel, no? El fer bread crumbing, que és anar deixant aquelles molletes perquè la altra persona pugui
2: seguir
1: el camí.
2: Tornar, no?
1: Llavors, què passa? En l'àmbit sexual o afectiu, seria aquella persona que va apareixent de tant en tant, que et busca, que et flirteja, que et diu coses a vegades molt sexuals, molt interessants, no? Que et fa sentir desitjat o desitjada, i quan sembla que hi ha alguna possibilitat real de quedar-se o d'avançar, o de que pugueu quedar, o inclús que heu quedat, però no sabem si passa o no passa, el que fa és desaparèixer. Llavors, què fa aquesta persona? No és que desaparegui i ja està, sinó que el que fa és que després d'uns dies o setmanes o alguns mesos torna a aparèixer amb aquell missatge típic de «Ei, què fas?» o simplement amb uns likes a algunes fotos, no? Que et fa pensar «Ostres, porto un temps pensant i rumiant amb tu, però resulta que no he sabut res i ara em comences a posar likes a les meves fotos o m'envies directament m'envies tu una foto o m'envies un missatge «M'he recordat de tu». Que dius «Ostres, tornem a activar la història o no la tornem a activar?» No? Doncs això, aquest estira i arronsa, se li diu bread crumbing sexual. Què us sembla? Coneixeu aquest concepte?
0: Sembla, Ramon,
2: jo pel nom em semblava un plat d'aquest de bar d'expats.
1: Sí que sí.
2: Però sí que, home, és un comportament... Clar, que les molles, per tant, desapareixen, però això pot fer que es perdi el rastre, no? Potser
1: exactament.
2: No ve de gust, no?
1: Sí. Sí. I el que és important també... Bueno, que no ve de gust, no? Això que fa és enganxar-te més.
2: Ah.
1: Ara us explico el per què. Però el que sí que passa és que no hem de confondre les coses, perquè ara em podeu preguntar, ostres, vale, però si, què passa si jo no ho tinc clar, no?
2: Uh-huh.
1: Perquè pot ser que t'estigui donant senyals de que sí que vull alguna cosa amb tu, però després... No ho tinc clar. Vale, no hem de confondre les coses.
2: Mm.
1: Una persona pot estar confosa, però aquí el que hem de tenir clar, o el que hem de tenir la clau de tot, és el patró de la persona.
2: Mm-hmm.
1: Hi ha contacte suficient per mantenir el teu interès, però no hi ha una continuïtat real. És com, no et vull perdre del tot, però tampoc vull construir res amb tu. Llavors, això és especialment interessant, sobretot en termes de desig i amb les persones, i això que estaves dient tu, no, Ramon, de dir, ostres, però això et deixa d'interessar. I no, perquè saps què passa? Que amb el desig hi ha una cosa molt concreta, i és que el desig necessita anticipació i expectativa, no? Si jo aparec, et faig sentir desitjat, et desperto la imaginació, et genero una història, et genero unes ganes, i després desaparec, et deixo amb una història sense final. I què passa amb la història sense final? Que sempre ens morim de ganes, no? I fa que la persona encara pensi molt més en mi. És com una mica... És perversament afectiu, eh? Aquesta incertesa ens pot mantenir molt enganxats i enganxades al nostre cervell, perquè cada reaparició el que fa és tornar a activar l'esperança. Llavors, aquí... tenim una cosa molt, molt humana, i és que aquesta intermitència ens pot resultar especialment difícil d'abandonar. Llavors, si una persona mai no et dona res, pot ser que t'acabis enganxant. Però si de tant en tant... T'acabis enganxant, o pot ser que inclús, si no et dones res, que acabis marxant del tot. Perquè dius, mira, ja està, ja no n'hi ha res més i no puc rascar d'aquesta persona. Però si aquesta persona et fa tant en tant una mica d'atenció, després una mica de desig, després validació, després passo de tot, doncs evidentment ens enganxem.
0: Bé, què et sembla aquest titular?
1: Què,
0: que he fet pel teu clip i pel teu reel? Bread crumbling, dos punts. Quan et fan cas online i després passen de tu.
1: Sí, sí. Bé. És que és així, sí, sí, sí.
0: I aquí sortiràs tu explicant tot això.
1: Molt bé,
0: mateix.
1: M'agrada.
2: Però escolta, el qui ho fa això és una cosa que és com una estratègia, diguéssim, ho té pensat, o és que dubta, no sap ben bé, no s'atreveix, és a dir, hi ha com un...
1: És bona pregunta. Jo crec que, en general, el que hi ha és molt poca consciència emocional. És el que jo sento. Hi ha persones que tenen dificultats en vincular-se emocionalment, o a vegades persones molt poc responsables, efectivament, que el que volen és jugar i ja està, no? I hi ha aquesta part de vull lligar amb les persones, vull sentir-me desitjat, i el que faig és mantenir el contacte, però després, com no m'interessa absolutament res, marxo. I et deixo a tu, mira, amb la teva història. No sé si hi ha una consciència real de, saps què? Saps el que faré? Ara agafaré totes aquestes persones i les enganxaré i marxaré.
2: No em vol tenir-la així, o em vol tenir-lo així.
1: No crec que hi hagi aquesta consciència real. Potser algun o alguna, potser sí. Però en general crec que no. Aquí hi ha molt poca responsabilitat efectiva.

0: És el que jo, és el que jo penso. Llavors, com podem saber si una persona està fent-nos el breadcrumbing? Doncs, sí, per exemple, si una persona em diu que té moltes ganes de veure'm, però no concreta dates, no m'està dient de quedar... si diem de quedar però després m'anula i no torna a dir-me a proposar-me una altra data, per exemple.
1: Una agenda molt complicada, no? Sí, que hem de trobar el cap de setmana.
0: I podria ser que fos complicada, però tu ja veus quan aquella persona té ganes, uh-huh, i està fent el possible o l'impossible per poder veure't. Si, per exemple, una conversa que estic tenint amb aquesta persona online acaba en sexualitat, acaba en flirteig, acaba en sexting, però resulta que després mai passa res més perquè no aconseguim quedar, no aconseguim citar o posar una data, també. Si aquesta persona, un altre senyal totalment inequívoca que això està passant, si la persona desapareix durant un temps i justament reapareix quan sembla que tu estàs passant pàgina i que estàs començant a fer una altra vida, aquí... red flag, bandereta vermella per aquesta persona. Si apareix justament quan tu començaves a estar bé, aquesta persona no ens interessa per absolutament res. Llavors, el que sí que hem de fer és preguntar-nos: aquesta relació em dona alguna cosa real o només em manté esperant durant dies i dies i dies i mesos? I aquí és on tindrem la resposta real.
1: Ah, molt bé. Escolta, hi ha una cosa, diu, anem a un clàssic de les parelles: discutir fort i després tenir moltes ganes de sexe. Per què passa això?
0: Ai. Saps què passa? Que una discussió en general pot generar una activació emocional bastant gran. Passen moltes coses a dintre del cos, no? Pugem les pulsacions, augmenta la tensió, estem una mica més alerta, i després, quan aquesta discussió acaba, tota aquesta activació que he tingut no desapareix del cos així de cop, no? En algunes persones aquesta energia pot acabar canalitzant-se cap al desig sexual i dir, vale, estic molt emprenyat o molt emprenyada amb tu, però també estic molt, molt actiu o molt activa. Hi ha altres persones que després d'aquesta discussió el que fan és tancar-se en si mateixes, no? I no tenia ganes ni de contacte ni de res, sinó perquè m'he de no sé si curar, però m'he de cuidar, no?, una miqueta. Llavors aquesta activació sí que pot ser que es mantingui en el cos i que tingui ganes de buscar.
1: Ah, mira, un oient que es diu Ramon ens diu, parleu de què passa amb el tema de la falta de desig sexual.
0: Què vols dir? Què falta? A veure què ens diu, què passa amb la falta de desig sexual.
1: Jo no sé, que la Poveda no ens expliqui un parell o tres d'eines per combatre-ho, això.
0: Aquest Ramon.
1: Ramon, què passa?
0: Ramon.
1: Mira que diu que la... Un moment, sisplau. Que la tardor també és època
0: sí,
1: de molta activitat, ens deies l'altre dia, al contrari del que sembla.
0: L'últim dia. Amb la falta de desig sexual, escolta, Ramon, poden passar tantíssimes coses. No sé ni l'edat que fas, no sé com és la teva vida, no sé si estàs molt estressat per la feina, no sé si tens fills o filles, no sé si tens parella estable, si portes molts anys, si portes pocs anys, no sé si estàs en un moment de passar algun dol, si no, poden passar tantes coses alienes i amb factors exògens a tu que poden estar directament relacionats amb el teu desig, que no sé si hi ha una resposta concreta. Ara bé, si tu m'expliques el teu cas i em dius, mira, em passa això, tinc una falta de desig, què puc fer? Ostres, doncs podríem treballar amb aquelles petites coses per poder solventar-les i donar espai al desig. Ens oblidem d'una cosa superimportant, amb el tema del desig. Crec que pensem que el desig és una necessitat bàsica o que la sexualitat és una necessitat bàsica, però en realitat el desig... Com no ho és, com no és com el menjar, el sexe, la sexualitat no és com menjar. Menjar és necessari, respirar és necessari, beure aigua és necessari, és una necessitat bàsica, sí o sí. Sense això, morim. Sense sexe, no morim. Sense sexualitat, no morim. Llavors, què passa? El desig no entra dintre d'aquesta necessitat d'una cosa que surti sola del cos. Surt quan totes les necessitats del nostre cos, del nostre organisme, estan cobertes, estic en un bon moment i deixo espai perquè la diversió i perquè el desig pugui sortir.
1: Bé, si la teva parella té més ganes de sexe que tu, no vol dir que tinguis un problema sexual.
0: No, perquè vol dir que la teva parella té més ganes que tu, només.
1: I punt.
0: El problema sexual s'origina en les parelles, sobretot, quan hi ha una asincronia i hi ha diguéssim, molèsties en aquesta asincronia. Asincronia vol dir, doncs, diferències en, en el desig sexual. Però si jo tinc més desig, la meva parella té menys desig sexual i ella està bé amb això i jo també, perquè jo puc satisfer les meves necessitats sexuals amb mi mateixa o amb les meves coses, per què hauria de ser un problema? O si la meva parella li sembla bé que jo tingui més desig sexual, no li molesta i jo no faig res més amb això, doncs tot està correcte. Les dificultats venen quan estem malament amb el que estem vivint.
1: Ja. Marc Crespo, com estàs? Bon dia i moltes gràcies, home, per haver vingut aquí al matí a Ràdio 4.
2: Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment, el Marc és tutor general d'Escola Internacional de Protocols i Esdeveniments. Avui ens explicaràs coses d'aquestes que no... que interessen molt, la veritat, i que dius, calla, no hi havia caigut amb això.
2: Us
1: no?
2: Explico el que vulgueu.
1: Molt bé, perfecte. No, home, no, explica una miqueta el que vulguis, per exemple, dient protocols, què has de fer, què no has de fer, quan vas a una, sí, a una boda...
3: S'està perdent, això, de... no?
1: Clar, Xavi, això de les bodes, en general, s'està perdent una mica bastant.
2: La gent s'està tornant a casar, que és una cosa que és molt personal, però
1: sí?
2: Quan diem... Sí, sí. És un, nosaltres, el protocol perquè serveix és per organitzar esdeveniments. Igual organitzes un festival, un torneig esportiu o una boda. Llavors, depèn. A les bodes tu el que vas és a divertir-te, a no ser que sigui, per exemple, una boda d'estat.
1: Ja. Com anem de protocol? En general, la societat aprova o suspèn aquí?
2: Si parlem de que serveix per relacionar... El protocol serveix per marcar unes normes i que la gent es pugui relacionar bé. Nosaltres, si parlem del protocol social... No salvem vides com un protocol antiincendi, però sí podem salvar relacions. En aquest sentit, em sembla que ara estem una mica fluixos.
1: Ja. Yeah.
0: Estic d'acord.
2: Sí, oi?
0: Sí, sí.
2: Ja, la gent està com molt crispada, tot està molt polaritzat, i nosaltres yeah. el que volem és facilitar les relacions.
0: M'encanta el protocol dintre de les relacions o dintre de l'àmbit de la psicologia, no? El protocol per relacionar-nos emocionalment. És que hauria de... És que és 100%.
2: Totalment.
0: És explicar el protocol als pacients és gran cosa del que faig, però mai li havia dit protocol. Però és així, eh?
2: És que és molt habitual. La gent pensa que el protocol és només on poso el platito del pan.
0: Exacte.
2: O quins coberts faig servir, que us ho podem explicar i és molt divertit, eh? Però el protocol és molt més el que estava dient. Llavors, vosaltres mateixos aquí, ara mateix, esteu seguint un protocol. Hi ha una escaleta que aneu seguint, no sé qui va una hora, no sé qui va una altra hora. Potser, veig que ara, potser no la seguiu del tot, però és molt fàcil improvisar
0: sí,
2: hi ha unes hores una persona que entra, uns tècnics...
3: I també protocol són límits, no, també? Que això està en psicologia, és com un tema molt important. El protocol és el que no podem, no?
0: El deixar-nos escoltar, penso que forma part del protocol, no? Tu escoltes, o sigui, tu parles, jo t'escolto, t'escolto de forma activa, no? El poder-nos mirar, el poder respectar el torn de paraula, ja, per exemple, em sembla com part del protocol, no?
2: Sí, tal qual.
0: Aquesta norma.
2: És que, en realitat, no deixa de ser facilitar la vida a la gent.
0: Molt bé.
2: I després hi ha coses, hi ha normes que tu les fas servir o no. Per exemple, ara preguntava per bodes.
3: Sí.
2: Hi ha una cosa que es diu descans matrimonial, que es fa servir quan tu fas un esdeveniment, un sopar de gala o un sopar qualsevol, que és separar a tothom que tingui un vincle. Per què? Perquè no parlin. Si vosaltres tres que esteu aquí davant meu us coneixeu i no un sopar, parlareu entre vosaltres.
0: Sí.
2: Si us interessa que la gent es relacioni amb altra gent, aplicareu el descans matrimonial. Clar, abans era molt fàcil perquè els senyors eren els que tenien un càrrec i separaves les senyores i parlaven amb l'altre senyor. Però estem al segle XXI i, òbviament, ja no es fa així, sinó... Però tu apliques aquest descans amb qualsevol que tingui un vincle, germans, família, empresa. Però si tu, per exemple, fas una boda normal, potser no apliques el descans matrimonial, bueno, potser no segur, fas la taula dels de l'empresa, la taula dels cosins, la taula dels solters, aviam si es lia, no sé qui, no sé qui. Perquè també depèn del protocol, l'apliques o no, és flexible. L'apliques si t'interessa o no.
1: Bé, Povedano,
0: m'agrada
1: a veure si estàs d'acord amb això. L'home busca sexe per sentir-se a prop. La dona necessita sentir-se a prop per desitjar sexe.
0: En termes generals, vale. No sóc jo massa, i suposo que ja em coneixes de tot aquest any passat, de els homes diuen tal i les dones diuen tal. No sóc massa això, sóc més de, en general, les persones. Però sí que és veritat que a nivell social, a nivell... Sí, a nivell social diria que les dones en general estem molt més en contacte amb les emocions. Llavors, té molt més sentit pensar que com ens hem educat i ens hem criat estant molt més en contacte amb les nostres emocions i amb les emocions dels altres i hem treballat molt més l'empatia, més que potser la figura dels homes, i no vull generalitzar, però en aquest cas m'has preguntat i ho farem així, el més probable és que dintre d'una relació heterosexual, la dona vulgui sentir-se molt més vinculada emocionalment i no sentir-se inestable per poder tenir relacions sexuals, mentre que ell, en general, el que voldrà és sentir-se a prop. Llavors, per no sentir-se rebutjat, per no sentir-se que no està vinculat, el que vol tenir relacions sexuals per poder sentir que està a prop de la seva parella i a partir d'aquí potser obrir el canal a diferents tipus de conversa. La veritat és que això, dintre de la teràpia de parella, és un repte, perquè et trobes habitualment en parelles on ell se sent molt rebutjat i no sap com entrar o com sentir-se un altre cop estimat o desitjat per la seva parella, i ella no té ganes d'apropar-se perquè el que vol és que la seva

0: per ell li doni més carinyo i de més, però clar, per ell és com, jo et dono carinyo i tu me'l rebutges, llavors no te'l dono, no? I és tot un cercle on s'ha de trencar. Però sí, en termes generals diria que sí, estic d'acord i sí, sí.
1: A Marc Crespo, tutor general de l'Escola Internacional de Protocols i Esdeveniments, si ens conviden a sopar a casa d'algú o a dinar, sí, és correcte portar vi o postres sense preguntar? S'ha de preguntar abans, això s'ha de pactar?
2: S'ha de preguntar més que res, perquè si tu portes un vi, potser el que t'ha estat preparant el plat no marida amb el que t'està fent, o el postre ja en té. Llavors, està superbé portar detalls, de fet s'agraeix molt, però en teoria no s'ha de fer. Si no, ho dius, mira, et porto el vi i l'obres en una altra ocasió i així ja tenim excusa per quedar. No? Molt, abans el que es feia era s'enviava a posteriori quan tu ja coneixies la gent o coneixies la casa o el que sigui, llavors enviaves una nota d'agraïment i aquest tipus de coses, un ram de flors, coses. Si no, en teoria, tu no ho portes perquè t'han estat preparant allà un àpat, una ampolla de vi i un postre allà qui t'ho està fent. No?
1: Ja. I com hem de seure a taula?
2: Vols dir les posicions, o sigui, una presidència d'un
1: sistema? Així no,
2: o
1: segurament. Com estem aquí, no.
2: Ni segurament com estic jo, que tinc els peus apoyats a la cadira. Però al final sí que és important com seiem. Hi ha dues coses. Una és com seiem la postura corporal, però bàsicament és pel mateix que dèiem abans, és per mostrar interès cap a qui tens davant, no? Si estàs una mica inclinat, si mires els ulls quan et parlen, però això quan dines i quan fas qualsevol cosa. Si somrius, tot això. I l'altra és...
1: Un expert ens deia que això de mirar els ulls, que jo sempre... Estic molt a favor, diguéssim, de, no? I quan no et miren els ulls malament, però deia, aguantar la mirada fixa durant molts, molts segons, tampoc.
2: Home, jo ho prefereixo. Home, depèn de la mirada. Si
0: depèn
2: és una mirada,
0: de la mirada, clar, és que clar. Hi ha mirades que a vegades m'estàs intimidant, pots parar, sisplau, però hi ha d'altres...
1: Miro els ulls de la persona amb qui parlo habitualment, però diu, tampoc estiguis més de mig minut sense desviar un segon la mirada, no sé. Com s'ha de fer això?
2: Jo prefereixo mirar. Si la mirada és raptadora, si és amenaçant, òbviament no. Ja. Però sempre es mostra interès. Igual que ara mateix estàs parlant amb mi i estàs sentint amb el cap. I això s'agraeix.
0: Home,
2: que vol dir que sí, saps que s'estan escoltant, que els interessa.
1: I el tema mans? A vegades mans... no saps què fer. Jo veig que tu les mous molt, t'estic observant amb atenció per aprendre'n, diguéssim. Et surt així.
2: Sí, però sí que és bo acompanyar el discurs, perquè sí que és veritat que la comunicació verbal, que al final és el que volem dir, el missatge, és molt més difícil que arribi que la comunicació visual, que és molt potent. Llavors, perquè t'arribi, si amb les mans acompanyes el discurs, va molt millor, sense passar-se. Si les puges més amunt de les espatlles, pot quedar amenaçant, no? Però les mans estan per acompanyar.
1: Dóna'ns més claus.
0: Jo recordo quan era petit, el meu pare m'obligava, quan estàvem a taula, que em deia que sempre que havia de posar els avantbraços a sobre de la taula.
2: Molt bé.
0: Això és veritat? Sempre em deia, els avantbraços a sobre de la
3: taula.
0: Molt
3: bé, ha dit, eh?
0: Sí, m'ha dit, molt bé. Ara, és que fa poc ho comentàvem a casa, em deien, però què t'hem obligat a fer? I com jo recordo, mentre dinàvem, que el papa obligava això. I ma pare deia, jo t'he obligat a això? I jo deia, mai tant que m'has obligat. I clar, després suposo que ho aprens i simplement ho integres i ja està.
2: Clar.
0: Però
2: és que al final, si tu poses els colzes sobre la taula, i imagina't que poses els colzes sobre la taula. Al final, tot el tema de l'educació a la taula és una mica sentit comú. Imagina't, poses les colzes sobre la taula i a més gesticules amb els coberts. Per què és de mala educació?
0: Ja.
2: Perquè li pots buidar l'ull amb la forquilla o l'aguinera d'algú, i perquè els colzes, a part de que pots tirar algun cobert, algun plat, algun
0: cop... Colzes no.
2: Colzes no.
0: Però amb braços sí.
2: Sí, exacte.
0: I res? Les mans a sota?
2: Les mans a sota... Ja, és que, clar, depèn dels països, perquè hi ha relacions internacionals i tal. Aquí, les mans sempre han d'estar a la vista. Hi ha alguns països on han d'estar... La tenen amagada. Però queda malament... Queda una mica grudir el que vaig a dir, perquè no saps què estàs fent amb la mà.
0: Ja, yeah. Sí. No, gruller, ara.
3: I entenc que sense mòbil, a la taula, o
2: per
3: què?
2: Per suposat. Sí, sí. Com a mínim, de moment. D'aquí 20 anys no m'atreveixo, perquè jo us puc dir com es para una taula, on van els coberts, on van les copes i això, i no hi ha lloc pel mòbil. D'aquí 20 anys no n'estic tan segur.
0: Ja. Seria interessant que el protocol fos posar una cistella, no? Quan vas a fer dinars amb amics, amigues i demés, posar una cistella i deixar tots els mòbils allà perquè ningú hagués d'estar en contacte, no? Seria com el protocol, entrem i ja està.
2: Hi ha determinats esdeveniments i determinades bodes on es fa això. Tu el deixes, i sobretot perquè no es filtri.
0: Exactament, anava a dir, a veure, quin protocol és aquest, perquè fa més pinta de que no es filtrin coses, més que no passa.
2: Però no deixa de ser-ho, perquè tu quan organitzes esdeveniments, que és perquè serveix el protocol, el servei de comunicació, etc., és perquè no es filtri la fotografia als mitjans, o als mitjans o a les xarxes, que ja sabem com funciona això.
0: 100%. A veure,
1: Marc Crespo, expert en protocol, dona'ns més claus de comunicació no verbal per quedar sempre bé, diguéssim.
2: No verbal, és que les bàsiques les hem dit. O sigui, és somriure, mirar... Bueno, menys qui et va dir que no, però...

0: No, va mirar sí, però no durant...
1: No molta estona.
0: Durant molts segons seguits.
1: Mostra interès.
0: Què passa, Poveda, no? Em desafies, aquesta mirada desafiant no m'agrada.
2: No, veus?
0: No.
2: Llavors això no seria.
1: Exacte. A nivell verbal, jo el que faria també és una postura, per exemple, si estàs de peu, sempre com inclinar-te una mica endavant, les cames rectes, però rectes, no moure-la, perquè si no, si comences a moure molt les cames, per exemple, el peu, sembla que estiguis molt nerviós. Inclús es diu que si torces una mica el cap cap a un cantó, fixeu-vos a les fotografies, si sortiu amb el cap torçat, vol dir normalment que ets una persona que acolls a la gent, acolls bé, no? I aquestes són les bàsiques.
2: Sabeu què em passa a mi, que m'he donat compte també quan estudiava, perquè també estudiem la psicologia, el llenguatge no verbal, però em dono compte que quan a vegades estic parlant amb algú o jo mateixa no m'està agradant massa aquella persona, directament no us passa que claveu els braços sense voler? O que els peus ja estan com direcció, o sigui, jo estic un peu direcció aquella persona, però l'altre em va com que he de marxar, ja vol sortir corrents, i a vegades m'hi fixo i dic, mira, estic així perquè realment vull marxar, necessito marxar, i que l'altra persona pugui llegir també, perquè per què no, saps? He de marxar.
1: És totalment cert, de fet, creuar els braços és com d'enamistat, però a més hi ha una altra cosa, si estan parlant i tu vas dient negativament amb el cap, no? Fent com no, l'altra persona se sent com, ostres, no li està interessant.
0: Bé, mira, el Carles de Sabadell diu, pregunta-li com s'han de menjar els espaguetis.
1: Això hauria de dir un italià, perquè el que diuen és que mai amb cullera, només amb forquilla, es recolza cap a la punta del plat i es fa així. Sí que és veritat que si tu, per exemple, fas un sopar de gala, no posaràs espaguetis. Perquè la gent es pot tacar, ho has de posar fàcil.
3: És arriscat, l'espagueti.
1: És arriscat.
2: Ai, m'encanta l'espagueti. És la pasta que més m'agrada. I jo soc, i a mi em passa una cosa, és que...
0: I com te'ls menges, tu, Povedano?
2: Com puc.
0: Com pots.
2: Sí, però és que jo, la veritat és que soc una marrana. La meva parella sempre em diu, un tovalló per mi, tres per tu. I sempre me'ls reparteix i sempre els acabo embrutant. Dóna igual com de...
0: Però que menja, que te'ls menges amb les mans.
2: Acabo menjant, no sé què faig. No, els espaguetis no, evidentment. Espaguetis no.
1: I les gambes?
2: Però les gambes, sé fer-ho.
0: Les gambes, què, les gambes?
2: No, sé pelar-les amb ganivet, perquè el meu pare treballava en protocol i em va ensenyar a fer pelar-les. I les pelo sempre així, però sí que és veritat que hi ha molts àpats, hi ha molts menjars que m'agrada molt menjar amb les mans. A mi tot el que sigui patates fregides, tal, tot allò a mi m'agrada amb les mans, m'agrada molt.
1: Clar, és que depèn del context. És a dir, tu pots menjar les gambes amb les mans. A mi no m'agrada gaire perquè després queda l'olor i és desagradable. Sí. Però si t'estan posant un bol amb aigua calenta i llimona, t'estan dient...
0: Tu no te les menges amb les mans?
1: No, perquè després l'olor no m'agrada.
2: Jo tampoc, però una hamburguesa... Bé amb les mans, allò que t'engreixis. Sí, m'agrada.
1: Sí, però normalment depèn quin sopar no et posaran una hamburguesa perquè és incòmode que et caigui tot a sobre i hagis de parlar allà amb els altres, no?
2: 100%.
1: Però t'ho han de posar fàcil. Si tu vas a un sopar o un dinar, que et posin les gambes pelades al llambàntol, perquè quanta gent...
0: Home, però també té gràcia.
2: Del senyoret.
0: Pelar la gamba.
1: Depèn del sopar o el dinar. Si has de fer una cosa de feina o de relacions...
0: La paella al senyoret, això.
2: Però t'imagina't una...
3: Allò de la mariscada, que és com fer cirurgia, no? Que estàs com fent cirurgia, diguéssim, amb aquelles delicates.
1: Sí,
2: sí.
3: Allò també és divertit, però es passa malament, eh?
2: Però t'imagina't una reunió important i anar xuclant la gamba. És que és una mica estrany, la veritat.
0: I el pa amb tomàquet, què? Amb les mans.
1: El pa amb tomàquet amb les mans, sí.
0: O no, que n'hi ha que s'ho mengen allò amb la forquilla i el ganivet, dius, nen, no cal.
1: Bueno, és que depèn del context. Si tu veus que t'has de quedar...
0: Depèn del context.
1: Sempre, i de l'objectiu de l'esdeveniment. Si ens anem tots a sopar i mengem amb tomàquet i és entre nosaltres divertir-nos, evidentment. Si fas un sopar de gala, el pa amb tomàquet no et posaran una llesca gran que tu...
3: Tema oriental, si no controlem bé el tema dels palillos i tal, en fi, hem de fer xulos o no arrisquem i demanem forquilla i ganivet?
1: Jo no m'arrisco. Jo demano forquilla i ganivet.
2: És bona, perquè a més crec que hi ha alguns protocols que et diuen que segons com mengis amb aquests palillos... No sé com es diuen palillos, però bueno, no sé...
0: Escuradents.
2: No,
0: volia demanar pels escuradents. Jo recordo que després et preguntaré això, perquè hi ha gent que em fa... Fa molt fàstic. Sí, home, sí, hòstia.
2: A veure, sí.
0: Acabes de menjar i comencen a...
3: S'entretenen.
2: També fa fàstic ficar-te el dit, no? I anar traient.
1: És que no cal fer cap de les dues coses.
2: No, clar.
0: No, el tema dit, jo sóc capaç de marxar i de no menjar absolutament res més en tot l'àpat, eh?
1: Però veus, és que al final la qüestió del protocol social no és una qüestió de ser, ai, que fino soy. És una qüestió de fer-ho agradable a la gent. Si tu agafes una escuradent i et poses allà a rascar, doncs queda lleig, perdona, que t'he tallat... Era interessant el que deies de...
0: Torna,
2: el que dèiem
0: palillo.
2: No, perquè deia que aquests palillos, si volem anar a un asiàtic i ens donen aquests dos pals, que hi ha alguns protocols també amb aquests pals que si fas és de mala educació. És a dir, no te'ls pots passar, crec que no els pots passar com fer, no sé com fer, però lliscar els palmers

0: és a la mà, amb els pals entremig, no? Fer-los rodar. No es pot, és de mala educació, perquè crec que estaves posant en dubte la qualitat dels, dels pals del restaurant. O no es pot, no sé, hi ha com algunes coses, alguns protocols de com agafar-los, de com fer, que no es, pot, no es poden fer. Jo no me'ls conec, llavors, segurament, a mi m'agrada i puc menjar amb els dos pals, però sí que és cert que la cagaria. Clar,
1: aquí no et passa res, però per això hi ha les relacions internacionals. Ja. De... Sembla una tonteria, però ja et dic, no salvem vides, però podem salvar relacions. Llavors, sí que és veritat que tu pots estar fent un congrés amb gent internacional o el de, o sigui, diplomàtic o el departament de comunicació del que sigui i està tractant amb gent d'altres països. Llavors és important poder-los conèixer. Clar. I si no, observa com menja l'altre. Però bueno, aquí a Barcelona, si tu vas a un restaurant oriental, et pots demanar també els coberts.
2: Escolta, hi ha un tema de bodes que m'interessa especialment. Crec que es fan com llargues, a vegades, els amics de no sé quin, de la universitat d'ella, els companys de feina d'ell, que a més s'han currat per WhatsApp, han fet tot un protocol per fer el regal. Allò no hi ha tampoc com una escaleta com tenim aquí perquè tingui un cert ritme i s'acaba fent com llarg. Això, de manera educada, com es pot reconduir una cosa d'aquestes?
1: És difícil, depèn, perquè has de salvar relacions. Normalment tu has de menjar, és a dir, t'has d'aguantar tota la boda, perquè que, per molt educats que siguem, no direm, me'n vaig abans, et menges...
2: Quan obren la barra, no?
1: Sí, exacte, exacte. Ojo, perquè aquí també te'n pots anar a l'extrem contrari, saps? I que se't faci curta. Llavors és important també controlar el tema de la beguda.
0: En realitat això ho decideixen més els nuvis, no? Les núvies que al final fan el casament i diuen jo vull aquest protocol o jo vull que facin aquests regals o no me'ls facin. Llavors tu com a convidada, com a convidat,
2: abans, no,
0: no t'agrada? Escolta, t'estan convidant i després tindràs de beure, o sigui que no et quedarà un altre que menjar-t'ho.
3: Escolta, i com ens hem de comportar en una primera cita?
1: No hi ha un protocol realment que digui com ens hem de comportar, però hi ha unes coses que són com molt òbvies, que és, no sé...
3: És que una companya teva ens ha explicat que una vegada li van demanar un protocol per les cites o fins i tot pel sexe.
1: Sí, me'n recordo perquè m'ho ha dit. Però el protocol pel sexe crec que l'està explicant molt millor ella.
0: És a dir,
1: que tot sigui...
0: És que... Mira, el protocol del sexe és primer de tot és el consentiment, vale?
1: Exacte,
0: estimats i estimades. Això. Si la persona veus que té ganes i que vol i de més, doncs endavant. Segon protocol, comunicació. Comuniques què m'agrada, què no, li preguntes a la persona, això t'està agradant, això no. Escolta, parlar, comunicació, xerrar, amb el sexe almenys.
1: Tal qual, sobre el protocol del sexe no puc dir
0: res. És que no.
1: Tal qual.
0: Pels gustos són gustos personals de cadascú. Potser a mi m'agrada una pràctica sexual, tu t'agrada una altra, haurem de pensar si ens posem d'acord o arribem al punt intermig.
3: Marc Crespo, explica'ns les coses més curioses que t'hagin, que t'han demanat mai.
1: N'has
3: tocat veure de tots colors.
1: Sí, també. Anava a dir-ne una de cites, i de... però aquesta no la superaré. N'explico una que ens ha passat treballant, que potser, tampoc sé si la puc explicar gaire, però com que no hi són ja, nosaltres estàvem fent l'organització d'una commemoració d'un hospital a Barcelona. Era un hospital fundat per religioses, per monges, feia molts anys, i venia l'alcalde, presidenta del Parlament, i amb això ja puc dir l'època, però bueno, l'arcabisbe de Barcelona i tal. Ja existeix una cosa que són les precedències, és a dir, tothom que està en una autoritat, tothom que està en una institució, està posat en el Real Decret, que és des de l'1 fins al quasi 300 que hi ha allà. I el de l'arcabisbat de Barcelona, el de protocol, ens deia que l'arcabisbe anava per davant de l'alcalde, cosa que no és veritat en el Real Decret, i deien, però com pot ser, com pot ser? Ens va dir, és que és un ministre de Déu. I jo, amb els ministres de Déu no estan en el Real Decret. Un ministre de l'Estat sí, va per davant de l'alcalde, però el ministre de Déu no. Llavors tu li treus el llibret del Real Decret i l'ensenyes. Ho sabia perfectament.
0: Eh? Oi,
2: ho vam intentar per això, no?
1: Ho vam intentar, ho vam intentar.
0: Volien colar-se, sí. Però bé, eh?
1: Sí, sí. Com que... aquestes n'hi ha vàries.
0: M'alegro que no es colessin.
3: Tenim un altre Marc. Marc Leirado. Què dius? Com estàs, nen?
4: Molt bé. Bon molt, dia. Amb moltes ganes de retrobar-me amb tu, Xavi.
3: Ah, mira, home, sí. Que feia dies que no ens veiem, però t'he sentit aquest estiu a Ràdio 4. Eh?
4: A Ràdio 4, saps? Sí, sí,
3: molt bé.
4: Al matí de Ràdio 4. Al de l'estiu.
3: Edició estiu, clar, amb la Maria, efectivament.
4: Sí, sí. Molt doncs bé. Aquí som de nou, no? Per parlar i, bueno, i
3: per comentar... Per parlar de què? A veure, la premsa del cor, la premsa de la Shakira. Diu avui sobretot a la Shakira, que no sé què ens has d'explicar.
4: Mare meva, la Shakira, que va arribar aquest dilluns, la que va liar a Madrid, a l'aeroport de Barajas, atenent a la premsa, atenent als fans... Bueno, anem a veure els reporters com reaccionaven quan veien a la Shakira doncs, a l'aeroport arribar. Bueno, ho escoltarem d'aquí una estoneta.
3: Sí, eh?
4: Quan arribaven a l'aeroport i veien que la Shakira els atenia, que els abraçava, que els donava petons. Clar, una cosa surrealista. O sigui, jo he treballat mà a mà amb Shakira a Barcelona i en la vida... m'ha donat una abraçada i m'ha donat un petó. Al contrari, molts cops m'ha volgut donar un cop de puny i que marxés de la,

0: porta de casa seva, perquè l'empipava una miqueta, però... Home, ha sobtat molt. Ve a Madrid per fer 12 concerts, que és la seu europea. Ha creat un estadi que es diu Macondo Park, que és on durà a terme tots aquests concerts i, bueno, realment està col·lapsant Madrid, està generant un increment de vendes d'hotels, de trens, bueno, està generant una repercussió econòmica impressionant. No sé si ho tenim, anem a escoltar.
1: No, després, home, no vulguis
0: col·lectar. Vale.
1: No,
0: doncs escoltem després, Xavi.
1: Mira, coneixes a la Povedano o no?
0: No, però l'estava escoltant i molt interessant.
1: Psicòloga, sexòloga, és de tot, la Povedano i sap de tot.
2: No, de tot no.
1: Home,
2: de Shakira no ho sé, ara.
0: Bueno, en sabràs, mica en mica.
1: T'agrada la Shakira o no? Et cau bé?
2: Bueno, hi ha hagut èpoques que m'hagués hagut millor que d'altres, la veritat. A mi m'agrada que la gent pagui els seus impostos, això és el que m'agrada. I a nivell cantant i de més, crec que fa molts anys, al final ha estat la infància de totes nosaltres, no? I la meva adolescència ha estat amb Shakira, per tant, el record maco de sentir aquelles cançons antigues, jo el tinc i l'admiro per això, i crec que ha fet una feina espectacular.
1: I aquí, l'Eirado, aquí tenim el Marc Crespo, tutor general de l'Escola Internacional de Protocols i Esdeveniments. Vigila el que fas, com et bellugues, com et mous,
0: com
1: seus, quan mires, a veure amb les mans, perquè...
0: Mare meva.
3: No et diré res, perquè no hi ha res pitjor que ser mal educat amb algú i fer-lo sentir malament. Així que
0: no, però parlant de protocol, vulgui. Tinc un dubte. Tu creus que és bon protocol que arribi una estrella internacional com Shakira en un aeroport i atengui d'aquesta manera a la premsa? O sigui, no d'una manera marcant distància com és una estrella com és Shakira, sinó apropant-se a la premsa, als fans, abraçant-los, donant-los petons, com... Bueno, com es veu això des de la banda del protocol? Està bé? Està malament?
2: Preparat,
0: està,
2: es veu clar, preparat.
3: Exacte. És a nivell, és a dir, el protocol no deixa de ser una eina de comunicació. Llavors l'està utilitzant per fer davant dels seus fans. Ara li interessa això, igual que explicaven que en altres moments, ho explicaves tu, que en altres moments no. Per tant, quin és el seu objectiu? Mostrar-se propera, i ho està fent. Està bé? Sí, està perfecte. Jo estic d'acord amb el que deies tu de depèn de les èpoques. Si el seu objectiu és un altre, no ho farà. Si el seu és aquest, ho farà. Per tant, sí, està bé. En aquest sentit, això sí que
0: em sembla molt
3: bé.
0: Per tant, tu creus que això estava més que preparat? I això té una finalitat, no? Un missatge al darrere de tot això.
2: No creiem que la Shakira té milers de persones darrere que li estan dient, vale, quin és el camí que seguirem? Tenim aquesta opció A, tenim aquesta opció B, tenim aquesta opció C. Quin és el que més ens interessa? Quins són els pros i els contres de cadascuna de les decisions? I estic seguríssima, és que 100%.
3: Si em permeteu, és que els aeroports també tenen un protocol. És a dir, si tu vas a un aeroport, les institucions, etcètera, tu pots sortir sense que et vegin, i es podia organitzar per sortir per una altra banda, i no ho ha fet. No ho ha fet perquè en aquest moment el seu objectiu és aquest, i que els mitjans en parlin, nosaltres estem parlant, i té tots els concerts a Madrid, tota la residència aquesta, per tant, és el moment... No, està tot pensat, un equip de comunicació que li està dient això.
2: I si tu vols, pots arribar aquí a Madrid, no? Ha estat, que ha anat? Sí. Pots arribar a Madrid sense que ningú, o tants fans, o tanta gent sàpiga quan arribes. Exacte. I segur que si hi havia tot de fans, hi havia tot de premsa, hi havia tot de... És que està més que anunciat, vull dir, us anuncio, veure, que sabem... vindré, vingueu tots, si us plau, que tindreu un altre show.
0: A veure, sabem quan els famosos arriben, perquè tenim les nostres tàctiques, els que ens dediquem a la premsa del cor, però sí que és cert...
2: També.
0: Que, bueno, la convocatòria que es va generar de tants mitjans de comunicació a mi em va sobtar moltíssim. Però deixa'm que et digui una cosa, Freixa, jo estic empipat. Per què la Shakira no fa els concerts a Barcelona?
1: Ah, jo també.
0: La ciutat on ha viscut, on s'ha criat, bueno, on ha criat els seus fills, on ha tingut la parella de la seva vida.
1: I com s'explica això? Com s'entén?
0: Pues no ho sé, però estem empipats, també els que som d'aquí, i la premsa catalana, perquè volem que vingui. Uh-huh.
1: Povedano, ets més famosa que la Moños, tu. Fins i tot has sortit a la Voz de Galicia.
2: Sí.
1: Alba Povedano, sexòloga, 2 punts. L'òrgan sexual més gran és la pell. I ens enfoquem només en una petitíssima zona.
2: Sí.
1: Hi ha molt per explorar aquí.
2: Moltíssim. Moltíssim.
1: Explica, Povedano.
2: Home, és que...
1: Desenvolupa una mica el titular.
2: Ja que me l'han fet per mi, no? Ja que m'han fet aquesta entrevista...
1: Que guapa estaves aquí, Povedano.
2: Gràcies. Sí, no, les fotos increïbles que m'ha fet l'Anna Senan. Doncs, a veure... Sí que en aquesta entrevista el que feia és desenvolupar una miqueta la idea de que ens centrem moltíssim en genitals, i crec que el cos és molt, molt, molt més que uns genitals. Llavors, crec que inclús per parelles a vegades faig fer un exercici de tornar com a buscar una miqueta el mapa eròtic del cos, intentant que les parelles es puguin fer massatges, però evitant els genitals, no? I que puguin un altre cop descriure com són les sensacions, quines parts del cos els agrada més, perquè tinc la sensació de que quan ja comencem a conèixer que li agrada la meva parella sexual, la meva parella, quan ja conec què li agrada, sembla com que amb el temps

0: sempre em focalitzo en aquelles parts, no? Si jo ho sé, que a la meva parella li agrada que li toquin el coll, que li toquin el clítoris i ja està, doncs el que jo faré a les següents vegades és tocar-li el coll, tocar-li el clítoris. Què passa? Quan ja porto un temps fent aquell protocol, deixa de ser tan interessant. Però és que, i a més, com que t'acostumes, no? Com que crees una tolerància. En moltes ocasions també el cos té memòria. Quan portes unes ulleres, qui porti ulleres segurament s'adonarà que al principi notes quan et poses les ulleres. Quan portes un temps, jo estic segura que hi ha molta gent amb ulleres que ha buscat les seves ulleres amb les ulleres posades.
1: A mi m'ha passat això parlant per telèfon, buscar el telèfon i dir on el tinc, i el tinc a l'orella.
0: Però estàs tan has integrat tant allò que al final ens passa que no li donem la importància necessària. Llavors, integrem moltes vegades alguns tocaments, integrem moltes vegades el com ens abracem, com ens toquem, com ens acariciem, i crec que és important tornar com a deconstruir. Llavors, no oblidar les altres parts del cos, poder fer-nos amb un toc amorós, no només massatge així com fort i de més, sinó un massatge amb els palmells de la mà, amb els ditets, doncs fer per tot el cos sencer, que si el cap, que si l'esquena, que si les cames, que si el revers de les cames, que si els genolls, per exemple, per què no, o els peus, no? Són parts que també podem explorar i que poden ser molt erògenes, molt eròtiques també, si volem, si li posem una mica d'intenció, i redescobrir el cos. I també en diferents etapes de la nostra vida, que el nostre cos també canvia i les terminacions nervioses també segueixen desenvolupant, crec que és superimportant. Més que no pas anar al ABC, que sabem ja que el tenim més
2: allò
0: que
2: explorat. Allò del sota cavall rei, no?
0: Sí. És un clàssic. Llavors, anem a sortir del clàssic, anem a explorar-nos el cos. Sí, sí.
2: Què diu el Ramon Castelló?
3: Home, jo trobo com molt interessant, la veritat, perquè sí que és veritat, no?, que a vegades aquí hauríem de sortir del protocol. El protocol ben entès és el que has dit, el consentiment, i en canvi no seguir uns protocols a un estàndard, perquè sabem que ens funciona, ens va bé i ens hem acomodat aquí.
0: Sí, i que no deixa de ser... És plaent, però és una mica avorrit, al final. Sempre dic a les parelles, quan venen, dic, és que vaig a intentar fer-vos el vostre ABC sense que em digueu com teniu relacions sexuals. I vinga, va. I els dic, mira, us comenceu a fer petons, us abraceu...
3: Això els hi dius, sí.
0: Sí, els hi dic així del qual. Us comenceu a fer petons, us enrotlleu, quan els petons es posen una mica més calents, ja amb llengua i de més, us comenceu a caronar, aneu a tocar-vos genitals, masturbació un, masturbació l'altre, sexe oral un, sexe oral l'altre. Si és parella heterosexual, habitualment ella s'hi està molta més estona que ell. Després penetracions, una postura, altra, les que sabem que ja ens funcionen, es corre ell, amb sort es corre ella, i...
2: Povedano,
0: que... I aquest seria... I s'acaba la relació sexual.
2: Que falten seria... 9 minuts per les 12 al migdia.
0: No passa res, no passa res. No estem dient res, que la gent no sàpiga...
1: Els nens estan a l'escola.
2: Sou molt moderns, tu també, no?
0: Els nens estan...
1: Home, clar, els nens estan a l'escola
0: i ara pateixen, ens escolten persones adultes que poden empatitzar amb això que acabo de dir. Llavors, aquest ABC ens l'hem de...
1: Però jo també et diré, costa a vegades trobar fórmules o trobar coses que també donin el mateix plaer i que siguin diferents al que fem habitualment.
0: Però és que no estem buscant que faci el mateix plaer.
1: Home, però jo crec que generalment busquem el màxim plaer,
0: no el mínim. Però no anem directament a aquest màxim plaer, és el que estic dient. Crec que podem fer un camí molt més interessant, a vegades canviant les tècniques i fent-nos patir una mica. Doncs jo sé que això t'agrada, doncs no t'ho faré ara. Però jo me vaig explorar altres parts del cos i després ja aniré cap allà. Però no anem directes, tio. És que sembla com que ja ho tenim après, anem per feina i ja està. Si tenim temps, sí, evidentment, anem a explorar. Si no tenim temps, ok, et compro allò que a l'ABC, te'l compro aquell dia que...
2: I és com una mica trist, no tenim temps, però, anem a l'ABC, no? Una
0: però,
2: mica.
0: Sí, ok, te'l compro perquè pot ser plaent, pot ser interessant, però hi ha moltes més pas del cos, o sigui, i és així.
2: Bé,
0: i ja està.
2: Mira, hi ha oients que em demanen que pregunti com s'ha de caminar, com hem de vestir en funció d'on anem, per exemple, quan anem a treballar a la feina, que donis alguns consells també en aquest sentit, Marc Crespo.
4: Molt bé, depèn de la feina, perquè no és el mateix...
2: Sí, clar, depèn, lògicament. I nosaltres, per exemple...
0: Aquella ràdio amb xandall, perquè com...
2: Però aquí... Ara és una cosa complicada, la història. Nosaltres som una mica tal com Raja, vull dir que som poc presumits, diguéssim.
0: Podem venir amb texans i samarreta curta, no? Tranquil·lament.
2: Bé, jo vaig venir un dia amb pantaló curt, només, i no vaig...
0: Amb els homes no encaixa massa, això, no?
2: Un parell o tres de mirades i algú que em va dir...
0: Els tirants amb homes, és com una cosa superlletja, no? Diuen, a mi em fa pena. Jo que no pugueu anar amb tirants.
2: Vaig preguntar i m'han dit, clar, que pots venir amb pantalons curts.
1: Doncs mira, a mi els mitjans de comunicació no m'agraden ni amb màniga curta ni amb pantaló curt.
2: És que jo he treballat i fa pocs anys en un mitjà de comunicació on estava prohibit anar a la redacció amb pantalons curts.
1: Ah, sí?
2: I et parlo de fa 5 o 6 anys. Sí.
1: Que fort.
2: Estava prohibit anar a

0: Treballar amb pantalons curts.
1: I les dones
2: també. Encara hi ha llocs
1: les dones
2: on es
1: també.
2: Fa,
0: No, les dones suposo
3: que... M'agrada com prohibir ho veig massa, és però que... sí que és cert que, home, un pantaló llarg, doncs, basteix una mica més,
2: al
3: no?
2: final és una qüestió de sentit comú de com et sentis tu. Tu deies, clar, jo vaig anar a treballar amb pantalons curts...
0: Un
2: i no
0: dia, i m'ho van dir, algú va dir, on vas amb pantalons clar. Curts? Dic, i tu... Ja. Què passa? Que perquè presentes el programa no pots anar amb pantalons curts? Ja, i la Poveda no sí, no, i jo no.
1: No, és, jo sé que no. O sigui, sé que hi ha robes de dona, com que les faldilles o pantalons curts i demés es poden veure com més arreglar, però és que jo crec que hauríem de començar a buscar aquella roba d'homes on pugueu anar més frescos, perquè fa calor, pugueu anar més frescos i que no hi hagi aquesta distància de o que vas molt tirat o que vas mega arreglat amb pantalons.
0: Escolta, a veure què diu...
3: La roba d'allí.
0: A veure què diu l'expert en protocol.
2: Aviam, al final hi ha una etiqueta marcada per determinats esdeveniments, però quan surts d'aquests esdeveniments, d'un sopar de gala, d'un acte acadèmic, la cosa va evolucionant. És a dir, abans anaves a un enterro i tots anaven de negre, i llavors a una boda se suposava que tu no podies anar amb un traje negre i les senyores de negre. Tu vas a una boda ara i vas de negre perquè el traje negre és molt xulo i sí, queda molt bé. Normalment, mentre no vagis de blanc, però ojo, si és una boda ibicenca en la playa, etc., et diran, vés de blanc. Per tant, normalment, l'anfitrió que organitza t'ha de dir, t'ha de suggerir com anar, però perquè et sentis tu còmode.
0: Yeah.
2: Perquè si vas amb pantalons curts i t'han de mirar així i no et sents tu còmode, no, normalment no ho faràs.
0: Yeah.
2: Però és simplement
0: jo
2: això.
0: Jo aquell dia no em vaig sentir còmode, se'm va fer llarg. Veu? El dia. I no ho he repetit, és veritat, no passa res.
2: Per tant, depèn, perquè a més també no ens oblidem que quan tu vas a un lloc o quan tu treballes a un lloc, representes aquest lloc. Llavors, sí que és important en aquest sentit. Ara, de fet, després ja cadascú... És que el protocol, estàvem dient abans, seguir el protocol o no, el protocol existeix, i tu el segueixes o no, és flexible.
0: Ja.
2: Igual que canvia la societat.
0: I com s'ha de donar la mà?
2: La mà s'ha de donar aquí, perquè hi ha altres llocs que la donen com molt més flonja, tant s'ha de donar ferma, sense que sembli que et vagin a trencar els ossos.
0: Però s'ha d'apretar una mica.
2: S'ha d'apretar una mica, demostrar... Una mica el que dèiem abans, us han donat mai la mà així flonja, que queda com penjant.
0: Però hi ha gent que potser apreta massa, no?
1: Home, sí, hi ha gent que t'apreta molt, que dius, bueno,
0: mal,
1: ja...
0: Que dius, bueno, tio...
1: Vale, inclús... que vols poder, però, carinyo...
4: Bueno, el Trump, no? El Trump feia unes encaixades...
1: I t'agafava i t'empanyeia,
3: I la que apreta molt, la reina Letícia, m'han dit.
2: Sí, però no apreta com el Trump, perquè el Trump el que fa és donar-te la mà així i te l'apreta.
4: Fa mal, eh? Fa mal. Clar.
0: I amb els companys de feina, cada quant has de fer petons? Perquè...
2: Cada quan vulguis. Ah, depèn dels companys.
0: Hi ha gent que és molt petonera i gent que no n'és gent.
2: Sí.
1: Tu ets petoner?
0: Jo no massa.
2: Jo crec que és una mica...
0: No.
1: Vale.
0: No.
1: Ok. Era una pregunta.
0: Ja, mires així com de dir...
1: No.
0: Que ets molt petonera, tu, tampoc.
1: No, normal. Ah. O sigui...
2: I abraçades?
1: Sí, més d'abraçades, poder.
2: Clar, perquè a mi també em passa. Però tampoc sense passar... És que depèn.
0: A vegades molt fals,
1: soc això. Molt petonera en parella. Ah,
0: també hi ha gent que diu molt fals, això.
2: Hi ha gent que li molesta molt que li donen abraçades.
1: Sí. I és incòmode, veus que gent que
2: clar,
1: fa així com...
2: Clar.
3: I més a l'estiu quan van suats.
2: Clar,
3: sí, mare meva.
2: Que la gent es veu obligada a dir, perdona, que vaig suat. I altres cultures estan malament donant...
0: Hi ha gent que sova molt, massa. A mi això em fot molt nerviós. No m'agrada que em toquegin gaire.
1: No.
0: Però en canvi, si és algú de molta confiança, sí, però...
2: Aquí vaig. Però en canvi, per exemple, si et dona la mà i t'agafen una mica aquesta part del braç, no? Que això sí que ho fa la reina en general, sí que estàs mostrant interès. Mentre no facis com el Trump, que et gira la mà, no? I estàs com demostrant que et vol controlar. Que efectivament és el que vols.
3: No, si després hi ha gent que t'agafa la mà per donar-te-la i et fa un moviment.
2: Sí, sí, sí.
3: Caus.
2: Sí.
3: Pràcticament caus a terra. O sigui, dius, mare meva.
2: Sentit comú. O sigui, mostra interès, no et passis, tampoc t'allarguis, no? Allà, in eterno.
1: No tallis la circulació, tampoc.
0: Hi ha gent molt exagerada, en aquest sentit.
3: Sí, però té un significat, veritat, quan s'allarga molt la salutació amb la mà?
2: Sí, depèn del... Hi ha països que sí. Aquí el significat que té és no sé donar la mà, bàsicament.
1: És que per Trump perquè
0: no sé si cal tocar tants petons i tant donar mans, no vam aprendre res de la lliçó de la Covid.
1: Bueno, no sé si caldre o no cal.
0: Sé, tu, ara
1: no és un tema
0: de cara a l'hivern, quan arribi la grip i tot això, encostipats, i venga, petons i abraçades.
1: No, clar, evidentment, però és que clar que aquí ve la consciència. Si jo sé que estic refredada, em poso mascareta. Això és el que hem d'aprendre de la Covid. Ara bé, si jo començo a establir un contacte amb tu i començo a tenir com carinyo de més i jo veig que ets una persona carinyosa, probablement a mi també em surti aquesta part carinyosa i que no parlo que estiguem patonejant-nos tot el dia, però potser sí que em sortirà molt més o fer-te una abraçada o posar-te la mà sobre de l'espatlla. espatlla o què sé jo, i veure fins a on l'altra persona ho rep, i és recíproc. Si jo, si jo un dia et poso la mà a sobre i veig que tu t'aparta una mica, doncs aquí segurament no ho tornaré a fer perquè ja veuré que estàs incòmode. Ara, hi ha gent que no llegeix ni una senyal. Vull dir, és horrorós.
2: Tradicionalment, el protocol, tu quan coneixes algú, mai donaves dos petons. Sempre no. A la mà, i segueixes fent, sobretot en entorns professionals.
1: Però amb les dones sempre ens costa molt, perquè a vegades notes que els homes, entre homes, veus que saluden, es donen la mà, jo

0: vaig a donar la mà, i és veritat que noto que els homes volen fer com un petó, i em sap greu, però penso... Tu has conegut aquesta persona i l'has fet de mà. A mi també.
1: Sí, els xinesos, ni petons ni abraçades. Eh? Yeah. Una amiga xinesa m'ho explicava fa temps.
2: Sí.
1: Diu, nosaltres no... Sí. Això aquí, no sé, tot el dia us esteu tocant i petonejant
0: però
1: i abraçant.
0: I...
2: Els japonesos ho fan, el d'inclinar-se. Okay. És que és el que dèiem de relacions internacionals. Hi ha una tribu africana que el que fa és tocar-se els genitals. Els saluden, pim, pim, i es toquen.
0: Oh,
2: i el que es toquen al nas. Ja,
3: que ens faltava,
0: ja. Com ho veus, això, Xavi?
1: Veig que està revolucionat, això, avui. No sé si és perquè és divendres o ha sigut...
4: Intentar no equivocar-te de tri... No, vull dir, no tenim molt clar, no?
1: Però el canvi de temps...
2: Sí, sí, sí. Per això et prepares, per això et prepares.
0: Això no ho feu aquí, perquè sense consentiment no es pot,
2: Exacte. No, però és que ho veuen diferent. Clar, és al final, l'interessant... I és molt xulo, conèixer les cultures, és molt xulo en general. Però ho veus que ells no ho veuen, és com si et toquessin un dit.
1: Saps?
2: No té aquesta connotació.
0: Jo anava a dir una cosa, però és que sé que el Xavi li escandalitzarà massa, no ho puc dir, es queda un minut.
1: Has de fer un programa a les 2 de la matinada, tu.
0: No.
1: La nit de dissabte a diumenge.
0: Aquí què fem a les 2 de la matinada? Hi ha programa aquí? Vinc un dia a les 2 i ja veuràs.
1: A les 2 pots sentir una hora del matí de Ràdio 4.
0: No. Bueno,
1: sí, a les 2 de la matinada, justament.
4: Sí.
0: Doncs fem...
1: Igual a les 2 de la matinada d'aquest dissabte, igual t'estan sentint a tu ara.
0: Ah, doncs ho explico. No.
1: No. Potser sentirem el Joel Joan, que arribarà d'aquí 5 minuts, aquí al matí a Ràdio 4. Ara les notícies de les 12. Fins ara mateix.
5: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Comencem amb una última hora que acabem de saber. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort la nit passada d'un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès a mans, presumptament, del seu company de cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca i destaca que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat ja les actuacions corresponents per esclarir les circumstàncies d'aquests fets. La investigació i l'autòpsia determinaran també l'origen. La direcció del centre està en contacte amb els familiars del finat i s'estan oferint els suports previstos en aquests casos. Continua el trasllat de migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i de Benítez, el nou espai d'acollida temporal instal·lat al port de Ceuta. Mar García.
7: Espai amb capacitat per 1.700 persones. El desplaçament s'està fent de manera lenta i controlada. Tot i això, els sindicats policials denuncien una falta de previsió i acusen el govern de posar en perill els agents. Des del SUP, el sindicat que va demanar paralitzar el campament al port de Ceuta, creuen que avui s'està demostrant que no era una infraestructura segura. Rubén Trullén, portaveu a Televisió Espanyola.
8: Lo venimos pidiendo desde hace mucho. Yo creo que basta ya de poner parches y de mirar hacia otro lado.
7: Des de Jupol també han estat molt crítics amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i Ivon Domínguez.
9: Una vez más, la Policía Nacional está supliendo la más absoluta incapacidad del gobierno y de Marlaska para afrontar una situación como la de Ceuta.
6: Mentrestant, Mar, el Partit Popular continua aprofitant la crisi per carregar contra el govern.
7: Sí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat els migrants per alguns moments de tensió que s'han viscut a l'inici del trasllat i ha demanat de nou la seva expulsió immediata. Feijóo ha tornat a carregar contra la gestió del govern.
10: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración.
7: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat confiança a la ciutadania i assegura que l'executiu està treballant per solucionar aquesta crisi, tot i les dificultats que, diu, està posant l'oposició.
11: La ultraderecha y los que están en la antipolítica jamás plantean una solución. Ellos siempre intentan esparcir odio, intentan buscar culpables, a su entender, pero no plantean una solución.
7: A aquesta hora ja serien uns 900 els migrants reallotjats.
6: Gràcies, Mar. I tornem a Catalunya, on es formaran mig miler de jutges i jutgesses de tot Espanya en les noves macroconvocatòries de justícia. El govern anuncia mig centenar de beques per futurs aspirants. Anem fins al Palau de la Generalitat. Lorena Ens, bon dia.
12: Bon dia. Sí, les instal·lacions provisionals a l'Escola Judicial, situades a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, acolliran la macroconvocatòria estatal d'oposicions de justícia anunciada pel Ministeri de Justícia.

0: València mentre durin les obres de la nova seu a Vallvidriera. L'executiu central calcula l'arribada de mig miler de jutges i jutgesses. 91 d'aquestes places, com ja es va anunciar, s'incorporaran a Catalunya. Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
0: A més, el Departament de Justícia convocarà mig centenar de noves beques per futurs aspirants. L'anunci és el resultat de la trobada que Salvador Illa ha mantingut amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, aquí, al Palau de la Generalitat. Bolaños, per cert, ha ofert a Illa total disponibilitat per ampliar el pla de xoc contra la multireincidència a Catalunya.
2: I el sindicat majoritari de professionals mèdics, Metges de Catalunya, veu passes endavant a la reunió d'ahir amb la consellera de Salut, Olga Pané, la primera des de l'anunci de vaga a partir de finals d'octubre. Tot i que, segons Ramon Sàrries, del sindicat mantenen les aturades perquè, diuen, el departament no s'haurà de negociar.
3: Portem 11 dies de mobilitzacions, vagues, i que fins ara no havíem fet una trobada amb la consellera per parlar dels conflictes que ens afecten, dius, home, sembla que alguna cosa s'està movent, no? Però de moment, perquè pensem que, diguéssim, la conselleria segueix dient el mateix, que és bàsicament que ells no seuen a negociar amb nosaltres.
2: I acabem a l'exterior. Rússia inicia avui eleccions legislatives que s'allargaran fins diumenge. Són les primeres al Parlament rus, la Duma, des del començament de la guerra a Ucraïna. També seran els primers comicis convocats per Moscou a les regions ucraïneses ocupades total o parcialment per les seves tropes. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia i Kherson, a més de Crimea, que ja van annexionar el 2014. El govern ucraïnès qualifica aquestes eleccions de farsa i adverteix que la votació als territoris ocupats serà nul·la. Pel que fa als resultats dels comicis, es dona per fet que tornarà a guanyar-los el president Vladimir Putin, de Rússia Unida. Tanmateix, l'historiador José María Zaraldo, en declaracions a Ràdio Nacional, destaca que Putin ha fet campanya activa perquè necessita legitimar les seves polítiques i especialment la guerra amb Ucraïna.
4: Es la primera vez en muchos años que hace campaña activa. Tenemos la sensación de que son conscientes de que hay bastante resistencia a lo que está pasando en los últimos tiempos en Rusia. La sociedad pues está bastante cansada de la guerra y creo que Putin es consciente de ello y de que se juega al menos algún tipo de, digamos, de legitimidad con respecto a la sociedad.
2: Això és tot. Tornem a més notícies a la una.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, que és mig quart d'una. Tenim el Marc Leirado. De seguida, Joel Joan, tu.
1: Que bé, que bé poder parlar amb ell. Clar que m'agrada, home.
0: Sí?
1: Clar que m'agrada. A més, ara estrena d'aquí ben poquet una obra de teatre.
0: Obra i peli.
1: I peli, i peli, és cert.
0: Comença fort, aquest.
2: Bons i dolents, teatre, escape
0: room,
2: pel·lis.
0: Exacte. Tu ets bo o dolent? Una mica dolent, tu.
1: Bueno, depèn. Si parles amb depèn quins famosos et diran que sóc dolent, si parles amb els meus amics et diran que sóc bo.
0: Sí, però això s'ha de demostrar. A mi quan em diuen aquest, vigila que no sé què, dic, molt bé, ja m'ho demostrarà.
1: Sí, això
0: no em condiciona gens.
1: Això és cert.
0: De veritat, la gent... Potser el dolent és el que t'ho diu.
1: Sí, molts cops juguen amb aquest tipus de coses.
0: Escolta, ja m'ho demostraràs, un cas, no? Ja veurem.
1: Sí, a mi m'han parlat molt malament de depèn quins famosos, depèn quines persones de la professió. Jo he dit, mira, jo fins que no tingui una mala experiència amb aquella persona, jo no la jutjaré. No la jutjaré. Al final, les persones han de deixar clar qui són, però t'ho han de deixar clar tu, no els altres, i que els altres t'ho expliquin. Per tant, ho has de viure fins que no ho visquis. Doncs,
0: ara parlem de la Shakira, però a tu t'agraden els bolets o no, nen?
1: A mi m'encanten, però t'he de dir una cosa.
0: Què?
1: El xampinyó, no? I és el bolet que li agrada gaire.

0: a veure tothom. Home, a mi no, a mi m'agrada el rovelló.
1: Què vols que et digui? Doncs a mi el rovelló no és el que més m'agrada.
0: Ui, a mi m'encanta.
1: M'agrada molt més el cep, l'ou de reig.
0: Sí. I el camagroc,
1: els palomins, els pebrassos, que això molta gent de Catalunya no sap el que és, a cada zona. Espera, mira, qui sap de bolets, jo crec que és dels millors, si no el millor, d'aquest país, és l'Enric Gràcia. Com estàs, Enric? Bon dia.
2: Sentat. Bé, estic bé.
1: Està bé, no? Pensava que no fossis al bosc buscant algun cep.
2: No, no, estic justament uns dies aquí, a Barcelona.
1: Ah, ets sí. A Barcelona, ara? Sí, què hi fa però... un boletaire a Barcelona el mes de setembre?
2: Estic d'infermer.
1: Ah, d'infermer. Molt bé. Escolta'm una cosa. Sí. Llibre, nou llibre, eh? Bolets i fongs medicinals.
2: Sí.
1: Molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, aquest m'ha costat 2 anys, sí.
1: 2 anys t'ha costat de fer-lo?
2: A veure, sí, sí, perquè hi ha molta informació, però sí. Molta de que no és veritat, que dels altres els errors, i has d'anar, per tant, a la base purament científica per estar segur del que dius.
1: Yeah.
2: I una mica el que he fet és treure molta palla i quedar-me exclusivament amb el que és real per poder ajudar el lector interessat. No?
1: D'acord. Explica'ns-ho una mica, això. Llibres, és a dir, llibres... tenen unes propietats medicinals que la majoria desconeixem? Els bolets són bons per què? Quines propietats tenen i destacaries així d'entrada?
2: A veure, deixa'm dir-te... parlar de 2 trets importants. Un, estem molt més emparentats nosaltres amb els fongs que amb les plantes. O sigui, aquesta és la primera. O sigui, primer, evolutivament, primer van sortir les plantes i al cap de molt de temps van sortir bolets i fongs.
1: Molt bé.
2: Perdó.
1: Dit això.
2: Aleshores, dit això... Els fongs estan lluitant constantment perquè no es poden moure, estan lluitant constantment contra les agressions. La llum del sol, els patògens, els factors ambientals adversos, tot.
1: Sí.
2: Estan... I aleshores han creat metabòlits, productes, que com que estan propers a nosaltres, ens fan també efectes a nosaltres. Si estem en aquesta situació, el més clar són els antibiòtics. O sigui, els fongs han de lluitar contra els bacteris i nosaltres prenem antibiòtics. Val, molt bé. Però és que n'hi ha moltíssims altres. Per exemple, antioxidants. Els fongs són molt rics en antioxidants i determinades espècies encara més.
1: Això és molt bo, eh? Antioxidant ens agrada,
2: sí.
1: Això.
2: Sí.
1: Quines
2: segur.
1: Espècies, sobretot? Especialment quines espècies?
2: A veure, actualment jo diferencio 2 grans grups. Uns que són bolets, que tenen, són funcionals, van bé pel cos, ens van bé, sense que puguem dir que són estrictament medicinals, fortament medicinals, però jo li dic funcionals.
1: Sí.
2: I aquí hi hauria, doncs, la gírgola, que coneix la gent, el xampinyó, que acaba de parlar aquest company vostre, i fins i tot, en part, el cep. El cep, que tu deies, és un bolet ric en beritadenina, molt bo.
1: Ah,
2: molt bo pel cos.
1: Quin és el bolet que més t'agrada, Enric?
2: El cep.
1: El cep, també, com jo.
2: Sense dubte.
1: Perfecte. Sí, i el segon que més t'agrada, quin és?
2: El rossinyol.
1: El rossinyol.
2: El rossinyol també és medicinal. I a més té una propietat que els que van a buscar bolets ens agrada, que és que no està mai corcat.
1: El rossinyol no està mai corcat, que això dels bolets corcats, mai. Els que són maniàtics, tenim un problema gros aquí. Allò que ho mirem tot amb lupa, perquè...
0: La
1: brometa fàcil aquella de ja porta la proteïna, home, a mi no, no, no.
0: I depèn on els compres, els rovellons generalment tenen molts cucs.
1: Perquè... Home, depèn, home, depèn.
0: Home, els depèn. Grans, els rovellons també... grans generalment...
1: Això, Enric Gràcia, això
0: sorpresa.
1: Diu que també depèn de la fase lunar, no?, el tema cuc.
2: Sí, en lluna plena els insectes poden... els insectes que volen, que posen en aquest cas posen els ous en els bolets, amb lluna plena els veuen a la nit i, per tant, que és quan hi ha més humitat i, per tant, són més efectius posant els ous. O sigui que al cap de 20 dies de lluna plena és el pitjor de cucs en els bolets.
1: Escolta'm, tu quan cous bolets a casa hi poses all o no? Perquè

0: que l'altre
1: per
0: dia criticaven
1: sobre...
0: les xarxes de dir, és que clar, si parleu de bolets a la ràdio, després venen i ens ho trinxen tot. Però si per cotes, per comarques, sense donar més detalls, diguéssim, què podem trobar més o menys aquest cap de setmana a Catalunya?
1: A veure, en aquest moment encara fa calor i encara hi ha poc aigua, tot i que va ploure dimecres. Jo, si pogués sortir, en aquest moment aniria per sobre dels 1.800 metres en pineda de Pi Negre i Pi Roig. Més Pi Negre. Aleshores estem parlant de Ripollès, Cerdanya i Vall d'Aran.
0: Bé, i
1: què
0: s'hi fa? Què s'hi fa ara, sobretot? Algun cep, ens deien els del Mercat de Cal Rosal, algun rovelló? Què més? Què més podem trobar aquest cap de setmana?
1: Poca cosa més. Em sap greu dir-ho, però...
0: T'ha fotut, això.
1: Però sí, encara... A veure, el Cama Groc encara és d'hora, el Trompet encara és d'hora, he vist alguns rossinyols, però són rossinyols la majoria importats. En aquest moment, cep i el rovelló, però més que rovelló, el pinetell de Pi Negre, que el pinetell de Pi Negre tampoc és dels més saborosos, és més amarg. Per tant, ens quedaríem majoritàriament amb el CEP, sí, aquest moment.
0: Escolta,
1: sí.
0: Diguem que s'arreglarà això. Aquestes últimes hores, no a tot Catalunya, però ha plogut, de fet, massa intensitat en molts sectors i confiem que l'octubre, segons les tendències, pugui ser molt plujós, més plujós de l'habitual. Atenció.
1: Bueno, sí. Probablement serà plujós cap a sobretot a mig octubre en avall, serà plujós i això ens arreglarà una mica la temporada perquè, de fet, ara anem amb el canvi climàtic, anem un mes i mig en darrere. O sigui, ara és com si estéssim, de fet, és com si estéssim pràcticament a finals d'agost. I, per tant, fins a que hagi passat tot setembre i estiguem a mitjans d'octubre, no començarà a haver-hi la temporada de bolets. La llàstima que tenim és que es manté per darrere i que es anirà acabant, de moment es anirà acabant a principis de desembre. Ho veurem, això, aquest any, perquè aquest any i el que ve, tots dos seran molt secs, no? Molt. O sigui, la tardor serà humida ara aquesta, al final de tardor serà humit, però l'any que ve serà tèrmicament molt, molt fort a la temperatura, molt alta. Efectes del Niño, sí.
0: Ai, senyor, això ens ho explica molt bé cada setmana aquí al matí a Ràdio 4 l'Alfred Rodríguez Picó, que és el nostre home del temps per excel·lència. I qui més en sap.
1: El segueixo. Sí.
0: Gràcies, home, per escoltar-nos. Ets alcalde, tu també, no? Alcalde, també.
1: Era, vaig ser.
0: Tu ja no ets alcalde, ara?
1: No, ara no. Jo no ho soc. No em vaig presentar pas, no. Ja ho he fet un servei al poble i ja està.
0: Ja n'hi ha prou.
1: Toca altra gent, ens ho anem repartint entre tots. I està bé, ha de ser així.
0: Ja. Jo crec que tu i el Xavi García sou els dos que més i millor controleu els boscos d'aquest país. De fet, a la que surt un cep, o el trobes tu o el troba el Xavi.
1: O el seu fill, sí.
0: Li treu el mèrit, el Xavi. Ha tingut i té un bon mestre, el seu fill, clar.
1: Sí, exacte, efectivament. No, sobretot a la zona del Ripollès, el Xavi García la domina molt, molt. També la zona de Vora Costa, no diré exactament el lloc per no fastidiar-los.
0: No la liem.
1: És així.
0: És un tema delicat aquest i s'entén perfectament també el que ens diuen els oients de comarques. Doncs escolta, Enric, moltes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio 4 i mentre duri la temporada de bolets, el divendres que vulguis en parlem i si vols venir un dia a l'estudi... Més contents i més feliços.
1: I sobretot... Recomanar,
0: i porta el llibre, home, porta el llibre Bolets i fongs medicinals.
1: Sí, home, sí.
0: Sí?
1: I recomanar a la gent que prengui bolets. Són funcionals, van bé pel cos.
0: Perfecte. Mira, el Xavi em diu, recorda, ja ho he dit, Xavi, a la portada, però tornem-ho a dir, aquest cap de setmana la Fira del Bolet de 7 cases. Sí? I la setmana passada ja va obrir el mercat de Cal Rosal, també, que l'altre dia vam parlar amb la Lluïsa Vilalta. Moltes gràcies. Una abraçada per tu, Enric Gràcia, i una altra pel Xavi García. Sí? Anem parlant.
1: Molt bé.
0: Molt amables, home, que vagi bé això. Mira, passen 4 minuts d'un quart d'una, de seguida Joan, aquí a l'estudi del matí de Ràdio 4, però...

0: Abans, tema Shakira.
1: Tema Shakira, mare meva. Avui comença el primer dels 12 concerts que farà a la seva gira europea amb seu a Madrid. Com comentava abans, doncs va arribar a Madrid, va atendre tota la premsa, tots els fans, i atenció, és que va ser tan poc habitual i tan poc normal veure aquesta reacció d'aquesta estrella internacional, que per cert va viure molts anys a Barcelona, doncs que anem a veure la reacció dels propis reporters.
2: ¿Qué es lo primero que vas a hacer aquí en España, Shakira?
3: ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Abrazarnos, abrazarnos.
2: Ay, ¿te puedo abrazar?
4: Ay, gracias.
3: Shakira.
2: Shakira. Ay, dai. Y, oh, ale, ale, let's go. Ole, que te quiero. No he visto algo así en mi vida. Los medios encima de Shakira.
1: Música en viu i tot, Xavi, o sigui, va ser un... Bueno, van rebre a la Shakira d'una manera impressionant i ja estàs veient la reacció de tota la gent, dels reporters, dels periodistes.
0: Com volen valor, això, la manera com va rebre.
1: Home, és que, clar, després de tants anys...
0: Ho has dit moltes vegades, o sigui,
1: sí,
0: és una
1: perquè,
0: cosa com important.
1: És que ens impacta molt, perquè després de tants anys treballant i cobrint tot el tipus de notícies de la Shakira i veure com és ella, que, a veure, també he de dir, a veure, no és una de les persones que s'amaga gaire, però sí que és cert que contacte físic n'hi ha molt poc. I veure aquesta arribada de la Shakira a Madrid, o sigui, és que ens
0: ara,
1: va sobtar moltíssim.
0: Veig,
1: ah,
0: mira,
1: moltíssim.
0: Aquí veig amb fotografia inclosa i realment és una cosa forta, això.
1: No, és molt fort.
0: Aquest és l'àtic de luxe on Shakira viurà els seus 28 dies a Madrid i pel que pagarà...
1: 20.000 euros la nit, Xavi.
0: 224.000 euros en total li costarà, sí, la broma, tu. Mira quin àtic,
1: són 20.000 euros la nit. Mira, està al centre de Madrid, aquest àtic.
0: Ramon Castelló, mira.
1: És una passada. Ah,
0: estupend,
1: és una passada.
0: Anem un cap de setmana, el lloguem, sí, tu i jo.
1: Són 167 metres quadrats.
5: Això no és... Bueno, és que els ullets no ho estan veient, però sembla IA, no? Gairebé, una mica.
1: Perquè... No, doncs és real, així, eh? És real. Va, i està ple centre de Madrid, que jo encara no entenc què fa al centre de Madrid si no pot sortir a caminar, no pot sortir en cap moment, perquè, clar, deu tenir tots els fans a les portes de l'hotel.
0: 224.000 euros, però, clar, diu, pecat a minut, això comparat amb tot el que facturarà. La Shakira, home, diu que... aproximadament, i l'aniran a veure 600.000 persones vingudes de tots els racons del món, que pagaran entre 95 i 250 euros per entrada.
1: Jo he pagat 180,
0: encara que hi ha paquets 180. VIP que arriben als 690 euros. Buah!
1: Sí, sí,
0: 600.000 persones entre 95 i 250 euros per entrada. Sí, molts quartos, això, nen.
1: Són molts quartos, i és que per dia omple 50.000 persones l'estadi que ha construït només per ella, que quan acabi la seva gira el tirarà avall, o sigui, s'acabarà aquest estadi.
5: Un estadi efímer, eh?
1: Un estadi en el que dins hi ha diferents seccions, hi ha una secció de lectura patrocinada tot per marques, òbviament, hi ha una secció per nens petits de Disney, hi ha la part de gastronomia...
5: Aquí no hi ha la casita com l'altra?
1: No, aquí no n'hi ha casita, aquí no. També està el Museu de la Shakira, en fi, és tota una experiència, no només és viure el concert, sinó és una experiència que tots aquells que realment són fans de la cantant, doncs, home, estan encantadíssims de viure això, que és el primer cop que ho fa i a més ha decidit fer-ho, doncs, aquí, ben a propet de casa nostra. Per tant, escolta, que bé, no?, que no ho hagi fet a Colòmbia, per exemple.
0: Molt bé. Què més ens expliques avui?
1: Escolta, Marc Ribas, un personatge molt nostre, molt d'aquí de Catalunya, que ha tancat el seu restaurant, el Pump, que es diu, que és Pa Amp. Un restaurant, doncs, que ell habitualment servia... pa amb tomàquet i embotit de la zona. Era com per reivindicar la nostra gastronomia, els nostres embotits, tot el tipus d'aliment de proximitat que tenim a Catalunya. Doncs era un restaurant que tenia al carrer València i ha decidit tancar. Mira, al final s'han ajuntat diverses coses. Primer, que els preus dels lloguers li han incrementat. Després, que li van començar a fer obres a la façana, li van tapar el restaurant i la gent ja no el veia de lluny. Al final ha decidit, segons ha publicat el diari de Terrassa, baixar la persiana i ja no tornarà a obrir. Hem de recordar que té un altre al carrer Verdi, a Gràcia, i sí que es continua tenint el seu restaurant habitual, la Taverna del Siri, a Terrassa. Per tant, no ha deixat el món empresari, el món de la gastronomia, però sí que és cert, doncs, que ha tancat un. Esperem que en torni a obrir un altre, si és que no li surten nous projectes, que no sabem, perquè al final també això és molt efímer. Avui obres un negoci, demà el tanques i t'apareix una altra manera o una altra font d'ingressos. Per tant, haurem de veure què acaba succeint.
0: Molt bé, a veure què passa, què acaba passant aquí. Sí? Hi ha alguna cosa més, Leirador?
1: I tant, Inés García. Segurament ara, si us dic Inés García, no sabeu qui és.
0: Sí que ho sé.

0: Perquè ho hem anunciat a la portada del programa, però si no, no ho hauria sabut, efectivament.
1: Doncs Inés García, la nòvia de Lamine Yamal.
0: Ja parla català, això.
1: Ja parla català.
0: Això m'ha agradat, home.
1: A mi també m'agrada molt, perquè mira...
0: Quant temps porten?
1: Ja porten gairebé un any, més o menys.
0: Ja està bé que comenci a parlar català, home.
1: Sí, igual no arriba l'any, però bueno, més o menys, si fa o no fa.
0: Ja.
1: Doncs des que va venir...
0: D'on és aquesta noia?
1: Ella és a Talavera de la Reina, però ella vivia a Sevilla, i és el que t'anava a explicar. Ha decidit traslladar-se a viure a Barcelona, a viure a la casa de Lamine Yamal, que per cert és l'antiga casa de la Shakira i el Gerard Piqué.
0: Ja. Yeah.
1: Doncs després del cumpleanys de Lamine Yamal, els mítics cumpleanys que fa, que tenen tant rebombori arreu del món que els celebra habitualment aquí a Catalunya, doncs després del cumpleanys va decidir instal·lar-se a viure aquí amb Lamine Yamal, està vivint a Catalunya, la veiem habitualment, doncs, als seients VIP del Barça, la veiem doncs, anant de botigues, anant a restaurants aquí de la zona de Catalunya, de Barcelona, i ara ja hem vist que, a més, està aprenent a parlar en català, va publicar l'altre dia una història al seu Instagram on posava bon dia, per tant, bueno, doncs ja com que s'està fent amb la nostra cultura i amb la nostra llengua, no? Que, escolta, molt bé, o sigui, no tota la gent que ve de fora i que triomfa tenen aquest interès per aprendre la llengua, per tant, és admirable i a mi m'agrada molt, la veritat.
0: Molt bé, perfecte.
1: I t'he d'explicar una altra cosa.
0: A veure, què?
1: Anna Ferrer Padilla, la filla de Paz Padilla.
0: Ah, de la Paz Padilla, home.
1: Què passa? Doncs que avui és la seva preboda perquè es casa.
0: Ah, sí? Quants anys té ja, la filla de la Paz?
1: Doncs més o menys la meva edat, Jo diria que deu tenir uns...
0: I tu quants anys tens?
1: Jo tinc 29.
0: 29 anys? Sí. Sembles més jove.
1: Ja, tothom m'ho diu. Ja? Inclús algun cop he anat a alguna...
0: Deus cuidar i aquestes coses.
1: Home, clar, i els meus retocs em faig, eh?
0: Ah, ja has passat pel quiròfan.
1: Home, clar, home.
0: Saps a qui teníem ahir? El doctor Vilarrovira, aquí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs sí, algun retoc m'he fet, això està clar, home, els que ja apareixem en pantalla, hem de mantenir una miqueta...
0: Tan joves ja has de passar pel quiròfan.
1: Ah, però poquetes coses, cosetes petitetes, però que al final dius, bueno, això acaba millorant, no?
0: Mira qui tenim aquí.
1: Home, Joel Joan.
0: Joel Joan, com estàs, Joel, tio?
2: Molt bon dia a tothom.
0: Bon dia, moltes gràcies, home.
2: Gràcies a vosaltres, home.
0: Però què fas que vas tan fort, tio?
2: Vaig molt fort, bueno, que se m'ha acumulat la feina, tio, se m'ha acumulat tot aquí a l'octubre.
0: Però tot, eh?
2: Un Oktoberfest, Joel Joan.
0: Això, però què és això?
2: Doncs que se m'ha ajuntat, ja t'ho dic. La pel·li la vam rodar al novembre i Escape Room 2 i pensàvem que igual cap al maig ja sent... Som molt optimistes, Víctor i jo, que la tindríem feta. I, fins ara no ha estat acabada. I just ara també estrena una obra de teatre que ja tenia escrita i que ja fa setmanes que l'assajo i mira, tot m'ha coincidit la mateixa setmana. No?
0: Va, comencem per l'obra de teatre Bons i Dolents.
2: Ui, és que la liarem molt grossa. Ja vindreu, ja. A vegades som dolents perquè no estem contents ni amb nosaltres, ni amb el nostre entorn, estem enfadats, de mala llet. A vegades ets feliç. O estàs una mica en pau amb tu mateix, i llavors és més bo. És que la liarem molt grossa. O sigui, al Condal, aquesta propera tardor, desbarrarem una mica. Riureu i a la vegada...
0: Desbarrarem.
2: Això sense filtres, eh?
3: Com ens agrada sense filtres?
2: Mare de Déu. El que s'ha de fer per vendre, eh?
0: Molt bé, clar. I ara t'he de preguntar... Et consideres bo o dolent, Joel?
2: Home, com a què? Com a persona?
0: Sí, per exemple.
2: Bastant deficitari, diguéssim. Bastant, sí. Ho lluito molt, eh? Però no estic ni de bon tros on m'agradaria estar. Però bueno.
0: Ramon Castelló.
3: El Condal, parelles, i en aquest moment, no?, dues parelles que estan en moments diferents i a partir d'aquestes relacions que s'estableixen un sopar.
2: Sí. Són quatre amics que queden. Quatre amics és una mena de retaula, per dir-ho així, dels homes i dones de 50, no?, que és l'edat que toco jo ara, i aquesta mena de despertar adolescent que tenim alguns homes, que als 50 dius, oi, que això s'acaba, nen, torno a la disco, torno a tot i més, i exageradament, en aquest moment on... on enamorar-se doncs costa més que quan eres jove, on estàs amb les parelles o moltes vegades s'aguanten parelles doncs per moltes raons. Bueno, totes les parelles s'aguanten per moltes raons, però la de l'amor cada any que passa a ser una mica més petita, i les altres que són raons econòmiques, raons de prestigi, raons de comoditat, de covardia, del que sigui, doncs es van enquistant.

0: i van fent... És això, és una mena de retrat generacional d'una gent que com tots, volem ser bons, perquè aquí és l'imbècil que vol ser dolent, però que de vegades, doncs, quan ens convé, si hem de ser-ne una mica, doncs ho som.
1: Ah.
0: Sí, això ens passa, sí,
1: això passa,
0: això passa. Llavors ja tenim el neocòrtex, que és el nostre cervell, que és meravellós, per acabar aconseguint que allò que no està gaire bé acabi semblant bé, saps?
2: Perquè el relat, que es diu, no?
0: El relat interior, en aquest cas, exacte. Ja te'l fas venir per sempre, tu quedar al costat dels bons, però no som tan bons com ens passem, ni tan dolents, tampoc, eh?
1: Ja. L'obra dirigida per Nelson Valente, però, de fet, l'has escrit tu mateix, Joel.
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Tot el que puc dir d'això. Sí. Bueno, m'hi he passat un parell d'anys, perquè m'ha costat moltíssim, però al final penso que és molt divertida, és trepidant, realment, passen moltes coses, i dubto que el públic s'avorreixi, ho dubto molt, i els personatges són perfectament identificables, és a dir, veus molta gent allà que dius, hòstia, aquest és l'altre, perquè està molt inspirada també amb la gent que m'envolta, el que veig, no estic tancat a una urna de cristall allà escrivint com si fos Montaigne, saps? No.
2: Joel, passa, però, que a vegades veus més altres que, i en canvi reconèixer-te a tu mateix costa més, potser?
0: Home, has tocat la clau aquí, sí, vaig començar molt pels altres i al final vaig dir, però tu on ets en aquesta obra? No t'amaguis, tio, no t'amaguis, surt tu també a la palestra. Sí, això d'escriure és molt exposat, perquè saps què passa? Que quan escrius ensenyes el cul sempre, tant si vols com si no vols. O sigui, nosaltres podem fer això, sobretot els actors, que som sempre una mica el personatge que interpretem i no se sap ben bé qui som i tal, però quan escrius, hòstia, el que ets queda allà retratat. I llavors, posats a quedar retratats, jo el primer, sens dubte.
3: En aquesta obra parleu de la línia fina que hi ha entre ser bona persona i fer el que a un més li convé. Jo vull preguntar-te, soc periodista d'alcohol, vull preguntar-te a tu, no de l'obra, tu has trobat aquesta línia fina?
0: Aquesta línia fina entre
3: ser bona persona i fer el que et convé. Perquè, clar...
0: Sí, bueno, és que també és una mica un al·legat, aquesta obra, el bonisme, que ens impera ara, el wokisme aquest, on tots hem de ser molt bons, i on a la mínima que surts de la norma, amb una frase, en un tuit, o en una entrevista com aquesta, que no sé què, es fa viral i tothom critica, oh, mira, perquè mira, que mala persona... I això... Això, per exemple, a l'hora de fer humor, perquè l'obra és una comèdia, evidentment, perquè com tots els bons drames, o els expliques amb comèdia, diguéssim, o són directament una tragèdia. Jo penso que la gent va al teatre a reflexionar i a veure la merda que som, molt sovint, perquè ens fa de mirall el teatre, però si pot ser rient, millor. A més, perquè pots dir també més veritats. I sí que és una mica un al·legat de tocar aquells temes tabús, per això diu sense filtres, no? Perquè els personatges no estan ni idealitzats, ni volen... Ni són el que a mi m'agradaria ser. Perquè també hi ha una manera d'escriure que és... Vaig a fer aquella obra que jo penso que sóc, no el que sóc.
3: És que això t'anava a dir, generalment, quan escrius una obra de teatre, et veus molt representat en algun dels papers i ets literalment tu, no?
0: Bueno, literalment no, perquè jo penso que el que jo agafo, per exemple, són diferent gent que conec, per exemple, i dic, hòstia, aquesta cosa que té aquest, li poso en aquest personatge, i aquesta altra també. I aquella no, aquella altra me la guardo per aquell altre personatge. És a dir, al final és com un collage de diferent gent que un personatge acaba com reunint. És a dir, jo no sóc ben bé cap d'ells, però jo hi sóc en tots ells, una mica, saps?
2: Escolta, i això d'escriure, i quan ho poses en escena, llavors... Perquè, clar, que després parlem de la pel·li, que imagino que a la sala d'edició passen coses, però allà, que es passa del text a l'assaig, que passes el primer guió, feu la primera lectura, i ja veus que hi ha alguna cosa que dius, hosti, aquí ve, i en canvi alguna que dius, ja d'entrada...
0: Sí, no. alguna cosa sí, i assajant, doncs dius, hosti, això potser que ho canviem d'ordre, o això no queda clar, això subratllem-ho. Però no, el gran repte d'això que estàs dient tu i que m'ha fet gràcia la pregunta és que, clar, allò que tu sonava en el teu cap d'una manera està dit per altres actors. En el meu cas també, perquè també faig d'actor en aquesta obra, però i llavors te n'adones d'altres interpretacions d'aquell personatge, no?, que fa aquell actor, per exemple. I aquesta és una feina dura perquè...

0: Perquè, clar, almenys el que ho escriu vol que soni una mica com ell té pensat que soni, saps? I aquí sí que entra una feinada entre els actors, jo i el director i tots, d'intentar tots anar una i fer el que...
1: Parlant de la feina d'actor, tinc una curiositat que sempre he dit, li vull preguntar a algun actor,
0: doncs mira,
1: com memoritzeu tota l'obra de teatre o com memoritzeu tota una pel·lícula? Si jo que faig directes per la televisió d'un minut, m'oblido del que he d'explicar.
0: Ja. No.
1: Com ho feu?
0: Què fem? Hores. Hores, i és un muscle que també s'entrena i està més entrenat a l'hora de memoritzar, però bàsicament són hores d'estudi. Ja. No hi ha més. És que
2: has quedat mai en blanc? L'altre dia Mercè Arànega, abans d'ahir, ens deia que una vegada, en tota la seva llarga i exitosa carrera, només una vegada.
0: Uau, la Mercè és una crac.
2: Ja ho sé, és una crac. Però tu també ets un crac?
0: Bueno, jo no ho sé, però sí, jo mira, em vaig quedar en blanc a l'estrena de Vània, una obra que feia... Sol, que feia els 8 personatges de l'Oncle Vanya.
1: Home, és que la pressió de fer una obra sol és tremenda.
0: No, i 8 personatges, nen, i anar-me interrogant jo mateix.
2: Justament aquest estiu t'han vist quantes vegades a Palma de Mallorca,
0: a Palma, a Inca, a Maó, a Ciutadella, he fet una gira molt maca. I el puto dia de l'estrena, nen, el mateix puto dia, a un lloc on mai m'havia quedat en blanc, perquè hi ha llocs que en els assajos i tal, hòstia, aquí em costa, aquí em quedo en blanc. I on mai m'havia quedat en blanc, vaig fer com, uau, i ara què? Qui ets? Què dic? I res, vaig marxar entre canetes, on hi ha la Magui, la meva regidora, i que em porta el text, i ara què? Diu, em va dir la frase, i bum, vaig tornar a entrar. I com que era una obra que jo entrava i sortia i d'això...
1: Ho podies dissimular bé, no?
0: Sí. Perquè clar, normalment quan passa això, normalment també estàs amb altres actors.
2: Clar, que poden tirar, llançar un...
0: Exacte, no? Tirant un bote salvavides allà perquè puguis fer alguna cosa, o entre els dos vas com...
1: Us cobriu.
3: Aviam si reconnectem, no? A veure si ho reconnectem i ho trobem un altre cop, no?
0: Sí, i la majoria de vegades el públic ni se n'adona, eh? Són uns segons que tu a l'escenari se't fan llarguíssims, llarguíssims, eterns, profundíssims, dius, Déu meu, què... I el públic no se n'adona, perquè ells no saben què és el que havia de ser, saps?
1: Però el problema el tens tu, que aleshores estàs pensant i dius, s'hauran adonat, ho he fet malament, m'he oblidat, i ja comences amb un bucle que és horrible.
0: Aquí has tocat l'os, perquè és que el que vaig pensar quan a l'estrena, això va ser en la primera escena, per dir alguna cosa, molt d'hora a la funció. Ara que això no t'ensorri. Que això no t'ensorri, tio. Ara endavant, això no ha passat, i a disfrutar la funció, fer-la, concentra't, perquè estàs tota la puta estona pensant... això, t'has quedat amb el mal rotllo aquest i
1: ja surt tot futbol, malament.
0: Llavors ja surt tot malament.
3: El porter de futbol, que a la primera no fem bé la passada i tal.
0: El mateix. I se li arronsa la cama, exacte. Ja no... Sí, els pànics.
2: Escolta, parlem de la pel·li, també.
0: I tant,
4: On s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona?
5: Escolteu, crida el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
6: I això no és cap escape room.
7: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
6: Merda, aquesta no me l'esperava.
8: Benvinguts al túnel del gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
9: 85 més 79 més 54 més X.
10: És el nostre pes.
6: Vicky, el teu pes.
10: 55?
8: Enfronteu-vos al vostre destí.
10: Dispara, Jumanji!
6: Et sembla?
2: Estrena el 9 d'octubre, Joel? Uh-huh. Està al caure, això, també,
0: El 9 d'octubre, de les mejores pantalles.
2: Sí, senyor.
0: Ja
2: 9 d'octubre, Molt aviat. Molt aviat.
0: Sí, mira, el 8 d'octubre és l'estrena l'estrena oficial, des del 6 d'octubre, que estarem en el Teatre Condal, i el 8 és l'estrena oficial, i el 9, l'estrena de la pel·li.
2: Explica'ns una mica de què va, això.
0: Home, Escape Room 2 és un més alt, és el cim on jo i l'Héctor hem... Per ara és el millor que hem fet, sens dubte. O sigui, la U era molt xula, era una pel·li molt xula.
2: Va ser la pel·li en català més taquillera del 2022.
0: La segona va ser primer.
2: La segona va ser?
0: Sí, va ser primer.
2: El Carràs.
0: El Carràs va guanyar Berlín i molta gent tenia moltes ganes de veure-la i tot.
2: Et va agradar el Carràs, per cert?
0: Ara m'agradaria parlar d'Escape Room 2, si et sembla.
2: Sí, no. Però ja que parlaves del Carràs...
0: Sí, clar, és un tipus de cinema... No, a veure, que és un tipus de cinema que és el que és. Jo no... Jo el Escape Room totalment és diguéssim, està a les antípodes del Carràs. És totalment al revés. Llavors, sí, això sí. No és si m'agrada o no, és que és un cinema molt diferent al que fem nosaltres. Nosaltres anem a buscar el gran públic, anem a divertir, a això, passar-ho bé, però a la vegada també, com en l'obra de teatre, tocar temes punyents, temes incòmodes, d'aquests que tots preferim no opinar o passar per sobre, que si el feminisme, que si l'independència, que aquests temes que ara ja fan... Ui, ara això no toca, ara, eh? I nosaltres, va, i ens hi fotem al mig. Però en un format que és l'hòstia, perquè hem fet un pel·liculon i en el tràiler es veu ja, s'ensuma que és una aventura d'una hora i mitja on posem els quatre personatges a una vagoneta, cosa que en teatre no pots fer, els has de tenir una sola habitació, que és l'escape room, però aquí ens hem inventat doncs, que en l'antic parc d'atraccions de Montjuïc va quedar soterrada allà al mig de la muntanya un antic túnel del terror, que és el del Houdini, i ell i aquest psicòpata els fa pujar a la vagoneta i fer el seu túnel del Houdini amb una sèrie de proves que una vegada més els posarà a prova ells i les seves relacions, i una mica com bons i dolents, una mica el que es pensen ser i el que realment són, no? Que és el que sempre trobo que és meravellós al teatre, destapar els personatges i del cinema, destapar els personatges i treure'ls-hi la misèria i d'aquesta manera riure de les pròpies.
2: Molt bé.
0: Escolta'm, més ben resumit, eh? No, i és la primera entrevista que faig d'Escape Room 2.
2: És la primera entrevista que fas?
0: Sí, d'Escape Room 2 i de Bons i Dolents.
2: T'ho agraeixo moltíssim, eh?
0: Hombre, tens l'exclusiva de tot. Vull dir que m'estic entrenant encara, saps? Estic en rodatge d'entrevista.
2: I sempre que et fan entrevistes, sempre ha de sortir plats bruts?
0: Sí, però en aquesta no passarà. Perquè jo sé que sou gent...
2: Tenim a la Marta Inglés, que mira.
3: Plats bruts! Ole, ole!
0: Que bé, gràcies, sí.
2: Com ho portes, això? Joan, plats bruts.
0: Bueno, a mi m'ha agradat molt l'arqueologia sempre. He sigut un gran amant molt amic de l'Eudald Carbonell. I aviat ja passarà a ser arqueologia de l'audiovisual, això. Però, bueno, és al·lucinant, és un fenomen que d'alguna manera em manté viu, també, encara, perquè jo, mira, el de plats bruts...
2: Bueno, que, realment, tio, plats bruts és... sí, és una cosa que
1: és un fenomen... És que va
0: atemporal, atemporal, sí, fa 30 anys que l'estan emetent i no sé... A mi em preocupa una mica el tema de plats bruts, també, perquè que després de 30 anys no haguem trobat una fórmula d'èxit també per fer comèdia a la televisió, és com per pensar-s'ho, eh? Jo entenc que l'humor és molt difícil, perquè l'humor la gent es pensa que és parlar de frivolitats i de coses divertides, i no, l'humor és exactament el contrari, l'humor és existencialisme pur. Quan tu fas bon humor, rius d'aquelles coses que si no les rius, les plores, saps? I l'humor idiota, diguéssim, el frívol, el que es pensa que és de fer personatges que tots són uns zumbats o... No acaba de fer mella, ara no sé com dir en català, de deixar petjada, perquè en el fons no parlen de res. I plats bruts...
1: Per tant, tu creus que l'humor, aquest frívol, és el que ha fet mal a l'humor en general?
0: És el que es confon. Faré una sitcom, ho vaig a fer una sitcom. Ah, doncs mira, parlaré d'això, de com em quedo en un lavabo sense paper de vàter, per dir alguna cosa, no? I què fa el personatge per sortir d'allà amb el cul brut i no sé què. Bueno, és un tipus d'humor, vale, d'acord. Però és un humor que a mi no m'interessa gaire, perquè al final, no tracta res de veritat de l'ésser humà. I plats bruts, malgrat som dos cretins, els dos protagonistes increïbles i el format i la manera en què actuem està molt apallaçada, etc. La misèria d'aquests personatges, el seu cretinisme, és el que fa que puguem nosaltres, espectadors, fer una mica de catarsi i dir, sí, jo també sóc una mica mesquí, sí, jo també sóc una mica cretí, saps? Sí, jo també sóc... I això és el que crec que fa Plats Bruts perdurable, que és que fa riure de coses sèries.
1: No, és que realment és tot un èxit, o sigui, aguantar 30 anys, com dèiem ara, en antena, avui dia, és una cosa impossible.
2: Com veus la tele actual, Joel?
0: Mira, la veig molt poc, la tele actual, de qualsevol cadena.
2: Jo la veig molt poc, també.
0: Molt poc, de fa
2: molts anys. Pràcticament gens. La gent jove no veu la tele.
0: No. No ho crec, vaja. Jo no, jo que
2: els meus fills no veuen la tele. Si no és un partit de futbol, no veuen la tele.
0: No, els meus
1: tampoc. Les xarxes, avui
0: dia. Les meves filles tampoc. No, perquè, de fet, el que veuen ja ho escullen a les plataformes, ho veuen quan volen, en el iPad,

0: mateixa tele, però no... Clar, abans la tele era una dictadura. Nosaltres, quan érem petitons, només hi havia la 1 i la 2, i després va venir la 3.
1: Correcte.
0: I doncs, però era l'únic que hi havia i estàvem tots allà.
1: Amb la 3 has estat crític més d'una vegada, eh?
0: Home, jo penso que la 3 era líder d'audiència a Catalunya.
1: TV3, perquè no ho sàpiga.
0: TV3, sí.
1: Bé, TV3, que ja no sé com es diu ara.
2: 3CAT.
1: Exacte, ja m'he perdut.
2: No m'agrada gens aquest nom.
0: Jo em pensava que això era el nom de la plataforma.
2: Jo també, al principi, m'equivocava sempre. I em deien, no, 3CAT és el canal.
0: Sí, però el canal, si portes 30 anys dient-li TV3, és com si Ràdio Televisió Espanyola o Ràdio 4 ara em diguéssim Ràdio Fava.
2: Sí, no, no té cap sentit.
0: Però si tenim una puta marca, que ens hem estat currant aquí 50 anys, Ràdio 4, perquè l'hem de canviar. Jo això no ho entenc, ni ho puc compartir.
1: Ràdio 4, que enguany farem la primera en català, 50 anys, el 13 de desembre. 50 anys, tio. Ara, clar, ara què hem de fer, canviar-li el nom?
0: No, home, no. És el contrari, si és el que costa posar una marca, assentar-la... Sí, senyor. És com si la Coca-Cola ara dir-se Coca-Fola.
1: Sí, sí.
0: No anem bé, no? És el que costa la marca.
2: Xavi, deixa'm que li faci la mateixa pregunta, però ara, com veus el futur del teatre? Perquè les noves generacions, vols dir que habitualment van al teatre?
0: Doncs depèn, però, per exemple, Escape Room, i tant, molta gent jove, molta gent jove. I segons quines obres, doncs sí, són els camps de cotó, que diem, no? Quan veus la platea plena de caps blancs, veig que no... Potser no t'ha fet molta gràcia o no ho has entès. Vull dir que sí, que el teatre acostuma anar-hi gent més gran... Però
1: per què no hi va la gent jove? L'altre dia m'ho preguntaven els tertulians, que no és aquesta pregunta damunt la taula. Donant-ho per fet, em diuen la gent jove no va al teatre. Per què? Deien, per què val massa calés?
0: Exacte, o sigui, la gent jove ja anar a fer una canya ja és... hola, què tal?
1: Ja.
0: Tots viuen a casa els pares, perquè pensar independitzar-se a Barcelona és...
1: Tu sí que tens públic jove. Vindrà gent jove al teatre.
0: Sí, Joan.
1: Agrada la gent jove, també.
0: Sí, bueno, però és que és la clau, cony, perquè si agrades als joves, agrades als grans, també, segur.
1: Segur.
0: Perquè als grans els agrada quasi tot, perquè ja, saps, estan molt bregats amb moltes guerres, i si no els hi agrada, doncs hi van igualment. Però la gent jove és molt més exigent i té molts menys quartos i, per tant, escull molt més el que s'ha de veure. Ah. I ara, no és veritat que no hi vagi la gent jove, eh? No, jo estic absolutament desacord. Després, a veure què entenem per jove. Clar, si jove entenem 18 anys, sí, n'hi ha poc, si tu vols. Que també n'hi han, però els hi ha de pagar els pares. Però el jove ara és fins als, què, 30-40? Penso jo que és la gent jove, no? I tant, que venen.
2: Ara em sobta que em digués això i m'agrada, perquè al final, escolta, no hem de perdre aquestes tradicions, tot i que a la tele doncs sí que s'està perdent aquest tipus de públic.
0: La tele l'està perdent també per un punt de negligència, jo penso. Li falta ànima. O sigui, no hi ha ànima, hi ha molta caguera. Molt difícil fer bona televisió amb el cul apretat, saps? O sigui, una de les coses que tenia Plats Bruts i no té cap altra cosa que hi hagi vist per allà, és que era molt lliure. Fèiem el que volíem i el que crèiem. No hi havia censura. No, ningú ens deia, escolta, ens tocava, no, aquest tema no ho podeu tocar, això no sé què. O autocensura, que aquesta és la que ja fem tots, no? Abans que em diguin d'allò, ja m'ho censuro jo, perquè no vull semblar que em censurin. I llavors ja ho faig jo. Llavors jo faré creure a mi mateix que no em censuro. No es pot fer res així, sobretot a nivell creatiu. I la tele és creació pura. Has d'inventar continguts, has de tenir bons personatges, has de poder dir coses irreverents, has de poder fotre-te'n de tot, has de poder ser seriós també a la vegada.
2: Sí, però et diré una cosa que estaràs d'acord amb mi. S'ha de ser creatiu, s'ha de tenir personatges potents, però s'ha de tenir també una bona economia per poder tenir un bon programa. I avui dia els pressupostos estan molt baixos. Sí, jo crec que això és un dels grans problemes.
0: Depèn, perquè quan ens hem de gastar 1,5 milions per fer un programa, jo què sé, del Basté o la de Ribes, o ens hem de gastar 3 milions en fer una sèrie com la Casa Nostra, de sobte els tenim, els diners. Al final, els diners és com tot. Si et vols amagar darrere els diners, t'hi amagues. Però Flying Circus, que és una sèrie meravellosa dels Monty Python, està feta amb una sabata i una espardenya, eh? Vull dir, veus aquella sèrie del any 69, que encara s'aguanta, com el Fawlty Towers o coses... I al fons, la brillantor està en els guions i les interpretacions. I ara... Per fer guions i interpretacions agosarades has de tenir confiança, no has de tenir por. O sigui, l'enemic

0: de la por, o sigui, l'oposat a la por no és la llibertat, és... Vull dir, sí, és exactament això, la llibertat. És a dir, anava a dir, l'oposat a la llibertat és la por. És a dir, quan tenim por de dir segons què i no ferir aquella minoria que no sé què, aquell altre que també s'ofèn, aquell... quan tothom s'ofèn, llavors tens molta por a l'hora d'obrir la boca. I a mi em sembla que perquè estiguis ofès no vol dir que tinguis la raó. Perquè ho confonem.
1: Complicat, si avui dia, fet... això. És complicat avui en dia.
0: No, sí, exacte, molt complicat.
1: Molt complicat
0: si ofens algú...
1: I passat.
0: És el problema d'aquest que s'ofès. Perquè s'hagi ofès no vol dir que ell tingui la raó. Però és que has ferit el sentiment. No sé, doncs cuida-te'ls, vés al psiquiatre, no sé, fes alguna cosa, tio. Però el que no pot ser és que per por a no ofendre ningú facis un producte que al final no és res.
2: Clar, això ho patiu molt amb l'humor. Sobretot.
0: Això és l'humor, sobretot, absolutament.
3: Escolta, i llavors, en un moment que hi ha també les plataformes, que hi ha com més possibles canals de difusió, no ajuda això? O encara no. Dius ja, mira, saps què? M'escric, o sigui, farem per teatre, serem més lliures, ens ho passarem bé? O no,
0: sí, però és que ja clar, no sembla que l'abundància porti a la diversitat. I no té
3: I tampoc.
0: Per què. No, és que no té per què. No, tampoc. No, què va. Jo veig molts thrillers que són sempre el mateix. Digues.
1: Què fas demà?
0: Què faig demà?
1: És per aquí, a Barcelona?
0: Sí, home, sí, tant.
1: T'agrada la Fideuà o no?
0: Ah, no, demà és dissabte?
1: Demà és dissabte,
0: no.
1: Sí.
0: Demà no hi seré, Barcelona.
1: Llàstima, home. No t'anava a dir perquè...
0: regir-me perquè ho necessito.
1: Perquè demà nosaltres anirem...
0: Això és molt dur, nen,
1: a la gran Fideuada Popular, que organitza el Bar Bocata, per celebrar, diu, els dies que queden d'estiu i la tornada a la rutina. Sí, la gran cosa. A la una al migdia...
0: Si deixem la rutina de l'estiu per anar a passar la rutina de l'hivern.
1: Exacte.
0: No,
1: això serà a la una, a la Diagonal, 343, precisament just davant el Bar Bocata 2. Com estàs, Quim?
4: Com esteu?
1: Bé, i tu?
4: Tot bé?
1: Aquest és
4: bé,
1: el del Bar Bocata, un dels del Bar Bocata. Explica,
0: sí, de l'1 al 2.
1: De l'1 al 2. Mira, ja et coneix també el Joel Joan.
0: No, ja ho has dit tu, sí, diu, sí, Bar Bocata 2, sí. N'hi deu haver un.
1: No, pensava que no, home, perquè, per exemple, és un lloc on habitualment hi va el Joan Laporta, que van fer el vídeo aquell famós amb l'Opau de Pons dels macarrons.
0: Ah, no ho vaig veure.
1: Dic, potser també coneixes el Bar Bocata l'1 i el 2. O l'1 o el 2.
0: No tinc el ple, em sembla, però potser sí que hi ha passat, no ho sé.
1: Ha passat algun dia el Joel Joan o no? Per aquí, Quim?
4: No ho sé, crec que no, però evidentment, ja. Joel, quan vulguis, doncs...
0: Si no, no, pagant, jo entenc que...
1: Pagant, se'n
0: pagant. Vinc i em fareu un bocata, no?
4: Sí, fem bocates, company. No és gaire, tranquil.
1: Així, què feu demà, doncs, Quim, aquí? Explica'ns-ho.
4: Sí, demà fem una Fideuà, davant de Diagonal 343, davant del Bocata 2, i entre 400 i 500 persones serem. I res, és una Fideuà que costa 8 euros, és un plat amb beguda, amb refresc, cervesa i postre.
1: Ja... Escolta, un bon pla. A més, diu que farà bon temps, ha dit el Picó.
4: Sí.
1: Tenim
4: sí.
1: El Picó, bon temps, en aquest programa, el nostre home del temps és el millor del món i de la història,
0: home,
1: sí o sí?
0: Per favor, home, és una institució.
1: Eh que sí?
0: És com la Moraneta, ja, el Picó.
1: Pensem
0: tio,
1: igual, tio.
0: Igual. És un referent, absolutament.
1: Igual, totalment.
0: I què fareu, bocates de Fideuà, Quim?
4: Sí.
0: No, perquè poden sortir... Sí, sí. Bueno, una mica pastelosa, sí. Una mica empanada de talco, però... No, fareu
4: sí,
0: bocates...
4: Sí, sí.
0: Digues.
4: Bueno, fotrem fideuà i pa, tu.
0: I pa, clar,
4: si algú
0: sí.
4: Ho va fotre l'entrepà, no és mala. Saps? Això cadascú, tu. Sí, hi haurà una mica de música en directe, posarem música de vent, així, una mica folklore, i tu recuperar l'essència d'abans, saps què vull dir?
0: Ja,
4: a la Diagonal hi passen molts cotxes, doncs de tant en tant ens hi fotrem nosaltres.
1: Molt bé. A quina altura està això? Diagonal 343, pels que no hem vingut encara mai al Bar Bocata 2, a quina altura està?
4: Això està passat a la Casa de les Punxes.
1: Ah, perfecte.
4: Direcció, sí, just després de, si vinguessis de Jardinets de Gràcia, de baixant Diagonal, doncs després de Casa de les Punxes.
1: D'acord, perfecte. Home, cèntric, tio.
0: Molt cèntric, molt.
4: Sí.
1: Doncs escolta...
4: Hi ha la parada del tram, també hi ha la parada del tram, el tram i el... Punxes.
1: Diu que fan una truita de patata, que és una cosa fora de sèrie,
2: això. Oh, m'encanta la truita, vindré a provar-la, doncs.
1: Quim, és així, això?
4: Sí, la truita...
1: Amb ceba o sense?
4: Dels nostres...
1: Amb ceba, sempre.
2: Sempre amb ceba, sí senyor. Sense ceba, sisplau.
1: Sou minoria. Escolta...
4: Entrepans de fideuà i truita amb ceba. Això és l'estrella de la casa.
1: Bé, el Quim va estar aquí en aquest programa amb l'Opau de Pons, eh? Sí, el Pau, la Porta, aquests sí que són habituals del Bocata, i et va dedicar aquesta cançó.

0: barbacata.
1: Doncs, Quim, escolta, moltes gràcies. Ara regalarem un parell de persones podran venir de franc a aquesta fideuà que feu demà a partir de la una del migdia, a qui encerti el so del dia. De seguida parlem amb els oients. Moltes gràcies, Quim, una abraçada i que vagi molt bé això demà. A veure si ens hi veiem per allà. Sí?
2: Molt bé, macos, vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
3: Adéu, adéu,
1: adéu. Adéu. Visca el Barça, diu. Visca el Barça. Quenen, home, déu-n'hi-do com anem aquest any.
3: És una passada, tio. Això és molt fort. I tot de gent de la casa, tio. Sí. Sí, és tot com un somni, o sigui, fins i tot el Dream Team del Pep està quedant com... un futbol avorrit, no?
4: Li costava més arrencar les temporades, eh?
3: Home, sí, no feia tants gols, no, això és una cosa que no s'entén.
1: Maria Teresa, com estàs? Bon dia.
5: Sí?
1: Ep, què dius? Com va això? D'on ets? D'on truques? Hola. Des d'on truques, Maria Teresa?
5: Des de Tarragona.
1: Des de Tarragona?
5: Sí.
1: I tens ganes de venir a Barcelona a menjar fideuà de franc demà?
5: No t'entens.
1: Et sentim fatal. M'estrany. Això de la cobertura, Joan, també és una altra assignatura pendent.
3: No, és increïble.
1: És acollonant.
3: Hem fet màquines per comunicar-nos millor, però van pitjor.
1: Escolta, fem-ho curt, això, perquè no ens entendrem gaire, Maria Teresa. Què et sembla que és el so del dia d'avui? Quin ocell és aquest? Maria Teresa...
3: Està pensant.
1: Hola, hola.
3: Està...
6: Igual ha vist l'ocell passar per la finestra.
1: Doncs, escolta,
3: està passant per ChatGPT.
1: Què és això, Maria Teresa?
5: Ara sí que te sento.
1: Bé, em pots dir que quin és el so del dia, segons tu, sisplau?
5: Torna'm a repetir.
1: Sí, no, m'has de dir què et sembla que és, quin ocell és el que canta avui aquí al matí de Ràdio 4, quin és el so del dia?
5: Un pinçó.
3: No.
5: Sí.
1: Doncs a veure, provem... No, em sap greu, Maria Teresa. Gràcies per haver trucat i per escoltar el matí a Ràdio 4. Rosa, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Bon dia, bon dia.
1: Des d'on truques, Rosa?
7: De Sant Joan d'Espí.
1: Des de Sant Joan d'Espí, molt bé. Endevineu això, sisplau. Què et sembla que és?
7: És el pit roig, això, què?
1: És un pit roig, això? Mira que són bonics, eh? Sí, senyora.
6: Oh, no ho sabia, eh?
1: Sí, senyora.
6: Mare meva. Uau,
1: sí, home, sí, un pit roig. Que maco. Escolta, demà cap al Bocata 2. Amb qui aniràs? Bé. Amb qui aniràs?
7: Ah, no, jo els hi convidaré els meus nebots. Em sembla que era la nit. I ja els he dit que els convidava amb ells, però ara no els diria que no.
1: És per dinar, això, a la una.
7: Sí, ja veig, ja.
1: Potser encara dormiran a la una, els nebots. O no?
3: Pobreta.
1: Rosa, moltes...
3: No hauran tornat, oi, Rosa, a la una?
1: Exacte.
7: una
1: que vagin a esmorzar allà al Bocata 2, dona.
3: Sí, una bona fideuà per esmorzar i després un cafetó.
7: Un segon, perquè m'encanta el teatre, escolto tota la gent del teatre.
3: Ara
7: però,
3: m'agrades,
7: per favor, que no utilitzin tant, fill de puta. Que la gent ho diu, però justament, no ho fem servir, normalitzarem la llengua. És que, si no, perdem tota l'essència de la llengua. Ah. Això,
3: home,
7: és la meva opinió.
3: Això no és cert, eh? L'essència de la llengua és una altra. Això són el malparlar de la llengua. Són els renecs.
6: Això depèn de l'humor, aquestes coses,
7: dieu,
6: Maria Teresa.
3: Sí.
7: Ho dieu, no sóc rosa, jo. Ho dieu molt sovint, massa, trobo. A fora de lloc, home. No t'ho dic a tu, eh?
3: No, precisament jo.
1: Ja rebut, Joel.
3: Mai de la vida.
1: Joel, Rosa.
7: És com si es posés de moda, saps? No cal.
3: Realment no cal.
7: No cal.
3: Per no caldre no cal massa res, però anar menjant i anar cagant.
7: Tenim molt... No, que sí que cal moltes coses.
1: Rosa, moltes gràcies per escoltar el matí a Ràdio 4 i enhorabona, que vagi molt bé això.
7: I gràcies. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia, bon cap de setmana. Sant Joan d'Espí, la tenim a prop, al Baix Llobregat.
6: Xavi,
1: què passa, Xavi?
6: M'he oblidat de fer-li una pregunta al Joan que li volia fer.
1: Ves mirant el rellotge i no em compliquis el final del programa, tu.
6: Li volia preguntar perquè he vist en una entrevista...
1: Aquest xiquet no calla ni sota l'aigua.
6: No, però una cosa, he vist en una entrevista que diu que a partir dels 50 anys es treballa més i es cobra menys.
3: Sí,
6: jo et volia preguntar per això, perquè dic, pot ser això?
3: Com pot ser? Doncs
6: no sé si té a veure l'edadisme o el què.
3: Perquè el món està així, és a dir, jo no sé tu, però jo fa 20 anys cobrava més cara. Proporcionalment, eh?
6: Però, per tant, no és una cosa de l'edat, és una cosa del moment en el que vivim.
3: No, això és una cosa de que, noi... El...

0: L'IPC puja cada any, els sous no, i llavors cada any estem més empobrits que l'anterior.
1: Joel, et veurem al teatre, et veurem... No ens perdrem la peli a partir del 9 d'octubre.
2: Bons i dolents al Condal.
0: Bons i dolents al Condal, m'heu de fer... Passaré cartilla, o sigui...
2: Allà hi serem, perquè t'ho passarem bé.
0: Gràcies, estimat.
1: Moltes gràcies a tu, Joel, per haver vingut aquí al matí a Ràdio 4. I fins quan vulguis, és casa teva, aquest programa.
0: Ets molt amable.
1: Sí, i tu també.
0: Aquí em quedo.
1: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, nen.
0: Igualment.
1: Que vagi bé. Bueno, Leirado.
3: Bueno, espero veure't aviat, no?
1: Això,
3: no aniré a la boda de l'Anna Ferrer Padilla, catalana, però la veurem a través de xarxes.
1: A veure si hi ha sort i ens veiem aviat. Amb tu ens veiem dilluns, sí. Ramon.
2: Aquí seguim,
1: I els oients també. Us esperem a tots i a totes, dilluns a partir de les 10 del matí aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, nois i noies. Bon cap de setmana a tothom. Fins dilluns.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona en relació a la mort aquesta nit d'un intern a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. L'agressió l'hauria perpetrat presumptament el seu company de cel·la. Segons el Departament de Justícia, s'ha produït sense arma blanca i destaca que cap dels interns tenia antecedents d'incompatibilitat. La policia catalana i els serveis penitenciaris han iniciat ja les actuacions corresponents per esclarir les circumstàncies dels fets. La investigació i l'autòpsia determinen també l'origen. La direcció del centre està en contacte amb els familiars de la víctima i s'està oferint el suport previst en aquests casos. I la Guàrdia Civil ha detingut altres dues persones per presumptament retenir i agredir un home finestrat a Alacant per robar-li prop de 20.000 euros en joies, diners i criptomonedes. La víctima va ser sorpresa a l'interior d'un apartament on els detinguts van lligar-lo de mans i peus. Va ser sotmès durant diverses hores a actes de violència extrema per obligar-lo a que entregués diners i or i que fes transferències de criptomonedes. Va ser la pròpia víctima qui va denunciar els fets i la investigació de la policia va permetre localitzar la dona de detinguda, qui s'hauria guanyat la seva confiança i també el presumpte líder del grup. Un home i una dona de 29 i 23 anys respectivament a qui s'atribueix els delictes de detenció il·legal, robatori amb violència i pertinença a grup criminal van ser detinguts a Barcelona i a Guipúscoa. El detingut ha passat a disposició del jutjat de Sant Sebastián, que n'ha decretat l'ingrés a presó provisional, mentre que la dona ha comparegut davant el jutge Martorell i ha quedat en llibertat amb càrrecs. El govern català aposta per potenciar les aules d'acollida intensiva per millorar la integració de l'alumnat nouvingut. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà un dels punts del debat de país sobre la crisi educativa que el president Illa ha convocat per la setmana vinent.
2: Sembla que aquest model d'acollida és un dels elements que es podrà debatre en aquest debat de país que el propi president de la Generalitat doncs, ha convocat. Ens sembla que és una manera de donar resposta i que exemplifica doncs, l'esforç que està fent el govern en reforçar l'educació pública.
0: Més coses, el govern ha presentat avui divendres el full de ruta per descarbonitzar la indústria catalana. Més detalls, Mireia Moreno, bona tarda.
3: Bona tarda. El text elaborat per l'Institut Català de l'Energia estableix objectius a curt termini i a llarg termini amb mesures com l'electrificació i autoconsum renovable de les indústries o substitució de combustibles fòssils per biomassa, biometà i hidrogen verd. L'estratègia interpel·la els 20 subsectors industrials catalans per assolir la seva neutralitat climàtica. Un objectiu factible, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
4: El canvi climàtic, jo m'atreviria a dir que, entre altres qüestions, ha de ser el centre de les polítiques que hem de desenvolupar com a país. Vivim en unes condicions noves, que ens demanen decisions noves i que ens demanen perspectives diferents. I Catalunya ha de voler ser, perquè pot ser-ho, referència en aquesta nova dinàmica, que també és una dinàmica industrial.
3: El text fixa un cost d'inversió addicional del 9.500 milions d'euros. La indústria és el segon consumidor d'energia del país a casa nostra, només per darrere dels transports.
0: I continuem amb més economia. Els salaris han crescut un 3,8% el 2025 a Catalunya, segons l'informe anual d'ADECO. Un augment que, en realitat, queda en menys d'un punt i mig un cop descomptada la inflació, Clement Sabater.
5: Amb tot, Catalunya és una de les comunitats autònomes on més han pujat els salaris el 2025, un 3,8 de mitjana. Un augment que permet mantenir el poder adquisitiu quan restem la inflació de l'any passat, que va ser del 2,7.

0: De fet, els sous de Catalunya creixen el doble que la mitjana espanyola i més que la majoria de comunitats on els treballadors perden poder adquisitiu, com explica el director de l'Institut del Grup Adecco, Carlos Arcas.
1: Catalunya és de les que al final sale a favor, con lo cual ha crecido más los salarios que el IPC y se queda en un crecimiento real de en torno a un 1,4%. Frente a otras comunidades que todo el que haya estado por debajo de los 2,7, pues al final ha perdido poder adquisitivo, que són la gran majoria d'elles.
0: El salari mitjà a Catalunya se situa el 2025 en 2.200 euros bruts mensuals, és el quart més alt d'Espanya, 150 euros per sobre de la mitjana estatal i per darrere, per aquest ordre, de Madrid, Euskadi i Navarra.
2: I encara un apunt. El Marroc ha respost a la resolució aprovada aquest dijous al Parlament Europeu en suport de Ceuta, on es parla d'invasió i atac híbrid. Rabat considera que el text no té cap acusació ni requeriment contra ell i insisteix en el diàleg amb la Unió Europea. És la resposta de l'ambaixador marroquí davant la Unió i l'OTAN, que posa en valor que nombroses esmenes de caràcter hostil, diuen, cap al seu país no van sortir endavant. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
3: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola, què tal? Hola a tothom. Avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial i estem disposades a ajudar-te a determinar què has de fer per cobrar un servei. Què has de tenir en compte? Quan fas una feina i et pregunten horaris, com has de calcular el que vals? És molt farragós posar-te tu mateix el valor, com a autònom o com a freelance, sobretot. Avui això ho arreglarem. Ens infiltrem abans a casa dels Dina. Són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica. A veure què els està passant avui.
2: Els Dines.
3: Si treballo 8 hores al dia, multiplicat per 20 dies, menys l'IVA, menys la quota d'autònom, menys la llum... Marta, quin preu li poso a la meva hora de feina?
4: Home, depèn. Quant val el teu temps, la teva experiència i el teu talent?
3: Ara mateix, si ho calculo bé, li hauria de cobrar al client 22 cèntims l'hora per no perdre diners.
4: 22 cèntims? Jordi, que t'has fet autònom, no una ONG. Cobra com un professional, home.
3: Ja ho sé, però si demano 40 euros l'hora, em fa vergonya. I si en demano 15, penso que estic regalant la meva vida. He provat de fer una regla de 3 amb el preu del cafè i la hipoteca i m'ha sortit que hauria de cobrar en criptomonedes o en tiquets restaurant.
4: I el pressupost que has d'enviar d'aquí a 10 minuts?
3: Li he posat a determinar segons el nivell de patiment.
4: Ai, Jordi, tanca el portàtil, sisplau, que la Mariola ens busqui un expert abans que hagis de demanar la meva paga de jubilació per pagar la primera quota.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez a la redacció i també doncs, a la taula de sol, Pau Robert, també la Marta Ingles. Què he de tenir en compte per posar preu un servei que ha fet? Com em valoro? Aquest és el telèfon per participar en directe.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Doncs sí, Dines, tinc, com sabeu, cada dia un expert avui a la vostra disposició i per ajudar-vos a posar preu, no sé si a la vostra hora o al vostre servei, la Txell Costa. Hola, Txell, com estàs?
5: Molt bé, un plaer.
1: Txell Costa és estratega de negoci, fundadora de Txell Costa Group i Costa Strategic Partners. Treballa amb professionals, amb pimes, empreses amb model de negoci, preus, rendibilitat, creixement i organització. És autora de Working Happy i liderar en femení i ha treballat amb empreses com Welling, Isdin, etc. Escolta, Txell, avui és el dia de la igualtat salarial. Per tu, Txell, què significa això?
5: Oi, és gros, eh? Podríem fer samarretes. Per mi l'ideal seria que ens paguessin per ser qui som i per tenir la vida que volem. I en parlarem, o sigui, hem
1: de posar el mar. Jo faria una samarreta amb aquesta frase.
5: Sí? Hem de posar el mar, perquè al final els diners, parlar de diners ens mou molt. És com el tema de l'amor, que ens toquen temes de límits, de seguretat. Llavors hem d'intentar tenir el cap fred. Que qui ens escolti, que no es basi en el moviment intern, sinó cap fred i calculadora.
1: Mira, ara ho dèiem a la redacció amb la Natàlia, dius, hem de parlar de diners i volem parlar de diners, però ens costa molt parlar de diners.
5: Però l'empoderament femení passa per aquí, per guanyar quartos.
1: Però ja et dic, quan et demanen com, no sé, passa amb el teu pressupost i tal, és que és el moment pitjor de la conversa quan t'encarreguen una feina, no? Quan arriba el moment diners, a l'altre no li surt mai aquell moment, a tu tal, saps? O sigui, no sé.
5: Això es pot entrenar, eh?
1: Sí?
5: Arriba un punt que és un gustasso cobrar, perquè ets conscient del teu valor de la vida, que canvies la vida de la gent si no vens fum.
1: I una cosa, ara se m'ha acudit ja una primera pregunta, de, clar, a tu et truquen per encarregar-te un servei, en aquella mateixa pregunta, en aquella trucada ja s'ha de parlar de diners? Ai. O ho deixem per una segona?
5: Oh, és que m'estàs donant, o sigui, això em dona per una masterclass. Se'ns acaba de disparar el cost d'adquisició del client. El client no ha de trucar quan vol. Això és casa teva, tu marques les normes. Jo, per exemple, posaria un formulari perquè et volquin tota la informació necessària i minimitzes el soroll, perquè potser llavors et poses a fer el pressupost i et falten dades. Llavors, ja d'entrada hem de tenir aquest temps ja calculat. Parlem-ne, que ens digui tot el que necessita, per quin objectiu vol això. Jo no correria a donar números. Sí que potser li diria un a partir de... En plan, ei, estem a la mateixa pàgina, perquè això, el mínim que cobro, no em facis perdre el temps. Fixeu-vos, tota l'estona hem de ser conscients de l'energia, el temps que estem posant allà.
1: Però allò que sempre vas competint, de dir, ai, potser al final no m'acabarà donant la feina, no? No ho sé.
5: I llavors no és el client ideal. Llavors el tema no és el preu, potser el tema és la comunicació, la teva marca no està filtrant. Quan comuniquem hem de ser com un colador, que només arribi el client ideal. Llavors no tot és preu, ens pensem que tot és preu i potser estem comunicant fatal.
1: Clar, és veritat. Avui ens ajudaràs a posar-nos valor. Anem una mica per parts. Hem de cobrar per hores?
5: No, perquè el mercat ha canviat molt i això ha quedat caducat. L'hora és un indicador intern i hem de ser conscients l'abans, el durant i el després. No? Si, per exemple, m'arriba una psicòloga, no és només l'hora que estàs davant del pacient i el temps que t'ha portat de màrqueting, d'atenció al client, de preparar el cas, després que potser et fa dubtes per WhatsApp, ja no és una hora, és una hora i mitja. Llavors, hem de ser conscients de totes les hores que invertim i tots els costos. I ha canviat molt perquè abans jo sempre dic que el meu avi era fuster, pujava persiana i ja està. Avui en dia, que si la gestoria, la quota d'autònoms i coses que la gent se n'oblida, com l'assegurança de responsabilitat civil, un contracte, o almenys un model de contracte, si tenim col·laboradors o pels clients, tots els avisos legals de la web, el màrqueting, o que ens estem formant, constantment, això s'ha de prorratejar en el preu.
1: Clar, però sí que és veritat, no?, que de vegades et posen valor, diré, la gent que està fent, per exemple, comparant, que vol acabar encarregant-li la feina a algú, va comparant el preu a l'hora de diverses persones?
5: Aquesta persona no t'admira, Mariola. Ah. Perdó, però quina merda de client és aquest? És a dir, ens està comparant com si fóssim arròs al supermercat. El tipus de client que volem és el client que s'espera, que ens admira, que aposta per la nostra marca. Els d'iPhone no fan rebaixes, Nespresso tampoc. I poso grans marques, però pensem en algun psicòleg o el que sigui ben col·locat. No anem a preu, no volem ser marca blanca. Volem algú que li és igual el temps que hi dediquem. El que vol és el resultat perquè confia en el nostre criteri i en la nostra metodologia. No venguem temps, venguem resultat.
1: I com ens empoderem nosaltres per estar segurs del que estem demanant?
5: Un Excel. Un Excel i comença per calcular quin és el teu sou. I aquí hi ha la majoria de dones, que avui és el dia de la igualtat salarial, la pifiem. Perquè el sou ha d'incloure estalvi, baixes, possibles jubilacions i més els autònoms, però ens ha de permetre separar-nos. Quantes vegades no em ve una clienta que em diu és que no em puc ni divorciar? Pues, titi, primer fixa't un sou realista per si estiguessis sola al món que t'ho poguessis pagar tot. Després hi ha una segona part, el sou és el primer de tots els teus costos empresarials, aquest deia, la quota d'autònoms i tal, i igual que tu has d'estalviar, l'empresa ha de tenir coixí. Si no és una autoocupació, no és una empresa. Has de poder comprar un ordinador si s'espatlla, el que sigui. I a partir d'aquí ho dividim per les hores que pots treballar, que no vol dir 8 hores treballo, 8 hores clients. Potser com a molt 4, perquè la resta de temps has de construir empresa. És a dir, pressupostos, factures, seguiment o... què faré el dia de demà quan la IA ens hagi substituït en coses que no aporten valor, no? I així surt el preu hora que va

0: temps, no?
1: Sí, sí, jo crec en el retorn de la inversió, però en el retorn emocional. Tinc una clienta, per exemple, que és organitzadora d'esdeveniments. Quan acaba, necessita reposar 3 dies perquè està fregida. Doncs això s'ha d'incloure en el teu preu, perquè si no sempre et penses que tens un problema tu d'organització, de cansament. No, el preu ha de ser coherent amb la vida que volem.
0: Tu també fas molts directes a xarxes que la gent et pregunta moltes coses, no? Sí. I suposo que aquesta és una d'elles, no? De dir, clar, això que dius sembla com un món ideal, sembla utòpic, no? De dir, estic treballant moltíssim, 3 dies de recuperació, que és, té tota la lògica humana, diríem, però no sé si s'entén encara això.
1: Per què no sap? Perquè venim d'un model molt caduc en què, ui, aquí em posaré molt activista, eh? Venim d'un model caducat on els homes podien treballar tantes hores com volíem, nosaltres som cícliques i tenim una doble càrrega, perquè no només treballem, les cures segueixen depenent de nosaltres. Llavors nosaltres sí que hem de ser molt conscients dels nostres ritmes. Si no ens posem ja les piles calculant preus i sabent negociar, que negociar no vol dir rebaixar. A vegades t'estan obrint una porta de, ai, per què no els hi vengo una altra cosa? Però ens hem de fer fortes.
0: El telèfon del directe 900-900-454-455, 900-454-455. També tenim un número de la tàctica de WhatsApp, que és el 690-080-830. Ens ha deixat un missatge, una nota de veu, la Tona.
2: Hola, sóc la Tona Codina, sóc redactora publicitària i consultora de comunicació, i a vegades, quan el client tot just acaba de començar o és un autònom que no té molta estructura, em diu que no té diners per invertir, i amb la voluntat d'ajudar-lo o d'ajudar-la, l'empatia m'acaba matant i acabo baixant molt el preu oro. Com ho puc fer per no deixar-me emportar per la pietat?
0: Veus?
1: És tan mona. La Tona és una ONG. La Tona ha de posar estructura empresarial. Ja d'entrada, com ens presentem? Consultora, això no diu res. Tona, tu a què ajudes a la gent? El que us dic, hem de comunicar el resultat. No el temps, no les hores, no bosses d'hores. Perquè si no, automàticament som arròs de marca blanca que ens comparen. Llavors, no té diners, potser no és el teu públic ideal, o bé pots crear producte molt petit perquè a mesura que vegi retorn en el que li vens, pugui invertir més. Però, fixa't, en un moment, un tema de comunicació, un tema de potser ens hem equivocat de target o potser ens hem equivocat de format.
0: Uh-huh. En Miquel ens pregunta si per determinar un preu hem de mirar la competència, per exemple.
1: La competència és interessant per veure quin és el nostre valor diferencial o quin nínxol de mercat podríem explotar més, però jo no sé com veu la competència. La competència la manté una parella, els papes, té contactes perquè els papes eren rics. La competència no sabem com viu, ni si està estalviant o no, o si es vol jubilar, potser no es vol jubilar mai, i nosaltres sí. Llavors la competència com a referent per dir, val, vaig a crear una bona marca que el valor percebut sigui superior al valor econòmic, al preu. Hi ha coses com l'iPhone, tu i jo els portem, no comprem per preu. És una catxarra que a les 6 de la tarda no té bateria.
0: Total. Clar, ara també se m'acudeixen altres preguntes, com per exemple, clar, moltes vegades no comptem, no sabem massa, i sobretot gent, no?, que té negocis així petits o que són autònoms, no sap massa quines són les seves despeses, tot això. Suposo que et ve molta gent a la consultoria de dir que no té això organitzat, i més si és gent supercreativa encara és pitjor, no?
1: I moltes vegades va de la mà dels processos i dels protocols, és a dir, soc dissenyadora i em poso a dissenyar i... No, el teu preu determina quantes hores pots dedicar aquí. I una de les coses que més faig saber, fer a les clientes és traqueja què dediques totes les hores. A aquest temps de crear un post, què venies? A aquest temps de desenvolupament, per quin client era? Perquè els teus preus han de ser d'acord amb això. Per exemple, jo, si em passo venent de més una línia de negoci que no em dona prou marge, ho estic fent perquè em permetrà després vendre una altra cosa si no he de parar. Llavors, no podem fer-ho tot tan a mida. Si és tan a mida, és premium, hem de cobrar molt més. Llavors, quina oferta estem creant? És coherent? No? No podem passar de 0 a 100. Però fixa quantes coses demostra el preu que tenim malament.
0: Uh-huh. Clar, què passa que, per exemple, estic pensant en gent que gestiona xarxes socials, no? Que molta gent dins del cunyadisme diuen fer un tuit a X és ràpid, total, són 140 caràcters, o sigui, i el preu no són els 140 caràcters, sinó gestionar aquella xarxa social també, o sigui, no és tan fàcil, i clar, llavors, o sigui, hauries de realment cobrar moltíssim per portar estratègia de xarxes, no?, en una marca.
1: Per anar bé, al principi, o sigui, no t'estan pagant només per l'hora, sinó per tot el que t'ha portat a arribar allà, el teu coneixement i tal. Per tant, posa per escrit

0: tot el treball intern que estàs fent i que no estàs cobrant, perquè tu estàs pensant en aquell client fins i tot mentre et dutxes. Llavors, per anar bé, m'ho invento a lo loco, eh? Primer els hi hem de cobrar un diagnòstic, què és el que tens i què no tens, com has de comunicar. Podria haver-hi un segon servei que seria el setup, és a dir, en base a tot el que acabo de veure, vaig a deixar-t'ho tot níquel, moníssim, per tal. I un tercer servei de, ara sí, anem a crear un calendari de continguts i ens hi posem. I segurament aquí anirem incrementant el preu, perquè un problema de les xarxes socials és la falta de fidelització. El client veu com ho fas i et copia. Estudia't bé aquestes coses, perquè has de preveure fidelitzar. És tan important atraure com fidelitzar client.
1: Ara que dius la paraula diagnòstic, també una manera de... Hauries de fer com un diagnòstic de com et veu la gent des de fora, no? Perquè moltes vegades hi ha professionals que cobren menys perquè no saben quin valor tenen, no?
0: Clar, i això és molt important. És la teva clientela, pel problema que té, perquè la competència, si tu tens ansietat, em pots recomanar tant fes esport com vés al psicòleg com unes flors de Bach. La competència no és el teu sector. Llavors, per això també posar preus comparant-nos no funciona. El tema és quan la gent està disposada a invertir per solucionar aquell problema. I et dona la volta tot.
1: Bé, avui a la tàctica l'estratega de negocis, la Txell Costa, ens ajuda a posar-nos preu. Teniu dubtes, preguntes? Avui no estem parlant de convenis, de nòmines, de normativa laboral ni casos jurídics o fiscals en aquest dia de la igualtat salarial. Estem parlant dels costos, del marge, de la negociació, de model de negoci i d'hores.
2: Hola, hola, Mariola. Bé, primer de tot, moltes felicitats per al programa i aquesta nova aventura que inicies aquesta temporada, així que us desitjo molta sort i molts èxits. El meu nom és Clara Soteras i jo treballo com a consultora a SEO i estratègia digital amb diversos mitjans de comunicació d'arreu del món i, òbviament, el que intento fer, intento mesurar a l'hora de posar preu, no?, una mica, els meus serveis, doncs és una mica el client realment, vale? El client que necessita, les seves necessitats i el que requerirà de mi, tant de temps, diguéssim, com de coneixements. Per tant, intento no posar tots els clients en una mateixa balança, perquè també hi ha clients, diguéssim, que demanen uns requeriments i una necessitat i un seguiment que altres no demanen. Per tant, no, diguéssim que a mi no m'agrada treballar en preu hora, que podríem dir, no?, sinó que m'agrada treballar per projectes i, per tant, escolto sempre el client, intento escoltar les seves necessitats i a partir d'aquí li proposo el que jo considero que s'aproxima més al que li pot tenir resultat. Per tant, llavors li faig una proposta i tanco per projectes que normalment doncs, s'allarguen doncs, en el temps. Jo tanco projectes, diguéssim, molt més llargs, com a mínim de 7-8 mesos i a partir d'aquí doncs, comença una relació que després es pot allargar o, diguéssim, que si no, pot finalitzar. Per exemple, quan jo faig una formació doncs, en un mitjà, doncs és aquesta formació i ja està, no? Però si es tracta d'una consultoria o de desenvolupar algun producte o algun projecte més enllà, doncs llavors aquesta col·laboració es pot allargar. També és important tenir en compte aquí que, depèn de quin mercat et dediquis, doncs, òbviament, els preus són diferents i, per tant, si tu treballes en un mercat internacional o amb un client dels Estats Units, no és el mateix que si li estàs oferint el mateix, podríem dir, servei o necessitat a un client que es pot estar a Catalunya o a Espanya. Vale? Una abraçada i molts èxits.
1: Bé, ja ho veus, eh? O sigui, clar, posem a les xarxes. Avui parlarem d'això i ens envaeixen gent, no?, que es posa valor i que també volen ajudar. Per tant, si la tàctica és oberta també a especialistes que ho saben. Què en penses del que deia la Clara Soteras?
0: Primer, que la Clara és una jefa, sí, perquè amb unes altres paraules ha dit que ven projecte, per tant, ven resultat. I ella va a clients que li donen marge. Ja ho ha dit, no arribo allà i és una cosa ràpida. Per tant, hem de diferenciar. Imaginem-nos, soc joiera, puc tenir joies de catàleg i puc tenir productes a mida. La Clara es pot permetre sempre fer aquests pressupostos tan personalitzats perquè sap que li donaran prou marge. I una altra idea que sense dir-nos ha dit, tu has de saber quins són els mínims d'aixecar la persiana, el que us deia abans de jo per menys de no m'aixeco del llit, com deia la Linda Evangelista, no? Era
1: sí,
0: que ho deia?
1: Sí, sí, sí. És veritat. Tenim una altra nota de veu també, crec que també d'una altra consultora. La Montse.
3: Hola, bon dia. Jo sóc Montse de la consultoria Manxot, que precisament ens dediquem a assessorar empreses pimes i altres autònoms en la presa de decisions. I una d'elles és pues, marcar el preu dels serveis que tu ofereixes. Val? L'ideal seria marcar un escandall de costos per saber quin és el preu que has d'oferir al teu client per cobrir tots aquests costos, que majoritàriament són els costos laborals marcats per les hores dedicades i el preu unitari de cada persona de l'equip, més altres despeses que, col·laterals, que en poden ser desplaçaments, pagament d'altres softwares que necessitis per desenvolupar el teu projecte, reunions, dinars, etc, per marcar aquest escandall, que llavors et dona el preu pel que tu cobreixes aquests costos, més aplicar-hi un marge. Això seria l'ideal. La realitat que et trobes és que moltes vegades el client final ja té un pressupost tancat per aquell servei que et pot contractar, que això fa que moltes vegades aquest escandall que tu has construït pues no es pugui cobrir. I llavors, bueno, has de prendre la decisió o de donar el servei, o si creus que és estratègic, pues seguir treballant amb aquest client perquè potser et pot contractar per serveis futurs.
4: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.

0: Aquí a la Tàctica de Ràdio 4 ja veieu que ens contacten i ens expliquen tàctiques per posar-nos valor. La Montse es notava que tècnicament, no?, que feia servir paraules que segurament tu domines, però vols fer algun comentari respecte al que ens deia?
1: Clar, la Montse diu, ens adaptem al preu del client. Jo hi donaria la volta, no? A mi, per què? I també... poso un exemple concret. A mi no contractar una conferència. És que només són 20 minuts, no? És que jo visc a l'Empordà i hi ha tota la preparació. Per tu són 20 minuts, potser per mi anar i tornar tot plegat és un dia de feina, no? Si el client no ens quadra el preu, jo li puc donar un pla B de... Digue'm quin pressupost tens. I corregim-ho, és a dir, puc fer-la en format online? Pot ser una taula rodona que em porti menys feina? O sigui, negociar no vol dir rebaixar-nos, perquè és com una criatura que li estàs dient els límits que he posat no són importants.
0: Clar, i també és això, no? Si requereix molta preparació, molt anàlisi previ, és molt diferent que anar allà amb la teva cara bonica i fer una xerrada i marxar.
1: I plantegem-nos això, és el client que condiciona la teva vida? Ostres, si has decidit emprendre, segurament hi ha un perquè a nivell de valors important, no? També, llavors, quanta vida t'està robant aquest client, et compensa?
0: Clar, és el que deies, és interessant, no? Si una feina et porta tot un dia, has de buscar-te els diners d'aquell dia, no?
1: Clar, el cost d'oportunitat. Oi que quan treballes per compte li cobraries totes les hores? Perquè quan ens posem a fer ser autònoms ens tornem tontos, de cop, és com ens quedem en blanc.
0: Escolta, mira, la Cristina diu que li posa 4 paràmetres al ChatGPT i li fa un càlcul i que aquesta dada li està servint molt.
1: Ai, m'encanta la Cristina, jo també ho faria. Saps quin és el problema? Cris, et puc dir Cris, un petó des d'aquí. ChatGPT no ho sap tot de tu, en el sentit de no sap si estàs cansada, si estàs passant un dol, si aquella feina la saps fer ràpid o lenta, li falta context. Llavors, soc molt fan de la IA, però donant-li bon context perquè no el té. No sap si vols estalviar o no, si arribes bé a final de mes o si fer-te les ungles és vital per tu, perquè et dona un punt d'autoestima. Llavors, Cristina, parlem-ne. Escriu-me per privat, si vols, Instagram, per ajudar-te a parlar millor amb la IA, perquè ens estem deixant context per donar-li. I puc afegir que la IA tendeix a ser patriarcal, perquè la majoria d'informació que troba a internet està creada per homes, i avui és el dia de la igualtat salarial.
0: Clar, però mira, potser aquest paràmetre ens va a favor, perquè fa que posem més preu. O sigui, com que ella es veu dels preus dels homes...
1: Això sí, ens ajuda a reforçar-nos, ens ajuda a que
0: cobrem més.
1: Clar, Richmond Wall, no? Deia la cançó, sí, sí. Que xungo, ara ens toca a nosaltres.
0: Mm-hmm. Clar, segurament ara tu també estàs fent... O sigui, les consultories que fas estan molt impregnades de gent que prèviament ha testejat, no?, amb la intel·ligència artificial i amb alguns assistents, i tu sempre suposo que parles molt d'això, del context, i que no tot el que et resol, a mi se diríem.
1: A banda d'això, de que no ens pots substituir, perquè si tendim a robotitzar-ho, a automatitzar-ho tot, quin és el valor diferencial real de la teva feina, no? Gestories que em venen molt espantades i els dic, d'acord, doncs posem en valor el vostre know-how, el vostre coneixement, i preservem això i potenciem això, perquè no podem fer veure que la IA no existeix. És a dir, les coses on no portem valor, reservar una hora, cites, els coachs, els psicòlegs, la gent que dona cites manualment, no ho puc entendre. Aquí és una fuga de temps i de diners. O sigui, que el teu temps estigui dedicat realment al que porta valor. Perquè, a més, i això és un altre meló, el nostre preu ara com a CEOs és el més car de tots.
0: Clar, i si és que sempre que es parla de feina, ara sempre surt el tema de la intel·ligència artificial, no? I de que ens pot agafar, no sé, pot fer canviar les feines, de fet, no? Clar, jo també penso que potser agafarà valor els que siguin la gent molt bona, la gent molt especialitzada, i com més bona ets, menys substituïble ets, també, no?
1: Però l'hora ens acolloneix. Quan jo dic que la gent agafa un ninxo, l'agafa un target, el problema que millor resols, ai, no, volem ser catxol, volem agradar a tothom. Aquesta inseguretat de les parelles que us deia abans, acabem sent tòxics, acabem volent agradar en lloc de pensar en futur. Per això també et deia, hi ha una part de la nostra agenda que ha de ser per fer d'empresaris, és a dir, innova, estratègia, què faràs demà, màrqueting... Sembla que siguin 8 hores per clients i el màrqueting fent hores extres, no? Això ha de formar part de la teva agenda.
0: Quins creus que són els paràmetres més a l'hora de fer un pressupost a nivell de valor personal que haurien d'incloure i que no estem incloent, no?
1: Tota aquesta inversió de què m'ha portat a arribar fins aquí, ja sigui automatitzacions, know-how i tal, però també d'alguna manera els consultors que han anat sortit deien el resultat que portem a la vida de la gent. Tu cobres molt poc, però m'invento amb un disseny gràfic, aquella persona que t'ha contractat guanyarà un dineral. Contractaran més ràpid, destacaran, llavors l'impacte que té en la vida de la gent la teva feina, però ho hem de saber comunicar. El preu és només una puteta de tot el pla d'empresa, ho hem de veure en global. Igual que dèiem abans, no passem de 0 a 100. Estàs fent un pressupost, però aquella conferència que potser és deficitària em permetrà captar molta gent que després em pagarà coses que em donaran marge? O sigui, veiem-ho tot en context. La IA i nosaltres necessitem context.
0: I ets partidària de que quan envies un pressupost posis la part de quilometratge i tot això a part? O ja, com ho fas tu? O sigui, com envies els teus honoraris escrits, diguem.
1: Jo sóc de l'escola de la Clara, eh? Jo venc projecte final, jo et venc el projecte de la conferència. Aquesta conferència inclou el desplaçament, potser entrega de materials, potser signatura de llibres, però és l'experiència completa.
0: I tens resposta per tot? És a dir...
1: Jo, ara, vols dir?
0: No, és que negociant, quan et demanen una feina, negociar, no sé si tens algunes frases lapidàries per poder dir en el seu moment, perquè, clar, de vegades t'estan oferint un pressupost que tu no hi estàs molt d'acord, o tu no et talles i dius, mira, no, aquest pressupost no puc fer, ja està, i et quedes tan ample.
1: Clar, jo a la web ja poso a partir de les coses que són a mida. És a dir, si jo tinc un estàndard, tot el que em demanis a mida valdrà més. Per això hem de tenir unes webs ja que filtrin el que dèiem abans de la marca. Llavors, que et demanen alguna cosa per sota, parlem-ne. Per què? És estratègica? Pensem en els preus, en un win-win. Jo et dono la meva feina, tu em dones diners a canvi, però jo hi he de guanyar. Si em rebaixo, és que hi guanyaré. Perquè tindré molta visibilitat, perquè aprendré una cosa que ara mateix no sé, però ens ho hem de plantejar des d'aquí, aquesta negociació.
0: I suposo que hem de saber dir no, també, no?
1: Totalment, el que us deia abans, no tothom és target. I els diners ens han de permetre dir no a la vida. L'exemple que posàvem abans del divorci, no? Però li posem una càrrega emocional a tot això, que si no hi ha un Excel al davant que ens refredi el cap, malament rai.
0: Mm-hmm, tenir-ho ja tot previst. Escolta, van, anem a fer el reel de la tàctica i llavors et faré unes preguntes ràpides.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: I avui amb la Txell Costa et descriuré situacions i tu interpretes la situació o les fas un consell, un tip o el que et vingui a la ment en aquell moment. Tinc l'agenda plena.
1: Això no necessàriament és bo, perquè no hi ha fricció. Potser és massa barat. Quan s'accepten més del 80-85% de preus i pressupostos, acostumem a dir que anem barats.
0: Et diuen, només són 5 minuts, això, aquesta feina.
1: Ja, quantes vegades durant el dia em dius només són 5 minuts i vol dir que l'altre està condicionant la teva manera de treballar. Cal revisar processos.
0: Un client em demana coses fora de pressupost.
1: Ai, és una oportunitat per vendre-li alguna cosa més. Que bo, perquè mira, podríem fer això i això altre. Vols que et prepari un pressupost?
0: Ah, li dius així directament.
1: Sí.
0: Aquesta me l'apunto, és bona. Un client em diu, ui, això és molt car.
1: Per tant, no és el nostre client ideal. Anem a rebaixar la marca. Aquesta persona no t'admira, et ve a utilitzar-te. Pum! Com aquell liga xungo tòxic que vas tenir.
0: Sí,
1: clar.
0: Un liga xungo. Val. Ser barat et perjudica, de fet?
1: No necessàriament. Mira, Ikea, has de tenir el negoci preparat. Necessitem volum, necessitem processos molt ràpids.
0: Dues opcions. O sigui, tu aconselles demanar molts diners i després negociar o demanar-ne molts et pot deixar sense aquella feina? Què fem?
1: Però llavors que estem venent fum? O sigui, els preus tenen un raonament. Aquí no venim a inflar res, tenen un per què. A mi no m'agrada. Aquesta estratègia és xunguilla.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bé, doncs, o sigui, és que ho tens molt clar tot això, eh? Jo trobo
1: som
0: que el tema de la negociació és com complicat, eh?
1: Ah, escriu-me, truca'm, en parlem. Som 20 anys veient això diari.
0: Ara entra per la porta
1: bon
0: la nostra supertertuliana col·laboradora, la Carolina Ferrer.
3: Què tal?
0: Benvinguda.
3: Ai, gràcies.
0: Escolta, clar, tu també has de fer això de donar pressupostos. Tu què fas quan et diuen, quins honoraris tens, Carolina?
3: Clar, és que això
0: tu que surts a la tele, quins honoraris tens?
3: Anava a dir-vos, clar, depèn de la feina i...
1: Parlem-ne.
3: Mira, venia escoltant la ràdio, com no, Ràdio 4 en el cotxe i estava jo al Joan en el programa,
0: sí.
3: En els teleoners de la tàctica.
0: Amb el Freixa, sí.
3: I el Joan deia, a partir dels 50 anys es treballa molt més i es cobra menys, no? En aquest món de la faràndula. Diu, als 20 anys jo cobrava, bueno, un potosí,
0: però
3: no?
0: Però també és una època que...
3: Clar, exactament, anava a dir, jo dic, Joan, no ets l'únic, clar, nosaltres, gràcies a Déu, hem viscut l'època de les vaques grosses, no?, en televisió, que es pagava moltíssim en els anys 90, a principis dels 2000, i és veritat que ara els pressupostos són paupèrrims en molts casos i te les has d'enginyar per treure endavant projectes, no? Però, i després que no pots triar, hi ha aquest pressupost, o ho agafes o el del costat ho agafaran.
0: Però no sé si encara mou, per exemple, quan fas pressupostos, el factor que surts a la tele, o sigui, abans això era infal·lible, o sigui, sí, això ja et pujava el
3: això
0: caché.
3: Era un valor, això era un valor.
0: Continua sent-ho?
3: Sí, però no tant, perquè és veritat que ara puja molta gent i es valora igual algú que surt a la tele que algú que surt per xarxes, que algú que... No sé com dir-te, s'ha igualat tot molt, que al final sí, som dels audiovisuals, no?
0: Bueno, i els que també hem fet de col·laboradors també molts mitjans, ja sabem a cada mitjà el que es paga per col·laboració també, que no sé si... O sigui, a la tele també va en aquest sentit, que et diuen, surts a tot arreu?
3: Ja.
0: Respon
3: ja.
0: A la pregunta,
3: surts a tot arreu. Bueno, és que miqueta a miqueta puc fer un sou, no? Miqueta a miqueta em guanyo la vida i d'aquella manera, no? Hi ha programes en els que quasi et costa... El costa diners anar a treballar, no? Però després també està el prestigi. Clar. I el que tu vulguis fer i com de bé t'ho passes, no? Perquè en determinades circumstàncies, per sort, també pots triar i pots triar la gent amb la que
0: quan
3: treballes.
0: Quan vas a programes, no? Aquesta setmana t'he vist a tot arreu, a les xarxes, cantant cançons. Vas anar al programa. Això també suposo que paguen, no?
3: No, bueno, paguen el programa. Després la difusió per xarxes, no? Clar. Doncs... la teua imatge està rodant per ahir tota la vida, perquè això, la petjada digital ahí es queda, i tu has cobrat pel programa. Vaig anar 3 dies al Rueda la Letra, que és com el passapalabra de Mediaset, de Telecinco, i és veritat que s'ha fet així com molt viral, perquè canta molt malament.
0: No, saps per què? És un tall, alerta, és un tall que està super emocionada,
3: sí,
0: perquè sap la cançó.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: És que ara no recordo quina cançó
3: sempre
0: em passa,
3: doncs pues era la de Melody, saps? La que va anar a Eurovisión, la diva valiente, empoderada, poderosa, no sé què. Sí. I llavors, clar, tots ens la sabíem a la força, perquè mira que va sonar la cançó de Melody, la d'Eurovisió, la diva. I això que va sonar, o sea, sona una mica la melodia i tu
0: i
3: intentes recordar, no?, anar més enllà en la teua memòria, que ja sabem com està també aquestes edats, que això és una altra. I jo intentava tal i vaig estar arejant, clar, però això m'estan enfocant, la càmera està gravant-se i s'està...
0: És boníssim aquest
3: tall. I llavors estic... fins que arriba l'estribillo, no?
0: Sí.
3: La tornada, i ja m'arranque i ja l'encerta i me la donen per vàlida. Sí, sí. I després en xarxes, després el debat de sempre, tota la gent, la majoria de gent, 90%, que risa, que graciosa, tal, se la sabia, no? De conya. I després altres que m'acusen de falta de respecte cap a Melody...
0: De veritat.
3: Perquè estic com fent burla d'una cançó que en principi tothom sap. Jo dic, però és que jo no me la vaig saber.
0: Bueno, són els fans Melody.
3: Em sona i vaja, te la puc cantar, la tornada, però no tota, és que no m'agrada massa, però vaja, me la sabia. I si és fans Melody, és fans fan molt de mal,
0: eh? Txell Costa, ara estava pensant que, clar, dic, mira, ara hauríem d'actualitzar-nos a l'hora de posar preu, però una cosa viral no mai podrem cobrar-ho, això, no?
1: No, per què no?
3: Sí?
0: Ah, bueno, sí.
1: Drets d'imatge.
3: No hi ha. A la televisió no hi ha.
1: Clar, jo aquí també, pensem més enllà de la televisió, és a dir, sí, si fossis client de meva et diria, pensem com a marca, per què només hem de cobrar el fer i no el ser? Tu tens un coneixement que es pot monetitzar. Digue-li, movimento, podcast de pagament, Substack de pagament...
3: Sí,
1: però per què... Si no el dia de demà, quina jubilació ens esperes? D'haver estalviat un
3: calla, no vull ni pensar-ho. O sigui, és que no ho vull ni pensar.
1: I nosaltres això és el teu valor, el teu valor diferencial.
3: Mm-hmm. Hem de parlar.
0: Txell Costa, ha estat un plaer. El moltíssimes meu. Gràcies per ajudar-me a mi, a la Carolina i a tot Catalunya. Sí, sí, sí. Amb això, anem, et presento la tertuliana. És la tertuliana de la tàctica.
1: Havíem coincidit amb passadissos.
3: Sí, no? Molt bé. Sí, una vegada. Txell Costa, m'apunto el teu telèfon perquè em farà falta. M'he de crear marca i sortir endavant.
1: Txell-Costa Instagram, fes-me un privadet.
3: Vinga, va.
0: Molt bé, molt bé. Ara, doncs, aneu parlant, que anem a posar, doncs, això, la cançó que t'hem preparat.
3: A veure.
4: Pensem que cap al 30% de les nostres compres són el que entendríem per impulsives.
0: Ara com... Això no és. Això és el primer tall que tinc preparat, vale. Però això no va ser.
3: M'ho preparat serà una cançoneta i tot.
2: No, és que el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinaré.

0: Va, contra el cunyadisme.
1: Molt la cançó, Mariola, gràcies. És Just Woman, no? Que és valenciana.
0: És que és la Naina, la Naina.
1: Ah, Naina, Naina, Naina.
0: És que és molt tendència, sí. La Naina. I tothom està dient a xarxa aquesta setmana, sí, que és l'hereva de la Fúmiga. Ai, encara marxa la Fúmiga.
1: Sí. Naina. Mira, vaig jo al seu últim concert a València, aniré, ja vos ho contaré.
0: Súper.
1: Estic emocionada allà.
0: Mira, la Natàlia també diu que anirà. Escolta, no, és que la Naina jo la vaig veure a Vilaseca i la veritat és que sí, que sí.
1: Xulíssima, m'agrada.
0: Doncs a veure, Carolina, nosaltres hem dit, que tu dius, ja em vas dir la setmana passada, això de cunyadisme, diria cunyadisme.
1: Sí, perquè hem de dir que tot el que direm aquí, o diré aquí, tindrà realitat i ficció, vull dir, tot serà de broma o no. Hauran d'anar descobrint-ho, però vaja, que no se m'enfaden, que no se m'enfaden els fans de Melody.
0: Ah, no, escolta'm, no, però aquí, en aquest cas, tenim el teu tall viral. Tall viral, Carolina, va.
1: No, no. Melody, sorry, perdona.
0: És que això és el que va fer, eh? És que clar, anar cantant la seva cançó i...
2: Melody, yes.
1: En el meu cap funcionava, eh?
3: Espera que me venga el estribillo.
4: Que venga.
3: Una diva salvaje,
1: el que fora.
0: És boníssim.
1: No, quin apuro, perquè a més estàs sota pressió, molta pressió, perquè tu saps, la concursanta que jo tenia, que és aquesta, anava a dir Melody, no, si és que la meva memòria... Lilith, una concursant d'aquestes de tota la vida, de Passapalabra d'abans, del Cazador, aquestes concursants professionals, i a més és una tia sèria, però sèria, que... No, i a més, clar, tots volen guanyar, i guanyar punts per a després fer la roda aquella i tal. Oh, yeah. La rueda, que no es pot dir el rosco, encara que tenen els drets del rosco.
0: I bueno, us silenciàvem, si dieu Passapalabra, què passa? Perquè la gent se'l diu escapar.
1: Clar, abans vam fer una superreunió i ens vam ficar en el cap, per l'amor de Déu, no digueu Passapalabra, ni rosco, jo, perquè què hem de dir? No, i van dir, mira, ho vam fer fàcil per a que jo, que tot el món... Passo. Entonces es diu passo i passes a la següent.
0: Hi ha gent que fa servir Passapalabra a vegades a la seva vida diària.
1: Sí, i passa la cabra, que se'ns va quedar de...
0: Home, podien dir-ho, passa la cabra.
1: Passa la cabra, ja.
0: Ai, que bo, que bo.
1: I sí, no, i tens molta pressió perquè vols que guanyen segons els concursants i tal, i jo intentava recordar, i dic, ja hi serà, estava convençuda que sortiria, i no va acabar de sortir, però m'ho van donar per bo, per pena.
0: Mira, aquí que la Txell Costa diu cadascú del seu valor, el teu valor també és la naturalitat, la frescura, i també que ets molt àgil. O sigui, a veure, que és difícil anar a un concurs d'aquests,
1: cada vegada menys, però sí.
0: Cada vegada menys. Endavant.
1: Mira, parlant de tele, Mariola, perdona, és que com aquí venim a xerrar... Vinc a xerrar, som amigues, xerrem.
0: No, és que és l'objectiu de l'espai. O sigui, jo em passo concentrada tota la setmana portant experts, expertes, que us ajudin amb aquella intensitat.
1: I aquí venim a dinamitar-ho tot.
0: I el divendres a última hora, o sigui, hi ha cunyadisme, què vulguem i...
1: No, però per això que dèiem de la memòria, de la concentració, tu concentrada tota la setmana i jo intentant concentrar-me, no?, per encertar, per exemple, aquella cançó. Però saps què em va revelar la Can de la Penya aquesta setmana en La Revuelta, de la qual parlàvem moltíssim en l'entrellat i tal? Can de la Penya va fer una denúncia pública, i és que estic amb ella perquè a mi em passa també, que és que les que estem hormonades per a la menopausa, val, que es preníem estrògens i progesterona, ara resulta que tu vas a qualsevol farmàcia del món, no ho sé, però d'Espanya, i no trobes els estrògens, només la progesterona. Per tant, aquell tractament hormonal està incomplet. I jo crec que ens passa que estem... Bueno, jo és que estic passant-ho fatal, no dormo, dormo una mitja de 3-4 hores, o sigui, és com estar abans de fer la teràpia hormonal, doncs igual, perquè no m'ho estic prenent bé, i estem totes
0: una càpsula perquè et paguin més per aquest
1: tema. Home, per l'amor de Déu.
0: Va, anem a repassar què és el que hem fet a la setmana, llavors tu interpretes. Dilluns a la tàctica vam parlar de consum responsable.
4: Pensem que cap al 30% de les nostres compres són el que entendríem per impulsives. I si comptem les no planificades, som gairebé el 60-70%. O sigui, quan anem a comprar, molts de cops comprem sobre la marxa.
0: I ara vull
1: Em passa poc, perquè jo ara de compres en faig poquíssimes perquè tinc suficient per anar passant i m'he mentalitzat perquè no puc fer grans gastos. Però m'he viciat a una cosa, Mariola.
0: Sí?
1: Comença per 20 i acaba per tet. Aquest estiu... roba de segona mà.
0: Però comprar o vendre? L'has comprat o l'has venut?
1: Comprar i vendre, comprar i vendre, comprar i vendre.
0: Això vol dir que has conegut a molta gent, que a més el que em fa mandra.
1: No, coneixen, no, jo ho envio,
0: que
1: a més és facilíssim. O sigui, és que no t'ho pots imaginar.
0: I els hi poses missatgets?
1: De res, i ho empaqueto d'aquella manera amb el que tinc, tal. No, i sí, és facilíssim. És que ara ja no has d'imprimir ni l'etiqueta.
0: Enganxa molt aquest tema.
1: Etiqueta digital i tal. I el que ha fet aquest estiu, que no es podia sortir al carrer, de la calor que feia, ha sigut això, buidar armaris i anar, primer reciclant, per supost, després donar tot el que he pogut i després altres coses que dius, ostres, no sé a qui donar-ho, no sé qui ho aprofitarà. Jolín, doncs sempre hi ha algú...
0: Superbona pràctica, això.
1: Superbona
0: pràctica. Has vist com ja m'amagava jo? És que tu tens orgasmatron? Saps què és? És que vam portar... Saps aquelles varilles que et poses al cap i fas així aquella massatge?
1: Sí.
0: I l'especialista, l'Albert Vinyals, em va dir que el seu pare tenia una botiga a Lloret de coses inútils i que això es deia orgasmatron i que està patentat.
1: Es diu orgasmatron?
0: I m'ho vaig posar i em va sortir aquest crit.
1: Mira, aquest estiu el meu fill es va empenyar en comprar-se en un que valia 3 o 4 euros i bueno, va, però per a que m'ho facis tu a mi, i allà està a casa, clar, fent pols, però a vegades que m'ho passa jo sola, no m'ho passa ningú, és veritat que és molt gustós.
0: Però una cosa, és més orgasmatron si t'ho fa un altre que si t'ho fas tu mateix.
1: Sí, no, segur, clar, perquè ja estàs ahí fent força en la mà, que es tracta de relaxar.
0: Bueno, dimarts vam dir, anem a parlar d'una cosa superdiferent.
2: Avui en dia es tendeix a parlar d'animal de família o animal de companyia. Clar, la mascota té una connotació més de estar al meu servei, és una joguina, i això és el que volem evitar.
1: Animal de família, no confondre amb algun animal que segur que tenim a la família.
0: En metàfora.
1: L'animal de la família. I tots, quin, no?
0: Tu tens animal de família?
1: Mira, no, estic de dol ja fa 2 anys, sí, perquè tenia jo un gos ratoner autèntic i autòcton de València. És un gos d'estos bodeguero, un gos patanet, no?
0: Sí.
1: I tenia, sí, que el vaig trobar, a més, no el vaig adoptar, però el vaig trobar, estava mitja abandonat, no tenia xip, aquestes coses, i me'l vaig quedar. I la veritat és que m'ha fet moltíssima companyia, m'ha agradat molt tenir-lo, però just fa 2 anys que vaig venir a viure a Barcelona i li va agafar, bueno, tenia un tumor i tal, i el vam haver de sacrificar.
0: Ai, pobre.
1: Sí. Però ho vaig... No ho vaig agrair, per l'amor de Déu, ojalà m'hagués durat 10 anys més. Però viure a Barcelona en un pis i un gos no ho veig compatible, jo.
0: Sí, perquè 50 milions de persones creuen que sí.
1: Clar, no ho entenc. Això del benestar animal s'hauria de revisar. Jo, com sóc jo, que m'agrada, ostres, passejar-lo molt, que passegi sol, que abans m'ho podia permetre i vivia a València i podia passejar el gos sense cadena fins i tot, i això sí que és vida per al gos, trobe, i per a l'amo, Però allò de viure en un pis, haver de buscar el pipicant més proper,

0: allà tot, tot pixat i cagat. És que no. Però entenc que la gent no tingui altre remei i ho faci, no? També depèn del tamany del gos i de la raça.
1: Ara que estem una mica deixades d'anar de temes, és un tema que segons què no pots dir, eh? Amb el tema dels animals...
0: Ja ho sé, perquè sí, s'han convertit els animals de companyia en fills, no? I sí, hi ha més gossos que persones, per tant, estarà tota l'audiència ofesa. Però jo, el meu parer és que un gos ha de tenir més llibertat, més aire lliure, més natura, i un gos i altres animals.
1: Mira, dimecres vam fer un programa molt útil que vam portar la responsable de La Meva Salut, de la Generalitat, de l'aplicació, i ens va resoldre molts dubtes, va haver-hi moltes trucades, i bé, va ser un dels, de fet, és un dels àudios més escoltats de la setmana a Ràdio 4, vull dir que la gent vol saber,
0: super, eh?
1: Perquè clar, sí. Volen fer moltes novetats i volíem saber, i ens explicava això.
2: Tu podràs entrar a La Meva Salut a través d'un certificat digital, l'IDCAT mòbil, el clave, el DNI, etc, etc. Llavors, és molt senzill si tens un certificat, perquè tu entres, piques i accedeixes. Si fas servir l'IDCAT mòbil, el que fa és que no has de recordar aquesta contrasenya que estem recordant en aquest moment i que a vegades et passa, entres a La Meva Salut i dius, ostres, la contrasenya.
1: No, cada vegada no que hi entres és recordar contrasenya, no me'n recordo.
2: Exacte, o la tens guardada, però llavors ara espera que s'ha de renovar, etc. Sí, aquí sí, no, sí. És a dir, entraràs amb el teu telèfon, poses el número de telèfon, poses el teu DNI i t'arriba un codi de verificació.
1: Que això encara no, això és fins al gener del 2027, això encara, és que és quan s'aplicarà. Però clar, a tu no et passa això de les contrasenyes que jo deia? Que sempre és recordar contrasenyes.
0: Terrible. I quan penses que la tens, no, la tinc guardada ahí en Google o en contrasenya, resulta que no. Jo això ho passe fatal, eh? No. És que sempre he de renovar contrasenya. Se m'olvidó contrasenya, què tengo que hacer? I vinga els còdics, i vinga la història, i canviant números, i majúscules, i arteriscos, i de tot, no? És una història, això.
1: És tàctica de contrasenya.
0: És un atras, està tot tan avançat.
1: Sí, jo els últims 5 anys és una de les preguntes que he fet més especialistes, de dir, quan desapareixeran les contrasenyes?
0: Totalment.
1: O sigui, és clar.
0: I quan en tens una que dius, ah, no, ja té perill perquè és molt fàcil de detectar i tal, dius, ostres, però pues, què pose? I després poses un numeret més o el que sigui, després ja no te'n recordes perquè en tens mil. Em va agradar moltíssim el programa, el trobo superútil, com tots, t'he de dir.
1: Sí?
0: No.
1: Sóc una persona
0: en
1: pràctica,
0: serio,
1: realment, jo. És que és el meu ADN.
0: És que és el programa que necessitàvem. No t'ho dic de veres, perquè és una cosa pràctica. Per què no li heu posat pràctica a la tàctica? Per què li heu posat tàctica i no hola, Mariola? Això per començar. Això per començar.
1: També es diu...
0: Tenies la marca ja. Hola,
1: no,
0: Mariola.
1: No cal personalitzar tant.
0: Sí, i tant. La tàctica, sí, bé, la teòrica, la pràctica, tot hagués pogut ser qualsevol cosa, perquè sí, ens fa molta companyia i, ostres, ens ajuda a aprendre moltes coses i a consultar-les, que és lo guai, no?, de la ràdio de tota la vida, que tu pugues telefonar i parlar amb l'expert i amb la presentadora. Clar, i tot.
1: I quan ja deies, mira, ja sé de què va aquest programa, que és una cosa útil, un expert, llavors va i ve dijous i passa això.
3: A veure, jo crec que va haver-hi un boom que va ser amb el No rompes más,
4: mi pobre corazón.
3: I
1: la gent s'ha quedat amb això, no?
3: Sí, i aleshores, no s'ha quedat amb això, gràcies a Déu, però, perdó, però aleshores sí, va començar que serien sobre els 90 i molts, 2000, i aleshores a partir d'aquí va anar creixent i això no para. Cada vegada hi ha més gent.
5: No rompes más, mi pobre corazón.
1: Joe, Toni, Frank i Anna, no, sisplau, no, que espero que no estiguin escoltant la ràdio i com sàpiguen que he posat el No rompes corazón.
0: Però és que molts vam conèixer el country a partir del No rompes más, que no és country pur, perquè vaig escoltar que hi ha 21 varietats de country, però això quina barbaritat és. I no, i el que més em va flipar és que hi ha una coreografia per a cada cançó. O sigui,
1: jo no sabia això.
0: Això és un martiri.
1: O sigui, bueno, ja
0: costa aprendre's el No rompes más, que encara no me'l sé jo bé. Imagina't una coreografia nova per cançó.
1: Per la memòria va molt bé això, de les coreografies. He pres coses tota la setmana, però d'això, o sigui, el dia del country, això, i després que hi ha un estil català, que hi ha el Catalan Style, que posen allà la senyera i ballen i d'una manera concreta.
0: No, em va flipar i m'encanta que hi hagi gent que trie fer coses que a la majoria de la gent no els agrada, vull dir, o sigui, a la minoria, no? Perquè ja em diràs tu, és una minoria molt minoria la que fa country, no? La que li agrada
1: country. Però ja ho estan, torna a haver-hi boom i gent jove que els està revolucionant una mica, i es, no volien dir molt, però es veu que està entrant molta gent jove al country, però està fent com barreges. I llavors l'Anna deia, bueno, però que una mica val, però no, tampoc que es passin.
0: Més country, menys bachata.
1: Estan passant coses,
0: no?
1: Que ja notarem.
0: Més country català.
1: Ara serà el country reggaeton.
0: Bueno, és que es pot fer, clar, tanta varietat, perquè no, inventeu-ne més.
1: I una cosa també em preguntava, per què nosaltres vam estar ballant el No rompes más del Coyote Dax i no vam anar a la versió original, que és el Billy Ray Cyrus?
0: Ningú ens ho va dir. Si hagués existit la tàctica amb Mariola Dinarés, doncs hagués dit, no, este country country, no, l'altre és millor, és l'original, però no ho sabíem, es va posar de moda, pues, l'època d'estos cantants, no? El Coyote Dax, el Chayanne, el Ricky Martin, no m'agradaria comparar, perquè Coyote Dax s'ha quedat ahí i ja està, no ha fet res més, eh?
2: Ai, és veritat.
0: Jo crec que no ha fet res més, jo el vaig conèixer, va ser concursant d'un programa que vaig presentar jo en Telecinco, que es deia La Cocina de l'Infierno, i era de cuina i reality i tal. I Coyote Dax estava allà, la persona, i ja feia anys que no havia fet res més que el No rompes más, no? Ai. Vull dir, què serà ara de Coyote Dax?
1: Escolta, aprofitant que estàs aquí, ara et diré que també ens hem inventat una cosa, que a veure si t'agrada, per tu, un encàrrec que et farem. Sí. Però abans d'això, volia comentar amb tu que aquesta setmana s'ha parlat moltíssim d'un programa de Punt, que era, no?, tot en castellà. Què ha passat amb això?
0: Ai, per l'amor... A punt de plorar, estem tots els valencians i a punt de tancar, desgraciadament, estaran en aquesta televisió com continua aquesta deriva. A punt fa molt de temps que va costera avall i sense frens, van començar a emetre corregudes de bous en la televisió pública valenciana, quan en el codi d'estil
1: no s'havia de fer.
0: No s'havia de fer i tal, allà estan fent corregudes de bous des de totes les places i placiues d'Espanya, allà estan fent, i estan castellanitzant el canal, clarament. Ja no es doblen pel·lícules ni sèries al valencià, hi ha col·laboradors, tertulians, inclús presentadors que fan programes en castellà, i aquesta setmana just es va emetre un programa només perquè l'han tret per la pressió popular, esperem que sigui això, perquè van protestar moltíssim, perquè és que no, això no tenia nom, i és que es va comprar un programa directament des de Telemadrid, a Telemadrid, a la productora, al canal, no ho sé, però el presentador, bueno, és de Jaén, ho feia en castellà, per supost, i es dirigia a tots els madrileños. En esta Telemadrid saludamos a tots els madrileños i tal, i ho van emetre tal qual, dirigit a tot, i totes les preguntes del concurs eren sobre Madrid i la Comunitat de Madrid. O sigui, és que era escandalós. És veritat que deien alguns, bueno, a vegades s'ha fet i tal, però no s'havia fet tal qual. S'han comprat programes en conjunt a La Forta, altres autonòmiques, però s'ha adaptat o al ser de La Forta ha sigut un programa com més plural, no? Però així tan descaradament no havia passat, hi ha hagut merder.
1: Tenia ganes de comentar-ho. No, ens hem inventat amb l'equip de la tàctica que podíem fer que hi hagués el cunyat de la setmana. Ah. És a dir, alguna declaració que s'hagi viralitzat d'algú que hagi parlat com si fos un especialista però que hagi fet cunyadisme, i de moment aquesta vegada l'he triat jo.
4: ¿Usa CIA la inteligencia artificial?
6: No, mira, no, porque no sé, también te lo digo, o sea, no sé, y además es una cosa que no me llaméis retrógrada, pero me asusta bastante el mundo de la IA, o sea...
4: Bueno, no te va a gustar lo que voy a decir.
6: ¡No!
4: ¿Qué?
6: Pablo Motos.
4: És que esto, por lo visto, está pasando a otro nivel.
1: Sí, bé, o sigui, érem en plan Pablo Motos
0: i
1: Paula Echeverría. Parlant d'intel·ligència artificial, nos vamos a morir todos. Conclusió.
0: Això és la gran diferència amb este programa, que tu portes a experts per parlar de coses tan complicades com
1: dimarts ella, no? Us portarem... Bueno, hem convidat el Ramon López de Mantras, que és pioner en la investigació de la IA, i li podeu preguntar coses,
0: home,
1: no a Pablo Motos. Home,
0: no, i no a la Echeverría, que té molts altres valors, però no a què és, no? I Pablo Motos, cap.
1: Escolta, Carolina Mir, ja t'avanço, que què farem dilluns a la tàctica? Mira, dilluns a la tàctica parlarem d'energia. sostenibilitat, amb un consultor que ens dirà de quina manera hem de canviar el nostre planeta per poder, doncs això, de subsistir, que sigui cotxe elèctric sí o no, què passa. Per tant, ja podeu deixar els vostra informació, les vostres notes de veu, el WhatsApp de la Tàctica, 690-080-830. Som la Natàlia Sánchez, de la redacció, avui el Pau Robert, tots vosaltres de la participació, Carolina Ferrer, gràcies, bon cap de setmana, qui us parla, Mariola Dinarès, i això, doncs, marxem de cap de setmana, que ja ens toca, i escoltant el, mira, Quimi Portet, que està al Mercat de Música Viva de Vic aquest cap de setmana. Una abraçada a tothom, adéu.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: La consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui el full de ruta per descarbonitzar la indústria catalana amb l'horitzó posat en l'any 2050. Entre les estratègies que es podrien adoptar hi ha l'autoconsum solar fotovoltaic, l'electrificació i diversificació energètica dels processos tèrmics o la captura i emmagatzematge del diòxid de carboni. Sílvia Paneque diu que la clau és la innovació sostenible, com es fa ja a molts països nòrdics.
2: Ens trobem en aquesta dicotomia de si és possible el creixement amb la reducció d'emissions. I jo crec que aquí hi ha experiències internacionals amb les que ens podem emmirallar que efectivament responen a aquesta pregunta i ens responen que sí és possible conjugar reducció d'emissions amb creixement econòmic.
0: I detingut un home en relació amb la mort d'un intern de la presó de Quatre Camins de la Roca del Vallès. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets que han tingut lloc aquesta passada nit. Segons les primeres informacions, el pres hauria mort presumptament a mans del seu company de cel·la.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda, Elena.
0: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a aquella hora a Catalunya, abans la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, fins ara.
3: Centenars de migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i de Benítez han estat traslladades aquest divendres al nou espai d'acollida temporal instal·lat al port de Ceuta. L'espai té capacitat per 1.700 persones. Més detalls, Marc García.
4: Començat cap a 6:45 del matí, Moncloa reconeix que és un operatiu complex i per això s'ha fet de manera lenta i controlada, diuen. Els migrants, en arribar a aquest nou espai d'acollida, reben una pulsera, se'ls inscriu i es comproven les seves pertinences. El president del Port de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha denunciat que ningú li havia comunicat el trasllat, que el Ministeri de l'Interior no els ha enviat un pla específic per a aquest campament i ha assegurat que l'espai escollit per reubicar-los no és l'adequat. Ho ha dit a Radio Nacional.
5: Que estas parcelas están ubicadas justamente donde está la infraestructura más crítica del puerto de Ceuta, donde se llevan a cabo las operaciones de mercancías peligrosas, actividades de pasaje, avituallamiento, descarga y suministro de combustible. Están justamente al lado de unos depósitos que albergan 40.500 toneladas de combustible.
4: Crítiques també per part dels sindicats policials que denuncien falta de previsió i acusen el govern central de posar en perill els agents. Rubén Truyent, del sindicat SUP, i Ivonne Domínguez, de Jupol.
6: Pero hace falta refuerzo. Lo venimos pidiendo desde hace mucho. Yo creo que basta ya de poner parches y de mirar hacia otro lado.
7: Una vez más, la Policía Nacional está supliendo la más absoluta incapacidad del gobierno y de Marlaska para afrontar una situación como la de Ceuta.
4: El nou espai d'acollida temporal instal·lat al port de Ceuta té capacitat per 1.700 persones i són aproximadament unes 3.000 les que encara es troben malvivint als carrers.
3: Gràcies, Mar. I les organitzacions humanitàries han valorat positivament aquest trasllat de migrants al campament provisional. Segons Catalina Perazzo, de Save the Children, en declaracions a Televisió Espanyola, el trasllat és una primera passa per millorar la situació dels migrants.
8: El cambio es sustancial, ¿no? O sea, no solo por lo que tiene que ver con la salud física, sino también el impacto en la salud mental, ¿no? Toda esta gente está viviendo en una situación de mucha incertidumbre, pero todo lo que tiene que ver con cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como puede ser la alimentación, como puede ser la atención médica o las condiciones de higiene, es algo que al final es un impacto en el bienestar integral de esa persona.
3: De fet, avui s'ha confirmat el primer cas de verola del mico a Ceuta. És un adolescent de 13 anys que es troba aïllat al centre de menors on s'estava i ja rep tractament mèdic. El noi és una de les persones que van arribar a la ciutat autònoma a finals del juliol. Doncs bé, el trasllat al port de Ceuta, com era previsible, no ha quedat fora de l'estira i arronsa polític. El govern espanyol defensa l'operatiu, mentre que l'oposició considera que l'executiu és incapaç de mantenir l'ordre. Míriam Andreu.
9: Moncloa nega que hi hagi hagut violència o aldarulls, tot i que des del PP es parla de caos en el trasllat. Fons de l'executiu apunten que les imatges de corredisses a primera hora d'aquest divendres ja s'han controlat i han defensat que no calien més agents de policia dels que hi havia. En aquest sentit, el ministre per a la Transformació Digital, Òscar López, ha retret als populars la seva oposició, ha dit, destructiva.
10: Pleno momento de realizar una operación tan compleja, cuando tantos funcionarios, servidores públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo el mundo está implicado en que salga bien, y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
9: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el que ha passat aquest matí a Ceuta demostra que l'executiu és incapaç de mantenir-hi l'ordre i responsabilitza directament al president Pedro Sánchez.
11: Usted es el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta, y se lo advierto. Se lo advertí en el Congreso de los Diputados y 50 días después se lo vuelvo a reiterar.
9: En aquest context, Sumar ha defensat la necessitat de reubicar a la península les persones que continuen a la ciutat autònoma. Vox ha aprofitat per ficar i cullerada i ha proposat a l'executiu de Ceuta formar govern amb ells.
3: I encara un apunt sobre la crisi a Ceuta. El Marroc ha respost a la resolució aprovada aquest dijous al Parlament Europeu en suport de la ciutat autònoma, on es parla d'invasió i atac híbrid. Rabat considera que el text no té cap acusació ni requeriment contra el govern marroquí, insisteix en el diàleg amb la Unió Europea. Les organitzacions agràries Asaja, COAG i UPA es mobilitzaran pròximament a tot el país per protestar per la pujada del preu del combustible d'un 48% en un any, que qualifiquen d'inassumible. Tot plegat quan les ajudes del govern expiren a finals d'aquest mes. Els sindicats demanen que les rebaixes dels carburants agrícoles s'allarguin i que l'IVA es mantingui el 10% com a mínim fins finals d'any. Andrés Góngora, de COAG, i Cristóbal Cano, de UPA.
12: Los agricultores no podemos pagar un precio de 1,70 el litro y subiendo todos los días para iniciar una campaña de siembra en el que no sabemos a qué precio vamos a vender nuestros cereales.
13: No hay ningún anuncio de una prórroga o una mejora de las mismas, ni tanto por parte del Gobierno de España y ni mucho menos por las comunidades autónomas que aún no han arrimado el hombro de forma general.
3: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, reconeix la necessitat de prendre noves mesures.
14: Con el Ministerio de Economía, con el vicepresidente primero y con el Ministerio de Hacienda, estamos trabajando precisamente para dar respuesta a estas peticiones de las que somos perfectamente conscientes. Aprovecho para decir, por supuesto, en el mundo agrario, pero también en el mundo pesquero, en relación con los incrementos de costes. Creo que es absolutamente necesario para continuar hacia adelante.
3: Dilluns vinent, el ministre d'Economia i vicepresident Carlos Cuerpo es reunirà amb les organitzacions agràries per analitzar l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran. I l'economia espanyola va créixer menys l'any passat del que s'havia calculat, un 2,6% i no un 2,8%. Així es desprèn de la revisió de les dades del creixement dels tres últims anys que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. El consum de les llars i també les exportacions es van comportar pitjor del previst el 2025. Per sectors, l'agricultura es va comportar molt millor del que s'havia calculat, al contrari que el sector serveis. Rússia inicia avui eleccions legislatives que s'allargaran fins diumenge. Són les primeres eleccions al Parlament rus, la Duma, des del començament de la guerra a Ucraïna. També seran els primers comicis convocats per Moscou a les regions ucraïneses ocupades total o parcialment per les seves tropes, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia i Kherson, a més de Crimea, que ja van annexionar el 2014. Maite Boada.
15: Els russos ja han començat a votar aquest matí en uns comicis que es dona per fet que tornarà a guanyar el partit del president Vladimir Putin, Rússia Unida. Tanmateix, l'historiador José María Zaraldo, en declaracions a Ràdio Nacional, ha destacat que Putin ha fet campanya activa perquè necessita legitimar les seves polítiques i especialment la guerra amb Ucraïna.
16: És la primera vegada en molts anys que fa campanya activa. Tenim la sensació de que són conscients de que hi ha bastanta resistència a lo que està passant en los últimos tiempos en Rusia. La sociedad pues está bastante cansada de la guerra y creo que Putin es consciente de ello y de que se juega al menos algun tipus de, digamos, de legitimitat con respecto a la societat.
15: El govern ucraïnès qualifica aquestes eleccions de farsa i adverteix que la votació als territoris ocupats serà nula.
3: I acabem el repàs a l'actualitat nacional i internacional amb la Nieve.

0: És el títol del més nou de Guitarrica de la Fuente, una cançó que estrena aquest divendres i que forma part de La Bola Negra, la pel·lícula que representarà Espanya als Òscars. Els deixem amb la informació de l'edició migdia. Bona tarda.
1: Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
2: Molt bona tarda. La consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui el full de ruta per descarbonitzar la indústria catalana amb l'horitzó posat en l'any 2050. Paneque defensa que la clau és la innovació sostenible, com es fa ja a molts països nòrdics. Escoltem Xavier Roca, director general d'Indústria de la Generalitat.
3: Transició energètica ja no és només un repte ambiental, sinó que entre tots, i aquí sí que torno a destacar la paraula, o aquest concepte entre tots, no? Hem de ser capaços de poder convertir-la en una oportunitat de transformació econòmica, d'innovació i de millora també, i no perdem mai de vista, aquí tenim molts representants, de la competitivitat de la indústria catalana.
2: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, obre la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència a Catalunya, que contempla reforçar els jutjats per poder fer judicis ràpids referents a aquesta matèria i que està previst que caduqués al desembre d'aquest any.
4: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort la nit passada d'un intern a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Segons el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca. Ja hi ha una persona detinguda. De seguida repassem aquestes i altres informacions. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas al control central. Ara, moment per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Finaraque.
5: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha reobert l'autopista P7 a Sant Jaume dels Domenys en sentit sud en sentit Tarragona, on ahir al vespre s'hi va incendiar un camió. En aquests moments han acabat les tasques de retirada del camió i, com dèiem, però encara queden 10 quilòmetres de circulació molt intensa amb aturades de 10 quilòmetres des de l'altura d'Olèrdola. També destaquem, pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, retencions a la mateixa autopista P7 a la zona del Vallès, entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, i a la C58 un vehicle avariat a l'altura de Montcada i Reixac talla un carril en sentit nord, en sentit Sabadell, i s'ha obert el carril Usbau per ajudar a descongestionar la situació, que també provoca aturades a les rondes de Barcelona i a la pota nord a Santa Coloma de Gramenet, amb retencions des de l'altura de Badalona cap al nus de la Trinitat. Acabarem situats a l'autovia 2, on hi ha retencions a Jorba per unes obres, en sentit Lleida, i també aturades en sentit sortida entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Mobilitat complicada, com acaben de sentir. I la previsió del temps, AEMET, Jordi Oriós.
6: Durant les pròximes hores, situació meteorològica amb tendència a l'estabilitat, especialment cap als litorals de Barcelona i Girona, amb cel poc ennuvolat i menys probabilitat de ruixats. Pel que fa a les temperatures, avui amb canvis lleugers, les màximes seran de 27 graus a Girona i Lleida, 26 a Barcelona i Tarragona.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
2: El govern ha presentat aquest divendres el full de ruta per descarbonitzar la indústria catalana. El document, elaborat per l'Institut Català de l'Energia, vol assolir la neutralitat climàtica d'un sector que és el segon consumidor d'energia del país. Mireia Morena, bona tarda.
7: Bona tarda, sí. Per aconseguir-ho, interpel·la els 20 subsectors industrials catalans. Parlem, per exemple, del químic, el tèxtil, el ciment o el de l'alimentació. Indústries que ara mateix generen un 30% del total d'emissions a casa nostra. Per aconseguir la seva neutralitat climàtica, el text estableix objectius a curt i llarg termini, 2030 i 2050, amb mesures com l'electrificació i l'autoconsum renovable o la substitució de combustibles fòssils per biomassa, biometà i hidrogen verd. El pla vol equilibrar sostenibilitat i competitivitat de la indústria, un objectiu factible, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
8: Podem ser referents en industrialització, la innovació ens pot portar a una molt bona posició i ara, efectivament, és que aquest repte, que aquest creixement sostenible sigui en benefici de tothom. Però podem fer-ho. Tenim els elements per fer-ho.
7: El govern ho ha presentat davant representants empresarials que alerten la transició no serà senzilla. I quan costarà tot plegat? Doncs el pla fixa una inversió addicional necessària de 9.500 milions d'euros. La indústria és el segon consumidor d'energia del país, només per darrere dels transports.
2: I precisament la descarbonització i la petjada mediambiental és un dels arguments esgrimits pels comuns per oposar-se a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Així ho ha desgranat el ministre de Cultura i un dels líders del partit, Ernest Urtasun, en una setmana en què el Consell de Ministres, al qual pertany el mateix Urtasun, ha aprovat destinar més de 190 milions

0: una manifestació aquest diumenge a les 12 del migdia a Barcelona, ciutat convocada per entitats socials i sindicats. I l'Institut Català de Finances i Agricultura renova la línia agroliquiditat amb 40 milions d'euros perquè el sector agrari pugui dur a terme inversions. A banda, el departament ha anunciat diferents ajuts pel sector que sumen més de 9 milions d'euros. Lleida, Joana Cendra.
1: Els 40 milions d'euros de la línia d'agroliquiditat tenen un tipus d'interès molt baix i, a més, pels joves de fins a 40 anys hi ha una bonificació del 0,95%. Són préstecs per fer més eficients els cultius o per millorar explotacions ramaderes, entre d'altres. Tot plegat se suma als 211 milions d'euros que ja s'han concedit els darrers 4 anys a 2.500 professionals. Consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: 40 milions d'euros que posem al servei d'aquest sector, i ho fem perquè ha tingut molta demanda. És una línia que sempre s'esgota, hi ha molt d'interès, a més és una línia que funciona ràpida, àgil, quan es demana de seguida donem resposta des de l'Institut Català de Finances.
1: A banda, Agricultura també ha posat en marxa diverses ajudes per valor de 9 milions d'euros, 5 per explotacions de la zona del Fons de Transició Nuclear i 4 per a entitats agràries afectades per la Dana del 2024 i la mala campanya de la pera.
0: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha obert la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència a Barcelona. Ho ha anunciat després de reunir-se al Palau de la Generalitat amb el president Salvador Illa i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Lorena Enns, bona tarda.
3: Bona tarda. Si es tracta d'un pla anunciat el 2024 i que estava previst que caduqués el desembre d'aquest any, el ministre de la Presidència, però, ha ofert al president de la Generalitat total disponibilitat per allargar-lo, el que implicaria mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Félix Bolaños.
4: El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
3: El cap de l'executiu català, per la seva banda, ha destacat la baixada de la corba dels delictes a Catalunya.
5: Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%.
3: I ha tret pit de la feina feta en matèria de justícia.
5: La seguretat es defensa amb dades, amb feina i amb respecte a les institucions, no amb falsedats ni generant fractura social.
3: Salvador Illa també ha anunciat que l'Escola Judicial Provisional de la Ciutat de la Justícia acollirà la formació de mig miler de jutges i jutgesses i la convocatòria de mig centenar de beques per futurs aspirants.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, coincidiran aquest diumenge a Catalunya. El primer a Gavà, a la Festa de la Rosa dels Socialistes Catalans, i el segon a una botifarra del PP a Badalona. Avui és el torn del líder de Vox, Santiago Abascal, que visita Barcelona i Tarragona després de passar ahir per Lleida. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha criticat des de l'Ella la visita de tots ells.
6: Venen a buscar els suports que segurament mai s'han merescut. Qualsevol vot que no vagi a Esquerra Republicana, i en especial qualsevol vot que vagi a partits d'obediència estatal, és un vot desaprofitat.
0: I tots els partits, excepte Vox, acudiran al debat de país que obre el president Salvador Illa sobre la crisi educativa. És l'única escletxa pel consens que deixa el debat avui de la 2CAT. A més, ahir a la nit per Ràdio 4, davant d'un cicle electoral decisiu que instal·la la polarització de la política espanyola a Catalunya. Elena García.
7: Amb el tauler tensionat davant l'auge de l'extrema dreta i contaminat per la polarització a l'Estat. Comuns i Vox s'enganxen per l'habitatge, el PP amb el PSC, en un debat aspre i groller, on Junts es destapa i pugna per la centralitat. Amb la CUP, Comuns i Esquerra, en el cos a cos amb Vox i Aliança. Garriga, Cid, Oriol, Vergés, Cornellà i Roldán.
8: Primer, els de casa.
9: Des d'aquesta intervenció patrocinada per la patronal immobiliària, perquè vostès, conjuntament, amb Aliança Catalana, que és Aliança Immobiliària,
10: al davant... representant de la...
11: Els totalitaris no acostumen a respectar el torn de paraula de la resta. Perquè jo callo quan vostè intervé.
12: Això no és el ple de Ripoll, que fas el que vols.
13: A mi em cauria la cara de vergonya, el senyor Cid. Vostè està en un extrem, Vox està en l'altre, ni un extrem ni en l'altre.
14: No, miri, perdoni, jo quan parlo amb vostès de la lògica especulativa que refereixen als 27 immobles del senyor Iceta...
15: A l'aticazo de la senyora Ayuso.
14: Mira, la senyora Ayuso a dia d'avui no té cap àtic. El senyor Iceta...
16: Cal legislar perquè els ajuntaments no ens vegem obligats a empadronar-los.
17: Legislar s'ha de venir aquí, senyora Oriol. I vostè no ve.
18: Jo no sóc qui ha enxufat a la seva filla a la policia local de Ripoll.
7: Esquerra pressiona Junts perquè avali el nou finançament. Capella i Vergés.
19: Model de finançament que arribi al concert per arribar més lluny.
13: El que s'ha de fer és negociar amb autoestima.
19: Renuncia o no renuncia.
13: Negociar el mateix que tenen els bascos.
7: I ja reunirà la majoria per la crisi educativa, excepte Vox.
20: Ni pacte ni perdre el temps amb reunions innecessàries.
7: L'últim acord en educació sense consens polític és de fa 20 anys.
0: Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut una persona en relació a la mort aquesta nit d'un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès. L'home hauria mort presumptament pel seu company de

0: Segons el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca i destaca que cap dels interns tenia antecedents d'incompatibilitat.
1: Edició migdia.
0: Obrim plana econòmica. L'impacte de la inflació deixa l'augment salarial a Catalunya el 2025 en un 1,4%, segons l'informe d'ADECO. Un augment tímid que, amb tot, dobla la mitjana espanyola i supera la majoria de comunitats autònomes que perden poder adquisitiu. Més detalls, Climent Sabater.
2: L'augment salarial a Catalunya el 2025 ha estat del 3,8% de mitjana, però si restem la inflació, l'increment real dels sous ha estat de l'1,4%. Un avenç tímid, però que dobla l'augment salarial mitjà del conjunt d'Espanya i que permet mantenir poder adquisitiu, contràriament al que passa a comunitats com Navarra, Galícia, Aragó, Múrcia, Cantàbria o Astúries, que en perden. I per què pugen més els salaris a Catalunya? Pel seu teixit econòmic, segons el director de l'Institut del Grup ADECO, Carlos Arcas.
3: Catalunya, per el contrari, pues está concentrando una parte importante de empresas tecnológicas, farmacéuticas, industriales y de servicios, lo que permite tener una productividad más alta y ofrecer remuneraciones más altas también, ¿no?
2: Aquesta estructura econòmica fa que es depengui menys de la negociació col·lectiva i de l'augment del salari mínim.
3: Como depende mucho precisamente de la negociación colectiva del SMI, al final acabas perdiendo este poder adquisitivo.
2: El salari mitjà a Catalunya se situa el 2025 en 2.200 euros mensuals bruts, és el quart més alt d'Espanya, 150 euros per sobre de la mitjana estatal, però per darrere dels 2.400 euros de Madrid o els 2.300 d'Euskadi i Navarra.
0: I la síndica de Greuges reclama a la Generalitat que destini anualment entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost a l'abordatge del sensellarisme. Aquest és un dels punts inclosos en el document de treball plantejat en la reunió amb ajuntaments, Generalitat i també entitats socials. Marga Esparza.
4: La inversió de la Generalitat seria d'entre 70 i 110 milions d'euros cada any per tal que els ajuntaments i entitats puguin ajudar a les 6.700 persones que es troben en aquesta situació a Catalunya. Segons la síndica, l'objectiu és erradicar el sensellarisme l'any 2035. Esther Jiménez Salinas.
5: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat. El propòsit és l'erradicació al 2035.
4: La síndica ha convocat pel proper dia 23 als participants en aquesta trobada perquè confirmin el seu compromís.
0: L'executiu de Barcelona portarà a votació dimarts en una comissió extraordinària d'economia la modificació de les ordenances fiscals per incrementar de 5 a 24 hores la taxa fixada als creueristes de curta estada, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. L'increment serà progressiu fins al 2030, com ha fixat recentment la llei catalana. L'expedient inclourà també un augment de l'1,15% a l'1,3% de l'IBI pels establiments d'oci i hostaleria, increment que afectarà els hotels amb més valor cadastral. Si no hi ha sorpreses, darrere la votació prosperarà gràcies als vots del govern, més als del grup d'Esquerra Republicana i també als comuns. Amb les qüestions prèvies, aquest divendres ha començat el judici del cas Inipro, relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC de Tarragona, 13 anys després de l'inici de les investigacions. Se celebra a l'antiga presó en lloc de l'audiència provincial per una qüestió d'aforament, Pilar Ribas.
6: Les investigacions se centren en una presumpta trama que, segons la Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials a l'empresa Iniciatives i Programes, Inipro, que hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública del llavors alcalde Josep Félix Ballesteros i captavots. Finalment, l'Institut va pagar a Inipro 215.108 euros entre 2011 i 2012. Hi ha 9 persones acusades, a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 10 mesos de presó. Entre els principals acusats hi ha, a més de Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín. A l'entrada, Ballesteros ha dit que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
7: Per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
6: Durant la sessió, la defensa ha demanat la lliure absolució de tots els acusats, alegant, entre altres, dilacions indegudes o vulneració de drets fonamentals en les entrades i registres. Per això ha reclamat nules les proves d'un disdur i els correus electrònics vinculats al cas.
0: Uns 300 bombers de la Generalitat s'han manifestat avui a Barcelona en suport als companys que negociaven les seves reivindicacions laborals al Departament d'Interior i denuncien que no s'han complert els acords assolits entre els anys 2023 i 2026. Per Antonio del Río, delegat sindical d'UGT, els bombers cada dia s'enfronten amb noves emergències,

0: com ara les del canvi climàtic, suïcidis o també morts de gent gran amb estructures obsoletes. Per Del Río, cal una nova organització.
1: Exigim avui al govern i a tot l'arc parlamentari un pacte de país per fer una estructura fort i potent que doni resposta a totes aquestes emergències i aquests reptes. Amb una nova llei de bombers, amb un nou cos de país que amalgami bombers de Barcelona, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques.
0: CATAC, UGT, Comissions Obreres, CSIC i Intersindical demanen també l'aplicació efectiva de la llei de riscos laborals, una gestió de contaminants adequada perquè aquests productes no arribin als parcs i també la regulació de les hores extres i la nocturnitat. I anem ara fins a Girona perquè la CIOTER Europe torna a convertir Girona en punt de trobada del ciclisme internacional. L'esdeveniment que comença avui combina competició i proves per a ciclistes de tots els nivells. Enguany també posa el focus en la inclusió amb la participació de dos ciclistes catalans amb discapacitat visual. Ens ho explica la Gemma Esteve.
2: Entre les proves de la CIOTER n'hi ha una de 107 quilòmetres classificatòria per al Mundial de Gravel que es disputarà l'octubre a Austràlia. Hi participaran fora de la classificació oficial Héctor Botí i Lugo Font, dos ciclistes amb discapacitat visual, afiliats a l'ONCE, que competiran en tàndem amb dos pilots guia. Per a ells és molt més que un repte esportiu. És també una oportunitat per demostrar que la discapacitat visual, diuen, no és un impediment per afrontar grans reptes.
3: Integrar-nos sent un mes és algo que té molt valor, no té preu, i penso que és algo que et fa gaudir-ho molt més allà del que podríem fer-ho.
4: I la normalitat de dir, sí, dos persones amb discapacitat visual, voleu fer això, feu-lo, veniu, veurem una inclusió en aquest sentit, farem la mateixa disciplina, amb les mateixes condicions, la mateixa distància, això sí, amb una adaptació que anem a muntar. Però, bueno, la il·lusió no ens guanyarà ningú.
2: L'organització de la CIOTER preveu enguany una edició rècord. L'any passat la cita va superar els 6.000 participants i els 74.000 visitants. El consistori calcula un impacte econòmic d'uns 4 milions d'euros.
0: Anem fins al País Basc, on avui és un altre tret de sortida a la 74a edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Aquest matí ja s'ha presentat Gosso, la pel·lícula inaugural, seguint tot plegat allà. I és la nostra companya i directora del Va de Cine de Ràdio 4, Conxita Casanovas. Bona tarda.
5: Bona tarda. L'energia del cinema es comença a notar cada racó de Sant Sebastià. El director alemany Fatih Akin ha presentat la pel·lícula inaugural Ghost Song, que connecta de manera molt espiritual a través d'una història d'amor entre dos joves, la vida i la mort. Un altre director alemany, Werner Herzog, presenta just a aquesta hora Fucking Bastard, la seva última pel·lícula. El veterà realitzador de títols com Fitzcarraldo rebrà aquesta nit el Premi Donostia de mans d'Orlando Bloom, que ja s'ha banyat a la platja de la Conxa. Comença amb Jeremy Irons, que també ha arribat, la desfilada d'estrelles d'una edició del Festival de Sant Sebastià, on s'espera amb especial interès la visita de Brad Pitt. En concurs, tres pel·lícules espanyoles, 5 minutos más, del barceloní Javier Ruiz Caldera, El mal padre, amb Eduard Fernández, i Sants, amb Victoria Luengo. Entre les perles, que aquí van molt cotitzades, la bola negra dels Javis, que no para de créixer. Això només és el començament. Sant Sebastià vibra amb el cinema.
0: Gràcies, Conxita, i avui acabem amb Remei de Cala Fresca.

La banda del Montseny s'exagerà avui al públic del Mercat de Música Viva de Vic amb el seu rock carregat de poesia i psicodèlia en aquesta jornada de divendres. Nacho Vegas, Leclerc, Dan Peralbo i el Comboi Ilia Cali són altres dels concerts destacats gratuïts d'avui del Mercat.

Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-baixa.cat. Passin molt bona tarda, molt bon cap de setmana i gràcies, com sempre ja ho saben, per confiar en la ràdio pública.

0: La baixa de Joan Garcia, ja ho hem esmentat, és el gran condicionant pel Futbol Club Barcelona en la seva visita a Sevilla de demà contra el Racing de Santander, quan el català es va fer mal, va sortir Chesney des de la banqueta, i Germà Garcia escoltant la defensa d'ell, que ha fet Hansi Flick a la sala de premsa, sembla que demà hauria de repetir.
1: Doncs no ho ha deixat massa clar, aquesta és la veritat. Hansi Flick, això sí, considera que Livakovic acaba d'arribar, que s'està adaptant a la forma de jugar del Barça i que Chesney ja sap com juga aquest equip. Diu que va parlar amb ell després de l'errada que va cometre en l'últim partit contra el Racing i que tothom comet errors, que confia en ell i, per tant, tot i que no ho ha dit, sembla que demà qui jugarà a la porteria serà Chesney. Per cert, que avui han cridat el porter del filial, que és un juvenil de 18 anys, sabadellenc, Iker Rodríguez, que serà el tercer porter. D'altra banda, doncs, Joan Garcia no ha entrenat avui, simplement ha dit que és per precaució, no perquè hi hagi lesió important al seu genoll, i les altres baixes són les ja conegudes de Frenkie de Jong i de Runi Bardaji. Per cert, que també ha confirmat en la roda de premsa que jugarà demà com a titular Pau Cubarsí. És l'únic que ha deixat clar que jugarà demà i que, això sí, tornaran les rotacions de cara a aquest últim partit que jugarà el Barça contra el Sevilla. La convocatòria la coneixerem demà mateix, viatjaran cap a Sevilla i posteriorment ja vindrà l'aturada de partits internacionals en els que el Barça perdrà a molts jugadors.
0: Ja hem escoltat el seleccionador de la Fuente. Què li sembla aquest nou format de macroaturada? Ara volem recuperar també el que ha dit Hansi Flick d'una qüestió que és nova, insisteixo, i que condicionarà molt el treball dels entrenadors.
2: Of course, always when the players are away.
0: Clar que estem preocupats quan els jugadors estan fora, però jo hi confio en els seleccionadors i, a més, vull ser positiu, deia Flick, i quan tornin, doncs ja veurem com necessitem recuperar-los de cara al partit a Getafe. El Barça jugarà a Sevilla demà a les 9 de la nit, una jornada que s'obrirà a primera divisió amb el partit de l'Espanyol a Cornellà contra l'Elx. Ara mateix és el CUE de primera divisió amb només 2 punts. Dani Esclusa, dos desafiaments avui, podríem dir, per Manolo González. Primer, cobrir la baixa d'Omar, però sobretot guanyar i convèncer, començar a allunyar-se de la irregularitat del seu equip.
3: Doncs sí, perquè tot i que la plaça a la classificació, vuitena en aquests moments, sembli marcar un gran inici de temporada, la veritat és que la paraula per definir aquests primers partits dels blanquiblaus a la Lliga és aquesta, irregularitat. Bones victòries contra Llevant i Osasuna, però després partits on l'equip no ha acabat d'estar bé, com l'empat a casa contra el Sevilla amb un home més, o la derrota d'aquesta darrera jornada contra el Rayo. El tècnic Manolo González valora que l'Espanyol

0: és un equip que ho ha de fer tot bé per treure bons resultats.
1: Som un equip que no ens podem permetre estar malament. Hi ha equips que a la Lliga doncs, es poden permetre fer un equip un partit més dolent i treure punts. Nosaltres som un tipus d'equip que necessitem estar bé, que necessitem tenir aquest... Bueno, que vam tenir la segona part de l'altre dia, que vam tenir a Pamplona... A buscar aquest equilibri que a vegades ens ha faltat, és també una cosa que li falta a molts equips, però trobar aquest equilibri que a més és important per poder treure el partit endavant.
0: Doncs un Manolo que, com deies, haurà d'ajustar avui principalment una peça en el seu trencaclosques, la del lateral dret, amb la baixa per sanció del titularíssim Omar El Hilali. Sembla que una de les principals opcions és que entri Unai Núñez en aquest carril. Respecte a l'últim partit, la novetat a la convocatòria és Gorosabel, continua sense entrar Jofre Carreras. Enfront avui un Elx que arriba com a cuer, però que ha tingut un calendari molt exigent fins ara i que ja va estar a punt de sorprendre el Real Madrid en l'anterior jornada. Així que faria bé de no fiar-se al conjunt perico d'un equip que de ben segur tindrà entre cella i cella aconseguir la primera victòria de la temporada abans de l'aturada de seleccions.
2: La segona divisió, per explicar-ho tot, la jornada començarà a 9:15 amb l'enfrontament entre l'Albacete i el Córdoba. I té partit de Lliga F el Barça, que visitarà l'Alavés des de les 8 amb la gran novetat, la gran notícia de la tornada de Clara Serra Jordi. Deixem el futbol. En tenis, al torneig de Sao Paulo, avui Paula Badosa ha de jugar partit de quarts de final contra la nord-americana Stoyana. També juga Caitlin Quevedo en aquesta ronda contra la sèrbia Kostovic. I Cristina Buxas ja ha arribat a semifinals a Guadalajara. Avui la seva rival en aquesta ronda serà l'estatunidenca Jovic. I des de demà Espanya jugarà a Xile l'eliminatòria prèvia de la Copa Davis amb l'objectiu d'obtenir la seva classificació per les finals de la competició. Estrenarà l'eliminatòria Dani Mérida contra el número 1 xilè Alejandro Tavilo. Després jugarà Rafa Jódar contra Cristian Garín. A les 2:37 de la tarda, al quart temps, volem fer una prèvia d'aquest enfrontament una miqueta més intensa.

0: Podríem començar aquí a dir motius de per què per nosaltres Julián Alonso és una persona idònia per fer la prèvia d'aquesta eliminatòria, a banda d'extenista, tècnic des que es va retirar, sotscapità de l'equip espanyol de Copa Davis en el seu moment. Resulta que té un títol ATP guanyat a Xile, a Santiago, però és que té una altra a Bolonia, que és on es disputen aquest any les finals de la Copa Davis. Julián, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: M'imagino que no hi ha cap dubte que jugant fora, com sigui, Espanya és favorita, però Espanya favorita és una cosa que després s'ha de mostrar a la pista, sobre la terra batuda de Santiago de Xile, perquè la Davis, i tu la coneixes molt bé, té molts paranys.
1: Pues sí, a ver, la Copa Davis siempre iguala un poquito los niveles, lo que pasa que, bueno, ahora tenemos una generación muy buena y los jugadores que han ido vienen jugando muy bien este año, con lo cual no creo a priori que haya mucho problema. Eso sí, debutan y pueden tener un poquito de nervios al principio.
0: Això és el que més crida l'atenció a la prèvia, que l'equip espanyol, evidentment, sense Carlitos Alcaraz, doncs no és un equip massa experimentat en aquests escenaris. I tu dius que sí, que es nota, que pesa a l'inici, ni que sigui.
1: Bueno, al principio un poquito, sobre todo si todos son novatos, ¿no? O sea, si son de primera vez, pero sí que es cierto que vienen jugando los chicos muy bien durante todo este año, con lo cual ya tienen experiencia en torneos grandes y creo que lo harán muy bien, porque aparte el capitán tiene muchísima experiencia y ha ganado la Copa Davis muchas veces, con lo cual yo creo que esta semana les irá poniendo en antecedentes.
0: El David Ferrer, que seguríssim que sabrà gestionar-ho, com ha demostrat que sap gestionar qualsevol tipus de situació des de sempre. L'única dificultat pot ser aquesta, no?, d'inici la manca d'experiència. La segona, el fet de jugar fora de casa, que no sigui com les finals en territori neutral a Bolonia. Es nota molt a la Davis el fet de ser visitant?
1: A ver, dependiendo en qué país juegues, ¿no? Pero sí que es cierto que los chilenos, y por experiencia propia, he jugado contra un chileno allí y tiene una hinchada bastante pesada. Hacen cánticos y bueno, puede incomodar un poquito.

darrer quart temps de la setmana li volem dedicar, com dic, al darrer tram, al nostre company de La Vanguardia, al Sergio Heredia, i a la seva mirada sobre les coses avui, sobre revolucions al món de l'esport, o almenys intents de revolucionar.

0: El passat cap de setmana va cloure la temporada d'atletisme en pista amb aquest nou invent de Sebastian Coe, l'Ultimate Championship, un pseudomundial, podríem dir, de mida de butxaca, que va estar bé, les coses com són, pràcticament totes les estrelles reunides en només 3 dies, doncs és un èxit garantit. La qüestió és que continua mostrant-se Coe com el dirigent més revolucionari en la recerca de nous formats que facin que el seu esport sigui més atractiu. I això al nostre amic Sergio Heredia li ha fet recordar l'any 1983. Sergio, bona tarda.
1: Molt bona tarda, estimat Rubí, com vas?
0: Com el teu cap, la teva memòria, t'ha fet aquesta trampa de marxar més de 40 anys enrere amb l'excusa d'aquest Ultimate Championship?
1: Anem a veure si el World Ultimate Championship recluta joves per l'atletisme. És possible que sí, perquè a més han passat coses extraordinàries en aquests 3 dies a Budapest, aproximacions als rècords del món, en el 400 masculí, en el 400 tanques masculí, en el 200 femení, en el 200 masculí també, en el 800 fins i tot. Totes aquestes disciplines s'ha demostrat que els atletes han arribat al final de temporada prenent-se les coses de debò, amb molta seriositat, entre d'altres motius, perquè hi havia una butxaca de 150.000 euros, 150.000 dòlars, pel guanyador de cadascuna de les proves. És a dir, el primer és que hi havia diners, i diners en un esport relativament amateur com és l'atletisme, doncs és un impuls, no? És una invitació a que els atletes s'apuntin. Però a banda de que hagués passat això, de que nasqués aquest World Ultimate Championship, el 1983 també va néixer un invent revolucionari al món de l'atletisme, i és que, tu creguis o no, Rubí, abans de 1983 no existien els mundials d'atletisme. Van néixer en aquella edició de 1983 quan el president de la federació de la IAAF, ara actual World Athletics, era el Primo Nebbiolo. Imagina't, tu que més o menys com a, en el teu coneixement esportiu, Rubí, has viscut tota la vida amb un mundial d'atletisme, a principi cada 4 anys, ara és cada 2, doncs abans de 1983 no hi havia mundials.
0: A mi em sembla marcià que l'esport rei, l'esport que és la base de tota l'activitat física, no hagués inventat encara la seva fórmula perquè representant els seus països, els millors atletes de tot el món, s'enfrontessin i ens demostressin de què eren capaços més enllà dels Jocs Olímpics, que ja era una mica això, que ja és una mica això. I, Sergio, tu diries que des de llavors l'atletisme ha aconseguit el que ara vol aconseguir Coe amb aquest nou experiment? A partir del 83 neix un nou atletisme?
1: I tant que sí. Per començar, els atletes van començar a professionalitzar-se. Fins a aquell moment eren realment amateurs, no guanyaven diners, cap atleta vivia d'atletisme. I a partir d'aquell any van néixer patrocinadors, van començar a tenir presència televisiva i mediàtica a tot el món amb una freqüència més gran, i van arribar els patrocinis. I a més, es van popularitzar. El moment que van néixer els Mundials de 83 va coincidir amb el naixement d'una extraordinària generació d'atletes que van ser molt populars en el seu moment, que nosaltres vam admirar de petits, que potser les joventuts d'ara doncs no es coneixen i molts no els recorden, però n'hi ha d'altres que sí que recordem. Per posar un exemple, els 100 metres i el salt de llargada els va guanyar Carl Lewis. Els 400 metres tanques els va guanyar Edwin Moses. El decatló, Daley Thompson. La llargada femenina, Heike Dressler. Jarmila Katosjerova va guanyar el 400 i el 800. Marita Koch, que encara té el rècord del món del 200, del 400 va guanyar el 200. Són figures d'aquella època que han transcendit el temps i que es van convertir en celebrities

0: en un moment en què fins aquell naixement d'aquests mundials de 83, doncs no ho eren, perquè no tenien presència mediàtica. Sí que va canviar el món de l'atletisme rubí.
1: Repassant el medaller i tots aquests noms que deia, Sergio, em venia una cosa al cap, també, i és que aquella cita es va inventar en un moment geopolític també com molt adient. Eren, doncs, els darrers anys dels blocs del mur de Berlín, etc etc, i es veuen al palmarès clarament com hi ha dos blocs molt diferenciats. Bueno, i a més, tant en el cas dels atletes dels Estats Units com en els de l'Europa de l'Est, doncs en aquells moments allò va funcionar molt bé, probablement. Després han estat molt qüestionats els seus respectius rendiments, però això també va funcionar en aquell moment històric.
0: I tant. Pensar que el medaller el va guanyar l'Alemanya Oriental, l'Alemanya que avui no existeix. I segons van ser Estats Units i després la Unió Soviètica. I molt per sobre de la resta de països. De fet, els ors els van acaparar gairebé entre tots aquests dos, tres països. No? De les 41 proves, potser entre els tres van guanyar 35. Ho van guanyar entre homes i dones. No? Ho van guanyar gairebé tot. I sí que és cert que hi havia aquesta lluita entre l'est i l'oest, no? Entre Occident i Orient, amb el mur de Berlín pel mig, que feia que per nosaltres, els occidentals, no sabéssim ben bé què estaven fent els orientals, i a la inversa, però també va provocar hi havia una desconfiança. Aquesta realitat generava una desconfiança entre blocs que a hores d'ara no existeix, entre altres motius, perquè els sistemes antidopatge estan extraordinàriament desenvolupats i dopar-se ara no és tan fàcil, tan senzill, com ho era en aquells moments quan, sobretot, atletes de orientals, doncs, com et dic, de l'Alemanya Oriental o de la Unió Soviètica, aconseguien marques que en aquest temps es mantindrien encara entre les millors del món. Vull dir, Heike Dressler va fer 7,27 en salt de llargada. Arrasaria ara mateix. Tant Jarmila Katochvilova va fer rècord del món del 400, que després li va prendre Marita Koç, que havia guanyat el 400, el 200. Les marques de Marita Koç, doncs, van ser, encara mantenen, també té el rècord del món actual del 400. Jarmila Katochvilova encara té el 800. I hi ha proves com a llançaments, on també els resultats d'aquells temps són perfectament campions del món o campions olímpics en temps actuals. Lamentablement, això només es pot entendre per mi en termes de dopatge, però aquesta és una altra història, Rubí, en la que avui no ens hauríem de ficar gaire.
1: Abans de dir-te adéu, Sergio, tu que no t'ho empasses tot sense primer haver fet una reflexió, a tu t'ha agradat aquest darrer invent de Sebastián Coe, no?
0: Sí, a mi m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé veient-ho, era molt àgil, era molt ràpid, i com et deia, quan hi ha diners, en un esport com aquest hi ha compromís. Hi havia diners i els millors atletes del món es van comprometre a donar el millor que tenien, a preparar específicament aquesta mena de mundial en miniatura i a deixar-ho tot quan es produïa el tret de sortida. Les curses van ser molt bones, els llançaments i els salts van tenir un nivell força interessant i per a mi, com a espectador i com a amant de l'atletisme, la veritat és que estic esperant les properes edicions perquè crec que encara millorarà més.
1: Estimat company del diari La Vanguardia, Sergio Heredia, com sempre has estat molt generós de voler compartir amb nosaltres i amb els nostres oients les teves reflexions i els teus viatges mitjançant la memòria al nostre passat i al teu passat. Ens parlem la propera setmana. Una abraçada molt forta.
0: Fins la propera setmana, estimat Rubí. Adéu.
1: A nosaltres només ens queda agrair-los que ens hagin fet companyia. Si volen repetir, el Quart Temps torna dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana. Ara avui a Tida Notícies i després el Carles Mesa i els Irrepetibles. Adeu.
2: Són les 3. Ràdio 4. serveis informatius.

0: Bona tarda. Els comuns redoblen la pressió sobre el Partit Socialista amb la qüestió de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Dos dels líders del partit, Jaume Asens i Ernest Urtasun, han criticat els 191 milions d'euros reservats pel govern de cara a la futura ampliació. Paula Amany.
1: Canvi climàtic, crisi de l'habitatge o excés de turistes són tres dels principals arguments que han esgrimit els comuns per oposar-se frontalment a l'ampliació de l'aeroport del Prat en una setmana en què el govern, del qual forma part Urtasun com a ministre de Cultura, ha aprovat les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. Així ho han remarcat els dos líders dels comuns.
2: No podem acceptar tampoc un model de creixement desfermat dels aeroports que porti que comporti que l'aeroport del Prat passarà de 50, 55 a 70 milions de passatgers amb una àrea metropolitana i una ciutat de Barcelona que ja estan molt tensionats pel turisme.
3: Que un partit com el socialista plantegi ampliar l'aeroport amb aquestes condicions, a mi em sorprèn i em decep molt.
1: Tot plegat en una setmana que culminarà amb una manifestació en contra de l'ampliació aquest diumenge a les 12 del migdia a Barcelona Ciutat.
0: Ja són 6 les denúncies presentades contra el fisioterapeuta de Juneda, a les Garrigues. Ens ho explica Pepa Sant Genís.
4: Continua el degoteig de denúncies de dones contra el fisioterapeuta de 30 anys detingut a Juneda, a les Garrigues, per presumptes tocaments durant les sessions de massatges. Els Mossos han rebut 2 denúncies més que es van presentar ahir a la tarda i que s'afegeixen a les 4 que havia presentades fins ara. Totes les dones han denunciat que l'home els feia tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El fisioterapeuta va quedar en llibertat dimecres amb càrrecs després de declarar a la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida i s'haurà de presentar al jutjat quan sigui requerit. El detingut treballava com a fisioterapeuta i també com a entrenador personal en diversos centres de les comarques de Ponent i també a domicili.
0: I en les qüestions prèvies del judici del cas Inipro, que se celebra a l'antiga presó de Tarragona, les defenses dels acusats han demanat la lliure absolució al·legant, entre d'altres, dilacions indegudes o vulneració de drets fonamentals, com el dret de la comunicació, intimitat i el de defensa. Entre els 9 acusats hi ha l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. Les investigacions se centren en una presumpta trama que, segons la Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials a l'empresa Iniciatives i Programes, INIPRO, que hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública de Ballesteros i captar vots. L'exalcalde confia que es demostrarà la seva honorabilitat.
5: Per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: La Fiscalia demana penes de fins a 5 anys i 10 mesos de presó. I anem ara a comarques gironines, perquè els Mossos han detingut un octogenari per un presumpte delicte contra la salut pública a Cistella, a l'Alt Empordà. Gemma Esteve.
6: Els agents van desmantellar el cultiu en una finca de difícil accés dins d'una zona boscosa i apartada del poble. Durant l'operatiu també van intervenir 2 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva comercialització. Els investigadors van comprovar més que s'havien talat pins i mogut terres per condicionar la plantació, afectant així el medi natural. Dins el marc de la investigació, que va començar el mes de juliol, també s'investiga un home de 75 anys per la seva possible relació amb els fets. De moment, l'únic detingut és un home de 84 que ja ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres per un presumpte delicte contra la salut pública.
0: I la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, s'ha reunit amb una trentena d'ajuntaments, entitats i Generalitat per debatre els punts inclosos en el primer document de treball per abordar el sensellarisme. Marga Esparza.
7: L'objectiu és fer un front comú que permeti una intervenció integral davant la situació de sensellarisme que afecta, segons la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salina, a 6.700 persones a Catalunya. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha assistit a la reunió, ha recordat que la Generalitat té previst invertir en el proper any 30 milions d'euros perquè els ajuntaments tinguin recursos per atendre aquestes persones.
8: Intentarem doncs, arribar a uns acords que permetin fer una política de país, de cooperació, per donar sortida a una situació molt complexa, que és la de les persones amb sensellarisme, amb moltes i diferents realitats, des de l'àmbit de la salut mental, de l'habitatge, que és un dels principals elements de desigualtat, no?, i de problemàtica. Les persones amb sensellarisme, d'addiccions i, en general, doncs, poder tenir una política compartida entre tots i totes per fer front a aquesta situació.
7: La reunió que debat aquest document recull una intervenció

0: coordinada i més inversió.
1: Això és tot. Tornem a més notícies a les 4.
2: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
4: Carles, la guitarra que has portat té la seva història, no?
5: Sí. És una guitarra, la guitarra bona meva espanyola, que la vaig, fa molts anys que la tinc, que quan vaig anar a tocar amb el Chic Corea, quan el Chic Corea em va contractar, diguéssim, jo sabia que havia d'anar uns mesos, havia d'estar uns mesos als Estats Units, i me la vaig emportar juntament amb el baix, perquè jo composava amb la guitarra i
4: sí, sí.
5: Vaig voler emportar la guitarra més a més del baix. I vam viatjar junts amb el Paco de Lucía, perquè la gràcia és que anàvem el Paco i jo a Los Angeles, gravàvem un disc amb el Chic Corea i després ell tornava, perquè tenia gires amb el McLaughlin i amb
4: sí,
5: el Dimeola,
4: i tu et quedaves amb
5: el Chic Corea. Però llavors vaig voler portar la guitarra i dic, si vaig estar aquí 3 mesos necessito la guitarra. I el que va passar és que quan vam recollir els instruments, que vam facturar coses, i el Paco va facturar la seva guitarra també, estava trencada la del Paco.
4: Ui.
5: I clar, allà no hi ha, trobar una guitarra d'aquestes característiques, i el Paco va tocar amb la meva. Com que és una guitarra bona, és una Ramírez, no és de l'estil que ell utilitza, perquè és de pi, i ell l'utilitzava de palbussant, de palissandre, però es va adaptar, li agradava com sonaven els greus, sobretot els agudos, no sé què. Però bueno, era una bona guitarra i va sonar fantàstica. I a més, en mans d'ell, jo he vist el Paco tocant guitarres de tòmbola i fer-les sonar, eh? Vull dir que...
4: O sigui, qualsevol guitarra.
5: Qualsevol, no? Guitarra, qualsevol guitarra. Sí, qualsevol restaurant espanyol que li treia una guitarra de tòmbola, la feia sonar.
4: Clar, i li tens estima especial en aquesta.
5: Home, clar, per mi aquesta guitarra és un talismán. O sigui, va, el disc crec que és l'únic que hi ha del Chic Corea amb el Paco de Lucía amb el Chic Corea, que es diu Touchstone, gravat l'any 82 a Los Angeles, el va gravar el Paco amb aquesta guitarra.
4: Quantes en tens?
5: Guitarres en tinc, espanyola aquesta. Després acústiques en tinc una altra. I després tinc mandoles i llauts i coses d'aquestes, però guitarra i elèctrica també en tinc una d'elèctrica.
4: Ja.
5: Però el que tinc més són baixos, evidentment. Baixos acústics, baixos elèctrics, de diverses èpoques.
4: De baixos
5: tinc
4: moltíssims,
5: paret,
4: no?
5: Tinc una paret.
4: Una paret sencera.
5: Ple d'instruments penjats del coll.
4: Un sí. Museu a casa teva, no? Mm.
5: Bueno, tant com un museu no, però a l'estudi que tinc hi ha una paret que havia de ser un armari, i vaig dir, no, un armari per tenir-les tancades, no. I per tenir-les amb un vidre, no, perquè sonarà fatal per les gravacions, i llavors vaig dir, escolta, doncs les penjo amb uns peus d'aquests penjats,
4: sí.
5: Que les tens a mà sempre, només tens que agafar-la i ja està. No tens que posar una cortina per davant del vidre, si hi havia un vidre.
4: Avui el nostre irrepetible és el músic Carles Benavent.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
4: Carles Benavent, benvingut a Irrepetibles.
5: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies per avisar.
4: Ets una llegenda viva de la música catalana contemporània i del jazz, bueno. Baixista, compositor, una figura pionera del baix elèctric al nostre país. Has obert camí, de fet. Carles, amb tot el que això implica, un referent al nostre país que ha compartit escenaris, com deies, per exemple, amb Paco de Lucía, Chic Corea, Miles Davis. Un cop més, un irrepetible amb una carrera inabastable. Però tu dius que per treballar d'aquesta manera s'han de saber agafar tots els trens que passen.
5: Bueno, això ja els dic sempre als xavals quan dono classes a vegades a nanos que venen a casa o faig algun masterclass o el que sigui,
4: sí.
5: Que els dic que tenen que tenir la mà prou llesta, prou espavilada, perquè quan passi un tren agafar-te i no tenien que baixar a la primera parada. O que estar unes quantes parades amb un tren. I més si va ràpid, que et puguis agafar fort i que no et tiri cap a fora. No?
4: Però en passen de trens?
5: Home, jo crec que sí. A mi me n'han passat uns quants, però d'aquests talgos, eh? O sigui, verdaders monstres m'han passat.
4: Complicat,
5: sí.
4: I
5: sempre he tingut la sort d'estar prou preparat, sempre els dic, he tingut la sort d'estar prou preparat per poder aprofitar l'oportunitat que em donava la vida, no? Sempre he sigut molt afortunat, sempre. He tingut molta sort de tenir bons companys. Jo sé, el Joan Albert Amargós em va preparar amb un grup que es deia Música Urbana.
4: Sí, sí, arribarem.
5: Que el Joan Albert escrivia d'una manera que allò em va posar la mà a punt per entrar, per

0: sentar-me al costat del Paco de Lucía.
1: En una crònica de no fa gaire, el periodista Javier Menéndez Flores, a qui coneixes, deia que tocar un instrument el pot tocar fins i tot un tonto, però el domini del temps és només exclusiva dels genis. I estàs d'acord?
0: Bueno, el temps és...
1: Una... Però ja parlen de tu, eh?
0: Sí, bueno, s'escolten aquests elogis, a mi em posa una mica... em ruboritzo. Pues, evidentment, el temps és el més important. És el primer, la música va començar així, va començar amb uns negrets, em sembla, amb uns negres a l'Àfrica tocant tambors, eh? Vull dir que la música va començar pel ritme, després es va anar afegint melodia i després diverses melodies juntes es va començar a harmonitzar la cosa i després van començar a aparèixer els instruments, però el primer de tot és un tambor, unes mans picant alguna cosa, amb una baqueta, un tros de fusta o amb les mans, no? I bueno, una de les coses que jo, per exemple, admiro més d'un músic és el tempo que té, el control de les emocions, perquè clar, normalment quan tu toques més de pressa, toques més fort, saps? I quan toques, més fluixet, toques, sembla que baixes la velocitat.
1: Sí.
0: I les emocions, controlar-les és difícil, i és una de les grans qualitats que li vaig veure al Paco de Lucía, que hi ha músics que ho tenen, que se'ls nota molt que la tenen, eh? El Xicorea és un altre, gent que el tempo el tenen increïble.
1: Carles Benavent Guinart. Vas néixer a Barcelona l'1 de març de 1954. Hem de situar la teva infantesa al Poble Sec. Com era aquell Poble Sec que tu vas conèixer?
0: Molt
1: Carles?
0: Més poble que ara. O sigui,
1: molt més poble.
0: Molt més poble que ara.
1: Sí.
0: És com Gràcia, com aquests puestos que tothom el recorda d'anys enrere, no, del segle passat.
1: Sí, quan eren pobles.
0: Quan eren més poble. Sí. Sarrià, jo què sé, tots aquests puestos semblava més poblet. I coneixies més gent. Bueno, més les característiques d'un poble.
1: I has tornat?
0: Sí que he tornat. No, i vaig estar vivint, inclús després vaig tornar vivint, quan em vaig casar, doncs vam anar a viure al pis de la iaia, saps?
1: Que, ah, sí?
0: No, sí, al pis que el pare del meu pare, doncs, ens el va cedir per anar a viure allà. O sigui, vaig tornar a viure al Poble Sec ja d'adolescent, i després després ja me'n vaig anar de Barcelona, perquè ja vaig descobrir que... Bueno, em vaig donar compte que volia estar fora del neguit de la ciutat, perquè la ciutat ha anat creixent i s'ha anat cada vegada més sorollosa, més pol·lució, més de tot, no?
1: I ara vius a Begues.
0: Vic a Begues, que és un miracle, és un miracle, perquè són 400 metres d'alçada, no hi ha pol·lució, hi ha ocellets, perquè a més estic al bosc, només sento ocells. No passa, quan baixo a Barcelona, m'entra una que no vegis.
1: Et poses malalt.
0: Sí, hi ha molt contrast, hi ha molt contrast.
1: Escolta, i a qui es dedicaven els teus pares? Què feien?
0: Bueno, el meu pare era comptable i va tenir diverses feines, i la meva mare és ama de casa, el que eren la majoria de les mares de la gent de la meva edat, de la meva generació, eh? Ama de casa dedicada als seus fills, ja està. Havia treballat, però quan es va casar va deixar de treballar. Era el que es feia llavors. I ja et dic, quan li vaig dir al meu pare, quan tenia 13 anys, que volia tocar el baix, jo de gran volia tocar el baix elèctric, va dir, què és el baix elèctric?
1: Què és això, no?
0: Ja comencem.
1: Perquè, clar, a ells els agradava la música?
0: Sí, al meu pare li agradava la sarsuela.
1: Els agradava?
0: No, sí.
1: S'escoltava música a casa teva?
0: Sí, la meva mare els tangos i el meu pare la sarsuela. Això és el que els agradava.
1: Sí. I clar, tenies uns 12 anys i la primera vegada que vas veure un grup a un local d'assaig va ser amb Los Cheyennes.
0: Los Cheyennes, el Poble Sec.

0: Clar, i el més curiós de tot és que el que més et va agradar van ser les guitarres elèctriques.
1: Sí.
0: Per què?
1: Pues no ho sé, per lo trencadores que eren, però m'agradaven les guitarres elèctriques i els cabells llargs, i saps, era tot una barreja de coses que m'agradaven, era com una cosa espectacular, no? Dius, això, jo vull fer això quan sigui gran, saps?
0: Ja. Yeah.
1: Una cosa que, no sé, em va enlluernar, la veritat és que em va enlluernar.
0: I el teu ídol era l'Emili Valeriola.
1: Bueno, va coincidir que al col·legi, anàvem al col·legi, anàvem al mateix curs, perquè ell tenia un any més que jo, però com que va suspendre un curs, va repetir quart.
0: I llavors coincidia.

0: el que feia el baix m'hi veia més en cor, no? I no hi havia tants acords. Hi havia... De moment dic, començo amb això, saps? I va ser mica en mica que em vaig anar adaptant al baix, diguéssim, no? I però el que passa és que, clar, volia tocar la guitarra amb el baix, perquè jo el que volia és fer el que feia el guitarrista amb el baix. No? Llavors sempre vaig estar copiant de jovenet els guitarristes. Per comptes de copiar el Jack Bruce, que era el baixista de Cream, intentava copiar l'Eric Clapton. I clar, intentava treure trossos de solos del Jimi Hendrix o trossos de solos del B.B. King, perquè vam començar a sentir blues, vam començar a tocar amb blues. Que això és una cosa que també m'ha marcat una miqueta, perquè encara quan faig un tema, el blues em surt sempre. Quan faig una composició, hi ha una barreja de flamenco i blues amb la meva vida, però el blues no l'he deixat anar mai. Sempre, com que va ser com el primer pas que vaig donar,
1: clar,
0: va ser la primera trepitjada...
1: Sempre queda, no?
0: Jo crec que això et marca.
1: Tu volies ser músic, però a casa teva volien que estudiessis una carrera.
0: Bueno, tampoc m'ho va dir així el meu pare. Va dir, escolta'm, ja que no,
1: millor que...
0: Si no fas una carrera, doncs mira, escolta'm, és igual. Però almenys fes un ofici, em va dir. Perquè no ho veia gens clar, clar, el de tocar el baix elèctric.
1: Ja.
0: Era una cosa estrambòtica perquè no hi ha hagut cap músic a la família.
1: Ja.
0: M'entens? Si haguéssim hagut una família que hi haguessin músics,
1: ja és diferent.
0: Ja és una altra...
1: Sí. Llavors vas aprendre joieria.
0: Sí.
1: Per què joieria?
0: Perquè el meu padrí era joier i a mi m'agradava també les eines, sempre m'atreia molt el de treballar amb les mans,
1: el
0: de les eines i fer joies. De fet, la joieria és una escultura en miniatura, vull dir, i les eines de com fer el fil cada vegada més petit, la planxa, reduir-la per estar a la mida que t'interessa. Bueno, tot això, tot el que és l'aprenentatge de l'ofici és meravellós. Em va encantar. El que passa que vaig estar un temps i hasta que la música ja va començar a apretar i apretar una mica
1: vas
0: més.
1: Vas començar al conservatori, també, tot
0: sí.
1: I que vas durar poc temps.
0: Sí, vaig durar poc temps.
1: Però
0: no,
1: per
0: sí.
1: Què poc temps?
0: Sempre m'avergonyeix això, perquè dic, escolta, quina vergonya amb aquesta... Amb tot
1: si vols, passem pàgina, d'això.
0: Sí, bueno, sempre m'he sentit com una mica complexat de no haver estudiat més. Sí, perquè vaig tirar milles, saps? Inclús amb el baix elèctric també sempre m'he sentit com tenir que defensar aquest instrument, perquè primer el meu pare, que no sabia el que era, clar, un baix elèctric, què és un baix elèctric? Home, és una guitarra, però de quatre cordes, que fa els baixos, i dic, i això és el que t'agrada, fill meu? Dic, pues sí, no està malament. És molt graciós. Però llavors és que inclús el meu professor de contrabaix deia, Carles, no toquis la guitarra baixa aquesta.
1: La guitarra baixa,
0: amb aquest to de veu, saps?
1: Aquesta cosa
0: que t'embrutaràs, que agafaràs vicis. No em toquis la guitarra baixa, aquesta, toca el contrabaix. I és un gran professor, un professor boníssim, el professor Sala, no? I sí, m'agradava el contrabaix, el que passa que el contrabaix és que era lent tot allò, per tirar endavant, i en canvi amb el baix cada vegada anava més de pressa i cada vegada anava fent frases més de guitarrista, i tocava amb la pua, que segueixo tocant amb pua.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, evidentment estava cap a una altra banda, no sé, i vaig deixar que li vaig donar un disgust al meu professor perquè havia tingut... Li veia que jo anava bé, o sigui, s'havia il·lusionat una mica amb mi com a alumne, no?
1: I amb l'Emili Valeriola i el Salvador Font...
0: Sí.
1: Crees un grup que es diu Crac.
0: Creem, bueno, sí.
1: Adéu.
0: Sí,
1: els tres. Sí.

0: Què sents escoltant això?
1: Pues que ja ni me'n recordo de on ho vam gravar.
0: No?
1: Sí, no me'n recordo on ho vam gravar, això. En un estudi ho vam gravar, però no me'n recordo. Sí.
0: Com passa el temps,
1: però, eh? Però això no va sortir cap disc, jo. No està gravat a cap disc, perquè que jo sàpiga no té cap disc. D'on te l'has tret, aquesta gravació?
0: Fem màgia.
1: Fem màgia, no? Ostres, és fantàstic.
0: Carles, escolta'm. I el que fèieu era emular els vostres ídols.
1: Sí.
0: B.B. King, Hendrix...
1: No? Clar, és que en aquelles èpoques estàs buscant a veure què és el que t'agrada més. Després crec que va entrar Màquina. També va haver-hi diversos estils dintre de Màquina. En l'època de Blood, Sweat & Tears. Sí. I imitàvem a vegades el Chicago, Blood, Sweat & Tears... saps? Perquè vam posar metalls i l'Enric Herrera feia arranjaments de metall.

0: I clar, estàs buscant...
1: Era com psicodèlic, no?
0: Sí, i buscant... Va coincidir que l'entrada del Free Jazz, Miles Davis amb Beaches Brews, hi havia tot un pastel de coses que havies d'anar provant. No? És el lògic, quan busques un camí... No?
1: I quan comences, no?
0: Quan comences vas buscant el que a veure què és el que t'agrada més.
1: Crack, màquina i música urbana.
0: Música urbana, sí.

0: la etiqueta seria jazz rock, no?
1: Bueno, sí, jo veig
0: per
1: més...
0: Per posar-li una etiqueta.
1: Sí, per posar una etiqueta, sí, sí. Fusió, jo faria més fusió, m'agrada més fusió perquè és barrejar coses. I el Joan, com que el compositor és el Joan Albert, ell ve del clàssic, sí. Llavors era com reduir una orquestra amb un quintet o un sextet, amb el que tinguis, no? I clar, però són tots aquests contracants, aquesta manera de treballar, que no hi havia cap grup que fes el mateix. No podies comparar, et podia agradar o no agradar, però no podies comparar amb ningú.
0: Mm-hmm.
1: Una cosa única.
0: Era únic.
1: Però Caravana és únic. I a mi em va anar molt bé per agilitzar. Si t'has fixat, estava fent amb la guitarra, anàvem doblant les coses.
0: Sí, sí.
1: O sigui, tenies un paper molt rellevant, molt, no d'acompanyament, sinó acompanyar i tocar, saps?
0: Escoltem què ens deia d'aquesta formació Joan Albert Amargós, ara fa uns mesos.
2: Era un grup que tenia una força tremenda a l'escenari, jo crec que és el que més ens van valorar els músics, no? Que era un grup que era molt compacte, perquè assajàvem moltíssim. No tens una ambició de guanyar diners, vas sobrevivisquent, alguns encara vivien amb la família, alguns més joves, el Jordi Bonell, per cert, que ara se li fa un homenatge el 5 de maig, que va morir fa poc, un guitarrista brutal. I, bueno, són coses que estan aquí en la memòria nostra de tota la vida.
0: I aquest so que estem escoltant és de la primera actuació que vau fer a Televisió Espanyola, en aquesta casa, i vau gravar-ho en una cova a Corbera Alta de Llobregat. Te'n recordes d'això o tampoc?
1: També tinc uns forats negres tremendos, escolta'm.
0: Però
1: he vist algunes imatges d'això, sí? I dic, ostres, sí.
0: Sí.
1: Però
0: I no te'n si recordes?
1: És com si ho he somiat. No? O sigui, sí.
0: Escolta.
1: Jo crec que el no llegir partitures a vista
0: ja.
1: I aprendre'm totes les coses sempre de memòria, jo crec que he desplaçat tota la meva capacitat d'intel·ligència del cervell per recordar-me'n de les notes que tinc que tocar, i el més ho he deixat a la nevera, s'ha quedat en un racó del cervell que és inutilitzat. Saps què?
0: Deia el Joan Albert Amargós que assajàveu moltes hores
1: sí,
0: al dia.
1: Sí, a lo millor 4 o 5 hores, almenys tota una tarda o tot un dematí, ja. O a vegades de matí i mitja tarda.
0: I sí, encara que no hi hagués, molt dur.
1: Encara que no hi hagués cap bolo, però clar, la gràcia és treure el repertori, treure els temes, i com que eren temes difícils, quan sonaven, doncs, ostres, mira, ja en tenim un. I així anaven construint.
0: I aquesta música, el que fèieu vosaltres, ho fèieu sense més pretensió que divertir-vos?
1: Bueno, i si pot ser tocar.
0: Sí,
1: si pot ser tocar a la gent i tocar davant
0: però
1: de la gent.
0: Però vull dir, no volem ser coneguts... O també.
1: No especialment, no. Evidentment, si agrada a la gent, és un premi que és el que busques, que agradi a la gent
0: yeah.
1: I que tingui repercussió i que surtin bolos. Això és el que demanin per tocar els puestos i que a vegades toquis a puestos més importants i més macos,
0: mm-hmm.
1: a festivals més macos, i, inclús a l'estranger.
0: Sí, una cosa porta
1: una cosa
0: altra,
1: porta no? l'altra, no? Però sempre partint de la base que t'ha d'agradar el que fas.
0: Mm-hmm.
1: No? I llavors és per defensar una cosa, el que primer que tens que fer és creure't el que estàs venent, no? El producte que estàs oferint. Si no t'ho creus, malament, no?
0: I aquí passa un gran tren, perquè Música Urbana és el grup que et va apropar a Paco de Lucía, no? I tot va començar perquè el seu baixista, de Dolores, havia començat la mili i necessitava algú.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I el Jorge Pardo i Rubén Dantas et van recomanar.
1: Em van recomanar, aquest és un xaval en Barcelona i tal. Mm-hmm. I no sé si li van posar alguna cosa de música urbana perquè veies com sonava o que veies quin tipus de frases feia amb el baix. Perquè veies... Sí, en seguida va dir que sí, que
0: mm-hmm.
1: ja em van trucar.
0: I tu en sabies alguna cosa del flamenc?
1: No. Amb el Joan Albert havíem començat a fer coses, música espanyola. Ja, una mica el fraseig ja l'havíem començat a treballar, saps? Mm-hmm. Les notes d'adorno, els lligats, saps? El tipus de fraseig espanyol, sí. Saps? Perquè hi havia temes que de música urbana que eren, sonaven espanyols, hi havia un passador, teníem un passadoble balear, un dels temes que teníem, que es deia passadoble balear. Vull dir que ja havíem entrat dintre del que és l'estètica o com es diu això? Pues el fraseig, una mica el fraseig, el sabor, sense entrar en pals, sense entrar a fer boleries ni fandangos, ni coses de... Tot això em venia de nou per mi.
0: Clar.
1: Tot això vaig tindre que aprendre amb el millor professor que podia tenir, que això també és el que dic sempre, la sort que vaig tenir, és que ja tenia la mà prou llesta com per poder sentar-me al costat d'aquest pàjaro, de Paco de Lucía, i no d'acompanyar-lo, que jo no volia acompanyar-lo, que també. Jo volia tocar amb ell. I tocar amb ell
0: que
1: vol
0: no
1: dir...
0: el mateix, no?
1: Vol dir
0: tocar i acompanyar.
1: Intercalar-me, intentar agafar-li alguna frase, algun picau d'aquells que feien, encara que no fes totes les notes, però començar i acabar, i els accents, saps el que dic?
0: I els puristes del flamenc què deien de tu? Com et van rebre?
1: Home, al principi com un instrument incòmodo, o sigui, un instrument estranger.
0: La guitarra xina, no?
1: Sí, sí, un immigrant. Era com un immigrant, saps? A Oporto, que li van dir, Paco, el de la guitarra xina, que se vaya. I el Paco, i al final, o sigui, ja, va estar un temps que
0: ja va anava, quedar com un acudit,
1: em presentava no? Carlos Benavent, a la guitarra xina, Carlos Benavent. Jo el saludava.
0: Però vas començar a treballar i gravar amb el Paco de Lucía, tot i això, tot i la guitarra xina, i tot canvia. Això és el primer que vas fer amb ell, Monasterio de Sal, és una gravació de 1980.
1: Però això ja veuràs que al baix fa una... no acompanyo, faig de... m'entrellaço amb ell.
0: Ho escoltem.

0: Això estava molt assajat?
1: No, això va sortir espontani.
0: Espontani?
1: Espontani amb mi, diguéssim, acompanyar-lo, sí. I aquest tan tan tan tan tan tupat tupat tupat tatara, aquest contratemps, sí. Va quedar ell també com, què ha fet el català? Què està fent el català aquest? No? I aquí vaig guanyar, jo crec que amb aquesta frase em vaig guanyar la cadira.
0: Sí.
1: Em vaig guanyar la cadira amb això, amb aquests detalls de que per comptes de tan tan tan tan tan tan tan pom pom pom, per comptes d'acompanyar un baix d'acompanyament, fer-li això, vaig quan vam descobrir que allà hi havia un camí a seguir, teníem feina per rato. O sigui que allò era un primer pas, però que ja estàvem pujant una escala.
0: Coses, clar.
1: Ja estàvem pujant una escala que no tenia por. Anava molt amunt.
0: Tu li donaves moltes idees?
1: Jo crec que totes les que tenia, clar.
0: Què
1: tot,
0: dius?
1: Tot el que tenia li donava, saps?
0: Ja.
1: Llavors era una sensació que també és, que jo els explico moltes vegades, que això és una sort de no aprendre amb un mestre, que ho era, que ho vam fer, però de créixer junts, perquè hi havia coses que vam créixer junts. Ell per un costat i nosaltres anàvem buscant, perquè ell també tenia la mateixa inquietud de voler fer coses diferents amb la guitarra, volia fer coses diferents que fèiem nosaltres, a lo millor, amb el Jorge improvisant, que era, per exemple, el Jorge Pardo, s'hi fixava molt i li preguntava coses de com improvisar, com fer les frases per anar d'un acord a l'altre, veus que això jo potser no... Però en canvi jo rítmicament sí que hi havia una comunicació que el ritme és el primer, no? Pues potser era més visceral, ell i jo érem més víscera. És que el Carlos toca molt flamenco, deia, com si toqués més flamenco que els altres, i no és veritat. No és que toqués més flamenco, és que li pessigava on te l'havia de pessigar, saps?
0: Sí.
1: I això és una cosa innata, una cosa natural, que és el que dèiem, que això, si neix, això neixes amb això posat. Si ho tens, és que neixes amb això posat.
0: I la primera experiència a l'estudi amb el Paco de Lucía va ser Solo quiero caminar.

0: I he llegit que buscàveu la perfecció més absoluta en els discos, en les gravacions.
1: A les gravacions i a les actuacions també, no? Però amb les gravacions ja, com que jo...
0: Però clar,
1: queda...
0: no es pot repetir, no?
1: Sí, exacte, la gravació és...
0: La gravació queda.
1: Passar-s'ho bé fent una cosa ben feta que la gent li impacti, no?
0: Sí.
1: Però la gravació, clar, és un document. És sí. com escriure un llibre i deixar tot de faltes d'ortografia. No pot
0: clar.
1: Ser. No pots escriure un llibre i deixar faltes d'ortografia.
0: I llavors repetíeu molt?
1: Ensejàvem molt, clar, també ensejàvem molt.
0: I repetíeu molt les gravacions o no?
1: Pues el que fes falta. No hi havia problema d'hores.
0: Sí, que sí.
1: És que a l'època aquella encara es pagava per hores a l'estudi.
0: Ja.
1: Es pagava tant l'hora, no sé si valia 11.000 pessetes l'hora, em sembla, o 15.000, saps?
0: Clar.
1: I clar, era una pasta.
0: Sí.
1: O sigui, però ja anàvem ensejats allà, eh? No anàvem a buscar coses, no. Ja les havíem trobat a casa seva o a les proves de so, que és on t'ensejàvem.
0: Clar, perquè les hores corrien, eh?
1: Clar, a l'estudi. 15.000 pessetes l'hora. Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: No podies anar allà a ensejar, no? Ensejar no. Tenies que anar allà a interpretar tot clar. El que havies ensejat.
0: Clar. La forma de controlar les emocions que tenia el Paco de Lucía, tu creus que l'has observat en d'altres artistes o només amb ell?
1: Ja et dic, rítmicament, tant el Paco com el Chic,
0: sí.
1: com el Kid Flus. Mira que sí. me'n vaig a puestos diferents,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Que són gent que diu, ostres, com el ritme, lo del temps, saps? Aquests gent amb tempo real, que vull dir que t'ajuden a tocar millor. Amb un músic com aquest toques millor. Eh? Jo normalment tinc tendència a córrer, a ser una mica galgo. Eh? I sí, però i vull dir, quan toques amb un d'aquests que t'aguanta, com el Tino Di Geraldo,
0: sí.
1: m'amarra a mi, que ostres, em va més bé tocar amb ell, que és que el noto.
0: Bueno,
1: noto.
0: De fet, et diuen la Garza, no? Crec.
1: Bueno, però la Garza és perquè posava les cames tortes, així, tombades, així, com el prim.
0: Que també corren, no?
1: Les cames llargues, i bueno, sí. Se m'ho va posar el Paco.
0: Era una llegenda, era un luxe treballar amb ell, però tu eres amic també personal del Paco de Lucía.
1: Clar, és que això era com una família. Vull dir, jo sempre ho he dit, i el Jorge ho ha explicat moltes vegades també, que m'ho explica molt bé el Jorge, parla molt bé. Era com una família que llavors vam aprendre d'ell, però ja no solament música, sinó com a persones.
0: De la vida.
1: De la vida en general, de sí. com interpretava les coses, de molts aspectes, uns aspectes generals, com de família. Perquè realment, quan te'n vas de gira 3 mesos, amb un grupet de 7 persones, allà acabes explicant-te les intimitats.
0: Clar, tot.
1: Has agafat un dia una borratxera i li has explicat coses que no li havies explicat a ningú, saps? O sigui, jo me'n recordo el Paco, a més que tenia un tirón, o sigui, que jo vaig tardar, una setmana en explicar-li la meva vida. Era molt hàbil per això, també, eh?
0: Ja,
1: era
0: ja.
1: Molt hàbil.
0: I suposo que va ser un cop molt fort la seva mort.
1: Home, encara no m'ho crec, perquè va morir als 66 anys, que no tenia per què morir tan d'hora.
0: Sí, massa aviat.
1: No, és una putada, parlar malament, em perdó. Mm-hmm.
0: L'enterrament va ser justament el dia del teu aniversari.
1: Sí, bueno, jo vaig...
0: Estava jo a
1: Estambul, que tenia un contracte a Estambul, que em van avisar al dematí que me n'anava a Estambul. De matinada em truca el Ramoncito, el fill del Ramon d'Algeciras, uh-huh. Fa, Carlos, que Paco ha muerto. Diu, què dices? I agafava l'avió al cap d'unes hores, eh? I em va enganxar que el dia del meu cumpleaños era el dia que l'enterraven. Llavors la gent que em trucava per felicitar-me i donar-me el pèsam al mateix temps. Una situació surrealista, molt surrealista. Me'n recordo perfectament de l'hotel. Hi ha coses que no m'oblido. Però no,
0: aquesta malauradament.
1: Això no es pots oblidar.
0: Sí, 2014.
1: I estava allà amb la meva dona, precisament, que no era corrent que vingués la meva dona. Yeah. Puesto per Estambul, li feia il·lusió i vam anar junts. I clar, jo me'n recordo perfectament de tot, no? de la situació, no? Surrealista.
0: El Paco de Lucía és un dels teus irrepetibles, Carles, però també ho és Chic Corea. Escoltem un fragment del programa de televisió espanyola Musical Express amb l'Àngel Casas en 1982.
2: Es un hombre que se va fuera, que cuando este programa se emita por televisión estará tocando con Chic Corea como bajista. Carlos, esta es realmente para un músico español es una noticia como la copa de un pino.
3: Sí, bastante. Bueno, todo ha ido muy rápido. O sea, desde Navidad que lo sé. Y todavía no sé lo que voy a encontrarme allí, pero voy para allá.
2: Vas a tocar en la banda de Chic, ¿no?
3: Sí, durante 3 meses, en principio.
2: ¿Cómo ha surgido esta unión o esta posibilidad?
3: Bueno, esto vino de un... Yo, sabes que estoy tocando con Paco de Lucía. Estuvimos en Japón hace como unos 6 meses y allí tocamos juntos. Y hubo buena relación, o sea, buen contacto, ¿no? Entonces se ve que necesitaba bajista para esta gira y pensó en mí. Y entonces llamó a Paco y a través de Paco, pues...
2: Me conectó.
0: Els teus han recordat això, no?
1: Pues no me'n recordo.
0: Eres molt jove.
1: Clar, bueno, tenia... Això va ser el 82.
0: Sí.
1: Sota el 54, pues mira.
0: Sí. Escolta, era fàcil o era difícil treballar amb Chick Corea?
1: No, era fàcil.
0: Sí?
1: Hi havia quantitat de feina, perquè me'n recordo que el no llegia partitures a la vista. Clar, això era un hàndicap, no? I llavors va donar un taco de partitures així, perquè jo deixo que les partitures per revisar, jo no llegeixo vista però conec el llenguatge, o sigui, conec yeah. el solfeig, eh? Vull dir, però dic, necessito els discos també, necessito l'àudio. Jo sempre he demanat l'àudio, la partitura i l'àudio. Llavors em va donar un taco així, no sé si quants temes, però 20 o 30 temes, que dius...
0: Quina bogeria, no?
1: Llavors ja vivia en un apartament, em van llogar un apartament, i tenia com una setmana o així per penar-m'ho. I tu no he estat mai tant temps estudiant el que m'havia de fer. Perquè jo sempre... Soc bastant, a vegades soc una mica mandrós per fer les coses, però quan dic, faig, això ho faré. Si ho faig, si m'arremango... Llavors és tu o jo.
0: Ho fas.
1: O et mato tu o tu em mates. Yeah. Saps? El primer dia d'ensaig que vam tenir, saps el que va passar?
0: Què?
1: Que jo em sabia tot el repertori de memòria. I això vaig guanyar 10 punts. Saps? Això va ser que... Perquè un altre... Si hagués
0: començat, el vas impressionar,
1: si hagués fallat amb aquell ensaig, no hagués durat res.
0: Yeah.
1: No hagués durat res, perquè bueno, aquest noi, clar, si no llegeix a vista i no d'allò...
0: Però tu sabies que era tan exigent?
1: No sé gens, que hi havia molta quantitat de temes. Yeah. I s'han de tocar aquells temes, no? Has de tenir-los disponibles per tocar.
0: Yeah.
1: Un músic, si tu contrates un músic, perquè toqui vols que toqui o perquè toqui amb tu. I li vaig fer tota la feina, o sigui, vaig fer la feina que havia de fer.
0: Aprendre-m'ho
1: de memòria, si no podia haver-hi vista, només et queda aquesta solució, aprendre-t'ho de memòria, no n'hi ha una altra.
0: I has portat dos objectes,
1: bueno,
0: del Chick Corea.
1: Que es va donar compte que jo parlava fatal, perquè d'anglès havia dit good morning i bona nit, i happy birthday, i feliz cumpleaños i tot això. I llavors em va regalar un llibret, aquest Spanish Dictionary,
0: sí.
1: De bolsillo.
0: Molt petit, eh? No arriba ni a un pam.
1: No, perquè és de bolsillo, és un llibre de butxaca.
0: A veure?
1: Per poder-lo tenir a la butxaca sempre.
0: Sí. Ostres, la lletra és molt petita, eh?
1: Lletra és molt petita, però mira que estava llet. El vaig fer servir.
0: Sí, sí, sí.
1: El vaig obrir bastantes vegades.
0: El vas utilitzar.
1: El vaig utilitzar.
0: I et va ser útil.
1: Molt.
0: Sí.
1: I després, quan ens vam trobar una altra vegada en plan de fer gira, que ens vam tornar a trobar el 2004, vaig anar un dia amb el llibret, perquè jo el conservava, i li vaig dir, xic, me'l tens que firmar perquè això, i li vaig recordar, te recordes que me'l vas donar? Ai, no sé si se'n recordava, no, però...
0: Quina mala memòria, els músics, eh?
1: Tu també tens
0: mala memòria. I l'altre objecte.
1: I això és un regalo d'ell, que em va fer festa de cumpleanys com dues o tres, em sembla, quan vaig complir 50 i quan vaig complir no sé quan, però que estàvem de gira, i la primera vegada que em va fer una festa de cumpleanys em va regalar aquest aparell, que és una cosa que
0: acabava
1: de sortir.
0: És un multi-eines, no?
1: Sí, és un multi-eines, però acabaven de sortir amb aquell any, acabaven de sortir.
0: Sí.
1: És una de les alicates que dintre té moltes cosetes, que tornavisos, unes tisores...
0: De tot.
1: Sí, de tot. Sí. I res, perquè ell sabia que jo havia fet de joier, ja li havia explicat, i que m'agradava el bricolatge, i que, bueno... En fi...
0: Sí, l'has utilitzat?
1: I l'utilizo, la tinc a casa, a l'estudi, per tallar les cordes, per canvi de cordes, no?
0: Està bé.
1: Ho vull tenir i ho vull fer servir, saps? Són d'aquelles coses que s'han de tenir i s'han d'utilitzar.
0: Clar, clar que sí. Carles, i gràcies a ell, a Nova York, als Estats Units, et vas fer un lloc important.
1: Bueno, no sé si un lloc important, però vaig fer el que tenia que fer. Em sento satisfet de lo que he fet, saps què vull dir? Arribi on t'arribi. Si tenia que fer una cosa, la vaig fer. Mm-hmm. I la vaig fer de la millor manera.
0: Però vas continuar amb el Paco de Lucía, que et va apropar també a Camarón de la Isla en 1984.

0: I el Camarón de la Isla és per tu també un punt d'inflexió, la teva trajectòria.
1: Bueno, el Camarón de la Isla, sí, realment era un puntal, era una peça, un ídolo per molta gent,
0: Sí.
1: El Paco era el seu preferit, en vida, diguéssim,
0: sí,
1: per poder treballar amb ell, eh? I en el meu cas, el que va ser és que es va acabar lo de la guitarra xina, es va acabar així, quan vaig fer una boleria amb el Camarón.
0: Ja.
1: Que és del disc El Viviré, hi ha una boleria,
0: sí,
1: que allà va ser la primera boleria que vaig tocar amb el baix. Vam tardar molt en fer boleries amb el Paco, eh? Que allà vam molt de cuidado de tocar segons què, si no ho havíem de fer molt ben fet, no ho fèiem. Vam tardar 5 anys en fer una boleria.
0: 5 anys?
1: Sí, a Marcelo Caro Caminant no hi ha cap boleria.
0: Però per què? 5
1: perquè
0: anys.
1: Encara no la tenia, no, igual no la duríem a tocar, ja, prou bé, o encara no ens duria a veure preparats, o que sé, que no s'atrevia a trepitjar la boleria, que és una mica les matemàtiques del flamenco, a nivell rítmic, eh?
0: Escoltem una miqueta d'aquesta boleria. Tu!

0: Total, et vas guanyar el respecte del públic.
1: Sí, total.
0: Per fi.
1: Va ser molt bo perquè em va trucar el Paco.
0: Sí.
1: I vaig dir, hombre, Paco, què tal, què tal? Carlos. Dice, bueno, ja està.
0: Ja està.
1: Em va dir això. Ja està. Ja està què? Ah, pues ja està, que ja estàs dentro. Que lo sepas,
0: dentro de dónde.
1: Que bueno, ja estava acceptat, digues.
0: Ja.
1: I llavors encara era com ho vull dir, millor, perquè dic, ostres, fixa't, siguent un baix elèctric, doncs mira com ha sigut capaç, com sí. És capaç de fer aquestes coses. Encara sí, era com guanyar més galons, no? Encara era com... No? Llavors em sentia més adulat.
0: Clar. I una altra col·laboració fonamental per tu a la teva carrera, compartir escenari amb Quincy Jones i Miles Davis.

0: Era el Festival de Montreux, 1991. Quincy Jones dirigia la Big Band. Què va sentir aquella nit, Carles?
1: Bueno, pues, no sé, com una sensació de somni, també.
0: Sí.
1: Sí, que inclús quan ja va passar el temps, això ho he somiat, i no. Després ja vaig veure el vídeo i no, sí, és veritat, ha passat. Era com un somni, perquè va ser molt ràpid, i van ser dos dies. Arribar allà a ensejar, que apareixia ell a la sala d'ensaig i tothom va quedar callat, com si hagués entrat el Paco i el Camarón al Candela, o un grup, o un tablau d'aquests flamencos, saps? Va ser un visto y no visto, o sigui, és com una fotografia, o sigui, és com, oh, ostres, fugaç.
0: I un altre dels grans amb els que has treballat, i de forma molt estreta també, un altre irrepetible, Joan Manel Serrat.

0: El orgullo de gustar.
1: Del Serrat s'ha dit ja tot. Carles, tu què pots afegir?
2: Jo amb el Serrat tinc una sensació diferent de molts de molts altres persones, com del resto de persones, que és que som amic meu, que som amics, que ens veiem, no dic tots els mesos, però ens veiem com 4 o 5 cops a l'any, segur. Mm-hmm. Hi ha unes cites de sopars a casa meva, a casa d'ells, a casa del Joan Albert Amargós. Hi ha com un trio, saps? Sí. Hi ha un trio de visites d'amics que tenim.
1: Sí, de família. Sí, no?
2: Ahir vaig estar parlant amb ell. El dissabte aniré a portar-li un disc d'una que m'ha demanat la meva filla perquè li firmi. O sigui, que estem molt en contacte. Mm-hmm. Llavors, clar, hi ha un vincle i un especial. Molt
1: I maco. Professionalment?
2: Jo sento admiració d'ell, ja no solament del que canta i del que escriu, sinó jo el que flipo és com parla. Tu el sents parlar i dic, ostres, quina enveja, com m'agradaria a mi parlar així, si dir les coses que diu i de la manera que ho diu i com no s'entrebanca per dir una cosa tan profunda i tan ben dita, com és possible que es pugui fer? Tampoc és un actor.
1: Així són els poetes.
2: Pues els actors ho treballen i s'ho treballen molt.
1: Sí.
2: Ell no és actor, però bueno, ho sembla, potser ha estudiat. Jo no ho sé, ja li preguntaré un dia. Tu has anat a l'Institut del Teatre per practicar lo de la teva dialèctica, la teva boquilla?
1: 1 d'abril de 1995. Data clau també a la teva vida, en negatiu, perquè vas tenir un accident de cotxe quan tornaves d'una gravació.
2: Sí, d'una gravació amb el Joan Albert, precisament.
1: Amb el Joan Albert.
2: Sí.
1: Què va passar?
2: Bueno, doncs que em vaig a dormir a la carretera i, bueno, un trombo amb el cotxe...
1: No vas cansat?
2: Sí, em vaig quedar adormit. Vaig quedar adormit a la carretera, a l'autovia de Castelldefels. Ja vivia a Castelldefels. I, bueno, un any sense poder tocar, ja m'ho va dir el cirurgià, diu, escolta, t'has fet mal, eh? Quan un cirurgià amb la bata blanca et diu, t'has fet mal. Ostres. I si tot va bé i fas el que et diré, pues d'aquí un any pues, igual pots tornar a tocar. I efectivament va
1: ser
2: bé. Com va
1: anar la rehabilitació? Bé?
2: Bé, la rehabilitació era fer exercicis amb la mà perquè baixés la mielina, veus? Això és el...
1: Ah, sí.
2: Llavors es va tallar el radial aquí. I llavors
1: Déu
2: això, quan fan la sutura, la mielina va baixant un centímetre cada 3 dies.
1: És.
2: Wow. Llavors et van medint i et van posant electros d'aquells, a veure on està la mielina. Ah, ja estem aquí, ara està aquí, ara està aquí. Hasta que no arriba aquí, no pots aixecar la mà. I aquesta mà doncs, m'ha quedat quasi al 100%. No és al 100%, hi ha algun moviment que em costa més. O sigui, per algunes coses encara m'hi trobo que passa alguna cosa.
1: Que et costa.
2: Que costa una mica fer segons què, però el fet de tocar és la gran rehabilitació. A la que vaig començar a tocar i és la
1: després
2: rehabilitació
1: d'un de tocar. Any. Ho vas trobar a faltar?
2: Estava pendent, no va ser el pitjor any de la meva vida,
1: No?
2: Perquè tenia que fer una cosa. És allò que et dic, quan m'hi poso. Només tenia que fer una cosa. Posar això anar fent exercicis amb aquesta mà perquè recuperés el que tenia, saps? Era aquest l'objectiu, hi havia aquest objectiu, només hi havia un objectiu. Tenia la sort de que tenia el seguro de la IE, que tenia un seguro que cobrava no molts diners, però em podia aguantar els mesos, encara que no fes bolos, i res. Pues, va ser un any de dedicació plena a recuperar el que tenia.
1: D'aquella experiència va sorgir el teu segon disc, després de 8 a que corre, Fènix.

0: tu dius que la professió el va rebre tan bé que és com si t'haguessin donat un Grammy.
1: Sí. No? Em van rebre tan bé?
0: Sí, van rebre bé aquest disc.
1: Ah, després, sí, home, clar.
0: D'aquell temps de rehabilitació i...
1: Sí, sí, sí, home, clar, era
0: la
1: com, ostres, torna a tocar, no sé, és el mateix, no ha canviat, diu, bueno. Això era com tornar,
0: clar.
1: Bueno, o sigui, lograr el que vas estar un any buscant, no?
0: Clar.
1: El que em va costar més, o sigui, no em vaig deprimir, que això també és una cosa important, que m'ho va dir la meva cuidadora, la que em feia els exercicis, uh-huh. la rehabilitadora, com es diu, la fisioterapeuta. La fisioterapeuta, uh-huh. Va dir, escolta'm, Carles, m'ha estranyat que tu no, en cap moment t'has enfonsat, perquè normalment els pacients aquests que són tan llarguets de tants mesos,
0: normal, no?
1: Hi ha un moment que s'enfonsen, hi ha un moment que o tenen que anar al psicòleg que els ajudi o perquè s'enfonsen, no? I jo dic, home, és que tinc la música, saps el que vaig fer? Que això també em va anar molt bé. Jo no sabia res d'ordenadors. Em vaig comprar un ordenador, vaig agafar el meu primer programa de música i vaig començar a tenir el meu petit estudi. I clar, entre els exercicis i el de la música, que vaig inclús gravar un disc amb un teclat, amb el Max Sunyer, un disc tocant jo el baix amb un teclat, saps? I entrant dintre del món de la informàtica, de cara a la música, no? Que després m'ha anat molt bé, perquè jo tinc el meu estudi.
0: Clar, sí.
1: Llavors, si vaig aprofitar, aquell any, no t'ho pots imaginar, el que vaig aprofitar les hores que estava a casa.
0: I el Paco de Lucía et va reservar la cadira, també.
1: Això és molt maco, això és molt maco. Em va dir, Carlos, no te voy a poner los cuernos.
0: O sigui, el teu lloc el va ocupar Cañizares, però quan tu vas tornar, ell va seguir, també.
1: Ell va seguir perquè no el va fotre
0: clar,
1: fora, diguéssim.
0: Vinga, sí, ara ja està.
1: Era un mes. Però vull dir que això és un detall del Paco molt maco. Diu, Carlos, no te vamos a poner los cuernos. Aquí está tu silla esperando que vuelvas. O sea, que hace el favor de ir rápido, bien ligerito.
0: Clar. Deia que Fènix és el segon. Per cert, els dos primers van ser disc català de l'any de Ràdio 4, d'aquesta casa, però és que tens una desena de discos en solitari, Carles. I clar, imagino que ha de ser especialment maco, satisfactori, interpretar en directe música pròpia, no?
1: Sí, sí. Això va ser del primer disco que vaig fer gràcies al Mario Pacheco, uh-huh. Que és el que tenia Novos Medios, la companyia aquesta independent, que no era una multinacional, era una companyia petiteta, i llavors va dir, Carlos, quan vuelvas de Chic Corea, perquè això va ser l'any 82, sí. Vaig anar amb el Chic, quan vuelvas hacemos un disco, tu i jo. Diu, què dices? Ostres, i llavors, clar, havia de composar, perquè clar, un disc teu, bueno, pots fer alguna versió, però és important. Allà vaig començar a tenir el meu repertori, perquè jo tenia dos o tres temes,
0: clar,
1: o sigui,
0: clar.
1: Molt poc, doncs vaig tenir que posar-me les piles, i per això m'emportava la guitarra. Des d'aquí tornem a la guitarra, que hem dit abans.
0: Sí.
1: M'emportava la guitarra perquè tenia que composar temes per quan tornés a Espanya tenia que fer un disco. Això, i un tema que es diu Sud-àfrica Tour, uh-huh. Aquest el vaig fer a Sud-àfrica. I llavors, clar... tot va donat així, no? Que la vida
0: sí,
1: et vas
0: sí.
1: trobant amb les coses i és això.
0: Surs d'un tren i et fiques a un altre.
1: I et fiques a un altre.
0: I sempre, a més, molt ben acompanyat, Carles,
1: home.
0: També en els teus propis discos, moltes col·laboracions, en què també hi destaca el trio de Max Sunyer, que comentaves abans, o el trio amb Tino Di Geraldo i Jorge Pardo.
1: Sí, sí.
0: Amb ells has fet 3 discos ja, i han estat cada 10 anys, no sé si ho tens comptat
1: sí.
0: o no, però cada 10 anys,
1: sí,
0: el primer
1: sí.
0: el 99, el Concierto de Sevilla, el segon el 2009, Sin Precedentes, que va ser el Premi de la Música al millor disc de jazz, i el tercer el 2019, Flamenco Leaks.
1: Flamenco Leaks.

0: I clar, com que publiqueu cada 10 anys, el proper és el 2029.
1: Bueno, això és la broma que fem. Això és la broma que fem. Pues no estaria mal, eh? Per què no? Per què no? Escolta'm.
0: Però us hauríeu de posar ja, no? O no?
1: Bueno, potser...
0: Més o menys.
1: Bueno, més o menys.
0: Més o menys.
1: Això... Aquest Flamenco Leaks ens hi vam posar el dia que vam entrar a l'estudi. Mm-hmm. Perquè també és una altra manera de funcionar, que és anar a l'estudi i gravar. I gravar,
0: i tot
1: i gravar.
0: Improvisació.
1: És tot improvisació.
0: Increïble.
1: Però clar, llavors tens una quantitat d'hores, de molt minuts de música. Ja. I la feina és escollir.
0: Clar.
1: A veure, que és que a mi me gusta esto, és que a mi me gusta más lo otro. Ojo, no, és que aquí esto, saps? Ui, és complicadíssim, eh? Vam tardar com després 3 anys en treure'l. Vam desistir, vaig dir, mira, s'acabó, deixem, no fem res. I va estar mort uns anys. I després vaig dir, escolta, pues sí, el vam sentir una altra vegada i vaig dir, si això està de puta madre.
0: I, bueno, i vau dir que han passat 10 anys.
1: Sí.
0: Ha de ser ara.
1: I ens vam donar compte... Ens vam donar compte que allò que en aquell moment que se semblava tot dolent, ja no ens agradava res, de tenir que escollir tantes coses, a mi em costa molt això. A mi m'agrada més, som més de fer les coses i quan una cosa està feta ja en faig una altra. I no fer-les totes i després ja veurem, ja escolliré el que m'agrada més. No? Això, li tinc pànic amb això.
0: Si tornessis a començar, triaries el mateix instrument?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, però... Sí, i a vegades penso que no. Perquè a mi l'instrument que més m'agrada de tots, de l'instrument de corda, és el violoncello.
0: El cello.
1: El cello. Perquè el cello té la tessitura més bèstia que et pots imaginar. Està afinat amb quintes i aquesta llargada de màstil, tens un agut que sembles un violí o una viola i tens un greu que sembles un contrabaix. Eh?
0: Sí.
1: O sigui, que et pots acostar. Te pots acostar a tota la família de la corda, no? Te costes molt. El cello, per mi, és el rei. Per mi és el rei de la corda.
0: Mai és tard?
1: S'afina amb quintes.
0: O ara ja sí.
1: S'afina amb quintes i a la mà seria un lío pel meu cap. Seria un lío pel meu cap.
0: Carles Benavent, músic, compositor, un dels grans de la música del nostre país, amb una trajectòria molt reconeguda. El darrer premi l'any passat al Premi Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música. Mil gràcies per ser avui amb nosaltres, a Irrepetibles. Moltes gràcies, Carles.
1: Bueno, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Unes 3.000 persones continuen als carrers de Ceuta segons estimacions del govern espanyol després d'haver completat aquest matí el nou centre d'acollida temporal instal·lat al port de la ciutat autònoma. Aquest matí s'hi han traslladat unes 1.700 persones que malvivien en assentaments improvisats o a la platja, després que l'Audiència Nacional aquest dijous desbloquegés la instal·lació d'aquest centre. L'operació de trasllat, segons l'executiu central, ha transcorregut amb normalitat, tot i els moments de tensió viscuts durant les primeres hores en què s'ha produït algunes corredisses per aconseguir una plaça d'acollida. Una visió que no comparteix el Partit Popular, que parla de caos. Elma Saiz i Elías Bendodo.
2: Es una operación que se ha desarrollado sin incidentes graves y quiero agradecer la labor desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con las entidades que van a gestionar estos dispositivos. Bueno, una operación humanitaria, una operación compleja.
3: Hemos visto avalanchas en Ceuta, una ciudad donde reina la delincuencia, el crimen organizado y que de la mano del gobierno de España se ha convertido en una ciudad sin ley.
0: Els sindicats policials, de la seva banda, denuncien les condicions amb què s'ha dut a terme aquest trasllat i acusen l'executiu de mala previsió.
4: Pero hace falta refuerzo. Lo venimos pidiendo desde hace mucho. Yo creo que basta ya de poner parches y de mirar hacia otro lado.
5: Una vez más, la Policía Nacional está supliendo la más absoluta incapacidad del gobierno y de Marlaska para afrontar una situació com la de Ceuta.
0: Doncs demà, 19 de setembre, farà 5 anys de l'erupció del volcà Tejogaite, que va transformar l'illa de La Palma. Les conseqüències continuen sent visibles avui dia. La lava va arrasar zones habitades i agrícoles i milers de persones van haver d'abandonar casa seva. Héctor Izquierdo Triana, comissionat especial per la reconstrucció de l'illa canària de La Palma, ha assegurat al programa Mediodia de Ràdio Nacional que, tot i la tragèdia, hi ha dades positives, com ara l'increment de l'ocupació a l'illa, ja que la seva economia està molt vinculada al turisme i al cultiu del plàtan.
6: Ahora, con más población, se ha incrementado 4.000 habitantes de la isla de La Palma, ha crecido la tasa de actividad 5 puntos, batiendo casi récord de la serie. O sea, se ha conseguido, hay trabajo en La Palma, mucho más en una isla que cuando estábamos en plena crisis financiera en 2008.
0: I precisament en relació al canvi climàtic i com mirar d'aturar-lo, la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui el full de ruta per descarbonitzar la indústria catalana amb l'horitzó posat en l'any 2050. Paneque defensa que la clau és la innovació sostenible, com ja es fa a molts països nòrdics.
7: El canvi climàtic, jo m'atreviria a dir que, entre altres qüestions, ha de ser el centre de les polítiques que hem de desenvolupar com a país. Vivim en unes condicions noves que ens demanen decisions noves i que ens demanen perspectives diferents. I Catalunya ha de voler ser, perquè pot ser-ho, referència en aquesta nova dinàmica, que també és una dinàmica industrial.
0: Aquesta passa a nivell de descarbonització industrial suposarà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros. El grup de recerca biomèdica en ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron Institut de Recerca ha observat que la combinació de dos fàrmacs, que ja es fan servir per altres indicacions oncològiques, podria millorar el tractament del càncer d'endometri del risc. Els resultats de l'estudi, realitzat amb 15 models de tumors de pacients en animals i, per tant, encara no en persones, han mostrat la desaparició completa del tumor en un 60% dels casos. Doctora Valeria Tubita, investigadora de l'estudi.
8: En el moment en el que combinamos estos dos fármacos, tenemos una eliminación del tumor en el 60% de los casos. Eso es para nosotros muy prometedor porque estamos trabajando en el campo de la medicina de precisión. Es decir, que esos dos fármacos van a atacar de forma específica vulnerabilidades características que son típicas de estos tumores.
0: El càncer d'endometri és el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats, amb prop de 1.000 casos diagnosticats cada any a Catalunya. A més, la seva incidència continua augmentant, principalment per l'increment de l'esperança de vida i de l'obesitat. I pel que fa al temps, dia que que es va estabilitzant de mica en mica, els cels amb tendència a clarejar i temperatures encara suaus, màximes de 27 graus a Girona i Lleida i 26 a Barcelona i Tarragona. Les mínimes baixen i se situen en els 18 graus a Barcelona, els 17 a Tarragona i els 14 a Girona i també a Lleida. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.

0: Quan per explicar el caos necessitem eufemismes, el primer que s'ha desbordat no és la frontera, és la realitat. 1.700 places no poden absorbir milers de persones. Això són matemàtiques i, clar, negar-ho per por de molestar, doncs jo crec que no ajuda a ningú. La solidaritat sense ordre acaba sent improvisació i la correcció política moltes vegades, jo penso que no pot substituir ni la gestió, ni els límits, ni el sentit comú. El que ha passat avui a Ceuta és un altre capítol més d'aquesta terrible situació que estem vivint i de seguida t'ampliarem. Quan són les 4 i 6 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Al control, Martín Noia, Jaume Tudela, a la producció, Sònia Rodríguez Justicia, subdirecció, David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal?
0: Tens cara de cap de setmana.
1: Cara de cap de setmana.
2: Sí.
1: Molta.
0: M'agrada molt.
1: Molta. De divendres a punt de començar un fantàstic cap de setmana.
0: Redacció, Maria García Coll.
3: Bona tarda. Què tal?
0: Ulls de relax.
3: Sí?
0: Sí, sofà, Netflix...
3: És el que més em ve de gust ara mateix, després de fer aquest programa.
0: Moltes ganes d'aquest programa d'avui. 3 hores per endavant de ràdio en directe que seran apassionants. I ara anem amb les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants del moment, els 4 punts d'informació que ampliem de seguida, on és la conversa social. Som-hi, va.

0: Atenció a aquesta informació de La Vanguardia. Publica avui La Vanguardia. Informació de Toni Muñoz i Maica Navarro. Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia extrema que consistia a simular que s'empenyia un familiar per un precipici, Maria.
1: I tan extrema, eh? Perquè dies després va
0: recórrer...
1: Sí,
0: ho explicarem bé tot plegat, eh? Exacte. Amb el David també, Maria, tot l'equip, perquè això ho hem d'explicar a poc a poc i amb detalls.
1: Exacte. Dies després va recórrer diverses vegades una ruta de Montserrat que havia estat seleccionada precisament perquè tenia barrancs. El 14 de desembre del 2024 hi va tornar amb el seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango, i aquell dia Isaac va morir en caure al buit.
2: Ara el testimoni d'una dona que fins fa poc no apareixia en aquest cas ha obert una nova línia especialment delicada a la investigació. La història que, com us expliquem, avui publica a La Vanguardia comença amb una dona anomenada Johanna, professora d'anglès i col·laboradora puntual de la terapeuta de la família Andic, Maria Júlia Lüderwald. Johanna va comparèixer voluntàriament davant els Mossos el passat mes de juny, va declarar dues vegades durant unes 5 hores en total i va entregar el seu telèfon perquè els investigadors poguessin comprovar els missatges de WhatsApp que havia intercanviat amb aquesta terapeuta.
0: A veure, Maria, llavors... Què és el que explica?
1: Doncs Maria Júlia havia ideat per un altre pacient una teràpia de confrontació absoluta extrema. Volia portar-lo a Montserrat, posar-se ella mateixa a la vora d'un precipici interpretant simbòlicament el paper d'un familiar amb qui aquell pacient tenia un conflicte profund i convidar-lo a empènyer-la. La idea, segons va explicar la Johanna als Mossos, era que el pacient arribés al límit de la situació i comprovés que era incapaç de fer-ho. La previsió era tan extrema que fins i tot havia d'assistir un infermer, atenció, per si passava alguna cosa.
0: I aquí

0: entre David Gallac, Jonathan Andic.
1: Sí, perquè segons Johanna, quan Jonathan va saber que existia aquesta tècnica, es va mostrar molt interessat i fins i tot s'hauria ofert a assistir-hi com a espectador. Atenció, per preparar-la, la terapeuta va demanar a Johanna una cosa molt concreta. Li va dir que busqués una ruta de muntanya que tingués precipicis. L'1 de desembre del 2024, totes dues van recórrer el Camí de les Feixades a Montserrat. Al finalitzar, segons el testimoni de la Johanna, Maria Júlia li va comentar que en aquell mateix camí també podia ser útil pel cas que ens ocupa, el de Jonathan.
0: Clar, i aquí comença una cronologia, Maria, que ara interessa especialment als investigadors.
2: I tot comença el 7 de desembre, quan la Johanna va tornar a aquella ruta, aquesta vegada amb el Jonathan. Segons ella, el Jonathan li va dir que buscava un recorregut per portar-hi una neboda. No va parlar del seu pare. El 8 de desembre, en Jonathan Andic hi hauria tornat, i el 10 de desembre hi hauria anat una tercera vegada. El dia 14, quatre dies més tard, hi va tornar amb Isaac Andic. Pare i fill havien quedat per caminar, estar junts i parlar soles, i durant aquella excursió Isaac Andic va caure per un precipici i va morir.
0: I encara hi ha un altre element que els Mossos consideren interessant.
1: I és que després de saber que Isaac Andic havia mort, la Johanna va escriure a la terapeuta per preguntar-li si sabia què és el que havia passat. Segons els missatges que van ser entregats als investigadors, Maria Júlia va respondre, citem textualment, "Millor no ho vull saber, a veure si la pròxima seré jo." És una frase que és impactant, però que no demostra sola, per si sola. El que fan ara els investigadors és intentar entendre-la dins de tot el conjunt d'indicis. Els Mossos també han preguntat a Johanna si recorda haver-se aturat amb Jonathan exactament al punt des d'on va caure Isaac Andic. Ella diu que no ho recorda.
0: Hi ha una altra circumstància, Maria, molt significativa, no?
2: I és que fins que aquesta dona es va presentar davant de la policia, en Jonathan no havia explicat, segons La Vanguardia, que havia recorregut aquell camí acompanyat d'una col·laboradora de la seva terapeuta que prèviament havia rebut l'encàrrec de buscar una altra ruta en barrancs. Per això aquesta declaració ha adquirit tanta importància, perquè no apareix aïllada. La investigació analitzava les visites prèvies de Jonathan a la zona, les seves explicacions sobre el moment de la caiguda, els temps de reacció posterior i també altres elements de la relació entre pare i fill. La jutgessa també ha ampliat l'anàlisi del telèfon d'Isaac Andic a tot l'any 2024 i manté obertes altres diligències.
0: Ara bé, aquí hi ha una part imprescindible d'aquesta notícia, David.
1: I és aquesta, que la defensa de Jonathan Andic nega avui rotundament aquesta versió. Assegura que Jonathan Andic no va conèixer aquesta suposada teràpia del precipici, que mai no s'hi va interessar, i recorda que encara no ha tingut accés formal a la declaració d'aquesta persona, de la Johanna. També denuncia que s'està vulnerant la presumpció d'innocència del seu client.
0: Doncs el que expliquem, segons la informació publicada avui per La Vanguardia, una testimoni atribueix a Maria Júlia Luderwald una teràpia extrema que hauria consistit a portar un pacient fins a un precipici per simular l'empenta d'un familiar. Una pràctica que, clar, en el context del cas Andic, doncs ha obert interrogants sobre la seva base científica, els límits ètics de la psicoteràpia, un possible cas d'intrusisme professional, perquè en principi no constaria Maria Júlia col·legiada, i clar, el risc d'aplicar intervencions d'aquesta intensitat en persones especialment vulnerables, no? Un risc extrem. A aquesta hora de la tarda podem parlar amb Òscar Pino. Ell és vicedegà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé. Impactats amb aquesta informació que es publica avui a La Vanguardia. I, Òscar, anem al gra una miqueta, si et sembla bé. Si és cert que una terapeuta porta un pacient davant d'un precipici i li diu "empeny-me, imagina que sóc la persona que odies", no? Que era una mica el cas. Això es pot considerar psicoteràpia?
3: No, o sigui, a veure, cal dir que aquesta teràpia o aquesta excusa que estan posant dintre d'aquest procediment judicial, això no està validada ni de forma científica ni existeix com a tal, no? Llavors, clar, aquí estem parlant d'una casuística en el que hi ha una suposada terapèutica que es fa passar per psicoterapeuta, que creiem que no té el títol de psicòloga, que a més no està, diguéssim, ni col·legiada ni aquí ni a altres països, no? I que llavors intenta utilitzar una eina que a vegades s'utilitza, no? La confrontació dintre d'altres teràpies psicològiques, però no és una psicoteràpia en si, no? I cal dir que sempre quan aquesta eina dintre d'un altre context terapèutic es pot utilitzar, però mai posant en risc la vida d'una altra persona i amb unes consideracions ètiques i molt importants. No? Penseu que nosaltres sempre quan actuem, els psicòlegs, i quan es fa qualsevol intervenció a nivell psicoterapèutic, hi ha un principi de no maleficiència, és a dir, de no fer més dany al pacient, no del que li pots, de l'ajuda que li pots donar amb la psicoteràpia, no? Llavors, al final, això que va fer és una autèntica barbaritat i no està avalada de cap forma per la comunitat científica.
2: I existeix alguna tècnica psicològica reconeguda que s'assembli, encara que sigui ni remotament això que ara explicava vostè,
3: no,
2: el que s'ha descrit en aquest cas? O estem parlant d'una pràctica que està completament fora

0: està oculta i que no surt, diguéssim, dintre de la teràpia, i llavors s'intenta pues, confrontar el pacient amb això, però es fa sempre en context controlat i en situacions en què no posa en risc la vida de ningú. No? Però això de posar, no? d'utilitzar una paraula com la teràpia de confrontació per posar en risc la vida d'una altra persona per veure si l'empeny o no l'empeny, això, diguéssim, no existeix com a tal ni de forma llunyana. O sigui, per cap associació científica, per cap estudi, validat, protocols, etc.
1: Pel que ara ens comenta, Òscar, clar, ha parlat d'un context controlat. Entenc que aquest és una de les peces claus en tot el que estem parlant. És molt cabdal, aquest concepte, un context que estigui controlat en tot moment.
0: Totalment, perquè, clar, nosaltres és el que parlàvem, no? Ens regim sobre uns principis de la bioètica, no? Que al final hem de fer un principi de beneficència, és a dir, nosaltres actuem per ajudar el pacient, si no ajudem al pacient no té sentit que actuem, i després tenim un principi de no maleficència, és a dir, de no provocar més dany o efectes secundaris del que li causem si no féssim res, no? Llavors, al final, clar, la problemàtica és que quan ens trobem amb aquests pseudoterapeutes que no tenen cap tipus de títol, això és pues al final acaben creant, diguéssim, molts problemes a la gent. No? És com si anéssim al dentista i no té el títol, pues algú a lo millor en fa un empàs bé, però la major part de gent s'equivocarà. Pues en psicologia passa exactament el mateix. Si és gent que no té el títol, no està col·legiada i no hi ha unes garanties de que té un coneixement sobre la matèria, moltes vegades pues ben, no? El que fan és més mal que bé.
2: Clar, segons publiquen La Vanguardia avui, el Toni Muñoz i la Maica Navarro, es tractava d'un pacient amb esquizofrènia. I si el pacient pel qual s'havia pensat inicialment aquesta pràctica tenia esquizofrènia, la preocupació penso que és encara més gran, no? Què podria desencadenar una experiència emocional tan extrema en una persona vulnerable?
0: És que a mesura que anem coneixent coses sobre aquest cas, tot encara ens posa els pèls més de punta.
2: Sí, sí.
0: És a dir, que a més això ho facis amb una persona amb esquizofrènia. L'esquizofrènia és una malaltia complexa, a més una malaltia molt complicada, que necessita, diguéssim, uns tractaments, diguéssim, molt, molt importants i que, a més, cursa a vegades amb problemàtica d'impulsivitat, de deteriorament cognitiu, d'altres coses que afecta sobre la capacitat de prendre decisions. No? Llavors, clar, això és la problemàtica principal, que una persona que no té cap títol sanitari comenci a fer aquest tipus de teràpies a persones que tenen una vulnerabilitat i que tenen una problemàtica sanitària, aquí estem parlant de que l'Estat ha d'actuar. O sigui, no? Nosaltres portem anys batllant perquè es reguli tot aquest tema de la psicoteràpia i perquè a la pública, jo treballo a un hospital públic, ens trobem moltes vegades en casos així, o sigui, de gent que ha anat a un coach emocional o ha anat a una persona que no se sap ben bé el títol que té i a lo millor pues, li ha recomanat que no es parli amb els seus pares o que trenqui amb la seva dona, quan són coses que això un psicòleg no t'ho recomanarà, o sigui, et farà, no? Llavors, al final, crea molta, molta problemàtica i és una problemàtica de l'Estat que no regula aquesta àrea, diguéssim, de coneixement.
2: Clar, clar. En principi, segons aquesta informació de La Vanguardia, aquesta era una idea pensada per aquesta persona amb esquizofrènia, idea que Jonathan Andic, en principi, suposadament, hauria volgut conèixer, no? Aquesta teràpia de xoc, diguéssim, no? Aquesta tan extrema. Que jo ara pensant, clar, una teràpia pot arribar a ser traumàtica per la víctima, en aquest cas, no? Pel pacient, perquè, clar, podem entrar en una consulta buscant ajuda i sortir-ne psicològicament pitjor per culpa d'aquesta intervenció del pseudoterapeuta.
0: Bueno, és que això ens ho estem trobant. És que si tu vas a un lloc que no tenen coneixements per aplicar-te segons quina psicoteràpia, clar, hem de pensar que la psicoteràpia mal aplicada també té efectes secundaris. Llavors, per això ens hem de garantir de que el professional al que anem pues, està col·legiat, té els títols oficials i amb això pues, ja tenim una garantia. No? Després, totes les professions ens podem equivocar sempre en algun moment. Però el que està clar és que si tu vas amb alguna persona, no? És com quan en dentistes, quan es troba una clínica d'aquestes que fan implants mamaris i que no tenen el títol ni les garanties de, no? Ni les garanties higièniques adequades.
2: Sí, passen molt.
0: que està passant molt, doncs és exactament el mateix, no? Moltes vegades el que és barat és car al final, no? Perquè després doncs, cursen en infeccions i coses d'aquestes, no? Doncs en psicologia és exactament el mateix, o sigui, hi ha uns estudis que regulen el que seria tota la professió de psicologia i tot el tema de què s'ha de fer

0: amb usuaris amb malalties mentals, i llavors quan ho fem fora d'aquest àmbit, doncs la cosa es complica, no? I el que crida l'atenció d'aquest cas, a més, és que fixeu-vos que, a més, això ha passat amb una família amb un alt poder adquisitiu,
1: sí.
0: I, a més, amb un alt poder socioeducatiu, és a dir, tenen estudis superiors, i tot i així, diguéssim, han anat, no?, amb una persona que no té cap tipus de garantia ni cap tipus de títol, no?, relacionat amb tot això, no?
2: I us ho trobeu molt, això, no? Em comentaves a vosaltres, a les consultes, venen pacients que
0: clar,
2: diuen que han anat
0: clar.
2: A un altre tipus de psicoterapeutes, de psicoanalistes, i que els hi han proposat coses que vosaltres dieu, això no té cap mena de fonament científic.
0: Clar, sí, això ho veiem molt. Venen doncs, perquè no els ha funcionat o perquè encara han sortit pitjor del que estaven. Això passa moltíssim, perquè la gent es pensa que moltes vegades, bueno, per anar a parlar no passa res, però és que la psicoterapia no és anar a parlar.
1: No.
0: És treballar altres aspectes, diguéssim, que estan fent, diguéssim, que hi hagi un patiment a nivell psíquic. I llavors, al final, clar, aquest tipus de perfils que no saben, diguéssim, no saben les tecles que estan tocant, doncs poden causar més problemes a nivell personal, familiar i a tots els nivells.
3: I, Òscar, per què creu que socialment passa? És a dir, perquè vostès ho explica molt bé, és a dir, ens acaba de posar tot el context, totes les dades sobre la taula, però socialment, per què creu que encara hi ha persones que s'aferren aquestes psicoteràpies o aquestes pseudoteràpies que està demostrat que no funcionen?
0: Bueno, la major part de vegades jo penso que és per desconeixença. O sigui, la gent es fia, no?, d'aquestes persones. Ara més el terme coach està de moda, I la gent, pues, bueno, i també el tema de fer psicoteràpia està de moda, no? Llavors, el que ha passat és que com que la paraula psicoteràpia no està regulada, o sigui, si es fan passar per psicòlegs, ràpidament no hi ha cap problema perquè nosaltres els podem denunciar ràpidament, però quan estan en aquesta línia de que fan psicoteràpia i tal, pues, a vegades no tenim tant èxit a nivell judicial perquè la psicoteràpia no està regulada com a tal dintre del nostre país. Llavors, al final, són gent que van fent fins que passa alguna cosa. Tenim ja més casos de gent que hi han hagut denúncies a la nostra comissió deontològica i de problemàtiques amb aquest tipus de perfils, no? Hi ha gent que diu que és un coach emocional. Ningú sap que és un coach emocional, però no, intenten una miqueta, pues, buscar aquests aspectes, aquestes línies limítrofes per dir que poden fer algo que no poden fer. Penseu que nosaltres estem regulats igual que la medicina o qualsevol metge amb aquest tema d'intrusisme. El que passa és que els metges tenen un doble check per al tema d'intrusisme, perquè les receptes s'han de posar amb el número de col·legiat. Llavors, clar, aquí ja es veu, no? Si algú es fa passar per metge, normalment es fa passar durant un temps, però després hi ha algun moment que amb el tema de les receptes, pues, acaben tenint problemes. Tot i així també tenen casos, al col·legi de metges, de gent que fa intrusisme. Però clar, en aquest cas és molt més evident, perquè ara hi ha un boom en tot això i diguéssim que la gent, pues, busca més una demanda. Els psicòlegs també la tenim, i molta gent ens ve a consultar i treballen en aquests aspectes molt bé. Però clar, quan hi ha un nínxol de mercat també hi ha gent que se n'aprofita i que intenta buscar, diguéssim, pues, aprofitar-se d'aquesta situació.
1: No li traurem més temps, però per acabar, clar, aquí hi ha una idea molt perillosa darrere de determinades pseudoteràpies, no? Que és aquella de, si pateixes molt durant la sessió és perquè està funcionant. Això és fals? El dolor emocional no és necessàriament sinònim de progrés terapèutic?
0: Sí, clar que no és necessari, i no només això, no? Moltes vegades aquestes pseudoteràpies el que fan és que, com que si no funciona, la culpa és teva, que no has fet les coses que tocaven fer, no? O sigui, aquest fenomen, nosaltres el que ens trobem molt és aquest fenomen de culpabilitzar al pacient, a l'usuari, perquè, clar, com que tu no vols curar-te, no?, al final sempre acaben amb un... Clar, és que tu realment no vols curar, o tu realment, no?, i aquesta culpabilitat que sempre acaba recaient sobre la persona que té la problemàtica o la patologia. I això és molt típic de la pseudoteràpia.
1: De fet, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya sembla que està investigant ja un possible cas d'intrusisme, no?, amb Maria Júlia Luderwald.
0: Sí, bueno, aquí hem tingut moltes queixes, evidentment estem en contacte amb la jutgessa que porta el cas i tot això, i veurem, però clar, evidentment aquí és una miqueta el que parlàvem, no? Cada pas o cada notícia que va sorgint d'aquest cas ens posa a tots els cabells de punta, no?
1: Increïble,
0: això, diguéssim... Bueno, veurem el proper capítol,
1: sí.
0: Ja parlarem, no?, sobre ell, però sí, la veritat és que és esgarrifós. Sí, sí.
1: Òscar Pino, vicedegà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, li agraïm molt la seva presència avui a la tarda de Ràdio 4.
0: Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
1: Un plaer molt gran escoltar-lo, gràcies. Adéu. Doncs aquesta era la informació de La Vanguardia que publicaven avui Toni Muñoz i Maica Navarro. Jonathan, en dic, s'hauria interessat per aquesta teràpia extrema que consistia a simular que s'empenyia un familiar per un precipici. Ho han explicat perfectament el David Gallac i la Maria Coll. Cas complex, però molt ben explicat, per cert. S'ha entès perfectament.
2: Això és el que intentem, perquè a vegades és complicat, no hi ha tanta informació, sobretot en aquests casos. Sí. A vegades en alguns llocs es tracta de maneres que costa, no?, entendre-ho, o que fins i tot...
1: O massa sensacionalistes.
2: Exacte, massa sensacionalista, no? Intentem aquí almenys a l'emissora pública deixar-ho tot clar, explicar-ho pas a pas i fer-ho amb els experts, no?, com en aquest cas amb el vicedegà del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
1: Més coses avui que t'hem d'explicar, i és que aquesta és la gran notícia del dia, evidentment. Tensió i caos en el trasllat dels immigrants al port de Ceuta. Curses, una estampida, càrregues policials, trets dissuasius a l'aire, diversos ferits. Aquest trasllat de milers de migrants de les platges de Benítez i el Trampolín fins al nou campament del port de Ceuta, doncs, ha començat aquest matí amb escenes de molta tensió. Segurament ja les has vist, les xarxes està ple, tots els diaris, les televisions, ho estem explicant a la ràdio des de primera hora del matí. I clar, David Gallac, amb un problema de fons, no hi havia lloc per tothom.
3: Han estat uns 240 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que han participat en aquest operatiu. Poc després de començar, centenars de persones han corregut cap al port per intentar assegurar-se una de les 1.700 places disponibles. Els agents han intentat frenar l'allau i s'han produït moments de caos, càrregues i mesures dissuasòries per recuperar el control de la situació. Després, els migrants han estat conduïts en grups fins al moll de Ponent, on eren identificats i rebien una pulsera abans entrar al recinte, però a mig matí doncs ha passat el que podia passar i es podia témer, que és que el campament s'ha omplert. Els que s'han quedat sense plaça han hagut de tornar cap a les platges, i aquí és on es veu la dimensió del problema. El govern calcula que encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants a Ceuta, i aproximadament 3.000 o 4.000 continuarien fora dels recursos d'acollida. Tot plegat, després de dos dies d'incertesa judicial, l'Audiència Nacional havia aturat temporalment l'obertura del campament, però finalment va permetre que entrés en funcionament. El govern defensa que després dels primers moments de descontrol, l'operatiu ha continuat amb normalitat i parla d'un efecte crida, perquè moltes persones s'havien desplaçat fins a les platges doncs, per aconseguir doncs, el que es preveia, que és normal, que és aconseguir una plaça. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha aprofitat per carregar contra l'ultradreta.
4: La ultradereta i els que estan en la antipolítica jamás plantean una solución. Ellos siempre intentan esparcir odio, intentan buscar culpables, a su entender, pero no plantean una solución.
3: El PP, en canvi, parla de caos absolut i acusa l'executiu de falta de previsió. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
5: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración.
3: Ara el govern busca nous espais per ampliar aquesta acollida, perquè aquesta avui, com dèiem, és la fotografia de Ceuta, un campament ple en poques hores, milers de persones doncs, que no han aconseguit plaça, i amb una crisi migratòria que continua lluny de resoldre's.
1: És impressionant que, clar, amb tot plegat, el dibuix és una miqueta més clar avui, perquè els que s'han quedat sense plaça doncs, han hagut de tornar cap a les platges, i aquí és on s'ha vist la dimensió del problema, no? Per un costat, el govern calculant que encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants a Ceuta i que, clar, 3.000 o 4.000 continuarien fora dels recursos d'acollida. No han pogut entrar. Bé, ja vam comentar també ahir la notícia que Europa clarament no parla ja de crisi migratòria. S'ha dit crisi migratòria molt en les darreres setmanes, però, evidentment, jo crec que no és el concepte que s'ha d'utilitzar en aquest cas. Més notícies, més actualitat a 4:45 d'aquesta tarda. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat la llista de convocats per a Espanya pels 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia, Maria.
2: I el blanquiblau Roberto és la gran novetat a la llista. Aquests són els motius que ha donat el seleccionador Luis de la Fuente.
6: Però que ara és su momento. Tiene un gran inicio de campaña en el Espanyol, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles.
7: lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien y creemos que se que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
2: Atenció, perquè feia 4 anys que no hi havia un jugador de l'Espanyol a la selecció. Quan es va seleccionar José Lu, el davanter de l'Espanyol, el madridista Hausen i el porter de l'Inter, Josep Martínez, són les 3 novetats més destacades de primera. A la llista hi ha 7 jugadors del Barça i destaca la tornada de Fermín, que es va perdre el Mundial per una lesió. En canvi, no hi ha Joan García, que està lesionat, que es va lesionar l'últim partit contra el Racing de Santander en aquesta caiguda perquè relliscava al terra i l'ha substituït el valencià Josep Martínez, com dèiem, porter de l'Inter i que em sembla que l'últim partit amb el Madrid no va fer gaire bon paper, però bé, no sé si ho recordeu. Suposo que se'l premia.
1: Sí, sí, sí.
2: També hi són els jugadors del Barça, el Pau Cubarsí, l'Eric García, en Pedri, el Rodri, el Lamine Yamal, l'Olmo, el Fermín també, com dèiem, i no hi és Gavi. A més dels jugadors del Barça i de l'Espanyol, la llista d'Espanya, hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i el madridista Marc Cucurella. Els jugadors han estat convocats per aquest dimarts 22 de setembre, a partir de dilluns hi haurà la finestra de seleccions amb 3 setmanes en tensió sense futbol a primera divisió. Els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espart, juntament amb el blanquiblau Javi Hernández, també han estat convocats per la selecció espanyola sub-21. L'equip entrenat per David Gordo s'enfrontarà el 25 de setembre a Finlàndia, l'1 d'octubre a Serra Valle, a San Marino, i el 6 d'octubre rebrà a Romania, a Eivissa.
1: Serà curiós això, eh? 3 setmanes seguides sense primera divisió, sense lliga, eh?
2: Sí, ara...
3: Què farem?
1: No, David,
3: bueno, mira, el Mundial, això, el dels Mundials, o sigui, no el dels Mundials, vull dir,
2: selecció,
3: això per què
2: selecció.
3: És?
1: Això es diu Nations League. Clar, ara fan més partits de cop, un rere l'altre, saps? I llavors, més Xavi Forni a Ràdio Nacional d'Espanya, per cert.
2: Hi ha menys parades de seleccions, clar, però duren més temps, no?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. I com deia, per això farem programa des d'aquests estudis i per tot Espanya el cap de setmana del 26 i 27 i el del 2 i 3 d'octubre.
3: Ah, mira, que bé.
1: Però bé, dit això, jo pensava que s'arriscaria De La Fuente i convocaria Xavi Espart, tu.
2: Xavi Espart,
1: que ha fet un inici
2: doncs mira,
1: impressionant de la temporada.
2: L'han convocat a la sub-21.
1: Sí, amb el Marc Bernal. Uh-huh. Però bé, del Madrid que tenim el Marc Cucurella i el Hausen.
2: Sí, i el Carlos Espí, també,
1: home.
2: El tenim. Perquè el De La Fuente, per cert, ha carregat contra el nou format que ara tu deies, Xavi, de les seleccions.
1: Doncs, 4 partits,
2: a
1: no?
2: A tu t'agrada, però el De La Fuente no gaire.
7: Sinceramente, a mi no me gusta. Aquí va haver 4 partidos de una gran exigencia. En alguno de ellos, en 2, tenemos solo 2 días de descanso, con desplazamiento, con viaje, poca recuperación, etcétera, etcétera. Yo hubiera preferido el formato anterior, donde hay un poco más de descanso y se cuida, entiendo en mi opinión, más la salud de los futbolistas.
2: Li han preguntat també per la pilota d'or. Atenció, i clar, no s'ha mullat gaire, perquè ha dit que li donaria a un jugador espanyol.
1: Pensa tu qui vulguis.
2: Héctor Bellerín, poder? Un jugador espanyol.
1: Bellerín, diu.
2: Un jugador espanyol, qui vols?
1: A mi el que m'ha sobtat és De La Fuente tan contundent contra el nou format. Jo crec que ell s'estima més veure més seguit els jugadors, no? Cada mes, mes i mig, més o menys,
2: sí,
1: com abans, i no durant 3 setmanes, però cada 2-3 mesos serà això, no? Em sembla.
2: Sí, ha dit que a ell no li agrada.
1: Bé, i acabem aquestes 4 de la tarda, David Gallac, amb la Setmana del Llibre en Català, perquè comença des d'avui i fins al 27 de setembre hi haurà més de 350 activitats literàries al passeig Lluís Companys de Barcelona, que a més inclouen xerrades, converses, taules rodones, espectacles, entrevistes, recitals i llibres, clar.
3: I llibres, perquè és la Setmana del Llibre en català, per tant, també els inclouen. El Festival Literari de l'Associació d'Editors en Català arriba a l'edició número 44 amb poques novetats estructurals i molts llibres nous, però també podem trobar doncs, els que van sortir fa uns mesos i dels que fa anys que es van publicar i encara tenen una bona tirada. El primer acte, avui divendres, a 5:45 de la tarda, protagonitzarà tota una llegenda de la literatura catalana, Feliu Formosa, poeta, dietetista, dramaturg, que acaba de fer 92 anys i presentarà converses amb Feliu Formosa des del cim dels anys de Maria Enric i Judit Junyent. La participació també, a més dels autors, d'Irene Dalmases i de Bernat Puigtovella.
1: Tenim la bústia d'Instagram que treu foc.
2: Plena de consultes per l'Eva Moreno.
1: Clar, la nostra sexòloga de confiança, que ja és aquí a l'estudi, en menys d'un minut respon als teus dubtes sobre la sexualitat, de seguida.
8: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. vine al Consell Inaugural

0: de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: jornada de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
1: Hola, Eva, com estàs?
2: Hola.
1: Ara, micro, número...
2: No, no, ara sí, veig sí. El número.
3: 5.
2: Espera, que em poso 5. Tota ben col·locada. Ara. Que és que em van grans, aquests auriculars. Ho tinc al cap molt petit, jo.
1: Això és que ha vingut un cap gros abans de
2: sí,
1: tu.
2: Sí o què?
3: Mira,
2: sí.
3: T'ajudo. Ara m'aixecaré.
2: Vale.
3: I a més, bueno, no cal que aprofiti per olorar l'Eva, això que faig d'olorar els convidats aquesta setmana.
1: Ho pots fer per olora increïble,
3: ja, no, és que ja no cal que ho faci, perquè és que ja l'oloro des d'aquí. O sigui, m'encanta. L'olor de l'Eva fa una olor de flors boníssima.
1: És que la Maria Coll, aquesta temporada, està olorant a tots els col·laboradors cada dia que entren.
2: M'agrada molt que la Maria en col·loqui els auriculars.
1: Em
2: sembla molt sexy.
4: Ajustant-los ara mateix perquè tinguem uns auriculars col·locats estupendament.
1: Hi ha gent que es fa preguntes, David Gallac, oients, que diuen per què Maria olora els col·laboradors cada dia? Què vol trobar?
4: Per què?
1: Si té un problema de la infància...
4: No, perquè és una nova manera de donar la benvinguda.
3: Sí, m'agrada fer-ho, no ho sé. Sí.
4: Clar, no
3: i a
4: passa
3: més,
4: res.
3: A veure, també ho faig perquè sí que fa bona olor, dic, eh?
1: Va, si no, no ho faries.
2: Exacte. Bueno, no te'n refis gaire, Maria.
3: No, però perquè conec els col·laboradors, us conec a tots.
2: Però és veritat que la olor diu molt, també, de la persona.
3: Ah, que sí?
2: I de la connexió amb la persona. Hem parlat sovint de les feromones i de la connexió olfactiva, no? Com guardem aquesta memòria olfactiva.
3: Totalment.
2: I hi ha persones que ens agraden perquè ens agrada com oloren i no sabem per què ens agraden, perquè igual les característiques ni físiques ni de caràcter, de comportament, tenen a veure amb els nostres gustos, però l'olor sí.
1: Prepara't, Eva Moreno, per les consultes dels nostres oients d'avui, de seguida, molts missatges de veu
4: molts.
1: A través de @latardaderadio4, el 4 amb número, a la nostra bústia d'Instagram, a més, si voleu que no diguem el nom, ens ho poseu i
3: sí,
1: són missatges...
3: Problema. Són anònims. I també ens podeu escriure, si no ens voleu enviar un àudio, ens podeu escriure, nosaltres el llegim i ja està, tenim missatges, tenim àudios, tenim de tot avui.
1: De tot. Abans d'escoltar els oients i les consultes, els dubtes, el consultori sexual d'avui amb l'Eva Moreno, temes que hem d'analitzar. Eva, actualitat, tractaments hormonals exhaurits a les farmàcies, però clar, com afecta la sexualitat de les dones menopàusiques i a les persones trans, això?
2: Pues afecta moltíssim perquè millora els tractaments hormonals que han augmentat moltíssim perquè per fi hem començat a treure l'estigma sobre les hormones. Quan un ginecòleg, una ginecòloga ho prescriu, abans fa tot un estudi de la persona, del seu historial, de si hi ha malalties a la família, si no, i veu la possibilitat de que des d'aquest tractament amb estrogen i testosterona, la vida, la salut general de la dona millori, no només la sexual, que és la que nosaltres parlem i treballem, però la salut en general,
1: sí.
2: Perquè una dona que està transitant per la menopausa, que té insomni i no descansa, tampoc estarà rendint a la seva feina, estarà molt més irascible, això afectarà al seu entorn, a la seva vida familiar, a la seva vida de parella. Si hi ha un nivell molt elevat de sequedat a nivell de genitals, malgrat que es pot solventar d'altres maneres, amb els tractaments hormonals es regula molt bé, llavors, si això no ho tenim, afectarà moltíssim a la vida sexual d'aquesta dona i després a totes aquestes persones que estan transitant per un canvi de sexe, no? El que suposa trencar de cop aquest connectar amb la seva identitat, amb la persona que se sent i que no pugui continuar avançant amb aquest tractament.
1: La Candela Peña ha parlat d'això.
2: Exacte.
5: Quiero hablar un poco yo del tema este de los señoros. Sí. David, lo voy a decir hoy, quiero hacer un llamamiento al mundo de la farmacéutica. Las señoras estamos desabastecidas.
6: Ya sé por dónde vas, ¿eh?
5: Pues David, por favor, o sea, a ver, un momento, si yo estoy en tratamiento hormonal y yo voy a una farmacia y le digo a la señora, deme progesterona y deme estrógeno, dice, la progesterona la tengo, el estrógeno, no. Y tú dices, bueno, démelo en esta modalidad, el spray, no hay. Bueno, deme la cremita del interior, no hay. Bueno, deme la pastilla que es progesterona y estrógeno, no hay. ¿Qué está pasando? Pues que las farmacéuticas a unos precios nos aclaran. Si esto pasara con la Viagra, ya se hubiera solucionado. Con ese gran vasodilatador.
2: Hombre, y tal. Y tal.
3: Totalmente de acuerdo.
5: David, es que las señoras...
4: ¿Cuánta raote?
5: Es que nos vamos a volver locas. Y que, insisto, si a vosotros, caballeros, a partir de 50, os desabastecen del vasodilatador de vuestro nabo, o sea...
1: ¡Ay, candela!
5: ¿Sabes lo que te digo?
3: Maravillosa.
5: Se cae el mundo.
3: La adoro.
6: Porque la Viagra está funcionando. O sea, yo la verdad es que...
5: La Viagra, te voy a decir...
6: O sea, se usa mucho.
5: No, y perdóname que te corte, cómo es de fuerte que es... El premio al mejor fármaco del siglo XX por delante de la penicilina.
3: Increíble.
5: Sí, como gran vasodilatador. ¿O qué?
4: O no aniremos para
5: eso. No, y, o sea, no se estudia el cáncer, pero sí como a un señor mefistotélico de 90 años se le levanta aquello. Hombre, por favor.
3: Amén.
4: Adoro. Res fi, més a afegir. Res més a afegir.
3: Santa Candela Penya.
1: És així.
3: Llavors, què és el que està passant amb tot això? Candela, escolta, que la Candela està, ens està escoltant, ens escolta cada tarda. Jo tinc informació de primera mà. I llavors, què és el que passa? Que... al nostre país, igual que França, Portugal, altres països europeus, aquest tipus de medicaments es venen a preus molt reduïts. Aquí, entre 5 i 30 euros, tens el tractament complet de testosterona, estrògens. A Espanya. El preu és més reduït si t'ho prescriu la Seguretat Social. Als Estats Units, per exemple, el mateix tractament està al voltant del 250-300 euros.
7: És que el EUA és una altra cosa.
3: Clar, llavors, qui guanya, on guanyen més diners els laboratoris farmacèutics? Clar. Als Estats Units.
4: Se'n van tots cap allà.
3: On envien la producció?
4: Tota cap allà.
3: Tota cap allà. I llavors, per això, aquí tenim aquesta carença de medicament. O sigui que quan la Candela parla dels senyors de les farmacèutiques, yeah. Candela, el que passa és això, que és una qüestió no de salut.
1: És econòmica.
3: És una qüestió de diners.
4: De diners.
3: És
4: de diners.
3: Una qüestió
4: com tota la vida, al final.
3: Econòmica.
1: Quan comences a rascar de qualsevol
4: sempre
1: tema que et preocupi...
4: Sempre són els diners els que estan al darrere de
1: sempre,
4: tot.
3: Sempre. Tal qual.
4: Ai, per favor.
1: En fi, per cert, hem de comentar també, Eva... El tema del kit gratuït per detectar les ITS, oi? Sembla molt interessant i, sobretot, servei públic, en majúscules.
3: I tant...
1: I que hi ha un, em vas dir ahir per WhatsApp que hi ha un preservatiu que detecta les ITS. Com pot ser això? Això no pot ser.
4: Com ho fa?
1: Ja, això és clickbait.
3: Mireu, primer, us Bueno, us explicaré més. És que és divertidíssim. Està en estudi, eh? Però aquest kit que es va començar a parlar aquest estiu, al final de l'estiu, és el resultat de tots aquests diners que posem quan col·laborem amb la Marató de TV3, sí. Doncs, us en recordeu que va haver alguna marató que es va dedicar a la sexualitat?
1: Veritat, sí.
3: Doncs, d'aquí ha sortit aquest kit. I és superinteressant, està adreçat a persones, a joves, entre 16 i 25 anys. Jo demano, sisplau, que també ho ampliïn altres, a totes les franges d'edat.
4: Arribarà, més marge, més marge.
3: Arribarà. I llavors, és molt fàcil. Tu entres a una web. ITS Ready.cat, ¿vale? I llavors aquí demanes el teu kit dient quines són les teves pràctiques sexuals. Només has de contestar un qüestionari. I llavors t'envien el kit a casa i et diuen què és el que has de fer. Tu després ho tornes de la manera que t'indiquen i en el pas de 3-4 dies et diuen quines infeccions tens, si és que tens alguna. Però el més interessant d'això...
1: Esperem que no tinguis cap. No?
3: Esperem que no. Esperem que no.
1: L'objectiu és no tenir cap.
3: Exacte. Arribar abans, a fer la prevenció. Però... el més interessant d'això és que el que ens trobàvem a les infeccions de transmissió sexual és que tu, amb una persona amb la que has tingut un rotllo, li pots dir que bé ens ho hem passat, que bon feeling, repetim, el que sigui, però el que difícilment et costarà molt fer és aixecar el telèfon i dir-li, mira, carinyo, te'n recordes aquella nit que vam fotre aquell clau tan fantàstic que ens ho vam passar tan bé? Pues vigila, perquè igual tens una clamídia, una gonorrea, una sífilis,
7: un papiloma.
3: Però això ho has
7: de dir tu, o et poden trucar des del centre? Clar, perquè em sona això, no?
3: Exacte. Ah, sí? Llavors, com que tu no ho has de dir, és el gran què d'aquesta iniciativa, que tu simplement poses la llisteta amb les dades de les persones amb les que has mantingut relacions sexuals que estiguin possiblement infectades o contagiades amb la infecció, i llavors és la mateixa aplicació, la mateixa web, que s'adreça de manera anònima a aquestes persones, amb la qual cosa aquesta persona
2: que si té una vida sexual promiscua, que fantàstic, pues no sabrà d'on ve, d'on podria venir.
4: Has de saber les dades de les persones amb les quals has tingut la relació.
2: Clar, home, sí, normal...
4: Si no ho sap... No, perquè no... O sigui,
1: sí, però, a veure.
4: No perquè sigui molt ràpid i no doni temps a...
2: Escriure. Vull dir, pot passar.
1: No tinc ni el seu Instagram.
4: Passar. Podria passar, és a dir... Pot passar. Algú, potser li passa
2: allò,
4: això.
2: Allò, entres al lavabo i et despistes i ja.
4: Mira, tens un diumenge a la tarda que, mira, vas a, igual a passejar el gos i acabes...
2: Exacte. O algú que...
4: Fent un berenar, no ho sé.
2: Escolta'm, saunes, lavabos de discoteques... Ja, tens tota la raó.
3: Que net, un lavabo de discoteca.
1: Llavors... Oi, una cosa preciós.
4: Tornem a la llista.
1: No, però que és molt important. I sobretot protecció. Sempre. Que deia l'Eva, clar, que truques a aquella persona que potser té una vida molt promiscua, que està molt bé. Sí, estarà molt bé, s'ho passarà molt bé, però sisplau, si és promiscua, amb precaució.
2: Exacte.
1: Amb protecció, sempre, home.
2: A més, és que no has de mirar pels altres, has de mirar
4: per un mateix.
1: Home,
2: per tu mateix, per tu mateixa, primer de tot. Perquè, escolta, en qualsevol d'aquestes infeccions et deixa unes seqüeles i uns records no gaire agradables. I recordem que papiloma pot estar vinculat a càncer genital o oral.
1: Ja hi ha vacunes pels homes.
2: Genital. Sí, hi ha vacunes. La vacuna del papiloma es posa tant a homes com a dones. Llavors, sí. No cal arribar. I aquí hem parlat de preservatius femenins, home, de barreres orals, de preservatius de tot tipus, com aquest preservatiu que us explicaré ara,
1: sí,
2: que em sembla una cosa divertidíssima.
4: El que canvia de cua com un semàfor, que va de...
2: A veure, no l'aneu a buscar a la farmàcia perquè encara està en estudi. No, està en estudi.
4: Si vas a una farmàcia ara aquí i diem posa'm el preservatiu de colorins, em diran que...
2: Encara no,
3: suposo que n'hi ha de colorins, però no que canvia.
2: No, de colorins n'hi ha, de gustos, d'aromes, tots els que vulgueu.
1: De llums de Nadal.
2: De llums de Nadal també, fosforitos, amb formes, el que vulgueu. Llavors, aquest preservatiu que li diuen preservatiu intel·ligent o el preservatiu semàfor és la idea d'uns estudiants del Regne Unit d'un treball a final de curs. Però bé, ja tinc les grans productores de preservatius que s'han agafat a la idea. I llavors la idea és que quan hi ha contacte genital del preservatiu amb la part del cos que s'exposi, el preservatiu canvia de color segons... Sí, el risc de... Hi ha símptomes o indicis de, per exemple, clamídia.
1: Ai,
2: i es posa de color verd.
1: Quina por.
2: Si es posa de color groc, és que hi ha un herpes acostant-se, ¿vale?
1: Ai.
2: Si la fiques i surt blau, és que hi ha sífilis.
3: Mira...
4: O sigui, tu estàs en el moment...
3: L'has de posar i has de resar, perquè no surt.
4: O sigui, tu has d'estar concentrat o concentrada en fer l'acte sexual i aleshores tu has d'estar mirant si el color del preservatiu va canviant
2: sí,
4: com quan vas conduint per la meridiana a veure que el semàfor no t'agafi amb àmbar enmig del semàfor.
2: O sigui, exactament. I que no te'l passis.
4: Quina tensió. Bueno, Eva, o sigui, mira, millor no fer res. Tu.
2: Mira, primer...
4: No fer res en general, tu.
1: Sí, sí. Tampoc, millor quedar-se a casa.
4: Quedar-se a casa i tu, escoltar RN Audio i Radio 4 i RN.
2: En solitari, no?
1: Així segur que no l'agafes.
2: En solitari, però amb vida sexual activa, sisplau. Lila, si és papiló. Home. O sigui que, mireu que tenim tota la gamma de colors. A veure,
1: funciona,
2: aquí...
1: És un
2: de moment,
1: projecte,
2: de moment és el projecte, però no em digueu que no és una bona idea. Em sembla divertidíssim. Em sembla, a més, una
3: Pots
2: raó...
3: Pots esperar molta estona?
2: Una raó...
3: Perquè, pregunto,
1: Home, jo divertidíssim no sé si és la paraula, perdona.
4: Això és bona que diu la Maria, perdó, Si tens pressa, és a dir, si tu, per exemple, has acabat, hem acabat els dos, pim-pam-pum, ja està, jo hem fet molt contents, contentes, que sigui, i has de marxar, tu t'has d'esperar com una mitja hora.
2: Portes el preservatiu de record.
4: I l'has de portar un... O sigui, és que m'he d'esperar perquè no a veure el que surt, depèn del que surti, ara hem de seguir parlant. I aleshores ja, clar, s'ha acabat el tema o segueix. I si el color no és clar, Eva, el meu dubte és, si el color no és clar... Pot ser que... Hem de tornar a fer-ho perquè el color no queda clar. Que igual no tens ganes ni tu...
3: És com les ratlletes del test d'embaràs.
4: Clar. O el Covid, no me'n recordo, el tema de la prova aquella. Que digues, és que ha sortit una ratlleta, no sé si positiu o negatiu, ara no ho sé.
2: Has de tornar a intentar, o sigui, has de tornar a...
4: Tornar a fer-la.
8: Igual
4: no hi ha ganes, Eva, és que habrà...
2: No, mireu, jo aquí el que veig positiu primer, que em sembla un invent fantàstic, i que uns estudiants a final de curs s'ocupin d'això, em sembla d'una conscienciació
4: tremenda. Això sí, molt bé. Molt bé, no.
2: Quan parlem de preservatiu intel·ligent, jo ja m'he imaginat el preservatiu amb un xip, amb el xip, que llavors ja serà claríssim, però sobretot, ja t'estàs posant el preservatiu, ja t'estàs... Sigui el que sigui que hi hagi en l'altre cos, tu ja t'estàs protegint. Llavors, per aquí ja comencem a anar bé. I clar, si ho fem servir tant per preservatius masculins com femenins, com barreres orals, és fantàstic. Tots els temes del temps i tot això, estimats...
4: En ja, fase això està molt en fase embrionària, oi?
2: Us ho aniré explicant, sí.
1: Estarem molt pendents. Ara sí, anem a la bústia, va, arroba la tarda de Ràdio 4. Consultes per la nostra sexòloga, Eva Moreno.
9: Hola, Emma. Tinc un problema que cada vegada em preocupa més. A veure, quan tinc relacions amb la meva parella, ejaculo molt ràpid. Ella em diu que no passa res, que està bé, que no li da importància. Però jo em quedo molt bloquejat. Quan ejaculo, penso que ja s'ha acabat tot. Em poso nerviós i em costa molt continuar amb la trobada sexual. I això fa que cada vegada hi vagi més pressió. Es pot solucionar? I sobretot, què puc fer després d'ejacular? Perquè em quedo com desconnectat i no sé com continuar. Gràcies.
1: No, gràcies a tu, per animar-te.
3: I per ser tan valent.
1: Sí, tan valent.
4: Per explicar-ho. Molt, molt bé.
1: Per escoltar-nos i per animar-te a explicar-ho, efectivament.
2: Moltíssimes gràcies, de debò, estimat curiós. Gràcies per la teva consulta, perquè a més hi ha moltíssims homes que es troben amb la teva situació i que empatitzaran i posaran les orelles ben grans per escoltar el que et vaig a dir. Aquí estem parlant de dues coses. Per una vegada, ejacular més o menys ràpid, que no significa necessàriament tenir un problema sexual, i després, per una altra banda, el que passa, el que fas, el teu comportament, aquest bloqueig que sembla que hi ha després de que el fet de l'ejaculació succeeix. Primer, escolta la teva parella. Si la teva parella t'està dient que no li importa, al final tenim un constructo sobre el temps que ha de durar una ejaculació. I jo et preguntaria, quan tu et masturbes, controles millor el temps? O també va ràpida la cosa? Perquè sí, quan tu et masturbes, vas més a poc i pots fer més estès aquest temps, resulta que sí que pots, tens aquesta capacitat. Llavors potser t'has de trobar amb la trobada sexual d'una manera una mica més respirada. Ja no dic tranquil·la, perquè de vegades ens agafa l'arrebat.
4: Les presses, i clar, fas ràpid.
2: Però sí, des de la creença i la confiança de que sí que pots gaudir i que el que passi amb el teu penis no és el més important. I llavors, en començar, no estiguis en el pensament de quan duraré, quan trigaré en ejacular, sinó col·loca't en el pensament de anem a gaudir, anem a passar-ho bé. I si te'n vas abans, continua. El sexe no s'acaba perquè tu ejacules. El sexe no s'acaba perquè tu arribes a l'orgasme. El sexe continua. Hi ha comunicació, hi ha mans, hi ha boca, hi ha joguines. Llavors, tira d'aquí. Després de passar aquest període refractari, segurament la teva erecció tornarà i continua jugant. Potser és una cosa que t'està passant a favor per allargar el joc i posar sobre el llit noves creativitats.
3: És molt important això que dius, Eva, de que no estàs sol. O sigui, això, i ho diu molt això els sexòlegs, no? I els psicòlegs, és molt important que hi ha moltes persones que encara que no ho expressin, això passa. Exactament. Més del que ens pensem.
2: Exactament. Llavors, no et quedis tant amb el fet, sinó amb com és aquesta sexualitat en solitari, amb la comunicació amb la teva parella, i després, si persisteix, si després de seguir aquests petits consells, la cosa persisteix, però no d'un dia, si t'has d'estar uns quants dies fent el joc una mica més tranquil. Llavors jo sí que et demanaria que consultessis amb l'uròleg per si hi ha alguna cosa que va una

0: una mica més enllà o té a veure amb algun tipus de medicació. Però deixem de mesurar la trobada sexual en minuts fins a l'eiaculació.
1: Molt important.
0: I pensem que quan eiaculem, després tenim moltes més coses a oferir.
1: Tenim més consultes. Eva, vinga, mira, ara d'una noia.
2: Hola, doncs jo tinc una nova parella que encara no hem tingut relacions sexuals. Jo tinc 24 anys i vaig tenir la meva primera relació sexual doncs fa uns anys, i ara que estic amb aquesta nova parella, ell li dona com molta importància el fet de que una dona sigui verge. Jo no li he explicat que ja havia tingut relacions abans perquè em fa por de saber com reaccionaria. I la meva pregunta és, això realment, o sigui, pot fer que una persona pensi que és la primera vegada d'una dona? O sobretot si hi ha alguna manera de saber si una dona ha tingut relacions sexuals abans, si es pot saber per l'himen, per la sang o per una revisió ginecològica? No sé, perquè estic llegint informació per internet i ja no sé si què és un mite i què és real.
3: Mite o realitat?
0: Mite.
3: Mite.
0: Mite. Estimada curiosa, moltíssimes gràcies per atrevir-te a preguntar.
1: Ai, aquest tema, eh? Aquest tema també és una mica...
4: Sí.
1: No sé, complicat, eh?
0: Maria, complicat perquè hi ha la...
1: Perquè jo, des del meu desconeixement, el veig una mica masclista.
0: Clar, bueno, clar, aquí parlarem de la vessant científica i després de la vessant, diguem-ne, més ètica, moral o fins i tot religiosa.
4: Mm-hmm. Doncs si vols, si et sembla bé, tens 3 minutets més després del butlletí o tens molta pressa?
0: No, no, m'espero i
4: podríem,
0: tant,
4: no?
0: Sí.
4: Podríem aprofitar perquè hem de donar pas a la informació.
1: I així jo crec que ens queda escoltant la persona que ens ha fet la pregunta.
4: Això, per això, i crec que és un tema prou important per no fer-ho ràpid i malament, i que pot servir a moltes altres persones que ens estan escoltant. Arribem a les 5 en punt de la tarda i actualitzem què està passant a través del butlletí de les 5 i amb els companys i les companyes dels serveis informatius de Ràdio 4. Què farem després? Mira, ens dona temps a respondre aquesta consulta per l'Eva Moreno i estem molt contents perquè avui s'estrena el gran Arnau Font. Teniu ganes?
3: I tant!
1: I tant. Home. Moltes. Parlarem de tecnologia amb l'Arnau.
4: És meravellós. Podeu buscar a Instagram, per exemple, Senyor Font, el trobareu com a Senyor Font. Realment és una font de saviesa fantàstica.
3: Fantàstica, perquè trobar-ho tota mena de continguts relacionats amb moltes qüestions.
1: Jo crec que tu, David, t'anirà bé, eh? Tu que a vegades que vius com la tecnologia...
3: Sí, que a mi a vegades que no sé penjar bé les coses o les penjo que no sé fer moltes coses amb el telèfon.
4: Explica amb un llenguatge molt proper,
3: m'agrada
4: molt.
3: Per això, prendré nota, com amb tothom, eh? També amb l'Eva també et prenc nota, eh?
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs,
4: actualitat i coses que ens estan afectant des del punt de vista de la intel·ligència artificial, tecnologia, gadgets, en fi. Serà brutal tenir l'Arnau Font aquesta temporada a la tarda de Ràdio 4. Parlarem també del cervell, i ho farem amb el neurocientífic David Bueno, perquè ens farem la pregunta de com estem entrenant el cervell. Pantalles, dormim malament, llegim menys, videojocs són bons... En fi, neuroeducació. Serà molt, molt interessant per saber què ens està canviant realment el cervell i com ho fem. Fem bé, fem malament... De seguida, però abans el que et deia, la informació, i seguim a la tarda de Ràdio 4.
5: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Comencem amb una darrera hora de l'àmbit polític i també de l'àmbit educatiu, i és que el Ministeri d'Educació ha criticat que les 11 comunitats governades pel Partit Popular i, a més, les Illes Canàries hagin rebutjat el Pla Estratègic d'Educació Inclusiva. El govern espanyol ho atribueix a una estratègia partidista. El secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, ha defensat que el pla era una exigència ètica per atendre l'alumnat que més ho necessita. Ha assegurat que el rebuig autonòmic no impedirà que el Ministeri continuï treballant en aquesta línia.
7: Pensamos que es una posición ideológica no justificada, porque su argumento principal era que este plan estratégico no estaba dotado de una memoria económica. Es que no es el momento. Lo que ahora se sometía a aprobación era el marco conceptual, los principios pedagógicos con los que tienen que abordarse la educación inclusiva.
6: El pla volia establir un marc comú per respondre a la diversitat de l'alumnat. Castella i Lleó l'ha rebutjat perquè considera que pot limitar la llibertat de les famílies per triar entre centres ordinaris i d'educació especial. D'altra banda, el Ministeri i les comunitats sí que han acordat repartir més de 31 milions d'euros per impulsar la formació professional. D'altra banda, hem de parlar de la crisi migratòria de Ceuta, que també ha disparat la càrrega de feina del torn d'ofici. El Col·legi de l'Advocacia de Ceuta assegura que la situació ha col·lapsat tota la situació judicial després de l'entrada de milers de persones des del Marroc. La degana dels advocats de Ceuta, Isabel Valriveres, ha destacat l'esforç dels advocats que fan guàrdies durant tot el dia. El servei d'estrangeria s'ha reforçat amb 15 lletrats, passant de 3 a 18, però la complexitat dels expedients fa difícil agilitzar els tràmits.
8: Se ha detectado niños que sus padres los han lanzado a todos los hijos al mismo tiempo. 6 hijos de golpe, por ejemplo. No sé, una niña, por ejemplo, sufría malos tratos en su casa y había salido huyendo. Es decir, que bueno, que se puede detectar... hay de todo, claro.
6: Una situació que també afecta els menors. Ja se n'han identificat més de 2.000, però l'advocacia adverteix que n'hi ha molts més al carrer i que és difícil determinar l'edat d'alguns joves. Recordem que la llei obliga a tramitar un procediment abans de qualsevol devolució o expulsió. El president francès Emmanuel Macron ha anunciat la convocatòria d'una reunió extraordinària del G7 dedicada exclusivament a assumptes energètics, amb l'objectiu de valorar un possible alliberament de reserves estratègiques de petroli de l'Agència Internacional de l'Energia, que ja va alliberar 400 milions de barrils aquest mes de març amb l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà per mirar de treure tensió al mercat. Tot plegat mentre les benzineres franceses, el dièsel, es troba de mitjana a 2,39 €.
9: Nous avons énormément protégé les Français, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe.
6: Emmanuel Macron, president de França, ha assenyalat que s'ha protegit molt els francesos, més que altres indrets d'Europa, i ha afegit que els preus a l'alça no són conseqüència de decisions governamentals, sinó de la situació geopolítica. Doncs l'elevat preu dels combustibles també preocupa a casa nostra. De fet, les organitzacions agràries Assaja, COAC i UPA es mobilitzaran pròximament a tot el país per protestar per la pujada del preu del combustible d'un 48% en un any, que qualifiquen d'inassumible. Tot plegat quan les ajudes del govern expiren a finals d'aquest mes. Els sindicats demanen que les rebaixes dels carburants agrícoles s'allarguin i que l'IVA es mantingui al 10% com a mínim fins a finals d'any. Andrés Góngora, de COAC, i Cristóbal Cano, d'UPA.
10: Los agricultores no podemos pagar un precio de 1,70 el litro y subiendo todos los días para iniciar una campaña de siembra en el que no sabemos a qué precio vamos a vender nuestros cereales.
11: No hay ningún anuncio de una prórroga o una mejora de las mismas, ni tanto por parte del Gobierno de España y ni mucho menos por las comunidades autónomas que aún no han arrimado el hombro de forma general.
6: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha reconegut la necessitat de prendre noves mesures.
12: Precisamente para dar respuesta a estas peticiones, de las que somos perfectamente conscientes, por supuesto en el mundo agrario, pero también en el mundo pesquero, en relación con los incrementos de costes. Creo que es absolutamente necesario para continuar hacia adelante.
6: Dilluns vinent, el ministre d'Economia i vicepresident, Carlos Cuerpo, es reunirà amb les organitzacions agràries per analitzar l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran. I ampliem aquesta hora la previsió del temps. A EMET, Jordi Oriós, bona tarda.
13: Bona tarda. Durant les pròximes hores, situació meteorològica amb tendència a l'estabilitat, especialment cap als litorals de Barcelona i Girona, amb cel poc ennuvolat i menys probabilitat de ruixats. Pel que fa a les temperatures, avui amb canvis lleugers, les màximes seran de 27 graus a Girona i Lleida, 26 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Girona i Lleida. És una informació d'EMET.
6: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
14: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: El Jaume Tudela i el Martín Noia al control, la Sònia Rodríguez Justícia a la producció, David Gallà, què tal?
1: Aquí seguim.
0: De nou, Maria,
1: aquí seguim.
0: Maria Toll, hola, i la Eva Moreno, la nostra sexòloga. Que tornem a sentir la consulta del nostre oient?
2: Vinga.
0: Som-hi.
3: Hola, doncs jo tinc una nova parella que encara no hem tingut relacions sexuals. Jo tinc 4 anys i vaig tenir la meva primera relació sexual doncs fa uns anys, i ara que estic amb aquesta nova parella, ell li dona com molta importància el fet de que una dona sigui verge. Jo no li he explicat que ja havia tingut relacions abans perquè em fa por de saber com reaccionaria, i la meva pregunta és: això realment, o sigui, pot fer que una persona pensi que és la primera vegada d'una dona? O sobretot si hi ha alguna manera de saber si una dona ha tingut relacions sexuals abans, si es pot saber per l'himen, per la sang o per una revisió ginecològica? No sé, perquè estic llegint informació per internet i ja no sé si què és un mite i què és real.
0: Eva.
4: Tema virginitat.
5: Tema virginitat. Temazo. Doncs, estimada, curiosa, moltes gràcies per preguntar-ho. A més, és un debat entre les dones, un missatge que tenim super instaurat en el nostre ADN. I per començar, no hi ha cap manera mèdica fiable de saber si una dona ha mantingut relacions sexuals abans, ja sigui penetració o sense penetració, vaginal o anal. Ni mirant l'himen, ni mirant la sang, ni amb una revisió ginecològica. I això no t'ho diu l'Eva Moreno. Això ho diu, a més, l'Organització Mundial de la Salut, que és supercontundent. I diu que no hi ha cap examen que pugui demostrar si una dona ha tingut relacions sexuals i l'aspecte de l'himen no permet detectar-ho. A més, l'himen, que és com una corona de pell anal que envolta l'entrada del canal vaginal, està obert necessàriament, no es trenca, és una membrana flexible. Si l'himen estigués tancat, ens haurien de fer una intervenció per obrir aquest himen i que els fluids vaginals poguessin sortir. O sigui que, super clar, o sigui, no, i a més, una altra cosa super important: una dona no té per què sagnar la primera vegada, que aquesta també és una creença. Si tu estàs mantenint relacions sexuals consensuades, ho desitges, hi ha plaer, hi ha excitació, hi ha bona lubricació, no té per què haver sang, malgrat que sigui la primera vegada. Llavors, jo sé que venen uns kits de virginitat.
1: Ai, mare de Déu!
0: Per favor!
5: Sí, és com un kit que tu et poses com una mena de sang postissa a dintre.
0: Perdó!
5: I que, sí.
1: Però
5: sí,
1: això
5: sí,
1: és
5: sí,
1: la Celestina. És que el llibre de la Celestina, oi que surt una escena d'aquest estil?
5: Total.
1: O sigui, imagineu de quan us estic parlant.
6: De fa temps, això, de la Celestina. Home. O sigui,
5: però esta,
6: si encara estem amb aquestes coses...
5: Però ho tenim a l'abast, perquè hi ha aquesta
1: del creença... Del 1499,
6: per això.
5: Gràcies per la dada, Maria, perquè en realitat és veritat que hi ha coses que no hem canviat gaire. I després hi ha una altra cosa. Si tu has tingut relacions sexuals abans, aquesta saviesa i aquesta experiència, això no t'ho treu ningú. Ah. Això no t'ho treu ningú. Per una altra banda, totes aquestes intervencions de restauració de l'himen i tot això que pagueu això és un timo, ho dic claríssimament. I després una altra cosa. Estimada curiosa, si tu estàs començant una relació de parella ara i no li pots explicar o has d'enganyar sobre quina és la teva vida passada, una cosa és que no diguis, perquè no necessites saber... Exactament, una superbandera vermella, perquè hi ha un gran problema amb la relació que estàs construint. I llavors jo em pregunto, és lícit mentir amb això? I tant. Pots mentir, li pots dir perfectament que ets verge, si vols, però no t'amoïnis, que no ho notarà ara. No siguis una loba com la Shakira al llit. Perquè llavors dirà, bueno, si és la primera vegada, ho notarà no per la teva vagina, sinó per la teva actitud. Així que, tranquil·la.
0: Eva Moreno, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, majúscules.
5: Us estimo.
0: La nostra sexòloga Eva Moreno, que dilluns torna aquí al programa. La tarda de Ràdio 4, quan són les 5:11. I ara, atenció, parlarem del cervell.

0: El cervell no és una peça acabada. El cervell canvia físicament segons el que fem, el que aprenem, com dormim i fins i tot com ens entretenim.
1: I això ens fa fer-nos una pregunta. Si els adolescents passen bona part del dia entre notificacions, vídeos, curs, estímuls al cervell constants, és el que estem entrenant? Perquè no només els adolescents, també ho fem els adults, pràcticament.
2: Massa sovint ho fem.
0: Sí,
1: però la tecnologia no és necessàriament l'enemic, ho diuen també els experts. Llegir s'associa més amb la reserva cognitiva, dormir participa activament en la consolidació de la memòria i fins i tot un videojoc pot provocar canvis cerebrals mesurables.
0: Un videojoc, David, què et sembla?
2: Un videojoc fantàstic, perquè amb els que n'hi ha i que tot sempre s'utilitzen per estar un temps de la teva vida que el destines a jugar, si a sobre provoca aquests canvis, atenció, eh? Atenció!
0: Ara crec que fliparem amb algun estudi.
2: Ara ho entendreu.
0: Sí. Bé, en parlem de tot plegat amb el David Bueno, que ell és doctor en Biologia, director de la Càtedra de Neuroeducació UB EduFirst i professor investigador de la secció de Genètica Biomèdica Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. Ets moltes coses, David Bueno, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I molt bones. Gràcies per ser-hi,
3: eh? A vosaltres.
0: David, si el cervell es modifica en funció del que fem cada dia, quin cervell estem construint en una generació que viu entre notificacions, scroll infinit i estímuls de 15 segons?
3: A veure, que l'estem construint diferent a com és el nostre, segur. També el teu és diferent del meu per l'edat, la diferència d'edat que ens portem. Però, a veure, cada època té els seus propis cervells, però és que, a més, l'estem canviant cada dia. El que sí podem fer és comparar quines diferències hi ha entre un cervell que s'ha format entre pantalles en la immediatesa amb un cervell que ha tingut un altre tipus d'entorn. Sempre, i això m'agrada molt dir-ho, no mai per culpabilitzar els adolescents d'ara. Ells no en tenen cap culpa. Ells s'han trobat amb el que nosaltres, adults, els hi hem generat.
2: O sigui, venim d'això. O sigui, venim d'aquesta generació que els hem fet.
3: Nosaltres els hi hem fet, sí, i no els hem sabut educar. De fet, i aquí, durant un temps es parlava de que els adolescents d'ara són natius digitals, perquè han nascut amb l'iPad sota el braç. Els que ja tenim certa edat som immigrants digitals, en vam aprendre, jo ja era adult, però una vegada vaig sentir una persona que deia que no n'hauríem de dir natius digitals, són orfes digitals, perquè els adults no els hem sabut ensenyar com gestionar-ho, perquè nosaltres no en vam aprendre a la seva edat i tampoc no ho sabem gestionar bé.
0: Hem convertit l'atenció en un bé escàs?
3: Sí.
0: Atenció, que tan important és, no? No sé si és raonable demanar a un adolescent que estigui 40-50 minuts concentrat a classe quan fora de l'aula tot competeix per captar-li l'atenció immediatament, no?
3: Sí, l'hem convertit en un bé escàs. De fet, 40 o 50 minuts ningú pot, eh? L'atenció conscient és un recurs molt limitat pel cervell perquè consumeix molta energia i els cicles dels que vam néixer a l'època analògica són d'uns 20 minuts. Cada 20 minuts necessitem fer una baixada d'atenció per regenerar energia i tornar a focalitzar-la una altra vegada. Però amb els adolescents que estan començant ja a ser joves, aquests 20 minuts s'han escurçat una mica, bàsicament perquè no s'han entrenat. Tot és immediat, tot és ràpid, l'escrol infinit. I vas passant d'una cosa a l'altra i no deixes temps al cervell a que es focalitzi en res i, per tant, no s'estan entrenant de la mateixa manera.
1: Deies també abans que els hem construït diferents, les diferències que hi ha, no?, entre les persones que han nascut en l'era analògica i els que hem nascut ja en l'era digital i que, a més, ja hem començat a fer aquest scroll infinit que necessitem renovar la informació cada pràcticament segons, ja no minuts. Quines diferències hi ha en els cervells? Quines són aquestes diferències?
3: Doncs mira, una de les més importants és aquesta, és la capacitat de focalitzar l'atenció de manera conscient durant períodes raonablement llargs de temps. Una altra és aquesta hipervigilància. Quan ens arriben molts inputs simultàniament, o un darrere de l'altre, el cervell es connecta en mode què està passant aquí. Perquè qualsevol arribada nova que ens arriba podria ser una amenaça. Ara pensem que tenim un cervell que l'evolució ha anat construint per defensar-nos de

0: increment d'estrès, i aquest increment d'estrès encara fa disminuir més la capacitat de focalitzar l'atenció de forma conscient.
1: David, durant molts anys ens han repetit que memoritzar era el contrari d'aprendre, no? Ens diuen, no, estàs memoritzant però no estàs aprenent perquè estàs traient un text, una informació que l'estàs memoritzant però no l'has acabat d'assimilar. Clar, amb el pas del temps potser hem passat d'abusar d'aquesta memorització a menysprear-la o deixar-la de banda quan també té el seu grau d'importància, potser?
0: Sí, segur, segur. A veure, amb educació tenim, va dir, el mal costum de seguir massa la llei del pèndol. És a dir, passem d'un extrem a l'altre.
1: D'una banda a l'altra.
0: Sí, sí, sí. Abans tot havia de ser de memòria i no canvis ni una coma, que és que ja no ho has après bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, no, l'important és ser creatiu, pensar de forma divergent, i les dues coses són importants. A veure, per poder generar productes nous, ser creatiu, necessites tenir una certa base de dades. Vol dir certs coneixements. La memòria és important. Una altra cosa que caldria posar-nos-hi a fons en un context educatiu és què cal saber al segle XXI, ja a quarta part superada del segle XXI, quins són els punts de referència bàsics perquè a partir d'aquí tu puguis continuar construint el teu coneixement quan et faci falta, perquè no són els mateixos de segona meitat del segle XX. I no ho hem canviat, eh? Hem anat acumulant coneixements, els currículums que hi havia, i no n'hem tret.
3: És que, clar, mira, arrel del que estàs comentant ara, David, com es parla tant d'aprendre a través de l'emoció, no?, i més últimament, els darrers anys, molt de moda, jo crec que hem convertit també això en un eslògan, potser. El cervell necessita que una classe sigui divertida o necessita, sobretot, que allò que aprèn tingui significat?
0: Necessita que tingui significat, i això vol dir que desperti la seva curiositat. Pot ser divertida, però no té per què ser divertida. Tampoc no cal que el docent estigui constantment despertant la curiositat dels alumnes.
3: Ja, ja.
0: Cal educar-nos també per despertar la nostra pròpia curiositat. És una frase que portada ja a un nivell una mica més gran, eh? Ara penso, per exemple, amb els meus alumnes de la universitat, no? Durant massa temps s'ha dit, heu de fer allò que us apassiona. I ens hem deixat la segona part de la frase. I heu d'aconseguir que allò que feu us acabi apassionant.
3: Aquesta és bona, eh?
0: És a dir, els alumnes els hi hem de despertar la curiositat, però els hem d'educar perquè ells mateixos trobin curiositats amb allò que estan fent.
3: I la dopamina, què? Perquè és una paraula que apareix darrerament a tot arreu, no? Dopamina quan mirem el mòbil, quan juguem, quan rebem un like. Estem simplificant tant la neurociència que acabem explicant malament com funciona el cervell, potser?
0: Bueno, l'estem simplificant molt perquè, si no, és un garbuix.
3: No?
0: Sí, és complicada. Fins i tot els que en sabem, de vegades quan jo llegeixo un article científic he d'anar fent aturades i repassar coses antigues perquè t'acabes perdent. Però, malgrat la simplificació, la dopamina és un neurotransmissor molt important. És una de les molècules que comuniquen les neurones. I, en concret, la dopamina està implicada amb sensacions de recompensa, d'un benestar eufòric, no d'un benestar suau, sinó d'un benestar molt intens. Per tant, és un neurotransmissor que està molt implicat amb aprenentatge, perquè implica que et sents a gust i que ens sents estimulat amb motivació per allò que està fent. Passa que és un neurotransmissor amb dues cares, eh? com una moneda.
3: És traicioner, no?
0: Si no n'hi ha, no prendràs gran cosa perquè no estàs motivat. I la motivació literalment energitza el cervell, fa que funcioni a moltes més revolucions. Si no hi ha dopamina, no aprens. Però si n'hi ha massa, estàs tan sobreactivat que tampoc aprens.
3: Clar.
0: És trobar un equilibri. Per això no és bo estar sempre estimulant els alumnes i, per descomptat, tampoc fer que estiguin avorrits tot el dia. És buscar aquell equilibri.
4: I el son? Perquè ens han dit també tantes vegades que dormir és... hem de baixar les pulsacions, hem d'estar mitja hora, una hora, si pot ser, abans d'anar a dormir sense mirar pantalles, descansant el cervell, no?, ja preparant-nos per allò que ve. Però, clar, hi ha tanta gent que últimament, en els últims anys, ja s'adorm mirant el mòbil o es posa un podcast o, en comptes de llegir, el que fan és veure notificacions fins que s'adormen. Al final es cansen i s'adormen. Clar, això... estar fins l'últim segon pendents del mòbil, què ens fan al cervell?
0: Mira, per poder tenir un son reparador, un son profund, cal que mitja hora, tres quarts... Amb tres quarts és suficient, diguem una hora per si un cas, abans d'anar a dormir, sense fer res que sigui intel·lectualment estimulant.
4: Mm.
0: Clar, podem mirar el mòbil, sí, podem mirar Reels, podem mirar el que vulguem, sempre i quan sigui una cosa com quan mireu una sèrie de la televisió que no et

0: dius res i estàs allà, doncs mira, esperant anar-te apagant de mica en mica. Ara, si allò que estem fent ens estimula, perquè és una cosa que ens agrada i anem passant d'una cosa a l'altra, bueno, ens acabem de dormir potser per esgotament, però aquest son no és reparador perquè el cervell es manté actiu durant massa estona.
1: I, David, hi ha una paradoxa que potser arran de la tecnologia, no? Arran de, ho comentàvem ara, TikTok, WhatsApp, X, Instagram, una infinitat de xarxes socials que tenen molt de text, també, és a dir, que tenen molt contingut que estem llegint, que el nostre cervell ha d'exercitar, però, clar, això, llegir en aquestes paraules no és el mateix que llegir un llibre. Per exemple, pel cervell, de detectar que ho estem fent, l'estem fent treballar d'una manera radicalment diferent. No sé si m'equivoco.
0: No, tens tota la raó. A vegades quan es diu que la joventut llegeix menys, però potser sí que llegeix una mica menys, perquè moltes d'aquestes coses són xerrades o amb imatges, però no massa menys, perquè moltes tenen text. El que passa és que llegim diferent. Clar, aquests textos són breus i, per tant, són frases molt curtes i molt directes. Uh-huh. I el que enriqueix el cervell són les subordinades. És on hi ha el matís, són aquelles frases llargues, aquelles descripcions que fan viure una situació. Això és el que enriqueix el cervell. Clar, si estem tot el dia veient textos curts que ja ens cansen, quan després arriba el moment que tenim una estona de descans, que podríem llegir el text llarg, ja no ho fem perquè ja hem esgotat el nostre cervell. Per això hauríem de ser capaços, començant pels adults, de limitar les estones que estem amb aquestes xarxes per deixar temps a altres activitats vitals.
2: Parlem del tema dels videojocs, que em sembla molt interessant perquè sempre han estat, crec que, posats en un àmbit on moltes vegades...
3: Satanitzats.
2: Doncs, sí, exacte. No sé com dir-ho.
1: Sí, demonitzats, que només servien per estar una estona, que dèiem abans, i que no servien per res més.
2: I de l'addicció, no? Que moltes vegades s'ha demonitzat, sí. Com deien ara. Però hi ha estudis que diuen que hi ha determinats indicadors del cervell d'adults que tornen a nivells propis d'algú de 10 anys més jove després de diverses setmanes d'entrenament cognitiu amb videojocs. O sigui, això és realment rejuvenir el cervell, no? O sigui, entrenar-nos. Com funciona?
0: És mantenir el cervell amb activitat. Mm-hmm. No cal que siguin videojocs, eh? Anar al cinema, al teatre, llegir un llibre o escoltar música, eh? Té el mateix efecte. És tenir el cervell actiu amb una cosa que fa que t'ho estiguis passant raonablement bé. Mm-hmm. Els videojocs és com tot. És a dir, amb excés són perjudicials. Una estona, doncs, jo no, honestament no hi he jugat mai perquè no m'han agradat mai, però reconec que pot ser divertit, és clar que sí, però una estona és com tot, passar-te tot el dia mirant pel·lícules és un desastre. Clar. Ara mirar-ne una no
3: sí,
0: passa
3: sí,
0: res.
3: Sí, però clar, un cervell, que s'està comentant molt en les darreres hores, no? Que un cervell que potser cada dia ha dedicat 30 minuts a jugar, parlen del Super Mario, que és un joc de plataformes, de trobar solucions, de trobar foradets, de buscar diferents finals, en fi, en definitiva, buscar solucions gairebé tota l'estona, que això sí que pot modificar el cervell, això és cert? Sí. Aquesta persona, quan creixi, després a la vida podrà trobar millors soluciones?
0: En principi, sí. Sempre quan no s'hagi convertit en una addicció que aleshores estarà finalitzat en una altra història. Eh?
3: Sí, sí.
0: Però en principi el cervell s'entén, és que el cervell és plàstic i està justament, s'ha adaptat per anar incorporant l'entorn on vivim. Si l'entorn incorpora doncs, aquestes situacions, doncs el cervell s'està entrenant per resoldre-les millor en un futur. Per això dic una estoneta, però és que una estoneta de cap d'aquestes activitats no és dolenta. El problema és quan hi ha un abús.
1: I potser és no, en funció del videojoc, també, no? Amb l'exemple que posàvem d'aquest cas concret, és un joc de buscar espais, d'estratègia, és a dir, el cervell també deu funcionar, entenc, potser ens equivoquem, no?, dir-ho d'una manera diferent, si és un joc d'estratègia,
3: sí,
1: que no d'un simple joc que inclús no és recomanat per segons quines edats.
2: A mi m'agraden molt els videojocs cozy, que es diuen, que són els videojocs tranquil·lets, és a dir, per relaxar-me, per tipus Animal Crossing, tipus
1: tranquils,
2: de
1: relax, sí, de musiqueta, que fan
2: de
1: treballar
2: granges,
1: la ment,
2: saps?
1: Clar, no?
0: Sí, els que fan pensar són, lògicament, són les més interessants.
2: Clar.
0: Però no hi ha jocs, anava a dir, dolents, per entendre'ns. Durant molta època es va dir, una època baixa, es va dir que aquests jocs de violència, de matar persones...
3: El Call of Duty, no?, i tots aquests.
2: Sí, ara bueno, que surt el GTA 6, per exemple.
0: No sé, m'esteu parlant en un idioma que no conec, però sé que hi havia
3: de
0: un joc...
3: De guerres i de disparar...
0: N'hi havia un que havies d'atropellar gent pel carrer...
3: El GTA...
0: Vale, sí. No sé. És igual, sí, perfecte.
1: Jo tampoc sé de què parlen, de veritat, mateix. Jo no tinc ni idea del que estan parlant, com si em diuen ara una altra història, que no sé què són, això.
3: Mis primos los gamers.
1: Sí,
0: Sí, durant una època es deia que aquests jocs podien alterar la percepció de la realitat dels adolescents que hi jugaven i tornar-los doncs, molt més agressius. I el que s'ha vist és que no. Si l'adolescent té un entorn social habitual, no incrementa ni la seva agressivitat ni l'impuls de fer mal a ningú. Ara bé, si ja té una predisposició sovint genètica cap a algun tipus de psicopatologia, aleshores sí que són tot completament desaconsellables. Però si no, no et tornen ni més violent ni et fan més propens a cometre cap acte d'aquests bàrbars, no?
3: Ens estem trobant més persones amb psicopatologies ara que fa 20-30 anys?
0: Sí, sí. Sobretot entre adolescents i joves. Hi ha un increment que no s'atura. És a dir, cada any incrementa el percentatge.
3: Carai,
0: hi ha molts causes... motius, eh? N'hi ha molts. Un és aquesta hiperconnectivitat. Abans en parlàvem, aquest increment d'estrès fa que estiguis tot el dia en tensió i moltes persones que no haguessin tingut mai cap psicopatologia creuen el llindar i en poden tenir alguna ansietat, depressió i d'altres, eh? Però aquestes són les més habituals. Aquest és un efecte. Un altre, la sobreprotecció.
3: Amigo.
0: La sobreprotecció és un maltractament, perquè t'està deixant indefens de cara a les situacions que després d'adult, doncs, malauradament, de vegades hem de viure. Jo a vegades poso un exemple que és molt, molt, molt senzill. Quan veiem que un infant s'acosta a un esbarzer que punxa i l'aturem, deixem que es punxi. Però si hi ha algun problema immunològic, no es tracta de llançar-lo damunt de l'esbarzer. Eh?
3: Sí,
0: però clar, què descobrirà? Primer, que el mal existeix. Ja ens agradaria que no fos així, però el mal existeix a la vida, el dolor existeix. Descobrirà que existeix, descobrirà que és finit, perquè al cap d'una estona s'haurà acabat, i quan es faci mal vindrà el papa, la mama, qui sigui, li faran un petonet, i el mal s'acabarà abans, perquè quan entrem en contacte amb una persona que estimem, el cervell produeix endorfines, un opioide natural que rebaixa la sensació de dolor. Resulta que el cervell, que no és gaire gran, encara que pensem que sí, no és gaire gran, ha de reciclar estructures perquè, si no, no hi cabria tot. La xarxa neuronal que gestiona el dolor físic és la mateixa que gestiona el dolor emocional. Quan després aquest infant sigui adolescent i tingui els primers dolors emocionals, la pèrdua d'una persona estimada, un avi, una àvia, el primer amor que et deixa penjat, que sempre et deixa fotut,
3: i tant, sí.
0: El seu cervell es connectarà en mode automàtic. El dolor existeix, no el sorprendrà. No es desesperarà, perquè sap que s'acabarà. I en comptes d'aïllar-se, buscarà alguna persona per estar amb ella, perquè inconscientment sabrà que això farà que el dolor s'acabi abans, per tant, no s'aïllarà. Clar, aquesta sobreprotecció que evita aquestes situacions pot semblar que ells estan molt ben cuidats, però els deixa desprotegits en les situacions després del món adult.
3: Sembla importantíssim el que acaba d'explicar el David Bueno, eh?
1: I tant,
2: que bonic, perquè... això també, de sí, que quan t'acostes a una persona que li tens confiança, que l'aprecies, no? El cervell ho interpreta i diu, mira, doncs el dolor s'acaba més ràpid, no?
1: I com pot guarir, no?
2: Clar,
1: això,
2: clar.
1: El simplement el que t'acaroni una persona que t'estima, un familiar, un amic, una amiga, és a dir, que el cervell com ens reacciona.
0: Som una espècie social.
1: Sí, sí.
0: I estar amb les persones que confiem és un punt importantíssim.
1: Per això és important estar envoltat de bona gent.
0: Exacte.
1: I de gent que ens estimi i evitar les toxicitats.
3: Però fixa't que qui més t'estima a priori, no? Els pares, les mares, t'estan sobreprotegint i t'estan llançant als lleons, d'alguna manera, quan et fas gran.
0: Sí, t'estan deixant sense un paracaigudes.
3: Bé, això és per hores, per parlar hores. T'agraïm moltíssim, David, la visita avui a la tarda a Ràdio 4. És un superplaer escoltar-te i aprendre amb tu.
0: Un plaer també per mi.
3: Moltes gràcies. Doncs bé, coneixem una miqueta millor el cervell, no?, ara mateix.
1: Falta fa. Falta fa conèixer el cervell, que després no entenem com passen les coses.
3: Exacte.
1: I no sabem reaccionar.
3: I com l'estem entrenant? El que dèiem, pantalles, son, no? Llegir, videojocs. Al final, neuroeducació, no? Què ens està canviant realment el cervell? Doncs, tantes coses, no? En fi, passa un minut de 6:15 de la tarda. No deixarem la tecnologia. De fet, ara L'ampliarem en majúscules perquè arriba el gran Arnau Font en menys d'un minut.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: He quedat donant-li tantes voltes a tot el que ha explicat el David Bueno sobre el cervell, sobre com l'estem entrenant. No sé, si poguéssim veure físicament, no?, el cervell que tindríem d'aquí a 20 anys com a conseqüència de tot el que estem fent avui.
1: Igual ens en portem algun ensurt, eh? Igual ens en portem algun ensurt i decidim no mirar més.
2: Com a conseqüència del que farem. Dic que no sabem què passarà.
0: Clar,
2: que ara
0: exacte.
2: No sabem ni no ens imaginem, perquè fa 2 anys no ens podíem ni imaginar que la intel·ligència artificial entraria a les nostres vides.
0: Buah.
2: I ara el cervell ja és conseqüència de que fem servir la intel·ligència artificial pràcticament cada dia.
0: I ara què faríem sense la IA?
2: No ho sé.
0: Pensa-ho, eh?
2: No ho sé. És que no ho sé.
1: Pensava que anaves
0: que
1: a preguntar...
0: tan introduïda,
2: cada
0: ja.
2: Dia...
1: Què faríem sense el cervell, Xavi? Home, sense la IA tampoc no ho sé, sense el cervell...
3: Doncs que, potser, mira, potser
2: ja no sense el cervell... Coses a internet. Jo no busco coses a internet. Jo li pregunto tota la intel·ligència artificial.
1: No, que no cal que li preguntis, però si tu busques a internet i ja et surt amb aquest mode...
2: Però és molt més fàcil, mode, la intel·ligència artificial.
1: Ni que no vulguis, t'ho porta tot ja.
0: Tenim aquí a la tarda de Ràdio 4 i és meravellós poder dir que serà així durant tota aquesta temporada, els divendres, a una IA humana. És el gran Arnau Font, què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Molt bona tarda.
0: No, no és artificial, és molt natural.
4: De moment.
0: La teva intel·ligència. Però és veritat que jo, per exemple, he après moltes coses a través del teu Instagram, els vídeos que fas, com divulgues tecnologia en general. És meravellós.
4: Merci.
0: I hem dit, escolta, si el poguéssim tenir aquí aquesta temporada, seria un luxe, seria fantàstic.
4: Jo encantat de parlar d'IA, de tecnologia.
0: Clar.
4: És el meu món.
0: I l'Arnau Font va dir que sí.
1: I aquí està, amb nosaltres.
0: Aquí el tenim.
1: Molt bé.
0: Com estàs? Tot bé? Perquè ha estat una setmana, suposo, per tu...
4: Molt moguda.
0: Molt moguda, no? Mm-hmm. Amb totes les declaracions dels exdirectius d'Anthropic i d'OpenAI, que si ens matarà la IA en 10 anys,
4: sí.
0: En fi. Tenim, com has viscut?
4: Tenim tot tipus de relats.
0: Sí.
4: Hem passat a que la IA no serveix per més que fer 4 consultes, a que de sobte acabarà amb tota la humanitat.
0: Clar,
4: hem passat
0: clar.
4: D'un extrem a l'altre. És com, bueno, hi ha opinions de tot tipus.
0: I també polítics, no? Vaig veure l'altre dia, jo, no recordo
4: sí.
0: La tele, crec que era 3CAT, no?
4: Els matins.
0: Ah, exacte. Escolta, parlant de la IA en català d'una forma una miqueta curiosa, no? Perquè ben bé...
4: Sí, bàsicament, pel que vaig entendre jo, reivindicava que s'havia de crear des d'aquí, des de Catalunya, una intel·ligència artificial que parlés en català més enllà de les respostes de ChatGPT. I això em va xocar una mica perquè ChatGPT, precisament, des del primer dia que la vaig utilitzar, el desembre del 2022, que parlo amb ella en català i sí. Perfectament. Vull dir,
0: sí, sí, ideal, a més.
4: Ja tenim intel·ligències artificials que parlen molt bé en català.
2: I també el tema de les ESALER, no, Arnau? Has estat amb aquest tema?
4: Ui, se'm va viralitzar.
2: Veus? Se li va fer
1: un viral, no? Aquell tuit se't va anar de les mans per començar a créixer la cosa.
0: Quin va ser aquest? És un tuit o una publicació d'Insta?
2: Sí, una publicació i un tuit també que explicava el tema de les ESALER, no? Perquè l'Arnau va explicar, doncs, com aquí vam trucar la Imma Soler, la subdirectora de la Protecció Civil, per preguntar-li en quin moment doncs, sonaven aquestes ESALER, i en quin moment, perquè aquí hi ha hagut molt debat, no, Arnau? Què ha passat aquí?
4: Perquè vaig anar al... Clar, va haver-hi aquell dia, no?, de la moguda, que es van enviar fins a 3 ESALERs, un el dia anterior, o crec que 2 inclús en algunes zones, i després, el dia següent, quan va passar tota la tempesta, un 3er ESALERT dient que ja està, que ja s'havia acabat. Clar, a mi això em va xocar, perquè jo sempre he sigut molt crític amb aquest sistema per una cosa o per l'altra, eh? Aleshores vaig dir, vaig a mirar el manual, a veure què diu, quan s'han d'enviar aquestes alertes o no. I, ostres, és que el manual posa que no es poden enviar alertes per anunciar que ja s'ha acabat l'emergència. Aleshores, mira, vaig fer el tuit allò tot enfadat, no, lo típic, quan calent fas el tuit i... Ah, ja està, ja s'ha anat de mare.
1: No, posa-li un soroll diferent, sinó quan s'acaba. És a dir, tu poses un soroll d'alert quan sí. Comença, un soroll d'alert, i quan s'acaba, posa-li unes campanetes o posa-li alguna cosa, com per
0: exacte.
1: Dir, i fins aquí... Ja està, però que no et confongui amb l'ESALERT. O sigui, que diguis, ja està, ja podeu fer el que vulgueu.
2: Crec que s'hauria d'enviar un ESALERT per dir quan comença la tarda de Ràdio 4.
0: Això seria increïble.
4: Completament a favor.
0: Bé, Arnau, ens portes coses impressionants. A mi m'has enviat un WhatsApp aquest matí, m'he quedat bocabadat.
4: De la robòtica, perquè aquí... Clar, la meva passió, la intel·ligència artificial, si a sobre ho barregem amb la robòtica, ja és un mix perfecte. I és que, clar, com dèiem, aquestes setmanes hem sentit molt a parlar, no?, d'aquesta possibilitat, de que s'acabarà el món per culpa de la intel·ligència artificial. Hi ha inclús qui planteja aquest escenari, doncs, d'aquí a menys de 3 anys, abans del 2030, no?
0: Hi ha 3, eh?
4: per sort són predicció.
1: El compte enrere sempre va més a punto.
4: Això és com va sortir la pel·lícula aquella de 2012.
0: Ai, que sí. Ah, sí.
4: Parell d'anys abans tothom estava... Oh,
2: s'acabarà el món.
4: Exacte, doncs exactament. El mateix, per sort, és una predicció, no és una data confirmada, però entre demanar-li una recepta a ChatGPT i al final de la humanitat, doncs hi ha moltes coses de les quals podem parlar i la podem aprofitar. Coses que ens poden ajudar moltíssim, d'altres que poden sortir més malament i d'altres que ens obliguen a preguntar-nos fins on volem arribar, no? Aleshores, avui us proposo una cosa, i és que abans que la IA i els robots acabin amb nosaltres, a veure si aquests últims ens poden ajudar a acabar de plegar la roba, com a mínim. Oh, abans que
1: s'acabi. Ai, sí.
0: Els de Tesla, no? Ja faran això, no?
4: L'Optimus. Sí? Sí. Tesla va anunciar un robot humanoide, el robot Optimus, que està pensat, de moment és un prototip, doncs per tenir-lo a casa i que ens ajudi doncs a fer això, doncs a plegar la roba, posar rentadores, a netejar, etc.
1: Fantàstic.
4: Però us volia preguntar abans d'això, si demà poguéssiu tenir un robot a casa, no cal que sigui un robot humanoide, un robot qualsevol tipus, us el podeu imaginar com vulgueu, quina seria la primera feina que li voldríeu encarregar?
0: Boníssima pregunta aquesta, eh?
1: Uf, la primera feina. I no, no vol plegar la roba, eh?
4: Bueno, aquesta perquè l'acabem de dir. Tornes la porta i tens un robot, pum. Què t'agradaria?
1: A mi, si per exemple em treu les escombraries, perquè a vegades em fa... No és que em faci mandra perquè fa pudoreta, és a dir, però a vegades... Ara no, mira, que me les, no em ve de gust ara baixar, sí, sí, que em trobaré 30.000 veïns i vaig jo amb unes pintes que sembla que torni de ves a saber on.
4: Aquesta és molt bona, eh? Me l'apunto.
2: A mi m'agradaria que netegés els vidres, que jo ja sé que ja n'hi ha, eh? Però que els netegés bé, perquè jo tinc uns finestrals molt grans i és impossible i és horrorós netejar-me els vidres. Jo sé que ja n'hi ha perquè m'ho he estat mirant, eh? Que netegen els vidres...
0: Home, atenció, un bon robot cuiner seria fantàstic, però xef, eh? Bé, va cuinar, sí. Tots podem cuidar, i a mi m'agrada.
2: Però no li fiquis tu cosa, sinó que et faci el dinar directament, eh?
0: Solomillo Wellington, com el del restaurant de Bangkok que vaig tastar fa 3 anys, del xef no sé què, i que te'l faci igual.
2: Uau.
4: Doncs aquestes coses que dieu poden semblar una mica ciència-ficció, però estan més a prop del que ens pensem. Avui us porto dos exemples, amb aquest asterisc que acabes de dir abans del robot Optimus, que és molt similar, de dos robots que representen dues maneres molt diferents de fer entrar la robòtica a casa. Un d'ells es diu Neo, que com el robot Optimus és un robot humanoide que està dissenyat per ajudar-nos a les feines domèstiques. I després un altre que es diu MicroDAC, després els ampliarem, que és un petit robot amb aspecte d'ànec adorable per jugar i experimentar. I aquest segon, jo us avanço que... Tinc allò, el botó, el ratolí, a sobre del botó de comprar, allò temptadíssim.
1: Preparadíssim.
0: Però ja es pot comprar el MicroDAC.
4: Aquest segon MicroDAC, després us explicarem, però sí, es pot demanar poquet ja el tindrem aquí. Clar, aquí, amb la robòtica se'ns planteja també un dubte, no? Ens fa por que ens treguin les feines, però alhora estem desenvolupant robots que volem que ens treguin feines. On està aquest equilibri, no? Però vaja, si tornem al robot humanoide, el primer de tot, el Neo, us el podeu imaginar molt fàcil. Una persona disfressada amb una tela i una màscara. Tal qual, eh? 1,68 m, es mou per casa, etc. La marca va presentar un vídeo on s'ensenyava doncs, que plegava la roba, que endreçava, que netejava el terra, que t'obria portes quan venia algú, etc. I la gràcia d'aquest robot és que està pensat que pugui aprendre, és a dir, tu li ensenyis a dir, mira, no, la roba està en aquesta habitació, l'has de portar aquí, tal, no sé què, no sé quantos, etc. Abans de dir-vos un preu d'un robot humanoide, quan pagaríeu per un robot que us traiés la feina de casa? Total.
2: Clar, per sempre estem parlant, eh?
0: Quan costa això?
1: Quan costa això? Per sempre la feina de casa.
4: O quan pagaríeu vosaltres per tenir un robot domèstic?
2: Això ha de ser molt car, no ho sé, jo penso 30-40.000 euros, no ho sé, una cosa així.
0: Sí, no, 40, fins i tot, no sé, com un cotxe al final, no?
2: 40-45.
0: 40.000...
1: Jo m'espero que treguin la versió nova, em compro l'antiga per 2.000.
0: No, aquí això, no estem dient...
1: Aquest... Ah, no es pot fer això?
0: No estem dient el que podem comprar, què podria costar, bé? No? Com podria...
1: Ah, doncs 100.000, 100.000.
0: Sí, el valor per tu...
1: Sí, 100.000, 100.000.
0: De totes aquestes 100 tasques...
4: 100.000, però aquesta estratègia és molt bona i és la que s'ha de seguir,
0: eh? És bona.
4: Doncs mira, bones notícies, de moment aquest robot s'anuncia per 20.000 euros.
1: 20.000?
2: Baratíssim! El piso justo?
1: El robot justo, 20.000?
0: El piso justo.
4: I després hi ha una altra modalitat que el pots jugar per 500 euros al mes.
0: Ah, mira, ja estem.
4: Però bueno, estic sorprès perquè pensava que diríeu que 20.000 euros era molt car. Però
1: no. No l'he trobat, jo no l'he trobat. És car, però no l'he trobat tant com m'esperava.
0: I no siguem naïfs, és a dir, els preus són els que són, les tasques són les que són i aquesta tecnologia és la que és. O sigui, no?
4: Exacte.
0: Sí. Per mi, per tot el que fa, 20.000 dòlars...
4: Ara, hi ha un petit detall amb aquesta primera versió del robot.
1: Ai, algú falla.
4: No és que falli, però és que encara és una versió molt bàsica i la seva autonomia és limitada. És a dir, de sèrie l'han ensenyat a fer 4 tasques senzilles i tota la resta les han d'aprendre. Com les aprenen? Doncs el propietari d'aquest robot truca a l'assistència d'aquesta empresa, que es diu UX, i li demana a un operari que es connecti a dins del robot i que el controli remotament per casa teva.
0: Amigo.
1: Va amb trampa, és quan es penja l'ascensor i truca a la companyia perquè et vingui el grup horari a pujar i baixar. Per què t'has quedat entre el primer i el segon?
3: És que hi ha una teoria de la conspiració, no, Arnau, que diu que tant els cotxes autònoms com els robots que sempre hi ha algú darrere.
4: Sí, la dels cotxes autònoms crec que va sortir de l'empresa nord-americana Waymo, que hi havia aquella teoria que eren operaris remots que estaven conduint els cotxes des de
0: la Índia, no?
4: Sí, com si fos un videojoc.
0: Sí.
4: Va semblar graciós.
1: I perdoneu, Arnau, perdona, però estic mirant les imatges del Neo. Jo, si com entri algú a casa i t'obre la porta al Neo, es pensa que o que passa alguna cosa rara, o que, perquè que aquesta tela que dius tu, amb aquestes ulleres així, que sembla una barreja entre la dama d'Elche tapada, o sigui, la dama d'Elche...
2: Ai, sí, fa una mica de por,
1: eh? Hem de millorar això per la segona versió, també, una mica,
0: però,
1: no trobo.
0: Sí, em sembla molt amable.
1: Sí, però clar, ha d'espantar. Imagineu-vos que tu arribes a casa, anem a casa, hola, què tal, no, vinc un moment, passa'm a recollir, i ve el Neo.
0: S'apropa el Neo. Clar. No sé, té cara de bon robot.
1: No dic que no ho sigui, dic que fa una mica de por.
0: Com només té ulls, o sigui, no té boca. Clar,
2: saps per què ho fan? Perquè no hi hagi el ball inquietante aquell, oi, Arnau? El ball inquietante és això, que si no ho sabeu, l'Arnau ho explicarà millor que jo. És quan un robot té massa pinta de persona humana i tu ho veus i dius, ai, això no és un humà, però tampoc acaba de ser un robot i tu no saps què passa allà i et fa com un...
4: Queda entremig, no? Sí. Això passa també en moltes pel·lícules d'animació, 3D, sí. Ciència-ficció, que és com que intenten fer una persona real, però s'hi apropen,
2: però no acaben d'estella.
4: I genera una sensació una mica molt perturbadora. Però el robot aquest, sí que és cert que obres la porta, fa una mica de por, perquè és que literalment és una persona disfressada amb una tela.
1: Imagina't que no sé, que et fan una broma i dius, va, tret això, i li fan una empenta al Neo, i el Neo se'n va als 20.000 dòlars a pastar fang, perquè clar, et penses que és el cosí disfressat, ja està, ja estem amb la cunyeta. Vine a dinar les dues, i t'obre la porta, i penso, perdoneu, és que molts dubtes amb el Neo. És ràpid fent la feina, és a dir, és com jo quan tinc la roba per plegar, que dic, mira, anem a començar el dissabte, són les 9 del matí, si l'acabem de plegar a l'hora del vermut, ja està bé. Ara no tinc pressa per doblegar aquesta samarreta, tu.
4: Clar, no, està pensat perquè tu te'n vas a treballar i en aquestes 8 hores que teòricament estàs fora de casa, doncs t'hagi pogut plegar la roba, no? Clar, va al seu ritme, va a poc a poc, però vaja...
2: 8 hores per plegar la roba.
0: Bueno, escolta, que quan arribes ja està tot fet.
4: Això és el que importa, exacte.
0: Ja està.
2: Ah, vali.
4: Però vaja, la qüestió d'això és que ja és una primera versió, ja deixa de ser ciència-ficció i, de fet, les primeres entregues seran a finals d'aquest any, teòricament, als Estats Units. Tres. Aquí a Europa hauria d'arribar l'any vinent. I, oi, tant de bo tenir aquests 20.000 euros perquè...
0: Doncs sí, t'anava a dir, estalviar per un Neo, eh? Si això funciona, jo crec que ho començarem a veure i molt a les cases de
4: moltes persones. Jo sempre dic que quan sigui gran i algú m'hagi de cuidar, no aniré a una residència, sinó serà un robot que tindré a casa i m'ajudarà.
0: Sí, sí, i les empreses, segurament ho veurem també en grans corporacions, no? Els edificis de qualsevol empresa, de les feines.
2: Imagines aquí Ràdio 4, que en comptes de venir a Lluís i al Neo, a la porta...
3: I el David no entra.
2: En comptes
3: de... El David que es queda a la porta.
1: Com no m'havies ingenucuat, sí, home, d'entrar.
2: En comptes d'haver-hi el Lluís, la Loli i el Malcolm, hi ha el Neo a la porta, i el Josep Maria.
0: Doncs ara riem. Mira, rescatarem aquest tros d'àudio, agafarem aquesta part del programa d'avui d'aquí 5 anys, o 3. En fi, Arnau, deies, perdona.
4: Que com a mínim l'Optimus, el de Tesla, té un aspecte més de robot, de ferro, peces, aquest ja és més robot com ens l'imaginem.
0: Sí, Optimus.
4: Però vaja, això del que us volia parlar també ara era d'aquest segon robot, el MicroDuck.
0: Mira, el MicroDuck aquest.
4: És un robot de l'empresa Pollen Robotics, que forma part de Hugging Face, que, per cert, va ser l'empresa, entre cometes, víctima del hackeig aquell famós de ChatGPT, que va entrar a l'empresa per buscar respostes, etc. I és literalment un robotet, doncs ens l'hem d'imaginar, de 25 centímetres, de dos potes, un cap molt gran i un bec, i que fa, doncs, com fa un ànec, quac-quac. I no és capaç de parlar, sinó d'emetre sorolls. I la gràcia d'aquest robot no és que et plegui la roba ni de que t'ajudi a fer les tasques de la llar ni res, és simplement que tu el pots programar des de l'ordinador simulant diferents escenaris. Persegueix el gos, juga amb el meu fill... bueno, no sé si li deixaria el meu fill jugar amb un robot, no? Però vaja, és un robot per experimentar. És de codi obert, tu el pots programar com et dongui la gana i el pots tenir per casa donant voltes. I ja us dic, aquest robot ja ha entrat en la categoria de m'ho estic pensant, que és la fase que hi ha perillosa, sí, que quan ja has entrat a mirar en quins colors el pots comprar, ja... cuidau.
3: Sí.
4: I no, el que us deia, que és la part que a mi m'interessa més és que té programari obert, i ja us dic, si me l'acabo comprant, un dia el portaré aquí.
3: Oh, seria meravellós!
2: Sí, sí, sí!
3: El sisplau, Arnau, porta el microdac.
4: Ostres, ara me l'hauré de comprar.
1: Ara t'has compromès, eh?
3: Es pot ja adquirir?
4: Ah, sí, aquest robot val $399, que al canvi són 340 euros, i les primeres entregues, en principi, arriben al Nadal. El que passa és que a les primeres 7 hores ja s'han reservat més d'un milió de neguets. Aleshores tindrem un exèrcit de neguets pel món robòtics.
3: Ostres, que jo estic pensant amb la meva filla, amb la Gala. Pot ser divertidíssim, això.
4: Ah, és que, clar, aquí entra...
3: Té dos anys i dos mesos. Una edat de microdac, clar.
4: Sí, total.
3: Sí, clar. No?
4: Però pot arribar a ser com una joguina. Exacte. Sí.
2: Ella és un microdac.
3: Ella és un microdac, sí. Llavors, què fa exactament el microdac? El que tu has dit, no? Tu el pots programar... Què t'imagines fent tu amb el microdac? A part de jugar, de tenir-ho com a...
4: Doncs mira, per exemple, com que té un bec que és capaç d'agafar coses, doncs aquests mitjons que et deixes tirats per casa, doncs que vagi l'aneguet per casa recollint-los i deixant-los, doncs, a un cistell o en algun lloc.
1: L'has de programar perquè et faci la tasca? És a dir, li has de dir, tinc uns mitjons repartits per la casa i te'ls agafa, o el microdac directament ja sap que hi ha uns mitjons i te'ls agafa?
4: Clar, primer li has d'ensenyar que és un mitjó i li has de dir a on l'ha de deixar.
2: I és molt difícil programar-lo, o puc fer jo, o el David, per exemple.
4: Mira, la meva recomanació és que obris ChatGPT
2: amb i li expliquis
1: com fer-ho.
4: GPT 6 Astra, és el més potent ara, i li dius tal qual, mira, programa el meu microdac perquè...
2: I ho pot fer,
4: T'ho farà tranquil·lament. Seguríssim. És un robot que sembla molt tècnic, així l'explicació, però que qualsevol persona el podrà fer servir, gaudir d'ell.
3: Té càmera, aquest microdac?
4: Té una càmera i un sensor líder, un sensor làser, per saber on estan els objectes i no xocar-se amb tot.
3: Sí, clar, els calçotets de Pokémon, vull dir que sàpiga que van a un, un cistell i els altres els de...
2: Portes calçotets de Pokémon?
3: No.
4: Això, si voleu...
3: Estaria bé, eh? Els podeu regalar, si voleu.
1: Fem una crida.
4: Sí. Si voleu trastejar, ja us podeu descarregar el simulador, que és gratuït, des de la pàgina web.
3: I
4: des d'allà, sí, i teniu el microdac virtual i podeu jugar amb ell.
2: Que mono.
4: I així, si mai en teniu un, doncs simplement li heu d'instal·lar el que heu fet i apa.
3: És boníssim. Tu què, el faries servir o no, el microdac?
2: No ho sé, no m'imagino ara com per... Bueno, potser sí, per jugar i això, però clar, 500 euros per jugar tampoc
3: no,
2: sé jo.
3: No, són 340.
2: No, 499 has dit, no?
4: 399 dòlars.
2: Ah, jo havia pensat 499. Bueno, 400 euros, vull dir... No ho sé, crec que no, crec que m'esperaré al Neo, em sembla.
3: El Neo,
2: crec
3: que... Neo, sí.
2: Per perseguir la Mochi, per casa, el microdac...
3: Que té un conill,
2: un conill. Llavors, per perseguir el conill, no sé, potser per posar-li Eno, Feng, perquè cada dia li has de posar Feng moltes vegades, estaria bé. No sé.
1: Jo agafaria els dos. És a dir,
4: pack
1: de fet, els faria interactuar, fins i tot. És a dir, mentre el Neo va fent durant les 8 hores, que vagi fent, doblegant samarretes, pantalons, que vagi preparant uns plats a la cuina, no sé, que tregui les escombraries, el microdac que vagi també ajudant al Neo a recollir els mitjons. I així ja tinc el pack complet. El que passa és que el microdac em despistaria perquè és com, el trobo com molt mono.
4: Ja.
1: El Neo em fa por, el microdac... Ah, m'estaria mirant-lo, si estigués a casa, a veure què fa.
2: Sí, no? Per fer aquesta, graciós.
4: Per tant, si ara piquessin el timbre de casa vostra i us trobéssiu un Neo, el deixaríeu passar a casa? Li diu que sí, vinga.
1: Jo primer preguntaria
4: ara
1: si estan fent la cunyeta o és el Neo. O sigui, a veure un moment, que encara tindrem un disgust i entrarà a casa per a saber qui.
3: M'ha encantat. I això ja és una realitat.
4: Sí, i ja et dic, aquests són uns productes que s'han desenvolupat amb certa rapidesa, entre cometes, per tant, és el que dius, d'aquí 5 anys ens obrirem...
3: O abans.
4: La pregunta que has fet abans, no, de què faríem ara sense el ChatGPT, no? Doncs aquí uns anys segur que serà, què faríem sense el nostre Neo?
3: Clar.
2: És
3: que jo no faria res sense el Neo. Clar. Per cert, abans de que marxis, molts oients també s'estan...

optimista exacte, el dia 6 d'octubre, en principi, encara no està l'acte confirmada, però és el més probable, hi haurà una votació a nivell europeu per homologar una exempció per la qual, en aquest cas concret, els vehicles Tesla poden habilitar el seu sistema de conducció autònoma supervisada.

0: Usar-lo.
1: Això.
0: Tècnicament, la marca et diu que el cotxe no es converteix en autònom, però a la pràctica és que et va de punt A a punt B. És clar. Increïble. Aleshores, aquesta tecnologia sí que s'ha provat en diversos països europeus mitjançant aquesta exempció que s'ha de ratificar el dia 6 d'octubre, i si s'aprova, doncs en principi cap a finals de novembre, abans de que acabi l'any, doncs hauríem de veure cotxes autònoms pels nostres carrers.
1: I tu l'has provat?
0: L'he provat.
2: Ai, què?
0: A mi em va explotar el cap.
3: Sí.
0: A mi em va explotar.
1: És tan bèstia com diuen, no?
0: L'he provat, el vaig provar als Estats Units, el de Waymo, que és directament sense conductor.
3: Que aquest és el que hi ha per Los Angeles, que demanes tu per l'aplicació i et venen, no?
0: Exacte. Bé, wow. Puges, et porta... I després aquí també vaig fer una prova a Sabadell pels carrers de la ciutat, i no, és que era increïble. Com fa les rotondes, atura els passos de zebra... I al principi sí que et fan la pregunta de... I no et fa por? Doncs t'haig de dir que el primer minut sí, però al final del trajecte ja estava com mirant el mòbil, dient, bueno, pues, tot bé per aquí...
1: Que ràpid ens acostumem, és bèstia.
2: Ja veureu en un futur quan vagi el cotxe sense conductor i vagi al costat el Neo, que t'ha plegat la roba, amb el microdac al darrere, fent sorollets, i amb els mitjons plegats, que s'ajuntaran els Neos, faran una reunió de Neos, amb una assemblea de Neos, i els microdacs donant voltes per un barri sencer. I aleshores sí que direm... Molt bé tot, però a veure com ho afrontem. Això hem de regular-ho. Ja. Jo no estic en contra de res, ja ho sabeu. No, però bueno, mirem cap on anem.
1: En fi.
0: Ai, tant de bo que no s'acabi la humanitat abans del 2030, que jo vull veure això.
2: És la meva teoria visionària.
3: I els iPhones que es pleguen, l'altre de la setmana.
0: L'altre,
1: sí. L'altre.
0: El setembre ve carregat de novetats, sí.
3: Sí, és una cosa...
1: No sé, molt car, això, pel que dona, no? Perquè la càmera és pitjor que la de l'iPhone 17.
0: Sí.
1: I el meu dubte de si quan l'utilitzis molt es veurà realment al mig de la pantalla, al final...
0: Clar, això fins que no passin mesos no ho sabrem. Al cap i a la fi és un producte com les ulleres aquelles d'Apple, que també va treure, és un producte pels més, entre cometes, friquis, m'incloc dins d'aquesta categoria.
1: Ho som, eh?
0: Ho som. Però no pel públic general, ni molt menys.
1: Ja.
0: Experiments.
1: Jo, és que l'altre dia fent l'experiment vaig buscar iPhone plegable, iPhone Duo, no? Que es diu així, el plegable aquest. A la que vols una miqueta ja de memòria, quan li poses més d'un terabyte, sembla que passa de 3.800 euros.
0: Una borrada.
1: Jo, perdó, eh?
3: 3.800 euros, doncs, és una barbaritat.
1: Em sembla indecent, però clar, la tecnologia entenc que ho val, ho vull entendre, no
0: bueno,
1: ho sé.
0: Això
1: no ho
0: és
1: sé.
0: A causa de tot el tema de la IA, de les memòries RAM... Que...
1: Ja.
2: Surt més a compte el microDAC, que eren 400... Eren
1: 340. Sí, home, i tant.
2: Jo ja vaig dir l'altre dia que a mi els telèfons plegables no m'interessaven perquè m'atabalaven tanta cosa. Prefereixo un telèfon que no es plegui i un microDAC, i aleshores la vida és millor. Sí. Ja decideixes pujar el cotxe sense conductor i te'n vas amb el Neo xerrant mentre vas plegant roba, o vas cuinant, o vas petant la xerrada amb qui vulguis, i el convides si vols a prendre alguna cosa a les 6 de la tarda. Va, Neo, que és l'hora de plegar. Anem a fer una cervesa amb sense alcohol a la plaça, per exemple.
0: Signo ara mateix.
1: Arnau Font, ha estat un plaer. Gràcies per aquesta estrena a la tarda de Ràdio 4. T'esperem divendres vinent més.
0: Aquí estarem.
1: Gràcies. Una meravella, no?
2: Fantàstic.
1: Gallac.
2: Aprenem coses cada dia.
3: Sí,
2: tu, aquí,
3: ens podríem
2: aprenem...
3: disfressar de Neos. Ens podríem disfressar un dia de Neos.
1: De Neos, podríem fer... Sí.
2: Sí, ja veureu, quan et facin plegar la roba dels altres i tots disfressats de Neo i ens facin entrar cap a les cases aquí amunt i avall. Sí, jo no em disfresso de Neo.
1: Tu t'he vist que has trempat amb el microDAC.
3: Li ha agradat molt.
2: És que el trobo molt cucú. No sé.
3: Sí,
2: no em fa por. És que l'altre, a primeres, em fa por.
3: Sembla, per als que no pugueu buscar la fotografia, com una mena d'ànec, no ho hem dit, però a mi em recorda més el Flexo aquest de Pixar. No sé si a vosaltres us recorda. Ai, sabeu, de Pixar, de Disney Pixar?
2: Sí,
3: a mi Flexo
2: em
3: recorda això, el microDAC, a mi, què vols que et digui? Però és que és el que n'hi ha. Va saltant, també, no? Com el Flexo de Pixar, veus que bé?
1: Tenim... aquesta ciutat que ha muntat la Shakira a Madrid. Ai. Comencen avui els concerts?
3: Avui mateix, aquesta nit, ja hi ha gent que està molt nerviosa, preparadíssima, gent que s'ha traslladat de Barcelona a Madrid, de molts punts d'Espanya a Madrid.
1: Sí.
3: I saps què tenim també, Xavi? La impressora, que no la trobem, eh?
1: No trobem la impressora.
2: Això, atenció, perquè
1: de la tarda,
2: vam obrir aquí una línia d'investigació dilluns. I estem aquí des de la tarda de Ràdio 4, estem, això a veure si veus, amb un Neo, un microDAC, que la trobés, també aniria
3: bé.
2: Una impressora que es va perdre dilluns, no es va perdre perquè sabem on estava,
3: exacte,
2: el dilluns,
3: exacte.
2: I se'ns va dir, no, perquè el dimarts estarà. Hem d'obrir una línia d'investigació perquè la impressora 1757, gairebé 58, no està a la quarta planta. Per tant, aquí hi ha una persona Martín, que té informació privilegiada,
1: Martín, no ja sap
2: que d'aquí uns minuts serà interrogat conjuntament

0: amb altres persones d'aquesta casa.
1: En fi, i avui comença el Festival de Sant Sebastià.
0: Ah, i també. Sí, sí. Perdó, l'impressora ens toca més de... No, Festival de Sant Sebastià.
1: Sí.
0: Però l'impressora la tenim aquí. El festival també en parlarem.
2: La Conxita Casanovas està al Sebastià.
1: Correcte.
2: Està a Sant Sebastià. Sí,
1: va néixer allà, ella.
2: La Conxita va néixer a tots els festivals de cinema.
1: Sí, a Cannes.
2: És la persona que més en sap de cinema d'aquesta casa i una de les que més en sap d'Espanya.
1: No és basca, no me mires així, David. No va néixer allà.
2: La Conxita no és basca, no. Bueno, a veure, si la Conxita vol ser basca, la deixem ser basca.
1: En definitiva, m'han dit que volies fer un joc.
0: Ah, sí,
1: relacionat
0: també
1: amb el Festival de Sant Sebastià. Pot ser una mica d'espoiler de que farem avui?
0: Voleu jugar, farem Festival de Sant Sebastià i amb aquesta excusa jugarem amb noms. Noms de persones, noms de pobles, i haureu d'endevinar què és el nom del qual us en parlarem.
1: En euskera.
0: En euskera, clar. Sí, sí, sí, sí.
2: Has fet un màster.
1: Si és persona o és poble?
0: Si et dic Xavi, nom de persona o de poble? Home,
1: poble,
0: no pot ser poble, Xavi, però... si no ho sé, però Xavi en principi és de persona.
1: Però clar, és que és en euskera. Llavors, jo crec que podrem...
2: Perquè el David sap euskera.
1: També.
0: Vi, Iru, Lau.
2: Vi, eh? No, vai.
0: He dit números.
2: Ah, pensava que...
0: Són números.
1: En fi.
0: Ai, Maria, no saps idiomes, per favor, a veure si poses el dia.
1: Arriba la informació a les 6 en punt de la tarda. Actualitzem què està passant al món amb el butlletí de les 6 i després, tercera hora de la tarda a Ràdio 4.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha agraït a Mèxic la rapidesa en la detenció del presumpte autor de l'assassinat de Claudia Tacoronte, l'estudiant espanyola de 21 anys. Álvarez ha explicat que el detingut hauria confessat els fets, segons li ha comunicat el seu homòleg mexicà. La jove, recordem, estudiava d'intercanvi a la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos. La fiscalia demanarà la pena màxima de 70 anys.
2: Que me traslada que el presunto asesino de nuestra compatriota Claudia Tacoronte ha sido ya detenido y habría confesado ya la autoría de los hechos. Le he trasladado el agradecimiento por la rapidez con la que se están produciendo las investigaciones, que se llegue hasta las últimas responsabilidades y que, desde luego, todos aquellos que han estado implicados en este hecho respondan ante la justicia.
0: La governadora de Morelos ha advertit, però, que la detenció no significa que el cas estigui tancat i ha garantit que s'esclariran totes les responsabilitats. Segons la fiscalia, l'inici de l'assassinat hauria estat el robatori del telèfon mòbil de la jove. Álvarez assegura que l'ambaixada i el consulat espanyol donaran i estan donant suport a la família. En paral·lel, a Ceuta, unes 3.000 persones continuen als carrers, segons les estimacions del govern espanyol, després d'haver completat aquest matí el nou centre d'acollida temporal instal·lat al port de la ciutat autònoma. Aquest matí s'hi han traslladat unes 1.700 persones que malvivien en assentaments improvisats o a la platja després que l'Audiència Nacional aquest dijous desbloquegés la instal·lació del centre. L'operació de trasllat, segons l'executiu central, ha transcorregut amb normalitat tot i els moments de tensió viscuts durant les primeres hores en què s'ha produït alguna corredissa per aconseguir una plaça d'acollida. Aquesta visió, però, no la comparteix el Partit Popular, que parla de caos. Elma Saiz i Elías Bendodo.
3: Es una operación que se ha desarrollado sin incidentes graves y quiero agradecer la labor desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con las entidades que van a gestionar estos dispositivos. Bueno, una operación humanitaria, una operación compleja.
4: Hemos visto avalanchas en Ceuta, una ciudad donde reina la delincuencia, el crimen organizado y que de la mano del gobierno de España se ha convertido en una ciudad sin ley.
0: Els sindicats policials, a la seva banda, han denunciat les condicions amb què diuen que s'ha dut a terme aquest trasllat i han acusat l'executiu central de mala previsió. El grup dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat retirar l'ordre del dia de dimarts l'aprovació d'una modificació de les ordenances fiscals que preveien augmentar la taxa turística als creueristes de curta estada de manera progressiva des d'ara fins

0: al 2030. Els comuns, segons diu el seu portaveu Marc Serra, reclamen que l'increment de la coneguda com a taxa turística pels creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat sigui de cop, tal com es va aprovar al Parlament.
1: I veiem que la pujada que ens proposa el govern no tindrà aquest efecte dissuasori i no permetrà fer inviable aquesta activitat econòmica a la nostra ciutat i, per tant, que el creuerisme d'estada s'elimini, que es busqui un altre port.
0: Jordi Martí Galbis, de Junts, ha valorat positivament l'increment de la taxa, tot i que demana transparència en la gestió d'aquests 20 milions d'euros anuals i reclama invertir-los en reduir la pressió fiscal dels barcelonins. Dani Cirera, del Partit Popular, de la seva banda, considera l'ordenança fiscal turismofòbica. El govern de Jaume Collboni manté la decisió de presentar la modificació de les ordenances fiscals a votació en una comissió convocada, com dèiem, per aquest dimarts vinent. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes en una tarda complicada, sobretot a la Nacional 340, a l'altura d'Amposta, que es troba tallada en tots els sentits de la circulació per l'accident d'un camió. Ens ho amplia des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments he dit que la situació és molt, molt complexa a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt i també de la del litoral. Per tant, mantingueu-vos informats, ja que la situació es pot veure encara complicada. En el cas de la P7, destaquem la retenció arran d'un accident de Gèlida en sentit Girona, un carril tallat, i això alenteix també el sentit contrari. I també hi ha problemes a Mollet en sentit Girona i a Barberà en ambdós sentits. A banda, també els accessos nord, C33, C58 ja presenten lentitud i per això us demanem que circuleu amb cautela. Molt bona tarda.
0: Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4.

0: Tercera hora de la tarda de Ràdio 4. És meravellós saber que ets amb nosaltres, que ets part d'aquesta família que va començar un 7 de setembre i tenim la sensació, oi, Maria, que portem 2 anys fent el programa.
1: Sí. Mira, això està molt bé, eh? Perquè al final, quan comença un projecte nou, també t'has de fer una mica a la idea, no?, de com anirà tot, de com serà, però sí, tens raó, perquè és que va començar, fa 2 setmanetes i això va...
0: Sorrulla.
1: Sí. Molt bé. Estem molt contents i molt contentes de que vagi d'aquesta manera. I, per cert, deixa'm dir que si esteu a la carretera, precaució, perquè estan les carreteres complicadíssimes. L'AP7, a Gelida, 10 quilòmetres de cua, de retencions en sentit nord per un accident. També hi ha diversos talls, un tall a l'N340 en posta per l'accident d'un camió, un tall que afecta els 2 sentits de la circulació. Per tant, operació sortida cap de setmana amb molta, molta precaució, eh? Estan les carreteres...
0: Sisplau, molt de
1: complicades.
0: Anirem actualitzant aquesta informació i d'altres en aquesta tarda de divendres, on també pararem per parlar de llegendes. Perquè hi ha assassinats que passen a la història. I el de Federico García Lorca, 90 anys després, encara sembla, Maria, una investigació oberta.
1: I és que encara discutim qui va ordenar la seva mort, qui va disparar, a quina hora va passar i fins i tot quin va ser exactament el dia de l'execució. Lorca, les hores perdides, reconstrueix aquelles últimes hores com si fos un true crime històric, combinant arxiu, investigació, testimonis i recreacions. El codirigeix en Naum Varas i l'Àngel Ruiz torna a convertir-se en Lorca. Aquesta vegada per entrar en el moment més fosc de la seva vida.
0: La U ho estrena aquesta nit, avui. Avui divendres 18 de setembre. A cavallar a les 11 de la nit. És 22:50 l'hora que s'anuncia, d'acord?

0: Quan són les 6 i 20 d'aquesta tarda, canviarem radicalment ara mateix la vibra de la cultura. Saltarem a la tecnologia, però no amb l'Arnau Font, que ja ha vingut avui aquí al programa, sinó amb el David Gallac. I una tecnologia que una mica antiga ja.
1: Però necessària.
0: David Gallac, on ets? Bona tarda,
2: què
0: David.
2: Què tal? Bona tarda de nou,
0: Quantum,
2: Xavi.
0: No? Amb l'aparell inalàmbric.
2: Sí.
0: On estàs?
2: Si estic amb el Quantum, estic a la porta, gairebé em poder veure. Recordeu que el dilluns ens va desaparèixer una impressora que teníem aquí a la redacció de la tarda de Ràdio 4?
0: Sí, sí.
2: Que ens van dir que estava en un programa, Lunàtiques, que es feia per tot Espanya i tot això, molt bé. Però la impressora no ha tornat. Aleshores, aquí comença la investigació per veure si algú sap on està ara mateix aquesta impressora o l'ha vista. Per exemple, ara estic aquí amb Helena Garcia, que la podem escoltar, doncs, els serveis informatius d'aquesta casa, també els caps de setmana, faristols. A veure, Helena Garcia, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Helena, tu has vist on està l'impressora que estava aquí, t'assenyalo, a la nostra taula fa uns dies i ja no hi és?
3: A mi m'ha semblat veure-la aquest matí al Parlament, és possible?
2: Ui! Al Parlament?
3: Jo diria que sí. Té unes àligues com el Mario Bros, no? Com el Super Mario.
2: Li deuen haver posat. De sèrie no les portava, Helena.
3: Sí, jo, a mi m'ha semblat veure-la per Parlament, sí.
0: Helena és increïble.
3: Sí. Vols dir que serà la mateixa? Sí, jo crec que sí.
2: Doncs a veure, Helena Garcia té la teoria Parlament. Gràcies, Helena, aquí, que la recordeu, que la podem escoltar sempre, els informatius, faristols, també aquí a Ràdio 4. A veure, un moment, perquè... Al Parlament hi ha una teoria, però un moment, aquí estan deuen estar reunits pel programa, però no és igual nosaltres aquí. Perdoneu, Toni Marín, Plader, Glòria, què tal, com esteu? Marc, què tal, com esteu, companys, companyes? La impressora, la mateixa, Toni, recordes?
4: No,

0: No ha aparegut, encara.
1: No ha aparegut, Toni. Ja. Tu vas apuntar José Gil, crec.
0: Jo vaig veure sortir el José Gil, però no et puc dir res més.
1: Elena García ens acaba d'apuntar Parlament. Diu que li sembla una similar que l'ha vist al Parlament.
0: Has mirat a Wallapop, que no l'has vist també?
2: És bona,
0: cosa,
2: aquesta, Toni. És molt bona,
3: Toni.
1: Wallapop, Wallapop. No sé. Tu Glòria, l'has vist? A veure, espera, Glòria Galeana, a veure un moment. Tu no sé si la impressora... Tu la tenies justament al teu davant.
4: Jo imprimeixo la 109, i tu aquesta devia ser una altra, però ha desaparegut, perdó, la impressora físicament.
1: Sí, estava una planta, sí, sí, però no ha tornat. No ha tornat. O sigui, estava, la tenim localitzada, però no ha tornat.
3: És la nostra, és la de la redacció, de la tarda.
4: Jo crec que t'he de dir, les coses aquí quan se'n van no tornen.
1: Ai, Glòria, no em diguis això, que m'agafa una... Espera, que també tinc per aquí una companya dels serveis informatius.
2: Glòria, referent, estimem.
1: Sí, sí, la Glòria referent també. Laura Zurriaga també referent, companya d'informatius del cap de setmana.
3: Zurri.
1: Laura, a veure, la impressora no sabem on està i no sabem per què no ha tornat. A tu et sona haver-la vist avui, per exemple?
5: Jo no l'he vist, però si em dones més informació, quina era? La que imprimeix totes les cares igual o la que es queda el paper a dintre i no funciona? Potser la tiren els tècnics, no ho sé.
1: Ah, que ja... Oh, recordeu el cas que ens va dir Josep Capel que la impressora ens passava que sempre imprimia un full de més?
2: Sí.
1: Doncs ara Laura Zurriaga ens apunta aquesta teoria de les cares.
5: És que potser se l'han emportat.
3: No.
1: Per arreglar-la.
3: No.
1: Gràcies, Laura. No ho sé, Xavi, eh? Maria, escolteu,
2: no,
1: perquè
2: no
1: també
2: sé.
1: Tinc aquí a la companya Irene Desumvila. Irene Desumvila, la barrera del so, aquí també al cap de setmana.
3: Grande, Irene.
1: Irene Desumvila. A veure, la impressora. Que dilluns estava a la nostra taula, estava per un programa de Madrid, Lunàtiques, molt bé, estupendo, la cedim, cap problema. I ens van dir que tornaria, i no ha tornat. Tu l'has vist?
6: David, ens estem renyant una mica perquè estem treballant. Vull dir, jo és que hauria d'acabar la feina, saps, per poder marxar a casa meva. M'entens?
1: Vale, gràcies, Irene. Marxem, marxem, perquè... No, és que estan treballant, també tenen raó. Mira, fem una cosa, fem una cosa. Baixarem per les escales com l'altre dia, a veure si ens aguanta la connexió, eh? Si no ens aguanta la connexió, m'envieu un WhatsApp o alguna cosa i vosaltres aneu fent fins que torni a engegar el Quantum.
3: Vas per les escales?
1: Vas per les escales perquè fan... El Jordi de Control Central. Hola, Jordi, què tal?
7: Jordi Manya,
1: també treballant.
3: A on vas, ara mateix?
1: No, ara estic a punt.
3: Ui, ja veuràs la cobertura.
6: No, si va per les escales, en principi no hauria fallat.
3: Doncs acabem de perdre el
6: David
3: allà.
6: David, hola. Sí, ha fallat la cobertura.
3: David G?
1: Ja les...
3: Ara.
6: Ah,
3: ara.
6: Està passant com l'altre dia amb el Toni Cano.
3: Suposo que...
1: Déu-n'hi-do.
3: Ha sortit ja la de les escales... I estarà a la planta que li interessa. On anava, ha dit? A la primera planta, informatius?
6: Crec que sí, informatius, no?
3: Informatius. Doncs li queden tres plantes, eh?
6: Però és que no sé si... Per què està passant? Jo crec que no funciona, no? Martín Noia?
3: Martín Noia, Jaume Tudela... Estan preparats els enginyers?
6: Està perdent cobertura,
3: pendents?
6: Eh?
3: Ha perdut cobertura, el Quantum del David Gallac. Veurem si el podem recuperar quan sigui ja la primera planta, no? La planta d'informatius.
6: Jo crec que sí, perquè estem buscant, recordem, una impressora que va desaparèixer el dilluns de la nostra taula. Nosaltres teníem la impressora 102, fantàstica, meravellosa, allà amb nosaltres, i arribem el dilluns i ens diuen no, ha desaparegut, no sabíem on era, el David va fer una investigació i ens va explicar el David Ferrer, cap de tècnica, fantàstic, que l'havia agafat unes companyes de Madrid, que es diuen Lunàtiques.
3: Que van venir a fer un programa puntualment, no?
6: Sí, de 2 a 4 de la matinada a Ràdio 1, i el Martín Noia els hi va fer de tècnic. Per tant, el Martín jo crec que potser pot saber on està aquesta impresa.
3: M'ha agradat la teoria de Toni Marín. No teoria, sinó proposta. Heu mirat a Wallapop, diu. Pot ser, no sé.
6: Potser Lunàtiques se'ls va endur la impressora a Madrid?
3: Home, no, ja et dic jo que no. Perquè encara hagués arribat més tard l'AVE, saps? Ah. Dir, si ja arriben tard, ara, ja amb una impressora d'aquest tamany...
6: Madrid ens ha robat una impressora? No.
3: Madrid ens roba?
6: No, només... A veure, no, aquí no. No, perquè és una impressora que no se la poden... No sé si la poden haver dret de la ràdio. Tu t'imagines algú amb una impressora sota el braç?
3: Sota el braç, no. A les esquenes, potser sí.
6: A les esquenes, en plan camell?
3: Sí. David Gallà, que tenim o no connectat?
6: No,
3: l'hem perdut. Perdut
6: això,
3: cobertura.
6: Està passant una cosa.
3: Ah, David.
6: Ah, sí, hola.
3: Ara? David.
1: Hola?
6: Sí. Ara sí, David, t'havíem perdut.
3: On ets?
1: Escolteu? Em torneu, si m'escolteu, bra?
3: Sí.
1: Ara sí que m'escolteu bé. Vale, és que a vegades les escales deuen ser com els túnels, quan entres a un túnel que aleshores a vegades hi ha cobertura.
3: Clar.
1: Dius, molta intel·ligència artificial, i podeu posar la cobertura en un túnel, si us plau,
3: sí,
1: que
3: sí.
1: Seria més útil.
3: No puc estar
1: ara més
3: d'acord.
1: Ara em sentiu bé, no? Perfecte.
3: Perfecte.
1: Doncs mira, vaig a Quantum, que així no pesa. A veure, ui. Ara avui aquí veig coses, veig que no està l'Andreu Vinyes, per tant aquí, no sé què està... Ah, però espera un moment, primer, deixa'm saludar la Rosa, un segon, què tal, Rosa?
8: Hola, bona tarda.
1: Rosa, venim aquí a fer la recerca de la impressora. La impressora no ha tornat. O sigui, estava, havia de tornar i no ha tornat.
3: sí que tenim problemes de cobertura, eh?
6: Uau, s'està
3: tallant,
6: què està passant?
3: S'està tallant i és curiós. És com si a algú li interessés que no soni bé el David. Algun interessat en que no s'investigui.
6: Jo crec que l'has clavat, eh?
3: David.
6: Jo crec que va per aquí, Xavi.
3: David, ens escoltes?
6: És estrany, perquè l'altre dia mira que funcionava, eh?
3: Sí. Bé, si no es pot fer, no es pot fer.
6: I per telèfon?
3: I que torni a pujar a l'estudi. O per telèfon, et
6: podem trucar, per telèfon.
3: El David Gallac.
6: Podem trucar al David per telèfon, però ho estem improvant. Però si no, jo crec que seria una bona opció
3: intentant que soni bé el Quantum per intentar ja, d'una vegada per totes, saber on és la nostra impressora. David, hola de nou.
1: Digue'm,
3: estaves amb la Rosa Guillet d'Informatius, no?
1: Estàvem, sí. Ara m'escolteu bé? Sí. M'escolteu bé? Estic quiet. Rosa, l'esteu escoltant, la Rosa que deia que s'havien mirat bé, oi? Això ho heu escoltat?
3: No.
6: No.
1: A veure, Rosa, explica'ns. Vine cap aquí. Rosa, ara estem fent la connexió com si no tinguéssim cobertura, eh? Ara m'estic ajupint. A veure, Rosa, no valem...
7: Ara estem de genolls.
1: Rosa, la impressora.
7: Sí.
3: A veure, una foto.
1: Tu creus que ara José fa una foto, ja veureu. La impressora no ha tornat a la quarta planta.
7: No, doncs jo penso o que l'han desada o que està en reparació i per això doncs encara no la tenim. O que, no ho sé, algú la té amagada en algun racó.
1: És gran per amagar-se-la, la impressora.
7: No sé, jo si voleu, ja us ho hem dit, nosaltres aquí us podem deixar la que vulgueu.
3: Som els millors
6: informatius.
3: Bona gent.
7: En tenim.
1: Som bona gent, gràcies, Rosa.
3: La Rosa té un català preciós, no? No ho penses?
1: La Rosa és estupenda, com tots els companys i companyes d'aquesta casa.
3: Un accent especial.
1: Gerard, em volia moure, però em fa por perquè aquí hi ha molt bona cobertura. Per tant, no mouré Àlex Eloi. Vine un moment cap aquí. Jo em quedo de genolls i aleshores farem la connexió així. Àlex, baixa un moment aquí també tu.
3: M'ha enviat la foto al José.
1: Sí. Àlex...
8: Bueno, resalta cada uno.
1: Bueno, escolta una cosa. La impressora, anem al que toca. La impressora, que no hi era la primera, que no està a la quarta planta i ens l'havien de tornar perquè estava fent un programa de Madrid o no sé quina cosa i no ha tornat. Tu l'has vista?
8: Jo no l'he vista, però a lo millor hi ha qualque programa que està un poc envejós de vosaltres. Qualque. No?
6: M'encanta l'accent balear, eh?
8: Punto en aquesta teoria.
1: Els encanta el teu accent balear, diuen aquí el Xavi i la Maria.
8: Gràcies.
1: Escolteu una cosa, aquí apunten al boicot. No sé què fer, si que serà el boicot o no sé. L'altre dia algú va dir on estava la impressora, però avui esteu rebent missatges d'algú que ens digui on està la impressora o no?
3: No, avui no. Només el Martí no ja diu que potser hauries de buscar la planta 3, però clar...
1: A la planta 3, sí, home, a la planta 3, clar, però si em falla el Quantum baixant les escales, ara pujarem el Quantum a la planta 3,
3: no,
1: i clar...
3: No. Però... Puja l'estudi, directament.
1: Pujo l'estudi.
6: Sí.
1: Gràcies, companys.
8: Gràcies, rei.
3: El Capel no està,
1: vinga.
3: No està.
1: El Capel no està, no. També està la Laura Monill per aquí. A veure, Laura, vine un moment ràpid. Vine un moment, Laura Monill. És que, si veiéssiu... Josme, fes-me una foto, perquè acabarem les condicions de la cobertura d'aquest aparell i el portaré jo a arreglar on sigui. Laura Monill, vine aquí.
9: Si sembles un escolanet.
1: Ai, bueno, escolta, on està... On està? Tu has vist la impressora?
9: N'he vist unes quantes, però la vostra no l'he vista.
6: Vaja.
1: Tampoc.
9: I a mi em van dir que la tenia un programa a Madrid. I aleshores només em ve una frase al cap i ja saps
6: quina és.
1: Segueix, Laura, que ens posarem... que ens posarem en problemes. Bueno, noi, doncs pujaré sense saber la impressora. És que em fan mal els genolls. Pujaré i... Sí, esperem que el dilluns volem la nostra impressora. Ai, també hi ha el Pau, no? Pau, Pere, espera un segon, que em demanen el Pau. Pau, vine. Pau Alemany. Vine aquí un moment, Pau. Que sent com un Sant Pau. Pau, la impressora, tu et sona d'haver-la vist?
10: Jo continuo amb la teoria de la meva companya Laura. Jo he vist algú sortir amb la impressora fa com mitja hora. El que passa...
6: S'ha acabat la cobertura.
3: S'ha acabat. Ja està. Bé, doncs a veure si algun dia...
6: Esperem que el dilluns estigui aquí, eh?
3: Sí, o saber què ha passat amb aquesta impressora, perquè, clar, estem fent quilòmetres cada dia per preparar el programa
6: i
3: poder imprimir guions i escaletes i fi de tot. David Gallac, no sé si m'escoltaràs des d'algun lloc de l'univers, però puja quan puguis.
1: Pujo.
6: Vinga,
1: ara vaig cap a dalt, eh?
3: Fins ara.
1: Vinga,
3: ho hem intentat, però no ho hem aconseguit. Esperàvem una confessió d'algun company o companya de la casa, però res.
6: Jo espero que el dilluns hi sigui, eh? T'ho dic de veritat.
3: En fi, Maria Coll, Shakira, ha estrenat avui a Madrid la seva residència de 12 concerts. Són 12. Dins la seva gira, Les Mujeres Ya No Lloran.

0: Doncs la colombiana que torna a actuar a Espanya després de 8 anys i ho fa amb una proposta que va molt més enllà de l'escenari, eh, Maria?
1: En vam parlar amb la Vanessa Hogarth. Sí. Avui comencen els concerts i ho recordem perquè Shakira ha convertit l'espai d'Iberdrola Music al sud de Madrid en una mena de Macondo a la seva mida. Un recinte de 30 hectàrees inspirat en la ciutat imaginada per Gabriel García Márquez, amb música, gastronomia, moda, literatura, cinema... Allà pots anar a passar el dia. Ja ens ho va explicar la Vanessa Hogarth, que hi ha absolutament de tot. Més de 55.000 persones que podran assistir avui al primer concert d'aquesta residència, que comptarà també amb actuacions d'artistes convidats com Guitarrica de la Fuente, Lia Kali, Amaya,
0: Boníssim.
1: Ángeles Toledano o Yeray Cortés, al llarg de les diferents jornades que la Shakira estarà allà.
0: Jo no sé si això ho sabia massa gent, però, ostres... Guitarrica de la Fuente, Amaya, Yeray Cortés, Lia Kali, són noms molt potents, eh?
1: I tant, estaran al costat de la colombiana de Shakira, una proposta que no només música, eh? També hi ha literatura, amb trobades amb autores com Rosa Montero, Julia Navarro, Elisabet Benavent o Cristina Morató. Tot això en aquest recinte. I, evidentment, doncs, clar, el que hem anat a buscar, la música. La Shakira repassarà els grans èxits de la seva carrera. Presentarà davant del públic cançons com Monotonia, Te Felicito, Acróstico o la seva famosa sessió amb Bizarrap i d'altres clàssics com La Tortura, El Waka Waka, All Keeps Don't Lie.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Són 12 concerts a Madrid, és una bogeria. Tot això és una gira que va començar l'any passat i que després de passar per Europa i Amèrica, doncs arriba a la recta final amb aquesta residència madrilenya. I ja hi ha molta gent preparada.
1: Per tot el que es ve.
0: Per tot el que es ve.
1: És increïble.
2: Bueno, acabando de llegar a la entrada para mirar el concierto, visitar todo el recinto aquel que han formado, es una maravilla y la verdad, Shakira es mi inspiración en el sentido de mujer latina luchadora, sacar adelante a sus hijos como uno lo ha hecho, pues adelante, siempre adelante, pues luchando para seguir y esas canciones de se llega al corazón porque uno como madre se inspira y las canciones que a mí me fascina es Acróstico y como dicen, pues las mujeres ya no lloran, las mujeres facturamos, sí, porque sacamos adelante a nuestros hijos y luchamos como latinas que somos sin miedo y con el poder que tenemos como mujeres guerreras.
3: Mira, venimos a compartir aquí con la amiga esta sensación, esta emoción, me ha transmitido ella desde nada, desde que sabía que iba a venir ella, es una referencia a ella como luchadora.
1: Clar, aquesta inspiració per moltes dones que ara ho sentíem, dues persones que avui assisteixen al concert de la Shakira i que ens han fet arribar el seu testimoni, dones llatines, aquesta empoderació que la Shakira transmet i ha transmès durant tota la seva carrera, també últimament, i com deien, doncs és una inspiració també per moltes persones, per moltes dones en concret. I jo, sense ser massa fan de la Shakira, l'altre dia el David, que ja el tenim aquí, feia un repàs dels èxits de Camilo Sesto, doncs jo, sense ser massa fan d'ella, no sé què penseu vosaltres, però a mi m'agradava més la old Shakira.
0: Ah, sí.
1: La Shakira de fa uns anyets, perquè no estava tan despetxada pel Piqué. No feia cançons contra el seu ex, sinó que feia cançons com aquestes.

0: Shakira, d'abans de les mujeres facturen.
1: I tant!
0: Quan l'empoderament de la Shakira era menys rancorós que el d'ara, ella explicava i ja avisava, ella ja avisava.

0: Veieu? Aquestes cançons les balla tothom. Les balla tothom.
1: Com no pots ballar això?
0: Ah,
1: a veure un
0: exacte.
1: Moment. Qui hi ha que no pugui ballar això? Qui?
0: Jo crec que abans que li trenquessin el cor, perquè això per ella va ser un abans i un després, és veritat, la Shakira sí que era una verdadera loba.

La Shakira, que ara està una mica més rancorosa, té una mica de rancúnia, és normal, però jo ja li vaig donar un consell l'altre dia, sisplau, Shakira, supera, és el que jo li demano. I al final jo crec que el que va acabar passant amb el Piqué, em sembla a mi que era inevitable.

0: recomanaria que es tenyés els cabells una altra vegada de moreno, que li quedava molt i molt bé.
1: Sí, eh?
0: I que potser ha de passar pàgina. I a vegades tenyir-se els cabells és una bona manera de passar pàgina.
2: D'oblidar, oblidar l'etapa.
0: Oi que sí?
2: Etapa fora, etapa superada.
0: A tant de començar els seus concerts a Madrid, avui, la Shakira treu una altra novetat, i és que ha tret música, perquè ara parlarem de les novetats musicals i comencem amb una, justament, de l'artista que estàvem explicant ara, juntament amb Maluma. Ha tret això que es diu Agua.

0: perdó, que torno al català. Clar, un bus amb Chanel, Vico, Kenneth, Lucy Callis...
1: Un bus ple de participants de la Benidorm Fest, que és el somni pels que ens agrada el Benidorm Fest. És el nostre somni, tant de bo estar allà amb ells justament en aquest trajecte cap a aquesta gran actuació que faran segurament aquesta nit.
0: He estat a punt de dir-li, Kenneth, passa-li el telèfon a Chanel, que la queremos saludar,
2: i
0: a Vico, que a més són amigues, però no he volgut fer-li això. Perquè
2: catalanes.
0: Jo sé que a més ells, elles en concret, són... es concentren molt en aquest tipus de situacions i que potser estaven, no sé, projectant energia, saps? No li hagas esa, Kenneth. No. En fi.
2: T'agrada aquesta cançó que sona?
0: M'agrada molt aquesta cançó. Què és això?
2: L'última novetat, jo crec que Shakira la cantarà aquesta nit, no?
0: És Agua, no?
2: És Agua, Shakira i Maluma. Surt avui i fan aquesta mena de batxat de música llatina que ens agrada molt.

0: Avui, dia de nous llançaments, Agua, de Shakira i Maluma, però tenim més produccions noves que són interessants.
1: Una de Rels B, que torna a acabar les seves arrels i dedica un disc íntegrament a les Balears.
2: Salte de esta vida que ese no, no es el camino.
0: És mallorquí, Rels B.
1: Rels B és de Mallorca, i amb aquest Fill de la Mar, que es diu aquest EP que acaba de treure, ha fet un projecte doncs, amb molta calma, amb platja, capvespres, amb un so que caracteritza bona part també de la música del Rels B, no?
0: Més novetats, perquè tenim una col·laboració molt esperada, Fate i Bad Gyal.
1: Ai, és que... Avui el Fate treu el seu disc que es diu El Club de les 19 Flores i, bueno, aquest EP, no? I aquí hi presenta una col·laboració amb la reina de Vilassar.

0: està bé, no està malament, no, Gallac, o què?
1: Si us agrada?
2: Que és, no conec qui és Fate. Fate no és la tecla aquesta que s'utilitza per baixar el volum. Posa'm un Fate al costat de la gravació.
1: Fade out.
2: No és Fade out?
0: Jo crec que a tu t'agradarà més...
1: Mira la batial, espera un moment, que la vull sentir on també. No t'agrada, no? Això que me quitaste me lo dan los diamonds.
2: Ah! Fa poesia, aleshores.
0: Lo que me quitaste.
2: Fa poesia. El que tu em vas treure m'ho donen els diners, no? De voler
1: dir. Los diamonds.
2: Los diamonds, sí, clar, els diners.
1: Sí, no? Els brillants, no sé.
0: Alba Farelo.
1: Sí.
0: I
1: jo crec que al David aquesta potser li agrada més, no?
0: Això t'anava a dir. És que la següent crec que és molt del David Gallac. Sí? Sí.
1: La Miley Cyrus treu el seu desè disc d'estudi. El Miley Cyrus, Martín? Sí?
0: El tonito este, Martín, sí.

0: boníssima, no? Miley Cyrus, que ens estava acostumant molt al pop-rock, fins i tot una mica de country també. M'agrada que torni al format electrònic.
1: Això es ballarà molt, eh? Això es ballarà molt.
2: És que està fet per això.
1: Aquí l'editorial meva.
2: Està fet per això.
1: Això es ballarà molt.
2: Està fet justament per això, perquè té vocació de pista de ball i explora diferents estils musicals, parla de l'amor propi, de l'amor cap als altres. Sí. La Miley Cyrus, que per cert, tu, Xavi, crec que segurament ho sabies, però no sé si molta gent que ens escolta sabia que la Miley Cyrus no es deia fins aquesta setmana Miley Cyrus al seu DNI. Es deia Destiny Hope Cyrus.
0: Destiny Hope.
2: I
0: Destiny Esperança.
2: I aquesta setmana s'ha canviat el nom i...
1: Per milagre...
2: I ja es diu definitivament
1: per Milagro Sirius.
0: Milagro Sirius. Milagros...
1: Milagros
2: Sirius. Destiny Hope, Black. Es deia.
1: I ara es diu, perdona, Maria.
2: Miley.
0: Milagrosaurus.
1: Miley Hope.
2: Miley
1: Cyrus.
2: Es deia Destiny Hope. Ai. No es deia Miley.
1: Ah, no es deia Miley.
2: Miley era un sobrenom que li havia posat la seva família.
1: D'acord.
0: De Milagros.
1: De Mila.
0: De
1: Mila Sirius.
0: Mila, això.
2: Doncs la Miley treu avui nou disc i aquest molt, Bad Persuades en forma part.
1: Ens agrada molt.
2: Col·laboració, atenció també, novetat musical de dos espanyols, el Pablo López i la Lola Índigo. No sé si us els imagineu cantant junts.
3: No,
2: doncs mira, sonen així.

0: Sí, us agrada?
1: Doncs és una Lola Índigo, és una Mimi diferent.
0: Sí, totalment, amb aquesta balada.
2: Una baladeta això... molt xula, molt més tranquil·leta, més calmada.
0: Això forma part del nou projecte discogràfic del Pablo López, que es diu El 4, i es diu Casi Siempre, una balada, no? La Lola Índigo s'endinsa també en la música del Pablo López i sona molt bonic.
1: Fins ara, de les novetats d'avui divendres, quina és la vostra preferida?
2: A veure què trobo.
0: La Miley, no?
1: Miley,
0: i la Shakira,
1: no?
0: També se va bé.
1: Shakira està molt bé, eh? Agua, amb Maluma. Bé, seguim. Tenim més propostes. Maria, portes Álvaro de Luna.
0: Álvaro de Luna, que mostra una faceta molt més vulnerable amb aquest senzill. Sé que...

0: Álvaro de Luna. Això és un nou avançament del seu del seu disc que traurà pròximament, que es diu Azulejos, i això escolta, es diu Lo Siento.
1: Lo Siento. Escolta la seva veu i un caramel de mel i...
2: Has d'aprendre de mel i gengibre.
0: Sí, sí, de gingebre, no?

0: No t'agrada, l'Àlvaro?
1: Sí, sí, sí, sí, a mi ell...
0: Aquí força una mica la veu, sembla.
1: Una mica.
2: Un pèl l'ha forçat al principi, no, potser. Sí. Potser un pelet forçat d'inici.
1: Això són nòduls. Clar, s'ha d'anar amb compte, Álvaro.
2: Sí. Álvaro, atenció.
1: Sí, sí, no, eh?
2: Atenció, no. Álvaro, no.
0: Algú que, està pat... Algú que ho està patant, tant en la seva faceta, en la seva faceta com a actor, que ara l'hem descobert,
1: sí,
0: i ara també amb la seva faceta, bueno, amb la seva faceta, que és, ell és músic, però ara s'ha posat a dirigir, bueno, a dirigir, no, és que m'estic fent un liu. Guitarrica
1: de la Fuente. Ja no estem parlant de l'Álvaro de Luna.
0: No, estem canviant.
1: Ara, Guitarrica de la Fuente.
0: Hem canviat, estem parlant de Guitarrica de la Fuente, que ha tret novetat musical, perquè ell és cantant, però és que, clar, alhora actua, és el protagonista de La Bola Negra.
1: Moltes
0: la pel·lícula
1: ganes.
0: Que representarà a Espanya els Oscars, la nova pel·lícula dels Javis, inspirada també en una obra inacabada de Lorca. Bé, doncs, què ha fet? Ha fet també una cançó original per a aquesta pel·lícula.

0: us agrada?
1: Molt.
2: Això
1: a mi ell m'agrada molt.
0: Això forma part de la banda sonora de La Bola Negra.
3: Molt tendre.
1: M'encanta la cançó que sona al tràiler de La Bola Negra.
0: És impressionant.
1: Em posa la pell de gallina.
0: La Leyenda del Tiempo de Camarón, i està versionada per Pablo Lluch i Raúl

0: Refri, que són els que han fet la música de la pel·lícula, i Pablo Lluch va fer un vídeo per les xarxes explicant com havien fet aquesta versió de La leyenda del tiempo de Camarón, que està, de fet, inspirada, és un poema cantat de Federico García Lorca, també.
1: Bé, trenquem absolutament amb això de Guitarrica de la Fuente, sí, amb la nieve, perquè
0: aquesta
1: la darrera...
0: Aquesta és de les que no li agrada al David.
1: La darrera novetat musical d'avui divendres es diu Macacoa 2000, i és de...
0: Rau Alejandro.
2: Montado en la Cherokee negro sobre el cristal, con las inseguro por si acaso hay que tirar.
1: Es un reggaetón antiguo, ¿no? Es un reggaetón del 2000, del 90.
0: Macacoa 2000.
3: Dale más gasolina, dale más gasolina, una mica, ¿eh? Está la gata que no va a venir, pa'lante. Una mica aquest estil, ¿no?
0: ¿A qué os sona? Abans parlàvem de videojocs. ¿Os sona algún videojoc, això? ¿Dónde está la gata?
4: ¿Cómo son el baúl? ¡Hablo, cabrón, en serio!
2: Dale, socio, arranca, métete por la derecha.
1: El Grand Theft Auto.
0: Exacte, això és banda sonora d'un dels nous continguts musicals del GTA 6, el Grand Theft Auto 6, amb una cançó que recupera, com dèieu, el reggaeton més cru dels anys 2000. La gent boja amb el GTA 6, eh? No sé vosaltres, però haurem de fer un especial.
1: Ui, tant que farem un especial. Sí, això no és un videojoc.
0: No, va més enllà.
1: Això és un esdeveniment social.
0: Sí, feia molt temps que s'esperava, eh?
1: Això és que barreja tantes coses... És massa important, de debò, eh? Algú dirà, ah, això
0: és un videojoc
1: de
0: mundo
1: abierto. No. En fi, jo, de fet, conec gent que les vacances d'aquest any, amb l'empresa, ja se les ha agafat en base al llançament del GTA.
3: El llançament per ser dels primers en tenir-lo.
0: Bueno, per ser els primers en jugar, en poder passar les hores jugant, estar de vacances.
1: És a dir, estic 4 o 5 dies sense sortir de casa...
3: Per gaudir del videojoc.
1: Per gaudir de l'experiència.
0: Bé, la parella de la Lola Índigo i jo Juan, ja ho va dir, eh? Que ella estaria 4 o 5 dies sense sortir de casa, a part que ella es dedica a això, no és streamer de videojocs. Però vull dir, sí, és un gran esdeveniment. Sí, sí, el desembre.
1: El novembre. 19 de novembre.
0: 19 de novembre, mira.
3: Falta poc, eh?
0: Doncs el Rau Alejandro posa banda sonora al GTA 6 i sona d'aquesta manera, no? Sona ja, està a... Com es diu? Los Santos?
1: Los Santos.
0: Que és la ciutat del GTA.
1: Doncs de la música al cinema, perquè el Festival de Cinema de Sant Sebastià comença avui. I, clar, hem vist, per exemple, no, estrelles com Brad Pitt, Naomi Watts, Penélope Cruz, Jeremy Irons... Compta amb aquestes estrelles, amb la presència d'aquestes estrelles. És l'edició 74 i se celebrarà fins al dia 26 de setembre. David Gallac,
0: ai, quina tristó.
1: M'està posant una música trista el Martín Noia. No, deixa-la, que estava trist.
0: Ah, sí?
1: Estava emocionat, ara.
0: Ai.
1: És un festival de Sant Sebastià.
0: Cal que acabem el divendres,
1: on ha mort tothom, no? Vull dir, han palmat tots.
3: Ara... Això és d'un amor... Ara, què faig? He d'explicar... O sigui, què voleu...
0: Fem-me
3: la carta, va. Què voleu? Que expliqui el que teniu a la pàgina web o fem un concurs per acabar? Va,
1: va.
3: Fem concurs. A veure, doncs... Una musiqueta, una sintonia de concurs, així. Ai, Martín, gràcies, que m'agrada molt aquesta. Va, el Festival de Cinema de Sant Sebastià havia preparat un text que podeu trobar al web, per tant, és igual, ja el llegireu,
0: que sí,
3: perquè en parlarem molt amb Conxita Casanovas.
1: A veure, que és fins al 26 de setembre, que projectarà 263 pel·lícules.
3: Moltes, estupendo.
1: I a més de 47 països diferents.
0: I que hi haurà el Brad Pitt, la Naomi Watts, el Penélope Cruz i el Jeremy Irons.
3: Tots,
0: vinga,
3: i molta presència de catalana, també tot estupendo, però és igual, perquè ens agrada molt que passi això a Sant Sebastià, però... Un joc per acabar la setmana que és poble o nom.
1: M'agrada molt.
3: Heu d'esbrinar si el nom és en euskera i és d'un poble o d'un nom. A veure, comencem amb el primer.
1: Vinga, va.
3: Abaunza.
1: Abaunza.
3: És nom de persona o de poble? Abaunza.
1: Una mica com... Abaunza, que t'has quedat en callau, no?
3: Abaunza. Abaunza, poble, el carril de la dreta. No, el de la dreta no, el de l'esquerra.
0: A mi em sona a poble, Abaunza.
1: A mi també, jo va. Poble.
3: Poble, poble, poble, poble.
0: La tia Abaunza, no.
3: Doncs és persona, per referència a l'ermita de la Nostra Senyora, atenció, de la localitat d'Erenchun.
1: Però...
3: És un... L'església d'un poble que ja no té habitants, però és nom de persona, nom de persona.
1: Però com et posi, perdó, eh? Abaunza.
0: Abaunza.
1: I en castellà què voldrà dir? Perquè jo sé que, per exemple, Ainsane és glòria, no?
3: Doncs això...
1: Vull dir que sempre hi ha un equivalent.
0: Hauríem de trucar al Gorka Delgado, el company de tècnic de so del badollador, del Bon Dia i Bona Sort, perquè
3: Correcte.
0: El Gorka és mig basc i sap parlar en euskera. Llavors doncs, hauríem de parlar amb ell.
3: El proper dia li preguntem. A veure, el següent nom. Onyati. Onyati és persona o poble?
0: Sona molt la persona, però segur que és un poble.
1: Jo crec que és un poble, eh? Onyati, segur, em sona
0: però, poble. Si és una persona, tio.
1: Onyati, tia.
0: Tio, Onyati.
1: Tia. Onyati, Onyati és poble. Jo he anat a Onyati i m'he pres un xacolí.
3: Anem a casa de l'Onyati a veure el partit o anem a Onyati, que es menja molt bé? Què serà?
0: Va, poble, poble, poble.
3: Poble, poble, poble. Poble, és correcte, poble.
1: Som-hi, Mary Jane Watson.
3: Vallarga.
0: Això és un poble, tia. No,
3: sabeu què s'agradaria? Vallarga, nom de persona o de poble, temps.
1: Vallarga.
0: Vallarga o va curta?
1: Clar, en fi.
3: És que la rima és tan fàcil.
1: No, no, és la vostra rima.
0: És una rima, eh? És una broma, no?
1: Tot. Vallarga jo crec que és poble.
3: Poble, Xavi,
1: sí,
3: Maria?
1: Sí, sí, poble.
0: Sí, sí.
3: Poble. Doncs no, és persona.
0: Ai, no pot ser.
3: És un nom femení documentat a Bayona al segle XIII. O sigui, va.
0: Va, no crec que hi hagi ningú que es digui Vallarga, si és el segle XIII. No,
3: però pot ser que algú el recuperi. Vallarga Goricosta Sarri. Va, següent, últim, que tenim molt, molt poc temps. Cestona. Persona o poble?
1: Fiestona?
3: Cestona, cestona.
1: Ah, cestona.
3: Amb
0: avui la cestona a mi em sona.
1: A mi m'ha pujat la cestona una mica, que l'última analítica.
3: Estàs baix de cestones, correcte.
1: Sí, estàs baix de...
0: A mi...
3: O d'equip, de primera ref, d'allà. Cestona 2, Baracaldo 0.
1: Sí.
0: Oh,
1: sí,
0: boníssima.
1: Sí.
0: A mi no pot ser que hi hagi una dona que es digui... Bueno, és que cestona... Abuela cestona?
1: No, no.
0: Uf, poble. Jo dic persona.
3: Persona, poble. Doncs és persona!
1: No!
3: També és un nom d'aquells de l'antigó, de Bayona del segle XIII. I fins aquí el primer concurs, un nom
1: molt.
3: De persona de poble. Poble o nom?
0: M'encanta, m'encanta.
1: M'ha agradat molt i m'ha agradat molt aquesta setmana.
0: Una abraçada a tots els companys del País Basc, eh?
3: Una abraçada ben gran, molts petons.
1: Ongi etorri.
0: Ongi etorri.
1: No, això no és quan marxes...
3: Ongi etorri és benvingut.
0: Moltes gràcies, Maite Zaitut, t'estimo.
1: Doncs Ongi etorri a Ràdio 4, si t'acabes de connectar.
3: Això sí.
1: Arriba Andreu Vinyes, amb l'edició vespre. Gràcies, Martín Nolla, Jaume Tudela. Com sona això amb vosaltres, de debò? És meravellós. Ai, no, perdó, perdó, que no és l'Andreu Vinyes avui, que és la Rosa Guillet.
3: La Rosa Guillet,
1: que és la Rosa Guillet.
3: Sí, sí, la Rosa Guillet.
1: Rosa, t'escoltem. Ens informem amb tu, de seguida, a l'edició vespre. David Gallac, dilluns més, a les 4.
3: Aquí estarem, que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Maria Coll, dilluns a les 4. Adéu, adéu, família. Gràcies, molt bon cap de setmana.

0: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martín.
1: Són les 7.
0: Edició vespre. Ràdio 4. Rosa Titllet.
1: Bon vespre. El president del govern central, Pedro Sánchez, defensarà a l'ONU la política migratòria del seu executiu després de la crisi que viu Ceuta a conseqüència de l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma procedents del Marroc, fets que van passar a finals de juliol. Tot després que aquest divendres la policia hagi traslladat centenars de migrants que eren a les platges del Trampolín i de Benítez cap al nou espai d'acollida temporal instal·lat al port de Ceuta. El nou espai disposa de 1.700 places. Al migdia ja estaven totes ocupades i molts immigrants s'han quedat fora. El govern estima que segueixen a Ceuta entre 9.000 i 10.000 migrants. Fonts del govern han indicat que el procediment s'ha fet amb total normalitat i civisme, malgrat la complexitat d'aquest operatiu, mentre que el PP ha qualificat de caòtic el trasllat de migrants. Salutacions als serveis informatius amb José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Eric Sobreví a la producció i Jordi Manyes al control central. Ara, la resta de titulars de la jornada amb Laura Monell. Les organitzacions agràries Assaja, Coac i UPA han anunciat mobilitzacions a tot l'Estat per protestar contra l'augment del 48% del preu del combustible en un any.
2: Pagar un precio de 1,70 el litro y subiendo todos los días, no sabemos a qué precio vamos a vender nuestros cereales.
3: No hay ningún anuncio de una prórroga o una mejora de las mismas, ni tanto por parte del Gobierno de España y ni mucho menos por las comunidades autónomas.
4: Reclamen allargar les rebaixes dels carburants agrícoles i mantenir l'IVA al 10% com a mínim fins a finals d'any. Dilluns, Carlos Cuerpo es reunirà amb les organitzacions per analitzar l'impacte de la guerra a l'Iran.
1: El detingut pel cas de Claudia Tacoronte, la jove estudiant espanyola morta a Mèxic la setmana passada, ha reconegut els fets, segons ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors.
4: L'arrestat, conegut amb el sobrenom del Trompes, ha estat capturat aquest matí. La fiscalia preveu acusar-lo d'un delicte de feminicidi pel qual enfrontarà una condemna de fins a 70 anys a presó. Mentrestant, les autoritats espanyoles continuen treballant de manera coordinada amb les mexicanes en el seguiment del cas.
1: Un intern de la presó de Quatre Camins ha mort després d'una agressió presumptament comesa pel seu company de cel·la.
4: Els fets han passat aquesta matinada i els Mossos han detingut un home, tot i que encara no en confirmen l'autoria. La víctima

0: era a l'interior de la cel·la, havia rebut cops i l'autòpsia haurà de determinar les causes exactes de la mort mentre la investigació continua oberta. Aquesta mort arriba un dia després que un reclus s'escapés de la presó del Mas d'Enric a Tarragona.
1: Inaugurada la Setmana del Llibre en Català amb 11 espais i més de 350 activitats que comença avui al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
0: En aquesta 44a edició, Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, assegura que la fira dona visibilitat a la diversitat del llibre en català.
2: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català.
0: La Setmana del Llibre en Català estarà oberta fins al 27 de setembre.
1: I en esports, l'Espanyol obre la 7a jornada de Lliga aquest vespre jugant a casa, mentre que el seleccionador Luis de la Fuente ha donat a conèixer la llista de jugadors convocats per disputar la Lliga de les Nacions. Germà García, bona tarda.
3: Bona tarda. Efectivament, l'Espanyol obrirà la 7a jornada de Lliga Primera Divisió. Ho farà a partir de les 9 a Cornellà al Prat contra l'Elx, que és el cué de la classificació. No hi serà Omar El Hilali, que està sancionat, a més de Puado, Carreras i Quique García, que estan lesionats. Pel que fa al seleccionador espanyol Luis de la Fuente, efectivament, ha donat una llista de 26 convocats per disputar els partits de la Nations League, quan hi hagi aturada de Lliga, en la que hi ha 7 jugadors del Barça i també hi és, per primer cop, Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que porta 6 gols en 6 partits. En futbol femení, a les 8 comença el partit que disputarà el Barça, el líder, contra l'Alavés, precisament a Vitòria. I acabem amb un apunt de waterpolo per dir que el Sabadell ha perdut per 16-15 en el partit de classificació de la Champions League contra el Brescia italià.
1: Temps per saber com se circula per la xarxa viària. Connexió amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments talls puntuals a la C58 a Montcada, en sentit Terrassa, on han topat diversos vehicles i en sentit Terrassa ara mateix, com dèiem, tallat i 4 km i mig de lentitud, en sentit contrari i també avant per l'efecte Tafanella retencions. Això afecta directíssimament el nus de la Trinitat, on van tot el trànsit de la ronda del litoral i la ronda de dalt, que també se circula amb molta lentitud. Les rondes han tingut una tarda i un migdia molt complex i en aquest moment s'està complicant aquesta situació cap a aquest nus de la Trinitat. A banda, parlem d'operació sortida de divendres i tenim aturades a Montornès, en sentit Girona, 6 quilòmetres, també 6 a Castellví cap a Tarragona, a Gelida els vehicles al voral després d'un accident encara provoquen 7 quilòmetres i a Ulldecona, per exemple, hi ha una avaria i hi ha un carril tallat, per tant, tarda complicada i us demanem per això que no baixeu la guàrdia. Fins ara.
1: Fins ara, previsió del temps per demà, Emet, Jordi Oriós.
5: Demà a Catalunya, situació de temps més estable, amb cel poc ennuvolat en general i possibilitat de núvols d'evolució al Pirineu Oriental a la tarda. Pel que fa a les temperatures, durant la pròxima matinada, les mínimes seran de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Girona i Lleida. Pel que fa a les màximes, en ascens seran de 29 graus a Girona i Lleida, 27 de màxima a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana i també a partir del dilluns, temperatures en augment progressiu fins a valors que seran significativament elevats, especialment cap a l'interior, la pròxima setmana.
1: Passen 6 minuts de les 7. Comencem.
6: Edició Vespre. Rosa Quiquiet.
1: Ho dèiem en començar, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja dilluns a Nova York per defensar davant l'ONU, entre d'altres qüestions, la política migratòria del seu executiu. Tot després de la crisi que viu Ceuta, a conseqüència de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc a finals de juliol. Aquest divendres s'han traslladat alguns dels migrants que es trobaven als carrers de la ciutat autònoma. Se'ls ha ubicat a l'espai d'acollida temporal instal·lat al port, amb capacitat per a 1.700 persones. Molts d'ells s'han quedat sense plaça. Marc García.
7: El trasllat ha començat abans de les 7 del matí i s'han viscut alguns moments de tensió per l'acumulació de persones que avançaven fins al recinte portuari. Un operatiu complex, ha reconegut Moncloa, que s'ha fet de manera lenta i controlada, expliquen. Els migrants han arribat a aquest nou espai d'acollida, han rebut una pulsera i s'han revisat les seves pertinences. El president del Port de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha denunciat que ningú li havia comunicat el trasllat, que el Ministeri de l'Interior no els havia enviat un pla específic per a aquest campament i ha assegurat que l'espai escollit reubicar-los no és l'adequat. A Ràdio Nacional.
8: Que estas parcelas están ubicadas justamente donde está la infraestructura más crítica del puerto de Ceuta.
6: donde se llevan a cabo las operaciones de mercancías peligrosas, actividades de pasaje, avituallamiento, descarga y suministro de combustible. Está justamente al lado de unos depósitos que albergan 40.500 toneladas de combustible.
7: Crítiques també per part dels sindicats policials que denuncien falta de previsió. Rubén Truyent, del sindicat SUB, i Ivonne Domínguez, de Jupol.
8: Hace falta refuerzo. Lo venimos pidiendo desde hace mucho. Yo creo que basta ya de poner parches y de mirar hacia otro lado.
9: La Policía Nacional está supliendo la más absoluta incapacidad del gobierno y de Marlaska para afrontar una situación como la de Ceuta.
7: Moltes persones han hagut de tornar als assentaments on malviuen des que van entrar a Ceuta, i és que l'espai habilitat al port té capacitat per 1.700 persones i, segons càlculs del govern, encara hi ha unes 4.000 als carrers de la ciutat autònoma.
1: Gràcies, Mara. Tot això, les organitzacions humanitàries valoren positivament el trasllat dels migrants al campament provisional. En declaracions a Televisió Espanyola, Catalina Perazzo, de Save the Children, ha explicat que aquest trasllat és una primera passa per millorar la situació dels migrants.
10: El cambio es sustancial, ¿no? O sea, no solo por lo que tiene que ver con la salud física, sino también el impacto en la salud mental, ¿no? Toda esta gente está viviendo en una situación de mucha incertidumbre, pero todo lo que tiene que ver con cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como puede ser la alimentación, como puede ser la atención médica o las condiciones de higiene, es algo que al final es un impacto en el bienestar integral de esa persona.
1: De fet, avui s'ha confirmat el primer cas de varola del mico a Ceuta. És un adolescent de 13 anys d'edat que es troba aïllat al centre de menors on s'estava i ja està rebent tractament mèdic. El noi és una de les persones que van arribar a la ciutat autònoma a finals de juliol. I en clau política continua l'estira i arronsa entre el govern i l'oposició. El govern espanyol defensa l'operatiu, mentre que l'oposició considera que l'executiu és incapaç de mantenir l'ordre. Míriam Andreu.
11: Moncloa ha negat que hi hagi hagut violència o aldarulls, tot i que des del PP es parla de caos en el trasllat. Ja al migdia, fons a l'executiu apuntaven que les imatges de corredisses a primera hora d'aquest divendres estaven controlades i han defensat que no calien més agents de policia dels que hi havia. En aquest sentit, el ministre per a la Transformació Digital, Òscar López, ha retret als populars la seva oposició, ha dit, destructiva.
12: Pleno momento de realizar una operación tan compleja, cuando tantos funcionarios, servidores públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
11: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el que ha passat aquest matí a Ceuta demostra que l'executiu és incapaç de mantenir-hi l'ordre i responsabilitza directament al president Pedro Sánchez.
13: Usted es el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta, y se lo advierto. Se lo advertí en el Congreso de los Diputados, y 50 días después se lo vuelvo a reiterar.
11: En aquest context, Sumar ha defensat la necessitat de reubicar a la península les persones que continuen a la ciutat autònoma. Vox ha aprofitat per ficar i cullerada i ha proposat a l'executiu de Ceuta formar govern amb ells.
1: Canviem d'escenari. Rússia inicia avui eleccions legislatives que s'allargaran fins diumenge. Són les primeres eleccions al Parlament rus, la Duma, des del començament de la guerra a Ucraïna. També seran els primers comicis convocats per Moscou a les regions ucraïneses ocupades totalment o parcialment per les seves tropes, és a dir, Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Gerson i, a més, Crimea, que recordem va annexionar-se el 2014. Maite Boada.
14: Els russos ja han començat a votar aquest matí en uns comicis que es dona per fet que tornarà a guanyar el partit del president Vladimir Putin, Rússia Unida. Tanmateix, l'historiador José María Zaraldo, en declaracions a Ràdio Nacional, ha destacat que Putin ha fet campanya activa perquè necessita legitimar les seves polítiques i especialment la guerra amb Ucraïna.
15: És la primera vegada en molts anys que fa campanya activa. Tenim la sensació de que són conscients de que hi ha bastanta resistència a lo que està passant en los últimos tiempos en Rusia, la sociedad pues está bastante cansada de la guerra y creo que Putin es consciente de ello y de que se juega al menos algun tipus de, digamos, de legitimitat con respecto a la societat.
14: El govern ucraïnès qualifica aquestes eleccions de farsa i adverteix que la votació als territoris ocupats serà nul·la.
1: I més notícies ara de la crònica internacional. El presumpte assassí de Clàudia Tacoronte, la jove estudiant espanyola que va morir a Mèxic la setmana passada, ha confessat el crim, segons confirma el Ministeri d'Exteriors.
16: El presumpte assassino de nostra compatriota

0: Claudia Tacoronte ha sido ya detenido y habría confesado ya la autoría de los hechos.
1: L'home, conegut com el Trompes, ha estat detingut aquest matí. La fiscalia l'imputarà pel delicte de feminicidi i podria enfrontar-se a una pena de 70 anys de presó. Les autoritats espanyoles mantenen la col·laboració amb Mèxic.
2: 6 estudiants han mort i altres 17 han resultat ferits en un tiroteig a una escola del sud de Filipines.
1: Segons un comunicat difós pel govern del país, els fets s'han produït al municipi de Banga, a la província de Cotabato. L'estat dels ferits, segons fonts del Departament de Benestar Social, és greu.
2: I almenys 37 persones han mort en un centre de detenció a l'estat de Níger, al centre oest de Nigèria.
1: Segons han informat les autoritats, que han obert una investigació, el comandant estatal del Cos de Seguretat i Defensa Civil de Nigèria i el seu equip han estat suspesos de les seves funcions mentre s'esclareixen els fets. Les víctimes eren miners que treballaven presumptament de forma irregular i van ser detinguts en una operació per frenar les activitats de mineria il·legal a Níger. S'han decretat 3 dies de dol a l'estat.
2: Ara passen 14 minuts de les 7 del vespre. Les organitzacions agràries Assaja, COAC i UPA es mobilitzaran pròximament a tot el país per protestar per la pujada del preu del combustible d'un 48% en un any que qualifiquen d'inassumible. Lourdes Gata.
3: Els sindicats demanen que les rebaixes dels carburants agrícoles s'allarguin i que l'IVA es mantingui al 10% com a mínim fins a finals d'any. Andrés Góngora, de COAG, i Cristóbal Cano, d'UPA.
4: Los agricultores no podemos pagar un precio de 1,70 el litro y subiendo todos los días para iniciar una campaña de siembra en el que no sabemos a qué precio vamos a vender nuestros cereales.
5: No hay ningún anuncio de una prórroga o una mejora de las mismas, ni tanto por parte del Gobierno de España y ni mucho menos por las comunidades autónomas que aún no han arrimado el hombro de forma general.
3: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, reconeix la necessitat de prendre noves mesures.
6: Precisamente para dar respuesta a estas peticiones, de las que somos perfectamente conscientes, por supuesto, en el mundo agrario, pero también en el mundo pesquero, en relación con los incrementos de costes. Creo que es absolutamente necesario para continuar hacia adelante.
3: Dilluns vinent, el ministre d'Economia i vicepresident Carlos Cuerpo es reunirà amb les organitzacions agràries per analitzar l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran.
2: Doncs precisament el president francès Emmanuel Macron ha anunciat la convocatòria d'una reunió extraordinària del G7 dedicada exclusivament a assumptes energètics, tot plegat amb l'objectiu de valorar un possible alliberament de reserves estratègiques de petroli de l'Agència Internacional de l'Energia. Recordem que el mes de març, amb l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, es van alliberar 400 milions de barrils per mirar de treure tensió al mercat. Emmanuel Macron.
7: Nous avons énormément protégé les Français.
2: El president de França assenyala que s'ha protegit molt els francesos més que altres indrets d'Europa i ha afegit que els preus a l'alça no són conseqüència de decisions governamentals, sinó de la situació geopolítica. Mentrestant, a les benzineres franceses, el dièsel es paga de mitjana a 2,39 €. A casa nostra, 9.500 milions d'euros és el cost en inversió addicional que el govern estima necessari per descarbonitzar la indústria catalana d'aquí al 2050. Mireia Moreno.
8: És una de les conclusions del full de ruta que el govern ha presentat aquest divendres davant representants de l'àmbit industrial. Interpel·la els 20 subsectors catalans, com ara el químic, el tèxtil o el de l'alimentació. El pla fixa mesures com electrificar el consum o substituir els combustibles fòssils per biomassa, biometà i hidrogen verd. L'objectiu, de cara al 2050, arribar a una neutralitat climàtica d'un sector que concentra el 30% de les emissions a casa nostra. Des del govern iniciaran un procés de diàleg i negociació amb cada subsector català. L'executiu assegura que és possible equilibrar sostenibilitat i competitivitat industrial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el director general d'Indústria, Xavier Roca.
9: I ara, efectivament, és que aquest repte, que aquest creixement sostenible sigui en benefici de tothom. Però podem fer-ho.
10: La transició energètica ja no és només un repte ambiental, sinó que entre tots, i aquí sí que torno a destacar la paraula, o aquest concepte entre tots, no? Hem de ser capaços de poder convertir-la en una oportunitat de transformació econòmica.
8: El sector recorda que no serà una transició senzilla. La indústria és el segon consumidor d'energia del país, només per darrere dels transports.
2: Els salaris han crescut un 3,8% el 2025 a Catalunya, segons l'informe anual d'ADECO, un augment que en realitat queda en menys d'un 1,5%, un cop descomptada precisament la inflació. Climent Sabater.
11: Amb tot, Catalunya és una de les comunitats autònomes on més han pujat els salaris el 2025, un 3,8 de mitjana. Un augment que

0: permet mantenir el poder adquisitiu quan restem la inflació de l'any passat, que va ser del 2,7. De fet, els sous de Catalunya creixen el doble que la mitjana espanyola i més que la majoria de comunitats on els treballadors perden poder adquisitiu, com explica el director de l'Institut del Grup Adecco, Carlos Arcas.
1: Catalunya és de les que...

0: per aquest ordre de Madrid, Euskadi i Navarra.
1: I més notícies. Uns 300 bombers de la Generalitat s'han manifestat avui a Barcelona per exigir millores laborals i recursos suficients.
2: Per Antonio del Río, delegat sindicat d'UGT, els bombers cada dia s'enfronten amb noves emergències amb estructures obsoletes. Per del Río, cal una nova organització.
3: Exigim avui al govern i a tot l'arc parlamentari un pacte de país per fer una estructura fort i potent que doni resposta a totes aquestes emergències i aquests reptes. Amb una nova llei de bombers, amb un nou cos de país que amalgami bombers de Barcelona, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques.
2: També demanen l'aplicació efectiva de la llei de riscos laborals, una gestió de contaminants adequada i una regulació de les hores extres i la nocturnitat.
1: I els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus dimarts que ve.
2: L'aturada serà de 10 del matí i fins a les 5 de la tarda. El comitè d'empresa assegura que la seva paciència ha arribat, diuen, al límit després de no arribar a un acord amb la direcció de TMB sobre el nou conveni laboral. No és la primera vegada que els treballadors protesten pel que anomenen una manca de voluntat d'arribar acords per part de la direcció.
1: I ara sortim al carrer. Després de visitar Lleida i Tarragona, el president de Vox, Santiago Abascal, fa un acte polític a hores d'ara al barri de Sants de Barcelona. Abans s'ha convocat una manifestació de col·lectius antifeixistes contra aquest acte de Vox a la capital catalana. Com estan les coses? Clara Ontanyón, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, un míting d'arrencada del curs polític sota el lema de regulació, remigració i prioritat nacional, on hi ha unes 800 persones segons l'organització. Està en marxa la intervenció del portaveu a Catalunya, Joan Garriga. Després serà el torn d'Ignacio Garriga i el secretari nacional, Santiago Abascal, rebut sota el lema Presidente, Presidente, serà l'encarregat de tancar l'acte. Un míting envoltat per un ampli dispositiu policial i amb la convocatòria d'una manifestació antifeixista en contra. S'han aplegat un centenar de persones amb una pancarta on es podia llegir ni Aliança, ni Núcleo, ni Vox. Plantem cara al feixisme. Davant l'atenció del moment i d'un possible enfrontament, un bar proper on som ha decidit recollir les taules de la terrassa i des d'una finestra d'un pis d'un veí s'ha posat l'himne dels segadors i ha penjat la bandera gitana. Aquí els assistents han tirat tomates.
1: Gràcies per aquesta fotografia en directe al barri de Sants de Barcelona. Més qüestions. Un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha mort aquesta matinada després d'haver estat agredit, presumptament pel seu company de cel·la. Els Mossos han detingut un home, però no confirmen que en sigui l'autor. Pau Alemany, bon vespre.
5: Bon vespre. L'agressió s'ha produït sense utilitzar cap arma blanca i, segons han informat des de la direcció de la presó, cap dels dos implicats comptava amb antecedents per incompatibilitat. Els Mossos i els serveis penitenciaris ja han posat en marxa les diligències corresponents per aclarir què va ocórrer. La víctima es trobava a l'interior de la cel·la i havia rebut cops, però la investigació continua oberta i els resultats de l'autòpsia hauran de determinar les causes exactes de la mort. Mentrestant, la direcció de la presó manté el contacte amb la família de la víctima i li ha oferit acompanyament i assistència. Aquesta notícia arriba un dia després que un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona s'escapés. L'home de 52 anys està condemnat per assassinat.
1: I a Lleida, el fisioterapeuta acusat de fer tocaments inadequats acumula un total de 6 denúncies. Pepa Sant Genís.
6: Continua el degoteig de denúncies de dones contra el fisioterapeuta de 30 anys detingut a Juneda les Garrigues per presumptes tocaments durant les sessions de massatges. Els Mossos han rebut 2 denúncies més que es van presentar ahir a la tarda i que s'afegeixen a les 4 que havia presentades fins ara. Totes les dones han denunciat que l'home els feia tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El fisioterapeuta va quedar en llibertat dimecres amb càrrecs després de declarar a la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida i s'haurà de presentar al jutjat quan sigui requerit. El detingut treballava com a fisioterapeuta i també com a entrenador personal en diversos centres de les comarques de Ponent i també a domicili.
1: i un submarinista mort durant una immersió nocturna a les Illes Medes a l'Estartit. La Guàrdia Civil ha localitzat el cos entre l'Estartit i Pals a molta profunditat aquest divendres al migdia. Segons confirmen fonts a la Guàrdia Civil a Ràdio 4, la víctima estava fent una immersió nocturna amb un company que no va sortir. Va ser l'altre bussejador qui va alertar els serveis d'emergència. La Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu de recerca amb el suport de la Creu Roja i els bombers.

0: especialitzats en intervencions subaquàtiques. Tot apunta a un accident, tot i que l'autòpsia haurà de determinar les causes exactes de la mort. A Tarragona, les qüestions prèvies al judici del cas Inipro, que se celebra a l'antiga presó de la capital del Tarragonès, les defenses dels acusats han demanat la lliure absolució, al·legant, entre d'altres, dilacions indegudes o vulneració de drets fonamentals, com el dret a la comunicació i la intimitat i el de defensa. Entre els nous acusats hi ha l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. Pilar Ribas.
1: Segons Fiscalia, la presumpta trama hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials a l'empresa Iniciatives i Programes, INIPRO, que hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública de Ballesteros i captavots. L'exalcalde confia que es demostrarà la seva honorabilitat.
2: Podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia.
1: Les defenses han demanat que s'exclogui del procediment el disc dur extret de l'Institut, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Entre els principals processats hi ha, a més de Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín o l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. La Fiscalia demana penes de fins a 5 anys i 10 mesos de presó.
3: Esports.
0: Doncs en esports, avui comença una nova jornada de Lliga de Futbol a Primera Divisió amb l'Espanyol com a protagonista. Germà García, bona tarda.
4: Bona tarda, Rosa. Sí, efectivament, serà a partir de les 9 del vespre a Cornellà al Prat. L'Espanyol rep el CUE, que és l'Elx, que no ha guanyat encara cap partit. L'Espanyol es manté 8è a la classificació general amb 7 punts. Avui tindrà les baixes del sancionat Omar El Hilali, a més dels lesionats Javi Puado, Jofre Carreras i Quique García. En principi, amb Dimitrovic a la porteria, Unai Núñez, Riedel, Cabrera i Harman estarien en defensa. Per davant, a Murco i Edu Espósito. A les bandes, Javi Hernández i Dolan, i a dalt quedarien Marcos i Roberto Fernández. Aquest partit, repeteixo, comença a les 9 del vespre, corresponent a la 7a jornada de Lliga Primera Divisió.
0: Mentrestant, el Barça juga demà a Sevilla amb la baixa segura del porter Joan García i la incògnita de saber qui serà el seu substitut.
4: Sí, Joan García ja ho ha confirmat avui en Hansi Flick, que serà baixa pel partit de demà, més que res per la precaució, no perquè hi hagi una lesió al genoll. No volen que baixi, doncs, a Sevilla i tampoc anirà amb la selecció espanyola. I ara cal saber qui serà el seu substitut, si mantindrà Chesney o bé serà Livakovic. Li hem preguntat avui a Hansi Flick i deia això.
5: Tech coneix la nostra filosofia i sap exactament com volem jugar. Livakovic acaba d'arribar, s'està adaptant a la nostra idea de com juguem a futbol. És simplement això.
4: Per tant, amb aquesta reflexió de Hansi Flick, tot fa pensar que serà Chesney el porter en el partit que demà jugarà el Barça a les 9 del vespre, també el Ramon Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla.
0: I després d'aquesta jornada tindrem una aturada de 3 setmanes per la disputa de la Lliga de les Nacions. Avui el seleccionador Luis de la Fuente ha donat a conèixer la convocatòria en ple de jugadors del Barça.
4: 26 convocats, 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Lamin Yamal. No hi és Gavi, que estava sancionat per al primer partit, però de tota manera tampoc l'ha convocat per la resta de partits que s'han de disputar en aquesta aturada. Xavi Espar, per cert, està a la selecció Sots-21 i de la selecció absoluta cal destacar la presència de Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que porta 6 gols en 6 partits. Hi ha altres catalans a la convocatòria, com són David Raya, el porter de l'Arsenal, en Marc Pubill, el defensa de l'Atlètic de Madrid, amb Marco Corella, el lateral del Real Madrid, i Víctor Muñoz, el jugador del Liverpool.
0: I en el poliesportiu destaquem el debut amb derrota del Sabadell a la fase de classificació de la Lliga de Campions de Waterpolo,
4: que es disputa a Tbilisi, a Geòrgia. Avui derrota per la mínima, Brescia 16, Club Natació Sabadell 15. Demà el segon partit serà també a les 3 de la tarda, en aquest cas jugaran els vallesans contra el Budvanska de Montenegro, i el diumenge a les 5 de la tarda jugaran contra l'Apollo georgià per intentar classificar-se per la lliga final en la que espera l'actual campió d'Europa, el Club Natació Atlètic Barceloneta.
0: Gràcies, Germà, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I de la cultura, avui tret de sortida de la 74a edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, enviat especial de Ràdio 4, Conxita Casanovas.
6: El festival s'inaugura amb la projecció de Ghost Song, la nova pel·lícula de Fatih Akin, amb un amor incipient que s'estronca per un accident. Una pel·lícula en blanc i negre que enlluerna per la força de la joventut dels seus protagonistes. Un Ghost amb toc oriental que el director ens ha explicat que li va ser inspirat pel seu fill i els animes japonesos que llegia.
7: I think it's the essential part of being an actor and a creative person in the world, so it's finding that balance.
6: Un bon tret de sortida, un festival de Sant Sebastià que promet bones vibracions.
0: Gràcies, Conxita. Amb 11 espais i més de 350 activitats, la Setmana del Llibre en Català comença avui al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Fins al 27 de setembre, la programació proposa converses, activitats, recitals i signatures en una 44a edició que compta amb el lema «Molt per veure, molt per llegir». I avui acabem amb la Remei de Cala Fresca.
8: Aparteu, pareu la maquinària, que ja arriba el més honorable.
0: I és que la banda del Montseny sacseja avui el públic del Mercat de Música Viva de Vic amb el seu rock carregat de poesia i psicodèlia en una jornada de divendres.

0: més tard el Jordi Miralles, que ens expliqui com seran aquest dissabte i diumenge. Ja ho han sentit, els tambors de la batalla electoral sonen cada vegada amb més força, anuncien mesos molt intensos que seran clarament marcats pel compte enrere del rellotge que marca la cita amb les urnes. Aquest cap de setmana tindrem un bon exemple d'això que els dic. Coincidint a casa nostra, el president del govern central, Pedro Sánchez, el del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i qui també ha vingut ha estat el número 1 de Vox, Santiago Abascal. Aquest diumenge els socialistes celebren la seva festa de la Rosa. Els populars han organitzat un acte que es preveu massiu a Badalona amb Alberto Núñez Feijóo, mentre que avui hem tingut ja a Santiago Abascal a Barcelona, que no ho ha passat bé en alguns moments de la seva estada. Passant 4 minuts de 8:15, avui obrim el nostre plebé saludant el politòleg i professor titular de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, Gabriel Colomer. Professor Colomer, com està? Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El fet d'haver començat la seva feina, aquest rellotge que marca el compte enrere a les eleccions, fa que es vagi incrementant d'alguna manera, no? El anar i venir argumental entre els diferents partits polítics, no?
1: Sí, però com diria aquell, acabaran esgotats, perquè comença la campanya electoral el 20 de setembre del 2026, quan les eleccions són el 27, em sembla que... Sí. No toca que dia aquell, no? Ara no toca. Ja. Doncs sí, però... En fi, per què Catalunya i no un altre lloc? Aquesta és la pregunta.
0: És la pregunta que li anava a fer immediatament. Per què Catalunya i no un altre lloc, professor Colomer?
1: Perquè Catalunya és una base electoral socialista. Aquí fa un diferencial electoral amb el PP. I tot el que pugui esgarrapar el PP i Vox del diferencial del PSC, doncs és una victòria per ells. Pensem que ara, en aquests moments, el Partit Socialista té 19 diputats i fa una diferència. Sempre fa una diferència entre 10, 12, 13 diputats, que Catalunya, per tant, fa un diferencial molt, molt favorable al PSOE. No? Uh-huh.
0: Això pel que fa, efectivament, Partit Socialista o Partit Popular, però la presència de Santiago Abascal, m'imagino que té un altre objectiu, que se'n diu Aliança Catalana i Sílvia Orriols, no?
1: No, perquè Sílvia Orriols no es pensa presentar a les eleccions generals. El que està fent el senyor Abascal, i és el que ha fet des del dia següent de les eleccions del 23, el 24 de juliol, és menjar-se a poc a poc, sin prises però sin pauses, l'electorat del PP. I, per tant, el diferencial entre el que era el 13% del 2023, ara estem parlant d'un 18-19%, que mira el 20%, i això és una sagnada molt, molt important del Partit Popular. I això li impedirà pues, moltes coses en el futur. I venir a Catalunya i coincidir vol dir que està tapant, intenta tapar, o com a mínim, que les notícies es reparteixin, no sé si equitativament, però que es reparteixin el mateix dia. I sobretot fixar com el Partit Popular està comprant tots els arguments de Vox en els últims temps. Eh? I, per tant, veurem que... Jo crec que la idea que té Abascal és continuar arrossegar, poquet a poquet, l'electorat del PP. Perquè, bueno, ja veurem el futur.
0: Clar. Algunes veus apunten, en aquest programa ho hem vist, aquests dies, que tota la situació a Ceuta serà definitiva perquè perdi les eleccions Pedro Sánchez. Està d'acord amb això?
1: No. No. La veritat és que el malestar hi és. Òbviament, ningú pot negar que hi ha malestar. Però aquí el que està fent el Partit Popular i Vox, però sobretot el Partit Popular, és bloquejant i tornant a bloquejar qualsevol solució en Ceuta. Això tampoc ajuda. Ells pensen que en quanto peor, mejor. I això pensen que en aquesta lògica Ceuta fixarà la tomba del PSOE. Podria ser cert si les eleccions fossin al febrer-març, perquè poden aguantar això 5 mesos o 3 o el que sigui. Però si les eleccions són molt més tard, per exemple, poso per cas al setembre del 27, Ceuta es dilueix. I tot el que ha fet és la crispació i la polarització que no afavoreix el PP, perquè la polarització també fa que l'electorat d'esquerres es mobilitzi. Yeah. El que estan intentant és fixar la idea de heu perdut, no aneu ni a votar, perquè no servirà per res. I aquí entra en joc aquesta estratègia de bloqueig, de el que diríem,

0: de no partit d'estat, que és el que s'ha convertit el Partit Popular, des del dia que va arribar Aznar a la presidència d'Aliança Popular-Partit Popular. Des d'aquell moment, el Partit Popular a l'oposició sempre ha demostrat que és un partit a la contra, molt polaritzador. Ho vam veure el 93-96, ho vam veure el 2006 i ho estem veient ara amb Feijó. És una estratègia que ha aplicat cada vegada que està a l'oposició i moltes vegades no li ha sortit gens bé.
1: Una darrera qüestió, i venim a Catalunya perquè aquesta setmana hem assistit a la conferència que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, marcant el mig d'aquests dos anys, no?, de l'acció de govern. Com l'ha vist, senyor Colomer?
0: Home, jo crec que primer, el 2024, després d'un temps llarg de procés i de postprocés, hem arribat a un govern de normalitat, de no d'abstenció, no de polarització, sinó de recollir i refer la part de la societat catalana que estava molta tensió. Això es pot dir que ja s'ha aconseguit. Mm-hmm. Els que volen la independència realment és un 4%, els que voldrien la independència és un 24%, però ja no estem en l'època de la tensió. És a dir que entre l'amnistia, el tipus de govern, etcètera, s'ha pacificat, diríem, la societat catalana. I el discurs del dia de conferència, millor dit, del president del dilluns, el que fa és dir, hem fet una etapa fins aquí, ara fem l'etapa de... Primer hem pacificat i ara anem a aconseguir coses, anem a fer coses, no? I jo crec que és un plantejament interessant perquè fixa unes cites no només pel 2028, que serien les eleccions, sinó molt més enllà. Yeah. I és un discurs a llarg plaç, està bé.
1: Molt bé. Professor Gabriel Colomer, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres. Com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: Bona vespre.
1: Ara 20 minuts i arribem a les 8 del vespre.
2: El Pla B, amb Toni Marí.
1: Ens agrada aquest moment en el qual es va obrint la porta mentre nosaltres ara parlàvem amb Gabriel Colomer i van incorporant-se a les persones amb les que avui tindrem l'oportunitat de comentar l'actualitat. Abans hem de fer altres coses. D'entrada, avui és divendres, hem de mirar el temps que tindrem de cara al cap de setmana, en una setmana justament marcada pels molts xàfecs. Sembla que els xàfecs queden enrere, que podem deixar tranquils els paraigües. Jordi Miralles, què tal? Bon vespre.
3: Hola, Toni, bon vespre.
1: Fins i tot es parla d'una certa pujada de temperatures, no?
3: Sí, sí, de fet serà un cap de setmana contrastat perquè demà al matí farà fresca a bona part del país, per no dir una mica de fred a l'interior, per litoral, evidentment cap al Pirineu, però en canvi de dia parlarem de temperatures màximes entre els 25 i els 30 graus, per tant, a molts punts de Catalunya, interior, també punts del prelitoral, Terres de l'Ebre, podríem parlar d'un dia de calor, de màniga curta, evidentment, i fins i tot demà puntualment Pla de Lleida, temperatures de 31 o 32 graus, i diumenge el mateix, al matí, bastanta fresca, ens ho hem d'abrigar una mica, no tant a la costa, aquí no tant, però fora de la costa farà fresca, mm-hmm. o fins i tot fred, però en canvi de dia una mica més de calor, i pel que fa a l'estat del cel, bàsicament sol, algun núvol, podria ser demà a la tarda, quatre gotes si arriben a caure, comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, però vaja, coses molt poc importants. Per tant, cap de setmana, amb aquest contrast de les temperatures, de matí una mica de fresca o fred, i de dia calor, calor de ple estiu, perquè ja dit diumenge podríem arribar a 32-33 graus al Pla de Lleida.
1: Molt bé. Cap de setmana tranquil, doncs, en definitiva, no?
3: En aquest sentit, sí. En comparació amb aquests últims dies o amb aquestes últimes hores, doncs la veritat és que sí.
1: Molt bé. Jordi, que tinguis bon cap de setmana. Moltes gràcies.
3: Igualment, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda. 3 minuts i 3 quarts de 8. Ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre les diferents qüestions que va posar al damunt la taula, va parlar d'un fet que vam entendre que ens havíem d'aturar i reflexionar una mica al respecte. Va insistir en la necessitat d'impulsar canvis legislatius pel que fa a les armes blanques i a les de foc. Hem d'assimilar la nostra legislació a l'europea, és el que va dir Núria Parlon, qui també es va proposar un pla contra les bandes juvenils i unitats descentralitzades de crim organitzat. Són les propostes anunciades al Parlament pel nou equip de direcció dels Mossos d'Esquadra. El cert és que les dades policials del Pla Helios 2026, que és un dispositiu operatiu policial de reforçament i seguretat que els Mossos d'Esquadra han activat durant l'estiu d'aquest any confirmen una evolució positiva de la seguretat a la ciutat de Barcelona amb una disminució global del superior al 16% dels fets delictius. Però també és veritat que hem assistit a tota una sèrie de notícies d'aquelles que realment desperten la intranquil·litat de la població. 5 ferits per arma blanca a Barcelona aquest últim cap de setmana, es van registrar 4 incidents, una baralla multitudinària al Poble Nou, una altra a la Ronda de Dalt, 2 menors ferits al Carmel, un altre ferit al Turó de la Peira, tot això amb molts casos i creixement de l'alarma social, sobretot després del crim de Carles Vilajosana a Manresa, on un grup de 4 menors els va apunyalar mortalment. La nova comissària dels Mossos, Sílvia Catà, parlava de que calia impulsar un pla dedicat efectivament a la lluita contra les bandes juvenils, un problema que ja havíem tingut a Catalunya cap a l'any 2003, entre 2003 i 2011, i que semblàvem haver deixat enrere. Carles Feixa és catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra i investigador principal del projecte Transgang. Professor Feixa, què tal? Bon vespre, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Com va rebre aquesta iniciativa de la policia catalana de tirar endavant un nou pla per lluitar contra les bandes juvenils que estan portant de cap a la població en aquest sentit?
4: La qüestió de les bandes juvenils té una doble dimensió, una dimensió criminal que, sens dubte, ha de ser objecte de tractament per part dels cossos i forces de seguretat, però també té una dimensió social que no és cert que s'haguessin erradicat aquesta qüestió al 2010-2011. Sempre, des de fa 30 anys, des de que jo vinc seguint el tema, els anomenats grups juvenils de carrer, que els mitjans de comunicació anomeneu bandes llatines o bandes juvenils, no han desaparegut. El que hi ha hagut és una evolució, una transformació que ja no depèn tant de la evolució interna dels grups, sinó dels processos migratoris, de les onades, del tractament polític i policial i també del ressò mediàtic, per exemple, l'ús de les armes blanques darrerament s'ha posat d'actualitat. És un fenomen no només català, sinó que és internacional. Jo vinc de participar en un congrés europeu de criminalitat a Polònia i justament hi havia 2 o 3 ponències que anaven sobre l'augment, l'atracció de les armes blanques per part d'una nova generació juvenil, per exemple, en un estudi fet a Anglaterra on s'està analitzant aquesta qüestió. Sens dubte s'ha de perseguir, però em sembla que cauria en un error de limitar això amb un agreujament de les penes, perquè a vegades això no només no redueix el problema, sinó que a vegades el converteix en quelcom endèmic perquè els joves entenen, se senten, diguem-ne, d'alguna manera envalentonats i cal diferenciar el que és l'ús que fan alguns joves per protegir-se, perquè senten que tenen necessitats per protegir-se, i una altra cosa molt diferent són els grups criminals organitzats, on aquí sí que hi ha un greu problema i aquí hi ha l'evolució cap a les armes de foc, que és on ja s'ha d'intervenir de manera més radical.
1: Clar, i aleshores el camí a fer quin seria?
4: Combinar el que és un tractament policial que s'ha de fer, però sense oblidar que s'ha de fer un abordament més integral, més preventiu, perquè la policia intervé quan el mal ja està fet. Aleshores, per tal de reeducar els grups juvenils de carrer que senten una atracció per aquestes, perquè se senten necessitat de defensar-se d'alguna manera, perquè no, tampoc troben altres maneres de resoldre els seus conflictes d'una manera pacífica. És el que es va fer del 2005 al 2010 a Barcelona, que sovint s'oblida, va haver tot un procés integral on hi havia participació de l'Ajuntament de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra, dels investigadors, identitats llatinoamericanes, per exemple, que va ser força positiu en aquest sentit. Després, del 2011-2012, es va optar per la madura, que sembla que ara és el que domina aquí i arreu, no? I jo crec que és un error, no? La madura no es pot agafar com l'única mesura policial, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures preventives de justícia restaurativa i d'involucrar amb aquests grups juvenils en la búsqueda d'altres formes de resoldre els conflictes, no? Perquè si no, els conflictes s'enquisten i la violència no deixa de ser atractiva per alguns d'aquests joves marginats que no troben alternatives a la seva situació.
1: Justament aquesta manera per la que apunta vostè és com es van fer les coses en aquell moment, no? Del que parlaven entre 2005 i 2011, no?
4: Però el 2011 justament va haver un canvi radical de les polítiques policials. El conseller llavors va declarar públicament que optaven per la madura. Van passar el tema de les bandes juvenils, que els Mossos ho portaven grups més de mediació, més de policia de proximitat, i ho van incorporar a grups criminals, cosa que crec que és un greu error, perquè hi ha una dimensió criminal d'aquests grups, però no és ni molt menys ni l'única ni la dominant. Si es tracta les bandes juvenils com a grups criminals, acaben sent grups criminals. És la profecia que s'autocompleix. I jo el que he sentit, hi ha una part que comparteixo, que no es pot legitimar ni es pot acceptar l'ús d'armes blanques i de qualsevol tipus d'arma per part de qualsevol grup social ni tampoc de la joventut, però una altra cosa és pensar que s'havia erradicat aquest problema, cosa que no era veritat, perquè les bandes han seguit existint des de llavors, cosa que també ens indica d'alguna manera que hi ha uns dèficits d'integració de la primera i segona generació d'emigrants que no acaben de trobar el seu lloc en aquest país. Però l'abordatge, insisteixo, s'ha de fer de manera integral, incorporant la policia, però també incorporant agents de proximitat, els treballadors socials, els educadors de carrer. Hi ha molta feina d'educació de carrer que s'ha de fer. El que ha passat a Manresa, el que va passar a Lleida fa unes setmanes, el que ha passat ara al Poblenou, no es resol només amb més policia al carrer. Aquest és el model que va optar Madrid, que ha optat Madrid des de fa 25 anys, i bueno, la violència a Madrid, per desgràcia, és més gran que la que hi ha ara per ara a Barcelona.
1: Que interessant és escoltar-lo. D'això, de fet, estarà d'aquí uns dies amb nosaltres a les 9 de la nit, que és quan realment tenim temps de parlar amb calma sobre els assumptes, perquè entenem que és una qüestió realment que cal explicar molt bé i que cal veure quins són els avantatges d'optar per aquest tipus de polítiques que no només busquen el que és l'acció punitiva, sinó que busquen la integració realment d'unes persones perquè no es converteixin justament en allò de què se'ls acusa que són. Professor Feixa, ens veiem en pocs dies. Ha estat vostè molt amable. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Ho aprofundirem en els propers dies.
1: Perfecte. Gràcies, professor Feixa. És el catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Pompeu Fabra, investigador principal del projecte Transgang. Tot això, quan ahir els comuns feien una proposta al Parlament de Catalunya, prohibir portar navalles que superessin els 6 centímetres de fulla a l'espai públic, la normativa actual situa el límit permès en els 11 centímetres. Com sempre, per ordre d'arribada, Ivan Marzà, què tal, Ivan? Bon vespre.
5: Molt bé, bon vespre.
1: Què t'ha semblat aquesta xerrada amb el professor Feixa?
5: Molt aclaridora, la veritat. Per desgràcia, vam també parlar d'aquest tema fa uns mesos, quan vam tenir la desgràcia al Parc de la Pegaso, que va ser quan vam tornar a començar a parlar de bandes, i també van dir el mateix, tots els experts, no havien desaparegut, estaven aquí. També vam parlar d'un cert canvi de tendència amb les bandes, de que cada cop integren ja més... No immigrants, sinó gent nascuda de famílies tradicionals d'aquí, per dir-ho d'alguna manera, que canviaven bastant ja també l'agressivitat que tenien. O sigui, anaven, de fet, eren bastant violentes des d'aquests temps. Vam parlar també del que deia dels serveis d'educadors. L'Ajuntament de Barcelona ja en aquells anys va crear el Servei de Gestió de Conflictes en l'àmbit urbà, que segueix treballant i que s'activa tant quan es detecta que hi ha presència en alguns carrers de reunions, etc, com també quan, per desgràcia, passa una cosa, un fet d'aquests, i han d'anar perquè no, una, o no vagi a pitjor, o dos, treballar encara amb el que hi ha allà. I és aquest, això el que explicava també una mica ara el professor que ha entrat, de... sí, policia, evidentment, sí, i també la banda d'educadors.
1: Núria González, què tal? Bona tarda, Núria.
6: Bona tarda.
1: I tu com ho veus?
6: Pues mira, en aquest tema jo us recomano molt una companya que es diu Maria Oliver, que va ser membre dels Latin Kings, va estar a la presó inclús, i ha fet un llibre, és de la meva quinta, i dintre del feminisme que tenim de tot, oye. I us la recomano molt, ha fet un doctorat precisament d'això i ara es dedica a, justament, és formadora als instituts i tot, de prevenció de tot aquest fenomen de les bandes llatines. No? És un cas molt paradigmàtic perquè ella, com dic, va estar dintre dels Latin Kings, a la secció femenina, no? I tal, va estar a la presó molt poc de temps, però la van encausar per organització criminal quan em sembla que va ser el 2012, van desmuntar tots els Latin Kings a Madrid i tot el rotllo, i, bueno, i ho va explicar pues, tot com estava per dintre i com s'organitzaven i com aquelles bandes criminals es poden desmuntar, com la gent, perquè ella ni tan sols és latina, o sigui, com els nens i les nenes, els adolescents, arriben a voler formar part, quines són les raons de tot això, no? I és un testimoni molt interessant i us recomano molt el seu llibre, que es diu Latin Queen. I també, amb el tema de les armes blanques, ja fa molt de temps, jo aquí ho he dit alguna vegada, que, per exemple, el sector de l'oci nocturn, des de la patronal, des de Fecalon, per exemple, i tal, han denunciat que el tema de les armes blanques era un gran problema a la província de Barcelona, per exemple, a les nits, no? I que hi havia ja, no una, ni dos, ni tres, locals d'oci nocturn de Barcelona que havien posat inclús arcs de seguretat.
1: Yeah.
6: Per això, una proposta aquesta dels comuns, pues està molt bé, però és un poc naïf, perquè totes les armes blanques que es porten ja estan prohibides de per si, no? O sigui, no se puede con un machete por la calle, ja. No es pot anar. Llavors, que no és un tema nou. O sigui, en aquestes propostes que ha fet la meva tocaia, la consellera, pues jo estic molt d'acord en que és molt necessari. No? Però amb el tema de les bandes llatines, el que s'ha de fer, a més d'una acció policial, totalment d'acord, és una intervenció en els preadolescents, 10, 12, 13 i més grans, no? Perquè si no és aspiracional. I a més, i això ho vam parlar molt amb la Maria quan va venir aquí també, que va haver un moment que sèries de televisió, modelos de comportamiento y tal, o sea, era una cosa como que todos los niños querían ser narcos y, sí, sí. Y todo este rollo, ¿no? Llavors, bueno, pues això s'ha de parlar i s'ha de parlar d'una manera seriosa i als instituts i als coles.
1: Emiliano Bermúdez, ¿qué tal, Emiliano?
7: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo era l'estiu?
7: Molt bé, curt, no?
6: Perquè les sempre. Les vacances són
1: curtes. Conserves, eh? Conserves el bon color de pell, eh?
7: De moment, sí.
1: No puc dir el mateix de l'Oriol Izquierdo, una mica també, Oriol, eh? Què tal?
8: Jo em sembla que ara és dels moments de l'any que tinc més color.
1: Sí, oi?
8: Sí, tot és relatiu.
1: Tens tota la raó. És veritat que hi ha gent a la que li costa una mica més agafar el
7: bueno,
1: color.
7: Però que està costant tornar a la realitat, no?
1: Sí, sí.
7: Però, escolta'm, això del problema aquest, clar, també hi ha una qüestió que és la comparativa entre la percepció i la realitat de tot sí. Això, no? Perquè, per una banda, els Mossos, en un programa que van posar en marxa l'any passat, que es diu el programa DAGA, diuen, i és una dada totalment rellevant, el fet de que ha caigut, diguéssim, els delictes per arma blanca
1: sí, sí.
7: un 31% en aquest primer trimestre del 2026 en comparativa amb el mateix trimestre de l'any passat, no? És veritat que aquest problema existeix i és un problema que està totalment i directament associat a la marginació, diria jo. Aquí s'ha parlat molt d'una associació amb les bandes llatines, però penso que això no és una qüestió només de les bandes llatines, ni tampoc és una qüestió només de los immigrants o de la immigració. És un problema que afecta a diferents estratos de la societat, no? I que és un problema que, a més de la prevenció, diguéssim, més policia, per dir-ho d'alguna manera, o normes que limitin la mida de les navalles i tot això, és una qüestió bàsicament de prevenció. I és una qüestió de prevenció que està molt lligada al concepte d'evitar la marginació. Perquè tots aquests moviments condueixen a la gent jove, sobretot, a un concepte que a mi em sembla molt perillós i és la banalització de la violència.
1: Yeah.
7: I això és un problema que no és nou, que des de fa molts anys i que segurament està molt associat a societat d'altres països, és veritat, però que s'està implantant. S'està implantant d'una manera preocupant.
1: Oriol, com ho veus tu?
8: Bé, estic molt d'acord amb tot el que heu dit, tampoc hi entenc gaire, per tant podria no afegir-hi res, però intentaré afegir-hi alguna cosa, que entenc que és el que em demanes, A veure, segurament s'ha de legislar o normativitzar millor, però malament rai si algú es pensa que amb normes es resol el problema. No és un problema de normes. Evidentment, jo, per exemple, jo aquest problema no el visc. En el meu món això no hi és. Però aquest estiu he estat parlant amb companys, amb amics, i tinc alguns companys que m'han explicat que els seus fills surten de nit amb por. Se'n van, doncs això, en un local de ball o en el que sigui, però ho fan amb por i tornen amb por, perquè diu que les navalles van, que les veuen. A mi això m'ha sorprès, m'ha xocat. Sí, sí, sí. M'ha xocat. El

0: Aleshores, com es resol això? Suposo que aquí també s'ha de demanar que hi hagi mesures de control per part de les forces policials. Però no farem res amb més normes i amb més policia si no anem a l'arrel, que també ho heu dit. I l'arrel quina és? Escolta'm, hem d'educar millor. És a dir, hi ha un problema que és educatiu, que és d'integració, que és d'oferir una xarxa, diguem, de relacions i de seguretat en la qual no calgui, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, sentir-se més home o sentir-se més mascle o sentir-se la més valenta de totes perquè portes una navalla a la butxaca. Ja. No és això el que t'ha de fer el més valent.
1: Volies afegir alguna cosa, no, Ivan?
2: No, sí que el professor deia, aquesta sensació que tenen els joves de que han de sortir amb una navalla, ho ha explicat també ell mateix, sí, existeix. I també el que deia l'Oriol, de més mitjans a la policia, ara Guàrdia Urbana de Barcelona està incorporant perquè cada patrulla pugui portar també una placa d'aquestes que detecten
1: els metalls,
2: perquè no, ara no en portaven totes, n'hi havien, però no portaven totes, o sigui, sí, més mesures, però també, el que deia també la Núria, és que cal fer pedagogia d'això, cal explicar-ho, i no només ni a les escoles, ni a l'educació, no, és que si cal al carrer, amb serveis que treballin, allà on es reuneixen també aquests joves.
1: Deixa'm dir-te que així és com es va fer en el seu moment.
2: Sí, sí. És que és això.
0: Això ja ho hem viscut.
1: Per això. No, però és el treball de carrer que deia el professor.
2: Sí, és aquest.
3: I ha funcionat?
1: I ha funcionat. Sí. Ho dic perquè, efectivament, hi ha notícies que conviden a molta gent a pensar directament en la madura, no? I la madura, el que porta a vegades és en la cronificació d'un problema i fins i tot en veure com a herois aquells als que se'ls hi aplica. La madura, la qual cosa, té un efecte multiplicador en el que serien aquest tipus d'accions. No? En fi, és un tema complex. Crec que és, no aquest dilluns, sinó el següent, que ens acompanyarà a les 9 de la nit Carles Feixa, que és una autèntica expert en aquestes qüestions. Serà realment un plaer poder-lo saludar aquí al Pla B de Ràdio 4. Hem sentit fa un moment els senyals horaris de les 8. Arriba el moment de seguida de recórrer el que és el resum de les notícies més destacades d'aquest divendres. En un instant marxarem fins a la redacció d'informatius en un dia en el que justament, i ara parlarem, en l'avançada d'un cap de setmana amb molta presència política a Catalunya, perquè tenim d'una banda Pedro Sánchez a la Festa de la Rosa, després hi ha la Festa de les Migues a Badalona, on hi serà també Alberto Núñez Feijó, i avui mateix tenim també a la ciutat de Barcelona, crec que aquest matí també ha estat a Lleida, Santiago Abascal. Marxem fins a la redacció d'informatius. Laura Monell, què tal? Bona tarda, Laura.
4: Bona tarda, Toni.
1: Justament parlem de Santiago Abascal i d'aquesta presència a Barcelona, no?
4: Exacte. Comencem situant-nos a la capital catalana, on a aquesta hora centenars d'antifeixistes estan protestant contra aquest acte que deies de Vox, encapçalat per Santiago Abascal, al barri de la Marina de Barcelona. Seguint-lo, i tenim la nostra companya, Clara Ontanyón. Bona tarda.
5: Un míting d'arrencada del curs polític sota el lema de regulació, remigració i prioritat nacional, on hi ha unes 800 persones segons l'organització. Ignacio Garriga, Vox.
6: Un momento, queridos amigos. Poneos en pie, levantemos Cataluña, levantemos España, defendemos nuestra identidad y digamos que el tiempo de los políticos y de la inmigración masiva ha llegado a su fin.
5: Paral·lelament hi ha convocada una manifestació antifeixista en contra, en què s'han aplegat un centenar de persones, separada per un ampli dispositiu policial.
4: Gràcies, Clara. Doncs aquest discurs antimigració de Vox ha arribat enmig d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Avui unes 3.000 persones continuen als carrers, segons les estimacions del govern espanyol, després d'haver-se quedat sense places al nou centre d'acollida temporal instal·lat al port de Ceuta. Aquest matí s'han traslladat unes 1.700 persones que malvivien en assentaments improvisats o a la platja, després que l'Audiència Nacional aquest dijous desbloquegés la instal·lació del centre. Obrim plana de successos. Un submarinista mort durant una immersió nocturna a les Illes Medes a l'Estartit. Els GEAS de la Guàrdia Civil han localitzat el cos entre l'Estartit i Pals a molta profunditat aquest divendres al migdia. Segons confirmen fonts de la Guàrdia Civil a Ràdio 4, la víctima estava fent una immersió nocturna amb un company i no va sortir. Va ser l'altre bussejador qui va alertar els serveis d'emergències. La Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu de recerca amb el suport de Creu Roja i dels bombers especialitzats en intervenció instal·lacions subaquàtiques. Tot apunta a un accident, tot i que l'autòpsia haurà de determinar les causes exactes de la mort. I ho acabem de conèixer, els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal han detingut aquesta tarda a Vidreres una persona

0: relacionada presumptament amb una agressió sexual a una dona a Vidreres el passat 12 de setembre. El detingut és un menor d'edat de 17 anys i està a disposició de la Fiscalia de Menors. La investigació continua oberta. I abans d'acabar aquest repàs de l'actualitat, Toni, hem de fer un cop d'ull als esports perquè ja coneixem l'11 de l'Espanyol pel partit contra l'Elx, que obre la setena jornada de la Lliga. Amb quina combinació surten els de Manolo González? Dani Esclusa, bon vespre.
1: Bon vespre, Laura. Doncs l'Espanyol que surt amb la següent alineació. Dimitrovic en porteria, lateral dret substituint el sancionat Omar El Hilali, José Ángel, parella de centrals per Unai Núñez i Lele Cabrera, lateral esquerra per Roger Hinojo al mig del camp, Edu Expósito, Yurko González a les bandes per Brian Zaragoza a l'esquerra i Cala a la dreta, jugant com a mitja punta Javi Hernández, i al davant el recentment convocat per la selecció espanyola Roberto Fernández.
0: Gràcies, Dani. Un partit que començarà a les 9 de la nit a l'estadi de Cornellà al Prat, i d'altra banda tenim en marxa l'Alavés-Barça, corresponent a la quarta jornada de la Lliga Femenina. Un partit que acaba de començar, porten 4 minuts i el marcador es manté a 0.
2: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
0: A tu, fins ara.
2: 8 i 4 minuts. Anem ràpidament a recordar la previsió del temps de cara a aquest cap de setmana. Marxem fins a la EMET perquè ens ho expliqui en Jordi Urios. Jordi, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Demà a Catalunya, temps més estable, amb cel poc ennuvolat i possibilitat de núvols d'evolució al Pirineu Oriental a la tarda. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens, s'esperen valors màxims de 29 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana, i especialment a partir del dilluns, temperatures en augment progressiu fins a valors significativament elevats, especialment cap a l'interior, perquè fa les mínimes en descens al Pirineu, a la resta sense canvis. S'esperen 18 graus de mínima a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Girona i Lleida. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix del nord-oest al litoral, variable a l'interior a primeres hores, tendint a bufar del sud a partir del migdia. A l'Empordà bufarà la tramuntana moderada, amb tendència a perdre força a la tarda. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Jordi. I ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de Lamo, bona tarda.
4: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, la situació viària va millorant a poc a poc a la C58, tot i que encara els vehicles són al voral, ja són només 2,5 km de lentitud a Montcada en sentit Terrassa. També ha millorat la situació a les rondes, tot i que encara hi ha diversos punts de lentitud. I en el cas de l'AP7, només hem destacat els 7 km que hi ha entre la Roca i Montmeló en sentit Girona. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Senyores i senyors, 8 i 6 minuts.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Avui comentant l'actualitat amb el professor de Literatura i Humanitats, a la Ramon Llull, i exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Izquierdo, amb Emiliano Bermúdez, economista, especialista en habitatge i sector immobiliari, amb Ivan Marzà, primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, i Núria González, advocada especialista en drets humans. La portada del dia avui la continua ocupant Ceuta. És interessant veure quines dues lectures s'han fet a nivell polític tan diametralment oposades, perquè mentre hem vist que el ministre Ángel, el ministre Torres, el ministre de Política Territorial, felicitava a les forces i cossos de seguretat de l'Estat davant una situació que és el trasllat de més de 1.000 persones a aquests campaments que s'han habilitat al port de Ceuta, i els hi donava l'enhorabona perquè no hi havia cap mena de precedent previ, la visió que s'ha tingut des del Partit Popular ha estat radicalment oposada. Realment han qualificat la situació de desastre total i han fet responsable del mateix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Oriol, com estàs veient tota aquesta situació?
6: De lluny, per exemple, tot això que has dit ara, jo la veritat és que avui he tingut altra feina i no he pogut estar al cas. A veure, a mi no em sorprèn perquè és molt previsible, però no podria dir que gairebé m'escandalitza aquesta necessitat que hi ha de convertir qualsevol situació en politiqueria de la barata. Si hi ha un conflicte a Ceuta, potser seria bo que s'esbrinés exactament per què hi és aquest conflicte i es mirés de quina manera es pot resoldre allò que és bàsic, que d'entrada és l'atenció humanitària a les persones que la necessiten. Posar-se a discutir moltes coses que s'han estat discutint aquestes setmanes, no sé si ajuda gaire. Per més que algunes puguin ser molt rellevants. És a dir, fins a quin punt això ha estat un assalt d'immigrants que fugien del seu malestar, o ha estat un intent d'invasió, o un avís d'una futura invasió. Això és molt interessant, però potser val la pena analitzar-ho en un altre moment. Hi ha una cosa que s'ha d'atacar abans.

0: aquesta actitud del Partit Popular em deixa sempre molt, molt meravellat.
1: Núria, tu com estàs seguint? Com estàs veient?
2: Jo no entenc encara, i agafant la doctrina de la Unió Europea, per què no s'han tornat ja? Una cosa són els menors, res a veure amb això, però aquests no són menors. I Marroc és un país segur, segur segons la Unió Europea, segur segons les nostres tratats, segur segons el govern d'Espanya. Què hacen aquí? Quiero decir, Marroc no està en guerra, Marroc es considera una democràcia, Marroc ha dit que poden tornar. No entiendo, no ho entenc, no ho entenc. Més enllà d'això, jo el que he vist aquest matí són de madrugada, de matinada, aquestes imatges que veiem aquí un poco caòtiques, la veritat, no? I el que he vist després és que hi havia com molta pressió per aconseguir una d'aquestes 1.500 places, perquè, clar, hi ha molta més gent. Llavors, el que tampoc sabem és quanta gent hi ha a Ceuta. Aquest és el problema, que no sabem. Que no sabem si són 8.000, si són 10.000, si són 20.000. La gent d'allà diu que són 20.000. Entonces, claro, sí, no, crec que hi ha un descontrol important, que la resolució d'ahir del Parlament Europeu marcarà un abans i un després, estic totalment segura d'això, i que nadie me contesta perquè la gent gran, la major d'edat, no ha tornat ja a on havia de tornar.
1: Emiliano, quina sensació tens?
3: Bueno, la sensació és de que deixen de banda si això ha sigut un assalto, una invasió, o el que sigui. Això, estic d'acord amb Oriol, que en un altre moment ja s'aclararà tot això, però és una qüestió que s'està gestionant malament, molt malament, perquè aquesta acció de la policia posant a la gent en campaments i tal, tothom sap que aquesta no és cap solució, que segurament les places que n'hi han disposades són 2 o 3.000 i n'hi han entre 10 i 15.000 persones que a veure què fem amb això, no? L'única solució és que aquesta gent torni al seu país. És que no n'hi ha una altra. I, clar, el govern, que és el que està gestionant tot això, sense entrar en qüestions polítiques, una qüestió objectiva purament de gestió, no?, del problema. El govern no està donant solucions eficaces a aquest problema, no?, que té atenatxada a una població que s'ha trobat una situació totalment descontrolada i una situació molt complicada i que dificulta moltíssim la convivència. O sigui, clar, des del govern estan dient que això trigarà fins a final d'any.
1: Sí. Finals d'any, sí.
3: Des de final d'any, escolta'm tu. Jo em poso en la pell de la gent de Ceuta i, escolta'm, això és un problema molt greu, molt greu. Jo penso que es tindria que centrar el govern d'Espanya en pactar amb Marruecos, en fer el que sigui, perquè aquesta gent torni al seu país. Evidentment, la gent, els menors, lògicament tenen una protecció que estem obligats per la llei i per la humanitat a atendre aquests menors, però la resta de la gent, aquesta gent té que tornar a Marroc. I tenim que pressionar a Marroc, el que sigui, perquè accepti la tornada de tota aquesta gent.
1: Ivan Marzà, com ho veus?
4: Doncs ho veig. És que intentaré fer una exposició sense pujar-me massa ni en d'això ni escalfar-me tampoc. Partint de que han de tornar, ningú diu que no hagin de tornar. Ningú diu que no hagin de tornar, han de tornar. Primer s'han de filiar. S'han de filiar i han de saber si són menors o no són menors. S'han de filiar tots. Els que s'han quedat, perquè també hi ha alguns que han demanat asil. Llavors també s'ha de resoldre aquest tema. A partir d'aquí, jo també voldria que això ja estigués més que solucionat. Però el dia 29 de juliol no havia passat res. I en una entrevista que li estaven fent al president de la ciutat autònoma, ja li van preguntar: per què no retornem a tots els que tenim? I va dir: perquè no podem, tots sabem la doctrina del Tribunal Suprem. Ell mateix. Ho va dir. Tal qual. Misteriosament, 3 dies després els havíem de llençar al mar. Això també va canviar completament. I quan li pregunten també qui té la tutela d'aquests menors, i va dir la ciutat de Ceuta. És el que va dir ell mateix. O sigui, jo no, ni miro, ni trec, ni dono. O sigui, ell mateix. A partir d'aquí, veiem quan s'intenten posar

0: equipaments provisionals, que ningú tampoc s'han de quedar a dormir allà ni a viure allà. O sigui, han d'estar provisionalment fins que retornin al Marroc. S'han d'estar provisionalment a algun lloc, no es podrem tenir provisionalment al mig del carrer ni provisionalment a un altre lloc. Han d'estar provisionalment a un lloc que tingui almenys un llit per dormir, que és el que s'ha intentat fer. Doncs que primer un lloc sí, després un lloc no. Quan s'acaba trobant un lloc, s'acaba portant a l'Audiència Nacional, que t'ho suspèn. Qui ho porta a l'Audiència Nacional diu que els posin dintre d'un buque hotel, per no dir que es llencin al mar, també. En fi, ja comencen aquí bastant, que si un per un costat, que si l'altre per l'altre, i jo torno a dir que també reconec que s'ha actuat, i es podria haver actuat molt millor per totes les parts, segurament. Però 2021, amb una entrada massiva saltant la tanca, amb col·laboració dels dos governs, el govern central i el govern autonòmic o de la ciutat de Ceuta, es va resoldre en dies, en dies. També sé, perquè ho vaig seguir-ho llavors de prop, que al president Vivas li va costar moltíssim la relació tant amb el seu partit a nivell nacional, perquè l'acusaven de per què estaves treballant de la mà de Pedro Sánchez directament, com amb els socis en aquell moment de Vox a la ciutat autònoma de Ceuta. Li va costar moltíssim, perquè cada cop que feia un plenari de l'Ajuntament de Ceuta, li llançaven a sobre per què ho estava fent. I el que deia ell és, perquè hem de donar una solució a aquests que estan aquí. Ell mateix. 2021, un assalt a això, amb dies 2026, ja no val la col·laboració. Home, crec que per totes les parts també ho han de fer mirar.
1: Digues, Núria.
2: És molt feo lo que hace con el Vivas. Y además os va a salir muy mal. Yo no sé quién os hace el argumentario, pero esto no va a salir bien. Con lo de echarle la mierda a Vivas, en este caso no tiene ningún sentido. Lo de filiar son los menores, pero es claramente visible que la mayoría no son menores. No me hace falta hacerle una prueba del calcio para saber que los tíos tienen mi edad o más. ¿Me entiendes? Entonces, eso para empezar. Las devoluciones en caliente existen. Han existido toda la vida. El que entra ilegal en un país se le devuelve y se le devuelve. El problema aquí, Emiliano, que lo que decías tú antes, es que Marruecos no va a colaborar. Porque Marruecos nos los ha traído. ¿Cómo va a colaborar en que los devolvamos? No col·laborarà. Llavors, tu tens instruments constitucionals. És que, mira, ahir vam tenir un dinar de la Comissió de Dret Constitucional del Col·legi d'Advocats per preparar un tema sobre això que farem al Col·legi d'Advocats i tal. I el tema serà els instruments constitucionals reals que tenim per solventar aquesta situació. I ens hi ha. No hay que inventarse leyes nuevas, no hay que hacer nada. Hay que declarar a Ceuta el estado de sitio, levantar las leyes para los mayores, des del meu punt de vista, pels majors, portes fora, i te'n quedes amb els menors, que és un problema menor, valga la redundància, perquè són entre 2.000 i 3.000 nois, no? I noies i tot això. També una cosa, o sea, per exemple, el relato aquest raro, no? Que fue de les 500 niñas que s'iban a trasladar. Jo no he sabut que s'han trasladat a cap, no? Llavors, no sé, ha sigut... És todo como... Ahora decimos esto, luego decimos otro, y sobre todo, y lo más importante, yo no he visto de parte del gobierno de España cap gest, cap ni un, de tornar a ningú a l'altra banda de la frontera. Y hay una dada que a mí m'agrada resaltar. 2 mesos i mig, 2 milions i pico d'expedients de la llei de la regularització massiva. Per què? Perquè es van posar mitjans. Clar. Es van posar mitjans, es va donar permís a les ONGs per fer els papers. 2 mesos i mig, quasi 3 milions d'expedients. Amb el tema de la llei de nietos, des de juny aquí, otros 2 milions d'expedients hechos. Des de que va començar això, em sembla que l'últim número fiable que es podia donar d'expedients tramitats, 46.
3: Sí, n'hi ha 50 ordinadors.
2: I 12 policies. Llavors, és una qüestió de voluntat, echar-li la culpa a Vivas, me parece, bueno, pues ya está, pues el último recurso, tú, yo no sé.
1: Emiliano, sí.
3: És una qüestió de voluntat i és una qüestió de, també una mica de transparència, eh? O sigui, jo també penso que el relat aquest o l'estratègia de ficar-li tota la porqueria al Vivas no és just. I vull fer un apunt sobre un tema. En l'any 2021 això ja va passar. No va passar amb 80.000 persones o en... no sé les que van entrar. 80, 70, 60, 50... Però això en el 21 ja va passar. Abans del dia 31 de juliol, que va ser quan es va produir l'avalanxa aquesta, se sabia que passaria el que va passar després. Se sabia. Això de que el CNI no va informar, la policia no va informar, no, és que era un WhatsApp. Escolta'm, tu...

0: que vagarán per les carrers de Ceuta i les passaran molt dolentes, no? Perquè aquesta gent, la veritat és que és una qüestió humanitària, també, no? Però ningú fa res per ficar una solució i posar a sobre la taula una solució real que implica a Marruecos, implica a Marruecos per tornar a la gent que no són menors. No, és que no hem filiat encara, és que no vols. No vols donar-li velocitat a això, perquè si volguessis, posa recursos. Posa funcionaris, posa ordinadors, posa forenses per analitzar l'edat de la gent i veure si són menors o no són menors, i soluciona, gestiona una solució. La solució no és atemperar tot això fins al desembre. No. La solució és tornar aquesta gent ja, però ja. I amb això hem d'enfrontar-nos a Marrocs, enfrentar-nos en el sentit de dir-li, escolta una cosa, fins aquí hem arribat. Marroc, fins aquí. I és molt sospitós perquè el govern d'Espanya no fa cap tipus de gest que pugui emprenyar a Marroc. I jo no sóc de la teoria de que té el mòbil, el xantatge i tot això. No, no, mira, no ho sabem i com que no ho sabem, no ho podem dir. Però és molt sospitós l'actitud del govern espanyol frenant això. I luego una altra. No n'hi ha cap dimissió de ningú. No n'hi ha cap dimissió de ningú. No ho entenc. Han d'haver dimissions.
1: Ivan Marzal, sí, Ivan.
2: No, jo... El primer que he dit, no he donat tota la culpa ni a Vivas. No, ni parla, no ho he dit en cap moment, donar-li tota la culpa a Vivas. Ara bé, no donar-li tota la culpa a Vivas, no. Ara, llamar perro judío a qualsevol que digui qualsevol cosa per l'altra banda, sí. Eso sí, i a qualsevol lloc, a qualsevol hora. Sigui que sigui. Llamar-li perro judío al president del govern, al ministre de l'Interior, a la ministra d'Inclusió, al ministre que revolotea, lo llamamos de hijo puta para, vamos, lo mínimo. Això és,
0: això no és
2: tot el que s'aporta.
0: No és acceptable, home.
2: Bueno, pues és el que hi ha, eh? És el que hi ha. Emiliano, és el que hi ha.
0: No estem parlant d'això, home. Això no ho
2: ha acceptat cap... Jo, ja dic, en cap moment he dit que tota la culpa sigui de l'executiu de Ceuta, ni molt menys. Ni molt menys. Ara, cadascú, en aquest moment, hi ha unes competències i cadascú les ha d'assumir. El govern sí, i ells també. I ells també les han d'assumir. O sigui, la tutela la tenen. Per què? Resulta que, sí, sabien perquè els hi van dir. Ara resulta que ha sortit el vicepresident de Ceuta i ha dit, ai, pues yo no sabía nada de que me estaban pidiendo de trasladar personas a la península.
0: Estaría de vacances.
2: No lo sabía. No lo sabía. Ay, me lo dijeron el día 28 de agosto, que se podrían haber trasladado. Ay, pues que no lo sabía. No pasa re. No pasa re. Los otros lo sabían todos. Pero aquí no pasa re.
3: Pero vamos a ver, me cuelo un momento. ¿Puedo?
4: Sí.
3: No puedo. Molt ràpid. A ver, que no estem parlant d'una situació normal, que ens han invadit al país. I entonces la màxima responsabilitat és del president del govern i su gabinete. Yo estoy de acuerdo en que se puede insultar con más o menos categoría.
2: Pues quitamos las autonomías entonces.
3: No, es que las autonomías tienen una capacidad de gestión limitada. Y en cualquier caso la tendrán de los menores. No de los mayores, que son el problema, que son esos señores que hemos visto esta mañana por ahí. Yo estoy de acuerdo en que se puede criticar e insultar de maneras más o menos elegantes. Pero que después de esto, después de un mes y medio, comercios cerrados, bares cerrados, no sé cuántas violaciones ya van, que venga el ministro del Interior y diga que la sensación de inseguridad es un tema subjetivo, perdón. Pero se lo gana a pulso, ¿eh? Porque ¿qué quiere de la gente? Yo me hago cruces de la paciencia que tienen los ceutíes. Me hago cruces de la paciencia. Hoy han apuñalado a uno para robarle un móvil y una cadena. Pero eso serán puñaladas subjetivas, según el ministro del Interior, que ya tuvo un papel muy raro, por no decirle otra cosa, el 2021. Porque lo que pasó en 2021, que acabó fatal para la delegada del gobierno y para la vicepresidenta del gobierno, se dirigió desde el gobierno del Estado. Lo que pasa es que, como tú bien dices, la audiencia dijo que la competencia última y final era de la ciudad de Ceuta, de la delegada de gobierno del Estado y de la vicepresidenta de Ceuta. Por lo tanto, están haciendo el mismo rollo ahora. Nosotros decimos, no, hasta aquí, pero luego al final la responsabilidad es que es el mismo modus operandi, tío.
4: ¿Habías acabado, Iván?
2: Sí, sí, sí.
4: Oriol, sí.
5: No, si voleu, per intentar tancar una mica, eh? És a dir, suposo que es podia fer pitjor tot plegat, perquè sempre es pot fer pitjor tot, eh? Però és impressionant que hi hagi tan poca capacitat de...

0: no sé, d'atendre el que és prioritari. Per part del govern de Ceuta i del... que és un senyor del PP i del partit de l'oposició, la qüestió és anar aixecant merda, i perdoneu l'expressió. Per part del govern espanyol, no sé, actuen amb una timidesa o amb una incapacitat d'agafar el toro per les banyes, això és el que sembla, que no s'entén. Llavors, a mi em sorprèn. Hi ha un problema que em sembla que és evident, les causes, el que hi pugui haver per sota, el problema de Marroc, sota tot això, per mi és una altra magnitud que és important, però el problema gros, escolta'm, atenguem-lo, i no pot ser una qüestió de competències. O sigui, el problema hi és, per tant, hem de mirar de resoldre'l. Cadascú assumint el que li pertoqui i treballant colze amb colze en el que calgui fins que es resolgui el problema. Llavors, entenc, Ivan, que tu et toqui defensar el que et toca defensar, però em sembla que el problema no és tant qui ho està fent més bé o de qui és la culpa, sinó és impressionant que ni els uns ni els altres, ni els que tenen les eines de govern de la ciutat o del govern espanyol, ni els que haurien de pressionar perquè aquestes eines s'utilitzin bé, que són els partits de l'oposició, en aquest cas el Partit Popular, siguin capaços d'ajudar a resoldre el problema. No, sembla que el que vulguin és cronificar-lo. Sembla que és el que els vagi bé. Com més gros sigui el merder, millor. Aquesta és la conclusió.
1: Les 8 i 25 minuts, certament veurem com acaba tot això, i efectivament en algun moment ens haurem de començar a fixar en altres qüestions que són molt importants. És interessantíssim, l'altre dia va estar aquí al cap internacional del periòdico, vam estar parlant molt sobre tota aquesta situació i li vam preguntar sobre les relacions entre Israel i el Marroc. Sobre això ens haurem de centrar també en algun moment, sobretot perquè estem veient com en els últims anys les inversions que Israel està fent en el Marroc són veritablement espectaculars. Ho deixem aquí i ja veurem què pot suposar això i què pot acabar provocant aquest tipus de relacions en un moment amb el que tots sabem, les relacions entre el govern espanyol i l'israelià, on estaven? Ja no parlar del govern americà. Que justament anava aquí. Escolta, hi ha un tema... Avui que tenim aquí l'Emiliano, hi ha un tema del que pràcticament no hem parlat a la tertúlia, que és l'àtic de la presidenta de la Comunitat de Madrid, 6.300.000 euros. Hem sentit avui a la presidenta aquí al programa amb un tall de veu en el que deia que ella no estava per això, que ella no li importa, que aquesta no és la seva gestió. Tot el que s'havia de dir sobre l'àtic no cal que ho resumeixi jo, perquè vostès ja ho saben. T'has sorprès que es quedi desert, Emiliano? Ell és el director general de l'Unpiso.
2: Si m'ha sorprès, perdó, que no...
1: Que es quedi desert, o sigui, que la gent no s'hagi presentat per fer-se amb un pis de 400 metres quadrats.
2: No m'ha sorprès perquè el preu és prohibitiu. Vull dir, no ho val. Aquest preu, l'àtic, aquest, no ho val.
1: Però aquest és el preu que va pagar la Comunitat de Madrid.
2: No ho val. No ho val. Preu metre quadrat, és un àtic, una molt bona zona, tal qual. 3,5 màxim. És el preu aquest aquí. Aleshores, si ho ha comprat i ho ha comprat per sobre del preu de mercat, bueno, això és una altra qüestió. I això passa com sempre passa, no? El que compra un habitatge, un pis, i després ho vol vendre, passi el que passi, per sobre del que ha comprat, no? Però en aquest sentit no ha passat el temps. Aleshores, jo penso que costarà vendre, si no baixa el preu, costarà vendre, i menys a subhasta, que a subhasta normalment el que es fa és que se subhasta el preu a la baixa, normalment. O sigui, costarà.
1: ¿Com ho has seguit tu, tot això, Núria?
3: Poco, la verdad, poco, porque nunca me llegué a enterar muy bien de... Como fue una cosa así como aparecía y desaparecía, que no entendí. Y tampoco sé esto de venderlo ahora, la licitación está extraña, no lo sé. Yo solo he escuchado esta mañana un ratillo que decía que la oposició ha demanat explicacions, evidentment, i que ja han sortit amb una resolució d'Hisenda, así como muy formal, ¿no?
2: Sí, però per què ho subhasten?
3: No, esa es la meva pregunta, es que no entenc.
2: Porque pues, nena,
3: no, però és una licitació el que han posat ara per comprar-la, no? Una venda, un tema patrimonial, no, no tengo ni idea.
2: Sí,
3: o sea...
2: Però si lo que valen es vendre-lo...
3: Yo creo que lo que quieren es cerrar el tema, ¿no? Y treure-se la sobra y adiós.
2: Sí. Y eso de fer... I nunca existió.
3: I
2: això de fer una venda amb un marge de benefici sona a especulació, no? Y a lo mejor
3: pero
2: la cosa
3: va por aquí. Por ejemplo, ¿quién es el valor? Porque yo no me acuerdo, pero también cuando vas aquí lo de la Casa Urriola famosa, ¿por cuánto por encima del valor de mercado se compró aquello?
2: Pues lo mateix.
3: ¿Me entiendes? O sea, que no es una cosa...
2: Pero tú calcula que este parla de 30.000 euros un metro cuadrado. Es molt...
3: Això, però que no, yo no sabía, no tengo ni idea de lo que valen los pisos, pero que a más un atajó de cuando se va a comprar aquí, això, per sobre, el doble del que había comprado al fons d'inversió en 6 meses, clar, me parece una cosa así.
1: No t'ha interessat l'àtica tu, Oriol, no?
0: Home, a mi la veritat és que el que aquesta senyora protagonitza m'interessa molt poc. Jo el tema de les folklòriques no l'he tocat gaire. Ara, trobo que és curiós que fins ara aquesta senyora hagi estat capaç de surar a tots els vendavals que ha provocat o que s'han donat al seu costat, i potser finalment aquest vendaval, que simplement és una qüestió inexplicable, acabarà provocant que caigui o que perdi el crèdit, que és el que em sembla que hauria de passar, perquè és que és meravellós veure que aquesta persona té aquesta capacitat de seducció i d'atracció sense tenir la més mínima, em temo, sense tenir massa capacitats de gestió ni d'elaborar un discurs adequat al càrrec polític que té.
1: Ivan Marzà, tu què dius?
4: Jo no el puc comprar,
1: Vols dir que no cal que t'ho preguntis?
4: No el puc comprar.
1: No cal que t'ho preguntis.
4: No, no, però avui ha reconegut també preguntes d'un mitjà d'aquesta, d'un micro d'aquesta casa, de i per què fue a visitar-lo? Pues porque tenía que trasladar ahí mis oficinas, o sea, però no deies que no havies anat a visitar-lo i avui has dit que sí, perquè, en fi...
0: La mentida per certes persones és...
4: Embolica que fa fort. Embolica que fa fort. Clar, el problema ara és que al ser una inscripció patrimonial l'administració tampoc es pot despatrimonialitzar. O sigui, que a veure com ho arregles, aquesta venda. Perquè si, quan fas una adquisició patrimonial, per despatrimonialitzar-te, les administracions com que no. No sé com sortiran. Igual al final surt un d'aquests amics per sempre que solen tenir per allà i posa els milions sobre la taula i ja està. I s'ho portarà i aquí s'acabarà tot i ja està.
1: No heu rebut trucades a Don Piso, no? Interessant.
4: No, i no miro l'Emiliano.
2: Si volen vendre-lo i a un preu raonable de mercat, que en truqui, tu.
1: Molt bé. Que parlin amb la Glòria i després la Glòria els hi passarà directament al telèfon
2: de Don Piso a Madrid i ràpidament ho posem a la venda.
1: Fantàstic. Passa un minut a 8:45. Vinga, va, tornem cap aquí. Hem començat a l'informatiu de les 8 parlant d'aquest acte que està protagonitzant al barri de la Marina de Barcelona, Santiago Abascal. Centenars d'antifeixistes estaven protestant justament aleshores contra aquest acte en un cap de setmana de molta presència política a casa nostra el diumenge. Vas a la Festa de la Rosa, Ivan?
4: Crec que fa 15 anys que hi vaig seguit.
1: Sí, eh?
4: Faltat una vegada.
1: Molt bé. Doncs l'Ivan Marzà i també Pedro Sánchez aniran a l'acte de... No, i Salvador Illa, evidentment, doncs, tota la família socialista es reunirà una vegada més a Gavà. És una festa absolutament tradicional. No és tan tradicional, però déu-n'hi-do, sí que serà molt nombrós, a la Festa de les Migues, que ha organitzat el senyor García Albiol a Badalona amb Alberto Núñez Feijóo. I tothom coincideix en que d'alguna manera és un tret de sortida d'una campanya electoral que ja estem vivint des de fa, bueno, des de que va començar la legislatura i que segurament s'incrementarà a partir d'ara. Venen mesos, un té la sensació, Núria, que venen mesos molt, molt potents, eh?
3: Sí, però jo d'entrada crec que és un error gordísimo intentar contraprogramar la Fiesta de la Rosa con nada. O sea, que son nuevos, esto del PP ahora, que se hacen muy mal. O sea, ho fan molt malament. Jo, què quieres que te digas? Aquí se lo cuden ni migas ni que regalaran langosta, ¿me entiendes? No. O sea, la Fiesta de la Rosa no es pot contraprogramar. Jo he anat molts anys també a la Fiesta de la Rosa i això és una cosa que és l'inici del curs polític del PSC. Todo lo que se haga alrededor no va a salir. Llavors, jo, el que l'ha programat, pues, ho ha fet molt malament, la verdad. Y en lo de Abascal, tres cuartos de lo mismo, pa que viene todo el mundo este fin de semana. O sea, no entiendo. O sea, incluso tindria més sentit la setmana que ve, perquè la Mercè, hi ha més coses, no sé què. Però és una cosa, sí que a veces... Però això ve, jo crec que ve donat dels equips de campanya, que cada vez són peores. cada vez son peores. Ya, vienen cuatro, tengo un máster en no sé dónde, en Miami, en no sé cuánto y tal. Ah, este. Y luego, por ejemplo, el jefe de gabinete que tiene ahora Pedro Sánchez, sin ir más lejos, que es el tal Diego este, el Diego, ¿cómo se llama? Diego tal. Ven y lo sabe, porque no lo conoce. ¿Cómo no ibas a conocer al jefe de gabinete del presidente del gobierno antes? Antes, pues claro que lo conocía. ¿Ahora quién es? Un tal Diego, que no, tú no sabes quién es, que hizo un máster en Oxford y vino y le llamó Vivas y le dijo, no lleves más, que eres un pesado. Y le vuelvo el teléfono.
2: ¿A qué? Pues sí.
3: Este, el de Oxford. Allá vos. Claro, yo creo que estas cosas son dels equips de campanya que cada vegada són més fluixos, que només fan vídeos per TikTok, vídeos per Instagram i demás, no? A tot i això, serà molt interessant.
1: Diego Rubio.
3: Este chaval, el de Oxford. Pues això, si venen mesos molt interessants. Seguro, les municipals. Això segur. Que per mi són les més interessants. Perquè és quan més gent es mou, tothom acaba algun lloc, tothom es despenja i tal. Per mi són les més interessants. I bueno, el tema de les generales, pues ja veremos. A veure, jo no crec que aguanti gaire el tema. Tothom diu que seran al març. Això està clar que no seran al març, perquè tothom diu que seran al març, no seran.
2: Seran l'últim dia.
3: No lo sé, no tinc ni idea, perquè també aquí no estem parlant de Ceuta i de tot això, però hi ha un tema judicial important i jo crec que hi ha un risc important de que s'acabi imputant o intentant imputar al Partit Socialista com a finançament il·legal. Y creo que eso puede parar muchas cosas, ¿no? Más allá de lo de Ceuta, lo demás y de tal. Bueno, de momento tenemos las municipales, que no es moco de pavo, y a mí sembla molt interessant.
1: Oriol, ¿tú cómo estás viviendo todo eso?
0: Bueno, la Núria ha fet aquí una panoràmica espectacular, ¿eh? M'has meravellat. A veure, com ho veig? Primer és arrencada de curs, per tant és normal que passin coses, però o sigui, els trobo com una mica avorrits. Ja han de venir aquí a casa i marejar-nos per obrir el curs polític espanyol. I escolta'm, l'Abascal aquest per què ve a cridar d'aquella manera que cridava? Es quedi a casa, que no ens maregi, que no... Ah, ve aquí perquè ell pensa que així les pròximes eleccions podrà fer colze, diguem, lluitar colze a colze amb Aliança i emportar-se uns quants vots més. Bueno, d'acord, però aquest joc és molt, no sé, realment els equips de campanya, o tots plegats, o sigui, tot és de vol molt gallinaci, però molt gallinaci. El Núñez Feijóo a Badalona, la festa, si és gairebé una broma. La festa de la Rosa no és una broma, perquè és una festa que està instituïda de fa molts anys, té molta tradició, etc. Però al final es convertirà tot en una broma. Som com una mena de pati d'escola dels polítics espanyols aquest cap de setmana a casa nostra. Bueno, doncs escolteu, hem vingut a aquest món a patir, no passa res més, aguantarem, i dilluns ens n'haurem oblidat i parlarem de coses més interessants.
1: Emiliano.
2: Bueno, sí, clar, o sigui, sembla que ha començat el curs, i sí, els polítics espanyols venen a una ciutat, de les principals ciutats d'Espanya, a parlar de política, cadascú defensa lo seu, no? És una norma democràtica totalment acceptable i molt sana, no? Vull dir que a mi amb això no em molesten. Una altra cosa és la conveniència o no, des del punt de vista de cada parròquia, no? De cada partit, de que facin coincidir els tres actes de començament de campanya, perquè és el que sembla, els tres partits, Partit Socialista, que la Festa de la Rosa és una qüestió tradicional des de fa molts anys, i l'ocurrència del PP i de Vox, que és un partit, no s'agradi o no s'agradi, democràtic i que té quasi un 20% de vots en Espanya, s'agradi o no, això ja és una altra qüestió. Doncs que faci una mica una mena de contraprogramació, o sigui, sembla absurd, i segurament pues, pot estar d'acord amb això de que els caps de campanya doncs s'estan tornant una mica bolsos, o estan dient, escolta, no, això ja ha començat i anem a totes, anem a totes. Qualsevol cosa allí que ens fiquem, no? Bueno, pot ser, Ara tenim les municipals i algunes autonòmiques, Però segurament el que ja està passant és la vista posada en les eleccions generals, que jo penso que seran l'últim dia. Jo penso que el govern, no, Pedro Sánchez...
1: No creus que serà amb el març,
2: No convocarà un abans d'eleccions, ho penso jo, I serà l'últim dia, Però bueno, ja la gent està en comptes d'això.
1: I tu, Ivan, què dius?
4: Bueno, la festa de la Rosa s'ha fet cada any, hi hagin eleccions, no hi hagin eleccions, perquè és l'inici de curs de PSC i sempre es fa al setembre. O sigui, hi hagin eleccions, no hi hagin. La festa de la Rosa al final ja no és tant un patrimoni del PSC, sinó que el propi PSOE també té festes de la Rosa a diferents federacions, en té a León, en té a diferents llocs on també es fa la festa de la Rosa. Aquest any, evidentment, quan és any electoral, i 2027 serà any electoral de municipals i de generals també, perquè no es poden convocar més que el 2027, un cop passa el desembre s'han de convocar dintre de 2027, llavors és any electoral, sí o sí, de les dues. Quan cau en any electoral, evidentment que comences l'any i comences l'any electoral. Ara, doncs, que es faci la festa de les migues a Badalona, si volen venir a la festa de la Rosa, també hi ha migues. Hi ha paelles, hi ha migues, hi ha diferents, cada municipi, cada agrupació de cada municipi fa les seves, el seu dinar amb el que vulgui, i migues també n'hi ha. I també que a Bascal s'hagi doncs, fet una tournée, perquè no estan només aquí, el barri de la Marina ha estat a Lleida, i he vist que aquest matí també hi havia empentes a la plaça Corsini, sí, a la plaça Corsini de Tarragona, o sigui que ha anat passant i s'ha fet una tournée. Sí, clar, comencen les eleccions, comença l'any electoral i comença per tots. Dintre el divendres de Mercè hi ha plenari a l'Ajuntament de Barcelona. Vull veure jo del que es parla a les proposicions que es portaran, doncs evidentment ja es començarà a parlar també i ja es començarà a apuntar cap a les eleccions municipals, però és que és un fet que arribaran el 23, si no m'equivoco, de maig de l'any que ve. La data està posada de quan es va aprovar la llei de bases.
1: Digues, Núria.
3: Jo faria una crida no escoltada, segurament. Els partits una mica l'elegància, no? Estic molt d'acord amb l'Oriol. És tot com molt cutre, ¿m'entiendes? I això és el que fot molta mandra a la gent. Sin embargo, si les coses fos una mica més glamuroses, en el sentit inclús del màrqueting, no? O sea, més que et donessin ganes de veure perquè qui se te presenta pues tiene este afán de querer agradar y no solo de pegarse con el de enfrente, pues yo creo que la cosa iría mucho mejor. Yo hago este llamado a todos los candidatos y candidatas a que sean un poquito más elegantes. Y después el drama es que al que digui Feijóo aquí, o Abascal, o incluso Pedro Sánchez, es lo mismo que podría decir en Cuenca, en Albacete o en Murcia.
2: Claro.
3: No dirán re, nada, el minuto, y a més això, el minuto que salgan en la internet, no sé qué, pero no dirán, no, mira, es que aquí a Cataluña resulta que en lo de Manresa, no sé, algo que tenga que ver con nosotras, o las alertas, yo qué sé, algo que tenga que ver con Cataluña, no, y Abascal, menos todavía, y Feijóo, pues lo que le diga el Dios, ¿no? Que al final para él, Badalona, o sea, Cataluña es Badalona, ¿no? Ya vos...
4: Vull trucar una llança a favor de Pontons, eh? També del PP.
3: Bueno, Pontons no entra en ninguna cosa que hablemos de nada.
1: Pontons és el Josep
3: Tutusaus,
1: l'alcalde.
3: La República Independiente de Pontons és otra cosa.
1: És del PP, no? Josep Tutusaus,
3: sí.
1: És l'alcalde més antic que té el Partit Popular.
3: Però a mi m'agradaria preguntar-li què pensa de la Festa de les Migues.
4: A mi també.
3: O sea, això queda aquí...
1: Deixeu-me que us digui que de tant en tant el Josep Tutusaus m'envia un missatge allò mentre fem el programa perquè està escoltant.
3: Manifiesta-te.
1: Si vol dir alguna cosa, acabo d'obrir...
3: Manifiesta-te.
1: Acabo d'obrir directament el WhatsApp perquè ens assabentem. Oriol, sí, digues.
0: Sí, no, una mica la Núria ara anava cap on anava jo, eh? Però venen més enllà de la Festa de la Rosa en ella mateixa, eh? Desembarca el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, desembarca el líder de l'oposició, Feijóo, no en recordo mai el nom, és igual.
3: Alberto
0: Feijóo. Desembarca el Santiago Abascal.
1: Alberto Núñez.
0: Feijóo. Alberto Núñez Feijóo. Desembarca, molt bé. Venen aquí i què ens venen a explicar? Sí. No ens venen a dir res que tingui a veure amb nosaltres. Res. Si l'únic que fan és portar el circ de la política espanyola a Catalunya. I continuen entotsolats en el seu deliri. No tenen cap projecte per Catalunya. No tenen cap interès a saber què ens passa, què ens preocupa i com voldríem resoldre-ho, els catalans. Simplement venen aquí i ens utilitzen per les seves picabaralles absolutament... això. Ridícules. Estira cabells tot el dia per veure qui aconsegueix ser el que segui, com més aviat millor, a la Moncloa. I mentrestant, i si atenguéssim les necessitats, els problemes, i concretament, si vens a Catalunya, els que tenim a Catalunya, que són uns quants, i que tenen molt a veure justament amb això que ells estan fent, que és acabar de desvertebrar Espanya. Perquè no la vertebren, eh? Espanya ha implosionat. I el de Ceuta és una mica, diguem, una avançada del que potser ve. I, bueno, escolta'm, que vagin fent. Que vagin fent. Ara, que maregin poc, si us plau.
1: Digues, Ivan, sí.
4: Jo, amb la Núria, li compro també una part del que deia amb això dels discursos, que cada vegada, i jo cap a dintre el primer, ho dic també el primer, cada vegada ens centrem més en aquells... Abans eren els 140 caràcters de Twitter, ara és el minut que

0: pots posar de llum vermella quan es posa la càmera i dintre de 2 anys serà el moment que pots clavar quan la intel·ligència artificial dirà que ara. Sí, hem convertit tots, en general, en això. Tots els partits en això. Donar un moment que aquell serà el que es mourà per totes les televisions, platós, etc, etc, i més enllà, a la bàsica Déu. Això sí que, vamos, i no hi ha ni directors ni campanya, ni directors de gabinet que diguin una altra cosa.
1: Bueno, de fet, els instruments de les xarxes socials, els reels, ja estan preparats per això. Sí, què és el reel? El minuto, el que tiene que salir.
2: És normal, això ha passat en totes
1: les campanyes. Sí, ha passat, però mira, jo pensava que quan evolucionàramos en la política, coses com la grada joven, que no se la cree nadie, esos jóvenes que por
3: eso es que hi ha el darrere,
1: el candidato, no? Que esto ya no se lo cree nadie, esto lo podríamos dejar de hacer. Porque es como muy... Es como muy pegotazo ahí.
0: Yo he aplaudido en grada joven.
1: Hombre, claro, todos, pero es que lo ves y dices, ya no me creo nada. O sea, como... No sé, es
2: porque,
1: como muy así.
2: Porque la política en España, por desgracia, ha perdido credibilidad. Ha perdido credibilidad y que esa es una realidad. Pero, bueno, home, yo que vingui al presidente del gobierno actual y candidat a un partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, que vingui el cap de l'oposició d'un partit que té possibilitats de governar, depenent de com vagi la cosa, i que vingui el secretari general, o no sé com se diu...
1: Del tercer partit d'Espanya.
2: Tercer partit d'Espanya, jo penso que a mi sí que m'interessa el que diguin, perquè al final les decisions que aquesta gent prengui quan estiguin en el poder, a mi m'afectaran, perquè soc part d'Espanya. Soc una comunitat autònoma d'Espanya i aleshores la política que es fa des del govern espanyol a mi m'afecta i aleshores m'interessa el que diuen i en funció del que diuen jo decidiré votar a uno o votar a un altre o no votar a ningú.
0: Sí, el problema d'això d'anar a un minut, a un d'això i donar és que com al final tot venen d'escoles, com deia també la Núria d'Oxford, de no sé què, que sembla que tot sigui millor quan vingui des de fora, si... Ara mires, la campanya electoral de Pomerània Occidental és el mateix. És el mateix.
2: Però és normal, això.
0: És el mateix. I anirà el canciller Merz allà a fer campanya i et dirà el mateix que la setmana passada va dir a l'altre Lander que va fer, que va tenir eleccions.
2: Això passa també la comunicació empresarial, eh? O sigui, ara és el minut. Xarxes socials, mitjans de mass media, el minut.
0: I una cosa que he vist i que no m'agrada de cap partit, que és que estan intervenint a llocs institucionals, com pot ser un ajuntament, com pot ser el Congrés, i porten a la solapa el seu propi micro perquè no estan mirant ni el que s'estan dirigint. No estan mirant ni el que s'estan dirigint, ni estan mirant a la càmera que l'està gravant. De fet, l'alcalde de Barcelona li va dir a un plenari al portaveu de Vox, ja sé que no m'està mirant a mi perquè l'estan gravant des d'allà i s'està dirigint cap a la seva,
1: cap a la seva
0: càmera.
1: Que feo.
0: Però és això. I sí, ja porten la seva la solapa.
3: Ja no és només això. És que hi ha polítics concretament de Vox al Congrés que arriben, fan la seva intervenció i tal qual acaba de fer la seva intervenció, se'n van. Perquè ja han aconseguit el que volien, que no era ni fer una rèplica ni fer una pregunta, sinó gravar aquell vídeo que després, efectivament, alimenta les xarxes socials.
4: Polític Toc, això és la Polític Toc.
1: Ja, però això ens costa diners. Vull dir, o sigui, que vaya un tio, haga un vídeo d'un minut, que se vaya a tu casa, ¿cuánto me cuesta el minuto?
3: Clar.
1: O sigui, perquè a mi, si ho farà al carrer i se passarà el dia fent vídeos de TikTok, pues allà ellos con su manera de hacer política, però si els estàs fent des d'una institució que a més de no participar com has de participar m'està costant els diners, pues ja me cabrea mucho más, no? I aquesta és la degradació de la política. Jo que sé, jo entenc que hi ha gent que va a les comissions, que treballa, que es treballa les propostes, no sé què, però al final, tio, jo no sé, habría que, no sé.
0: Fixeu-vos, o sigui, continuarà passant, fixeu-vos, quan surtin parlant a l'Ajuntament, on sigui, que porten aquí a la solapa el seu micro perquè l'estan gravant.
2: Això és normal, a mi tampoc m'agrada, però és normal. Jo ho entenc.
3: No para de venir-me al cap un llibre que vaig llegir fa molt de temps i que és que us estic escoltant i em va venint, de Saramago, l'assaig sobre la lucidesa. L'heu llegit, aquest llibre? Que és una població que està tan farta dels seus polítics que no és que deixi d'anar a votar, és que passa a votar en blanc. Tothom. I és impressionant el joc que fa Saramago amb aquell llibre. No sé si l'has llegit, Oriol.
4: No el recordo, la veritat. Jo he llegit bastant Saramago, eh? Vaig llegir-lo bastant i és, trobo que és un novel·lista molt, molt, molt, molt hàbil. I és un personatge molt interessant, a més, eh? És el primer escriptor portuguès que obté el Premi Nobel, comunista. De fet, és pràcticament el primer escriptor comunista que obté el Premi Nobel. I això va ser als anys 80, després de la caiguda del mur. Un tema molt interessant, els Premis Nobel. I Saramago, que no va deixar mai de ser un militant polític, feia literatura de qualitat. I literatura de la que queda. És un gran escriptor. És un gran escriptor.
3: Déu-n'hi-do. En fi, estem a 10 minuts de les 9. És molt poc temps per obrir un altre tema, perquè ara de seguida saludarem el Toni Mata. En qualsevol cas, sí que és evident que tenim una temporadeta moguda, bueno, que venim de molta moguda i que ens espera encara més.
2: Molt bé, això està molt bé.
3: No?
2: Sí, sí, i tant que sí.
3: Digues, digues, Núria.
1: No, jo, la veritat és que estava pensant en un altre tema que ha sortit ara mateix, perdón que me he ido del asunto, que és el tema aquest de que ja han detingut el feminicida de la noia aquesta que estava a Morelos,
2: no? Sí.
1: Sí, però a mi lo que me... Jo estic molt enfadada amb aquesta, perquè hem demostrat ser tots unos catetazos...
3: Parla-li al micro, Núria.
1: Uns catetos importants, perquè sembla que hem descobert ara Mèxic i la violència contra les dones a Mèxic, i el que volia dir només un minut, que és el que tinc, és que això que ha passat amb la Clàudia, i em sembla molt bé que hagin detingut aquest tio, no passa amb cap mexicana. Hi ha un 98% d'impunitat a la violència feminicida. Jo, me parece bien que s'hagin movido para detener a este tío, però si hubiera sido una chica de Morelos...
2: ¿Y por qué las universidades continúan enviando?
1: Pero que la Universidad de Granada no sabe dónde está Morelos y lo que pasa.
2: Eso.
1: Hombre, es que, pero eso digo que hemos quedado como catetos. O sea, es que no saben dónde está Morelos, no saben que Morelos es México, no saben que es la ruta del narco y no saben lo que pasa allí.
2: Es que yo, cuando vas a ver la noticia, vas a hablar automáticamente en el papel de la universidad, en el caso de Granada, que no es només la de Granada, hi han altres, de enviar estudiantes de intercambio a zones de alt risc.
3: Ja.
2: I Morelos no és.
3: Què volies dir, Oriol?
4: No. Ara la Núria ha introduït un tema que ha trencat una mica el que estàvem dient, no? Però estaves parlant d'aquest curs que comença, de la intensitat del curs, i realment serà un curs molt intens, i serà un curs molt intens, entre altres coses, perquè tot indica que finalment el president Puigdemont podrà tornar, que els exiliats podran deixar l'exili. I això em sembla que és una qüestió molt rellevant, i molt rellevant per a aquests senyors que han vingut aquest cap de setmana a Catalunya, no sé explicar quina mena de bona nova, però estic segur que no en diran res d'això. I potser estaria bé que en diguessin alguna cosa, que reconeguessin l'error que fa 10 anys, que fa 9 anys, van cometre els que governaven en aquell moment a Espanya.
3: Vols afegir alguna cosa, Ivan?
0: Jo si parlo de la temporada, que comencem, perquè cadascú aquí... I a mi m'ha impactat moltíssim. Com es va donar, amb quins fets es va fer, l'assassinat de feminicidi de la noia, que crec que és canària, ella. Si no,
1: és de Canàries, però estava fent
0: Granada. Sí, no, perquè fa poc vaig veure també un vídeo de la seva germana a xarxes, sí. on parlava d'aquest fet. Però sí, és una temporada intensa, acaba. Bueno, ens trobarem amb unes eleccions municipals, ens trobarem amb unes eleccions generals, però arrenquem amb un mes i poc amb unes eleccions als Estats Units.
3: Anava, fixa't que jo justament anava a dir... Una de les qüestions, és evident que aquí passen moltes coses, però és molt interessant el que està passant al món en aquests moments. Ara és evident que no tenim temps de parlar d'això, però jo crec que un dels anuncis que més m'ha al·lucinat, i permeteu-me que digui d'aquesta manera, amb molt de temps, Ursula von der Leyen, i aquest anunci de crear una mini-OTAN que inclou Canadà, no només Canadà, Canadà, Noruega, el Regne Unit, Ucraïna, la Índia, Indonèsia... És espectacular, això, eh? És absolutament espectacular. Ja veurem on ens porta, eh?
4: Molt, molt espectacular. De fet, jo recordo fa, no sé, 10 mesos, un any, vam parlar molt de l'OTAN. I recordo que jo, que no en sé res de tot això, vaig dir que l'única sortida per l'OTAN era reinventar-se sense els Estats Units.
3: Sí, sí,
4: tal. I mira, tu, la vaig encertar.
3: Sí, la vas encertar, efectivament. Ara pensa en quina serà la grossa del Nadal. Va, saludem Toni Mata. Toni, com estàs? Bona nit.
5: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que ve d'Oxford a ensenyar-nos com fer política. Com esteu?
3: Estem molt bé, estem molt bé. I tu de què vols parlar avui, Toni?
5: Doncs esteu tractant temes molt elevats i jo vinc a canviar aquesta dinàmica perquè vull posar el colofó a la tertúlia per parlar d'un tema una miqueta escatològic que ens porta a parlar dels límits de l'esport arrel d'uns fets tràgics que potser ha sentit que han succeït a la competició de Hyrox a Pequín. Sí. Saps què és el Hyrox, Toni Marín, tu?
3: No, què és el Hyrox?
5: No, jo tampoc ho sabia fins ara, no patiu, jo ho he hagut de buscar, ho he conegut també a la notícia. Es veu que és un esport d'alta intensitat que ve a ser una cursa de 8 quilòmetres plena d'exercicis de força entremig, vale? Carregar sacs, aixecar pesos, el que fa un repartidor de begudes als bars, però corrent, digues. Clar, aquí s'hi apunta molta gent que vol tastar el nèctar de l'esport de competició, Toni Marín. Gent que segurament no té la qualitat o l'agilitat necessària per guanyar-se la vida en un esport de veritat i que aleshores concentren els seus esforços en esports, diguem-ne, raros o amateurs, on guanya qui és capaç, diguem-ne, de patir més. A la vida hem vingut a patir. Això, a aquestes persones, els dona una gratificació doble així d'entrada. La primera, una millora de l'autoimatge que tenen de si mateixes, perquè ja no ets el tio de comptabilitat de la teva empresa de tuberies de PVC. Ets l'atleta de Hyrox que ha anat a Pequín, que està catxes i que ara té anècdotes per explicar. Aquesta és la primera. La segona és que això t'omple bastant la vida, perquè passes moltes hores entrenant i comprant-te roba esportiva de marques bones i gadgets que et monitoritzen totes les dades del teu cos. Hi ha aparells d'aquests que et mesuren els batecs del cor, l'olor de l'orina i la composició de les llàgrimes que et cauen quan plores sol pensant què has fet amb la teva vida. Està molt bé. Està molt bé, això de l'esport aquest. Doncs a Hyrox Pequín, Toni Marín, hi ha hagut una atleta australiana de nom difícil de pronunciar, Joanna Wiedrich, que ha estat una mica polèmica, perquè en aquesta competició podem dir que fas un esforç que t'hi cagues, Toni Marín. I la Joanna, diguem que no va poder contenir tots els músculs del seu cos. Té 24 anys i per tota la vida serà la noia que es va cagar al damunt. I té 24 anys... i encara no és mare, per tant, si mai pareix, per favor, que algú li expliqui el del sol pèlvic o aquesta noia patirà molt. Perquè, pobreta, molt quàdriceps, molt bíceps, molt core, però l'esfínter anava per lliure i mentre competia li va fer la de la cuba de desatascos buidant uns baixos inundats pel temporal. Una cosa terrible, bèstia, com el robot de l'autolavado quan et llença una cortina d'aigua al cotxe, però bruta. Què va fer la Joana? Doncs es va rendir. No, això seria massa fàcil. La gent de l'esport està boja i no es rendeix mai, Toni Marín. Notes que el braç esquerre s'immobilitza mentre estàs fent escalada? No t'aturis ara per un lleu atac de cor. No limits, where is the limit? Bé, doncs la Joana va seguir aquest lema i va seguir endavant. I què va fer? Va guanyar. Va guanyar amb tifa fins de dalt a baix. És la campiona del món i va guanyar en una imatge fastigosa on les seves cames eren aletes de pollastre amb salsa barbacoa per tot arreu. Terrible. També és veritat que potser va guanyar perquè els rivals no s'atrevien a atrapar-la, lògicament. I alguns dels rivals, Toni, he de dir-te que s'han queixat perquè, clar, el material que ella tocava per allà on ella passava, doncs allò quedava batejat per sempre. In saecula saeculorum. Vull dir, una situació, Toni, desagradable. Ara la noia ha renunciat a la victòria, segurament forçada per la marca que la patrocina, i serà per sempre més l'esportista que es va cagar sobre. Això no s'ho traurà mai. Explico aquesta història tan escatològica com homenatge també a totes aquelles persones que no practiquem esports intensos i que normalment, sobretot a l'estiu, veiem amb certa enveja aquests esportistes que semblen capaços de tot i que llueixen cossos esculturals. Amigues i amics, no els envegeu. Fer esport és bo per la salut, però amb mesura, perquè si us passeu, l'esport pot ser una merda, nois.
3: Deixa'm dir-te que aquesta història l'Ivan Marzà ja la coneixia. Mm-hmm. Ha buscat la foto i...
5: No ho hauríeu d'haver fet.
3: Sí, és veritat.
5: Venga,
3: és
5: un, és i ara una, tot a sopar, eh?
3: És una imatge que ens podries haver estalviat, Ivan, si no et sap greu.
0: Però perquè... he posat context, el que
3: sí,
0: deia.
3: Sí, no. Sí, sí, jo reconec la bona intenció de la teva obra, però vaja, no sé si Oriol ens podrem recuperar d'aquesta vida. L'Emiliano i la Núria no l'han vist.
4: Intentarem oblidar-ho.
3: Sí, no, el més aviat possible. Toni Mata, que tinguis bon cap de setmana. Moltes gràcies.
5: Que vagi molt bé, fins dilluns.
3: Que vagi molt bé. També quina història, també quines maneres de passar la història, eh?
0: Sí, i la Federació Internacional ha pres mesures també per... Bueno.
3: Però quines mesures?
0: Doncs que ha de parar si passa una cosa així, que no pot continuar. També és veritat que ell ha dit que tenia una virus estomacal i tot va jugar en contra, però fins i tot ha hagut d'intervenir la Federació de Hyrox per però posar unes regles aquí que no acabin com...
3: Més enllà de qualsevol altra consideració, però que tu estiguis, jo què sé, la de temps preparant-te per unes proves sí, com sí, aquestes, sí, sí, sí, que són duríssimes, sí, sí, i que el dia de la competició et passi això... Sí. També, quina mala sort, eh?
0: Sí, sí, sí. Però has de parar i ja està.
3: Sí, sí, has de parar.
0: Has de continuar.
3: Has de parar.
0: Es van queixar tots els que anaven.
3: Sí, sí, clar. En fi.
1: Ja està.
3: Ja està. Ja, va, ja, ja ho tenim. Ja és que m'he quedat... Jo crec que el colofó...
0: Et fa falta el placeta, ara?
3: Ara mateix. Ara arriba el placeta i ja aixecarem una mica tota la història. Escolta'm, que estic molt content de retrobar-vos una setmana més, que tenim un curs per endavant i per entendre aquest curs ens calen, lògicament, les vostres opinions. Gràcies, com sempre, a Oriol Izquierdo, Emiliano Bermúdez, Iván Marzà, Núria González. Fins ben aviat. Moltes gràcies.
6: Gràcies.
3: Fem una petita pausa. Arribem a les notícies de les 9 i de seguida efectivament doncs s'incorporen el David Balaguer, la Vanessa Cogart, el Víctor Parrado, la Olga Ortiz i la Glòria Galeano. Senyores i senyors, acaba el Pla B, comença el Pla Z. Tornem de seguida. Fins ara.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. Dia de canvis per 1.700 persones migrants a Ceuta que han pogut aconseguir una plaça d'allotjament temporal al campament instal·lat pel govern central al port de la ciutat autònoma. Amb tot, encara queden unes 3.000 persones pels carrers de Ceuta a l'espera de solucions. La situació manté oberta la crisi humanitària que viu Ceuta des de finals de juliol i també continua la crisi a nivell polític. El govern central defensa la seva gestió de l'emergència humanitària mentre els socis reneguen de la posició de l'executiu respecte al Marroc i l'oposició directament condemna l'acollida de les persones que encara són a la ciutat i demana la seva repatriació immediata. Així ho ha expressat des d'un acte a Barcelona el líder de Vox, Santiago Abascal, aquest vespre.
9: La principal solució ante la invasión migratoria es repatriaciones de los que entran ilegales, deportaciones de todos los delincuentes y remigración de los que están aquí sin trabajar y viviendo del esfuerzo de nuestros compatriotas.
7: Doncs, precisament en relació a aquest acte, centenars de persones s'han manifestat contra aquest acte de Vox al barri de Sants de Barcelona. Àlex Eloi, bona nit.
10: Bona nit. Els antifeixistes s'han trobat a la plaça Cerdà a partir de les 6 de la tarda, una hora abans de la convocatòria de Vox a la plaça de la Marina de Sants. Cap a 6:45, els activistes han començat a caminar en direcció al míting de Vox, tot cridant consignes com "ni un pas enrere", "contra el feixisme", "acció directa". Un cordó policial de grans dimensions ha evitat que la manifestació pogués arribar fins al lloc on s'havia de celebrar l'acte del grup d'extrema dreta.
7: Gràcies, Àlex. I en clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda a Vidreres, a la Selva, un jove de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys. Els fets es van produir en una zona boscosa del municipi el passat 12 de setembre. El jove ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia Catalana manté oberta la investigació. Segons el relat de la víctima, la jove va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de l'organització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Les autoritats mexicanes han lliurat a la família el cos de Claudia Tacoronte, l'estudiant espanyola de 21 anys assassinada el 12 de setembre a Morelos. El cos serà repatriat a Espanya. La família ha rebut el cos a la Fiscalia de Morelos, acompanyada pel cònsul espanyol a Mèxic. El detingut continua sota custòdia judicial i la Fiscalia l'acusarà de feminicidi, demanant una pena màxima de 70 anys de presó, segons ha confirmat el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron.
11: O la causa que provocó que esta persona la privara de la vida podría ser el robo, sin embargo nosotros nos abocamos más por la trascendencia del hecho a que es un feminicidio y si el juez lo considera de esa manera lo va a procesar así.
7: Claudia Tacoronte havia arribat a Mèxic a mitjans d'agost per fer un intercanvi acadèmic entre la Universitat de Granada i la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos. Encara de l'exterior, la proposta d'incorporar el Canadà com a membre associat de la Unió Europea no està prevista al tractat de l'organisme, segons ha informat la Comissió Europea, un fet que contradiu la presidenta de l'executiu, Ursula von der Leyen, que aquest dimecres va fer la proposta, Pau Alemany.
6: Brussel·les ha remarcat que no es tracta d'una adhesió a la Unió Europea i ha recordat que l'entrada al club comunitari només està prevista per a estats europeus. La idea, segons la comissió, és explorar una nova fórmula de partenariat amb Canadà i portar les relacions bilaterals al màxim nivell possible.
12: We want to strengthen our relations for mutual benefit.
6: Volem estretir relacions, ha pronunciat el portaveu europeu Olof Gill. Ara com ara, però, no s'han concretat els detalls de l'acord. La comissió evita aclarir si aquesta futura aliança podria incloure aspectes com la lliure circulació de persones o de mercaderies. Les dues parts començaran a abordar aquesta proposta amb més profunditat durant la cimera entre la Unió Europea i el Canadà, que està prevista per a finals d'octubre. Brussel·les insisteix que qualsevol canvi d'envergadura necessitarà el suport unànim dels 27 estats membres. Mentrestant, els equips tècnics ja treballen per definir com es pot materialitzar aquesta iniciativa.
7: Gràcies, Pau. I encara en clau internacional, el president rus Vladimir Putin ha obert la primera jornada de les eleccions legislatives votant per internet. La participació ha superat el 21% a les 6 de la tarda, segons la Comissió Electoral Central. La jornada, però, ha estat marcada per fortes mesures de seguretat i els atacs amb drons. De fet, Rússia assegura haver-ne abatut més de 600 durant la nit, mentre que alguns col·legis electorals han hagut de tancar temporalment. L'oposició, en canvi, ha denunciat falta de transparència i pressions sobre els seus observadors electorals. El partit de Rússia Unida, que controla el Kremlin, busca mantenir la majoria constitucional al Parlament. Les eleccions duraran 3 dies i no hi ha treva acordada entre Rússia i Ucraïna durant la votació. En esports, acaba de començar el partit entre l'Espanyol i l'Elx, que obre la setena jornada de la Lliga. De moment, el marcador es manté a zero i tenim en marxa l'Alavés-Barça, corresponent a la quarta jornada de la Lliga femenina. En aquest cas, les blaugranes s'imposen a l'Alavés per 3-0. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
13: Ràdio 4.
3: Jo no sé com ho veuen vostès, però superar el darrer minut del pla B, David Balaguer, avui serà molt complicat.
14: Sí, ho tenim complicat.
3: Ho tenim complicat.
14: Els del Placeta ho tenim complicat.
3: Sí, perquè és que el Toni Mata avui ha portat la seva secció a un altre nivell. Saps? Molt gràfic, d'altra banda, un atleta d'un esport Kairos, em sembla que es diu, que es va fer caca mentre va guanyar.
15: He vist la imatge.
3: Però clar, ha passat a la història com la senyora que es va fer caca mentre guanyava una medalla. És una manera curiosa.
14: Mira, si va guanyar,
3: ja.
14: L'humiliació no importa.
3: Tu creus que no importa?
14: No.
3: Jo pensava... Digues.
14: No, una vegada va explicar una anècdota a la Carmen Machi, sí, que a mi em va impactar molt.
3: Què li va passar?
14: Doncs que una vegada estava fent una obra de teatre que em sembla que es deia La Tortuga, potser que ella fes una obra,
15: sí,
14: que es deia així,
15: sí,
14: La Tortuga, que era un monòleg, em sembla més. I es trobava malament i es va cagar fent l'obra.
3: Què dius?
14: I va seguir fent-la. I això ho va explicar en una entrevista.
3: Que va fer aquesta noia.
14: Sí, és això.
3: A mi una vegada, fent una entrevista, de sobte se'm va anar el convidat. I a més el convidat no estava físicament al mateix estudi que jo. I clar, jo no sabia què havia passat. I va ser exactament això.
14: Sí,
3: es va ausentar uns minuts. Clar, tu, que al teatre també estàs sol, Víctor Parrado.
16: Bona nit.
3: Hola, bona nit. Aquestes coses, imagino, les has de tenir, no? Has d'anar en compte, no?
16: Sí, sí. Sí, la sort que tenim potser és que, home, si vas molt, molt suelto, estàs fotut. Però crec que el cos té aquest, no? Sí. Automatisme de, ara no toca, no? I hi ha un moment de, i com que aguantes. M'ha passat, clar.
3: Clar.
16: És un tema, un temazo guapo, per és començar a parlar, aquesta nit.
14: És molt bo aquest tema, perquè més passa això que diu. Tu pots estar... A mi això em passava molt als inicis de la meva carrera.
3: Sí.
14: Em posava molt nerviós. O sigui, ara imagina't que jo és el segon dia que vinc aquí.
3: Clar.
14: Jo abans de començar a parlar,
3: sí,
14: m'estaria cagant.
3: Se't regira tot.
14: Sí, però una vegada saludes...
3: Ja està.
14: Se't passen aquestes ganes.
3: També hi ha l'efecte contrari. Crec que ho parlàvem l'altre dia, Vanessa.
14: Parlar, això,
17: hola, Vanessa. Hola, bona nit.
3: Parlàvem de l'efecte de quan tu arribes tot tranquil a casa, o tota tranquil·la a casa,
13: truques l'ascensor i en el mateix moment en el que truques l'ascensor et tenen ganes de fer pipi.
7: Sí, sí.
13: I aquell trajecte, jo visc un setè, aquell trajecte fins que arribes a dalt, hi ha fins i tot, m'han dit, que es posen a ballar l'ascensor.
7: També
13: per
7: passa.
13: Intentar frenar una mica...
7: Escolta, ara anirem més enllà, jo, que hi som. I si t'entren ventositats?
13: A l'ascensor?
7: Quan hi ha algú.
14: Ah, sí, algú?
7: Perquè igual abans no t'entren, no, i després tampoc, però just allà dintre, clar, t'has d'aguantar i també és un moment complicat.
13: Jo tinc una anècdota. Gairebé que això és millor que no pas que pensis que estàs sol, ho dic, perquè una vegada jo estava esperant l'ascensor, i això us juro que és veritat, es va obrir la porta, va sortir una persona que es va quedar molt sorpresa quan em va veure. I quan vaig entrar... Hola, Olga.
7: Hola.
13: I quan vaig entrar a l'ascensor, vaig entendre el per què.
7: Ho vas entendre.
13: Déu meu... Déu meu...
16: Quin regal.
13: Se l'havia comido ella, però... Però, déu-n'hi-do, quin pobreta meva. O sigui, el que passa és que, clar, aquell pet se'l va tirar amb tota l'alegria de dir, no, estic sola.
7: No passa res.
13: Poc conscient.
7: No, però passa, perquè tu vas entrar després, però si passa una estoneta i algú agafa l'ascensor al cap d'uns minuts, si no s'ha obert, encara es guarda, eh? Encara es conserva els gasos aquests. Jo de metano.
14: Això és una mica la tómbola dels gasos.
7: Ja.
14: Perquè, clar...
13: La tómbola dels gasos?
14: La tómbola dels gasos. Perquè n'hi ha que no fan pudor.
13: És veritat.
14: N'hi ha que no fan pudor.
7: Això ho diu tothom. El meu
14: llavors,
7: no fa pudor.
14: Mai saps què passarà, tu.
13: Espera, que no he saludat encara la Glòria Carrià, no? La Glòria.
15: Aquesta noia bastant lenta de reflexes. Però tu, quan te passa això, el que has de fer és sortir, espera't una mica perquè algú s'ha tret un pet i baixat amb el nostre
7: això pare. Això t'ha passat a tu, Glòria?
15: Home.
13: Ah, sí?
15: Jo confesso.
7: Quina rapidesa mental per això que té,
15: home,
7: eh?
15: Home, clar.
13: Jo... Però l'ascensor...
15: Bueno, un noi t'agafa allà i t'has sol.
13: No, però estàs en plena marxa i arribaràs un segon.
16: No, però és bona, eh? La de la Glòria és bona, eh?
7: Però clar, tu imagina que és com ell. Hi ha gent que li agafa una cosa o li agafa una altra. Millor una ventositat que no tot el
15: complet. La pobra noia aquesta de l'atleta és que tenia un... El que tenia no es pot aguantar ni correr ni sense córrer, perquè tenia un virus intestinal. I clar, allò no es pot aguantar.
13: És el que tenen els virus.
15: No, perquè és una cosa... Molt poc consistent.
14: No, i a sobre, si estàs competint...
15: És que et líquid, llavors no pots consumir.
14: No, però si estàs competint has d'anar... Clar, perquè si t'atures, ja està.
13: Clar.
14: Has d'anar fins al final.
7: No, sempre fins al final.
14: Sempre fins al final.
16: Va marcar distància, no?, el de darrere, no?
14: Exacte.
15: Hi ha hagut una persona...
13: No, explicava l'Ivan Garzà, que ell coneixia la història, que van haver-hi altres esportistes que es van queixar. Perquè, clar...
7: Ah, perquè va quedar
15: deixava rastro.
13: Oh! Wow. Però jo crec que ja ho podem deixar.
16: Sí, ja està. Sí.
13: No? És a dir, hem tingut una arrencada una mica...
16: Sí. Escatològica.
13: Escatològica,
7: sí.
13: Però...
7: És molt català, això, diuen, eh?
13: Estic molt content
14: de
13: veure-us.
14: No
13: estic molt content de... No? Hola, Olga.
17: Hola.
13: Que tu t'incorpores avui, que has estat de vacances fins fa 3 dies, no?
17: Jo...
13: Com qui diu?
17: Sí, jo volia venir ja aquí. Necessitava la rutina, Toni.
13: Sí, eh?
17: Jo sóc un animal de rutina.
13: Un animal de rutina.
17: I llavors, la primera setmana d'agost penso, uau, que bé, són vacances, i la segona penso... Vull tornar.
7: Home, no m'estranya, amb aquest ritme que ha tingut. Tu has vist que semblava una famosa allà en els vaixells de Menorca. Bueno.
13: És que jo he de confessar que estic en un moment de la meva vida que de poc consum de xarxes socials.
14: Doncs molt ben fet, Toni.
13: Cada vegada m'interessen menys les xarxes socials.
17: Però tu ves al meu perfil i vas més ràpid.
13: Ja està. O esborro a tota la resta i em quedo només amb tu.
17: Home, jo crec que és una bona decisió. Home, mira... Jo crec que entreté... Sóc una persona que et faig la vida alegre, menys a l'agost, que m'avorreixo molt.
16: Tu mateixa t'ho dius, eh? És brutal, eh? Ja m'agrada això, eh?
17: Autoestima.
16: Sí, sempre. 100%.
17: Reforç emocional.
16: Entretengo.
7: Aquesta gorra que no m'agrada gens, Víctor.
16: Per què no t'agrada?
7: Avui,
13: Víctor, parlava de porta una... Si juguessis a béisbol...
7: Oi?
16: Jo sóc molt de gorres, no us agrada les gorres, eh?
7: Si fes sol, si l'haguessin operat d'algú del nas, com el Lucas o l'An, no? Però està tot bé, mira, aquest serrallet cap un cantó...
16: A mi m'agrada.
13: No, estàs guapíssim.
16: Sí, estic preciós. Però si no t'agraden les gorres, o no t'agrada aquesta gorra?
7: No m'agraden les gorres de béisbol per la nit amb els homes.
14: Per la nit, molt bo.
16: Fins quina hora podria portar-la?
7: Fins les 7.
15: Sol.
16: Fins les 7.
13: O sigui, la gorra neix amb l'objectiu de tapar-te del sol.
16: Bueno, avui en dia basteix, no?
13: Avui en dia?
15: Barret de
13: totes
15: nit.
13: Les fresques comencen. Avui en dia he de dir que em fan una mica de grima. totes.
16: I escolta, jo tinc moltes gorres a casa.
18: I amb els cascos de la ràdio a sobre de la gorra ja és la, vamos, la panacea.
16: David, sisplau, ajuda'm.
14: Ara molta gent fa servir
13: gorra. Carrera, avui tu, eh?
14: A mi les gorres... Tinc un trauma amb les gorres.
16: Vale.
14: Perquè a mi sempre m'han agradat molt, però en canvi, quan jo m'enfundo una gorra, semblo... No, quedo fatal. No vull dir el que semblo perquè...
13: No.
14: Però quedo fatal, però fatal. Estic horrorós.
18: Jo, cert que volies dir, no ho diré tampoc, i sí, sembleu això de vegades amb la gorra per la nit.
13: Acabo de fer un primer cop d'ull a les cançons que heu escollit. Ja puc garantir que hi ha dues que m'agraden molt.
17: Ui.
13: Dues que m'agraden molt.
14: A veure si tinc la sort que avui és la meva.
17: O la meva.
14: Perquè mai és la meva.
13: Hi ha una que tinc molta curiositat, perquè no conec la cançó, però sí la persona aquí al darrere, i dues que directament desconec, amb la qual cosa començo la secció amb molta expectativa.
14: Llavors, la meva pot ser que sigui de les que t'agraden, perquè la meva la coneixes segur.
17: Jo crec que la meva li agrada, estic segura.
13: Tu creus
17: perquè que... ho he pensat dedicada a ell.
16: Ah. Jo penso a les que li pot agradar al Toni,
18: jo
16: també. O sigui, jo ja no penso ni en mi,
18: Jo vull donar a conèixer, a veure si... Em surt algun altre nòvio, com que en tinc un ara, el francès, ara, doncs mira.
13: Ah, però això anava a dir...
18: Però està a França, llavors ve poc, però un per aquí.
13: Però ens deixaràs un dia que truquem a Jean Christophe o no?
18: No. Home, aquest home té por de venir ja. Diu que a veure si vaig jo cap allà, perquè tothom el coneixerà, serà famós.
13: Clar.
18: Dic, menys mal, igual li descobrim algun secret que no sabia jo.
13: És possible.
18: Em diu ma mare, i si té dona i no ho saps? I surt per la tele a Radio Televisió Espanyola.
17: Hi ha molts casos, d'homes casats tirando canya.
16: Uala!
18: Sí que n'hi ha, sí.
13: I dones casades, també.
17: Jo, en aquest cas, sé d'homes que són els que tiren la conya.
13: I dones casades,
18: també. Mira, així ho sabem.
14: No l'espantis, home, que està molt il·lusionada.
16: Totalment.
13: Escolteu, papa, fem un petit sumari, allò de coses que passaran avui al programa. David Balaguer, tu de què parlaràs?
14: Mira, d'una cosa que m'ha interessat molt, que estan dient els experts en longevitat, i que he pensat que potser posaré en pràctica, i no ho he fet mai. En els meus 50 anys de vida, que faré 50 anys d'aquí poc, no ho he fet mai.
13: El secret de la longevitat...
14: Un dels secrets de la longevitat. Em sembla que tu, precisament tu, aquest sí que el practiques, aquest secret. Oi que sí? Que el Toni...
15: Ara ja no, però sí.
14: Ara ja no?
18: Ara ja no. Ui, ara?
15: Però vol tornar-lo a practicar.
18: Ah, menys mal.
13: Molt bé, molt bé. No tinc ni idea, Víctor Parrador.
16: Jo tampoc.
13: Tu de què parles avui?
16: Porto una cosa que sé que no us cal, però potser algú que estigui a l'altra banda, és una nova forma de lliga molt econòmica.
13: Qui t'ha dit que no ens cal?
16: Bueno,
13: alguns ens cal molt.
16: Sí o no?
13: Sí, tio.
16: Bueno, jo sempre et dono una mica de marge i de confiança.
17: Molt econòmica?
16: Molt econòmica.
13: Vol lligar, hauria de ser gratis,
18: la cuesta de
16: hauria de ser, però tot val, tot té un preu.
18: Què vols? Clar, no, però és que hi ha la cuesta d'enero i la cuesta de setembre, perquè venim de gastar molt, sobretot la Olga.
17: A mi sempre em fa por quan algú diu molt econòmica, perquè estic ben al Burger King, saps? Que me lleven al Burger King.
16: Jo crec que t'agradarà, Olga, aquesta forma de lligar.
13: No ho sé, ho veurem. Tu de què vols parlar, Olga?
17: Jo d'una tendència que ja ha sortit a diverses revistes, que es diu l'Sleep Divorce.
13: Sleep Divorce?
17: Sí. I ara es posa en pràctica a molts de matrimonis. A més, he descobert que és una tendència de gent que té calés, perquè quan érem pobres ens vam unir en un mateix llit. Ara, a la revolució industrial.
13: Molt bé.
17: Hem de ser classistes i dormir a altres habitacions.
13: Diferents.
15: Quan vam començar a casar-nos per amor.
13: Em sembla meravellós. Vanessa, tu de què parles
18: avui? Mira, és un tema que em diràs, i per què es portava aquest tema? Quin ganxo hi ha? Mira, no ho sé, però ho vaig llegir i em vaig quedar flipant. I em va agradar. Vaig dir, mira, també els hi passa bé. És que ser pare, quan un és pare, se li redueix el tamany del cervell, però científicament.
13: Als homes.
18: Sí, la matèria gris, llavors sabia... Però té un significat, però ara és molt interessant. I llavors, al cap de 9 setmanes, d'un temps prudencial, per cuidar el bebè, ja t'explicaré, se li torna a repoblar de coneixement i de... I ara ho expliquem una miqueta, això.
13: Sí, però una cosa és reduir, i l'altra és que es despobli.
18: Sí, la matèria gris es redueix, llavors es fa més petit. I llavors torna poquet a poquet...
13: I se'n va el coneixement.
18: Sí, se'n va per unes coses i per altres no.
13: Ah, que curiós.
18: Sí, és curiós.
13: Quines ganes. I tu, Glòria Galeano, de què t'enfades avui?
19: Amb els festucs.
13: Amb els festucs?
14: A mi m'agraden molt els festucs.
13: A mi també. En fi, senyora, senyor...
15: Estic enfadada. M'agrada, però estic enfadada.
13: Passen 2 minuts d'un quart de 10 fins a les 10. Això és Ràdio 4, això és el Claver. Jo tinc curiositat pel tema de la longevitat, David.
14: Vols que dispari ja el primer tema de la nit?
13: Sí, jo crec que sí.
14: Doncs mira, la longevitat, que és un tema que a tots ens preocupa bastant, no? Perquè tots voldríem aconseguir arribar al més lluny possible. Home, no volem segurament arribar als 105 anys, com a mínim jo, no sé vosaltres,
3: home,
14: però arribar als 90...
3: Vladimir Putin, sí.
14: Sí. No, no. Sí, sí. No, poca conya, que ara molta gent supera els 100 anys.
3: La meva mare.
14: Certa... Veus? Ah, sí, ja?
3: La meva mare té 101 anys.
14: Hòstia, veus?
3: Wow. Sí, sí. Wow.
14: Doncs molta gent ho aconsegueix i amb certa facilitat, perquè a més arriben bé.
16: És veritat.
14: Arriben
3: la
14: bé.
3: La meva mare està bé.
14: Per això, que molta gent arriba bé. I ara resulta que els experts en longevitat estan dient que una de les coses que fan que la gent visqui més anys és, atenció, tenir un gos, tu.
3: Ah!
17: Bueno,
14: tenir un gos!
17: Bueno, bueno,
14: quanta gent d'aquí, d'aquesta taula, té un gos?
17: M'encanta aquesta notícia. Parlem.
14: Tu tens un gos.
3: L'Olga té un gos, sí. Jo ara ja no.
14: Ara no, però...
3: Ara farà un any.
17: Mira.
3: Se'ns va morir, pobret meu.
18: Ai, pobret.
3: Però acabaré tenint un altre gos, sí.
17: Oh.
16: El gat no val, no?
14: No, el gat no val.
18: Tens dos.
14: Perquè ara això té una explicació, eh?
16: Vale.
14: Té una explicació, tot això.
3: És normal.
14: Saps quina és una de les explicacions?
3: Que surts a caminar cada dia.
14: Correcte.
3: Clar.
14: Correcte. Ah? Correcte. Una de les coses que fan que la gent estigui més saludable i cada vegada està més comprovat és caminar. Els famosos 10.000 passos cada dia.
3: Sí, sí.
14: Això diuen que s'ha de fer. De vegades costa molt perquè et fa mandra sortir de casa. Sí, sí. I, en canvi, si tens un gos,
15: ha de sortir.
14: Estàs obligat a fer.

0: eh? Que anava amb la bosseta amb diners a buscar el diari i tornava.
1: Ai, per favor.
0: No. I després, a més, quan ho feia bé, li donaven un polo. Llavors jo anava a buscar el diari i el polo.
2: Ja veus.
0: Imagina't.
2: A vegades trigaven a tornar perquè li interessava el diari.
3: Sí, sí.
2: Saps? Es quedava llegint una mica i...
0: Mentre es menjava el polo.
2: Exacte.
3: Jo crec que si hi ha molta gent en una casa, si vius, si estàs sol, és diferent, però si hi ha molta gent en una casa, també sortir a passejar el gos és abatir-te una estona.
4: Home.
3: I això va molt bé, i ho dic per...
4: Durant el COVID.
2: Durant el COVID. Tu no saps la gent que a mi em va arribar a dir si volia que... si li podia deixar el gos.
3: No, mira, és que jo aquest estiu que he estat durant uns dies amb la meva germana, té tres filles, el marit... Millor no explico com va anar tot això. No.
4: Però ells
3: tenen, a sobre tenen un gos. I jo, amb aquell gos, no hi tinc una relació especial, o no hi tenia, perquè aquest estiu ens hem caigut molt bé i sortia... Un dia vaig dir, el trec a passejar.
2: Hombre, hòstia,
3: em va agradar, tu.
2: És que és molt xulo. És molt...
3: He recollit el meu primer cacalló de gos, sí, aquest estiu. Sí.
5: Aquest també, avui el programa, no sé si us adoneu, d'una manera o una altra, acaba arribant al tema escatològic.
3: No, perquè...
5: Però és que amb això passa que... com amb els nens. Perquè a mi, mira que el meu gos feia allò unes deposicions...
4: Grans, un gos gran.
5: Grans. I no em feia fàstic.
3: Hosti, tu.
5: Mira, però en canvi, si un dia he hagut de recollir la caca d'un altre gos...
4: Mm. Ai... Perquè no és el teu.
5: Això.
3: No, jo pensava, no podré.
2: Clar, que pots.
3: No podré i seré un incivic i la deixaré aquí.
2: Home.
3: T'ho juro que ho vaig pensar. Que em sembla que et foten una multa si et pesquen, però...
1: Home, i tant.
3: Potser a la presó i tot pots anar.
6: Hi ha unes bosses molt especials o no?
4: No pots fer-ho amb una bossa qualsevol.
6: Però el risc aquest de que la bossa tingui un forat, no es trenqui... Jo és que ho penso i dic, uau!
2: Però això, Víctor, és com tot. On compres les bosses?
6: No ho sé, jo pregunto.
2: Si tu entres a una botiga d'animals o un súper i compres bosses, no passa res.
6: Però les primeres caques... Tu agafes dos bosses?
2: No és que portes dos bosses, és que portes tot el rotllo de bosses.
3: Sí, no, però això aquest
2: tu
3: dia...
2: Tu no saps la quantitat, això, perquè una altra cosa interessant, també jo crec que això contribueix al tema de la longevitat, és que les teves relacions socials es disparen.
1: Totalment.
2: És a dir, perquè hi ha molta gent que té gos, perquè hi ha molta gent que s'apropa, i perquè tu no saps la de gent que s'ha oblidat les bosses a casa seva i que, per tant, et demanen, ostres,
6: bueno, en sèrio?
2: I tant.
6: Com una cigarreta, no?
3: Paper de fumar.
0: No?
3: Doncs et demanen bosses per recollir les deposicions.
0: O cigarretes, paper de fumar, és anar demanant.
4: Si li dones pinso bo i tal, i menja normal... Bé. El que fan es recull molt fàcil.
3: Exacte. Jo el vaig portar, això sí.
1: Depèn.
3: El vaig portar per carrers solitaris, això sí. No el vaig portar pel passeig, perquè dic, hòstia, si el porto pel passeig, es caga el passeig i ho he de recollir aquí davant de tothom, em moriré
0: davant
3: de vergonya.
0: Davant d'una noia guapa.
3: No sé, davant de qui sigui, no? Allà jupint, me recull. Llavors el vaig portar per carrers solitaris, però, hòstia, ho vaig recollir amb doble bossa, és el que tu deies. Vaig agafar dues bosses, dic, no sigui cas.
6: Veus?
3: I amb doble bossa, i em vaig sentir molt orgullós de fer-ho, i em va agradar fer-ho, i et diré que em va passar una cosa que també deia aquí aquest expert en longevitat. La paraula de moda quina és? Des de després de la Covid, crec jo, que és una paraula que no havíem sentit mai, ho havíem dit molt poc i ara es diu molt, que és cortisol.
2: Sí.
4: Ah.
3: Que em posa bastant nerviós dir cortisol en antena, perquè, hosti, tu, no parem de dir-ho, eh? Però es veu que et redueix molt tenir un gos també als nivells de cortisol.
2: Però et veig molt pro-gos, ara, no?
6: Sí, eh?
2: O sigui, t'estàs plantejant tenir un gos?
3: M'ho estic plantejant.
0: I quins t'agraden? T'ho prometo. És que és molt guai, eh?
3: No, seria un gos petit, eh? Un gosset petit, perquè...
2: Petit?
3: Home, perquè al domicili...
6: Un chihuahua.
3: No hi pots fotre un gos.
4: Això és una equivocació, eh? Els gossos petits es belluguen més, fan més... No, sóc un gos gran.
3: No, però jo ho dic per la mida del pis.
4: No té res a veure. El gos gran arribarà, pum, se sentarà un
2: puest
4: i allà quedarà.
2: I estarà dormint.
4: I el gos petit...
0: Sí, ja dormi.
2: És veritat.
4: És un error, eh?
3: Jo m'aconsellareu.
2: Com es dirà?
3: No ho he pensat encara.
2: Jo tinc un nom? Jo no sé per què... Associo que el David Balaguer, si ja tenia un gos, s'hauria de dir Rufus.
6: Rufus?
2: No em preguntis Rufus. Per què, no sé per què. Però...
3: Doncs mira, si tinc un gos, potser es dirà Rufus.
4: Tu ets bastant bo buscant noms.
2: Rufus, però en aquest cas no ho sé, però... El del gos i m'ha vingut Rufus.
4: Que no he vist el gos, però li lliga.
2: Això sí és un gos, però si el David Balaguer el que vol escollir és una música, avui escull una música que he de dir, efectivament, que a mi m'agrada molt.

0: I jo aquell dia no hi podia anar, no, i ja no hi va haver una segona oportunitat. He triat aquest tema perquè és un tema boníssim, però és que l'altre dia vaig veure que no sabia que s'havia fet una pel·lícula sobre la vida de Battiato.
1: Ah, sí?
0: La van fotre, sí.
2: Ah, no,
0: doncs, si podeu, veieu-la, perquè realment estem davant d'un paio molt, molt singular.
2: Sí,
0: Era un tio molt peculiar i, clar, acabes veient que era un geni, fotia unes cançons meravelloses.
3: Hem coincidit, no amb la música, res a veure, però dic amb la persona que dius que també s'ha fet una pel·lícula d'ell i també era un tio molt peculiar.
0: Sí.
3: A veure si ho encerta.
0: Però molt, molt peculiar, eh?
2: Franco Battiato és un crac.
0: Sí, sí, sí.
2: Autènticament un crac.
4: David, estàs triomfant, eh? Gos i el Toni content amb la teva cançó, eh?
2: Avui estic fent...
4: Cuidao, eh?
2: Avui
4: doblete.
2: Avui doblet. I a mi italià, més a més. Un pleno al 15, eh? Ho has fet.
5: Però veus, això no era arriscar-se. Portar una cançó italiana era ja...
0: Sí, però això t'he de dir que aquí...
2: Home, escolta,
0: la nostra
2: hi ha molta cançó
0: estimada
2: italiana
0: Glòria,
2: que a mi no m'agrada.
5: Bueno, però ja...
0: No, però aquí això és la nostra estimada Glòria.
2: No, aquí el que m'agrada és Franco Battiato, no sé si en italià.
1: Jo, dic, ja que t'és igual en castellà que en italià, dic, posem l'italià que el Toni
2: m'agrada. Sí, m'agrada. Sí,
1: escolta.
2: I és la
1: versió original.
0: Sí,
1: i
0: tant, això sí.
2: Quins eren els temes? vinga, Víctor.
4: Sí, forma de lliga
2: Formes
4: econòmica.
2: De lliga. Forma de lliga. Ui, sí, que aquest és molt important.
0: Sí.
4: No ho sé, no ho sé, no ho sé. Pregunta ràpida, la mort té preu?
3: Sí.
4: No. Uah.
5: Ja és molt fort.
4: Sí. No si té valor, si té preu.
3: Sí.
4: Quan?
3: Prefereixo anar en business que en turista i en la meva parella igual.
4: Vale, però això, que, això, que
5: però això, no vol, això no té res a veure amb
3: sí,
5: la pregunta
3: té
5: de l'amor.
3: A veure, perquè si ell, sí? Clar que té preu, si ell no té un nivell econòmic ajustat, doncs no podrà anar en business.
2: Això em recorda un vídeo que vaig veure una vegada per les xarxes, que crec que era del programa aquest del First Dates, que sortia un noi que havia sopat amb un altre noi i era la cosa més repel·lent del món. I anava dient... Es que yo, para que me guste, tengo que saber su declaración de renta. Tengo que ver su declaración, te juro. Era una cosa que dius...
4: Quina red flag,
5: llavors,
4: no?
5: Per això, al cap de dos dies no tens atracció i tens que... I la gent té que mirar l'hora per tenir relacions sexuals. Diuen a les 7.
3: Perdona.
5: Perquè no tens ganes, no és la persona que t'agrada.
3: No, desvís. La pregunta és, la mort té preu? Sí.
5: Però escolta'm.
2: A veure, més enllà de la pregunta, on vols anar a parar, Víctor?
4: Doncs la nova tendència per lligar, Bizum, sí, lo tenemos en la cabeza, Bizum, hard. Sí. Luego te hago un Bizum, déjame en paz, ¿vale? Bizum ha trobat el preu exacte com a mínim que val l'amor, perquè ara la gent està... bueno, pues lligant, flirtejant, tirant la canya a través de Bizum.
0: Què dius?
4: La gent utilitza l'espai que tens del concepte, no? Allò de, pam, per enviar un missatge curt de 35 caràcters i començar a lligar amb la gent.
2: Va, caben tants caràcters?
4: Sí.
2: Sí?
4: Vale, molt curtet.
1: És que no pots bloquejar-lo.
2: Clar, clar.
4: Vale,
5: això és tòxic,
4: clar, us preguntareu, si tens telèfon... Sí, ara, clar, perquè per poder enviar això has de tenir el telèfon de la persona.
3: Ah, clar, és veritat.
4: I tu dius, si tens el telèfon, per què no li envies un WhatsApp?
3: Això.
4: No?
3: Clar.
4: Opció 1, potser no té WhatsApp o Telegram. Opció 2, t'ha bloqueado, tienes una orden de alejamiento. Podria ser, i potser, vale? La gent està utilitzant això per lligar a dia d'avui. És molt heavy.
0: Molt heavy.
4: Clar, tu pots rebre un missatge un dia de dir, et convido a sopar. I tu, hòstia, el gestor del banco se ha venido arriba. No, és una persona que et coneix i t'escriu un missatge.
2: Clar, i potser t'està enviant, de fet, els diners perquè te'n vagis a sopar.
4: No, és que t'ha d'enviar perquè al mínim són 50 cèntims.
2: Oh!
4: Clar, un Bizum, al mínim que tu pots enviar...
2: Però és molt cutre.
4: Aquí ve el tema.
2: Si pregunta... tu vols lligar amb algú...
4: Clar, aquí ve el tema.
2: No li pots enviar 50 cèntims.
4: Si tu reps... Però...
5: Estic perplexa.
4: Si tu reps, Toni, un missatge de... Escolta, m'agrades, o quedem, tal... Però ha costat 50 cèntims, tu dius, hòstia, qual és mi precio?
5: Home, clar.
1: Perquè vale? Què fas? Tu, per exemple, envies 50 euros, suposo, dius, perquè em convidis a sopar, és que no ho entenc.
4: Et dono exemples, vale? És a dir, perquè jo tinc aquí dues preguntes barres reflexió. La primera és, a partir de quants euros comences a sentir papallones a l'estómac?
3: 50 euros.
4: 50 euros per aquí, Vanessa?
5: Jo zero, jo aquest tio no li contesto. Home.
4: Si t'envies 150 euros...
5: Que no, sí, home, diu... mira, per 155...
4: T'he escoltat a la ràdio, 150 euros.
5: 155,9.
2: Jo no tinc ni idea.
5: No.
4: Complicat, això,
2: No tinc ni idea. Tu, David,
0: jo, home, sincer, és que a mi m'inquietaria molt rebre un missatge
5: venent,
0: per Bizum dient-me que vol anar a sopar amb mi.
2: És que, deixa'm dir-te que d'alguna manera...
4: És tendència, eh?
2: Crec que prefereixo els 50 cèntims que qualsevol altra quantitat.
5: Sí, home,
2: perquè l'altre també tens sensació de que et volen comprar.
5: Home, totalment.
2: És a dir, si et posen una pasta en aquest missatge, i si en canvi t'envien 50 cèntims
5: és
2: i et
5: una
2: posen
5: broma.
2: Em falta

0: em falta l'altra meitat per tenir un euro.
1: Sí. Jo havia sentit que això feia servir molt la gent que... exparelles, o això que estàvem, que els bloquejaven per poder demanar perdó, per no sé què. Hòstia. I que llavors per aquí comença.
2: I no és més maco dir, et dono 50 euros i tu pones otros 50 i hacemos 100?
3: No. Clar, i aquí hi ha una altra lectura.
4: I ho d'enviar flors, ja no es pot.
3: No, no, ni de la pinya al Mercadona. Això ja no... Això va quedar... Us recordeu de la pinya al Mercadona? Sí, sí, sí.
0: Algú va lligar a la vida?
1: Més que un, segur.
5: Això es deia, no ho sé.
3: La pinya... No,
0: no, clar, és que durant uns dies anaves al Mercadona i anaves mirant els carros a veure si portaven pinyes o no.
3: Sí, sí, sí.
4: Això és maco. Això del 50 i tot això no...
3: Vanessa, però jo ara tinc una altra pregunta i mira, te la faig a tu directament, d'acord?
4: Vinga, va.
3: Amb quin missatge curt tu diries... Epa! Potser val la pena... Et dono tres opcions.
4: Ah, vale, perquè si no dic mirar, saps?
3: Bueno, us dono a tots, vale?
0: A veure, hi ha opcions.
3: Opció 1. He trencat la meva guardiola per tu.
4: Aquesta està bastant bé.
1: Si són 50 anys, et fa riure.
3: Opció 2. Em deus un petó més interessos?
4: No, això no. Fatal. Quin fàstic.
3: Olga, a mi no està arrencant una sonrisa.
2: Sí, he pensat.
3: Oi?
2: He
3: pensat...
0: No, jo estava pensant en els interessos quants eren.
3: Però clar. I 3. Bizum equivocat, queda tu i ens veiem.
0: No, la primera. No,
3: la primera? He trencat la meva guardiola per tu?
4: Home, clar. Anem a fer una xocolata desfeta.
3: No, ja no hi cap. Ja no hi cap. No, això està mesurat.
4: Que jo he pensat en una xocolata desfeta, si em diuen trencar la guardiola, i a mi me'ns diu l'ensaïmada, la nata...
1: Ella trenca la guardiola.
4: Clar. Ara Olga... dic un gelat. Ara estic un gelat. Si no, clar, si la guardiola trenco em surten 7 euros.
1: La primera és com mig robat.
0: La primera és la més xula.
4: És guai.
1: Sí. Que
5: però a mi...
3: No, eh?
5: A mi no em quadra.
3: La vieja escuela, eh?
5: Per mi, és que per mi algú que intenta lligar a través de Bizum amb missatge curt, perquè, clar, has de donar uns calés...
4: És raro.
5: És molt estrany, i llavors jo ho veig com si d'assetjador o d'assetjadora, eh?
4: Mira, sí, que ho veig de psicòpata.
5: Per mi és d'això, eh?
0: És que té una mica, eh?
5: Oi que sí? Una mica, eh?
4: Treu-te la gorra.
3: Deixa'm la gorra, tranquil·la.
5: Si et queda molt bé, la gorra. Et veig guapíssim amb la gorra.
3: Maco, menys mal, tio.
4: Però és d'assetjador, la gorra aquesta.
0: Com d'assetjador? Va, posem una mica de música.
3: Si us plau.
0: Posem una mica de música, senyors i senyors. Hem conegut el disc de David Balaguer. Anem a conèixer el disc de la Vanessa Hogan. El disc de Vanessa Hogan, avui, que no el conec, no sé quin és.
4: Dic el títol.
0: El títol és Apocalipse.
4: Sí, de Sex and Cigarettes.
0: Sex and Cigarettes.
4: El grup.
0: Cigarette After Sex, es diu.
4: Això, ui, sí.
0: Mira, mira, mira.

0: Li falta un bizum, això, no?
1: Li falta...
2: No, hombre, no li falta
1: no,
2: res.
1: És maca. És maca.
2: Clar, és maca.
0: Perquè està enamorada.
2: Sí.
3: Em recorda aquella...
1: Ah, clar.
3: Com es diu la Lara del Río? Com es diu?
2: La Lara del Rey,
3: això. Em recorda aquest rotllo de música.
1: Sí, eh?
0: Vanessa, estàs en un mood.
2: Estic amb un
1: molt enamorada.
0: Papallones, il·lusió...
4: A mi m'agrada aquest grup, jo l'escolto.
2: És guai, és guai.
4: Relaxa.
2: Ja. Sí, relaxa molt i et fa somiar.
1: Sí, sí.
0: Fa somiar.
1: Sí, sí.
4: Amb bízums.
2: Amb bízums no. Amb una ensaïmada.
1: És molt romàntic, sí.
3: No, però és molt chill, però si vols estar llegint o coses així, sí. També és agradable.
1: Jo, però per llegir a mi, que ja tinguin lletra, les cançons no m'agraden. Jo prefereixo música...
4: Sonora.
1: Sí, o de fet que no hi hagi música. No? Sí. També s'està bé, el silenci, no?
2: Mira, jo sota...
1: Ui, m'encanta el silenci.
2: No. Això de... Jo sempre tenia que tenir música a sobre. I a casa em deien, però què passa? O sigui, vale, que és maco, però tot el dia, si no, em posava trista, eh? Encara una cançó trista, però una cançoneta. I a partir d'una edat, que una madura, la vida, disfruto del silenci. És a dir, no vull música, vull silenci. Perfecte.
1: Jo durant molts anys arribava a casa i el primer que feia era engegar la tele. Ara no.
2: Sí, ara no,
1: ara hi ha molts dies que arribo a casa i no arriba a sonar res.
2: Jo igual.
1: Fins que me'n vaig a dormir.
3: Pues jo que poso la ràdio.
4: Sí. Teniu raó, ara estic pensant jo que ara quan vaig a gas a Mataró i tal, al cotxe no poso música.
1: No.
4: Mira que era jo de música... Si...
2: Jo és que no sentia les ambulàncies amb la música i dic, hosti, potser
5: quan hi ha una cosa que sona molta estona...
0: Molesta.
5: En el moment de pagar-ho, sents una...
2: Alliberació.
5: Sí, és una sensació d'alliberació, d'alleujament. És més alleujament que alliberació. I penses, és que clar, el silenci és magnífic, però de vegades m'agrada aquesta sensació, que hi hagi soroll per poder-lo frenar. Home, clar. I sentir això, tu.
1: Bueno, això és com quan efectivament s'acaba un so d'aquells que tens a casa, que de sobte sona la nevera.
5: Sí.
1: No? I fa una bona estona que sona. I ja t'has acostumat a aquell so, i de sobte desapareix.
5: Oh.

0: I és com, ai,
1: és la calma, és la pau.
2: És una mica seriós, això, però és, hi ha una expressió que diuen, vaig llegir que diuen els alcohòlics, però que és molt interessant, que diuen que quan beuen, el que senten és que tot el món baixa el volum dos punts gordos.
0: Dos punts gordos?
2: Ja m'entens.
0: Però això els alcohòlics ho diuen?
2: Això, ui, sí.
0: Jo bueno, això no ho havia sentit.
2: Jo, mai. En algun reportatge d'aquests que em preparo per venir aquí al programa, i em va semblar... Bueno, dic, ostres, a veure, quan... No, però quan prens un vinito dos, sí que com els problemes, el món com que tot baixa una miqueta.
0: Ara ho entenc.
3: Llavors, però metafòricament, estàs,
2: no? No t'oblides de tot,
4: però baixa el soroll.
2: Baixa aquest sorollet. I això em vaig dir, ostres, pobres, no? Però dic, és veritat. És que és, i t'enganxes això, que tot baixi una miqueta, no?
0: Però jo crec, Jaume, que ja podríem pujar el to una mica.
2: Ara ja està, que si no ens posarem
0: intensos. A vegada, perquè efectivament el silenci, em quedo mirant les estrelles... està molt guai.
3: Està molt chill.
0: L'Sleep Divorce... Era Sleep Divorce?
4: L'Sleep Divorce?
0: Molt bé.
4: Jo, què passa amb aquesta notícia? Que clar, en el moment que jo veig divorce, els meus ulls van a la notícia.
1: Que escolteu dir.
0: Ara m'ha dit una cançó. Serà aquella del Born to be alive.
5: Sleep
0: divorce.
5: Sleep divorce.
4: Born. El divorci del son.
1: Born, deia born.
5: Sí, però no estem fent amb el divorce.
0: Born. Esteu fatal, deixeu-me dir. Després dieu de mi. Va, sí, Olga.
4: A veure, sempre ens han dit que quan tens una parella has de dormir amb ella. És com un concepte que sembla un contracte matrimonial, com una hipoteca. Però què passa? Comença a haver-hi molta discussió a l'hora de dormir i a l'hora de el que t'agrada i el que no t'agrada quan te'n vas a dormir. Una de les abralles que deia aquest estudi més comunes és la persiana amunt o a baix. Amunt o a baix?
0: Ai, no, amunt.
4: Amunt? No, a baix.
0: No.
1: Mira, dorm, tu dorms
2: en
1: plató.
2: Depèn del qui és on vius.
0: Tota la finestra oberta.
2: Tota, sí, perquè vius amb un setè, que ho vas dir l'altre dia. Clar, si tu vius amb un primer...
0: Mm. Ja, però jo recordo una vegada... Bueno, és igual. Però sí, tot i així...
2: És igual.
0: A mi m'agrada la finestra
4: oberta. Jo he d'estar a les fosques. Una altra cosa que també hi ha conflicte són els horaris. Sobretot quan hi ha entorns i un s'aixeca a les 6 del matí i l'altre se'n va a dormir a la 1 de la matinada. Això també genera un estrès a la parella.
1: El fred.
2: Però el fred fa que t'acorruquis.
4: Ara va. Hi ha el tema dels mòbils. El tema dels mòbils està produint molta separació perquè realment que la teva parella estigui fent més cas al mòbil que tu al llit genera també un conflicte dintre de la parella. L'altre test que us volia fer és el tema de la parella ronca. Us suporteu o no suporteu? Perquè us vull... Us faig un test. Si ronca la vostra parella, us suporteu?
0: Jo sí.
4: Sí?
2: Sí.
0: Bueno, a veure si no és el grito huracanado.
1: Jo en general sí.
3: Si no és Mufasa, sí, clar.
4: O sigui, ho perdonaríeu per dormir amb la parella.
0: Home, com perdona una cosa que no es fa aposta.
2: És que a veure, si te l'estimes...
4: L'asfixio.
2: És que si... Home, és que no l'estimes.
5: Tu sí, tu no ho suportes, eh?
2: Però això és que no se l'estima.
0: A mi si m'asfixies sí que no t'ho perdono.
1: No. Jo puc estimar-me amb algú. Jo tenia una parella que li explicava abans al Toni que s'anava a dormir a l'altra habitació perquè ell mateix es despertava del seu ronc.
2: Bueno, clar, parles d'algú, sí.
1: Rogava molt fort.
0: Bueno, un moment que estem a la primera part del test.
2: Jo com he deixat d'estimar-la, em molestava tot.
0: Home,
2: ja, però abans no.
0: Clar, és que això té molt a veure.
4: L'edredon, que no sé com es diu en català.
0: L'edredon.
4: Que la teva parella es tapi amb edredon a l'estiu.
5: A l'estiu?
3: No, bueno, però tu pots dormir per sobre, no? I allà per sota,
2: home,
3: no?
2: Home, si amb l'aire condicionat...
4: Però l'edredon... si jo dormo sobre de l'edredron, sí. Sóc supercalorosa. És que emana calor.
1: A l'estiu em fa molta nosa l'altra persona al llit. En general. Perquè la persona desprèn calor.
0: Però en qualsevol cas, el tema edredó, no.
4: Ho perdonaríeu?
0: Jo m'aniria d'un altre lloc.
2: Però a veure, perdó, hi ha aire condicionat a l'habitació? Perquè qui dorm amb un edredó a l'estiu?
5: I amb aquest estiu que hem tingut, algú ha dormit amb edredó?
2: Estaria mort.
5: I enterrat.
2: Home, i enterradíssim.
4: El tema de l'aire condicionat.
0: Què?
4: Fort.
1: Uf.
4: 19-20 graus.
0: Per dormir?
4: És molt calorós.
0: No, 19-20 graus no.
1: Per dormir 19-20 graus, no, home. No.
4: Són fets reals, eh?
3: Sí,
4: però
3: sí.
4: Mirar el mòbil de matinada es desvetlla i té l'ordinador, l'iPad o el mòbil.
0: Jo ho faig també.
1: Sí, però tota parella t'ha d'anar a fer un menjador. Però si no el del costat,
5: això ho feu,
1: la llumeta...
2: Però està dormint el del costat.
0: Exacte.
1: Ja, però si m'engeguen una llum aquí...
0: Home, si te la posen aquí, sí. Home, si te la posen davant de la... Digues, mira, vaig a mirar el telèfon, espera, a veure si giro la parella per posar-li a la cara.
2: Hi ha l'opció que baixes el brillo a...
0: Exacte.
1: Clar. Això ja està, però si no ho fa...
4: Invaeix el 50% del llit.
3: Uau, això sí.
2: Com? Perdona?
3: Això em ratlla a mi, eh? Sí, sí. Jo, el llit ha de ser molt gran. Un 90 per 80, mínim.
2: A veure.
0: Un 90 per 80?
3: Sí, és el meu llit.
0: Però la teva habitació, què és? El Palau Sant Jordi?
3: No, bueno, ocupa el llit, ocupa tota l'habitació.
0: No fem comeses paral·leles, sisplau, què?
3: No, que el llit ocupa tota l'habitació.
0: Tota l'habitació?
3: No tota, però un 80%. És supergran. La meva parella està allà, però... Si vull estar a prop, m'apropo, i si no...
5: Està lluny,
3: està,
5: no?
3: En una ciutat...
5: Metres de distància.
3: Al barri del costat.
0: Què deies, Vanessa, què deies?
2: Que diu el 50%, dic, com és normal, que tu tens el 50%, no?
4: Invaeix el teu
2: 50%. Ah, perdó.
5: Jo estic altament capacitat per a dormir en llocs molt petits.
0: Jo també.
2: Sí, ja et dic una cosa, jo a vegades salto i em poso l'altre cantó.
3: Què dius?
2: Sí, si ve molt cap a mi, al final faig plof, i llavors ja estic lliure.
0: I hi ha una cosa, perquè si el que venen són els nens, no sé com ho fas... però acabes dormint en 15 centímetres. Wow. O sigui, mentre que et despertes i veus a l'altre, allò... No?
3: Però la pregunta és, podeu dormir així? És a dir, realment? És a dir, no em moc i tal, com Tutankamon, allà...
5: Sí, sí, quiet. Sí. És que jo dormo com Tutankamon. De fet, sempre així.
2: No, no?
5: De mi s'havia dit que quan dormia, de vegades, dius, s'espantaven que semblava que fos un mort.
1: I jo he dit una persona...
0: Però què, dius, que un...
5: Cap amunt, així?
0: No.
5: Em col·loco les mans
3: aquí. Què dius?
0: Què dius?
5: Quedo... Sí, sí. Però em quedo fregit i puc estar tota la nit així, en aquesta postura.
4: I no et mous?
5: No em moc. Home, alguna nit sí. Però de vegades no. Puc estar...
2: Jo de vegades no em moc.
0: Que fort, però
2: parlo, sí, sí. Jo parlo per la nit, tu no es convé, imagina't, està dormint, parlo.
5: Tutankamon, m'ha agradat això.
2: Jo de petita venia el meu germà a l'habitació perquè veia que estava parlant i em començava, em va despertar, però què dius, no t'entenc, perquè parlava molt. Igual va venir emprenyat a despertar-me, en plan, em pots explicar què estàs dient?
1: I no et despertes,
2: dient?
1: Perquè jo quan parlo, em desperto.
2: No.
1: Saps com dir-te-ho? Ah, em desperto, no. Estic parlant i que em desperto.
5: Sí, sí, sí.
2: No, encara, igual em passarà, de moment no.
4: I l'altre, la parella que es mou molt. O sigui, que tomba.
3: Aquest
4: tomba,
3: sóc jo, tomba, aquest tomba. Sóc jo.
0: Tu et mous molt,
2: sí.
0: Eh?
2: Però un es mou sí quan té insomni.
3: Intento si que no, però...
4: Ja, bueno, és que hi ha gent que no té insomni i que es mou molt al llit.
3: Sí, entenc que no.
1: Perquè jo no tinc insomni i em llevo el dematí i dic, però què he fet? Tot el llit del revés,
4: pues,
1: bueno.
4: A veure.
3: És que, David, la meva parella és Tutankamon. Entonces, ella no es mou. Ella està una banda amb el gat a sobre i no es mou tota la nit. És perfecta.
5: És
3: jo tinc marge, cap amunt, cap avall, agafo la... No,
0: sembla, que estic, sembla que estic ballant.
3: Bueno, és que faig una mica bachata. Jo estic allà fent... Si tens, saps?
2: Fas a torero.
3: Sí, torero i bachata a tope. Sí.
0: Bueno. El torero i luego la bachata.
3: I luego, exacte.
4: Jo crec que si heu marcat 3 o més, primer proveu canviar d'habitació abans d'un divorci,
3: vale.
4: I que compartir llit no és un termòmetre fiable per l'amor.
0: A mi em sembla que és magnífic el de cadascú al seu llit.
4: Jo també.
1: Si tens lloc, si hi ha una altra habitació, és perfecte.
0: Això. És magnífic.
1: Perquè, a més, si t'agafa les ganes del que sigui, ni que sigui de fer
0: carinyo,
1: ni que sigui de fer la cullereta, vas al llit i dius, oi, t'enyorava, he vingut a dormir tu, i et metes allà i ja està.
4: I, a més, l'article deia que les cases bones d'abans, un normal, era habitacions separades. Va ser amb la revolució industrial que faltava espai i es van començar a fer micropisos i la gent va tenir que començar a compartir al llit. Mm. Però si eres status alto, normalment cames separades.
1: I no veieu algunes pel·lícules que tenen dos llits un al costat de l'altre, inclús, però són dos llits que permeten estar una... O sigui, no són dos llits de 90, són dos llits de metro 20 o de metro 30, els quals tu dones cascos d'un llit ben còmode, però se pot no juntar pa lo que haga falta.
0: Sí. Què volies dir, Vanessa?
2: Sí, que jo no us vull tallar el rotllo, perquè tothom està molt a favor d'aquest slip divorce, però jo ara us explicaré una història i no em digueu que no. Mira, hi ha un dibuixant que la va plasmar amb unes vinyetes, i és la parella, ara us enfadareu, quan està hiperenamorada, que és al principi, quan no es coneix prou a l'altre, surt la parella que dorms, perquè això m'ha passat a mi així, i et despertes així,
0: o sigui, vol dir
2: i no
0: cara,
2: hi ha problema.
0: Cara
2: a cara. Mm. Llavors, la següent vinyeta és doncs, que ja dorms doncs, fent la cullereta. La quarta, doncs, que dorms quedes correcte tocant-se la mà. A l'última, amb el pauet de lluny. I a l'altre no hi ha vinyeta, perquè ja no hi són.
0: Clar, sí.
2: Això ja és la vida de... Això és l'amor resumit amb 5 vinyetes.
0: Bueno, l'amor no, el dormir.
2: El dormir enamorat.
0: Parella,
2: bueno,
5: és que no. El dormir sí que és cert que et marca molt l'estat de la relació,
2: sí,
5: això és veritat.
2: És això, per aquí
5: és veritat.
2: És que ell m'entén a mi.
5: No, és que és veritat.
4: Perdona, i el no dormir també marca l'estat d'una relació.
5: També,
4: si
5: també,
4: no,
5: també.
4: Doncs per culpa de l'altre.
2: Uf, home, sí, això és veritat.
0: Atenció, perquè anem a la cançó de Víctor Parrado.
3: Ai.
0: I la cançó de Víctor Parrado avui és aquesta. The trees that whisper beneath. Que mira que jo sóc poc de mirar enrere, però aquesta cançó m'agrada.
3: Oh! No ho crec! Gràcies!

0: gràcies.
1: La noia en qüestió? La noia no. Maggie Reilly? Maggie Reilly, potser?
2: No sé ella com es deia.
1: Sí, Maggie Reilly, em sembla que es deia aquesta senyora.
0: Em fas feliç,
2: He sigut mai gaire.
1: No, era la d'Alan Parsons, es deia Maggie Reilly, crec. Bueno, no ho sé.
3: Alan Parsons molava molt.
1: Molava molt, Alan Parsons, és veritat. A qui li toca la Vanessa, no?
3: A mi. Bueno, però mira, el meu és molt ràpid, en realitat, perquè és una cosa curiosa, que és una cosa que passava a les dones, perquè a les dones no se'ls investiga res, perquè tothom... Fa poc el diario.es va descobrir que la menopàusia l'havien estudiat amb homes.
2: Ah,
3: això és que és molt fort. Imagina't moltes coses així, que és com poden estudiar la menopàusia amb homes, els símptomes i la medicació que li donen.
1: Bueno, perdona, la majoria de malalties que ens afecten les estudien amb ratolins, eh?
3: Ja.
1: O sigui, tu mateixa.
3: És que és heavy tot això, eh? O sigui... Llavors diuen, ho diu la ciència, diu, sí, bueno, la ciència, el ratolins, bueno, en fi. Doncs pues això va per aquí, però jo em vaig posar contenta, en plan... Bueno, han estudiat una cosa que en teoria li passava a les dones, perquè per genètica les que tenen els fills, pues, els han passat una sèrie de canvis hormonals que t'afecten el cervell, i els homes que no han donat a llum, que no han parit, resulta que també els hi afecta. I això em sembla curiós. Després us explicaré per què. Però clar, hi ha molts homes que igual han tingut nens per ahir i no ho saben. Llavors, sense avisar-los, comencen a tenir canvis en el cervell, o què passa?
1: Home, la pregunta és si aquests canvis dels que parlaves es generen pel coneixement o la vivència.
3: Pel coneixement, fill, exacte, sí.
1: No per la qüestió...
3: No per la qüestió biològica, sinó per el coneixement. Però és molt... I és algo similar a l'amor, perquè mira, diu... Bueno, van agafar 25 homes a Alemanya, que fan molts experiments, 25 homes en 25 dies, i els hi van fer resonàncies magnètiques amb, bueno, cada setmana per veure el procés. En plan, amb 9 mesos que l'han nascut, els 9 mesos que ha passat, la primera setmana això, la segona setmana jo, i dius, home, primer, pobres tios que els fan resonàncies magnètiques, que són, a veure, quan te'n fan una, se t'han de fer una altra preguntant l'última quan ha estat, perquè és dolent pel cos humà, però bueno, aquests devien cobrar, esperem, un dineral, no?
1: No ho sé.
3: Esperem que sí. Bueno, el tema és, 25 pares primerencs, primerencs i 24 setmanes. No riguis tant, tu.
0: És que dius, bueno, no ho sé, clar.
3: Reorganització, tensió de les xarxes cerebrals. És el que passa en el cervell, que reorganitzen les xarxes cerebrals per dues coses. Una és un tema de xarxa... I a la xarxa, no m'enrotllo molt. La xarxa de rellevància i la neuronal. La de la rellevància és quins impulsos tens. Llavors el teu cervell canvia, i el que abans tenies un impuls, una reacció per unes coses, canvien i les tens per les altres, que ve a ser el teu fill, no?
1: Clar.
3: Que te l'estimes. Igual amb la divagació, que és la neuronal. En plan, tu divagues per unes coses que et fan mandra i de repente es recol·loca tot i comença a interessar-te un tema que no un altre. Això és molt similar, jo veig, a l'amor. Perquè, clar, de repente tu, és que és això, de repente tu estàs pensant només en aquella persona estimada, que en el cas del pare seria amb el seu fill, i canvies el que t'interessa d'externament, que de repente no t'interessa, i t'interessa lo intern i lo emocional. O sigui que els impulsos que t'interessen no són tan externs com interns, socials, emocionals, i és l'amor. Això és l'amor. L'amor és el motor de la vida.
1: Ah. Ha estat molt interessant, no?
2: Jo m'he llegit aquest article.
1: Jo no sé si ho he acabat d'entendre bé, eh?
0: Ai, com a resum ha estat...
2: Però resum de més per l'amor.
3: Jo ho puc tornar a explicar, si voleu.
4: No. Des del principi.
3: I d'una altra manera, si voleu,
1: Jo és que crec que se m'ha fet petit el cervell per un moment.
2: De l'instint de protecció.
3: Clar, és això.
1: A mi se m'ha fet petit.
0: Per supervivència cerebral.
1: No t'ha passat, Víctor, a tu?
0: Sí, hi ha hagut un moment que... mig desconnectat, no volia...
3: No diguis això.
1: Jo he notat com que se m'encongia el...
0: Sí,
1: el...
0: Sí.
3: Per amor a mi.
1: Per amor a tu.
0: Sí, però m'ha agradat, m'ha agradat.
4: Sí, hi ha hagut aquest moment, però...
3: Bueno.
1: Tu has notat alguna cosa, també, de vídeo?
4: No, en el moment que he dit el Parrado, jo també l'he viscut, però sí que entenc que el que passa... Però de què rieu?
1: Digues.
4: No, que també... Que m'ha agradat el moment aquest de...
3: De retorn.
4: No, d'entendre això, que evidentment quan tu tens un protagonisme que de sobte desapareix perquè tens fills, i els protagonistes passen a ser els altres, i aquest encongiment en aquest moment.
3: I després...
1: Però aleshores significa que quan se'n torna a fer gran el cervell, és que dius, a fer punyetes.
2: Que ja el nen ja fa
4: un
2: ja
4: fotut gran.
1: Un moment, que ens queden 10 minuts per les 10 de la nit, i em porto tota l'estona amb ganes d'escoltar una cançó, que efectivament... és la que ha escollit l'Olga.
4: Oh!
1: No, perquè és

0: Avicii, està bé.
1: M'encanta, jo, sí. N'hi han de millors de l'Avicii, eh?
0: Estic totalment d'acord. Mira, que per una vegada...
2: Aquesta és el més coneguda.
3: Sí. Però Wake Me Up, bueno, és que et dona bon rotllo.
1: Sí. Som... Aquesta té un punt de country, que sí, no t'agrada sí.
0: És que és això,
1: té.
0: No? És,
1: Però és, el, és en plan...
3: Aquesta cançó la va fer Avicii quan estava ja bastant... fotut,
0: malament,
3: tema salut mental i tota. Llavors va ser una cançó que es va fer ell mateix dient Wake Me Up. O sigui, he de seguir, he de tirar, i per això m'agrada aquesta cançó, perquè a vegades hi ha dies que dius, uau, m'està costant.
2: Una cosa, que sí. Això de la bitxiquet em sona, si quieres, però no sé... No...
0: És una història...
3: És un DJ...
0: Era un DJ, va morir...
2: Però no d'aquell japonès, oi?
1: Amb 27 anys. Va morir amb 27 anys.
2: No és
1: a l'estil,
2: ja sé qui és.
1: La generació que molts morien amb aquesta edat.
2: Ja està,
3: el que tu dius que és molt bo és l'Steve Aoki.
2: Ja està.
3: Steve Aoki, que és un DJ també molt bueno.
0: Ah, molt bé, doncs haurem d'escoltar.
1: Aquest era ros amb ulls blaus, molt guapo.
2: Ja sé qui és, ja hi ha caigut amb això de la mort.
1: I Pecosillo.
0: Bueno.
3: És molt crac i tots els temes que va crear.
0: Sí, bueno, a vegades l'expectació és bona i a vegades no.
3: La pel·lícula, ell diu, la pel·lícula o la seva gent diu que a ell li agradava crear, però no li agradava fer de DJ.
0: Ah,
3: llavors, com l'obligaven a fer de DJ, és com necessitava drogar-se per sortir a l'escenari.
0: Qualsevol excusa és bona, eh? També deixa'm dir-te que hi ha molta gent que et diu el oro i el moro i...
3: Excusatio non petita veritate manifesta.
0: Mira-la, ella. Com es nota que és rica i ha estudiat idiomes.
3: Soy culta, soy
2: culta.
0: Amb tots els seus viatges internacionals,
3: en
0: doncs
3: Roma.
0: Ella parla... Ara, això era hebreo.
4: Era hebreo. I ara un bítom, no hi cap.
0: No hi cap.
4: No hi cap aquesta frase.
0: A més, veritat?
4: Clar.
3: És per si, imagina...
0: Però tu t'imagines que t'envien un bítom amb latín? No,
3: s'imagina.
0: No?
3: Exòtico.
0: Jo què sé.
4: Per 50 cèntims.
0: No sé, o amb...
4: O, sí.
0: Vés a saber.
4: Suajili.
2: Jo, aquests conceptes dels bítom, o quan fas una transferència que li posen concepto, no sé mai si és... perquè l'altre ho vegi quan ho rep,
0: clar.
2: Perquè apareixi allà, dius, ara aquest concepte jo sempre poso jo. Com que dic Glòria Galiano que vol anar, poso jejeje. Ja saben, aquest és lo mío.
0: Ah, jejeje.
2: Sí.
0: Ah, està molt bé.
2: Inicial, és lo mío.
0: Inicial. Escolta, no acabo d'entendre, Glòria
2: sí,
0: Galiano,
2: què?
0: Perquè... Diu, què? Tranquila, tu has vist
4: com està. Cada ja, eh?
0: Està.
2: Sí. Com tu, allò que diuen com els toros en les toniles, li diuen...
0: Què dius?
2: Està com els toros en toniles.
0: Ah, que estàs amb ganes de sortir. Vinga, vamos.
2: Perquè, mira,
0: els festucs. Per què li tens tanta venir als festucs?
2: Jo he menjat festucs tota la vida. Estupendo una cosa, clec-cloc, te'l menjaves boníssims. Ara... O sigui, que no hem sentit a dir allò de que la comida no se juega. Per l'amor de Déu, senyor. A veure, un moment. És que, va... Perdona un moment, abans. O sigui, estem tornant bojos amb tot. L'altre dia vaig sentir en una cafeteria me pones un matcha latte con la llet de soja. Dic, a veure un moment, matcha latte, que voleu? Que si passa un japonès per aquí li agafi un cobriment? Perquè el té matcha és té verd, que jo sàpiga. Amb pols i no sé quines merdes.
1: No eres...
2: Però el té verd amb llet, per la mort de Déu, un matcha latte. Però és igual, és que no anem bé. Després de l'advocat, la quinoa i la seva mare, que les de llonces, ara tenim el yuzu, que ningú sap gaire bé què és. L'ou cítric, tal, si dic amb el com és. El kimchi, que és una cosa japonesa, ai, coreana, que abans picava molt, que ara no deu ni picar.
0: El kimchi, perquè,
2: Kimchi. Que si li fan menjar col podrida, es mora. Pues ara menja col fermentada. El kèfir, no, perquè iogurt no, perquè
0: la flora intestinal.
2: La cosa, el flor, i la llet m'inflama i tal. Ara foten kèfir a tot drap. I ara... Festucs. Abans els pistatxos, quan es deien pistatxos, engreixaven. Ara no, festucs forever and ever. I pa todo. Que vaig veure que hi ha conguitos, somos los conguitos, que eren de cacauet, con cuerpo de cacauet, com deies tu que te tarda. Pues ara són de festuc.
4: Ah, sí?
0: Ah, sí?
2: Pa què? Quina necessitat?
4: M'agrada.
2: Sí, m'agraden els de cacauet, perquè vull els de festuc, que no cal veig. Xocolata a Dubai. A veure, des de quan hem de menjar la xocolata que els inventa un pastisser de Dubai?
0: Jo és la primera vegada que, avui que he sentit a parlar de la xocolata de Dubai.
2: Parlar que la xocolata de Dubai és una xocolata que està tot arreu, que és una xocolata que dintre posa una plastufa feta amb pistatxo, petxorrat allà dintre amb no sé què més, una cosa i tal, i una xocolata que no és bona, perquè a Dubai, que jo sàpiga, no hi ha xocolata bona.

0: menjava xocolata belga perquè els belgues tenien aquelles, colonitzaven l'Àfrica. I llavors els belgues tenien xocolata bona del Congo belga que els hi venia. M'enteneu? Els belgues, xocolata bona del Congo belga. Ara, de què? Els de Dubai s'han inventat un senyor d'una pastisseria i com que va anar-hi una d'aquestes influencers que van tots de Dubai perquè són milionaris, doncs ara la xocolata Dubai forever. Us vaig a dir, com vegi aquest hivern, aquest Nadal, un torró de xocolata Dubai, em va agafar alguna cosa, eh?
1: Segur.
0: Però us ho vaig a dir. Us ho vaig a dir una cosa. El que ja no he pogut aguantar, un anunci que veig per la tele, una cosa tot verda, i veig. I vaig a dir la marca, a mi és igual. Nocilla!
2: No.
0: Nocilla de pastucs.
1: No.
0: O sigui, a veure un moment.
1: Però que és
0: que
1: verda.
0: Que queda la pantalla verda.
1: No. La nocilla és verda? És verda.
0: La nocilla, tu te'n recordes del Blandy Blue?
1: Home, sí, clar.
0: Pues com si fos Blandy Blue amb pastorfat contra orella, contra una torrada. Mira, com si fos una mica de sofrec triturat. És una cosa horrorosa. Bueno, no l'he tastat, perquè no vull tastar-ho, perquè és que no vull que m'agradi. Perquè no m'agradaria. Leche, cacau, avellanes i azúcar, la nocilla de tota la vida, nocilla. I ara l'anunci m'he fet una pantalla verda, verda amb uns pastucs trencats allà al mig. M'hi vaig dir una cosa. Si per tots sants, a la safata aquella que treu ma germana.
2: Ja veuràs.
0: Amb els, allò, com es diu?
1: Els panellets.
0: Amb els panellets. Hi ha boles verdes. Per què han aparegut? Panellets de pistatxo.
3: Però aquests ja existien.
2: Ai! Ai,
1: David, David!
0: Jo no em faig responsable dels meus actes, eh?
2: David, l'enfada.
0: Panellet de fastuc. O sigui, per favor, fa-me cas. O sigui, el fastuc és una cosa que, o sigui... No, panellets de fastuc no vull. Deixeu-me en pau. No, vull més coses rares, vull menjar normal com tota la vida, deixeu-me en pau.
1: Oh, i l'abús que t'has quedat
2: ole,
1: amb
2: tu, eh? Molt bé.
0: És que, tinc... La nocilla de fastuc és una cosa molt horrible.
1: Tinc una notícia inquietant.
3: Oh. Quina?
1: I és absolutament cert, això que vaig a dir. Ahir vaig entrar en un basar proper a casa meva.
3: I què hi havia?
1: Tot de Nadal, ja.
2: No. Uau, que bé, que bé.
1: Tot de Nadal.
2: Quines ganes, és que quines ganes.
4: És molt forta ella, Olga.
5: A l'estiu.
4: Explica-ho, explica-ho.
5: 18 de setembre,
1: tio. Res, que ja està, ja està.
5: Avui 18.
1: La campanya de Nadal, senyores i senyors, ha començat.
2: Queden 7 dies.
4: Saps per què? Perquè fugen de la depressió otonyal.
2: I dale. Que no, és gent feliç.
1: Passarem a la vida com quanto idiota, d'alguna manera.
4: A veure, totalment.
1: És a dir, som una generació...
4: Sí, sí,
1: estaves dient això de la... Que segurament això que deies de la xocolata... Per cert, m'ha agradat molt com vas cantar lo de nocilla.
0: De nocilla.
1: Però...
2: Sí,
1: sí, no. Però no m'ho esperava. I estaves tan enfadada i de sobte dius, nocilla... És que ho ha fet bé. És
5: un contrast.
1: Ha estat un contrast que ha quedat bé, no? Doncs jo estic segur que tenia raó amb el que ha estat una influencer que s'ha anat a Abu Dhabi.
0: Segur.
5: 100%.
0: Dubai? Dubai? Qui va a Dubai?
1: Jo he dit Abu Dhabi.
0: Bueno,
1: és igual.
0: Igual,
1: on sigui. I ara tothom necessita menjar la xocolata d'aquesta.
4: Com que queda bé, no? Dir, ai, xocolata de Dubai.
1: Exacte.
2: Està a l'aeroport, eh? Ara la comences a veure a l'aeroport, comences a veure a
0: tendes. D'aquí 15 dies la tindrà al Mercadona, ja veuràs.
2: No, ja està, ja està.
0: Ah,
1: sí?
2: Sí, sí.
1: Xocolata perquè de Dubai al Mercadona.
0: Una... Bueno, xocolata bueno... amb plastrofa de...
3: L'hauríem
0: de tastar. A dintre va com una plastrofa feta amb festucs i algun tipus de galateta o alguna cosa així.
4: Hi ha una marca molt coneguda. El meu germà treballa en una empresa d'una marca de xocolates molt coneguda i ahir em va deixar un paquet i hi havia varietés i entre elles hi havia ja uns KitKats de pistatxo.
2: De pistatxo.
0: Oi! Està envaïda el pistatxo.
2: No, però el és tema... que jo l'he provat, eh? I està sí? Bo. El que passa que és molt pastosa.
4: Mm. És bona, és
0: aquest
4: bona.
0: Aquest és com una plastufa, lo de dintre, que jo he vist a les fotos i dic això, què dius?
1: Crec que és com el tofe, us en recordeu?
3: Oh, sí, no, que... sí,
1: sí. Que bons, eren aquests caramels, eh?
3: Molt caramels de tofe, sí, tofe nata. Hi havia uns que posava tofe nata.
1: Ix,
0: jo sé fer aquests caramels.
1: Eh?
0: Sé fer aquests caramels.
1: No!
0: T'ho juro.
1: Ah, doncs a veure quan...
0: Per la pandèmia que tothom estava fent.
1: Sí.
0: Punteria,
1: tu feies caramels.
0: I jo vaig aprendre, la meva companya de pistaria que capritxo, i vaig aprendre a fer això.
1: Molts, tio.
2: Ara...
3: Ens porten un dia?
2: Clar.
4: Sí, ara fa, eh?
1: T'hauries d'estirar una mica, eh?
5: Sí, ho faré, eh?
0: Ja ho faré, ja ho faré.
5: A fem un bizum.
1: Escolteu-me, que hem d'acabar. És que estem a 45 segons.
2: No.
1: De... Oh. Que us estàveu passant bé, potser.
2: Sí, clar.
3: Esteu ja, tu.
1: Bueno, doncs només us heu d'esperar una setmana.
2: És la nostra teràpia.
1: Ja, que bé.
4: Vols que us torni a explicar jo?
1: No cal.
4: Jo puc, eh?
3: Podries fer 30 segons?
1: I mira que m'interessa, eh? O sigui, perquè interessar-me m'interessa. però ara no pot ser. David Balaguer, Vanessa Hogar, Víctor Parrado, Olga Ortiz, Glòria Galeano, un plaer, com sempre, que passeu bona setmana.
4: Bona nit.
1: Igualment. Senyores i senyors, tinguin vostès també un bon cap de setmana. Recordin, dilluns tornem, Pla B, Ràdio 4, a 8:15. Farà bon cap de setmana, eh? No falten, dilluns. Adeu.
6: Són les 10.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona nit. Unes 3.000 persones continuen als carrers de Ceuta, segons les estimacions del govern espanyol, després d'haver exhaurit les places del nou centre d'acollida temporal instal·lat al port de la ciutat autònoma. Aquest matí s'hi han traslladat unes 1.700 persones que malvivien en assentaments improvisats o a la platja, després que l'Audiència Nacional aquest dijous desbloquegés la instal·lació del centre. Elma Saiz i Elías Bendodo.
8: Una operació humanitària, una operació compleja.
9: Hemos visto avalanches en Ceuta, una ciudad donde reina la delincuencia, el crimen organizado y que de la mano del gobierno de España se ha convertido en una ciudad sin ley.
6: Tot plegat mentre es redoblen els discursos antiimmigració, com el del líder de Vox, Santiago Abascal, en un acte aquesta tarda a Barcelona. Unes accions d'ultradreta per les quals centenars de persones del col·lectiu antifeixista han sortit als carrers en senyal de repulsa. Els Mossos han impedit l'enfrontament entre els dos grups. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 18 de setembre, que també ens deixa altres titulars. Descarbonitzar i arribar a la neutralitat climàtica de la indústria catalana. Aquest és l'objectiu principal del govern, que avui ha presentat el full de ruta per reduir les emissions, que actualment es situen gairebé un terç del total a casa nostra. La inversió addicional que el govern estima necessària per fer-ho d'aquí al 2050 és de 9.500 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el director general d'Indústria, Xavier Roca.
10: I ara, efectivament, és que aquest repte, que aquest creixement sostenible sigui en benefici de tothom. Però podem fer-ho.
11: La transició energètica ja no és només un repte ambiental, sinó que entre tots, i aquí sí que torno a destacar la paraula, o aquest concepte entre tots, no? Hem de ser capaços de poder convertir-la en una oportunitat de transformació econòmica.
6: Els comuns continuen pressionant el Partit Socialista amb la qüestió de l'ampliació de l'aeroport del Prat, Ernest Urtasun i Jaume Asens.
12: No podem acceptar tampoc un model de creixement desfermat dels aeroports que porti que comporti que l'aeroport del Prat passarà de 50, 55 a 70 milions de passatgers amb una àrea metropolitana i una ciutat de Barcelona que ja estan molt tensionats pel turisme.
13: Que un partit com el socialista plantegi ampliar l'aeroport amb aquestes condicions, a mi em sorprèn i em decep molt.
6: Tot plegat en una setmana que culminarà amb una manifestació en contra de l'ampliació aquest diumenge a les 12 del migdia a Barcelona ciutat. Les organitzacions agràries Assaja, COAC i UPA han anunciat mobilitzacions a tot l'Estat per protestar contra l'augment del 48% del preu del combustible en un any.
14: Pagar un precio de 1,70 el litro y subiendo todos los días, no sabemos a qué precio vamos a vender nuestros cereales.
15: No hay ningún anuncio de una prórroga o una mejora de las mismas, ni tanto por parte del Gobierno de España y ni mucho menos por las comunidades autónomas.
6: Reclamen allargar les rebaixes dels carburants agrícoles i mantenir l'IVA al 10% com a mínim fins a finals d'any. De successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda a Vidreres, a la Selva, un jove de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22. Els fets es van produir en una zona boscosa del municipi el passat 12 de setembre. El jove ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia Catalana manté oberta la investigació. Segons el relat de la víctima, la jove va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de l'urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Un intern de la presó de Quatre Camins ha mort després d'una agressió presumptament comesa pel seu company de cel·la. Els fets han passat aquesta matinada i els Mossos han detingut un home, tot i que encara no en confirmen l'autoria. La víctima era a l'interior de la cel·la, havia rebut cops i l'autòpsia haurà de determinar les causes exactes de la mort mentre la investigació continua oberta. Aquesta mort arriba tot just un dia després que un reclús s'escapés de la presó de Mas d'Enric a Tarragona. I abans de marxar, fem un cop d'ull a la informació esportiva. L'Espanyol ha obert L'Espanyol ha obert la setena jornada de la Lliga en partit contra l'Elx, un partit que tot just ara es troba al descans, i s'imposa l'Elx per 2-0. I pel que fa a la Lliga femenina, a l'Alavés Barça amb victòria blaugrana per 6-0. Acabem amb la previsió del temps. Emet, Jordi Oriós, bona nit.
16: Bona nit. Demà a Catalunya, situació de temps més estable, amb cel poc ennuvolat en general i possibilitat de núvols d'evolució al Pirineu Oriental a la tarda. Pel que fa a les temperatures, durant la pròxima matinada, les mínimes seran de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Girona i Lleida. Pel que fa a les màximes, en ascens seran de 29 graus a Girona i Lleida, 27 de màxima a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana i també a partir del dilluns, temperatures en augment progressiu fins a valors que seran significativament elevats, especialment cap a l'interior la pròxima setmana. És una informació d'AEMET.
6: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Comença el nostre pla nocturn d'entreteniment cultural per a ments inquietes.

Al Sota Sospita som Cristiana Estanescu i Laura González. I avui tenim un menú, com no, eclèctic i fosc. Amb el Jordi Coromines, art, crim i història. I més continguts a descobrir si et quedes des d'ara i fins les 11.

La nostra coartada comença ja i comença amb música. Avui amb Meritxell Neddermann i el seu nou single, Mira'm.

Mira'm, hem escoltat avui per començar el Sota Sospita el primer avançament del proper àlbum de la Meritxell Neddermann, Clàssic Electrodrames, dirà aquest treball que publicarà el 16 d'octubre. Aquesta cançó, un senzill que expressa una recerca d'intimitat i connexió, una súplica per fer callar el soroll exterior i lliurar-se completament al present compartit, està produït per la mateixa Meritxell i també en Jordi Matas. Bé, avui, abans de rebre el Jordi Coromines, et vull parlar de la setmana del llibre en català. Molt per veure i molt per llegir, eh? 11 espais, més de 350 activitats són algunes de les xifres de la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys, que acull aquesta nova edició de la Gran Festa del Llibre. Entre les novetats, hi ha una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que promou l'ús de la llengua en l'àmbit digital, que impulsarà cada tarda una conversa amb un escriptor i amb un prescriptor literari, no? En aquesta nova edició, a més, és que la programació és molt àmplia, molt diversa per a tots els públics. Hi ha, com et deia, moltes converses, activitats, recitals, signatures, lliurament de premis, homenatges. En definitiva, el que fa aquesta programació és reafirmar la diversitat, molts segells editorials, gèneres literaris, públics diferents, lectors, en definitiva, en català. Ja saps que coincideix amb les festes de la Mercè de Barcelona durant el segon cap de setmana, i això vol dir que s'espera també com a mínim igual a la xifra de visitants de l'edició del 2025, que va superar els 100.000. Atenció. Pel que fa a noms, per exemple, es parlarà també d'habitatge, amb la Llucia Ramis i l'Stephanie Kremser, del valor de la terra, amb Saulo Pujolàs i Marina Ribas, sobre l'1 d'octubre, amb David Fernández i Toni Strubel, les relacions personals, Marta Sanz, Marc Cerrudo... Vull dir, hi ha moltes converses que van més enllà de la ficció literària. Relacions narcisistes, i serà la nostra psicòloga de referència i sospitosa, Silvia Catalán. També dialogaran autors i autores internacionals traduïts al català des d'altres llengües, com per exemple l'escriptora palestina Adania Shibli. La setmana, clar, marca l'inici, no?, de la represa literària, i això vol dir que també hi haurà novetats. El Preu de néixer, de Laura Agost, en proa, Esther Invernón amb Després de tu, no sé, l'antropòloga d'Ada Castells, Irene Rubio amb Seràs la Vall, és a dir, tots els autors que presenten i autores que presenten des de les diferents editorials noves històries i nous llibres. I a banda de tot plegat, hi ha com blocs temàtics i activitats programades amb cadascun dels blocs. Hi ha còmic, hi ha distòpia, ciència-ficció, novel·la negra, novel·la històrica, ciència, teatre, cuina, guerra civil, és a dir, i per suposat poesia, també no falta l'espai per a la poesia, tant novetats com a recitals, propostes traduïdes al català, per exemple, l'Odissea d'Homer, de la mà de Pau Sabater, o els clàssics de la literatura catalana, Jacint Verdaguer, que és un dels protagonistes d'aquesta edició. Heu de mirar tranquil·lament el programa perquè segur que trobeu alguna cosa per vosaltres, i mira, promoure la

cultura, promoure el català i promoure la lectura sempre és quelcom que pot contribuir a fer un món millor. Més de 200 autors signaran els seus llibres a les casetes de les editorials i llibreries al llarg dels 10 dies, li diem la setmana, però són 10 dies, a banda de les signatures habituals just al costat dels escenaris al finalitzar cada acte. Així que et recordo, setmana del llibre en català, 44a edició. El passeig Lluís Companys, una nova edició des del 18 de setembre fins al dia 27. Que la gaudeixis!

0: Jordi Corominas, què tal?
1: Hola.
0: Molt bona nit.
1: Bona nit.
0: I... què millor que passar els divendres aquí explicant històries fosques de la realitat, de la ficció, de l'art, de la literatura, i en tot cas així reconstruint, quan reconstruïm aquests relats també, no?, el que som, no?, fem una petita anàlisi del que som com a societat a través d'això, d'aquest tipus d'històries.
1: Sí, perquè si la setmana passada, per exemple, l'autostop era clau... En aquesta el que trobem és com hi ha molts crims que són absurds i que, en aquest cas, a veure, sí que juntem les dues parts, la del nostre inici fa 7 dies amb la d'avui mitjançant la poesia.
0: D'acord.
1: No és que cada setmana parlem de poetes morts, però en aquest cas sí que crec que hi ha una connexió. Vèiem l'Anna Dodes, com l'any 1986 la van assassinar vora Montpeller, junt amb la seva amiga Gemma Argemí, i en aquest cas el nostre protagonista és el poeta valencià Salvador Iborra, que va morir a Barcelona assassinat el 29 de setembre de l'any 2011. I tenim una història que també ens porta a un indret de la capital de Catalunya que, bé, jo hi he passat força i qui conegui una mica aquells carrers, sí, encara tenen un punt tenebrós. És a dir, ens trobaríem darrere la plaça de Sant Jaume. Darrere la plaça de Sant Jaume, els que sigueu de ciutat, teniu precisament el carrer Ciutat, que marca un eix molt fort, però hi ha una espècie de vies que es creuen. Una és Palma de Sant Just i l'altra és el carrer Cometa. Són molt estretes, són medievals, tenen encant, però clar, a les 5-6 de la matinada, que és quan van passar els fets, a mi no em semblen precisament recomanables.
0: Com ens explicava el Jordi, Salvador Iborra havia nascut a València en 1978, era poeta, era professor, era periodista, s'havia llicenciat en Filologia Catalana a la Universitat de València, i la seva trajectòria vinculada a la literatura el va portar cap a Barcelona, no? Va exercir la docència, després va col·laborar amb el suplement L'Espira, del Diari de Balears, i el 2009 és quan s'instal·la a Barcelona per estudiar un màster de literatura, art i pensament de la Universitat Pompeu Fabra. Tenia 31 anys.
1: Sí.
0: Una trajectòria literària encara breu, tot i que ja reconeguda.
1: Sí, a veure, era un moment d'eclosió de la poesia, i a més, jo crec que és bo remarcar-ho. En aquell instant hi havia una allau de poetes, però també s'ajudaven molt per al tema de les xarxes socials. Els que... qui ho anava a dir, Els que ja tingueu una edat. Aquí el que podeu...
0: No sé, no, a mi no em miris.
1: El que podeu recordar és com s'organitzaven, per exemple, a xarxes com Facebook, els esdeveniments. Ja. I era allò que tu deies, assistiré, potser assistiré, no assistiré...
0: Mare meva, i aleshores... estem parlant aquí del
1: sembla prehistòria, ja.
0: Sí, de la prehistòria.
1: Però bé, era una forma d'animar la poesia. I d'aquesta manera també es van fer molts col·lectius, perquè les xarxes socials donaven una sortida que abans era inèdita, no? Era un canvi de paradigma molt fort. Jo suposo que el Salvador Iborra... A mi la notícia em va impactar molt, perquè en aquell moment, la veritat, que jo participava en aquests girs, però el Salvador jo no el vaig conèixer. Amb què vull dir amb això?
0: Que estava... Mira que és coetani.
1: Clar,
0: eh?
1: Clar, sí, però que estava tot molt atomitzat. Per exemple, jo podia estar recitant a Gràcia o a la Barceloneta i ell potser s'entrava molt al barri gòtic, vés a saber,
0: ja,
1: no?
0: Sí, sí.
1: El cas és que ell també feia vida per allà i li agradava molt un bar que es trobava com a 100 metres de casa seva. A veure, això feia aquesta història que jo espero que la gent d'avui en dia continuï amb aquesta dinàmica, que és tenir el bar de tota la vida, no? O el teu bar de confiança.
0: Sí.
1: Es deia Tales, i hi havia un noi, un cambrer, que era el Xavi. I bé, a vegades, doncs, quan tancava el bar, anaven parlant i pujava una casa de l'altra, i aquella nit resulta que

0: aquest cas més concretament amb el Xavi. Quan van baixar, se'n van adonar que la bici no hi era. Uh-huh. Aquí, per exemple, també hi ha aquella cançó, ara em ve el cap, del Sergio Makarov, no? De...
1: Home, mira, la posarem, sí, per tancar avui.
0: De M'han robat la mountain bike.
1: Fue el nombre de la plaça real.
0: Exacte. Ah, li passa el mateix.
1: Ostres!
0: Li passa el
1: mateix. Doncs mira, referència per tancar avui.
0: Li passa el mateix. Però aleshores què fan el Salvador i el Xavi? Es posen com bojos a cercar la bici en aquells carrers que són laberíntics. Són laberíntics al 100%.
1: I no la troben, van buscant per tot el barri i no troben la bicicleta.
0: No la troben, a veure, passant per Regomir, passant per Ciutat, Cometa, Lladó, Palma de Sant Just, l'església, la plaça de Sant Just, també, que està allà, no? De l'església de Sant Just i Pastor. Va passant el temps. Al final, el Xavi li diu, mira, escolta, amb tota probabilitat la trobarem d'aquí uns dies així despedaçada, potser la roda és un lloc o potser directament l'han deixat tirada a una cantonada, perquè moltes vegades roben i després no se'n fien del que han fet, s'ho repensen. I bé, el Salvador s'havia ficat clarament al cap la idea de que els lladres eren uns ocupes de...
1: Sí, uns joves que estaven ocupant il·legalment un pis del mateix edifici.
0: Exacte.
1: On el poeta vivia, Vull dir, allà al carrer Palma de Sant Just, exacte.
0: I pensava això. I
1: ho tenia molt clar, ell creia que havien estat ells, i és per això que van trucar els Mossos.
0: I abans van tocar el timbre dels ocupes.
1: Uh-huh, d'acord.
0: Van tocar els Mossos, també.
1: Sí.
0: El tema més fort és que, pel que sabem, al final, quan el Xavi ja ha marxat, jo suposo que el Salvador va continuar, el Salvador Iborra va continuar la recerca, i el que es va trobar, malauradament, és a dues persones, amb tota probabilitat aquells ocupes, que van decidir agredir-lo. Van decidir agredir-lo, a més, d'una manera que és absolutament brutal si ho compares amb la importància del que volia el Salvador, que era recuperar la bici del seu amic, no? Aquelles persones se sentirien amenaçades o directament vés a saber què passava, però el cas és que un d'aquests criminals va agafar el Salvador per l'esquena, no? O sigui, perquè no es pogués moure.
1: Des del darrere, sí.
0: Sí, des del darrere, i l'altre el va apunyalar.
1: I de les ganivetades o punyalades que li van clavar, una d'elles va afectar el pulmó i el cor, i és per això que va acabar morint.
0: Sí, cap a les 6 de la matinada d'aquell 29 de setembre.
1: Llavors, segons la reconstrucció posterior de VilaWeb, el que va succeir és això, 5:40, més o menys mitja hora abans de la mort de l'Iborra. És quan la patrulla dels Mossos va anar al lloc després de la trucada del poeta i del seu amic. Mm-hmm. Però els agents, en tant que no tenen una ordre judicial ni res, doncs, segons la policia, no poden accedir al pis ocupat. Llavors els dos amics marxen, en Xavier agafa un taxi, l'Iborra se'n torna cap a casa seva, fa una darrera volta i llavors es produeix aquesta trobada amb aquestes dues persones. Sembla ser que podrien tenir la bicicleta,
0: sí,
1: amb ells, i això és el que produeix la discussió que provoca al mateix temps l'atac amb arma blanca del poeta. Les ferides mortals arriben als serveis d'emergència, que intenten reanimar-lo, però sembla ser que cap a les 6:20 de la matinada, i justament davant del número 12 del carrer de Palma de Sant Just, amb 33 anys, doncs...
0: Mor el poeta, Salvador Iborra. A més, mentre ho estaves explicant, jo m'imagino molt bé tots aquells carrers. És el que deia, aquella hora de la nit normalment el que respira és desert, amb la qual cosa un es pot imaginar els crits i com va transcorrer tot, i d'aquest silenci passem al rebombori que implica un assassinat, i els criminals es fuguen en un primer moment.
1: Clar. Tenim d'una banda el tema de les proves d'ADN també, que es veu que no van donar el resultat que s'esperava, com a mínim que esperava l'acusació, no?, respecte a aquests dos joves que serien els atacants del poeta. I els dos van acabar en llibertat provisional el 2012 per manca d'indicis suficients. Llavors, clar, aquests primers detinguts no van ser considerats culpables, tot i que havien passat, a més, hem d'afegir, gairebé 3 anys entre el crim,
0: sí,
1: i el judici, que és un altre dels elements a destacar.
0: Però el judici amb un jurat popular...
1: Sí,
0: i
1: celebrat a l'Audiència de Barcelona el febrer del 2014.
0: Tenim el Zachary, d'una banda, i de l'altra està el Saudi Mardi. El Zachary, finalment, queda absolt, es considera
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, queda declarat

0: no culpable.
1: No culpable,
0: per
1: sí.
0: Una votació de 5 vots contra 4. És veritat que va quedar absolt,
1: sí,
0: però bàsicament perquè no van poder demostrar la seva implicació.
1: Exacte. Mentre que el Saudi Mardi, en aquest cas, sí, el condemnen a 12 anys de presó.
0: La sentència no va poder determinar amb absoluta precisió que fos ell qui havia clavat físicament les ganivetades,
1: correcte,
0: però sí va establir que havia participat en l'atac que havia provocat la mort d'Iborra.
1: El problema quin és? Que la magistrada va dir d'acord, però mentrestant et mantinc la llibertat provisional amb l'obligació, això el Saudi Mardi, no? El noi aquest, que l'han condemnat a, que el van condemnar a 12 anys de presó, amb l'obligació d'anar el primer dia de cada mes i el 15 als jutjats, com havia fet fins aleshores. Problema, cada cop i volta no es presenta.
0: Yeah.
1: I aleshores el que tenim és un assassí en fuga. Jo he cercat a la xarxa, també he rebuscat a les hemeroteques, que per cert algunes d'elles són de difícil accés, que, el qual em sembla totalment també condemnable, perquè crec que és un dret a la informació que hauríem de tenir tots, però bé, no he trobat res, no... passa molt això. Aquest és un altre element que, mira, ja que estem aquí explicant aquestes històries, convé remarcar. Si la setmana passada teníem un cas sense resoldre,
0: sí,
1: a vegades el que trobem, el que trobem moltes vegades és que quan s'acaba l'assassinat, la premsa directament desapareix. I aleshores sempre hi ha determinades teseles del mosaic que no, o del trencaclosques, per ser clars, que no encaixen.
0: Que no es completen,
1: que
0: no?
1: Que no es completen.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquí, doncs, de cop i volta, quan es fuga el condemnat, sembla que ja s'esvaeixi tota aquesta història.
0: Però fixa't com és el tema, eh? Vull dir, el Salvador Iborra i en Xavier truquen a la policia. Havien estat parlant amb la policia sobre aquelles persones que ells deien que creien culpables perquè tenien la bicicleta, bàsicament, en les seves mans, no? Llavors, la policia, en aquell moment, diuen que no poden fer res. Després, acaben investigant a aquests mateixos homes, aquesta investigació policial. I després, tot i que la policia havia estat en el lloc mitja hora abans del crim, i que Iborra havia alertat, sí, de la situació, tot allò acaba com acaba. Amb la qual cosa és inevitable fer-se la pregunta de es podia haver evitat?
1: Amb tota probabilitat, sí. Però clar, també hi ha l'imprevist.
0: Llavors, una bicicleta ha de desencadenar una batalla que acabi amb la mort d'una persona?
1: Però...
0: Bueno, què he de dir, no?, amb el que estem sentint darrerament també a les notícies. Salutacions als companys de Manresa.
1: Exacte, hi ha situacions que són increïbles,
0: sí,
1: i hi ha situacions on també a vegades la realitat ens sorprèn perquè, sí, a veure, en primer lloc no tot és racional i intervenen una sèrie d'elements que jo no sé si definiria d'atzar, però més aviat sí d'absurds, que bé, depenen de mil condicionants, de context, de l'hora on es produeixen i que no es poden sempre controlar. Aquest és el tema.
0: Després de la seva mort, per cert, el seu darrer llibre publicat es titulava Els cossos oblidats, i després de la seva mort la seva obra va continuar circulant. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana va crear el certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra, que es convoca des de 2018,
1: i també,
0: en homenatge seu.
1: I també es parla que estava escrivint una novel·la, que en aquest sentit no ha aparegut. És un canvi bastant típic del poeta jove dels 20 als 30 anys, que després es decideix passar la prosa. En el cas del Salvador Iborra, com amb l'Anna Dodes la setmana passada, ens queda el record, i és bo tenir memòria d'aquestes persones, no només per com van acabar, sinó precisament per allò que podien haver sigut. I els seus escrits, en certa manera, eren una promesa de venir, anem a dir-ho així. El que sí que ha quedat i el que sí que es manté és, i anem a veure-ho, la pintura. Passem del crim a l'art.

0: Doncs vinga, va, segona part d'aquesta sessió dedicada als relats de foscor, de la realitat i de l'art. Avui ens centrem també en una mort.
1: Estava pensant que amb el tema de l'art, clar, tu dius de foscor i és cert, però aquí estem conjugant quelcom que les persones no acostumen a pensar que encaixin aquestes peces, però que és la bellesa i la foscor.
0: Sí, eh?
1: Clar, tal qual.
0: És que no poden anar de la mà perfectament, eh? Vull dir, mira, pensa en el cinema negre, que parla de crims. I com de fantàstiques són les imatges. Aquells clarobscurs, aquelles il·luminacions, no?
1: No, és meravellós.
0: Aquells plans...
1: Sobretot

0: el clàssic en blanc i negre, és espectacular. En aquest cas, bé, he de confessar que en breu parlarem d'un fotògraf criminal, perquè té unes fotos que impacten molt, però avui ens n'anem enrere en el temps, a l'any 1794, que és quan Jacques-Louis David, que no heu de confondre amb un perruquer...
1: Sí.
0: És important, perquè molta gent a vegades m'ha dit, ei, és el de Jonsis. No, no, és un gran pintor, és el pintor neoclàssic per excel·lència. Aquell any pintà La mort de Marat, que és un, a veure, és una pintura més aviat petitona. Això també mostra la seva excel·lència, no? i com l'artista dominava el seu ofici, que
1: és un quadre perfecte, precisament per això que estàvem dient, no? Que com convertim una mort violenta en una imatge bella,
0: és molt, molt...
1: ordenada, gairebé sagrada, no? Podríem dir, no?
0: Es compara,
1: una preciositat.
0: Ara que dius això del sagrat, se'l compara amb la Pietà de Michelangelo. La Pietà, que a més la teniu, si entreu al Vaticà, a la dreta, és una obra de joventut de Michelangelo, on es veu la Mare de Déu, que potser és la Mare de Déu més bonica que s'ha esculpit mai, amb el fill mort, que és el Crist, com és comprensible. Però bé, aquí, si voleu veure la mort de Marat, heu d'anar al Museu de les Belles Arts de Brussel·les, també a Orsay.
1: Et sembla que descrivim el quadre?
0: El Louvre, perdó. Sí, sí, clar.
1: Sí, vull dir, a veure, perquè jo crec que el teniu tots al cap, però potser ara no relacioneu el títol amb la imatge.
0: Ah, exacte.
1: Imagineu una habitació gairebé buida, no veureu finestres ni mobles... Només hi ha un fons fosc, tipus marronós, ocupa gairebé tota la part superior del quadre.
0: Ah,
1: i enmig d'aquest buit, com més acostat, hi ha com una banyera.
0: És una banyera.
1: I en aquesta banyera, tot i que a cavall entre banyera i llit, perquè hi ha llençols i hi ha manta o no?
0: Sí.
1: Està com una mica tapat.
0: Confirmem que és una banyera.
1: Però és una banyera, correcta, hi ha un home mort. Ell és Jean-Paul Marat, una de les figures més radicals de la revolució francesa.
0: És el moment xungo de la revolució francesa.
1: Sí, llavors el seu cos està com mig incorporat, com si tingués l'esquena recolzada en el lateral de la banyera, i té el cap inclinat cap a un costat, diguéssim, cap a l'ull que mira, els ulls tancats. Sembla que dorm, però no dorm.
0: No.
1: El pit té una ferida, veus la sang, a la part dreta del seu pit.
0: Sí, en aquest cas, a veure, sí. Novament...
1: El braç dret li surt per la banyera.
0: No, novament una coïncidència amb el Salvador Iborra, sí. Per desgràcia, amb el tema de les ganivetades.
1: La mà encara conserva una ploma, no?, que és important, perquè ell ha mort escrivint, i llavors la mà esquerra doncs té els fulls que estava escrivint. I sobre la banyera hi ha com una taula... Com si tingués alguna cosa per recolzar. Però, allà on hi queu la mà, hi ha un tinter, hi ha unes plomes i alguns papers.
0: Perquè estava treballant sempre.
1: Sí.
0: Sempre treballava.
1: Llavors, però el que té a la mà en realitat és una carta que li ha lliurat la dona que l'acaba d'assassinar.
0: Que és la Charlotte Corday. Ara ja anirem. Hi ha una tradició francesa, recordeu, 1794. Però a veure, qui era Marat? Marat era un revolucionari d'aquells temps. Ja sabeu, 14 de juliol del 1789, la presa de la Bastilla. Comença un període inèdit però fonamental per a la història del món. Les llums es consoliden. Tenim un govern on finalment es parla de ciutadans i no de súbdits. Però tot és molt agressiu, perquè estàs enterrant un món que era mil·lenari, per dir d'alguna manera.
1: Clar.
0: I hi ha radicals, en aquest sentit, doncs, quan mor Marat ens trobem en el moment del terror, que està simbolitzat per Robespierre, i és quan funciona a ple rendiment la... Bueno, anava a dir la nostra amiga, perquè no ens mataran mai amb ella, que és la guillotina. Que és la guillotina que va condemnant a tots aquells contraris a les mesures més radicals, i Marat, que forma part d'un cercle, que són els muntanyesos, està molt proper als coneguts com jacobins. Quan escolteu la paraula jacobins, sempre s'identifica amb els radicals.
1: Sí.
0: Aleshores, bé, de cop...
1: Bueno, ell és una figura bastant controvertida. El que passa és que David, en aquesta pintura... ens amaga tot allò que el podria fer incòmode.
0: És
1: una figura gairebé angelical, el que representa, no? Vull dir, no veiem el polític.
0: No
1: veiem un home que pot, en un moment donat, cap a segons quins sectors despertar odi o controvèrsia. Veiem una víctima.
0: Gairebé sí, i a més una víctima que està, com dic, treballant, perquè quan pensem en una taula al costat de la banyera sempre imaginem xampany o cigarrets o històries
1: ell
0: aquestes.
1: No, no,
0: ell és un incansable treballador per la revolució, i de fet el que escrivia és suficient que jo sigui molt dissortat per tenir... No, és, va, li va donar la nota de la Charlotte Corday, és suficient que jo sigui molt dissortada per tenir dret a la teva benevolença. Això està escrit al paper, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Això surt
1: Déu-n'hi-do.
0: En aquest paper.
1: Clar, és un quadre, és veritat, molt poderós, perquè tu no veus el moment de l'assassinat. Vull dir, tu arribem, els espectadors arribem després,
0: és el,
1: no?
0: És posterior,
1: és
0: sí.
1: És que entrem a l'habitació i descobrim el cadàver. Veiem la ferida, veiem el ganivet, veiem la carta, veiem el cos... I llavors comencem a reconstruir la història.
0: I no veiem, exacte, no veiem a l'assassina, que aquest no és el tema. Ja hi havia una noia, Charlotte Corday, que, diguem, era d'esquerres però més moderada, formava part dels girondins, i ella va entrar a la casa, a veure, en principi per donar-li una carta a Marat dient-li, jo vull que guillotineu aquestes persones. Mm-hmm. Llavors Marat li va dir, d'acord. I mentre sonava llegint i li donava exacte el sí, ella el va assassinar a base de ganivetades. A més, el quadre també, això ho he llegit i jo l'he vist, eh? I a més és que impacta molt també per aquest fons que tu deies, no? Tornem a l'ús de la llum, que és un clàssic de la pintura francesa d'aquell instant, no? Com es remarca molt la llum, però la idealització de Marat és molt forta perquè es veu que el senyor, entre d'altres històries, tenia una malaltia de la pell molt forta, i en canvi aquí veiem un cos jove,
1: sí,
0: musculat,
1: perfecte.
0: Gairebé
1: apodini. Jacques-Louis David, per cert, sí que és veritat que el pinta d'aquesta manera així com molt neoclàssica, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt neta i...
0: És gairebé una escultura.
1: Absolutament. Absolutament.
0: Té aquest turbant, que és un detall tècnic, perquè també necessita posar els blancs, a més mireu com hi ha una espècie de combinació entre blancs, verds i marrons, molt poderosa, amb un lleuger vermell, que és el de la sang, que és inevitable,
1: sang, sí.
0: I aquest fons fosc, no negre del tot, però sí...
1: No, més marronós,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però sí amb tonalitats que ja directament torna a posar el focus. Hi ha, per acabar, una tradició, que és el fet de que l'assassina no hi és, perquè es veu que el teatre francès del segle XVII-XVIII, temes com sexe, crim... Sí. Directament quedaven fora d'escena. És com ara, però, quan filmen, no?, que està fora de focus.
1: Però fixa't que això és una escena de true crime, eh? Perfectament.
0: Sí, true crime.
1: El que passa és que he pintada al 1793.
0: És true crime, sí.
1: Però vull dir, és arribar a l'escena d'un crim i posar-te a veure quins són els elements.
0: I a més és molt valent i està obrint una porta perquè, diguem, pintura d'actualitat no era tan habitual. És a dir, sembla que estigui fent periodisme.
1: Sí. Clar. Sí, clar, d'alguna manera. Home, és que fins a poc temps abans, vull dir, la pintura es limitava a retratar reis o escenes religioses.
0: Són reis i deus, reis, deus, batalles.
1: Ah, ja està, vull dir, escenes mitològiques per poder bàsicament fer virtuosisme tècnic, que això ja ho hem explicat aquí, i ja està, i llavors mirar al voltant i a partir d'aquí parlar de qüestions que podien ser més socials, més polítiques, etc, no hi cabien a la pintura.
0: No, i li agraïm molt a David perquè gràcies a ell tindrem...
1: L'estem dient David com si fos,
0: sí,
1: saps, aquí...
0: Hola, amic nostre.
1: És Jean-Louis David, eh? Jacques-Louis David.
0: David, no, a veure què anava
1: Jacques-Louis jo. Jacques-Louis David, no, o David.
0: David.
1: No, a veure, o en tot cas, que vull dir que no és el veí del costat,
0: no,
1: en David.
0: No, però li agraïm molt perquè, de fet, a veure, ens permetrà també, a partir del segle XIX, entendre com hi ha escenes criminals que són dignes de ser pintades.
1: Mm-hmm.
0: Perquè, sí, parlarem, us ho hem promès, de déus, també parlarem de la mitologia, perquè hi ha assassinats a tort i a dret, però també ens agrada parlar de, diguem, segles que siguin més propers, perquè també ens mostra com la mort ha sigut un tema de representació capital, sí, i no només a partir de mitologies i religions.
1: Evidentment. El quadre, com deies, forma part de la col·lecció del Museu Fin de Siècle dels Museus Reials de les Belles Arts de Bèlgica, però hi ha una rèplica realitzada pel taller de l'artista que s'exposa al Louvre.
0: Doncs bé.
1: Doncs ja ho tenim avui. Recordeu, si teniu ganes de veure la mort de Marat, que avui hem parlat d'aquest crim a través de l'art, a través de la pintura...
0: Aneu a Brussel·les.
1: Aneu a Brussel·les o feu una cerca a Google i veureu, doncs, sí, aquest personatge convertit en màrtir, en víctima, amb aquesta bellesa tècnica també, amb aquest clarobscur, no?, i amb aquesta nitidesa amb la que s'explica una escena en la que tu veus el cos, llavors veus la sang, llavors veus el que estava fent, llavors, i a poc a poc vas construint el relat del que va passar,
0: i
1: tot, és que el van assassinar.
0: I tot en un metre i poc de tela.
1: Sí,
0: és
1: 1,65 per 1,28, que ho he mirat ara fa un moment.
0: És espectacular. Sí. A veure, tu has dit molt bé, primer escolteu el programa, mentrestant mireu la pintura, que espero que és el que hagueu fer, fet, i després, si us ve de gust, viatgeu.

Tranqui Tronqui, ens ho demanava avui la secció del Jordi Coromines per tancar el seu espai aquesta cançó de fa ja molts anys del Sergio Makarov. Havia començat la seva trajectòria, ell era argentí, s'havia traslladat a Barcelona i va començar com a Los Hermanos Makarov, i després doncs, tot i que van ser acompanyament, a més de l'Último de la Fila, etc., va quedar-se ell com a solista, com aquell que diu, com a compositor. Ha treballat amb un munt de gent, vull dir, ha estat col·laborador de Jorge Drexler, d'Andrés Calamaro, etc, etc. La veritat és que actualment l'he perdut la pista, però vaja, aquest Tranqui Tronqui i la història d'una bicicleta perduda, però una història també d'amistat, doncs va ser un tema emblemàtic en la seva carrera. Dit això, tenim unes quantes recomanacions per completar la coartada d'avui. Al Sota Sospita ens agrada fer-nos ressò de tot el que té a veure amb la cultura, la literatura i l'art. I per això et vull recordar que se celebra aquest cap de setmana, de fet, i des del dijous, la Barcelona Gallery Weekend. És la 12a edició d'aquesta proposta, aquest esdeveniment anual que marca l'inici de la temporada artística de la ciutat i que compta enguany amb 38 exposicions a 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat. Mostren l'obra de més de 50 artistes nacionals i internacionals. Totes les activitats, totes les exposicions són gratuïtes per a tots els públics. Hi ha visites guiades durant dos caps de setmana, organitzat per l'Associació Art Barcelona, i posa en relleu doncs, la tasca, no?, d'aquestes galeries com a espais generadors de cultura i coneixement, llocs d'experimentació i descobriment que afavoreixen la connexió i la trobada entre artistes, col·leccionistes, institucions i públic en general. Et recordo això, que totes les exposicions

Exposicions, com sempre, són d'accés gratuït. S'han inaugurat de manera simultània el dijous i romanen obertes durant tot el cap de setmana. I a més, hi ha una extensa agenda d'activitats gratuïtes per tots els públics que complementa aquest programa expositiu. Hi ha trobades amb artistes, hi ha performance, hi ha xerrades, hi ha exposicions, projeccions, converses, vermuts, rutes guiades, visites per famílies amb criatures. Tens tota la informació a www.barcelonagaleryweekend.com. Gallery 2Ls, weekend, bueno, no sé si cal que expliqui que és W-E-E-K-E-N-D. En fi, barcelonagaleryweekend.com. I és molt interessant veure totes aquestes galeries, la ADN, no sé, la Víctor López Arte Contemporáneo, Bon Bon Projects, o sigui, hi ha un munt. Al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet també, Galeria Alegria, en fi, estan a ciutat, bueno, a tots els barris o a molts barris, no? Doncs oferint d'alguna manera una opció, no? O com des de diferents espais es treballa, doncs, la promoció de l'art contemporani i modern. Deixa'm que et digui també, per si no ho saps, tindràs entrevistes. Crec que el dimecres anaven els Carmen Mola a la tarda de Ràdio 4 amb el Xavi Martínez. També han de passar pel Metròpoli i nosaltres t'expliquem que es publica Els Orfes també en català, Los Huérfanos en castellà, la nova novel·la negra de Carmen Mola, el pseudònim sota el que hi ha aquesta tríada d'escriptors, que són Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero. El llibre va sortir a la venda el 9 de setembre, editat en català per Columna. I en aquest cas se surten del seu univers d'Elena Blanco, que va començar amb La nòvia, vull dir, canvien completament, i és un repte que fan, que és posar-se també a la pell de els dolents, els villans, aparentment, no? Clar, és una història d'una banda de tres nens que van créixer en un orfenat de Belfast, on imperava la llei de la por, on imperava la supervivència, i això els va fer viure amb ràbia i créixer en la brutalitat. A partir d'aquí, aquests tres nens que es van haver de protegir entre ells es van convertir en adults que van doncs, encaminar-se cap a això, cap a la criminalitat, no? Germans no de sang, però sí una amenaça, i els hi diuen així els orfes. Llavors ells el que decideixen és instal·lar-se a la Costa del Sol, a Marbella, i allà hauran de trobar-se amb una altra família que també és local i que també té, doncs, les seves branques dintre d'aquesta trama criminal, que són els Pastor. En els Pastor hi ha quelcom molt interessant, que hi ha pare i filla, que ella, que és actualment advocada, va saber que el seu pare, aquella persona tendra, es dedicava al crim a una edat, doncs, bastant primerenca, i això va fer que se separés d'ell. I clar, torna uns anys després i s'ha d'enfrontar a aquests fantasmes del passat i s'haurà d'acabar qüestionant si ella també té aquesta herència de comportament criminal o no, tot i que ha intentat allunyar-se molt del seu pare. Bé, per sobre de tot això, hi ha la germana May, que és una figura molt potent que s'imposa sobre tots els altres, que són màfies, evidentment, diversificades i que controlen, doncs, tot el que té a veure amb mercat negre, armes, persones, prostitució, etc, etc. En fi, una història molt diferent a la que ens tenen acostumat els Mola i que surten, d'alguna manera, de la seva zona de confort, no?, per proposar-nos un altre tipus d'argument amb un altre tipus de personatges. És una història bastant coral, però sobretot això, preguntant-se quin és l'origen del mal, no? Si és el context, si és el trauma de la infància, com es construeix el mal a les persones. Vull dir-te també que Jordi Campoy ha guanyat el Premi Prudenci Bertana amb Fer cantar els arbres, una novel·la sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. És, bé, en principi la Carlota, coneixem, no? Ella sap que cada arbre amaga una història i que cada instrument neix d'un sacrifici. És lutier de vocació.

0: gestió. Als 70 anys s'enfronta a la decisió més difícil, que és tallar un avet roig de més de 500 anys per construir el millor violoncel que mai hauria pogut imaginar, o aquesta és la dicotomia, deixar-lo créixer per tal que un altre luthier, doncs, anys després en faci un instrument potser encara més extraordinari. Llavors, ella intenta decidir quin és el camí correcte, però el passat torna amb tota la força que, amb la que ens té acostumat a les novel·les, no? I a partir d'aquí, doncs, anem construint la història de la seva família, de la seva nissaga de luthiers, marcada per l'amor a l'ofici, però també les ferides que travessen generacions. És una novel·la sobre el pas del temps, sobre la memòria, sobre la bellesa, de la imperfecció, sobre l'art, per exemple, per donar sentit a la vida. Una protagonista molt forta, amb molta sensibilitat, i una història, doncs, captivadora, doncs, que ha obtingut aquest premi Prudenci Bertrana, que acull originals escrits en català amb una dotació de 30.000 euros. Sí, Columna Edicions publica Fer cantar els arbres, per cert. De fet, està recentment publicada des del passat dia 16 de setembre. Vale, deixa'm que et parli també d'un musical de proximitats. Es pot ser amic o amiga d'una exparella? El musical parteix d'aquesta pregunta per, a partir d'aquí, parlar-nos d'amor, de ruptures, de noves maneres de relacionar-nos. I, a més, els protagonistes són justament dues persones que es van enamorar a l'escenari. Escoltem el tràiler i ara t'explico.
1: Surs amb algú?
2: No.
1: Ni una man significativa?
2: No.
3: Viatjarem tot seguit.
1: Adrià, a tu et sembla bé que vingui sense avisar i que juguem?
2: Doncs serà la nostra cançó de després de nosaltres.

0: Després de nosaltres, des del 22 de setembre i fins al 15 de novembre, a l'Espai Texas. Aquesta història de l'Helena i l'Adrià, que fa un any que ho han deixat, però intenten mantenir el seu vincle i continuar estimant-se sense ser el que eren. Un guió, a més, escrit i dirigit per Jumon R, música de Miquel Tejada, interpretat per la Júlia Jové, el Xavi Navarro, Andrea Mir també al teclat. I clar, és curiós que tots dos protagonistes, diguéssim, la Júlia i el Xavi, són parella a la vida real i es van conèixer actuant al Maricel del 2014. Ella feia de Grumet i ell era un dels pirates. Doncs bé, ara es posen a la pell d'una exparella que intenta això, trobar una nova manera de formar part de la vida de l'altre com a amics. Deixa'm també que et parli d'una sèrie que podràs veure a partir del 23 de setembre a Apple TV. Es diu Brothers i és la unió de dos talents interpretatius brutals, com són Matthew McConaughey i Woody Harrelson.
1: Bingo, bango, bongo, clink.
2: ¿En serio eres Matthew McConaughey?
3: Sí, el mismo.
2: ¿Te follarías a mi novia?
3: No, no lo haría. Ah,
2: ¿puedo contar que te la has follado?
3: No, no puedes.
4: ¡Eso es McConaughey!
5: ¿Ese es Woody?
3: ¿Santo de qué habéis venido?
6: Ay, necesitaba liberarme.
3: ¿Liberarte de qué?
7: ¿Cómo es posible que vivas con tres tías y sepas tan poco de mujeres?
6: Bueno, podéis ser de lo más desconcertante como... género. You know.
5: A lo mejor no es casualidad que tú y Matthew siempre estéis discutiendo como dos hermanos.
6: ¿Estás diciendo que...?
7: ¿Tú y Matthew podéis ser hermanos?
5: Sí.
7: Preparaos.
8: ¡Te voy a matar!
9: ¿Traficáis con personas?
6: Hoy vamos fuertes, ¿eh?
7: Te estás poniendo súper dramático.
6: Claro que dramatizo, soy un actor de método. You know.
3: ¿El ganador de un Oscar? Y al... ¿Cómo te llaman, si no?
6: Nominado.
3: Nominado.
0: És curiós, eh? Heu sentit com es diuen amb el seu nom i és que són ells interpretant-se suposadament a ells mateixos, però versions ficcionades. Això és Brothers. Es cancela un casament...

que és el de la filla del Woody, i vol reunir tota la família i està, doncs, una temporada en una granja a Austin amb en Matthew McConaughey, i tot el que en principi és un retir o una trobada més o menys terapèutica es va com anant a Norris, perquè la mare d'en Matthew els hi desvetlla de manera accidental que ells dos, que són amics, podrien ser germans. Bé, és una història com molt delirant, no? Perquè veus el Matthew McConaughey i el Woody Harrelson fent d'ells mateixos, evidentment completament exagerats, convertits en personatges, però sí, fan de Matthew i de Woody. En fi, et deia, Apple TV Brothers, una de les sèries d'aquest mes de setembre que està plegat de novetats, en aquest cas la pots veure a partir del 23, a la unió de dos talents interpretatius. Volíem destacar-la avui i properament te'n parlarem de més, perquè de títols no paren d'arribar.

avui, com ja som divendres i hem de celebrar que arriba el cap de setmana, anem a marxar amb Celebration de Kool & the Gang. Sempre posem novetats, vull dir, aquesta no, ens anarem ben lluny en el temps, però tenim ganes de començar a moure el cos i d'ubicar-nos en aquest mood de cap de setmana. Ho deixem aquí. Continua l'entreteniment, la informació aquí a Ràdio 4, ara de seguida al Metrópoli amb el Xavi Collado. Nosaltres tornem el proper dilluns, o bé sempre que vulguis estem als podcasts. Adéu-siau.

0: Benvinguts i benvingudes al Metròpoli de Ràdio 4 a l'edició 2382, divendres 18 de setembre. Salutacions de Xavi Collado, una nit que vull parlar amb el taller de músics i amb l'Oleguer Roca. Ve a presentar el seu projecte, es diu Pla Moguda. Ens acompanyarà el Xavi Castillo, l'humorista Xavi Castillo. Fins la mitjanit, les 12 en punt, això és el Metròpoli.
1: Cheers!

0: Dins de l'espai del taller de músics, aquesta nit tenim l'Oleguer Roca, és alumne del taller de músics. Oleguer, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Quina és la teva relació amb el taller de músics?
1: Doncs jo sóc estudiant del taller de músics, ara he començat segon, i res, fa relativament poc que estic allà, i de moment estic molt content, tant amb els professors com amb els companys.
0: A tu t'agrada molt la bateria?
1: Sí, sóc bateria des de ben petit, i fins llavors no he parat de tocar.
0: Com va néixer aquesta afició per la bateria?
1: Bé, jo crec que una part és meva i l'altra dels meus pares, que em van impulsar també això de tocar la bateria, perquè sempre estava allò allà a classe, quan era ben petit, picant per tot arreu, i al final vam dir, ostres, hauríem de fer alguna cosa de percussió. Vaig apuntar-me a l'escola de música d'allà Vic, de percussió, i no vaig entrar, i m'han ficat a bateria. I a partir d'aquí, bueno, va ser com un regal caigut del cel, no?
0: Aquesta nit ens presentes el teu projecte Pla Moguda. Què és Pla Moguda?
1: És una banda de rock que, bàsicament, ens ho passem bé mentre fem música.
0: De rock català?
1: Sí.
0: Com està ara? Com veus el panorama del rock català?
1: Ostres, jo crec que està més viu que mai. Últimament, cada cop se sent més rock que no pas altres coses.
0: Les teves influències quines són, musicalment parlant?
1: Pregunta complicada, perquè, clar, hi ha molts àmbits. Jo de petit és que he escoltat de tot. Nirvana m'agrada molt des de ben petit. Últimament m'està agradant molt el panorama català, la Ludwig van, Dan Peralbo... Sí. De fet, aquest últim any, sobretot, he escoltat aquestes dues bandes, m'agradaria dir.
0: Vull escoltar un tema, es diu Ja emprenya, i parlem d'ell.

0: 14 de setembre veia la llum aquest tema i emprenya. Quina és la història? Què expliques?
1: Bueno, aquest és el primer single després d'un bon temps fent un pilot de concerts i la veritat és que ens ha quedat molt bé, estem molt contents amb el resultat. Això vam estar fent durant aquest estiu, vam anar a gravar als Z Studios i la veritat és que estem molt contents com ha quedat tot plegat i amb ganes de seguir treballant.
0: Pla Moguda va començar fa 2 anys, no?, més o menys, 2 anyets, poc
1: sí,
0: més,
1: sí.
0: No?, de 2 anyets, i vau començar com un grup de versions.
1: Sí, això eren en Tomàs i en Jani, que són el cantant i el baixista, que tenien un grup de versions i van dir, ostres, hauríem de fer temes propis. Tenien un tema que es deia La Fatxa, i d'aquí van començar a escriure cançons, van contactar amb en Guillem, el guitarrista, que ara és tercer integrant, i llavors van parlar amb mi. A mi em van escriure el desembre d'aquest any mateix i em van dir, ostres, tenim un tema, em van ensenyar unes gravacions del mòbil i a partir d'aquí els vaig dir, ostres, vull tocar amb vosaltres.
0: Caram!
1: Sí, sí, i vaig estar fent uns assajos, vam fer com una prova d'accés, podríem dir, i d'aquí ens hem enlairat fins a arribar a la final del Sona Nou.
0: Sí. I què representa per vosaltres?
1: Ostres, és un privilegi. Vull dir, fa 6 mesos que toquem. Ens ho dius fa 6 mesos que estem a la final del Sona Nou i no ens ho creiem.
0: Clar. Vull escoltar aquest tema que parlaves, La Fatxa. M'estic

0: Què és el que busqueu amb les vostres lletres?
1: Al final, el que volem explicar amb les nostres lletres són el que ens passa a nosaltres. Totes aquestes històries que expliquem, si no m'ha passat a mi, li ha passat al meu company. No són inventades i jo creiem que així també transmetem molt més que no inventant històries.
0: És a dir, que són històries de proximitat, no? Properes.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Qui o quines persones escolten per primera vegada les vostres cançons?
1: Jo crec que és un estil musical que abarca, crec que és per tothom, perquè no intentem agradar un públic en específic. Fem la música per agradar-nos, que ens agrada a nosaltres mateixos. Llavors, li agrada a la meva germana, que té uns anys, com a la meva mare, que ja en té 50. Llavors, arriba a tothom.
0: Clar. Què et diu la teva mare quan escolta les cançons?
1: Que li agraden molt.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Escolta, hi ha molta gent, avui dia, molt joves, que ho dediqueu a estudiar música, no? Però com veus el futur d'aquí a 10 anys? Com et planteges el teu futur?
1: No vull ser massa ambiciós, però m'encantaria poder dir que visc de la música totalment. I si pogués viure-hi només de tocar la bateria seria el que voldria, la veritat.
0: Suposo que hi ha cançons que enganxen més que d'altres. Tu saps quina és la fórmula perquè una cançó pugui arribar a la gent?
1: Clar, jo com a tal no et diria que hi ha una fórmula. Jo et diria que hi ha coses que arribaran a més gent segur perquè és genèric. Si ens fiquem a fer la cançó del Catalanet, la Catalaneta del Barça, que t'estimo molt, no sé què, funcionarà, perquè ja està vist que la gent li agrada. Llavors jo crec que la fórmula realment està en fer el que tu t'agrada i et representa, i si està ben fet i transmets alguna cosa, ja arribarà qui hagi d'arribar.
0: Estem parlant de Plamoguda, però tu també tens una altra història personal.
1: Sí, sí, sí, tinc un parell de projectes més, que vull dir, estem tot just començant. Per una banda tenim Adéu Varsòvia, que és un projecte que és això, estem començant, vull dir, vam treure un parell de temes, ara farà també una setmana, i tinc el meu projecte, que podríem dir que és el meu principal, que avui, de fet, sí, ha sortit avui, hem tret el nostre primer single, ens diem My Halis, i és el Ballo Sense Tu.
0: Vols que l'escoltem?
1: Som-hi, sí.
0: Vinga, som-hi.

0: Parla'ns d'aquesta història. Quina és la història que expliqueu amb aquest tema que avui s'ha estrenat?
1: Aquesta cançó és bàsicament de desamor una mica i explica això, que a vegades estem millor sense aquesta persona que hem estat tan bé i ara ja no hi estem tant. I res, estem molt contents com ha quedat. És el, com he dit abans, el primer single que traiem i tenim moltes ganes de seguir fent coses.
0: I quina és la diferència que hi ha entre aquesta proposta i la de Plamoguda?
1: És grossa, eh?
0: Grossa, sí.
1: Sí. Perquè en Plamoguda sí que estem remenant tot això del rock indie. Nosaltres li diem rock de Tito.
0: Per què?
1: És rock de Tito, rock de Tito. No té més explicació. Rock de Tito. En canvi, My Halis és una altra història. És, podríem dir, rock pop català. Agafem com a referents. Potser seria una mica agafar Bruno Mars i ficar-lo al català, per exemple. I, mano, aquesta cançó és que és molt diferent a qualsevol cosa que hi ha ara mateix.
0: El ritme de la bateria, en Plamoguda, és molt important, però les guitarres també, no?
1: Sí.
0: Les guitarres són potents.
1: Sí. Ostres, tenim la sort de comptar amb en Guillem, que és un gran guitarrista, i la veritat és que aporta molt al grup.
0: És la proposta que ens porta aquesta nit a l'Oleguer Roca, alumne del taller de músics Escola Superior d'Estudis Musicals. Oleguer, mil gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: nostres pares no se'n parla. Molt contents amb el sapastre que la filla hauria anat a triar.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.
2: Ràdio 4.

0: Xavi Castillo, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Estàs al Versus Glòries fins a aquest diumenge.
1: Fins al diumenge, molt bé.
0: Fins al diumenge amb Apocalipsi Fatxa.
1: Sí, Apocalipsi Fatxa.
0: Què és?
1: Home, no, jo, al principi de l'espectacle faig una miqueta de broma amb el títol, perquè, clar, estic fent Apocalipsi Fatxa i és d'aixòs títols que dius, ai, de què anirà, de què anirà?
0: Pues, ja està, no?
1: És molt evident.
0: Molt evident, molt evident, molt evident.
1: No té misteri, és possiblement l'espectacle o el monòleg més clar que he fet mai, no? Estem vivint un moment molt fatxa i continua un poc en la línia de tot el que he fet abans.
0: Mm. Què expliques, en clau d'humor?
1: A veure, nosaltres... des de fa molts anys, la nostra és un poc la sàtira, no? La sàtira, les paròdies, és un poc l'actualitat des d'un punt de vista esperpèntic, no? Mm. I parlo una mica de tot, faig un resum, és un espectacle, este en qüestió està molt obert perquè van passant coses i has de reflexar-les d'alguna manera. Parlo de un poc de la realitat que estem vivint allà a València. Jo vinc de València, del País Valencià, i n'hi ha moltes coses que estan farcides d'aixa realitat que estem vivint allí a València amb el pacte PP i Vox. Vull dir, a València som pioners, tenim l'orgull de ser pioners en el pacte PP i Vox, i ara mateix estem patint tota una sèrie de retrocessos a nivell educatiu, a nivell cultural, a nivell de

0: tots els nivells. I tot això apareix en l'espectacle, això a banda de no sé, de tractar personatges diguem superlatius, no? He intentat en l'espectacle fer una miqueta de Trump, però el Trump és superlatiu, és una cosa, és molt diguem, supera ell mateix. Sí que faig alguna broma i un poc de, a nivell nacional, a nivell personatges. Jo el que faig és un poc a partir de l'actualitat intento fer sketch divertits, ja està, no? Si faig de Abascal, intento fer alguna cosa divertida amb el personatge, tot això que està passant en Ceuta, vull dir, és inevitable per a nosaltres, per a la companyia Pau de Plom. Jo sempre parlo en plural, però vull dir, faig el monòleg, però vull dir, som un equip, no? És inevitable registrar este moment, això que està passant en Ceuta, tot este que s'ha convertit ahí en un pou de la ultradreta, no? Tot això. I al final sembla que no són persones. Vull dir, són temes molt greus, molt, però jo intento que la gent riga. I això és l'objectiu.
1: On està el límit de l'humor? Per una banda i per l'altra, eh? Per una banda i per l'altra.
0: A què te refereixes, una banda i l'altra?
1: Per l'esquerra i la dreta.
0: Ah, no, jo no... No, és un tema, jo en algun moment jo recordo que es parlava molt, no, dels límits de l'humor, i és una fal·làcia, no n'hi ha límits de l'humor, no existeix l'humor, és diguem el teu propi sentit comú. Jo tiré a fer humor i no n'hi ha cap límit. El límit el posa, diguem, la teua relació amb el públic. Jo vaig fent i vaig tractant els temes i no, lo del límit és una cosa que és una fal·làcia.
1: Ho dic perquè aquí tothom ja té la pell molt fina, no? Si es fa humor en contra de la dreta s'emprenya, i si es fa en contra de l'esquerra, l'esquerra també s'emprenya.
0: És que no, jo no puc valorar-ho de la mateixa manera. Jo no puc valorar-ho, jo històricament en els espectacles de poder no puc valorar-ho de la mateixa manera, perquè no és el mateix. Jo sempre he parlat de tot això, de tots aquests personatges perpèntics. Evidentment tot, has de tindre en compte que jo la feina més grossa que jo he fet en els monòlegs ve a partir d'una època al País Valencià que ha governat durant 24 anys la dreta, però tots aquests personatges eren molt esperpèntics, vull dir, aquesta època en la que jo vaig començar a fer monòlegs, doncs teníem a Camps, teníem a Rita Saplana, teníem a Alfonso Rus, teníem a l'alcalde, teníem al president de la Diputació, el Carlos Fabra, Aeropuertos de Castellón, grandes eventos. Clar, jo feia espectacles sobre aquests temes. Vull dir, sempre n'hi ha un punt de dir, ai, métete con la izquierda. Dius, sí, jo puc, clar, evidentment faig alguna broma, però el tema de l'esquerra no m'atrau. No m'atrau fer broma de... T'ho dic de tot cor. Vull dir, en xarxes n'hi ha molta gent, i lo de Mònica Oltra, què? No li veig la puta gràcia, lo de Mònica Oltra. Vull dir, no té, diguem, fondo satíric, m'entens? I aleshores no puc equiparar lo de la dreta i lo de l'esquerra. Vull dir, les polítiques de la dreta, ara en estos moments que estem vivint esta pujada d'ultradereta i estos pactos PP i Vox en Andalusia, en Aragón, en País Valencià, tot això que estem vivint causa un retrocés molt gran a nivell, a molts nivells. Però estic parlant d'un retrocés real i molt immediat. Un retrocés a nivell educatiu, a nivell polític, a nivell de sanitat. I això té unes repercussions molt més grans que el que puga fer l'esquerra quan va governar al País Valencià. No té equiparació. I a nivell teatral jo no puc equiparar-ho, vull dir. Evidentment la gent sap que sóc d'esquerres, però no em dedico a fer humor de dretes o d'esquerres. No considero el teatre d'aquesta manera. Jo simplement veig un personatge molt potent i el faig. Ara en aquests moments tenim un president de la Generalitat que a la gent li fa molta risa, i en teatre el faig, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la gent se muere de risa perquè, pues mira, pues ha tingut gràcia jo en representar-lo, i ja està. Però quina és la gràcia de Pere Llorca? No, a part de la qüestió física, la gràcia de Pere Llorca és la seua submissió a Vox. O sigui, tot el que està fent Vox. al País Valencià i tot el que li proposa Vox, el PP diu que sí i pega la cabota.
1: I això no passa amb l'esquerra?
0: És que no puc... No,
1: si ho trasllades a nivell nacional.
0: No és...
1: Perquè... Jo t'entenc,
0: però no és... No puc valorar-ho de la mateixa manera, perquè això és el clàssic. Vull dir, jo te conto un clàssic... Un clàssic que a mi, sempre, pel tipus de teatre que jo he fet, no? De sàtira, de crítica, he fet espectacles que es titulaven com La Iglesia Mos Topao, he parlat de la visita del Papa, he parlat de los grandes eventos, he fet, jo què sé, jo he parlat de tot això durant molts anys. Aleshores, sempre n'hi havia una frase que jo me la guardo sempre, i és una frase que sempre m'ha fet molta gràcia, que és la des de tu deberies de dar, o sea, jo com si fora jo, no sé, com si fora jo un canal d'informació. Jo no sóc un canal d'informació, jo faig teatre i faig teatre de lo que em dona la gana. I això és la realitat. Aleshores, n'hi ha una frase molt típica que és de tu lo que deberías es de dar una de cal i una de arena. M'entens?
1: Yeah.
0: És dar una de cal, com dient, mete caña a estos i mete caña a estos. No és la meva obligació. Vull dir, no he vingut així a dar una de cal i una de arena. Vull dir, no és la meva faena. La meva faena és, i ho dic en sèrio, és que quan una cosa em fa gràcia, jo vaig a per ella. Vull dir, la situació conforme la tenim ara, manifestacions ultres, gent cridant, gent cantant el cara al sol davant del Congrés, tot això, jo, lo de l'esquerra, què vols que te diga? Sí, la risa de l'esquerra és que estan molt desunits, però és lo típic de l'esquerra. Però no vaig a fer un sketch de què? De rufián o de què vaig a fer un sketch?
1: El que vulguis.
0: No, sí, però no t'assegure que no és la meva feina. No és la meva
1: com
0: feina.
1: Reacciona el públic? I aquí a Catalunya com reacciona?
0: Molt bé, jo ja tenim una relació molt xula en sí, per exemple, en la Versus, ja és la tercera temporada que venim. Jo vaig començar fent un pupurri de la Bíblia, vaig fer molt bé. Vam continuar l'any passat amb un espectacle que feia jo sobre la Dana, sobre les conseqüències de la Dana i tot això, del mazón i tot això, que es deia El Ventorro, això l'any passat, i enguany hem tornat amb el... I molt bé, de públic, molt bé, la gent ho agafa molt bé, no sé, jo intento això que t'estava dient abans, vull dir, no, jo no sóc un canal d'informació, però intento explicar les coses bé. Aleshores, jo crec que el públic de Catalunya ho pilla molt bé. Ja tenim molt bona relació, doncs, per exemple, sí, o en Tarragona anem tots els anys, també, a Igualada anem pràcticament tots els anys. Tenim una sèrie de llocs que ja tenim com un públic prou fidel. Evidentment, jo sóc una companyia que treballem en sales d'un format doncs com la Versus, no? I en aquest format nosaltres treballem molt a gust. La Versus, la Trono de Tarragona, o jo què sé. Sí. I ahí estem molt a gust.

0: Cap a on creus, Xavi, que va l'humor avui dia?
1: L'humor... hòstia, bona pregunta. És una pregunta interessant. A veure, jo el que veig és que hi ha molta gent fent humor. N'hi ha molta gent fent humor, n'hi ha molta... perquè entres una miqueta en xarxes i veus a molta gent fent un humor, sí, una miqueta més compromès. Jo porto molts anys fent humor i la veritat és que veig més moviment a nivell d'humor en gent que fa monòlegs, fa xarxes i tal, que a voltes a nivell teatral. A nivell teatral em costa molt, sempre ho he dit, em costa molt, i vinc del País Valencià, és una cosa que sempre m'ha calfat molt el cap, no? Que el tema de l'humor costa, vull dir, l'humor que, diguem que a mi m'agrada, és un humor, a veure, tot el món sap les meves referències, a mi m'agradava molt Rubianes, vull dir, jo, sí. Per a mi Rubianes era un mestre, l'humor que feia fa molts anys, no? També els Joglars i tot això, vull dir, jo soc molt fan d'aquest humor. És un humor compromès, un humor en el que es parla de política, de la religió, es parla de tot això, no? I aquest humor jo trobo una miqueta a faltar en aquests moments, i un humor una miqueta més descarnat, no? Però sí que n'hi ha gent que ho fa, n'hi ha molta gent que fa l'humor. No sé exactament cap on va. Jo intento no quedar-me com arrere, intento estar al dia. Jo intento estar al dia i que els personatges facin risa. Vull dir, jo el que vull és que la gent es riga i ja està. I jo tire tots els cables al públic per a que riga, i hi ha moments que traga el públic a fer de guardaespaldes de Trump, jo què sé, cau així, fem ahir, i la gent riu i ja està. No té més.
0: Doncs fins diumenge, fins aquest diumenge, Apocalipsis Fatxa, a la Sala Versus Glòries de Barcelona. Xavi Castillo, gràcies per venir a Ràdio 4.

D'aquesta manera posem el punt i final. Tornem dilluns quan toquin les 11 de la nit. Bon cap de setmana. Com cada dia, ha parlat des dels micròfons de Ràdio 4, Xavi Collado.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El pop d'abans molava més. Amb Roger Gascón.
1: Ei, família, com esteu? Us dono la benvinguda a un nou programa del pop d'abans molava més. Avui amb la primera part d'un doble episodi dedicat a un dels grups més importants de finals dels 70 i de la dècada dels 80 que segurament coneixereu. Una banda formada al sud-est de Londres l'any 1977, curiosament per quatre músics del nord de Gran Bretanya. Els germans Mark i David Knopfler, tots dos guitarristes, el baixista John Ilsley i el bateria Pete Withers. Sota el nom inicial de Café Racers, de seguida van anar per feina i van gravar una maqueta de 5 cançons per enviar-la al segell MCA, però aquests els van rebutjar. També van enviar la cinta al presentador del programa Honky Tonk de la BBC Radio London per demanar-li consell. Però aquest va flipar tant amb la música que va posar regularment una de les cançons al seu programa. Això va captar l'atenció del segell Vertigo, que els va signar, i al febrer de 1978, el grup, ja amb el seu nom definitiu de Dire Straits, ja estaven gravant el seu primer àlbum. Només 3 mesos més tard en sortiria el primer avançament, precisament la cançó que sonava regularment a la BBC Radio London, una grandíssima cançó que demostrava l'enorme talent instrumental de la banda, especialment del cantant Mark Knopfler, però no amb la veu, que era bastant ensopidota, sinó amb la seva guitarra elèctrica Fender Stratocaster, de la qual treia un so molt característic gràcies a la seva peculiar manera de tocar-la amb els dits, no pas amb pua, i amb què decorava cada silenci entre frase i frase de veu amb figures de guitarra molt creatives i de gran talent, i a més, ho rematava tot amb un parell de solos que no només demostraven la seva habilitat, sinó també la seva originalitat i creativitat amb les 6 cordes. I la lletra de la cançó no es quedava enrere, una lletra que explica fil per randa amb molta gràcia les característiques de cada un dels components d'un suposat grup de jazz anomenat Sultans of Swing.

Sultans of Swing, el primer single de Dire Straits, una cançó que està considerada una de les millors de la història segons diverses publicacions i que forma part del Saló de la Fama del Rock and Roll com a una de les 500 cançons que van donar forma a aquest estil. I el solo de guitarra de Mark Knopfler figura al número 22 de la llista dels millors solos de la història segons la revista Guitar World. Tot i això, quan va sortir, el single va passar força desapercebut, sense entrar a cap llista de vendes. La BBC, per exemple, al principi no va posar la cançó, ja que tenia molta lletra. No va ser fins al cap de 6 mesos que Sultans of Swing va començar a tenir èxit, fins a arribar mica en mica al número 8 al Regne Unit i al 4 als Estats Units. L'èxit de la cançó també va catapultar l'àlbum de debut de la banda fins al número 5 al Regne Unit, al 2 als Estats Units i a dalt de tot Alemanya, Austràlia i França. Un disc titulat senzillament Dire Straits i que començava amb aquesta Down to the Waterline.

Després de l'èxit del seu disc de debut, Dire Straits van passar de girar pel Regne Unit a fer un tour per Europa i posteriorment Estats Units, on van fer ni més ni menys que 51 concerts en només 38 dies i amb totes les entrades exaurides, gràcies sobretot a l'èxit de Sultans of Swing, que va captivar el públic nord-americà en gran part per la lletra, escrita i cantada al més pur estil Bob Dylan. Un Bob Dylan que, per cert, els van a veure quan van tocar a Los Angeles i va quedar tan impressionat que va convidar Mark Knopfler i el baterista Pete Withers a tocar el seu següent disc. Els Dire Straits, per la seva part, també van començar a preparar el següent àlbum, que es va enregistrar el desembre de 1978 a les Bahamas, va sortir el juny de l'any següent i va arribar a dalt de tot de les llistes a Alemanya, Espanya, Nova Zelanda i Suècia. El Regne Unit va pujar fins al número 5 i als Estats Units es va quedar a l'onzena posició. L'èxit d'aquest disc segurament es devia a l'expectativa que s'havia generat gràcies a l'èxit de Sultans of Swing. De fet, el primer single extret del disc tenia un tempo, uns acords i un so molt semblants a aquesta cançó. Parlem de Lady Rider.

Lady Writer, el primer single d'avançament del disc Communique, el segon de Dire Straits, no va arribar gaire amunt a les llistes de cap país. I és que, tot i sonar semblant, no tenia la brillantor de Sultans of Swing. I, de fet, les crítiques de l'àlbum van ser força negatives, apuntant bàsicament això, que sonava molt semblant al primer disc, però sense gaire creativitat. Perquè us en feu una idea, una altra de les cançons destacades del disc és la que va ser cara B del single de Lady Writer, una cançó senzilla que no està gens malament, però tampoc vindria a ser una gran cançó. Comença suau i va pujant mica en mica fins a acabar en un moment prou interessant amb la guitarra de Mark Knopfler decorant un instrumental al doble de tempo del que venia sent la resta d'aquesta Where Do You Think You're Going?

No deixa de ser curiós que en ple apogeu del punk, de les cançons amb distorsió, tres acords, agressivitat, immediatesa, apareguessin Dire Straits amb el seu so net i polit, el seu talent com a instrumentistes i

diversos canvis de ritme, molts ganxos, un solo final marca de la casa de Mark Knopfler i una introducció en què agafa prestat el Carousel Waltz del musical Carousel de Rodgers i Hammerstein. Gaudiu d'aquest temacle anomenat Tunnel of Love.

Aquest Tunnel of Love, tot i ser una de les cançons més conegudes i apreciades de Dire Straits, no va ser un èxit enorme en el seu moment, ja que només va arribar al número 54 al Regne Unit. Només va triomfar a Itàlia i Espanya, assolint les posicions 7 i 11, respectivament. Potser amb els seus 8 minuts de durada era massa llarga per triomfar com a single. La que sí que va triomfar al Regne Unit i Irlanda, als llocs 8 i 5 respectivament, va ser el següent single extret del disc, una cançó basada en un bonic arpegi de guitarra amb ressonador i inspirada amb la relació fallida de Mark Knopfler amb Holly Vincent, la cantant d'un grup que no va tenir gaire èxit i que va portar el compositor a pensar que l'estava utilitzant per fer-se famosa. Mark Knopfler, però, va ser discret i no va donar noms. Bé, sí que va donar noms, noms ficticis, ja que per protagonitzar la història va adoptar els personatges de Shakespeare, Romeu i Julieta.

Després de la publicació del disc Making Movies, que inclou aquesta Romeo and Juliet, Dire Straits van incorporar el guitarrista Hal Lynch per substituir David Knopfler, i també van fitxar el teclista Alan Clark veient la importància que tenia el piano en aquest disc, una importància que es va mantenir o fins i tot va augmentar al següent àlbum del grup, el quart ja, el seu disc més exitós fins llavors, ja que va ser número 1 a diversos països, inclosos el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Noruega o Itàlia, i va arribar fins a la 19a posició als Estats Units. Va vendre més de 2 milions de còpies en les primeres 6 setmanes i va rebre molt bones crítiques. El seu single d'avançament és una de les meves cançons preferides, i això té molt de mèrit si tenim en compte que la lletra és parlada. Però és que la música... La música és una meravella, començant amb una preciosa melodia de guitarra clàssica sobre un coixí d'arpegis de piano i un teclat eteri que continua mentre Mark Knopfler recita amb veu calmada. I a mitja cançó, quan el cantant o narrador, hauria de dir en aquest cas, diu el títol de la cançó, aquesta canvia completament. Una nota repetitiva de baix i els xals de la bateria creen una base ben misteriosa, amb petits detalls de percussió aquí i allà. Mica en mica van entrant elements, una timbala, una guitarra clàssica, una d'elèctrica, la guitarra elèctrica de cop es dispara, la banda s'uneix quan menys t'ho esperes a contratemps i la cançó arrenca. El piano deixa anar un parell de frases senzilles, però perfectes, i la banda l'acompanya a les notes finals. De cop, baixa tot i tornen a repetir més o menys aquest instrumental perfecte. Una mostra de com amb elements espaiats i jugant amb els silencis es pot fer un passatge trepidant. Si la coneixeu, ja deveu haver deduït que he intentat descriure com he pogut en paraules el que passa a Private Investigations.

line of work.

Aquesta Private Investigations que tant m'agrada va ser el primer gran èxit de Dire Straits al seu Regne Unit, ja que va arribar fins al número 2, i altres com Bèlgica i Països Baixos fins i tot van capçalar les llistes tot i la seva durada i tot i ser parlada. I no és l'única cançó d'aquest àlbum que em sembla una meravella. La cançó que obre el disc no es queda enrere, i menys pel que fa durada. Si Private Investigations passa dels 6 minuts, aquesta dura més del doble, sobrepassa els 14 minuts. Quina bogeria! Però quins 14 minuts? Tota una muntanya russa de trossos cantats i trossos instrumentals, pujades, baixades, detallets, ganxos... Una cançó que, tot i la seva durada estratosfèrica, està considerada una de les millors de la banda i que explica una història al més pur estil Bob Dylan un altre cop, basada en una carretera de Michigan per la qual viatjaven Dire Straits quan Mark Knopfler va començar a escriure la cançó, Telegraph Road. I amb aquesta èpica Telegraph Road posem punt i final a la primera part del doble episodi dedicat a Dire Straits. Ens veiem a la segona part amb molts dels èxits més importants d'aquesta banda britànica. Fins llavors, moltes gràcies.

0: plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: Molt bona nit. Les dones lesbianes poden accedir a la reproducció assistida a través de la sanitat pública des de fa només 10 anys. Abans no podien perquè la Generalitat tenia un protocol on es deia obertament que només es podien acollir parelles heterosexuals. El col·lectiu LGTBI va lluitar i finalment l'any 2016 es va canviar aquest protocol. Avui coneixerem el testimoni de la Míriam Ojeda, que va ser una pionera i que gràcies al seu combat en el fons també es va canviar aquestes coses. Hola, què tal? Soc Quim Esteban i aquest és el primer Plurals i Singulars d'aquesta temporada. Míriam Ojeda, molt bona nit.
2: Bona nit, Esteve.
1: La teva història, podem dir, que amb la reproducció assistida, comença a l'any 2012.
2: Sí.
1: Què va passar? Anem a... Perquè després parlem del 2016, però comencem al 2012.
2: El 2012 jo tenia 32 anys i decidim, amb la meva parella, que volíem ser mares. I llavors vam començar a obrir camí, no? I aviam quin era el, bueno, el camí que havíem de seguir i el protocol que havíem de seguir, i vam anar al CAP, i aquí ja van tardar com uns mesos en dir-nos que, com érem dues dones, que no entràvem dins de la cartera de reproducció assistida. La...
1: Perquè vosaltres coneixeu alguna parella de dones que hagués estat, doncs, mares en aquella època?
2: Sí, però pel privat.
1: O sigui, que només era tot pel privat, però sí. Tu no sabies si t'entrava pel públic.